0: Internacional de Bruixeria a Sant Joan les Fonts.
1: Dos dies on bruixes i gegants ballen per tot arreu, amb mercat de productes esotèrics, tallers, conferències i activitats de màgia i misteri per a tota la família.
0: El 3 i 4 d'octubre viu la Rauxa Bruixa a Sant Joan les Fonts.
2: Aquest 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric.
3: Descobreix com vivien, com construïen i com s'organitzaven els ibers amb més de 100 activitats gratuïtes per tots els públics.
4: Recorre els 30 jaciments arqueològics i els 5 museus de Catalunya que formen la ruta dels ibers, impulsada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya.
3: Consulta les activitats a mac.cat.
5: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
7: Increïble.
6: Platòric.
7: Patata.
6: Eh?
7: L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
6: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
8: Aquest 11 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
4: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
0: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure.
10: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
11: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
10: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
11: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
10: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
11: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponès.
12: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
13: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
14: Perico dels bons! No, sisplau, més pobresa, no.
15: Independentistes podrits.
14: És la competència?
15: Sí.
14: Amb els Oscars. De dilluns a divendres.
0: A RAC1.
16: Ja tornem a ser aquí pràcticament dos minuts després de 3 quarts de mitja. Anomí Polls, bon dia.
17: Hola, bon dia. Mira, la cursa de RAC1 es corre a Platja d'Aro, així que sumeu-vos. És la 11a edició de la cursa, que està a la Costa Brava, el diumenge 18 d'octubre. Una cursa de 5 quilòmetres per llocs, els llocs més emblemàtics de la ciutat. Així que preneu, passeu un dia d'esport i ràdio. Trobareu tota la informació i les inscripcions obertes a la cursa de RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Salut. CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrent Vicenç.
18: I RAC1.
17: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
18: I RAC1, també.
16: RAC1, que som els que fem la cursa i ara el bordó.
19: Va, que continuem a la competència parlant de l'aniversari de l'1 d'octubre, 9 anys després del referèndum.
20: Bona nit, Sant Joan de Vilatorta.
19: Sí, Sant Julià de Vilatorta, sí. Otis.
20: Quin nom tan bonic, Sant Julià de Vilatorta, que omple molt la boca, omple tant la boca com la llengua d'una dona bonica.
19: Otis, Otis.
20: Una llengua...
19: Otis, et noto una mica pujadet de temperatura. Això que hi hem entrat a la tardor.
20: Sí, però jo encara estic allargant la temporada de concerts d'estiu perquè fa molta calor, no?
19: Fa molta calor, eh?
20: Xafogó. No teniu xafogó?
21: Faig xafogó,
20: eh? Tio xafogó, no els venen ganes de treure's la part de dalt, sobretot a les noies boniques.
19: Oti, sisplau.
20: Fa Otis. Més calor que en una sauna de l'Eixample Esquerra on vaig entrar un cop per accident i dic molta no calor, hauré de marxar. Bueno, és una sauna, fins a cert punt és normal que faci calor.
19: No necessitem detalls, Otis, de la teva vida privada.
20: No?
19: No.
20: Avui parlarem de dona independentista.
19: Parles avui una cançó dedicada a la dona independentista?
20: Parlo amb tu, dona independentista, que eres militant de la CUP i tenies un nòvio que et va dir que havia llegit molt sobre poliamor. Tothom sap que la relació anirà molt bé per relacionar-se. Estic molt cansat. Dona del 1 d'octubre, dedico especialment, dona del 1 d'octubre, que sentia que formava part d'una causa més gran que tu, acosta't del bafle perquè estic a punt de cantar la cançó que t'interpel·la, perquè tu ets la causa però... més gran del planeta, la dona és important.
19: Però què fas?
20: L'home és important, però sense dona no hi ha home. I sense home que posi la llavor, pues, tampoc hi ha dona, perquè la llavor en sí. Si fossin estrelles de mar, potser sí. La dona,
19: què,
20: home,
19: què home,
20: dona.
19: Què t'estàs empatollant?
20: Estic adreçant-me a la dona.
19: Cada cop que vas a cantar una cançó dins dels teus concerts,
20: sí,
19: has de fotre aquestes xapes?
20: Agrada molt i és quan la gent aprofita per anar a la barra. I ja quan venen, venen mig beguts i entra tot millor.
19: Hòstia, mare de Déu, senyor, però...
20: Anem a cantar la cançó dedicada...
19: Sí. Ara sí, ara, ara ja sí, sí, eh?
20: Dona que va viure el 1 d'octubre.
19: Uh-huh.
20: I veus als ulls aquella flama encara intensa.
19: Uh-huh.
20: Acabem la feina. Ho tornarem a fer. Moltes vegades hi ha quatre grapes. Som-hi!

0: sí, dona.
1: Ah, però què cantes?
0: Dona, que encara tens una urna a casa, com recordo un moment, el millor moment de la teva vida. Ara ja estàs gran i un punt més madura. Desmillorada? És una opinió, eh? I el teu exnòvio, poliamorós, doncs ell va creixent i les seves nòvies són cada cop més joves. Un poliamor molt estrany, eh? Quina casualitat.
2: Quina casualitat, sí.
0: En fi, dona del poliamor, ho tornarem a fer una altra nit sencera. I aleshores sí, arribarem fins al final. Sobretot jo.
2: Acaba, Rama.
0: Que no vaig arribar per un tema relacionat en què faltaven forces.
2: Ja, ja, ja.
0: Però ja arribarà unes forces perquè he anat al metge i m'ha recomanat una pastilla.
2: Pots prema el botó que hi ha aquí al teclat que diu end, final, de la cançó?
0: End. Ah, perdona. Ara. Era...
2: No s'ha notat, que
0: era,
2: estava gravat.
0: Era play. Era...
2: Ja,
0: bueno, s'ha gravat perquè al final jo estic amb aquesta nova cultura de...
2: De què?
0: De no contractar músics.
2: Vinga, va. Vinga, va.

0: Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
1: Hem de venir dos homes.
2: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
4: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
6: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
7: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
9: Peugeot.
10: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
11: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Pones. Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònic, electrodomèstics i de tot i més.
12: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
11: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
12: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
11: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
12: Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.
13: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
14: Perfecte, aquí el tens.
13: Ja?
14: Ja.
13: Sí?
14: És així?
13: De debò?
14: I tant, de debò.
15: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
16: A Repsol volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
17: Ei, què passa amb els sarcàstics?
18: Giorgio va per terra.
19: Em vols ser el meu amic per sempre?
17: No volia passar la lluna mateix.
20: Què fa avui la competència?
17: No, nostre!
19: Ja ho veieu.
17: A mi no em vingueu a molestar.
19: És hora de comprar diners.
20: Amb els Oscars. Arreglo.
21: Doncs nosaltres ho deixem aquí. Fins aquí la competència. Tornem demà divendres. Feu bon dia.
22: Acabo d'escoltar...
20: La competència.
19: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
23: Hola.
0: Un programa basat en fets reals. Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: RAC+1.
1: Aquest divendres, l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC+1. A les 7, Besiktas-Barça. Segon partit a domicili de la setmana per l'equip blaugrana.
2: Joel Parra, la liu pel Barcelona. Enfonsa la Oleg i pica en Joel Parra.
1: Viviu-lo en directe a l'app i al web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres a les 7, Besiktas-Barça de l'Eurolliga. El millor bàsquet d'Europa juga a RAC+1. I feel devotion.
0: RAC+1.
3: Tots som
0: més
3: 1.
1: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro.
0: Trobareu tota la informació i les inscripcions a lacursadarac1.cat.
1: Us hi esperem.
0: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
3: Tots som un milió.
0: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la 1:00 PM.
4: Vaig a parlar amb la productora, perquè és que a mi això em sembla que és un timo, vamos. A les 2:00 PM torna a fer el programa aquest. Escolti, jo, com si no tinc res més a fer, jo.
1: Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
5: Home, i amb el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Esther Romagosa, bon què tal estàs? Ens acompanya avui, avui tenim a les Laures, i a els Javis, saps, les Virtudes, Laura Macall, educadora social militant, anarcofeminista i antipunitiva. Què tal estàs?
6: Molt bé.
5: Genial, eh? Molt avui bé. Parlarem amb tu d'un tema, jo crec que molt important, i a més, ho diràs molt ben dit pel que jo... Si ho dius tan bé com està escrit el guió, que serà un èxit, això.
6: Ai, que bé.
5: Bueno, ens acompanya Laura Fallar, l'heu escoltada.
6: Avui soc crítica d'òpera.
5: Ah, crítica d'òpera.
6: He vingut, mira com estic de fina sentada. Estic intentant,
5: sí,
6: eh?
5: Vas estar a la inauguració Aïda, de la temporada, sí, del Liceu. Aïda, et conviden ja, eh?
6: Bueno, clar, és que soc part de la burguesia
5: però
6: catalana,
5: no? Però no t'ho havia... O sigui,
6: sí, fa un temps que passa, eh?
5: Des del nou director.
6: Perquè, sí, Valentí es diu, que és molt guai, el director, i sempre sí, em saluda. Amb la gent que té per saludar, ja em saluda a mi tot, i em sento superbé, eh?
5: Deu estar fart de saludar...
6: No, clar.
5: Ja passada.
6: També tinc avantatge perquè em diu que amb la seva mare ens veuen amb amarachis.
5: I és que el Valentí era millor. És dels nostres,
6: sí,
5: eh?
6: Sí, és dels nostres.
5: És Aliadi, eh? Així li va d'haver el Liceu. Escolta'm, sí, una cosa, amb tots vostès, un altre Aliadi. Aquesta no és Aliadi, aquesta és autènticament nostra.
6: La jefa. Exacte.
5: És la jefa de Sílvia Soler. Brava.
7: Què tal? Bon dia. Abans de començar amb la recomanació literària, recordarem que avui és 1 d'octubre.
5: Ho anava a dir felicitats. Bueno, felicitats, entenc.
7: No, felicitats no, però recordem-ho, perquè hem passat 9 anys i, ostres, tu, sembla que aquí...
6: No, ni oblit ni perdó, no? Jo me'n recordo. I tant, ho recordem.
7: Ens en recordem. Molt bé. Doncs, escolta, en aquests moments de tant de soroll, de tant de... cansament, no?
5: Cansament.
7: Ambiental, és una cosa que... he trobat un llibre que... Saps quan t'arriba un llibre gràcies a l'editorial Asteroide que me'l va enviar? T'arriba i dius... Ha arribat en el moment oportú, el vaig començar a llegir, no el vaig deixar fins que vaig acabar. No li treu mèrit al llibre, però vull dir que a vegades també l'oportunitat també hi fa que una novel·la t'arribi més o t'arribi menys.
5: Totalment, totalment.
7: Aquest llibre, no diríeu mai, es diu El Retiro.
5: Ai, carai,
7: que no parlem del Parc de Madrid, sinó que parlem de les ganes que jo tindria, sí, de retirar-me, no de retirar-me de la vida, sinó d'anar-me'n dos
6: també,
7: mesos allà, un retir,
5: sí,
7: un retir,
5: sí,
7: exacte,
5: un retir.
7: El Retiro. Charlotte Booth. L'ha publicat Asteroide i l'ha traduït José Gabriel Rodríguez Pazos. Aquesta autora és australiana.
5: Mira.
7: I aquesta novel·la, que és un llibre molt petit, que es llegeix en un cap de setmana, pràcticament, potser una mica més, va quedar finalista al Premi Booker. Llavors ja dius, ja és garantia, ja dius, ja m'hi vaig posar bé. Però és que a mi m'ha encantat, ja et dic, perquè m'ha arribat en un moment de la vida que només em feia que provocar-me enveja.
5: Estàs neguitosa, no? Estàs en un moment de vida, estàs neguitosa.
7: Aclaparada, seria la paraula. Seria la paraula. M'ha resultat molt fàcil empatitzar amb la protagonista, que és una dona de la qual tenim poca informació quan comença la novel·la. Només sabem que està cansada de la seva feina,
5: Anna, mira,
7: no? De treballar. que passa per una crisi matrimonial i que passa per una crisi existencial.
6: Em sona raro tot.
7: Aleshores, decideixo una cosa que tots, jo crec que molta gent hem somiat en un moment de la nostra vida.
6: I té fills?
7: No.
6: Doncs encara.
7: Em recordo que no.
6: Encara.
7: Fa una cosa que tots hem pensat alguna vegada, ho faré, i després acabem no fent-ho, que és retirar-se uns dies, pensa ella, en una petita comunitat religiosa en una zona rural d'Austràlia. Quan diem zona rural d'Austràlia, us podeu imaginar que allà hi ha extensions i extensions de paisatge i aquesta petita comunitat.
6: Jo penso en Brokeback Mountain, que és als Estats Units, ja ho sé, però m'imagino alguna cosa així.
4: Bueno, mira, cadascú. Clar.
7: Exacte, cadascú. És la zona, casualment, o no casualment, on ella va néixer i créixer, però que fa molts anys que se'n va anar. I llavors...
4: Espera un moment, Esther, Ernest, busca'ns l'himne d'Austràlia, que és el més maco que hi ha al planeta Terra.
6: No és el haka? Allò que fan?
4: Com és, perdona?
6: Fan això els d'Austràlia. Que te juro que és el haka.
4: Bueno, jo demano disculpes a l'audiència, ves, sent avui 1 d'octubre la gent, ara aquest tipus de sons, la gent s'haurà espantat a casa seva, no? Els catalans.
6: M'encanta. Dia... Jo em poso haques a Instagram.
8: No, Nova Zelanda, és. No, haka és Nova Zelanda.
4: Bueno, però està a prop, no? O què?
7: Sí, home, no, i tant.
4: No, passa, aquí diu Austràlia i Nova Zelanda. Això no és l'himne d'Austràlia, t'ho dic jo.
6: Que és que parla en francès, no?
4: Austràlia, eh?
6: No, que dic que estan parlant francès aquí.
4: Jo crec, Laura, que avui hauries de sortir un moment, reflexionar sobre la teva existència en general i tornar a entrar a l'estudi.
6: Sí que espessa, sí.
4: No, no, estàs espessa no. Sortint... El problema, potser, és que no estàs prou espessa. I... No,
6: és que estic sortint de la meva...
4: Però Austràlia, tu trobes
6: que
4: parlen en francès.
6: És que he estat a Nova Zelanda. No, que...
7: Al revés, que la música que m'ha
6: dit està en francès. Ah, no? Francès...
4: Això és Austràlia? Jo diria que no és l'himne d'Austràlia. Escolta, hi ha alguna Austràlia, per favor, que ens pugui?
7: En què quedem? Està una mica...
8: No, és la mateixa, en realitat. Ah. Sí que deu ser-ho.
4: Bueno, doncs pues no m'agrada l'himne d'Austràlia, em va saber una altra cosa. Ara estic equivocat, vaya merda, d'himne. O sigui, el trobo absurd.
6: El hacker era el millor del... Ja sé que és de Nova Zelanda, però és com si parles de...
4: Sí, bueno, ho sento, perdoni, no aquesta interrupció. Després diuen que interrompem a la... Sí. Amb tots vostès, Sílvia Soler.
7: Ai, per favor, bravo. Que ningú se'n recorda ja del que estava dient.
6: Sí, del retiro.
7: Reconnectem. Molt bé, Esther, gràcies. Mira, et miraré tu, perquè sé que tu m'escoltes.
6: Que no, que nosaltres també, eh? Estic atenta.
8: Sí, a veure. Amb crisis.
7: Aquesta dona, que teníem amb crisi existencial, no és creient, no és religiosa, però no és gaire espiritual. Religiós. No, però el que busca és la calma. I amb molt bon criteri...
4: I es pensa que trobarà...
7: Troba que amb una petita comunitat religiosa, que hi ha unes monges, unes germanes que viuen allà, i ells i la gent de fora hi pot anar i passar-hi uns dies, això passa molt
4: bé.
7: Exacte, molt bé. Però això és una comunitat molt petita i la persona que va de fora s'ha d'integrar realment en la vida que fan les religioses.
4: Clar,
7: llavors, allà, aquesta dona, que ja et dic que no en sabem gaires coses quan comença la novel·la, però que intuïm que tenia una feina molt estressant, molt intel·lectual, doncs ella comença a agafar el gust a les feines manuals, senzilles, repetitives, la neteja, la cuina, l'hort... I decideix anar allargant l'estada. Molt.
6: Que bé.
7: Molt. Que bé, ja no direm com s'acaba perquè no vull dir-ho, però molt. Aleshores, què passa?
4: S'acaba fent l'abadessa.
7: A mesura que va adquirint...
6: Se l'acaba fent, no, vols dir?
7: Com?
6: No hem dit el mateix. No.
4: Jo he dit s'acaba fent l'abadessa. Tu?
6: Que s'acaba fent a l'abadessa, entès? O sigui que
7: s'acaba enamorant. No. A mesura que ella va adquirint tranquil·litat i calma, això l'ajuda a reflexionar i, per tant, a recuperar episodis del seu passat que no són especialment traumàtics, però sí dolorosos, tothom en té quan arriba a una determinada edat.
4: I
7: aleshores va avançar la novel·la i tu vas coneixent a la dona, que em va agradar aquesta originalitat de no presentar-te el personatge al començament per saber qui està parlant i després saber què li passa, sinó a l'inrevés, saber en quin moment la trobem i després anar sabent coses d'ella. Llavors passa una cosa que no us explicaré perquè avui tens la novel·la, i per unes circumstàncies arriba al monestir una dona amb qui ella havia anat a l'escola quan era petita.
6: Ja es lien, ja ho estic veient.
7: Hi havia hagut, no, més aviat al contrari, hi havia hagut com amb un bullying. Assetjament i bullying i tot això.
8: Hi ha venjança.
7: Aquest retrobament desperta en la protagonista reflexions molt profundes sobre el perdó i el dolor i la reconciliació. I mentre passa tot això, que a mi és el que més m'ha agradat de la novel·la, resulta que en aquella zona d'Austràlia hi ha una plaga de ratolins. Una plaga espectacular, jo no allò de quatre ratolins.
5: Llavors,
7: el paral·lelisme, que tampoc no és nou en la literatura, però bueno, està molt ben escrit, el paral·lelisme entre com la plaga els va arribant i els va envaint i els hi va fer impossible la vida.
4: L'odi.
8: És un castig
4: i la venjança.
7: I els seus conflictes mentals estan molt ben explicats.
4: És a dir, que aquesta senyora arriba per calmar-se i surt disparada,
7: Però fa tot un procés, fa tot un arc narratiu que
4: també
7: està molt bé.
4: També et dic jo que si tu no estàs acostumada a la calma, i et poses a fregar, a fer la cara bé,
8: dona ansietat,
4: un hort, al final...
8: No.
4: Sí,
8: BOOM! Sí, perquè hiperventiles, a mi m'ha passat.
4: Home,
8: ho he intentat meditar.
4: És, bueno,
8: sí. Meditar no, però fer coses amb les mans... Prova-ho, ja veuràs que cal.
4: Sí, ja m'ho he provat, ja.
8: A mi em va passar amb la baixa maternal, em vaig apuntar a piscina d'embarassada, perquè el cinc, i a pintar, i tinc tres quadros que vaig fer ja.
4: Ai, porta'ns-los un dia, els tens o no?
8: La
4: per favor.
8: Que te'ls escrigui la Virginie el primer dia que va venir a casa meva.
4: De la Virginie demà? No, de la setmana vinent.
8: Que els tinc allà penjat, ja et diu, no, és que li vaig pintar un dia
4: tres
8: quadros.
4: Ai, el té la Virginie
8: penjat? No, tinc jo penjat a casa meva.
4: Per favor, Laura, de la setmana vinent porta les fotos d'aquests quadres.
8: No.
4: Sí, i tant.
8: Perquè faig apropiació de segur d'algú, en aquell
4: qual...
7: Jo us dic que la idea del retir us farà enveja, almenys al començament. Aquella idea de... Sí, sí, de veritat, en aquest moment que estem vivint de tant de soroll i tant d'estrès, al començament us farà enveja.
4: Jo t'entenc.
7: Però, de veritat, és un llibre... Sí, Marc, sí, fins i tot a tu.
8: Hi ha alguns que et treuen el mòbil en aquests retirs,
7: Home, escolta, Laura, no n'hi ha alguns, no? La idea de retir amb la idea de mòbil és totalment...
8: No, que una amiga meva, el Pollo, la Núria va fer un que no podia parlar.
4: I el Pollo què és?
8: Però li diem el Pollo.
4: Aquí, la Núria li diu el Pollo.
8: A la Núria, el Pollo. Perquè ella sempre feia...
4: Vosaltres teniu una amiga que li diu el Pollo?
8: Sí, però no és per... La gent es pensa que és per droga i no, O sigui... Com?
4: Per droga?
8: Com? Sí, d'un pollo, saps?
4: No, jo no, perdona, que jo no soc kinky, O sigui, no tinc ni idea de... Jo no sé
8: que... Explica, avui haig de parlar del Liceu, per favor, no?
4: Però què és el Pollo?
8: Oi, és com un gram, crec, de...
4: Sí? Laura, tu què tens més?
8: Oi?
4: A mi mira la Laura Macalla, com si la Laura Macalla...
8: Hi ha un nano que em diu que sí, és un gram de cocaïna, un pollo.
4: A veure, posa-li per favor ara. Per favor, no us drogueu,
8: feina,
4: No us drogueu.
8: No.
4: A veure,
8: però ella li diem el Pollo perquè ella sempre feia hola, poll, i se li va tornar i ara li diem Pollo. No sé, coses que no sabem explicar-ho més.
4: Déu, és que... A veure, com et dius, perdona?
9: Ivan.
4: Ivan, què tal?
9: Bé.
4: Què és, un pollo?
9: És un gran de droga, de cocaïna, que és una bosseta i te la venen així i ja està.
8: Ja es diu Pollo.
9: No l'he fet, no l'he provat,
7: Tu has vist. Per descomptat, ja explicat.
4: I tant, i tant. Però quan, de què te dediques tu?
9: Jo treballo en un magatzem de menjar i tot això, ja
8: de
9: està.
8: De pollos.
9: No, de pollos no.
4: Diu, treballo a duanes.
9: No, de la Danone.
4: Vale, vale. Escolta'm una cosa. I això com ho saps tu, dius?
9: Pels meus amics.
8: Sí.
9: Quan sortíem i ja està.
4: Però aquests amics, vaja, vés amb compte, Si el teu amic et digués que et tires per un barranc, que et tiraries per un barranc.
9: Quan era jove, Quan era jove. Ara ja estic casat i tinc fills, ara ja està,
4: Val, val.
9: Per ja no faig això.
4: No us drogueu perquè és horrible.
8: No,
4: No, perquè a més, vull dir que, no, és, que no, és que tu, quan ho estàs pensant en drogar-te, no et funcionarà, perquè que ets idiota. I llavors la cosa s'augmenta.
8: A nosaltres ens va anar molt bé la generació de l'anunci del cuc.
4: Drogar-se s'ha de ser... Ai, sí, s'ha de ser molt llesta.
8: Va funcionar molt bé.
4: No és una cosa molt habitual que ens passi. Jo per vaig deixar l'alcohol per això, perquè és que no sóc idiota. Ah. Escolta una cosa, per recapitular...
7: Sí, El Retiro, Charlotte Booth, Asteroide.
8: Vale. Bravo.
4: No es fa l'abadessa, però...
7: No diré res més, és que em feu dir moltes coses i és una novel·la molt curta, que si explico més ja no la voldreu llegir. I vull que la llegiu.
4: Escolta'm, tots vostès, un aplaudiment per Sílvia Soler i bravo. No deixin d'aplaudir perquè amb tots vostès insisteixo, Laura Fa.
10: Condis t'ofereix aquesta secció.
4: A veure...
8: Doncs avui vull parlar d'Aida. No sé què va parlar l'Oriol Mitjà. Va també parlar molt.
4: L'Oriol va anar a Aida, ens ho va dir, i després va derivar...
8: De l'Esperança.
4: Vale. Perquè troba que aquesta versió d'Aida, que s'està celebrant actualment al Liceu, no sé si és la teva opinió també, hi ha com espurnes d'esperança al final. I ell troba que en el moment actual... és molt important que tinguem esperança.
7: Fa falta, sí.
8: Jo, com que és l'única versió que he vist d'Aida, no sé valorar-ho, però jo ja és igual. A fora, quan vaig arribar, jo vaig a lo meu. A fora, quan vaig arribar, hi havia una manifestació anti-Putin, que vaig dir com?
11: Sí,
8: com pot ser que ara hi hagi aquesta manifestació aquí, que deien vergonya pel Liceu, Putin terrorista. I és que la Soprano havia fet unes manifestacions al 2012 donant-li suport a Putin, però donant-li suport a la candidatura. Després, el 2022, va dir que ella estava en contra de la guerra, però els és igual, perquè per això, per la gent que va passar per allà i va dir que fan aquests contra Putin, doncs era això. Ah, bueno, perquè jo vaig pensar què és, vaig informar-me.
11: Sí, també llavors, la soprano, que és una soprano boníssima, diguem-ho
8: sí,
11: tot.
8: Sí, es diu Anna Net...
11: Boníssima.
8: Netrebko.
11: Que és desenfocada, no? Quina...
8: Sí.
11: És una tia que sap llegir una partitura, però no llegeix l'actualitat de Rússia del seu moment. Sí. Si de vegades és que fa sospitar. Tot
8: davant d'aquestes queixes, el Liceu el que va dir és que ells no són un tribunal i no analitzen les posicions dels artistes que tenen. Ui. Això seria un debat enorme.
6: Que jo no tinc res.
8: Jo ara no tindré, sí, perquè tinc coses més interessants que explicar. Va. Explica, Aida, per qui no ho sàpiga, l'amor impossible entre una princesa... Jo ho vaig haver de mirar, perquè dic, vaig haver que vaig a veure, perquè si no l'òpera et costa una mica...
11: Ho vas mirar o li vas preguntar a la intel·ligència artificial?
8: Li vaig preguntar a la intel·ligència artificial de què va Aida i em va dir exactament que és una princesa etíop esclavitzada a Egipte i un militar que s'enamoren, però ell s'ha de casar. Això ja, com que jo ja anava amb això, ja vaig entendre molt de què va, perquè si no l'òpera... També és veritat que l'òpera hi ha com una tendència que acabi sempre malament tot, oi?
11: Tot s'acaba malament.
8: Molt fatal, tràgica. Fatal. O sigui,
11: jo l'altre dia últimes... va venir al Canal Show la Begoña Alberdi i la Soprano, que ha fet aquesta sèrie, a més a més, per TV3, fent de Montserrat de Cavalls, una senyora extraordinària, ella, la Begoña, amb una història increïble, que l'Albert Elfa li va fer un documental...
8: Un documental, no us el perdeu.
11: No us el perdeu.
8: És increïble.
11: I ella és una dona que és... boníssima persona. O sigui, llavors, entens que ets... Que jo, o sigui, jo entenc que sóc una persona malvada quan estic amb la Begoña. Saps aquesta gent que dius, sí, és que és boníssima persona aquesta dona. Llavors, la Begoña em va explicar això, no, sí, és que totes acaben tota mata, i normalment acaba pringant ella.
8: Sí.
11: No em diguis.
8: Sí.
11: Mira.
8: Sí.
6: Quina casualitat.
11: Quina casualitat, Laura.
8: Sí, sí. No, si ara explico coses, no faig spoilers perquè tothom sap, tothom sap com acaba.
11: Més o menys,
8: si representa que acaben bé, perquè tot i que acaben morts, acaben morts junts, que representa que és com molt bonic, no? El Liceu sí que ha fet
6: amor romàntic,
8: sí, però com a mínim no es mora només ella, que vaig veure una que a sobre es moria ella. Bueno, recorda la que vam anar a veure dels Power Rangers?
11: Sí.
8: Que del 2019, perquè el Liceu ha fet això que ha modernitzat una mica la posada en escena, que la pitjor va ser la de l'any passat, que era la Guinaueta Astuta.
7: Aquí no vaig venir jo.
8: Eren Muppets. Sortien els Muppets, o sigui, sortien dels forats, no s'entenia res, vull dir, va ser la pitjor, però de tot totes les que he vist en els últims 6 anys que he anat a totes les estrenes, per dir que sóc una experta, crec que Aida és la millor, és la millor de veritat.
11: Sí, sí.
8: L'òpera també té una cosa, a part que acaba malament, que és com llarg. O sigui...
11: Tot.
8: O sigui, es fa llarguíssim, perquè la primera part era 90 minuts, trobo que les cadires tampoc són tan còmodes pels 90 minuts, 45 minuts de mitja part, 75 minuts després, dic...
6: 45 minuts de mitja part?
8: Sí, bueno, perquè ens feien un piscolabis, que això ara t'explicaré el piscolabis.
6: Però això només és a l'estrena.
7: L'estrena, l'inauguració.
8: Suposo que la mitja part serà menys, llavors.
11: Una mica menys, però bueno, han de vendre bocates, han de vendre copes de
8: cova... Però clar, un quart d'hora són 90... És que et tires 3 hores allà.
11: Em diu el Joel Fortuny, són 20 minuts.
8: Doncs et tires 3 hores allà, vull dir que has d'anar mentalitzat a parar-te 3 minuts, fer un retir, quasi, no? És que és quasi un retir, perquè jo 3 hores allà tenia ansietat, estones. Sí. A més, hi ha dues escenes que des d'aquí les poden suprimir, i a més he mirat...
11: Sí?
8: No, hi ha, baixen el taló i hi ha com dos... una escena que passen uns senyors amb un botafumeiro, com nascent, que es veu que porten encens allà, es fa... llarg, el tros que passen potser estan 20 minuts. A més, el crític del País, perquè m'he documentat, diu que aquests interludis no aporten res i que la seva intenció...
6: Es deuen estar canviant de vestit.
11: O sigui, jo deus estar... Tu estàs
7: que en general tot és massa llarg.
8: És que la processó aquesta de figures vestides de negre que van amb els botafumeiros, que ara veig que és encens, i després hi ha uns altres que també passen mig despullats com arrossegant-se, que són uns presoners... Es fa llarg.
11: Ja t'entenc.
8: Perquè jo estava a punt de sortir i passeu.
11: Tu amb qui vas? Llarguíssim. Ja, o sigui, amb qui vas anar?
8: Amb la Balleni. El Pollo estava amb la Pont Nou. Són les meves amigues del
11: Pollo
8: càmping.
11: El Pollo és una senyora, eh?
8: La senyora Núria.
11: Sí, la Pont Nou estava amb la Pollo, amb la Pollo, i tu estaves amb la Balleni.
8: La Balleni, que és la meva millor amiga del càmping.
11: Què us vau posar? Perquè clar, això al vestuari...
8: Ah, bueno, ara es pot anar ja bé,
6: amb
8: eh?
6: Amb texans?
8: Pots anar... Hi havia gent de tot, pots anar amb bambes... Pots anar com vulguis, eh? Vull dir que ja ha arribat la llibertat i això també et dona molta relaxació per dir, vas una mica cuqui.
12: Jo per això
8: tampoc...
12: ja no hi vaig al Liceu, perquè es pot anar de qualsevol manera.
8: Però hi ha de tot,
12: I no ho puc suportar.
8: Hi ha llibertat. Les meves amigues es van arreglar molt, perquè com que no surten tant,
12: exacte,
8: pobres, i vaig molt al... no surten tant, doncs un dia s'arreglen i estaven...
12: Abans anaves al Liceu i sabies quin era el pobre, quin era el
8: claro,
12: rico, quin era
8: tu claro,
12: família,
8: no.
12: I quin no. I ara hi ha un lío de cojones.
8: Jo anava fatal, perquè
12: no
8: a més...
12: esto no lo puedo yo, tenemos un lío.
8: Jo anava fatal, perquè a més portava una bossa com del gimnàs, de leopardo enorme, i la gent amb el bolset he petit i jo amb la bossa penjant, perquè portava ja una mica de sabata, una mica d'un collaret que em vaig posar...
12: Que t'entenc, o sigui,
8: no, i jo amb la bossa penjant.
12: Mary Poppins.
8: Jo crec que la part interessant d'ahir, aneu a veure-la, perquè jo crec que és la millor dels últims 6 anys, ho dic de veritat, i tot i ser llarga s'aguanta,
12: sí,
8: i tu passes bé, no?, que tu passes bé, vull dir que no, no se't fa tan insuportable.
12: Sí, sí.
8: Vull explicar un parell d'anècdotes que em va passar a la mitja,
12: bé,
8: a la mitja part, que veus allà on estava, vaig veure l'Oriol Mitjà, estava l'Oriol Nolis, també, aquí més vaig veure l'Àngel Llàzar, tothom... Em fa molta gràcia, perquè com que allà els polítics estava el Salvador Illa, i tu veus totes les papallones per allà, que dius, com estan esperant per fer... Sí. I jo disfruto, dic, mira aquest, tan... tan...
12: Quines papallones hi havia al voltant
8: moltes, de l'Isabel? Moltes papallones, facis dinons, perquè ara mateix...
12: però què pretenen?
8: Actors, variats, hola, què tal, senyor, tal... Bueno, no ho sé, perquè jo no vaig anar...
7: Que hay de lo mío.
8: Que hay de lo mío, i què tal, sí, sí. Es fan networking, no es diu això?
12: Sí,
8: o què?
12: Sí, no sabem.
8: Networking es dirà.
12: Sí, sí, sí.
8: I a mi, tant. Jo, com soc supertorpe fent networking, però em saluda gent, saludo i tal, i em va venir una senyora... burgesa, de veritat.
12: Ho vas notar? En què ho vas notar?
8: És que era eleganta. O sigui, aquella senyora ja es veia. No era jo, saps? Ja es veia. Que aquella senyora, amb una classe, i va venir i em diu, ai, sóc molt fan i tal, i sóc veïna teva del càmping. Dic, ai, quina parcel·la, perquè no em sonava la cara. I em diu, no.
7: De fora, no?
12: I no es lligava gaire, no? El seu aspecte.
8: Clar, el seu aspecte, dic, ui, de càmping? Dic, no. Dic, però que estàs a la segona part? Perquè el meu càmping té com dos parts.
12: Què vol dir, això?
8: Perquè a la primera part estem els de temporada i a la segona part estan els que van i venen. Dic, però que estàs a la segona? No, estic una casa, dic, ai, que bé, tal, ah, molt bé, tal.
12: El camping on està, perdona?
8: Port de la Selva.
12: Sí, sí,
8: Port de la Selva. Ah, i tal, i sóc molt fan, ai, que bé. Vaig pensar, s'ha equivocat perquè em diu, tens molta mà esquerra, i dic, ui, no sóc jo, però com havia dit lo del càmping,
12: clar,
8: vull dir que jo crec que li agradava, i parlant, i molt interessant, la senyora em diu, mira, que et presento el meu marit, i dic, ai, molt bé. Llavors s'apropa el marit, dic, ai, em diu, li vas donar un premi l'altre dia, i dic, uah.
12: El teu marit, perdona, el marit també vas notar que era burgès.
8: No, el marit no me l'emporto,
12: No, clar, però el...
8: No, el marit no l'emporto, perquè no
7: el marit burgès estava a l'alçada.
8: Bueno, un senyor molt alt, un traje i tal, que ja es veia, dic, ai, calla.
12: Corbata.
8: Sí que és veritat que vaig pensar, quina mandra el marit, perquè jo estava tan contenta amb la senyora parlant, vull dir que no, ara presento el meu marit, vaig pensar...
12: Va caure la senyora, et va caure bé.
8: Molt bé, estàvem tan contentes, i jo vaig pensar, si jo no porto el meu, perquè portes el teu, també, no? Però bé, però
12: el marit va donar la talla.
8: I llavors em diu...
12: Perdona, preferís el marit d'aquesta senyora que el teu propi, diguéssim?
8: Jo ja no prefereixo marits. Jo només prefereixo senyores, no m'interessa cap marit. Llavors me'l presenta i em diu, li vas donar un premi l'altre dia als Premis Nacionals de Comunicació.
7: Calla.
8: Dic, ai, calla. Això, la comunicació, doncs, serà directiu d'algun lloc on jo vaig, saps? I li dic, ai, sí, dic, i què? On treballes? I em diu, és el president del Banc de Sabadell. Josep Oliu. Dic, ai, encantada, i vaig dir, ai, encantada. Dic, ai, perdó, dic, perquè jo em despisto molt, i no?
12: Molt,
8: i llavors,
12: molt.
8: Dic, ostres.
12: I som veïns de Port de la Selva, fixa't.
8: I jo vaig dir.
12: Has arribat, Laura, has arribat.
8: No, i saps què li dic jo?
12: De Badalona, dels Arrabals de Badalona, a tractar un liu.
8: I li vaig dir, ai, vas a Port de la Selva? I dic, tindràs barca? Perquè jo a Port de la Selva només m'interessa la gent que té barca.
12: Clar.
8: I em va dir, sí, però no és gaire gran. Dic, ja és més gran que la que jo tindré, ja que no en tinc. Dic, pues aquest
7: que català, això, eh?
8: Sí, li vaig dir.
7: La casa no gaire maca, una barca no gaire gran.
8: I li vaig dir, pues aquest estiu quedem, em portes amb la barca, i quan tornem al càmping et faig una sardinada.
12: També li pots dir a la senyora Oliu, a la Oliua, que vingui amb vosaltres, a la Victòria, que vingui amb vosaltres...
8: Hem quedat
12: topless a les roques aquelles que anàvem
8: tot. Quedat,
12: amb la Pollo. Tu a l'Oliu ara li has de presentar.
8: Estava
12: a
8: la Pollo.
12: A la Pollo.
7: La Balleni.
12: A la Balleni.
8: Sí, li vaig presentar, vam quedar.
12: Digue'm les amigues teves, el Xuri, no, ja el Cabra, el
8: a la
12: Pai.
8: Montse.
12: A la Montse. A la Montse.
8: La de les Càndides, que ja no en té.
12: A la Candy Candy, li podem
8: Candy,
12: dir.
8: Candy.
12: A la Candy Candy.
8: Hem quedat...
12: Jo crec que el grup de la... a les Oliues s'haurien d'ajuntar amb la... amb vosaltres.
8: Li vaig presentar perquè és com que
12: aquesta...
8: estava...
12: Aquesta, Oliu. Aquesta és la Catalunya que volem.
8: Hem quedat per anar a passejar...
12: Riu-te tu del suquet del Portavella. Aquest estiu a Port de la Selva... La pollo, l'oliu, l'altra, sí. dale.
8: Hem quedat, ja, perquè hem quedat per anar al camí de ronda i jo li vaig dir al senyor president, que ja és el meu amic...
12: La paella de la Rahola, la banqueta del Portavella...
8: No vull això.
12: Re comparat amb el que serà aquest estiu Port de la Selva.
8: Home, imagina't.
12: The place to be. Tembla Cadaqués, Tembla Formentera, Biarritz, Venècia... Jo què sé què.
8: Per mi ja és el meu...
12: Port de la Selva.
8: Pel meu amic Josep, ja és, que Josep ja ha quedat que vindrà, Josep, que li farem unes sardines ben mones a la barbacoa.
12: Al càmping.
8: Sí,
12: volem foto, de l'Oliu al càmping. L'Oliu vindrà al càmping?
8: Bueno, això m'ha dit.
12: Sí, no us deixeu...
13: Us heu donat el mòbil?
8: No.
12: No deu tenir mòbil, l'Oliu, eh?
8: No sé. Em va dir la Victòria que em contactaria per Instagram.
12: 902-477-100. Si ens està escoltant el president del Banc de Sabadell...
14: 902-477-100. O la seva dona Victòria, @racu.net.
8: Maria Victòria.
12: Maria Victòria, estimada, que truqui.
8: I...
12: Per què hem quedat? Bueno, heu quedat.
8: Sí, al camí de ronda.
12: Al camí de ronda i després a fer la sardinada de Port de la Selva.
8: Home, jo el convido a la sardinada si em porta en barca, eh? O sigui, no hi ha...
12: Home, tu diràs.
8: El que no faré jo ara és fer sardines, sinó em donen... Vull dir, fem un passeig, un bon passeig. Si no tenia prou jo de no reconèixer aquest senyor que ha de ser famosíssim, però clar, a mi, si s'hagués liat amb la Shakira, doncs encara el tindria, saps? Però
12: em
8: treus una mica del meu negociat. Llavors, surto d'allà, perquè ja sonava jo, que comença 5 minuts, corrents, jo havia de baixar i tal, i em trobo un senyor alt,
12: tots
8: molt
12: eren alts,
8: un senyor molt alt, però aquest era una mica més jove, mirant-me, però mirant-me molt, i dic, tio, he lligat. Li vaig dir a la veient, i tia, mira com aquest com em mira, ja creuant-nos i tal... Jo aguantant-li la mirada, no?
12: En sèrio, Laura? Sí,
8: sí, sí. Jo anava a tope, no?
12: Home, es nota que has estat una adolescent als 80, sí. Jo també.
8: I llavors em diu, hola, què tal? I jo, ui, dic, ens coneixem, no? Perquè, clar, vaig dir, a mi em sonava molt la cara. Diu, sí, sóc el ministre de Cultura. Dic, ai,
12: home!
8: Quina
12: tarda, eh?
8: Mira el networking que faig jo.
12: Que vingui la sardinada.
8: Dic, ai, em va dir, la meva dona és molt fan teva. Dic, és que ja està, clar, la teva dona, com ha de ser. Però em mirava, jo crec...
12: Libidinosament.
8: Crec una mica. Jo vaig notar alguna cosa, eh? Està bé, perquè l'Hortasson queda fatal en fotos, eh?
12: No, però és guapo.
8: En persona...
12: És guapo.
8: No, en persona, perquè a mi m'agraden molt els tios alts, eh? Mira, vaig conèixer dos tios alts, fixa't.
12: Tens una mà... informació de servei.
8: L'Hortasson...
12: Em dius cada cosa, per cascos, que són al·lucinant. És veí del seu germà, l'Hortasson. M'acaba de dir l'Ernest. L'Ernest Hortasson és veí del germà de l'Ernest Ferrer.
8: I pot venir un dia l'Hortasson aquí?
12: Sí, està convidat, que el convidarem ara. Mira, truca, Joel.
8: Sí, truca'l, que vingui un dijous.
12: Ai, sí, home, i tant.
8: Serà guai.
12: Escolta una cosa, i l'Oliu també podria venir?
8: Ah, si vols, jo m'encarrego. Perquè com som amics...
12: Saps què faria bé el Banc de Sabadell? En Josep, exacte.
8: En Josep?
12: Saps què faria bé del Banc de Sabadell? Contractar-te tu per fer anuncis d'aquests que fan en blanc i negre o tal, o bueno, ja, no sé.
8: Que em faci alguna cosa.
12: Perquè jo crec que, saps, hi ha una línia de crèdit o alguna línia de coses que tu segur que tens... Hi ha un target...
8: Algú de comunicació li puc fer. Jo li puc fer algú de comunicació.
12: I tant.
8: Bueno, doncs que truqui també
12: Josep Oliu. Bueno, però ja ho estem liant amb... Aquests pobres sempre hi ha sempre el negoci pel mig. No, nosaltres ara només sardines.
8: Jo només vull anar amb barca. El que més m'interessa d'aquests senyors que em portin barca. No passa res, perquè les...
12: Bueno, ja amb la Victòria has dit que faries el camí de ronda. Sí. Que sé que és el camí de ronda. Què és fer el camí de ronda? Caminar i caminar i caminar.
8: Caminar, doncs va molt bé caminar, eh? Amb el mar allà, sense res.
13: Preciós, preciós el camí de ronda.
8: És preciós. Vindràs tu o no?
12: Jo no.
8: Ah,
12: jo a Port de la Selva, dic que no vaig a Port de la Selva, jo vaig a l'Empordà, a Port de la Selva, tot el que sigui més enllà de l'esquerra de la Xama, a mi em foto una
8: rellosa. Però no, hi ha molt poca gent,
12: eh?
8: Que vull dir que hi ha molt poca, estaràs tranquil·leta allà, eh? Hi ha hotels per gossos.
12: No, si no vull estar tranquil, és que no vull estar tranquil. O sigui,
8: bueno,
12: no vull
8: doncs m'ho vaig passar molt bé ahir. Vull
12: estar a casa meva, com una cabra.
8: M'ho vaig passar molt bé ahir, vaig fer amics nous, si necessites.
12: I tant, si poden, i quins amics. Sí, ara convidarem al president del Banc de Sabadell.
8: Ai, m'encantaria que vingués.
12: Però li prepares tu l'entrevista.
8: Em va caure bé, eh? Sí,
12: sí. Sí,
8: em va caure bé, em va caure bé, sí, sí. Sí, sí, em va caure bé, la veritat.
12: I mira que nosaltres, això dels bancs també, vull dir que...
8: Ah, bueno, jo no sóc clienta del Sabadell, la veritat.
12: Doncs filla, estàs un trist, eh? Ja t'ho dic. Perquè aquest també vas a fer la sardina i segur que et fot un lío,
8: i ja tinc tres
12: accions,
8: no? Els diners que tinc, els gasto amb accions.
12: Després de la publicitat, Laura Macalla. Moltíssimes gràcies, Laura.
8: Bravo.
12: Genial.
15: A Condis, sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
12: Seguim aquí amb la Sílvia Soler, la Laura Fa, Josep Oliu.
8: Sí.
12: T'imagines?
8: Portassun i...
12: Portassun.
8: La colla.
12: La colleta, la nova colleta de Portbou. Sí. I ara amb tots
8: Port de
12: vostès...
8: la Selva.
12: Ai, Port de la Selva. I sí. Per què dic jo Portbou?
8: No sé, Portbou és bonic també.
12: És que jo passo, t'ho dic, jo mira, surto de la Meridiana, ja arribo més enllà de la Badalona, tot em sembla el mateix. Amb tots vostès, Laura Macaya.
7: Bravo. Si surts per la Meridiana no vas a parar a Badalona, eh?
8: Ah, no.
12: Bueno,
8: Mollet, pues Santa allò. Perpètua.
12: A mi m'agrada això. Jo, màxim, Santa Perpètua. A veure, Laura Macaya, tu bé, avui has titulat la teva secció que no ens sentim còmodes, no? Com, això ho dic bé?
16: Sí, que no se sentin còmodes.
12: Ah, que no se sentin còmodes, perdó.
16: Vale. Vale. A veure, Marc, avui, o sigui, vinc calentita.
12: Molt bé, molt bé.
16: Vale?
12: Molt
16: bé. És a dir, el tema que porto avui és per o ens fotem tots a plorar o sortir tots al carrer i ho cremem tot.
12: Mira, que no
16: tenim
12: no
16: les dues
12: segon,
16: opcions.
12: Que no
16: vale? Podem
12: que
16: tenir
12: les, no d'octubre,
16: les
12: mira,
16: dues opcions. Vale? Però dona per tot això. Vale? Començo una frase. Tenemos órdenes para que no se sientan cómodos. Vale? Aquesta frase la va dir un militar a Ceuta quan li van preguntar sobre l'assetjament i la violència que constant que estan rebent les persones migrants que estan a la ciutat, vale? Però escolta, un militar, eh? És a dir, no estem parlant d'un penjat que passava per allà, sí, no estem parlant
12: no per
16: d'un fet... No, estem parlant d'un militar i no és un accés individual, vale? No és que algú s'ha passat de rosca dintre del cos dels militars, vale?
12: Un militar que és descriu... un funcionari públic, diguem-ho clar, no?
16: Funcionari
12: pagat amb
16: públic
12: els impostos de
16: i...
12: tots els espanyols.
16: No només això, sinó que descriu una política. Ahir Amnistia Internacional va publicar un informe que documenta el que altres organitzacions, com per exemple Border Resistance, portaven setmanes recollint i que diguéssim que perquè no tenen tanta repercussió ens ha costat una miqueta de veure. No només documenta un abandonament d'aquestes persones, sinó una veritable política de tortura cap a les persones, cap a la població migrant que continua a la ciutat de Ceuta. Milers de persones que continuen dormint al carrer, sense accés a aigua potable, sense dutxa, sense lavabos, i amb una bossa de menjar al dia, que els reparteix Creu Roja, que atenció a lo que porta la bossa, una barra de pa, una ampolla d'aigua i una llauna de tonyina. Vale, amb això passen el dia totes aquelles persones que aquí tenim, persones adultes, homes adults, dones adultes, criatures, que passen el dia amb això. Però no només això, sinó que per accedir a aquesta misèria, aquesta bossa de misèria, cal fer cues de més de 3 hores a pleno sol, asseguts a terra, custodiats per la Policia Nacional, és a dir, una ajuda humanitària que per persones que són tractades com a criminals, bàsicament, no? Però el que dèiem, Amnistia Internacional no només documenta amb aquest informe aquest abandonament, sinó que documenta una violència sistemàtica. Posaré alguns exemples. Militars pegant a persones mentre dormen, porres al cap, a l'esquena, a les costelles, hi ha un home precipitat que fa 25 dies que no pot caminar perquè el van tirar per un terraplén de 6 metres als militars i que fa 25 dies que no pot ni caminar. Humiliacions de tota mena, obligar joves a rapar-se el cap, a genollar-se per besar una creu cristiana quan sabem que la majoria són musulmans, insults de caràcter sexual a dones, i tot això evidentment a tot i plen, vull dir, sense distingir ni edats ni condicions. Entre els testimonis de l'informe d'Amnistia Internacional trobem menors de 13, de 14 anys, dones embarassades, persones LGTBIQ, és a dir, a tot i plen. I a més, i això sí que ho hem vist una miqueta més, quan les organitzacions intenten portar ajuda en aquests espais, estan trobant obstacles de manera sistemàtica. Organitzacions que ja no hi poden anar, com Lluna Blanca, dues activistes d'una altra organització que es diu No Name Kitchen, van ser detingudes per gravar una actuació policial abusiva, i això també va sortir molt perquè l'organització Negu Gorriak, que és una organització sense ànim de lucre de Pamplona, que volia portar mantes i altres encerts de subsistència a Ceuta, porta setmanes rebent amenaces de mort i acusacions de proetarres. És el cas d'aquella situació en la que un activista, una diputada ceutí i una advocada de drets humans, que em sembla que la vau tenir aquí
12: divendres passat,
16: fa uns dies, els hi van apedregar tot el cotxe perquè els van confondre amb membres d'aquesta organització Negu Gorriak.
12: Jo vull tornar a recordar la dada que l'advocada que estava dintre aquest cotxe, que li va caure el vidre, la lluna del vidre posterior del cotxe a sobre, és una senyora que està acostumadíssima
4: malauradament acostumada, o bueno, que és una professional, diguéssim, de treballar en zones de risc, Ucraïna, Bangladesh, etc, etc, etc, etc, i va dir aquí, encara estava com atabalada aquella noia,
16: en xoc,
4: estava en xoc.
16: Tenia estrès posttraumàtic, tenia una
4: bueno,
16: mica,
4: va dir, ara m'ho hauré d'anar a tratar, una senyora que a més està especialitzada en això i saben veure exactament quines són les seves reaccions, tenen el llindar del que seria el dolor,
16: i que està entrenada per viure en situacions de conflicte.
4: Diu que va passar més por a Ceuta aquell dia que a Ucraïna, sota les bombes, que ja ha viscut i ha treballat sota les bombes.
16: Increïble, sí, sí. Doncs, però clar, tot això dius, vale, però això com és possible que estigui passant amb aquest nivell d'impunitat, no? Perquè dius, bueno, això passa, però és que a més passa amb un nivell d'impunitat increïble, no? Quan a més estem parlant de que la violència l'estan exercint persones, com dèiem, que no són uns penjats que passaven per allà, sinó que són persones que en principi són persones que ens han dit que estan allà per protegir-nos, no? I aquí és on vull entrar a la resposta, que per mi és que és una política, és a dir, que és aquesta política de construir a determinades persones com una amenaça perillosa per justificar la violència que s'exerceix contra elles, no? És el que es diu la construcció política de l'amenaça. Perquè això funcioni, diguéssim que abans de qualsevol violència ve una operació que la fa possible, no? La construcció d'un subjecte perillós, una persona que constitueix una amenaça, no? I quan aquesta amenaça i aquesta operació funciona, que és el que està passant a Ceuta, el que passa és que ja no veiem policies o militars pagant i torturant persones, sinó que el que veiem és agents de la seguretat pública neutralitzant una amenaça, algú que ens genera un risc, no? I ojo aquí, perquè una de les amenaces a Ceuta que més ha circulat, i aquí com a feministes hem d'anar molt al lloro per no caure en el parany, ha estat el de la violència sexual sobre les dones i les nenes migrants, no?
4: Bueno, això s'ha repetit, cada 5 minuts ho estan dient, eh?
16: Completament. Llavors, la violència, el risc de violència sexual cap a aquestes noies, cap a aquestes nenes, cap a aquestes dones, és real, o sigui, evidentment, és real i està documentat, ¿vale? Però el problema no és que s'hagi anomenat aquest risc, sinó que aquest risc s'està utilitzant i s'ha utilitzat per establir una diferència de tracte molt clara entre el que són les nenes i les dones i el que són, per una altra banda, els homes i els nois, no? Com si aquests últims, els nois, els nens i els homes migrants fossin una amenaça en si mateixa, no? Fossin uns agressors en essència. I aquest mecanisme no és nou, vale? Vull dir que té un origen molt antic i té un nom, no? Aquesta idea del moro violador, l'home àrab o marroquí com a amenaça sexual i social per definició, que evidentment no es tracta d'una descripció de la realitat. Les dades que sobre violència sexual cap a les dones saudites, el que diuen és molta violència sexual per part de militars i policies, i que més de la meitat de les agressions que han patit han sigut per homes espanyols, vale? Vull dir que, bueno,
4: ho pots tornar a repetir, perdona?
16: Sí. Que més de la meitat de les agressions sexuals han estat portades a termes per homes espanyols, no? És a dir que...
4: A Ceuta. I molts d'ells amb uniformats.
16: Vale? És a dir que quan parlem d'aquesta descripció, no parlem d'una descripció real, sinó que parlem d'una idea que es repeteix tant, no? Tot el rato ens martell, no? Està tot el rato aquí, i per tant es converteix en un sentit comú. S'alimenta, evidentment, d'aquesta tradició colonial, no? En la qual sempre es necessita presentar l'home racialitzat com si fos una amenaça, com si fos un depredador, com si fos una bèstia, amb la finalitat, evidentment, de justificar tots els excessos i tota la violència que s'exerceix contra ells, no? I aquest efecte, com sabem, té efectes molt materials, aquest imaginari, no? Determina qui pot caminar per un carrer sense ser parat, qui rep una porra i qui rep protecció, qui és un menor d'edat amb drets i qui és una amenaça amb cara de nen. Perquè no oblidem, a Ceuta hi ha centenars de nois que demanen protecció a la policia i són rebutjats sistemàticament, que reben pallisses, que dormen al carrer, menors d'edat, però menors d'edat que han estat prèviament construïts com un perill. I aquesta construcció, doncs, evidentment, pesa més que qualsevol llei de protecció a la infància, per molt que després ens omplim la boca parlant de la llei de protecció als infants, no? D'acord. Llavors, ara encara em sembla un gir que encara és més, no sé si més greus, però com a mínim més pervers, no? Perquè el pitjor de tot és que estem anomenant a les dones i a les nenes com a víctimes, però ni això ha servit per articular polítiques o accions per protegir aquestes nenes i aquestes dones, no? Perquè el propi informe d'Amnistia Internacional documenta que les dones i nenes migrants també estan patint violències molt greus. 800 dones dormint al carrer sense cap resposta de les autoritats, violència sexual documentada, humiliacions de caràcter sexual per part de militars. Les dones i les nenes no estan protegides, estan abandonades i reben violència igual que tothom. Vale? O sigui que aquí la qüestió de que això demostra també és que aquest ús interessat de la víctima, que cuidado, en aquest país en sabem molt, d'aquest ús interessat de les víctimes.
4: Això un dia hauries de fer una secció concretament d'aquest tema, l'ús interessat de les víctimes.
16: Efectivament. És que és un tema que és... Perquè, clar, sembla que tot està al servei de protegir les víctimes i moltes vegades és una instrumentalització, és un ús de la víctima que no té com a finalitat protegir-la, sinó que les fa servir com instrument per criminalitzar els homes i els nois, en aquest cas racialitzats, que queden per defecte construïts com una amenaça, no? Per tant, els interessos de, darrere d'aquesta cosa que estem explicant, que és la política, la construcció política de l'amenaça, són molt concrets, no? Criminalitzar i castigar una població considerada perillosa i prescindible, alto, a no ser... És prescindible, a no ser que els necessitem per ser explotats. Vale? Aquesta és la segona, també, volta de campana. Per tant, per conclusió, per concluir per anar acabant. Aquest mecanisme que produeix subjectes perillosos per legitimar la violència sobre ells no és exclusiu de la frontera ni dels grans escenaris de violència sexual, i això és el que ens explica de manera brillant el llibre que porto avui, que és un llibre que acaba de publicar-se en castellà per l'editorial Capitán Swing, que es diu Conflicto no es abuso contra la exageración del daño, etc., que he tingut l'honor absolutament de prologar, perquè era un llibre que tenia moltes ganes que estigués en castellà o en català, però vull dir en una llengua accessible. La Sara Schulman és una activista i escriptora queer nord-americana i ens explica que la producció de l'amenaça opera a totes les escales. Opera en les relacions de parella, en les dinàmiques comunitàries, en els moviments socials, i que no només serveix per justificar el càstig i la violència, sinó sobretot, i el que és més greu, serveix per tancar la porta a qualsevol solució dialogada, justa, i no només, que verdaderament... qualsevol solució que verdaderament repari els danys i vagi al moll de l'os, és a dir, a atendre les causes reals del conflicte, vale? I simplement dir, si la política que hem de

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot. Avui sembla de bojos portar un fill al món.
2: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
3: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Institucional Dones Davant del Poder, organitzat per l'Associació de Dones Jutgesses d'Espanya. Aquesta associació és una associació que ja està molt atentes, perquè realment diuen coses, no sé si tu l'hauràs estat d'acord amb mi, però que estan atentes, o sigui, és un tipus de justícia que a nosaltres ens interessa estar-hi atents, perquè això de la justícia d'Espanya també té la marinera. On és? A l'Arxiu de la Corona d'Aragó, que per cert, si no hi heu estat, aneu-hi perquè és preciós. Carrer dels Comtes, número 2, a Ciutat Vella. Ampli programa de xerrades, tallers i conferències. Inscripcions i tota la informació a mujeresjuezas.es. Violència institucional, dones davant del poder.
5: Molt interessant.
6: Recordar que el proper dilluns 5 d'octubre farem el programa des de la sala d'exposicions.
4: Home, per favor, aquesta exposició no us la podeu perdre, a la Mafre, no és?
6: KBR Refundació Mafre, que és l'exposició Imágenes Americanas de Dana Lixenberg.
4: Increïble.
6: I farem el programa en directe des d'allà, si voleu venir de públic, entreu a l'Instagram del programa i ompliu el formulari, teniu el temps fins a dijous, que és avui.
4: Sí, sí, i si no hi ha lloc, ja els farem.
6: Fins avui. I finalment,
4: Fins avui, no?
7: Però el Basté
4: és la setmana vinent.
7: És dilluns! És que és dilluns! Em pensava que era dilluns. Jo estic senyora, estic boja.
6: Però escolta, el Basté fa aquí primer, arriba primer.
7: Que
6: passeu, per acabar.
7: Calla, saps per què els catalans estem tan bé?
6: Per què?
7: Gràcies a Ato!
6: Ara, perquè fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia, assumir responsabilitat, és buscar nous reptes, és ser més lliure, és evolucionar com Ato. Ato, la llet que ens ha fet grans des de 1970.
4: Moltíssimes gràcies, fins demà, que vagi bé. Mira tu quina virgaria que acabem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat, i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. O a la discoteca.
8: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. Els vespres a RAC 1 són per informar-se.
9: Carlos Mazón surt escridassat del funeral d'estat per la Dana.
8: Per analitzar l'actualitat.
10: Ara... Era clar que no era una qüestió de solidaritat.
11: No, hi havia... Quan Trump i altruisme han estat paraules que puguin...
10: Sí, és difícil de fotre-les amb una mateixa frase.
8: I també per aprendre i passar una bona estona.
12: Fa anys vaig conèixer una noia. Tot anava bé. Fins que un dia vaig a casa seva, vaig posar la tele i vaig veure que el 3 no hi tenia TV3.
10: No hi tenia TV3.
12: I tenia Antena 3.
8: Els vespres a RAC1 tenen un nom. Anna Ballonesta.
9: El 9C. Us expliquem amb calma i a la nostra manera el més important del dia, l'última hora de les notícies, i també aprofundim en el com i el per què.
8: De dilluns a divendres, a les 8, 9C, amb Anna Ballonesta. RAC1. Tots som 1. RAC1. Aquesta temporada, els caps de setmana tornen a ser territori d'informació.
13: Donald Trump l'han hagut d'evacuar del tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca per un atemptat que ha resultat frustrat.
8: De conversa.
14: Si jo puc atribuir-me algun tipus de mèrit acadèmic, és que he explicat coses que ja no estan de moda. Que la classe és un acte d'artesania.
8: Són territori d'històries increïbles.
15: Havia acceptat morir-me. No havia tragèdia, estava tranquil.
16: Gira, que hi ha algú.
17: Llavors faig un viratge amb l'helicòpter, acabo d'entrar al barranc i el veig.
8: I també d'entreteniment.
18: S'ha torçat el peu avui.
19: Què t'ha passat?
20: No, venim.
21: És que l'edat no perdona.
22: L'edat castiga.
23: Sí, l'edat castiga, l'edat no perdona. Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
8: Els dissabtes i els diumenges, de 7 a 2, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
13: Al territori del cap de setmana.
8: RAC 1. Tots som 1 milió. RAC 1. A RAC 1 t'informem cada dia. Des de la credibilitat i la proximitat, les notícies que més t'interessen des d'allà on passen. Les veus que has d'escoltar, la informació que has de saber. A RAC 1, 14:15. Cada dia, de 2 a 3, una hora per saber què està passant. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora al capdavant de les redaccions d'informatius i esports de RAC 1. A les 2, totes les notícies al 14:15.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu diràs. És dijous 1 d'octubre, dijous 1 d'octubre del 2026, i avui, com us havíem anunciat, tenim públic a l'estudi. Bona gent. Molt ben enllaunats, aquests aplaudiments de tot el públic. Esteu bé? Esteu còmodes? Sí? Fa calor? Fa fred? Esteu de moment bé, Jo crec que fa una mica de calor, sí. Hola, Jaume Molló.
2: Hola, bona nit.
1: Bona nit. Hola, Gerard Ballera.
3: Hola, bona nit.
1: Hola, bona nit. Hola, Miquel Agut.
2: Que em diguis tu que fa calor, l'Eix Pariser.
1: Sí, ara això ho...
2: Sí, ho hem d'ajustar.
1: Ho ajustarem una mica.
2: Sí, perquè avui som molta gent. Sí, ja, posa-t'hi, Molló, posa-t'hi.
1: Molt bé, espero que gaudiu de dues hores llargues de ràdio i de bona teca, la que hem preparat en aquest Tu diràs especial d'avui. Ja sabeu que un cop al mes obrim les portes de l'estudi perquè la gent que normalment ens escolta des de casa pugui veure com fem ràdio. Potser us endureu una impressió dolenta del que sentiu per la ràdio, però espero que no, que passeu una bona estona de ràdio i que gaudiu de com fem el programa aquí cada nit. Sou 20 privilegiats, per tant, aprofiteu aquestes dues hores i mitja de ràdio. Ara us repartirem unes aigüetes perquè estigueu hidratats, i qualsevol cosa, aixequeu la mà i ja veurem què fem. Si voleu anar al lavabo, podeu anar al lavabo, i si no, el que faci falta. Ara obrirem tertúlia, Avui venen el Joan Poquí, la Maria Fernández Vidal i el Paco Cabezas. Hem de comentar tota l'actualitat, per exemple, l'espantada de Cristiano Ronaldo amb la selecció de Portugal, tots els detalls que hem sabut avui, n'hi ha alguns d'estrambòtics, ara us els explicarem. L'arribada de Rafinha a Barcelona ja és aquí, en les pròximes hores li faran proves, en principi no té res, com dèiem, és un cop només a la cuixa dreta i hauria d'estar disponible pel partit contra el Getafe d'aquí a 10 dies. Hi ha hagut comunicat de la UEFA, del Barça, el Madrid enviant documentació sobre el cas Negreira a la UEFA, afegint nous documents i noves investigacions d'aquesta cosa que té, d'aquesta investigació que té oberta la UEFA sobre el cas Negreira. Ara us ho posarem tot sobre la taula. És curiós avui que Mbappé és casat a París amb la xicota, se'l critica perquè no ha anat a Madrid a Valdebebas després de les molèsties que va tenir en França, que apareguin informacions relacionades amb Negreira. És curiós que quan el Madrid va malament i no guanya, sempre apareguin aquest tipus de notes, d'informacions de Negreira o d'altres tipus polèmiques relacionades amb el Barça per mirar de desviar el focus de l'actualitat. Ara us ho explicarem bé i ho comentarem en temps de tertúlia, i després ha de venir l'Edu Mutante amb el Tu riuràs per fer un resum de la setmana amb els seus personatges, i estrenarem concurs musical amb el Jaume Molló.
2: Sí,
4: Sí, i tant.
1: Concurs.
4: Sí. Una mica en la línia del que vam fer durant el Mundial de futbol l'estiu passat.
1: Perfecte, m'encanta. És música relacionada amb el món de l'esport. I dos de vosaltres, tots voleu concursar? Hi ha premi, eh?
5: Sí.
1: Hi ha premi pel guanyador i pel que quedi finalista. Sí, Doncs després farem un sorteig entre tots els que heu vingut, i dos de vosaltres participareu al tram final del programa en aquest concurs musical que es diu el millor concurs musical de la història. S'ha entès o no?
2: Sí, crec que sí, Aleix.
1: Això serà a partir de la mitjanit. Deixa'm recordar els premis, ja que els tinc aquí. En aquest concurs musical que farà el Molló, amb dos oients que avui ens acompanyen en directe, el finalista, qui perdi, s'endurà dues entrades per la castanyada del Cabró Rock. Home. I el guanyador, un pack de quatre entrades.
2: Oh!
1: Per tant, pack de 4 entrades pel guanyador, pel Cabró Rock de Castanyada, i el perdedor, el finalista, s'endurà dues entradetes també per anar a gaudir d'aquesta Castanyada del Cabró Rock el 31 d'octubre a Montmeló, al circuit de Catalunya. Són 17 hores de música en directe amb actuacions de cultura popular, atraccions, castellers, panellets, castanyes, moniatos, i amb grups com Figaflaues, Els Catarres, la Ludwig Band, Detallets, Els Amics de les Arts, per exemple, 31 Fam, Doctor Prats i Els Pets i Lacs amb Busto, que van junts en un mateix escenari per primera vegada en 20 anys, coincidint amb el 40è aniversari de les dues bandes.
2: Què tal?
1: hi haurà molts més grups. Són 17 hores de música. Aquests són alguns dels grups que hi haurà a la Castanyada del Cabró Rock a Montmeló el 31 d'octubre. Avui, en el concurs musical que presentarà el Molló, sortejarem entrades pels dos oients que ens acompanyin aquí a la taula. La cultura popular catalana us espera a Montmeló el pròxim 31 d'octubre amb la Castanyada del Cabró Rock. Per cert, si no heu vingut aquí i no opteu a les entrades, encara n'hi ha a la venda a cabrorock.cat.

0: A partir de la mitjanit, eh? Mutante, concurs i la festa grossa d'aquest programa especial en públic a l'estudi. Abans hem de repassar l'actualitat d'aquest dijous 1 d'octubre del 2026. Per exemple, s'estan acabant els partits de seleccions d'avui amb molts punts d'interès, Miquel Agut.
1: Doncs sí, n'hi ha molts. Mira, començo pel que hi ha en joc ara mateix. És el Grècia, Països Baixos, tercer partit de Xavi Hernández a la banqueta neerlandesa. L'estava perdent, però l'està empatant 2-2. Guanyaven els grecs 2-0. Han anul·lat un gol a Països Baixos, l'havia fet Dumfries, no ha estat vàlid per fora de joc, però ha marcat Van Dijk, ara fa dos minuts ha marcat Reinders, empat a dos, 5 minuts de temps afegit i pel que sembla estaria més a prop un hipotètic 2-3 que no un 3-2, un resultat que valdria l'equip de Xavi per col·locar-se segon a la general del grup de la Nations League per darrere precisament de l'equip grec. D'altra banda, en el grup ja s'ha acabat, l'Alemanya 2, Sèrbia 0, és la primera victòria de Jürgen Klopp com a seleccionador alemany. Recordo que Adeyemi no era en aquesta convocatòria perquè Klopp en va fer dues, una pels primers dos partits, una altra pels tercer i el quart, aquest és el tercer, per tant Adeyemi formava part del primer bloc, avui ja no hi és. Això en aquest grup, i després n'hi ha un altre que està especialment mogut, amb el Dinamarca 2 Portugal 4, partit a punt d'acabar-se. El primer gol dels portuguesos l'ha fet João Cancelo, una bona jugada col·lectiva ben resolta davant de l'àrea, no és un que cau des de lluny de porteria com va fer amb el Barça fa uns dies, sinó que estem parlant d'una jugada col·lectiva i d'una picadeta davant del porter. Al final sembla que els acabaran amb 2-4. Per cert, el dia en què Cristiano Ronaldo no hi era, en atac la selecció portuguesa amb Leao, dorsal 7, Gonçalo Ramos i Pedro Neto. I amb Cristiano a casa suposo que celebrant els gols dels seus compatriotes.
0: Segur.
1: Ha estat notícia també Cristiano perquè Højlund ha fet un dels dos gols de Dinamarca i l'ha celebrat a la manera del jugador portuguès, cosa que Gerard Fens deia en Pintanel a la redacció, en un precedent entre les dues seleccions, marcant contra Portugal i amb Cristiano al camp, avui no hi era, però aquell dia sí, va celebrar el gol amb el...
0: saltant i
1: aquell característic. A l'altre partit del grup, Gales 2, Noruega 1, amb 10 l'equip noruec per l'expulsió d'un central, i aquest ja és definitiu i gairebé és definitiu també el Dinamarca-Portugal. Ai, t'ho remato amb la selecció espanyola sub-21 perquè ha jugat aquesta nit al camp de San Marino, que no és una potència, però a Espanya sí, s'ha notat, 0-13. Ha guanyat l'equip sub-21 espanyol. Carlos Espí ha fet 5 gols dels 13, el jugador valencià del Madrid, en un partit que no ha jugat Marc Bernal i en què Xavi Espart ha disputat només la segona part.
0: Doncs així està la jornada de seleccions d'avui. És la tercera, d'aquesta fase de grups de la Nations League. Recordo que la selecció espanyola jugarà dissabte a Oviedo, al Carlos Tartiere, contra la República Txeca. Avui que hem sabut que Nico Williams també marxa de la selecció espanyola. És baixa pels dos pròxims partits per unes molèsties a la cuixa esquerra. Se'n torna cap a Bilbao per recuperar-se. Han dit que no convocaran ningú més de la Fuente, que es queden amb els 25. Eren 26 i ara amb la marxa de Nico Williams es quedaran amb 25 jugadors per afrontar aquests dos pròxims partits, dissabte a Oviedo i dimarts de la setmana que ve a Split contra Croàcia. Portugal guanyant sense Cristiano, pendents ara del que diguin al final del partit Jorge Jesús, els futbolistes, després del que ha passat en les últimes hores. Sempre que parlem de Cristiano fem el contrast, o a vegades fem el contrast amb Messi. Avui Messi és notícia, més enllà de que dimarts li fan l'homenatge a l'Argentina, perquè l'Aldenc ja ha fet oficial que Messi ha comprat el club i que ja és el nou propietari del conjunt alacantí, que està a segona divisió. Per tant, Aldenc i Cornellà, Leo Messi jugant al Monopoli amb el futbol i anar comprant clubs a tort i a dret. Una més de seleccions. Avui s'ha presentat la nova samarreta de Catalunya de futbol, que recupera les quatre barres. Després de l'últim disseny, que havia estat una mica controvertit, perquè hi havia com una cinquena barra, no? Unes cinc barres vermelles, doncs ara aquesta és xulíssima, la samarreta, té quatre barres vermelles, avui l'han presentat, i durant la presentació, el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha dit que miraran de fer algun amistós de la selecció femenina de Catalunya al mes de novembre. A veure si ho aconsegueixen en l'aturada FIFA que hi ha també al mes de novembre. S'han acabat els partits, Miquel?
1: S'ha acabat el partit de Països Baixos al Camp de Grècia amb l'empat a dos final. Per tant, Xavi Hernández continua sense perdre com a seleccionador de l'equip neerlandès i a la general, amb aquest punt, els neerlandesos es col·loquen segons de grup a la Lliga de les Nacions.
0: Sí, ara mateix amb Grècia 7 punts, Països Baixos 5.
1: Alemanya 4.
0: Alemanya 4. Només dues d'aquestes tres seleccions passaran als quarts de final. Hem tingut Champions femenina. Avui també s'ha completat la segona jornada. Ahir el Barça golejava la Roma 0-6. I avui, Gerard Ballera, estaven pendents del Real Madrid femení.
2: Sí, s'està completant, de fet, la jornada, perquè falten 5 minuts del Manchester City 1, Real Madrid 1. Partit que tanca aquesta segona jornada de la fase Lliga. Partit igualat a la primera part. De fet, s'ha avançat l'equip visitant, el Madrid, amb gol de Linda Caicedo a la primera meitat. En la segona ha estat millor el Manchester City. De fet, ho ha aprofitat per neutralitzar l'avantatge de les blanques amb un gol de Shaw al minut 6 de la segona meitat. Atacant més el City, queden 6 minuts més l'afegit perquè acabi el partit. El Madrid ha fet alguns canvis ja interessants de cara a diumenge. Aquest partit de Lliga que hi ha aquí al Camp Nou contra el Barça ha fet alguna rotació. Algunes jugadores importants que seran titulars ja estan descansant, intentant el Madrid sumar aquest puntet. Recordo que la primera jornada va sumar també un punt contra el Paris Saint-Germain. En joc també el Paris Saint-Germain 5, precisament l'Ovaina de Bèlgica 0, pallissa de les franceses. En una tarda en la qual estava molt pendents de l'Inter de Milà, que era l'únic equip que podia igualar el 6-6 del Barça, ha acabat empatant al camp de l'Àustria de Viena. Per tant, el Barça, en només dues jornades, ja és líder en solitari de la competició, l'únic que ha fet el 6-6.
0: Sí, sí, sorprenent, no?, perquè l'Olímpic de Lió també és molt fort, el Bayern o l'Arsenal, però
2: ja han sobretot pujat. Perquè ja és que són només dues jornades, no és habitual que en dues jornades, diguéssim, que tothom hagi deixat algun punt menys el Barça.
0: Ara cantem al final, d'aquest City 1, Real Madrid 1, de la Lliga de Campions femenina. També hem tingut Eurolliga de bàsquet avui, ahir es completava la segona jornada, avui ha arrencat ja la tercera jornada. Recordo que demà hi ha un Besiktas-Barça, després en parlarem, a l'última possessió, amb el Dani Aguilar i l'Àlex Gozalvo. Però avui hem viscut ja alguns partits i Jaume Molló, entre d'altres, el Madrid ha tornat a perdre.
3: Sí, ho ha fet a Sofia, on juga els seus partits com a local al Hapoel de Tel Aviv, 102-98, confirmant una arrencada històrica, perquè el Madrid mai havia començat una temporada europea amb 3 derrotes. Al descans, els de Pedro Martínez perdien per 20 punts de diferència, al tercer quart han aconseguit aixugar la diferència i s'han arribat a posar per davant, però han acabat perdent. El pròxim partit serà el primer casa que jugaran els madridistes, serà contra el Partizan de Belgrat. També s'han jugat i han acabat Estrella Roja 77, Efes 72, compta a l'Efes de Pablo Lasso, lesió greu de Mike James. La sensació tota és d'una lesió al tendó d'Aquiles, la típica que sense estar envoltat de ningú i sense cap cop, l'home tot d'una s'ha regirat com si hagués rebut una patacada molt forta.
0: Una pedrada, sí, sí.
3: Sí, sí, i ha marxat amb llitera, molt mala pinta per aquest jugador que, recordem, volia el Barça. I ha estat molt emocionant el Virtus 96, Olympiacos 94, que s'ha decidit amb un triple sobre la botzina pels italians. L'Olympiacos, que si hagués guanyat hagués sigut l'únic que hagués sumat 3 victòries en els primers 3 partits. Demà hi ha 5 equips que poden aconseguir-ho i encara tenim en joc un últim partit, París 79, Zalgiris 78, a falta d'un minut i mig.
0: Molt emocionant, la jornada amb alguns partits i amb aquesta sorprenent tercera derrota del Madrid mai a la història havia passat. A veure què fa demà el Barça, que de moment té una victòria i una derrota en aquest inici de l'Eurolliga. Al tram final del programa, com fem habitualment els dijous, en parlarem amb el Dani Aguilar a l'última possessió. I aquest vespre també el Barça d'handbol ha perdut, clarament, a més, el Mundial de Clubs, la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès, que entrena, per cert, l'ex blaugrana Xavi Pascual Pasqui. El Barça ha perdut 33-42, de 9 gols de diferència contra el Veszprém. A Egipte, on s'ha fet el Mundial de Clubs, ens està escoltant en directe un dels jugadors del Barça d'handbol, que és Lian Barrufet. Hola, Ian, bona nit.
4: Hola, què tal?
0: Moltes gràcies per atendre'ns, sé que deu ser dur, no?, després d'aquesta derrota duríssima. Què ha passat avui, 33-42?
4: Bueno, crec que ells han fet un bon partit, a nosaltres no ens han sortit les coses i al final en aquest nivell els errors que hem tingut es paguen cars.
0: No hi ha hagut res a fer des de l'inici, a més, no? Han agafat distàncies molt àmplies des del primer moment. Això per què creus que ha estat?
4: Bueno, jo no estic gaire d'acord amb el que has de dir. Crec que sí que la primera part ens hem ficat a dos, després hem tingut errors i s'han ficat allà i hem seguit lluitant fins al final. Però res, com t'he comentat, no m'ha estat bé avui. Crec que feia 65 partits que que no perdien, sabíem, perquè no perdíem, sabíem que hi hauria algun moment on aquesta derrota arribaria. El que fa mal és la manera en què ha sigut, però bé, seguirem treballant per millorar i tirar cap endavant.
0: Sí, per explicar-me bé, és cert que a l'inici han agafat una renda molt ràpida de 7-8 gols, hi ha hagut una reacció molt bona, com tu deies, del Barça, hi ha tingut bola fins i tot per posar-vos a un abans del descans, vull dir que aquí hi ha hagut una remuntada molt bèstia, però després han tornat a agafar moltes distàncies, no? I com deies, sí, feia més d'un any que no perdíeu, vull dir, algun dia havia d'arribar, eren 65 victòries consecutives del Barça, l'última derrota és del setembre del 25, per tant, com diem, més d'un any sense perdre. Clar, podia arribar, com dius tu, potser la manera no és la millor, no? Per vosaltres, no sé si és una derrota molt dura o estant a l'inici de temporada i sent aquesta competició, que no és de les més importants, la podreu pair ràpid.
4: Home, el Barça, el que té és que sempre vols guanyar-ho tot, no? I sigui la competició que sigui, pues és duríssim perdre-la, sigui d'un o sigui de nou, com avui. Però sí, aquesta derrota fa molt mal. Crec que som un equip valent i que juga bé a dalt i a baix, i avui no m'ha estat bé, ja està. Però bueno, a l'esport a vegades és cruel. Però jo segueixo tenint la mateixa confiança en els meus companys, amb l'estaf i amb tot l'equip i amb tota la gent que ens rodeja, de que la temporada és molt llarga i ho tirarem cap endavant.
0: Pot ser positiva d'alguna manera aquesta derrota? És a dir, se'n pot extreure alguna cosa positiva, Ian?
4: Sempre es pot treure alguna positiva de tot. Considero que avui hem vist que hem d'apretar. Jo crec que tot i que som un equip semblant, que hem tingut poques baixes de l'any passat, i continuo dient que jo tinc la mateixa confiança que la que tenia l'any passat quan vam guanyar la Champions amb l'equip, així que la cosa positiva a treure és que cal treballar, que encara la temporada és molt llarga, queden molts mesos, i que seguirem lluitant per tornar a posar aquest escut on es mereix.
0: És un bon toc d'atenció de per on pot anar la Champions aquest any? O ha estat un partit puntual i no hi ha tanta diferència entre Vesprem i Barça?
4: Com t'he dit, jo segueixo tenint la mateixa confiança que hem passat amb l'equip, amb l'estaf i amb tot el que ens rodeja, així que seguir treballant, seguir lluitant, la temporada és llarga i estic segur que serà una temporada inolvidable per nosaltres.
0: I acabo. Emil Nielsen, el coneixeu bé. L'any passat al Mundial de Clubs, ell fa un partidàs i el Barça és campió del Mundial de Clubs, i aquest any ell ha fet un partidàs contra el Vesprem. Avui estava inspirat, no? Vull dir, és una de les claus per les quals s'explica la victòria del Vesprem, també, a la porteria.
4: Sí, bueno, és el millor porter del món, i no tinc res més a dir, la veritat. És el millor porter del món, ha fet un partidàs, però la nostra porteria també és increïble i durant la temporada ens donarà moltes alegries.
0: Molts ànims, i gràcies per donar la cara en una derrota així.
4: Gràcies.
0: Deu i les 11. Jo li agraeixo. No tenia massa ganes de parlar i entenc que estigués mosca perquè realment ha estat dura la derrota, però sota mi en Barrufet ha donat la cara i ha explicat una mica les sensacions que tenien en calent, perquè és que el partit ha acabat fa, què, 40 minuts, no?
5: Sí,
0: menys d'una hora a Egipte. Molló, alguna cosa més del dia que ens quedi per explicar?
3: Doncs mira, algun resultat de tennis a Tòquio. Tenim torneig, victòria de Carlos Alcaraz en 3 sets contra l'estatunidenc Mikkelsen. El mallorquí Jaume Munà ha eliminat Taylor Fritz. Una bona remuntada també en 3 sets. De fet, torna a jugar aquesta matinada contra el portuguès Faria, i en canvi la delegació espanyola ha quedat eliminat Rafa Jódar contra el paraguaià Vallejo. Primer cop que Jódar queda eliminat a la primera ronda en dos tornejos consecutius, i també el malagueny Davidovich contra Berrettini. En passat ronda, Tsitsipas Tiafoe, que també juguen avui aquests dos, i Lehechka. I a Pequín, en el quadre femení, victòria en 3 sets de Paula Badosa, la catalana, contra Kasatkina, i de la gironina Marina Bassols contra Rakimova. En el quadre masculí, en passat ronda, Zverev i Demiñaur, i demà al matí juguen Djokovic contra el xinès Wu i Daniil Medvedev contra l'asturià Pablo Carreño.
0: Tot això, i a més, aquest cap de setmana tindrem motos al Japó, cursa de Fórmula 1, és el Gran Premi de Bahrein, però es fa a Malàisia, perquè Bahrein no es pot fer, es fa a Sepang. Tot això ho repassarem a l'últim minut, que seran ja previsions de cara a divendres, dissabte i diumenge, aquest cap de setmana, que encara no hi ha futbol de primera, però que tenim encara molta activitat pel que fa a les seleccions i en el món poliesportiu, sens dubte. Mira, abans de fer la pausa i obrir tertúlia ja amb el Joan Poquí, el Paco Cabezas i la Maria Fernández Vidal, queden 30 segons a Manchester, anem a veure com s'acaba aquest City 1 Madrid 1, que ha tingut Ballera Una jugada una mica polèmica ara, eh? El Madrid havia fet gol.
2: Sí, havia marcat el Madrid. A veure, ho explico. És una jugada a la frontal de l'àrea, un refús en el qual hi ha una jugadora del City que topa amb l'àrbitre, Betmit topa amb l'àrbitre. Se suposa, i entenc que l'àrbitre interpreta, que impedeix que la jugadora arribi a tapar el xut de la jugadora del Madrid, i l'àrbitre xiula abans de que la pilota entri, perquè el xut de la futbolista del Real Madrid acaba entrant. Normalment, quan l'àrbitre toca, per exemple, la pilota, sí que se sap, si no que em corregeixi el Jaume, que és normatiu, que s'ha d'aturar el joc,
3: sí,
2: i és bon neutral.
3: Sí, sí.
2: Però aquí estem parlant d'una jugadora del City que topa contra l'àrbitre.
0: Però si aquesta jugadora del City podia tapar el xut de la del Madrid, ho entenc. Ha influït,
3: sí,
0: en el gol.
3: Sí, el que passa és que, clar, l'àrbitre l'havia vist molt bé que aquesta jugadora arribava a la pilota, perquè li ha donat la possessió al City directament. No sé, Gerard, si tu que t'has fixat més, era molt clar que...
2: Home, era la jugadora que estava més a prop de la jugada.
3: I llavors...
2: potser arribava abans de la Madrid, però sí que arribava, com a mínim, a tapar. O a molestar en el xut, no?
0: Déu dir, la jornada de Champions, en què hem viscut?
2: Mira l'entrenador del Madrid ara intentant protestar aquest gol, com dic, anul·lat, que al final se'n va, Pau Quesada, deixa de dir-li res a l'àrbitre, però en fi, es comentarà segurament al postpartit el que ha passat.
3: Que no us estranyi que faci un Mourinho al Metropolitano,
2: No,
3: Quesada, perquè va
2: impressora?
3: Molt calent, sí. Va molt calent.
2: No, però crec que no tenen impressora, allà.
3: No us posis a prova.
0: No ho sap, potser sí que viatjarà a impressora portàtil.
2: No,
0: el que anava a dir és que a la jornada de la Champions femenina hem tingut les mans de Pubilla ahir amb l'Arsenal al camp del París.
2: Sí, senyor,
0: serveix missa i Lia Williamson l'agafa amb la mà i llavors s'hi xiu l'empanar perquè hi ha la nova normativa i ara hem tingut aquesta acció, vull dir que ha estat una jornada polèmica.
3: La normativa hi era, ara l'han ratificat, diguéssim, sí. L'han aclarit més.
0: Clar.
3: Però...
0: O sigui, Kovacs es va equivocar i el del VAR també.
3: Exacte, l'any passat la normativa ja existia, però no es va aplicar bé. Això d'avui, en tot cas, sigui el que sigui, un cop l'àrbitre ha xiulat,
0: Ja està,
3: clar. Vull dir,
2: no hi ha res a fer.
3: És que no hi ha res a fer.
2: No ha pogut entrar al VAR, tampoc. No, sé
3: no,
2: si
3: no clar, un cop l'àrbitre però... atura el partit, no hi ha res a fer.
2: Final del partit, 1-1.
0: Molt bé, doncs el City i el Madrid, de moment, dos empats. Dos punts tenen només en l'inici de la Champions femenina. El Barça ja 6, ja li en treu 4, aquests dos rivals. Gràcies, Molló, gràcies, Ballera.
2: Fins ara.
0: Així arrenca el Tu diràs, avui en públic a l'estudi, farem una pausa i de seguida la tertúlia amb Poquí, Maria i Paco Cabezas.
5: RAC 1.
6: Que avui és la Mare de Déu de la Mercè i, com sabeu, és festiu a l'Hospitalet de Llobregat.
7: A Cornellà? A Cornellà de Llobregat és festa?
6: Cornellà no és festa, eh?
0: No.
7: Nenes, muntem una excursió?
6: No.
7: Guiada, si voleu, us puc fer un tour per tot el Corte Inglés de Cornellà.
6: A l'Hospitalet és festa.
8: A Santa Coloma de Gramenet.
6: A Santa Coloma de Gramenet, també.
8: Molt maco, tot allò. Si ja heu estat.
6: A Santa Coloma de Gramenet.
8: A Santa Coloma de Gramenet.
6: Sí.
8: Jo hi he estat una vegada a la vida.
6: Bueno,
8: ah, sí? Saps allò que vas a veure un lloc que dius... Això és?
6: Sí.
8: Ja està vist.
6: Ja està vist.
8: Saps què et vull dir? Tornaries allà?
6: No.
8: L'ha passat amb Santa Coloma i amb Roma.
9: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
10: RAC 1. Tots som un milió.
11: RAC més 1.
9: Aquest divendres l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1. A les 7, Besiktas-Barça. Segon partit a domicili de la setmana per l'equip blaugrana.
12: Juga el Parra, la liu pel Barça, Nosque! Enfonsa la Oleg i pica en Joel Parra!
9: Viviu-lo en directe a l'app i al web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres a les 7, Besiktas-Barça de l'Eurolliga. El millor bàsquet d'Europa juga a RAC més 1.
11: RAC més 1.
10: Tots som
11: més
10: 1.
9: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 4 minuts i les 11. Aquí seguim, el Tu diràs. Avui en un programa molt especial, acompanyats d'oients en directe. I ja tenim a la taula la Maria Fernández Vidal, companya de Televisió de Catalunya. Hola, Maria.
1: Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Sí, sí. Us farem treballar avui, com a mínim a l'inici. Paco Cabezas, company del periòdico. Què tal, Paco?
2: Hola, bona nit.
0: Hola, bona nit. I el gran Joan Poquí, Mundo Deportivo. Hola, Poquí. Com estem? Bueno, també per aquí l'Àlex Pintanel. Hola, Pintanel.
3: Bona nit, París.
0: T'aplaudim? Sí, t'aplaudim també, Pintanel. Vinga, ja, perfecte. Està bé. Tot això ho enregistrem i ja tindrem aplaudiments enllaunats pels pròxims dies. Deixa'm començar pel Joan Poquí, que ve de Copenhagen. Mm-hmm. Que ja hi havia Cristiano ahir.
4: Sí.
0: Ja no hi és.
4: Sí, sí.
0: Ja no hi és.
4: Lamentable, eh?
0: Sí. Te'l vas trobar o no? No, no, te l'has trobat.
4: No, no. No. De fet, em vaig assabentar allà que Portugal estava jugant allà un partit.
0: Avui ha jugat. Bueno, o sigui, ahir era la prèvia, diguem-ne. Sí.
4: Doncs que anaven cap allà. Mm. I no vaig trobar per res. I lamentable el... Però vergonya aliena, eh?
0: Mm. No, ara parlem d'aquest cas, però jo volia per comentar-te que tu has anat allà a la reunió de la European Football Clubs,
4: eh? Sí, perquè anava a la porta i per veure si podia trincar-li.
0: Home, pues, li vas fer una entrevisteta allò individual, sí. 7-8 minuts, xerrant una mica de tot.
4: Bueno, que... tot no, 4...
0: Bueno, 4 cosetes, sí. Bé?
4: Bé, molt bé.
0: Sí. Et va semblar bé que es reconcilies una mica amb l'Atlético?
4: Sí, ell va estar en la mà a qui creu que... amb qui creu que necessita dur-se bé. Per exemple, és evident que després d'un temps de ruptura total amb la UEFA i amb la EFC, antiga ECA, pel tema de la Superliga, li interessa reconstruir una bona relació amb la UEFA i amb en aquest cas Nasser Al-Khelaifi i l'Atlético de Madrid. És veritat que el Barcelona ha fet un intent d'un fitxatge, no ha sortit bé. Crec que amb tota la situació, com ha anat el fitxatge, o sigui, l'intent de fitxatge del Barcelona, crec que el que surt més parat era l'Atlètic de Madrid, sobretot per la resposta també impresentable i fora de tota educació, de tots els principis d'educació a les xarxes socials, fent mofa i befa del Barcelona. I ara ha d'estar bé amb la UEFA perquè té un atac també fora de mesura i fora de tota credibilitat per part del Madrid pel cas Negreira, el famós informe.
0: Mm. Ara parlem del que ha passat avui, no? El Madrid presentant informes...
4: Bueno, avui no, ja fa dies que ho ha dit. És l'informe famós que el Madrid ja va anunciar a Florentino Pérez que en aquella roda de premsa perpèntica que presentaria... I el Barcelona que ha de fer donar explicacions davant la UEFA, que tampoc necessita donar-ne masses, però crec que és intel·ligent situar-se en el lloc correcte en cada moment, i penso que el Barcelona ha d'explicar-se, dir-li a Ceferín que és fum i que és una patranya allò de Florentino.
0: Vas poder accedir a això de l'assemblea?
4: Sí, aviam, us dic la veritat.
0: Però sí. Què tal és? Perquè això et fa una pinta...
4: No, és un tostón.
0: Va,
4: sí. Fins al cas que vaig accedir, però també vaig fotre el camp ràpid. O sigui,

0: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
1: Torna la gran festa dels mercats de Barcelona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre, vine a la plaça de les Glòries i gaudeix de la 15a edició de la Fira Mercat de Mercats. Descobreix el millor producte de proximitat, la gastronomia del territori, música en viu, show cookings i activitats gratuïtes per tots els públics. I aquest any, a més, la Fira forma part de la capitalitat europea del comerç local. Vine i gaudeix de la festa dels mercats de Barcelona. Organitza Ajuntament de Barcelona.
2: Home, ECA era autèntic. Hòstia, la ECA, què és?
3: Que a més té més sentit, perquè és associació de clubs europeus.
2: Clar. European Clubs Association era sí. La ECA, i ara és EFC, que és European Football Clubs.
4: No, a mi sona massa.
2: Cal que l'AIFI va dir que vol ampliar...
4: FIFA. Això sona a l'antigua FIFA, no?
2: FIFA, sí, una mica, sí.
3: No, és que, i originàriament, quan neix la ECA, neix com a contrapès de la UEFA. És a dir, la UEFA és la patronal. Si fem el paral·lelisme amb Espanya, la UEFA és la Lliga. La UEFA és la federació, la que organitza els tornejos i tot, la que trinca, la que reparteix els diners, i la Lliga és l'associació de clubs, la patronal. Si fem el paral·lelisme o extrapolem el futbol europeu, la UEFA és la federació i la ECA és l'associació de clubs. I va néixer la ECA com a contrapès de la UEFA per defensar els interessos dels clubs. Ara van de la mà, amb Zeferin, però hi ha hagut èpoques antigament que no van de la mà, sobretot en l'època de Platini.
2: Ara entrarem en el cas Cristiano, crec que és el nom propi de les últimes hores, però ja que hem arrencat per aquí i que parlàvem de la UEFA, avui a la tarda hi ha hagut molts comunicats, un de la UEFA, un del Madrid, un altre del Barça, amb el cas Negreira com a protagonista. Jo insisteixo que el que deia a l'inici, és curiós que sempre que no hi ha... Sempre hi ha... apareix Negreira quan el Madrid no va bé o quan Mbappé és casat a París o quan volen desviar l'atenció d'alguna manera. Bé, què ha passat avui exactament?
5: Doncs mira, primer comunicat el de la UEFA, confirmant a primera hora de la tarda que havia rebut aquest informe del Real Madrid pel cas Negreira, un informe, ho deia abans el Puquí, que ve d'aquella roda de premsa de Florentino Pérez de mitjans del mes de maig. Per tant, estem parlant de fa 5 mesos en el que avisava que enviaré aquest informe a UEFA. En aquest comunicat, el que explica UEFA és que els inspectors d'ètica i disciplina ja tenen aquest informe i que, per tant, doncs, se'l revisaran. UEFA, per tant, ja té aquest informe del Real Madrid, que també ha aprofitat per ficar-hi cullerada mitjançant un comunicat demanant a l'organisme continental que agilitzi aquesta investigació per esclarir els fets denunciats. L'escrit també afegeix que l'informe incorpora molta documentació i evidències sobre uns fets d'extraordinària gravetat, diu el comunicat del Real Madrid, que afecten la integritat de la competició i la confiança del sistema arbitral. Per tant, UEFA primer, Madrid després i uns minuts més tard ha reaccionat al Barça, aquests dos comunicats, confirmant i deixant molt clar que UEFA no ha obert cap expedient nou al Barça i que es manté l'expedient que es va iniciar el 2023, per tant, un expedient que en cap cas s'havia tancat. A més, afegeix el Barça en aquest escrit que sempre ha col·laborat amb els investigadors. Per tant, aquesta ha estat la successió de comunicats d'aquesta tarda.
2: Bé, doncs això. El Madrid apreta perquè ara mateix és potser l'única batalla que pot guanyar, o que vol intentar guanyar, o que vol intentar utilitzar per desviar l'atenció. Però és que el cas Negreira, encara s'està fent el pas previ.
3: S'està fent la instrucció inicial.
2: La instrucció inicial, correcte, no em sortia el nom. Veurem si arriba a judici, aquí.
3: Clar.
2: Aquí. I el Madrid està aprofitant per anar fotent merda a Madrid, a la UEFA, vull dir, a nivell europeu.
3: El Madrid sap que no... Que, bueno, ja el Madrid sap. Qualsevol jurista mínimament eficient o eficaç o sap que això no té o té molt, molt difícil la sortida si no hi ha la constatació i la prova fefaent de corrupció esportiva, com que això no es dona.
2: Si el Madrid vol que el Barça el declarin que ha comprat àrbitres,
3: sí.
2: I el Barça el que defensa és que pagava per un assessorament arbitral, potser uns preus desmesurats, potser aquests diners anaven a parar a un altre lloc i no estem parlant de corrupció esportiva, sinó que el que s'hauria d'investigar és que on anaven a parar aquests calés.
3: Val, doncs,
2: no dic que el Barça no hagi fet res malament, el Barça potser ha fet algunes coses malament, o amb
6: però
2: morals.
6: Però que això hagi incidit en els resultats esportius és que no té cap mena de sentit.
2: Però el Madrid vol exprimar...
5: Que és el que demana el Madrid.
2: El Madrid vol exprimar això.
6: Buscar
2: el Madrid,
6: això és que no té sentit.
3: El Madrid vol estirar el xiclet tant com pugui per tirar porqueria al Barcelona, per desviar l'atenció, per jugar les seves armes, que és sempre la manipulació de l'opinió pública, la

0: el aconseguir influir en els estaments...
1: El control del discurs.
0: I el control del discurs.
1: Ah, per... És el mateix que ha passat amb Mbappé i la pilota d'or.
0: Mm-hmm. Ells volen això. Però és que si ens anem a la UEFA, al 2023, quan esclata el cas Negreira, efectivament, la UEFA obre un expedient al Barcelona, i en aquell moment molta gent dona per sentat que hi haurà una sanció al Barcelona. I es dona per fet que la temporada següent, 23-24, el Barcelona no jugaria a Champions. Sí. Això es donava per fet
2: a
0: mitjans de comunicació. Sí. Val. De fons ben informada. Segurament la UEFA devia pensar, home, si ha hagut compra de partits, aquesta gent els... Què passa? Que hi ha precedents de la UEFA que... ara no recordo el club, eh? Però hi ha precedents, jo vaig fer en el seu dia el reportatge pel Mundo Deportivo, de clubs que la UEFA va sancionar i després els tribunals nacionals van declarar no culpable el club de corrupció esportiva i la UEFA va haver d'indemnitzar aquell equip. Per tant, què va fer el Barcelona l'any 2023? Molt bé, UEFA, veniu, nosaltres tot el que ens demaneu pel vostre expedient us ho ensenyarem. Ara, nosaltres ens hem guanyat el terreny esportiu, el dret a jugar a la Champions l'any que ve. Sí, ens, sapigueu que si ens sancioneu sense jugar a la Champions i resulta que els tribunals competents
2: us demanarem milionàriament
0: i ens haurem d'indemnitzar amb els diners que hem deixat de guanyar per jugar a la Champions, més danys i perjudicis. La UEFA va captar el missatge i la UEFA el que fa és dir, bé, mentre no hi hagi una sentència condemnatòria a la llei, als tribunals espanyols, al Barcelona, per corrupció esportiva, nosaltres no sancionarem al Barcelona. En el moment que els tribunals espanyols sancionin, trobin culpable al Barcelona de corrupció esportiva, en aquell moment el sancionarem. Mentrestant, no. Com que això no està passant, això no està passant, i no passarà, no passarà, perquè no trobaran una prova. De fet, la jutgessa instructora del cas ja ha dit...
2: Ha dit al Madrid que no ho allargarà
0: més. Que s'ha acabat la comèdia, que el teatre aquest del Malo ja s'ha acabat. Ja no hi ha més teatre. Per tant, estem davant de fum. Fum, que és el que ha dit el president Laporta en diverses ocasions, és fum. És una manera de distreure l'atenció, de pressionar, d'intimidar, de manipular, de fotre merda, de falsejar, de mentir, de seguir robant, distraient l'atenció per nosaltres. És això el que fa el Real Madrid, res més. Com ha fet tota la seva història, fan això, es dediquen a això, són professionals d'això, són professionals del fum, i per tant és el que estan fent. Ja està, vull dir, no hi ha més.
2: Discurs de poqui. Paco, Maria, què en penseu?
3: Yo creo que el comunicado de la UEFA de hoy no es nada casual. Primero porque yo no creo que han falta, ¿cuánto han sido? 3-4 meses que lleguen estos 500 folios a la sede de la UEFA.
2: 500,
3: nada. Yo no sé si les han mandado en Paloma.
2: Potser se'ls ha colat la fotocòpia de Mourinho de l'Atlético.
1: Segurament.
2: En els 500 folios.
1: És que han aportat, si han descobert alguna cosa nova, potser també l'haurien de portar...
3: No.
2: Aquí, ¿no? A la instrucción que hay aquí, sí.
3: Sí, la verdad es que tengo curiosidad por ver qué salen esos informes. Entiendo que serán unos detalles minuciosos de cada partido. Cuando,
0: de la Galerna, hace unos meses... Real Madrid Televisión y el programa que fa aquest el Matías Prat.
3: Hace unos meses, además era el diario Marca, creo que hizo una especie de informe. Pues al final la conclusión, no, pero la conclusión era que no habían ayudado al Barça. O sea, que al final es un poco rocambolesco. Pero sí creo que no es nada casual este comunicado, porque para hacer un acuse de recibo hace falta que la UEFA saque un comunicado de un párrafo. No tiene ningún tipo de sentido. ¿Hay alguna teoría que dice que es un guiño de ojo de Ceferin hacia Florentino? Están intentando un poquito de acercamiento y, bueno, te echo un cablecito por aquí, pero, ¿sabes? Muestro solo la patita. Porque, evidentemente, como bien decía Poquí, si no hay una sentencia, en este caso penal, condenatoria contra el Barça, la UEFA aquí no puede aplicar ningún tipo de sanción deportiva, que recordemos que en España no se puede aplicar porque el caso, o sea, ya ha prescrito.
2: Ha prescrito, sí.
3: O sea, no tiene ningún sentido.
2: No, ya. Bé, doncs això, a veure què acaba passant. I una mica com el cas del City, que sembla molt gros, que sembla que l'hagin d'expulsar del futbol mundial... Però veurem on arriba tot això.
0: Però aquí sí que hi ha un de 115 casos, em sembla que eren 114, que s'han trobat provats. Per tant, aquí sí que hi ha un...
2: Sí, però com explicava ja el Toni Padilla, ho han agrupat en 5 grups d'aquests 114, n'hi ha un que és hi ha 20 casos en què no han cooperat enviant informació que el reclamaven. Hi ha un altre cas que és, això, irregularitats financeres, hi ha un altre cas que és amb publicitat, vull dir, que estan agrupats en 5 blocs, aquests 114 casos, en els quals els declaren culpable. Però... Clar, després ho hauran de demostrar davant de... Perquè això és una comissió independent de la Premier League que ha dit, nosaltres creiem això, però si recorren a un organisme superior... Hauran de demostrar-ho d'alguna manera, que tenen proves fefaents que havien... No? O amagat contractes publicitaris, o camuflat...
1: Però a mi em sembla, com diu el Joan, a mi em sembla que en aquest cas és com més fàcil de demostrar, o més possible demostrar-ho, perquè estàs parlant de números, de contractes, de peticions d'informació que no s'han donat. En el cas del Barça... És que hi ha partits de futbol, és que hi ha partits de futbol i hi ha gols, és que no tens més on agafar-te. Sí que hi ha els pagaments, però és que això no ha fet que el Barça estigui guanyant les lligues des de fa 20 anys, és que no ha passat això.
2: No, de fet, en el procés del Casagrera hi ha la lliga del Camp Nou, que Mateu Laoz li vir aquell gol a Messi i li dona la lliga a l'Atlético. Vull dir que hi ha hagut molts exemples de lligues. N'hi ha un altre també que guanya el Madrid amb...
0: No, que escolta, jo si m'hi poso...
1: Fes un informe de 500.
0: Faig un informe ràpid,
2: Sens dubte, sens dubte. Bé, abans de parlar de Cristiano, ja tenim aquí Rafinha a Barcelona. El brasiler ha aterrat aquest migdia a l'aeroport del Prat després d'un viatge de 24 hores des d'Austràlia.
4: Sí, un dia sencer. Ha fet escala a Dubai, cap als vols de 2:45 ha aterrat a Barcelona i ha marxat cap a casa després d'un viatge llarg. Tal com hem explicat aquests dies a RAC1, tant l'entorn del futbolista com el Barça estan tranquils perquè, després de veure la ressonància que li van fer al Brasil, es descarta una lesió greu en qualsevol cas. Demà se'l mirarà el doctor Ricard Pruna, se li farà una ressonància magnètica que hauria de confirmar aquest primer diagnòstic. Si és així i es confirma, Rafinha hauria d'estar disponible pel partit contra el Getafe del dissabte 1 d'octubre. Una altra cosa ben diferent és que Flick li doni descans pensant en el que vindrà després. Galatasaray, Betis, PSG i Real Madrid. La temporada de Rafinha és espectacular, 14 gols i 3 assistències en 8 partits oficials amb el Barça, i la realitat és que no para d'acumular elogis. Un dels últims ve precisament del seu màxim rival del Real Madrid, el porter belga Thibaut Courtois, a menys d'un mes del clàssic. Són declaracions a Onda Cero.
5: Sí, a mí me gusta mucho Rafinha, creo que siempre para mí es una pieza clave del Barça y cuando no ha estado, yo creo que han sufrido mucho, y cuando está jugando bien, entonces yo creo que Rafinha, por ejemplo, siempre tiene el reconocimiento que se le merece, creo, pero es una pieza clave de ese equipo y mete muchos goles porque es un gran jugador, pero bueno, habrá que frenarle dentro de un mes, ¿no?
2: Això és el que diu Courtois a Onda Cero. A veure si li fa algun gol Rafinha en el clàssic a Courtois, ja que està marcant a tots els porters. Ara us deixo opinar sobre Rafinha, però parlant d'elogis, avui també n'ha rebut un altre, Lamine Yamal, no? El darrer arriba d'un company seu a la selecció espanyola.
4: Víctor Muñoz, el jugador barceloní del Liverpool, reconeix que té una competència molt sana amb el blaugrana.
6: Intento aprender mucho, mucho de él, es un buen amigo mío que está conmigo en el día a día, compartimos muchos momentos juntos y la verdad que el poder tener esa competencia, el poder verlo entrenar cada día, la verdad que es todo un privilegio para mí y bueno, y ya no solo de él, sino el poder aprender de todos los jugadores del equipo, la verdad que eso para mi día a día me ayuda mucho.
4: I un darrer apunt ràpid, en clau selecció, Nico Williams ha abandonat la concentració d'Espanya per unes molèsties a la cuixa esquerra. Les va sentir, les va notar després del partit contra Croàcia, al Sánchez-Pizjuán. Cap futbolista el suplirà i, per tant, la convocatòria pels partits d'Oviedo i Split es queda amb 25 futbolistes.
2: Està passant molt, no, això? Moltes molèsties...
1: És que potser el més intel·ligent és el que ha fet Klopp. Té uns quants pels primers compromisos i una altra tongada de jugadors pels següents, perquè...
2: Sí, però és interessant que els jugadors, a la mínima molèstia, perquè no es parla mai de lesió, ni Eric és lesió, ni Rafinha és lesió, ni Nico Williams és lesió, ni Grimaldo tampoc és lesió, vull dir, els jugadors diuen, vale...
4: Frena la Konaté, no? Sembla que és una miqueta...
2: Sí, Mbappé és l'altre que Mbappé. Molèstia.
3: O pequeños pactos con los seleccionadores aquí, que no conocemos.
2: Aquí. Tu creus que sí? Pot haver
3: sí,
2: alguna cosa va, així, eh?
3: Segur.
2: Sí, eh?
3: Segur.
0: El Mbappé és teatre, segur. I Rafinha espero que també. Hauríem de fer tots.
3: Bueno, estava haciendo una Coca-Cola, no?, en París. Quan
2: sí,
3: ha sigut
2: sí,
3: esto?
2: Sí. Avui l'han casat. Bueno, ahir la nit.
1: Avui s'ha
2: filtrat. Sí.
0: Ara, partint de la base que és una aturada indecent. És indecent.
1: S'està fent llarga, eh?
0: No, és que és indecent. O sigui, clar, a mi ja s'han fallat dos dies d'aquesta patotxada, entens? Però el concepte que aturin la competició, que els jugadors del Barcelona que no estan a la selecció estan fent vacances.
1: Clar.
0: Però que és escandalós. Però que és intolerable, home. Aleshores, partint d'aquesta base, tots haurien de fer el mateix, tots haurien d'avorrar-se i que juguessin a la sub-20. Faig un parèntesi. Em sembla un altre escàndol que el Barcelona femení no pugui tenir en partits de Lliga F o d'és igual, o del trofeu Cantamanyana, és més igual que
2: el trofeu. A les del sub-20, no?
0: Perquè hi ha dos senyores que estan jugant al Mundial sub-20 en època de competició. Però que, és que és una indecència. És un atracament, és un expoli permanent d'aquesta màfia de les seleccions, és un expoli. I és un exemple més.
2: Això passa a segona divisió amb alguns clubs importants, per exemple el Girona.
1: El Girona.
2: O no s'acaba d'entendre, vull dir, si para...
0: No, no s'entén.
2: Si para.
0: Para, si pares, ja està.
2: Jo tinc la solució, ja te la vaig dir. Mira, del 15 d'agost al 15 de novembre que es vagin jugant la Lliga, la Champions, la Copa. I després, el 15 de novembre, doncs pares un mes. Del 15 de novembre al 15 de desembre fot seleccions compactades. I a partir del 15 de desembre, vacances. Vull dir que...
0: Eren els Reis.
2: Vacances. El problema és que...
0: Pare Noel.
2: Sí. No, però que, tinguin, que després de les seleccions no hagin de tornar als clubs i no, vull dir que tinguin el període de vacances ja, que toca per parar fer.
4: Encara es faria més llarg, eh?
2: Ja ho sé.
0: I els que no...
2: Bueno, seria com el Mundial de Qatar, que va ser del novembre al desembre. Vull
0: dir, i els que no tenen internacional?
2: Aquest és el problema que li veig, clar. Aquí hi ha un mes i mig que estarien alguns jugadors...
4: De fet, ho hem explicat, els jugadors del Barça, els 5 o 6 que estaven sans, aquests 9 dies que han tingut, tots s'han emportat cadascun per Benjamin Kugel un pla específic de treball, de fet, tots, cada dia evidentment no és el mateix que treballa la ciutat esportiva, però que vacances com a tal, tampoc n'han tingut, vull dir que cada dia havien de seguir un pla específic de treball.
2: No és el mateix, però sí, no, com a mínim evidentment. Mantens en forma. Jo era dels que no feia els deures, vull dir.
0: Fan teletreball.
2: Jo seria un mal. Esto
3: me ha recordado cuando estábamos en la época del COVID con Quique Setién, que les mandaba los deberes físicos para hacer a los futbolistas y evidentemente se lo pasaban por el forro.
2: Sí. Va quedar clar en el 2-8 contra el Bayern, que físicament ens van passar per sobre. Bé, 11:17. Gràcies, Pintanel.
4: Que vagi bé.
2: Vinga, fins ara. Fem una pausa i parlem de Cristiano Ronaldo. A veure si ja tenim alguna declaració postpartit després del... Escolta, Dinamarca 2, Portugal 4. Vull dir, trobar a faltar, no l'han trobat a faltar.
0: Ei, Toma, demano disculpes, jo anava a Dinamarca.
2: Clar, ja ho sé, per qüestions familiars, tens raó.
7: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 11 i 21 minuts, aquí seguim el Tu diràs a RAC1, la nit esportiva de Catalunya amb el Joan Poquí, la Maria Fernández Vidal i el Paco Cabezas, i amb 20 persones de públic que estan gaudint del programa en directe. Tots recordeu Andrés Iniesta, no? El recordeu o no, Andrés?
1: No
0: sí.
1: Sé,
0: sí. Però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Doncs ara podreu descobrir-ho al Iniesta Experience, al joc interior. Ja podeu aconseguir entrades i tota la informació d'aquesta exposició de la vida d'Andrés Iniesta entrant a iniestaexperience.com, tot junt, iniestaexperience.com. Allà trobareu tota la informació i podreu descobrir la seva història des de dins, els records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista. Iniesta Experience, al joc interior, a partir d'avui ja a Barcelona, al Port Vell, a l'IMAX. M'agradaria parlar de Cristiano Ronaldo, però... Hola, Oriol Jové.
2: Hola, bona nit.
0: Bona nit. Però tenim una última hora que ens porta el Roger Saperes, que ha trucat aquí perquè avui fa horari de matí, però m'ha dit, escolta, tinc una notícia i vull entrar un moment en directe al Tu diràs. Hola, Saperes.
3: Hola, què tal, Parisè? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. A veure, tens novetats sobre l'artista que apareixerà a la samarreta del Clàssic del 25 d'octubre.
3: Sí, perquè fa uns dies Carlos Montfort, del diari Esport, el nostre company avançava que Tyler, the Creator, era l'opció preferida del club per aparèixer al frontal d'aquesta samarreta del Clàssic com a artista de Spotify. Doncs a RAC1 ja podem confirmar al 100% que aquest serà l'artista que lluirà l'equip en el proper duel contra el Madrid a l'Spotify Camp Nou, recordem, el 25 d'octubre. Per tant, Tyler, the Creator. El seu nom és Tyler Gregory Okonma, és un artista nord-americà de 35 anys, conegut amb aquest nom de Tyler the Creator. Està considerat una figura influent del hip-hop alternatiu i fins i tot ha participat en alguna pel·lícula com Martí Suprem, i el seu darrer àlbum és Don't Tap the Glass, del 2025. Tyler serà el novè artista que apareixerà a la samarreta del Barça després de Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo. De tots aquests, Aleix, Olivia Rodrigo és la que ha venut més samarretes. L'artista de Califòrnia va arrasar en vendes i és la més venuda d'aquesta llista, cosa que té un mèrit increïble tenint en compte els noms que hi han aparegut. En tot cas, totes aquestes edicions han estat fins ara un èxit rotund a nivell comercial, i les edicions que es fan a 400 euros, es venen aquestes edicions limitades, normalment se'n posen a la venda 1.899, s'esgoten, i també l'edició superlimitada, que és la que va assignada pels jugadors i es venen a 3.000 euros, també s'acaba esgotant perquè són una joia entre col·leccionistes. En tot cas, aquest any, Tyler, the Creator, serà l'escollit per aparèixer al pit de la samarreta en el proper clàssic, com dèiem, del 25 d'octubre a Spotify Camp Nou.
0: No tinc el clàssic, a veure si l'Oriol Montfort, el nostre tècnic de so, a veure, ens pot punxar. Bueno, m'esperava alguna cosa més moguda, ¿no? Tyler, the Creator...
4: No, pero porque ha evolucionado.
0: Ah, sí?
4: En sus inicios era bastante más guerrillero.
0: ¿Es hip-hop, això, Paco?
4: Sí, hip-hop, soul.
0: Soul,
4: ¿eh? En sus inicios de carrera, además, tuvo bastantes problemas con algunos países por el tipo de letras, luego se fue calmando un poco más.
0: ¿Pero cómo lo conoces tanto? Perdona. No,
4: es un artista muy influyente.
0: Ah, sí, pero
4: además,
0: discúlpame.
4: Además, es diseñador,
0: no
4: tiene una firma de marca de ropa propia. No, es un tipo bastante... Ha ganado varios Grammys, diría.
0: ¿Pero eso es entre el jovent o...?
4: Sí, y a todos los que les guste ese tipo de música.
0: Ah, sí, val.
4: No, tengo que decirte que a mi hija le gustaba bastante más Olivia Rodrigo, pero bueno, puedo entender que Tyler, the Creator, pueda, no sé, yo creo que pueda ser un tipo importante para llevarlo la camiseta.
0: Val.
4: No l'he escoltat nunca, no?
0: No, puc dir que no havia sentit mai el seu nom.
1: És la primera vegada que no sento el nom de patrocinador de la samarreta del Barça. Vull dir, tots els anteriors els havia sentit.
0: A l'Olivia Rodrigo també.
1: Sí.
5: I on els seus?
1: Sí, però aquest no.
5: I el Chiran, el Coldplay i els
0: Stones. Sí, Rosalía.
5: Ah, sí, també.
0: Sí. Drake, aquell Drake sí que l'havia sentit, però no...
4: I trajo mala suerte, Drake, además.
0: Sí, va ser derrota.
4: Aquella no nos gustó mucho, sí.
0: Val, a veure, això és Tyler, the Creator? No. Molt bé.
5: Però una mica orquestra Mondragón.
0: És animal. És animal. Val, doncs això, queda confirmat que Tyler, the Creator, lluirà el dia 25 d'octubre al Spotify Camp Nou en aquest primer clàssic. Molt bé, sap veres.
3: Sí, sí, no m'equivoco, Aleix, ho deia ara el Paco, ha guanyat 3 premis Grammy.
0: 3 Grammy, eh? Val. Vols, sí. Vols afegir alguna cosa més?
3: No, anava a dir només que no m'estranya que sigui polifacètic amb tot això que estava explicant també al Paco, dient-se The Creator, no? Si ho diu així, doncs. Ja vindria a ser una mica això, no?
2: Has vist el logotip, Aleix, de no. Tyler, The Creator? Lletra és molt de fantasia.
0: Ah, mira, això podria ser el que aparegués a la samarreta, perfectament, si són xules. A mi m'agradaria, sí, m'agrada. Jo no pagaria els diners que paguen per les samarretes, ni per la de 400 ni de 3.000, però per això hi ha, pels gustos dels colors i pels col·leccionistes, doncs, aquest tipus de coses. Molt bé, Sape, res més?
3: Sí, deixa'm que t'expliqui un parell de coses, ja que estem amb el tema samarretes, que m'han semblat interessants, perquè estava preguntant avui també per aquestes qüestions. Per exemple, sobre la segona samarreta d'enguany, la negra i lila, aquesta la marca de Kobe Bryant, que ha tingut molt bona acollida, però s'ha venut menys que les segones d'anys anteriors, en un percentatge aproximadament del 2 o 3% menys, per l'efecte del Mundial. Què vol dir això? Doncs que molts turistes que eren a Barcelona van comprar una samarreta, segurament de la selecció espanyola, perquè s'ha venut moltíssim aquest estiu, ha tingut un èxit molt gran, això ho creuen també des de Nike i des del club, i aquest aficionat que segurament es va comprar, per exemple, la segona equipació, que és la que més s'ha venut de la selecció espanyola, amb el nom de Lamine Yamal, creuen que va deixar de comprar la samarreta del Barça. Per tant, hi ha hagut aquest efecte del Mundial que ha fet que el Barça hagi venut una mica menys aquesta segona equipació d'aquesta temporada, que havia tingut molt bona acollida, aquesta negra i lila. En tot cas, no és un percentatge molt important, i des del club creuen que fins a finals d'any, doncs, les vendes creixeran i es podrà equiparar a la d'altres temporades, però m'ha semblat curiós aquest efecte que han detectat, que havia baixat una mica menys i que l'atribueixen a la venda que hi ha hagut, perquè ho hem pogut comprovar, ni que sigui visualment també, no?, de samarretes de la selecció espanyola arran de l'èxit que ha tingut, i aquesta associació, no?, en lloc de comprar-te la de Lamine Yamal del Barça, fer-ho de la selecció espanyola. I encara un segon apunt, perquè fa pocs dies el Barça ha llançat també una nova equipació d'aquesta línia retro, que ja n'ha fet més d'una. En aquest cas, la inspirada en la capa dels anys de les temporades 92-95, que és la famosa aquella de la línia blanca, evidentment sense el logotip de capa, i apareixen les paraules Barça, però la resta és idèntica. I ens expliquen també que el fet que l'estigui promocionant Rafinha, que se l'hagi posat un jugador del Barça com ell, que està en aquest moment, ha fet que realment ho estigui patant bastant. I en aquest sentit, ara que et parlo també de les samarretes retro, deixa'm dir-te que hi haurà samarreta del Barça en la jornada retro que ha instaurat la Lliga. La temporada passada, recordem que molts equips ho van fer, el Barça no, i va entendre, va explicar quan ho van preguntar, perquè era per una qüestió de temps, que la Lliga ho havia fet una mica a última hora i el Barça no havia pogut preparar una samarreta. Sí que ho farà aquesta temporada i tindrem samarreta retro en aquesta jornada que prepara la Lliga, aquesta jornada vintage que ja vam viure per primer cop la temporada passada. I compta també amb aquesta, en el sentit de com està de moda el tema de les samarretes vintage o retro, perquè de la venda total de samarretes del Barça, el 70% correspon a les diferents equipacions de Nike i el 30% a la línia pròpia del club, entre les quals hi ha aquesta línia retro que ara estàvem comentant, una mostra d'aquest fenomen i d'aquesta febre que hi ha per les samarretes antigues, i també de la feina que s'està fent des de BLM. Perquè te'n facis també una idea a nivell de números, només amb el que genera aquesta filial del Barça, que es dedica al merchandatge, obviant la resta d'ingressos, el Club Blaugrana seria el quart o cinquè equip de la Lliga competint amb els ingressos totals de la resta d'equips de primera divisió. Hòstia. Només amb el que genera BLM, el Barça seria el quart o cinquè de la Lliga en ingressos competint amb els ingressos globals de la resta d'equips de primera divisió.
0: És bèstia, és que clar, és la joia de la corona BLM. Interessant, que el 30% del que guanya BLM ja sigui amb el que produeix el Barça amb altres robes, com la retro o xandalls només amb el logo del Barça, no? Sense Nike, per exemple. M'encanta que el Barça sí dissenyi una samarreta retro per aquesta jornada que va fer la Lliga, perquè pot ser molt xula, també, no?
4: La línia blanca de capa és que és preciosa.
0: Clar, potser poden utilitzar aquesta.
4: Jo recordo de niño con Romario, no? Clar.
0: Sí,
4: era preciosa, era preciosa.
0: Sí.
4: Y siempre he pensado, digo, tendría que intentar coger la antigua. a lo mejor nos, mira, nos la jugamos con esta, aunque salga Barça, me decapa, yo creo que sigue siendo precioso.
0: L'any passat va ser a l'abril, la jornada 32 o així, la jornada retro, sí. Per tant, potser haurem d'esperar uns mesos, però hòstia, és interessant, perquè molts clubs van fer unes samarretes xulíssimes que recordaven el club històric, i el Barça aquest any, pel que diu el Saperes, tindrà temps de fer aquesta samarreta retro i la lluirà en aquesta jornada especial que fa la Lliga. Molt bé, Saperes, boníssim aquest especial samarretes i publicitat de Spotify.
3: Perfecte, doncs que vagi bé, bona nit a tots.
0: Gràcies, adeu, adeu, el Saperes.
3: Adeu.
0: Sí, se l'ha guanyat tu, bona info. A quarts de 12 de la nit. Tenim en línia un periodista d'Abola, portuguès, per parlar de Cristiano. És el Nuno Reis. Hola, Nuno, què tal?
6: Hola, buenas noches. Desde Lisboa.
0: Desde Lisboa.
6: Saludos.
0: Sí, estás en Lisboa siguiendo todo lo que pasa, evidentemente, en Copenhague, ¿no? Tenéis allí enviados especiales de Abola, que ahora mismo están cerrando las crónicas y trabajando. Entiendo. Hoy no se ha echado mucho de menos a Cristiano, ¿eh? En el 2-4.
6: ¿Qué puedo decir? Tengo un compañero trabajando directamente en Copenhague. Acá en Lisboa hacemos también parte de lo trabajo. Fue una noche perfecta, creo yo, para no solo para los portugueses, para la nacional, pero particularmente para Jesús, los seleccionador, porque Portugal ha ganado 4 goles, ha jugado bien, y lo fantasma entre pelicas de que se llama la ausencia de Cristiano no se ha notado, ¿no?
0: Ahora te preguntaré si crees que Cristiano se ha equivocado. Tu opinión, ¿vale?, sobre lo que ha hecho Cristiano, pero yo me gustaría saber qué, o sea, exactamente qué ha pasado. ¿Por qué se enfada? O sea, el motivo. ¿Es porque no juega en Noruega? ¿Es porque lo tiene calentando 20 o 30 minutos y no juega? He oído que Jorge Jesús, que se enfada porque Jorge Jesús le dijo en privado, discúlpame por tenerte calentando y no entrar a jugar. Ahora lo diré en rueda de prensa, ahora me disculparé en rueda de prensa. Y cuando Jorge Jesús en rueda de prensa dice, no, aquí mando yo y no se disculpa, entonces es cuando se enfada. O sea, ¿exactamente hay un motivo? ¿No?
6: Sí. La historia cumplida, demoraría mucho, pero de una forma corta y resumida, lo que pasa es que cuando Jesús llega a la nacional, reúne con Chris, y hay un plano para la utilización de Cristiano Ronaldo, ¿no?
0: Vale.
6: Un hombre de 41 años. Antes de los partidos con la Noruega, Cristiano Ronaldo pensaba que no iría a jugar, pero en los días de los partidos, Jesús le ha dicho que podría precisar que jugase. Después, no, Cristiano Ronaldo no ha gustado de estar en los aquecimientos 30 minutos y después no tener un único minuto. Sí. Aquí en este punto creo que hay responsabilidades de las dos partes. Lo entrenador tiene que respetar un jugador con lo pasado y lo presente de Cristiano, pero Cristiano también no puede contar que siempre los entrenadores hacen aquello que entiende que es lo mejor para él. Después, hay un nuevo plano. Ese plano es que Jorge Jesús en la rueda de prensa pueda explicar la situación y pedir disculpas, pero Jorge Jesús es una persona que no tiene la comunicación, no es lo punto fuerte. Y perante las cuestiones de los periodistas, ha dicho cosas como en la nacional mando yo y no voy a cambiar las mías ideas por jugador algún, sea lo jugador, sea Cristiano o otro jugador cualquier. Y terminó con una respuesta a una pregunta de mi compañero de Abola, que fue qué iría a jugar con la Dinamarca hoy. Y Jesús ha dicho que jugaría Gonzalo Ramos. En este momento todo cambió y minutos después Cristiano Ronaldo estaba abandonando los estadios.
0: Vale.
6: Y lo resto es historia.
0: O sea que un poco es lo que yo he dicho, ¿no? Que es una suma de todo lo que pasó desde Noruega y la rueda de prensa de ayer. Oye, ¿es cierto que que Jorge Jesús y el presidente de la Federación Portuguesa persiguieron a Cristiano hasta el aeropuerto de Copenhague para que no se fuera? ¿Eso es verdad?
6: No lo persiguieron, pero creemos que estuvieron en el aeropuerto tentando convencer a Cristiano a no viajar. Es la información que circula, pero no hay imágenes, no hay pruebas de qué aconteció. Pero la situación está siendo tratada a más alto nivel y te puedo decir, lo primero ministro de Portugal, Luis Montenegro, ha llamado esta mañana a Pedro Proença en Dinamarca para saber lo que pasa.
0: Hostia, increíble, vale.
4: Uno tiene mejores cosas que hacer este señor, ¿no?
0: La última mujer, ¿no?
6: Eso es una información segura.
0: Oye, ¿se ha equivocado para ti o no, Cristiano?
6: Para mí, creo que Cristiano se equivocó, pero tiene una punta de un poco de razón de su lado y tiene un poco de equívoco. Lo mismo con Jorge Jesús, porque Cristiano puede decir que el entrenador no lo respetó muy bien. Tiene una parte de razón, pero con 23 años de la camiseta nacional, con 41 años, con una carrera gigante, con la abrazadera de capitán de equipo, no se puede abandonar una concentración de una nacional pidiendo su yato privado o algo así. Es errado, no es lo primero. No es lo primero a abandonar, pero es muy errado para mí.
0: ¿Y los aficionados están con Jorge Jesús o con Cristiano en Portugal? La gente.
6: Hay una división evidente en Portugal entre los que están con Cristiano y los que están con Jesús, pero después de Portugal ganar, de estar jugando bien, de estar finalmente jugando lo que las personas esperan, sí, en ese momento ninguém está contra Jorge Jesús. Pero hay mucha presión, no solo de las personas, pero también de los patrocinadores, de las empresas. ¿Sabes? Lo asunto está empezando ahora. Es apenas lo inicio, la punta del iceberg. Creo que es después de lo partido de Portugal con la Noruega, acá en el estadio de Oporto.
2: Diumenge.
6: Creo que ahí será diferente. Las cosas van a avanzar y ser más claras. Y Cristiano va a hablar.
0: Va a hablar, ¿eh?
6: Sí, wow. Cristiano prometió hablar
0: después del partido de cuando se cierre el parón internacional, digamos.
6: No, Cristiano prometió hablar en la publicación en su Instagram. No sé cuándo va a hablar, pero creo que no va a hablar antes de un partido importante para la Liga de las Naciones con la Noruega. No sería lo ideal, no sería bonito, no sería correcto, porque si es lo capitán de un equipo y estás con tu país y con tu equipo, ¿por qué estar alimentando lo fuego, no?
0: Ya. Y se ha acabado, ¿no? O sea, ¿no volverá? ¿Crees que no volverá a la selección portuguesa?
6: Para Jorge Jesús ha dicho hoy, antes de lo partido, unas declaraciones muy rápidas, que era un asunto cerrado para él, para ya que estaba así. Las informaciones que hay, no confirmadas con Cristiano, porque está incontactable, es que no va a volver a Nacional. Y no creo que sería, ¿cómo será posible corregir esta cuestión después de dejar lo estadio, de los problemas, de lo monstruo que se ha creado públicamente? No me parece que haya una solución tan buena como Cristiano volver a Nacional.
0: Muy bien, mira, vamos a escuchar esto que decía Nuno Reis, de Jorge Jesús.
7: Hoy es día de jugar, ficar el juego.
8: Avui és dia de partit, així que ens hem de centrar en el partit. Després anirem a Dodragao i ens haurem de centrar en el partit de Dodragao. I després, segur que tindrem temps per parlar d'això.
7: En este momento el juego.
2: El document que hem sentit era una mica més llarg que la televisió amb drets abans d'aquest partit contra Dinamarca, i ha dit que sí, que el que deia el Nuno, que per ell, per Jorge Jesús, és un assumpte tancat, com a mínim fins al partit de diumenge contra Noruega.
0: Va. Nuno, gracias, os seguimos en a bola. Gracias por toda la información y detalles que nos has dado esta noche.
6: Muchas gracias, buenas noches.
0: Obrigado.
6: Saludos.
0: Adéu, adéu. Re, un minut i us demano l'opinió. Poqui, Paco i Maria.
9: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: pràcticament 3:15. Vinga, ja tornem a ser aquí. Què en penses, Maria, de Cristiano i del que ens deia el Nuno Reis?
1: Home, jo crec que Cristiano ja s'ha passat el joc de... És a dir, ha estat una persona capaç de ser l'extrem més individualista en un joc col·lectiu. O sigui, és molt difícil ser tan individualista en un joc de més companys. Ell està allà, estava allà aguantant perquè vol arribar als 1.000 gols. Sí. És el seu objectiu. O sigui, li importa un pito el que passi en Portugal. Ell vol quedar en els llibres d'història com que ell va arribar als 1.000 gols. És que és d'un egoisme tan descarat que si no et fa vergonya ni dir-ho en una roda de premsa, és que estàs ja en un nivell de creure't per sobre i del bé i del mal, del col·lectiu, del país, de l'equip, de la selecció, de tot. Ell es creu, segurament perquè molta gent del seu voltant així li fa creure, es creu per sobre del bé i del mal, perquè el que ha fet és una falta de respecte i una manca d'educació i tan referent que vol ser ell. Aquesta és la manera de resoldre un conflicte, marxant i deixant tirat a l'equip quan ets el capità de la selecció. Vaja, és que a mi em pot... O sigui, ara deia el company, no, és que tothom té la seva part de culpa. Puc arribar a comprar que l'actuació del seleccionador podia haver estat potser més didàctica, més negociada, més pactada, però el que no compro de cap manera és el desenllaç de Cristiano. És a dir, per molt enfadat que tu estiguis, no pots pirar i dir, i quan a mi em vagi bé i m'ho hagi preparat bé, ja parlaré, adeu. És això?
2: Paco, es que a veces olvidamos que es lo de futbolista es una profesión, es un oficio. ¿Y qué pasa si calienta durante 30 minutos y no sale? ¿Se acaba el mundo? Es que no tiene ningún tipo de sentido. Es una situación triste, penosa, esperpéntica. Luego ya que actúe, que tenga que pegar un telefonazo al primer ministro portugués, esto ya se sale de madre, porque ya pasa a ser un problema de Estado. Yo creo que Portugal tiene bastantes problemas más allá de Cristiano y de su tremendísimo ego. Pero es que nos encontramos con que prácticamente la misma semana Messi va a ser despedido por su afición de la selección argentina como el mejor futbolista de todos los tiempos, y en cambio Cristiano lo vamos a ver despedirse de la selección portuguesa en una furgoneta negra rodeado de sus palmeros y de sus guardaespaldas. La verdad es que es una situación bastante penosa. Y más allá de eso, yo creo que alguien debería convencer a Cristiano de que a sus 41 años ya no está para esto. No está. Ahora me estaba acordando del pobre Roberto Martínez en el pasado Mundial de Estados Unidos. Uf. Que se tuvo que comer a Cristiano en el Mundial. Y era una rémora. Pero en el Mundial de Qatar, para que veamos un poco cómo funciona también el sistema de la selección portuguesa.
0: Tú estabas allá, claro.
2: A Fernando Santos se le ocurrió meter mano al equipo y también se le ocurrió dejar el banquillo en algún partido a Cristiano y se armó la marimorena. Parecía que se acababa el mundo. Cristiano se cabreó con todos los del vestuario. ¿Y cómo acabó aquello? Fernando Santos a la calle. Es decir, que él sigue pensando que es el rey del mambo.
0: Bueno, perdona, es que eran Jorge Jesús, era el seu entrenador a l'Al-Nassr.
2: Que lo conoce de toda la vida.
0: Y tenían una relación magnífica y él va a probar también que fos el seleccionador portugués. Perquè allà a l'Al-Nassr pactaven sí. Quan jugava, quants minuts, i allà a la Lliga Saudita feia el que volia.
3: Però jo és que em sembla un personatge sempre m'ho ha semblat. No, per mi no hi ha matisos en aquest cas. És el nen mimat, que és multimilionari, que porta la pilota d'última generació a jugar al pati del col·le, i en el moment que li fan un gol o que les coses no surten, s'emprenya, agafa la pilota i se'n va i no hi ha partit. Llavors, l'han deixat sense postre i ha agafat una rebequeria. Al marge, que jo també penso que va ser un autèntic llast per Portugal, una rèmora. Portugal podia haver competit per la Copa del Món tranquil·lament, amb 11 jugadors competitius, i no un exjugador, un legend, si tu vols. Però és que al final, el contrast amb Messi és tan bèstia, és tan brutal. Messi ve de marcar 8 gols al Mundial, si no ho vaig errat. Està a la llista de finalistes per la pilota d'or.
0: Amb 39 anys, gairebé 40.
3: Que jo penso que podria jugar, com a mínim, la Copa Amèrica de l'any 28, perquè té contracte amb l'Inter de Miami fins al 2028, i per tant l'enganxarà just en els darrers mesos. I la Copa Amèrica, és possible que algun partit es jugui a Argentina, si és que no ha hagut un canvi d'última hora. I al canvi, és a dir, i Messi...
0: No, perdona, de fet, com que hi ha els Jocs Olímpics de Los Angeles, volien canviar la seu d'Estats Units i Argentina volia acollir-la, també.
3: Aleshores, Messi podia arribar allà si hagués volgut, i no desentonaria. Clar, aquest porta sent un llaç pels seus companys, fa que Portugal, que té un equipàs, no pugui competir per arribar a les fases finals de les competicions. Jo m'imagino que allà dintre els seus companys deuen estar fins a la coronilla d'ell, però té fins a la coronilla d'aquest paio, i el que flipo és que se'l consenteixi d'aquesta manera des del país, o des de mitjans de comunicació, que diuen que està dividit. Què dic?
4: Sí,
3: o sigui, paio, si li hauries d'agafar i retirar-li la...
4: Durant el dia d'avui hem vist com s'han fet virals vídeos d'aficionats portuguesos trencant la samarreta de la selecció portuguesa, enfadats amb tot el que està passant amb Cristiano. El compte d'Instagram de la selecció portuguesa ha caigut desenes de milers de seguidors. Vull dir que realment entre l'afició sí que hi ha una divisió, gent que pensa que evidentment l'etapa de Cristiano Ronaldo com a líder de la selecció portuguesa no s'ha acabat, n'hi ha que pensen que sí, que pensen com el Poquí, que ja va ser un llast durant el Mundial Cristiano
1: és
4: Ronaldo.
1: És que a mi em sembla que això és una deixadesa fins i tot del mateix Cristiano, perquè si tu tens 41 anys, que diria que el febrer en fa 42, sí, ja... Sí. No sé, rei, gestiona una mica al final de la teva carrera esportiva.
4: S'ha de saber marxar dels llocs.
1: És superimportant, perquè hi ha un límit que llavors ja comences a fer el ridícul, i llavors això és molt perillós. Per tant, amb la pasta que tu tens, amb l'estrella que tu ets, tothom t'acompanyarà, fes un comiat digne i marxa cap a casa, i seràs estrella sempre. Ara, el seu currículum ha quedat tacat per aquest final tan lamentable de gol.
4: De fet, per mi el fracàs de Cristiano Ronaldo és no generar unanimitat en un país, en una selecció en la qual ha sigut el líder i, sens dubte, un dels millors jugadors de la història.
0: Fixa't la diferència amb Messi, que és inevitable comparar-los, no? Tot i que per mi el debat va ser mediàtic. O sigui, esportivament...
3: És que no hi ha... Perdona, discrepo. No és un dels millors jugadors de la història, no ho és. No ho és.
4: Hi ha gent a Portugal que considera com a tal.
3: Escolta, pensen el que vulguin. No és un dels millors jugadors de la història.
4: De Portugal.
3: És un tio que ha fet molts gols.
1: A Portugal potser sí, no?
3: Però és que hi ha com 30 jugadors millors que ell.
0: A Portugal potser no. Només al...
3: Segur que sí.
0: No, jo el que volia dir que...
2: Eusebio, segur.
4: Eusebio. Sí,
0: fixa la diferència.
3: Costa, segur.
0: Fixa la diferència amb Messi, que diu... No, jo plego, fa un comunicat sense fer soroll, una carteta a Instagram, jo plego, i li diuen, no, tu has de jugar, tu has de venir a jugar un últim partit. Clar. I això és al revés, no? Jo me'n vaig, i us quedeu aquí, i la germana dient, a veure si no guanyeu mai més res.
3: Oye, però no t'eibes, vinga, fora d'aquí, fora del camp, rèmora.
0: Sí. Bé, mira, ara que dèieu això, que no s'ha hagut marxar, una pregunta així personal. Hi ha hagut algun moment a la vida que no heu sabut marxar d'un lloc? O sigui que no... Recordeu algun moment de dir, hòstia, jo aquell dia no sabia com marxar? Uf. O què?
2: Uf, sí, duríssim, eh?
0: Això?
3: Jo...
0: La cara del porquí.
1: En realitat només volem saber el teu cas.
0: No, però...
3: D'alguna barra de bar, saps?
0: Hauria
3: d'haver marxat cap a casa abans.
0: T'entenc i empatitzo totalment amb tu, sí. No, però hi ha situacions a la vida que penses, hòstia...
4: Que s'allarguen massa.
0: Sí.
4: Massa i tothom ho veu i tu no ho veus.
1: El que diu el Joan és molt important. De les festes s'ha de saber marxar a l'hora que toca.
0: A temps i dignament.
1: Sí.
0: I dignament.
1: Perquè llavors, a partir de certa hora, ja només hi ha desgràcies.
0: Però no només això, vull dir, hi ha coses normals, vull dir, estan serè, hi ha moments que s'allarguen massa, que no saps marxar, converses, no? Trobades allò incòmodes al carrer.
4: Relacions entre persones.
0: Tens raó. Hi ha relacions que s'ha sabet allà a l'hora, també, al moment.
3: No, jo aquí foto el camp ràpid.
0: A veure, a tot això, per cert, he al·lucinat amb una altra dada. Ahir a Flight Radar... Hi havia 8.000 persones veient en directe com aquest tio a l'avió anava de Copenhague a Madrid.
4: I gent a Barajas esperant-lo.
3: Hòsties.
2: El mundo está loco.
0: Estem sentant-nos.
2: Y lleno de chalaos.
0: Sí. Però 8.000 persones allà connectades i veient, mira, l'avió ara ha avançat un quilòmetre. Ja està per Alemanya.
1: Ens extingirem.
0: Ara ja està per França, l'avió.
1: Aviat.
4: Hi ha gent molt aficionada a seguir els avions,
0: Sí. No, evidentment, vull dir, cadascú que foti el que vulgui amb el seu temps lliure. No, més enllà d'això, t'has estat mirant una mica el postpartit.
4: Sí. Mira, parlàvem de Jorge Jesús, del que havia dit abans del partit. Després del partit, evidentment, li han tornat a preguntar, perquè és una qüestió que anirà sortint fins que ningú doni explicacions, sigui Cristiano Ronaldo, sigui el propi Jorge Jesús. Ha dit que el que està passant no separarà el grup, no separarà l'equip i ha demanat estar concentrats fins que acabi aquesta finestra de seleccions diumenge i que a partir d'aquí ja en parlarem.
5: No, per mi, repara, este joc que vem a seguir, que és el joc del dragón, até aí tenc estar focado no joc, com t'he focado...
4: S'ha d'estar concentrat, diu Jorge Jesús, pel partit de Dragão, i després diu, ja veurem com va. Li pregunten si és difícil concentrar-se després de tot això, i diu que per ell no, que a ell l'únic que li costa és, el que li resulta difícil és saber que, com entrenar els seus jugadors, que això és el que li resulta difícil a Jorge Jesús. Més enllà del tècnic que ha parlat a RTP, a Ràdio Televisió de Portugal, hem sentit a Vitinha, el migcampista portuguès, que ha explicat una mica el que venia dit amb el seleccionador, que han intentat doncs, mantenir-se al marge d'aquesta qüestió, com a mínim, mentre disputaven el partit d'avui.
6: Sí, nós tentamos focar-nos no jogo e foi o que nós fizemos. Acho que respondemos de forma...
4: Diu que ho han aconseguit, que han aconseguit estar centrats en el partit i que l'equip ha respost de manera increïble i ha felicitat els seus companys per haver-ho aconseguit. I una última veu del postpartit, Trincao, l'ex blaugrana, que també ha sortit a parlar als micròfons de RTP, que ha reconegut que no era l'escenari més còmode per la selecció portuguesa, pels jugadors, jugar després del que ha passat especialment en les últimes 24 hores.
7: Sí, és sempre difícil, òbvio que és difícil, no cal estar a falar de situació perquè tinc respecte per tota la gent.
4: Diu que és difícil sempre jugar en aquestes circumstàncies, Trincao, i que no vol parlar de la situació perquè, diu, respecte tothom, respecte Cristiano, respecte el seleccionador, i que no en vol parlar, només ha fet referència a la victòria, que diu ha estat excel·lent.
0: El dorsal 7 s'ha fet servir avui, no?
4: Leao l'ha portat.
0: Rafael Leao, eh?
4: Sí, s'ha fet estrany que el portés un jugador que no fos Cristiano Ronaldo, perquè, de fet, ho miràvem abans amb el Molló, i és que partits oficials, des que va debutar en Portugal, avui és el 9è que s'ha perdut.
0: I va debutar el que, el 2004?
4: 2003.
0: 2003.
4: Clar, en els últims 23 anys s'ha perdut només 9 partits oficials en Portugal, i el que va passar l'altre dia, que es quedés a la banqueta sense jugar ni un minut, només havia passat en 3 partits. Vull dir que realment
0: en 23 anys, en 3 partits.
4: És molt difícil i molt inèdit, com a mínim, en els últims anys, veure la situació que s'està veient aquests últims dies, i d'aquí el terrabastall, també.
1: I la vida continua, eh?
4: Absolutament.
0: Sí, sí, ho vam veure quan Messi va marxar del Barça, que semblava un terrabastall, i la vida ha continuat, sí. Vols tirar un moment de Maroteca per tancar aquesta carpeta?
4: Sí, és que és molt curiós, perquè a l'espera, evidentment, de sentir Cristiano Ronaldo, és bo anar enrere, no gaire, estem parlant de declaracions, les que sentirem ara, de fa una setmana.
0: Ah, sí?
4: Una setmana i un dia.
0: Una setmana i un dia va parlar Cristiano.
4: El que va dir Cristiano...
0: Val.
4: Abans d'aquesta finestra de seleccions.
0: Un segon.
4: Val molt la pena.
0: Que ens queda una publi. Després de la publi sentim que va dir Cristiano fa una setmana i un dia.
8: Ho diràs amb Aleix Pariser.
0: Mira, la mitjanit en punt. Senyals horaris per encarar ja l'última hora d'aquest Ho diràs avui en públic a l'estudi. Sí que ara fa temps que no s'ho sent. Aplaudiu, clar que sí, home. No s'ha dormit ningú, això és bona notícia, després d'una hora i mitja, que encara segueixin desperts i atents al programa. Us està agradant o no? Sigueu sincers. Sí? Va, falta alguna cosa? Voleu que tractem algun tema? Una cosa que us faci patir? Està bé, eh? Perfecte. Va, anem a sentir el document aquest de Cristiano?
4: Sí, anem a sentir Cristiano, que, insistim, fa una setmana i un dia, per tant, dimecres de la setmana passada, explicava que arribava a aquesta finestra de seleccions, després, evidentment, del Mundial, a disposició del que necessités la selecció i que si no havia de jugar no passava absolutament res. Que per ell sempre és un orgull representar Portugal.
9: Ja tivem aquesta conversa, que comença a precisar de mi.
10: Ja hem tingut aquesta conversa amb l'entrenador. Jo sempre he estat a disposició de la selecció per jugar, per ser titular, per entrenar o sortir del camp o fins i tot per no jugar. L'orgull que sento de representar Portugal és més gran que el de qualsevol altre jugador internacional. Crec que ningú no té més internacionalitats que jo. I això diu molt del plaer i il·lusió que em fa venir a la selecció.
9: Que jo tinc de venir a la selecció.
0: Cara a la galeria, no? Va deixar-ho anar, cara a la galeria i...
4: Però ha resultat que no. Ha resultat que no estava a disposició del que necessités la selecció, perquè la selecció necessitava que no jugués aquest partit i doncs, no estava disposat a no jugar-lo. Més hemeroteca, perquè deia Cristiano que continuaria ajudant Portugal, insistim, en allò que necessités, perquè la seva experiència podia donar a la selecció un valor afegit.
9: És mesmo un orgull i una passió vir a la selecció. No tinc altre interès.
4: No tinc cap altre interès a formar-ne part. Per això, com dic, si el comitè vol comptar amb mi, i sé que hi compta, perquè per això sóc aquí, és per ajudar dins del camp amb les meves actuacions, no pas amb el meu currículum, amb el que faig sobre el terreny de joc, amb el que faig cada dia al meu club i també fora del camp. Pel fet de ser el capità, de portar molts anys aquí, de conèixer moltes de les dinàmiques del futbol i de la selecció i de poder ajudar aquest grup de treball en tot allò que necessiti de mi. Això és el que continuaré fent.
9: Futbol i la selecció... i poder ajudar este grup de treball per aquell que els precisaren de mi. És això que vull continuar a fer.
4: Doncs ho ha continuat fent durant una setmana, perquè una setmana i un dia després la cosa ha acabat com el Rosari de l'Aurora.
1: Mm. És la demostració de no tots, però molts d'aquests personatges amb tanta projecció pública fan un paperot i després per darrere en fan un altre. A mi a vegades em sap molt greu que la gent idolatri segons quins en el món de l'esport mateix, eh? Perquè nosaltres, per la nostra posició, de vegades sabem coses que no us poden explicar, però és com dir, per favor, no els agafeu com a referència, perquè són persones normals i corrents i els hi agafen rebequeries com li ha agafat ara Cristiano, però van amb aquesta aura de jo sóc el déu del futbol, i després acaben retratats com ha passat ara.
0: Mm. Bé, ja està, no? Bon vent i barca nova, a Cristiano Ronaldo.
1: Chao pescau.
0: Sí. Chao pescau, sí.
3: I ara, ara,
0: tot i...
3: No. Això sí que ha fet llarg el final d'aquest individu.
0: Bé. Encara ha de marcar allà a Sau.
4: Ha d'arribar als mil, eh?
1: Ha començat l'última temporada.
3: Doncs,
1: encara
3: no ha acabat, més llarg es farà la decadència.
0: No, i com ha dit el Nuno Reis, ha de parlar. Ell voldrà explicar la seva versió i ell evidentment tindrà raó, perquè aquesta gent s'equivoca molt poc, segons el seu egocentrisme. És així. No, s'ha acabat, no. Això tot just acaba de començar.
3: Ja, si tenim sort i algun company es deixa anar...
0: I explica les veritats, no?, d'aquells vestidors.
3: I el retrata.
0: Parlant de jugadors relacionats amb el Madrid, perquè Cristiano va jugar molts anys al Madrid, i de jugadors que només es miren al seu melic. Han enxapat Mbappé, com dèiem abans, bé, de festa, sopant a França, amb la seva xicota, en comptes d'estar recuperant-se de la seva lesió a Valdebebas.
4: Sí, recordem que Mbappé va abandonar la concentració de França després de lesionar-se en el partit contra Turquia i se l'esperava a les instal·lacions del Madrid per començar a recuperar-se dels problemes al genoll esquerre, com, per cert, estan fent altres companys seus del Madrid, i justament perquè és una lesió que no és greu, de fet no està descartat en cap cas pel primer partit del Madrid després de l'aturada, que és al camp del Villarreal, però com dius, en les últimes hores s'han difós vídeos del futbolista amb la seva parella en una discoteca de París, una imatge que ja vam veure la temporada passada amb Mbappé i que, vaja, no ha agradat a part del madridisme, per bé que la versió oficial és que el jugador ha anat a França a que se'l mirés el metge que ja el va tractar del genoll la temporada passada.
0: Sí,
1: li ha recomanat una mica de ball.
0: De ball, no, i diuen que tenia...
4: Va bé per les articulacions.
0: Tenia festa i permís de Mourinho. Això també els canals oficials i els mitjans de Madrid ja s'han encarregat de dir, no hi ha polèmica, tot estava pactat. És allà on s'equivoquen de genoll o no? No, o és a Madrid.
1: Madrid.
0: És a Madrid i llavors ell va a França perquè li mirin el genoll correcte. Aquesta va ser molt bona, també. Bé, és un Cristiano 2 o no?
2: Yo creo que Mbappé tiene un pelín más de cabeza. Por lo menos el otro día cuando no quiso ponerse la camiseta de apoyo a Ceuta y algunas declaraciones que ha tenido contra la extrema derecha en Francia... Yo creo que es un futbolista que tiene mucho ego, mucho, mucho, muchísimo ego.
0: A eso se asemblan.
2: Pero también tiene una vida más allá del fútbol y yo creo que eso a veces también está bien. Y tiene unos pensamientos a nivel político que yo creo que también a veces hay que escucharlo. Lo de Cristiano es otra cosa. Cristiano es ego y balón y no lo saques de ahí.
3: Bueno, es molt més, per mi és un molt més bon jugador Mbappé que Cristiano. El que hem vist ara aquests dies amb la seva parella no és la primera vegada. Per tant, no hauria de sorprendre. Fa el que li dóna la gana. Amb això sí que ha de ser una Cristiano. I jo crec que... Jo no sé si Mourinho li ha donat permís o no. No sé si li ha donat permís. Jo tendeixo a pensar que no li ha donat permís. I que és un discurs del club.
1: Que tampoc diria el contrari.
3: Tampoc diria el contrari.
1: No, no li hem donat permís.
3: A mi em costa imaginar-me el Mourinho que conec donant permís... en aquestes circumstàncies a un jugador que està lesionat, que vagi por ahí i que a més ho faci públic.
1: A més pots fer O sigui,
3: discretament.
1: Exacte. No l'han enxampat en una cabana d'un parc natural que ha anat allà... No, ells han anat a una discoteca que deu ser de les més populars de París. És a dir, no t'has anat a amagar i t'han enxampat. Tu has anat allà que et vegi tothom.
4: A més, no hem d'oblidar que el Madrid va marxar aquesta aturada amb molt males sensacions i que des de Madrid s'explicava que justament aprofitaven aquestes setmanes Mourinho per preparar plans individualitzats amb tots els jugadors per intentar millorar doncs, les característiques en què hi haguessin carències. Per tant, sorprèn especialment no, que Mbappé no estigui al seu lloc de feina on sí que estan altres companys seus que estan lesionats.
0: Sí, i a més França s'està jugant la Nations, ell per un cop marxa i després en canvi sí, en comptes d'estar-se recuperant, potser sí que crida l'atenció la imatge, no? Ell pot fer amb la seva vida el que vulgui, també a vegades, no? Vull dir, són persones, però és cert que potser pots anar a dinar, no? I no a la nit intentar...
4: O a Madrid i no a París.
0: O a Madrid i no a París, sí, podria ser, perfectament. Bé, avui precisament Dembélé ha parlat de Mbappé. I ha tancat una mica aquests rumors que deien que s'havia emprenyat, no?
4: Sí, això s'havia posat en dubte, vaja, la relació entre tots dos en els últims dies, perquè en una entrevista a France Football Mbappé havia assegurat que a ell, a Mbappé, doncs l'havien vist sempre com un escollit, mentre que doncs, Dembélé va tenir un altre camí que no era, diguéssim, que no estava marcat des d'un inici com ell. Hi havia rumors que hi havia mala relació entre tots dos fins al punt que li han preguntat a Dembélé en la prèvia del França-Itàlia de demà, debut de Zidane a la banqueta bleu, que li han preguntat doncs, per aquesta relació amb Mbappé i Dembélé doncs, ha volgut tallar els rumors de soc arrel.
11: Com ja he dit,
12: totes aquestes històries de les xarxes socials hem parlat, seiem un al costat de l'altra taula, així que no hi ha cap problema.
11: No, hi ha pas de soci.
4: Ha deixat clar, per tant, Dembélé, que no hi ha cap problema ni un, i ha lamentat que Mbappé hagi hagut d'abandonar la concentració per aquesta lesió, per aquests problemes.
0: Clar, ara és veritat el que deies, que Zidane ha jugat els dos primers partits fora de casa, que ha guanyat a Turquia al camp de

0: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
1: I sopem a les millors taules del món.
2: En aquesta terra protegim i acollim.
3: Fem barri i fem pinya.
4: I fem i no deixem de fer.
5: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
6: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
7: Generalitat de Catalunya.
8: El govern de tothom.
9: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
10: RAC1, emissora oficial.
11: Des del 2006, fa 20 anys d'allò.
12: Diria una cosa molt fea.
11: Sí.
12: Muy fea.
11: Sí, però el seu gest també és lleig, és una agressió física. Pot fotre molt mal.
12: Sí, entiendo que con las revoluciones que tienes en una final del Mundial, según lo que te puedan decir, no sé.
11: Yo
12: me lo veo mal, ¿eh? O sea, bueno, tienes ese rencor dentro, tampoco hace falta que vuelvan a compartir nada.
13: Absolutament. Jo no, és que... Millor que no me'l trobo.
11: Que no me'l creuis pel carrer, no? Millor. Recordeu aquell partit? O què?
12: Sí. No sé. El triunfo de la nada. Sí. Que tituló Santi Segura en el País.
11: El triunfo de la nada.
12: Hòstia, el triunfo de la nada.
11: Fa 20 anys.
14: Jo és dels primers partits d'un mundial que recordo i estava a París en un bar farcit d'italians. O sigui, era una barreja molt estranya. Jo era molt petit, no en tenia res. Però recordo aquell moment de bogeria absoluta del cop de cap de Zidane a Materazzi. Sí, sí.
11: Oh, sí, sí. Tu eres molt jove. Tu, Maria, també, no?
15: Jo tenia... quin any has dit? Fa 20 anys.
11: Sí, 20 anys.
15: Sí, jo tenia 20 anys.
11: 20 anys.
14: No, jo no acabava de fer 8.
13: No, tu 8, com Joan Manuel Serrat, que té 20 anys.
15: Sí, igual.
11: Sí. Me'l vaig trobar l'altre dia als Premis Vanguardia i molt amable, molt culer.
13: Sí, sí.
11: I li vaig plantejar que féssim una cançó que es digués Rafinha la mini Fermín, alguna cosa així, saps? Dic, no podríem versionar aquella de Cubala Moreno i Manchon.
13: Vas veure, temps era temps.
11: Era maca, això.
14: Estàs calfant motors, pel concurs de...
11: Sí, avui que hi ha concurs musical, boníssim. Gràcies, Jovent.
14: Fins ara.
11: Vinga, fins ara mateix. Pràcticament un quart d'una de la matinada. Ara fem passar el Mutante, a veure si ens fa riure una estona i li posa una mica d'humor a l'actualitat i fem aquest concurs musical amb el Molló amb dos oients, que ara triarem de seguida. Però vull parlar amb vosaltres d'una última qüestió que aquesta setmana ha estat notícia. A més, avui és notícia. Des d'avui mateix, des d'aquest dijous 1 d'octubre, el públic en general pot comprar les entrades que queden pel clàssic al Camp Nou masculí. Estan per sobre dels 1.500 euros, ja. Sí. Llavors, bueno, què en penseu? És... Però forma part del negoci, vull dir, hi ha un punt que el Barça també ha de fer caixa, no?, amb les entrades que no són dels socis.
12: Però no lo podemos normalizar.
11: No, val. Jo dic amb algunes entrades VIP, potser.
15: O anem de cara i diguem, aquest partit només serà per fer caixa.
12: Yo entiendo que nos hemos acostumbrado, pero se hace duro normalizar que la gente de a pie no pueda acceder al estadio.
11: Bueno, si estás soci abonat, sí, ¿no?
12: ¿Cuánta gente tiene derecho a un abono?
11: Ja, ara mateix són 30...
13: Crec que són el 60% de l'abonament.
11: Un 30.000, no? El 60% de l'estadi, vols dir.
13: El 60% del que està... del que es posa a la venda. Si hi ha 60.000 persones, doncs aviam... Sóc dolent en mates, jo, però...
12: Sí, uns 30.000.
13: Sí, 36.000, sí.
12: Però jo más que el clàssico, que entiendo que ya es una cosa que escapa a la gente normal de la calle, si no es abonado a ir al campo, yo pondría más el foco en los partidos más random y entre guerras. Los partidos un Getafe, un Betis, un Rayo Vallecano... que también nos estamos acostumbrando a precios de entradas altísimos, pero que, bueno, va un poco en consonancia con viene Oasis aquí, pagas 200 euros por ir a pista, ¿sabes? Es decir, todos los grandes acontecimientos están en esos precios. ¿Es lo que hay? Sí, pero es una pena. Porque, sobre todo, porque no va en consonancia con los sueldos que tiene la gente de aquí.
11: ¿Tú qué os gastaríeu per molts diners a la vida?
13: Per veure un partit de futbol?
11: No, en general, o sigui, tu no sé, què t'agrada a tu? Que, per una cosa que pagaries molts diners a la vida.
13: Jo diria que res.
15: No, és que jo estic amb ell. Hi ha moltes coses que m'agraden molt a la vida, però crec que les coses tenen uns preus que han de ser

0: pues, el que diu el Paco, en consonància amb la majoria de les persones, no amb una minoria que pot pagar aquestes coses tan desorbitades. És que, què fem, doncs? Fer espectacles, és igual, música, futbol, el que sigui, per un grupet molt reduït de persones que s'ho poden pagar i la resta ens hem de mirar com idiotes des de casa. És que al final sembla que estiguis com en una vida que només poden viure alguns i els altres ens ho mirem des de la tele.
1: Perquè
2: sí, però el problema de fons és que el negoci del futbol està en el volum que té. Està en la situació que està. És a dir, no és el Barcelona d'ara, no és el Barcelona de fa 40 anys, ni de fa 30, ni tan sols de fa 20. I el món del futbol no és el que era fa 50 anys. Com deia el Paco, anar a un concert, jo he anat a pocs concerts, però evidentment mai he pagat un dinar per un concert, però abans tu anaves a veure els Dire Straits i et costava, doncs, 25-30 euros. Anaves a veure Supertramp i et costava 2.000 pessetes. Anaves a veure, no sé, els Beatles, per desgràcia, ja no em van enganxar, ja no vaig.
1: Phil Collins.
2: Ja no vaig arribar.
1: Phil Collins.
2: Van venir una vegada al 65.
1: Phil Collins havia vingut aquí, no? També,
2: suposo. Sí, perquè no hi
0: ha. Però no és dels Beatles.
2: Ah, no. Jo hauria anat a veure...
1: A mi m'agrada Phil Collins, el meu pare li ha de
2: molt... No.
1: Ah, val. Ah, jo per tant, no saps què costava, perquè...
2: Sí, quan van venir els Beatles, jo tenia 3 setmanes de vida. I els meus pares no em van deixar anar, jo volia anar, però no em van deixar anar.
1: Tu ja sabies que t'agradarien els Beatles i no et van deixar anar. Va.
2: No, però on vull anar a parar és evident que, no, que el futbol ha deixat de ser un espectacle popular a l'abast de la gent treballadora i a l'abast de la gent normal. Però d'altra banda, el Barcelona necessita finançar un equip que té un cost elevadíssim, que vol ser competitiu amb altres clubs que tenen unes fonts de finançament de les quals el Barça no disposa, com és fons d'inversió àrabs o nord-americans o multimilionaris que posen els diners que es necessita i els clubs van creixent, i el Barcelona, una de les fórmules que té és fer aquestes taquilles que van creixent en funció de l'oferta i la demanda,
1: sí, una mica la
2: i
1: bolsa.
2: Per això creix tant. Si no hi hagués gent que paga aquests diners, mira, no arribaries a aquest preu.
1: Això em lliga amb...
2: I l'última reflexió...
1: Amb una cosa que diria ara.
2: Sí. No vull justificar el preu, no té justificació. No, o sigui, no és... No puc fingir que un treballador normal no pot anar a veure un Barça Madrid, tot i que tu que vulguis fer-ho. Però sí vull posar en valor que els abonats, els que són abonats del Barcelona, que és el 36%, és el 60% de l'aforament de l'estadi, i que ho seguirà sent... els hi surt un Barça Madrid per un preu prou
1: econòmic. 53 euros, en compte.
2: Depèn de la zona.
1: Sí, depèn de la zona, però uns 50 euros.
2: A córner, a gol, a tribuna, segona, primera. I que és una situació transitòria, fins que el Barcelona, fins a l'Spotify Camp Nou, torni a la normalitat en la qual els abonats, els que són abonats, eren abonats del Barcelona, el juny del 2023, ho tornaran a ser. Per tant, entenent que no és una situació ni còmoda, ni desitjable, ni bonica, evidentment, i que és injusta, i que és per rics, per tant, no és
1: elitista.
2: És molt elitista. Jo vull pensar que és... No, vull recordar que és una situació transitòria.
1: Només una cosa, que és un joc que avui ha fet el Marc Marvà, tertulià, aquí el tu diràs, però que també col·labora i treballa a BTV, el programa La Porteria, del gran Pitu Abril. Avui ha plantejat un joc que m'ha agradat i que jo us trasllado. Tu imagina't que el Barça diu una temporada: mira, tots els socis tindran l'abonament gratuït tot l'any. O sigui, els socis, els, no sé què hem dit ara, n'hi ha 30 i pico mil, no? Aquests 30.000 no paguen un duro i poden anar a tots els partits de l'any, excepte el clàssic. No pagueu un duro, però el dia del clàssic posarem les 63.000 entrades a la venda, i les posarem a la venda pels d'Aràbia Saudí, a 6.000 euros l'entrada. 60.000 euros a 60.000 entrades, a 6.000 euros cadascuna.
0: Però tu creus que els jugadors voldran jugar amb un públic estranger?
1: No,
0: és a dir, estàs a casa teva,
1: Però
0: també té un valor, que
1: sí, però
0: és la teva afició.
1: Ell feia la reflexió de dir: vale, el Barça, si no paguen abonaments, deixarà de guanyar uns 50 milions. d'euros.
0: Vull dir que jo econòmicament però entenc l'exercici.
1: Però en guanya 400. Amb aquest,
0: sí, sí.
1: Amb, si es venen les entrades a 6.000 euros cada una, guanya 400 milions.
0: Però llavors passa allò que estàs palmant per 0 a 2 i fan la onada.
1: Val. No, era un joc, per mi, interessant. Tu creus que l'abonat del Barça diria, vinga, va, per salvar econòmicament el club, mira, que em regali l'abonament, però no vaig al millor partit de l'any.
2: No.
1: Ho acceptarien, això?
3: No.
1: No.
2: En absolut.
1: I que l'estadística és pedaguís? No, no. Com diu la Maria? O...
3: Aviam, és que el Barça Madrid són... És...
1: No serà un joc que m'ha semblat interessant? No,
3: però forma part de la idiosincràsia del Barça. ¿Cómo lo vas a decir a la gente que no vaya a un Barça Madrid?
1: Bueno, però tu, si tu li expliques que guanyaràs 350 igual, milions d'euros de cop, que pagues...
3: Però jo crec que el debate no debe ser ese. El debate, posiblemente, y va un poco en consonancia con lo que decía Poquí ahora, es ¿queremos el mejor equipo del mundo o queremos un equipo para las clases populares? Es un debate muy difícil. Posiblemente, si queremos el mejor equipo del mundo, pues haya que poner las entradas a 1.000 euros, y si queremos un equipo más normalito, pues a lo mejor es más accesible para la gente de la calle.
0: Però quan tinguis tot l'estadi ple, com diu el Joan, que serà una altra situació, allà pots fer una part d'aquella entrada a preus desorbitats, però la majoria per la gent del Barça.
3: Sí.
1: Per sort, el clàssic femení d'aquest diumenge no té aquests preus, no, Ballera? Vull dir, ara l'altre dia mirava que hi havia entrades per 25 euros amb descompte per socis i ara n'hi ha per 60 o 70, també, encara.
3: Sí. Són preus una mica més assequibles, tot i que, com dèiem ahir, han anat pujant de forma... en percentatge han anat pujant de forma exponencial, perquè recordo que...
0: I que es acostuma a anar a un públic molt familiar, sí. Que la que comences a sumar gent...
3: És a dir, fa 4 anys hi havia un Barça-Madrid de franc, va haver un Barça-Madrid de franc, i volia anar, i va anar, amb més de 90.000 persones a l'estadi, i ara, doncs, que també s'ha d'anar cap aquí, si es vol professionalitzar la Lliga i si demanem que les jugadores siguin professionals, doncs també s'ha d'anar cap aquí, que hi hagi un preu, com bé dius, una mica més assequible per tothom. 35.000 entrades aproximadament venudes aquestes alçades, en queden moltes a la venda perquè la capacitat és de 62.000, ja dèiem ahir que el club espera que en les últimes hores el ritme de venda s'accelerï, perquè així ha passat en els últims partits que el primer equip femení ha jugat al Camp Nou. I, de fet, ahir ens parlaven de poc més de 30.000, ara ja superem les 35, per tant, en 24 hores se n'han venut unes 5.000, que no està gens malament.
1: Molt bé. Abans del mutante i del concurs, no, una cosa molt ràpida. Hi ha hagut reaccions d'això de la jugada polèmica del City-Madrid de Champions femenina?
3: Sí, home, teníeu el dubte de si el Madrid, en aquest cas, en el Madrid femení, hauria portat una impressora a Manchester, no?, per imprimir la jugada que comentàvem a l'inici, que ha estat un gol en el qual un rebuig és de fora l'àrea, que la pilota li arriba a un futbolista del Madrid i acaba marcant, però l'àrbitre anul·la el gol perquè xiula abans de que xuti la jugadora del Madrid, perquè hi ha una de jugadora del City que sembla que pot arribar a la jugada i es topa amb l'àrbitre. L'àrbitre no toca la pilota, però diguéssim que obstrueix a la jugadora del Manchester City. I s'ha queixat l'entrenador del Madrid, Pau Quesada, en declaracions a Disney+, ha dit que l'àrbitre hauria d'haver deixat que s'acabés la jugada perquè el vídeo arbitratge hi pogués dir la seva. De fet, ha estat franc en la seva reflexió, ja veureu què diu al final.
4: Han dudado bastante y yo creo que ya saben que tendrían que haber dejado que acabara la acción e ir al VAR a verlo, que es lo único que pedimos porque la norma es así, inmediatamente tú lo anulas y tocas con el balón y demás, pero si no, espérate y vas y lo revisas. Y yo creo que a ellas también las ha sorprendido porque si no me hubieran expulsado con todo lo que he protestado.
5: Sí, que... la verdad es que nos ha llamado la atención que no hubiese ocurrido eso.
4: Era para que me expulsaran.
5: Sí.
4: Pero tampoco lo han hecho.
5: Entonces, conscientes, ¿no?
4: Lo que hablamos de que...
3: Bueno. Va, doncs això, gent que hi havia al darrere de la banqueta al Madrid ha sentit "esto no lo he visto en mi puta vida, esto no es Champions, esto es otra cosa". Declaracions de Pau Quesada a la quarta àrbitra després d'aquesta jugada. Per això diu que l'haurien d'haver expulsat i que no ho han fet i que, segons ell, de l'àrbitre té algun remordiment del que havia decidit en aquesta acció. Per cert, en aquesta intervenció, Quesada també repassa alguns dels greuges, segons ell, arbitrals que han tingut aquesta temporada, per exemple, contra la Real Societat i contra l'Arsenal la temporada passada a la Champions.
1: Estil Mourinho, això, eh?
0: Negreira també afecta el femení. O
1: sí, però segurament.
3: I estil Mourinho també, m'ha agradat molt la declaració que fa, perquè ve a dir que no es queixa, però ja jo hi he escoltat aquí un missatge subliminal de l'horari, que el Madrid ha jugat avui a les 9 de la nit i el Barça va jugar ahir. Atenció.
4: Llegaremos a las 4 de la mañana a Madrid y el sábado pues viajaremos a Barcelona, como hemos hecho hoy, sin ningún tipo de complejo, sin quejarnos de nada, a trabajar el partido del Camp Nou.
3: Llegaremos a las 4 de la madrugada, viajaremos el sábado, pero no nos quejamos no. Y vamos a ir a jugar contra el Barça. Bé, és la declaració del tècnic del Real Madrid. Tenim designació per cert arbitral, que parlem d'àrbitres per aquest partit. Maria Planas, àrbitre murciana de només 29 anys, xiularà per primera vegada un Barça-Madrid. M'ha cridat l'atenció que el Madrid ha guanyat els 13 partits que ha jugat amb Maria Planas d'àrbitre i que el Barça n'ha jugat 8, i el Barça, que guanya tot habitualment a la Lliga F, n'ha guanyat 7 i n'ha empatat un en aquest balanç que té amb l'àrbitre, en un partit en el qual s'estrenarà la RefCam, aquesta càmera que ja veiem a la Lliga masculina. A la Lliga femenina encara no s'ha dut en cap partit, s'estrenarà aquest diumenge al Clàssic al Camp Nou.
1: És una càmera que porten els àrbitres o les àrbitres i que després fan un resum de com ha anat i de com han xerrat amb les jugadores durant el partit. És xulo aquest reportatge. Molt bé. Ballera, gràcies.
3: Us escolto ara, eh?
1: Sí, sí, ara ens hi posem. Vinga, una pausa i entrem en la part... divertida. Bé, ara ja ha estat prou divertit el programa fins ara, però ara entrarem en la part, bé, jo diria surrealista, fins i tot. De seguida aquí el Tu diràs.
6: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
1: Pràcticament 2:15, sintonia de la cursa de RAC1, perquè ja sabeu que aquest any anem a Platja d'Aro el 18 d'octubre. Diumenge 18 d'octubre, 11a edició de la cursa de RAC1 a la Costa Brava. Algun dels oients que són avui de públic, vindreu o què? A la Costa Brava. Va, home, 18 d'octubre, animeu-vos, són 5 quilòmetres, si es pot fer caminant. Sí, home, sí, allà us esperem. Hi ha algun que sí, que ha aixecat la mà. Perfecte, allà us esperem. Veniu a córrer aquests 5 quilòmetres, passareu un dia d'esport i ràdio meravellós, amb moltes sorpreses. Com sempre, ràdio en directe, el Bundó farà el via lliure des de Platja d'Aro, hi haurà el Basté, el Clapés, la Ballonesta, els Taloners, el Molló, els Màpets del Versió, l'Edu de Batlle... i moltes cares més de RAC1. Ja us podeu inscriure a lacursadeRAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç, el Torró Torró. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Diumenge 18 d'octubre, la cursa de RAC1. Vinga. Com cada dijous, temps per analitzar l'actualitat des d'un altre punt de vista amb el Tu riuràs.
6: Tu riuràs, amb Edu Mutante. Un programa d'humor dins de la secció d'esports que fan cada nit.
1: Setmana de les seleccions, molt moguda. Comencem a Portugal avui, connectant allà per parlar d'aquesta fugida de CR7. No sé com ho veu un dels... entrenadors més il·lustres a Portugal, com José Mourinho. Què tal, José?
7: Bueno, buenas noches a todos, menos a uno. Que le invité a la comunión de mi hija y luego rajaba de mí. Y a mí me daría vergüenza escribir en un periódico que se llama Mundo Deportivo.
2: Deixa el teatre.
7: Este hombre tendría que escribir en Mundo Antideportivo.
2: Deixa el teatre. Deixa el teatre, no se dona bé.
7: Lo de Cristiano es normal.
2: Canta mañana.
7: ¿No puedes tener calentando un jugador así? Esto lo haces, no sé, con Pedro León, con Casillas, jugadores menores, pero con Cristiano o Diamandé o Asensio no puedes hacerlo.
1: Sí, sobretot els dos últims, sí. Gràcies, José. L'altra notícia del dia és que la UEFA ha rebut un dossier del Real Madrid sobre el cas Negreira. Ho dèiem al començar, que és estrany, no? Quan la cosa va malament, quan Mbappé surt amb la parella, sempre apareix...
8: Mira, deixa de desviar el tema con
1: no,
8: el pobre
1: usted
8: Mbappé.
1: Usted desvía.
8: Que a l'hora que es estarà despeinando la cotorra...
1: No!
8: Y centrémonos en lo importante. El Barcelona ha estado pagando el segundo de los árbitros en el mayor escándalo del mundo de la historia del fútbol. Y aquí todo el mundo está más tranquilo que una vaca en una feria vegana. Y eso no se puede consentir. A ver, la niña, que pregunte algo, que vosotros sois muy feos, joder.
1: Escolti, tracti bé els convidats.
8: Va, venga, sisplau. ¿Dónde está Anaís?
1: No ha vingut avui, només la Maria, relaxis.
8: Pareces con Camponavos.
1: No, va. Bé, gràcies, presidente. D'altra banda, dimarts tindrem el comiat dels comiats, sens dubte. Una connexió ràpida, una exclusiva que tenim a aquesta hora, el Tu diràs. Leo Messi, què tal? Com estàs? Com ho portes? Nerviós?
9: Bueno, la verdad que por ahí... Pues bueno, los nervios siempre hacen acto de presencia. Y bueno, la emoción, la ansiedad y... Y bueno, con quitar...
1: Se nota.
9: Con ganas de quitarme todo encima y... Y bueno, porque Antonella también, pues no para de pedirme que vayamos a sitio y... Y bueno, con la selección pues no podíamos ir y... Y bueno, a ver qué pasa con el partido. Contento porque vendrá mi hijo, Tiago y... Y los otros dos.
1: Sí, va. Que te'n recordis. Escolta, dimarts estarem molt pendents. Dimarts al Tudiar estarem molt pendents d'aquest comiat de Leo Messi amb l'apassionant argentina Benin. A la selecció espanyola, un altre jugador molest que se'n va cap a casa, ho dèiem abans, Nico Williams. Li preguntem al míster, Luis de la Gente, què tal? Al final hauràs de convocar 40 jugadors, al final, com Klopp, no?
10: Bueno, pues buenas noches a todos, en especial al público que tienes hoy aquí... Aleix.
1: Sempre queda bé amb tothom, eh?
10: Paco, sí, què tal?
3: Bien, bien.
10: María, oye, ¿cuándo vas a venir al vestuario de la selección a hacer un solo de batería?
11: Ay, no me da miedo, ¿eh? No os preocupéis.
10: Por eso, no sabíamos que le gustaba el rock duro y...
1: Sí, té una afició, que le agrada molt tocar la batería, ho ha explicat en diversos programes, eh?
10: Juan, oye, ya sabes que tengo predilección por ti, pero Damián te está ganando terreno.
12: Ya. Está crecidito, ¿eh?
10: Damián López.
12: Sí, sí.
10: Bueno,
12: don Luis.
10: Pues qué decir de los jugadores que se borran con España. Eric García, Nico, el otro... Si jugar con España
1: Grimaldo era lo
10: es un orgullo, igual que ser Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva España!
1: Val, ja està, vinga, sí, torni. Gràcies per venir. Torni a la cadira i posis la samarreta ja, sisplau. Parlem de Fórmula 1. Aquesta setmana Fernando Alonso ha renovat amb Aston Martin.
13: El que pestañe se lo pierde. Increíble, Fernando Alonso renovando con Aston Martin.
1: No interrompi, sisplau, no.
13: ¿Quieres vender tu coche a Leis? Entra en Antonio Lobato, te da la brasa.com.
1: No vull.
13: Y te lo tasamos sin ningún tipo de garantía.
1: Espera un moment, gràcies, Lobato, que volem parlar amb Fernando Alonso. Fernando, ¿qué tal? A ver si bueno, llega la 33, ¿no? Año que viene.
14: Bueno, la verdad que me gustaría que bajara la gasolina... Porque al precio que está, pues no me dejan pasar de 90 y no puedo darle al DRS para acelerar en las rectas y llegar a la 33. Y me adelanta hasta el tontito de Carlos Sainz. Pero bueno, también con tanto circuito urbano, muchas veces está sucio con alcantarillas, pero como no me da el cuello para girarme, pues no puedo esquivar los papelillos.
1: Sort, y a ver si arriba la 33 aviat.
13: Guau, estaremos pendientes de Fernando.
1: Ja està, sí. Gràcies. Vinga, anem a...
14: Però no parlareu de l'Atlètic Lleida.
1: Mira, no. Oriol, gràcies per l'assistència. Aquest diumenge parlarem de l'inici de Lliga del Club de Futbol Lleida, del Lleida Club de Futbol. No de l'Atlètic, no, de l'altre, del bo.
14: El Club Esportiu Lleida.
1: Sí. Anem amb el consell del nostre bon amic.
15: Cosa que no te di, que todavía me duele.
1: Què tal, Sergio Ramos? Bona nit, bona noche.
16: Bona noche, sí.
1: Volem saber la teva opinió de l'afer Cristiano, tu que el coneixies, no? I creus que l'entrenador ha de tractar diferent a alguns tipus de jugadors? Tu que has estat en vestidors amb grans estrelles?
16: Que cabe duda, ¿no? Que en ese aspecto, pues estos jugadores, esos leyendas, pues está claro que hay que tratarlos de forma diferente, ¿no? Por su aportación a la historia del fútbol, al impacto que han tenido en la sociedad y como iconos de la cultura del siglo XXI, referentes para cualquier tipo de persona, ¿no?
1: Però, és la primera vegada que potser fas una cosa lligada,
16: bueno, seria como, por ejemplo, tratar a la Pili, que es multiorgàmica,
1: y
16: que darle un trato especial por el impacto que tiene.
1: No.
16: Hay un impacto en ella.
1: No impacta res. No. Gràcies. Fem-li un aplaudiment, a veure si se'n va. Ai, a veure, portes, Mutante,
17: què tal?
1: Portes la guitarra?
17: Sí, perquè
1: tu, com... tu els teus shows a vegades cantes i fas imitacions.
17: M'ha demanat el Molló que ho deixi a dalt i com sóc el taloner, li dediquem una cançó a Cristiano Ronaldo.
1: Clar, no? Ja que fem el concurs musical, doncs tu faràs una mica de música.
17: Si algú vol fer la bateria, no tenim baix, però bueno.
1: Vine, Molló, que anirem preparant el concurs musical mentre afina la guitarra l'Edu Mutante i fa aquesta... Això és una cançó
18: per... Home, està bastant enfinada,
1: per la
18: mínima,
1: eh?
17: Per Cristiano, sí, està
1: allà. Ah, per Cristiano és?
17: Sí.
1: Per Cristiano, eh? Val. Qui canta?
17: José Luis Perales.
1: Ah, hòstia,
19: bona
1: Déu. Vinga.
17: Dedicada a la gent que va néixer del 90 cap endavant.
1: Molt bé.
18: I no tens una de Taylor, el creator aquest?
17: No sabem qui és.
1: Taylor, the creator, no. Vinga, dale.
17: Se fue.

0: con su chorra descubrió que lleva las cejas que dan mejor.
1: Vale, venga.
2: ¡Bravo!
1: Escolta, cantes molt bé, també, t'he de dir, eh? Cantes molt bé, molt bé.
3: No estava escoltant, no sé si és afinat.
1: No, jo crec que no, jo crec que no. Tens bolos, tens alguna cosa?
3: Dissabte vaig a Irún, si algú ens està escoltant des de Guipúzcoa, doncs actua a les festes del barri de Dumboa.
1: A Irún?
3: Al Local H de Dumboa, en Irún.
1: Hòstia, i fots un show allà i també invitacions i tota la pesca.
3: Sí, i l'altra setmana ja comencem la gira dels 25 anys, perquè aquest mes d'octubre faig 25 anys als monòlegs, que potser hi ha gent que m'ha descobert ara, però porto 25 anys.
1: Fotem monòlegs per Catalunya i pel món,
3: pagant autònom. I faig un show que es diu 25 anys de carretera i humor, i és una miqueta recopilatori d'esquetxes de tots aquests anys, de tots els espectacles que he fet des del principi, que imitava, per exemple, la duquesa d'Alba.
1: Sí, val.
3: Això ho faré al Cafè Teatre Llantió, al barri del Raval.
1: Que bo.
3: Us acompanyem al metro després.
1: Val, perfecte. no marxis, que per aquí que ara fem el concurs musical. Va.
3: Clar.
1: A veure, Paco, un número de l'1 al 20, perquè els hem posat un número a tots els oients que han vingut i has de triar un dels
4: 20. El 8.
1: 8. Oh! Qui té el 8? Te l'ha fotut?
5: Meu.
1: Sí, tu? Mira, acosta, t'agafa una cadira i posa't aquí. Mira, Maria, et demanaré que et posis a l'últim micròfon i així tindrem els dos oients. O al revés, al revés. Pots venir tu cap aquí i que els dos estiguin allà, no? Que així no veuran els fulls del molló. Sí.
3: Sí.
1: Val. I tu, Maria, diràs un número? A veure.
5: Sí. Sí. Diré el 12.
1: El 12. Qui té el 12? Vostè? Home, vinga, doncs va. Seieu aquí, una cadira per cadascun dels oients. Un aplaudiment per ells. Acosta't al micròfon. Com et dius?
4: Francesc.
1: D'on vens?
4: Vinc d'Igualada.
1: D'Igualada, eh? Molt bé. Ok.
4: Sí,
1: Okay. Val. I tu?
6: Sergi, vinc de Montcada.
1: Vens de Montcada i Reixac?
6: Sí.
1: Bifurcació?
6: No.
1: O Santa Maria?
6: Marrampinyo.
1: Ah?
6: És un altre barri.
1: Ah, val.
5: Tu estaves dient estacions de la Renfe,
1: sí,
5: no?
1: Sí, jo també, sí.
6: Cada Ripollet.
5: Santa Rosa.
1: Cada Ripollet, val.
4: Clòvia Pina.
1: Us recordo. Sí. Us recordo que qui guanyi s'emporta un paquet de 4 entrades per la castanyada del Cabró Rock del 31 d'octubre a Montmeló, i el que no guanyi, 2 entrades, que no està gens malament. Va. Molló, a veure, què farem? Com funcionarà això?
2: Tenim una careta.
1: Oh, m'encanta, sí.
2: Doncs vinga.

0: el millor concurs musical de la història.
1: Molt bé, m'agrada molt el nom, el millor concurs musical de la història. Molt bé, molt bé. Sí. Hem jugat amb el seu cognom,
2: sí, no?
1: Que és el millor concurs musical. Sí.
2: Com funcionarà això?
1: Una cosa ràpida, seran, sí, seran 5, sí, 5 minuts.
2: Per l'estil musical de la careta ja veieu que no sonarà Taylor the Creator en el millor concurs musical. Doncs seran... concursos relacionant música i esport, relacionant esportistes, equips, entrenadors, esdeveniments esportius i cançons, doncs, que van sonar en anys, i els concursants hauran d'endevinar això. Seran 5 cançons per cada concursant. Tindreu 30 segons per donar una resposta, una única resposta, que s'han de donar en aquests 30 segons. Quan la cançó deixi de sonar, ja no podeu donar la resposta. Per tant, s'ha de donar...
1: 30 segons de música i abans que s'acabi la cançó, heu de donar la cançó. Val. Això és una mica el que vas fer durant el Mundial, sí, d'aquest estiu. No, tot... si veu seguir el Mundial aquí a RAC1 o a RAC més jove, el Molló de tant en tant jugava amb els col·laboradors.
2: Sí, a la mitja, sí, part, aprofitant el descans, doncs fèiem, en aquell moment fèiem cançons que van triomfar l'any de Mundial. Això, quan que ja és un concurs, fem... Avui farem això perquè és un homenatge, no?, a l'origen del concurs... En cançons que es van publicar en any de Mundial, que es van publicar en any de Mundial. No, no ha de ser una cançó d'un Mundial, sinó són cançons, clar, que es van publicar en un any de Mundial.
1: No són l'himne o la cançó del, no, Mundial, sinó cançons de tot tipus, de qualsevol artista, que es publiquessin o el 2022, o el 2018, o el 2014, o el 2010, o el 1970...
2: 70.
1: 70 o 74 o 78. Val.
2: Exacte. Val. Important, hi ha rebot... Per tant, si un dels dos s'equivoca, doncs l'altre té opció a rebot. I hi ha el comodí dels tertulians. En una de les 5 preguntes podràs demanar auxili, ajuda, en Joan, en Paco i... Quan diu que no. Bé, sí, bé, intenta-ho, i la Maria.
1: Ajudar, eh? Tu igual sí, ets bona en això, musicalment.
2: Teniu aquesta opció, la podeu utilitzar o no, potser la sabeu totes. No? Una de les 5 vegades, sí. En cas d'empat, ja explicarem què farem, però vaja. Sí, per no allargar-ho més.
1: Val. Quan encertin, què sonarà?
2: Quan encertin, Oriol, sonarà això. Una mica d'homenatge als Pets, que al cap i a la fi són...
1: són la banda sonora cada dia.
2: La banda sonora del Tu diràs cada dia. I si s'equivoquen, doncs l'antítesi, no? Bona nit i tapa.
1: A dormir. Vale.
2: Sí, sí.
1: M'agrada molt que el Gavaldà soni tant cada dia a l'inici del programa com també en aquest concurs, que farem un cop al mes. Va, esteu a punt? A veure, recordeu-me els noms.
2: Sí, m'heu de recordar els noms.
1: Francesc.
2: I
1: Sergi. Francesc i Sergi.
2: Molt bé. Doncs, ja que... s'han triat així, en Francesc serà el concursant 1 i en Sergi serà el concursant 2.
1: Perfecte.
2: I, per tant, comencem amb la primera pregunta, la primera cançó pel Francesc. Europe, The Final Countdown, suecs, van publicar aquesta cançó en un any de Mundial. Quin any va ser? Francesc.
1: Abans que s'acabi The Final Countdown, aquests 30 segons has de respondre.
2: Número 1, 25 països.
1: Si no hi ha rebot, eh? Va ser número 1 a 25 països.
2: Sí, sí. El guitarrista va deixar la banda per aquests sintetitzadors. Veu que no li va agradar, que, saps? Utilitza... Ups, s'ha acabat el temps.
1: No, has dit... no, no, eh?
2: No, s'ha acabat el temps.
1: Rebot.
2: Rebot.
1: El 90.
2: El 90, diu en Sergi. I la resposta és...
1: Com?
2: Què dius, Joan?
3: 86.
1: Molt bé!
2: 1986. Mèxic, 86. Que per bon. Tant,
1: sí, sí.
2: 0-0, després 0-0. De la primera pregunta per en Francesc. La primera per en Sergi. Camila Cabello, amb Ed Sheeran, Bam Bam, es diu aquesta cançó.
3: Hòstia, 24.
2: 24. Any de Mundial, eh? Any de Mundial.
3: 2024. Any 24 de
2: no,
3: 22, perdó.
2: 2022, diu en Sergi.
1: Molt bé.
2: Correcte.
1: Sí.
2: Correcte. Per tant, encert per en Sergi, que després de la primera pregunta guanya per 1-0. La segona per en Francesc. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me embriagant... Els Catarres, fins que arribi l'alba... El videoclip més vist de l'any. Vaja, en català, eh? Però vaja, va tenir moltes visualitzacions.
1: D'aquell any que has de dir-nos tu, eh?
2: Sí, d'aquell any que has de dir-nos.
1: Vinga.
2: De Mundial.
1: Ves ràpid abans que acabi la cançó.
2: Sí.
1: Digues
2: o demana el comodí.
1: Una data.
2: I això et dona més temps.
3: 2014.
2: 2014, diu en francès. I la resposta és...
1: Era el següent. Era el següent, no?
2: Sí, però aquí t'acabes de carregar el rebot d'en Sergi.
1: Ah, clar, pensava com que havia fallat no hi havia rebot. Va, és que és el primer dia, clar, clar. Va,
2: sí, sí,
1: va.
2: Això ens anirem acostumant.
1: Val, val, perdona, perdona.
2: No, no passa res, no passa res. Va. La segona per en Sergi, no, no hi podem fer res. Una mica de David Bisbal, Ave Maria. Cançó amb Grammy, per exemple, un parell de Grammys. Més d'un milió de discos venuts. El videoclip, homenatge a Almeria.
1: Tira, va.
2: De quin any de Mundial és, Sergi,
3: sí,
2: per tu?
3: Sergi. 2002.
2: 2002, diu en Sergi. La resposta és...
1: Molt bé.
2: Sergi, bé.
4: Però eliminaron el Mundial, joder, los coreanos.
2: Sí, sí, sí.
1: Ràpid,
2: sí, sí.
1: El
2: teu amic.
1: El Gandur, no era?
4: El Gandur.
2: El teu amic egipci,
3: sí,
2: sí, sí, sí, José Antonio.
4: Adéu, Espanya,
1: joder. 2-0, de moment, pel Sergi, va.
2: Encara ho pots remuntar, Francesc, però has d'anar afinant. Recorda que encara tens el comodí dels tertulians, si el vols utilitzar amb la tercera cançó. És Rihanna, Only Girl in the World, també va guanyar un Grammy. Cançó que, per cert, volia cantar Katy Perry, però finalment la va cantar Rihanna. Quin mundial va publicar-se aquesta cançó, Francesc? T'estreveixes o demanes el comodí als tertulians? Afanya, que això s'acaba.
3: 2010.
2: 2010, diuen Francesc. I la resposta és...
1: Sí, senyor.
2: Correcte, bravo. Bravo, Francesc.
1: Era difícil, aquesta.
2: Pa en Francesc, anem per la tercera cançó per en Sergi. Artista que li agrada en Joan Puquí, avui ho hem descobrit fa una estona.
1: No, que no li agrada.
2: Ja, ja, per això era irònic. Phil Collins.
1: A mi sí, m'agrada molt.
2: Jugant Harry Love, una versió d'una cançó de les Supremes, dels anys 60.
1: Ah, no sabia això.
2: Sí. És el primer disc en solitari de Phil Collins. Què diu, Sergi? Apanya't.
3: 82.
2: 82, diuen Sergi. Ha semblat que ho deies una mica... Si sonava la flauta, eh?
1: El Mundial d'Espanya es va inaugurar aquesta cançó, que va ser el primer número 1 en solitari al Regne Unit de Phil Collins, no?
2: Sí, sí, sí.
1: He vist que has apuntat aquí
2: a... Sí, sí, una cançó que ho va petar. 3-1... i queden dos cançons. Per tant, Francesc, això vol dir que...
1: Les has encertat.
2: És com un penal d'aquells que...
1: O algun rebot, heu aprofitat algun rebot,
2: sí,
1: si no.
2: Sí, exacte. A veure, la quarta cançó per tu és aquesta.
1: Molt bona.
2: Por la boca vive el pez, de Fito i Fittipaldi. De Bilbao.
3: El... 2002.
1: 2002.
2: 2002, diuen Francesc, i la resposta és... No és correcta, per tant, ja sabem que en Sergi ha guanyat, però li deixem provar el rebot, no, Sergi?
3: 2010.
2: 2010, 2010. Diu, i...
1: Era el del mig.
2: 2006,
1: era el del mig.
2: La Maria l'hagués encertat, eh, Maria? Bé, però en tot cas, el guanyador ja és en Sergi.
1: Sí, amb els rebots no pots remuntar-lo, o què?
2: Ah, clar, amb els rebots, tens raó. Clar, clar. És el primer dia, encara estem. Sí, sí, estem de pretemporada, clarament.
1: Bé, anem amb la quarta del Sergi, a veure si hi ha alguna opció.
2: Vinga, va, la quarta d'en Sergi.
1: Oh, m'encanta.
2: Sau, és inútil continuar. Videoclip gravat a Nova York, República Dominicana i Londres, diria que era. Sí, bastant internacional, aquest... Santo Domingo, Londres i Nova York, sí.
1: Hola, tota opinió.
3: 94.
2: 94, diu en Sergi. Per tant, molta atenció, Francesc, perquè tens opció a rebot. I dius...
3: El 90.
2: Dius el 90.
1: Sí, senyor, 90.
2: Per tant, compte, 3 punts en Sergi, 2 en Francesc, abans de la pregunta 5.
1: L'última cançó pels dos.
2: Atenció. La cinquena per en Francesc és aquesta. Una mica de Rosalía. Despechá.
1: 1974.
2: una de les cançons més conegudes. A veure, pots demanar el comodí. Recorda que és l'última cançó, eh?
1: Quin any del Mundial?
2: Si vols ajuda, no et penalitza per res. Ho dic per si vols assegurar el tret.
5: Vale, doncs pues fem el comodí.
2: El comodí.
1: Va, podeu parlar entre els tres i decidir.
2: Sí, sí, podeu decidir. Sí. Us donem més temps, sí. Tu podeu parlar amb veu alta, Joan, no cal que sigui...
6: Jo crec que és 22.
2: Dieu, ajudeu en francès.
5: 22.
2: 22, 2022, vinga. Sí!
1: Empat.
2: Doncs ara mateix, 3 punts en Francesc i 3 en Sergi. I li queda una cançó en Sergi. Si en Sergi encerta, ha guanyat.
1: Sí.
2: Si en Sergi falla i encerta en Francesc ha guanyat. I si fallen els dos, anem al desempat.
1: Sí.
2: Que es veia venir, Aleix.
1: Vale.
2: Sort que ho hem parlat aquest vespre.
1: La primera
2: perquè,
1: es veia venir.
2: Perquè es veia venir. Es veia venir.
1: Vinga, va, l'última.
2: L'última per en Sergi. The Cranberries, Zombie, la banda irlandesa de la malaurada Dolores O'Riordan, ja ho diré. Es va publicar en un any de Mundial.
3: Demana comodí.
2: Demanes el comodí dels tertulians també per intentar guanyar el concurs.
1: 98?
2: Què dieu?
5: 98.
6: Jo crec que és
1: 98. Jo anava a dir
3: abans.
1: Tu no
5: anaves a dir
1: abans?
5: Sí, jo abans també, perquè jo anava a l'institut.
6: Jo anava a primària.
1: Aquí hi ha dubtes, eh? Abans què vol dir? 90, 94, què voleu dir?
3: Jo anava a dir 90, però bueno.
1: Tu 90.
6: Jo crec que tant no, eh?
5: 70, 80,
6: jo entre 4 i 8 estic.
1: 94, 98.
3: 4 i 8.
1: Tu 4 o 8, també.
5: 88 o 98.
2: Doncs...
1: Ells tenen dubtes, tu també...
2: T'has de mullar.
1: T'has de mullar.
2: Sergi, t'has de mullar, va.
1: Mulla't, a la teva intuïció, va.
3: 98.
1: 98.
2: Diu 98 en Sergi, la resposta és...
1: No! No!
2: Atenció, per tant, compte que l'opció a rebot pot donar la victòria en Sergi amb una remuntada espectacular. De quin any és aquesta cançó, Francesc?
5: El 94.
7: Perdoneu, però això és molt injust. Perquè hem estat aquí nosaltres especulant en què era un d'aquests dos.
2: Sí, però heu estat especulant.
7: Vale. Però és que, a més, amb ell li heu negat un rebot. Per la puta cara. No, només dic que és injust.
2: Joan, què vols que fem?
1: Perdona, això sí que ho copa meva.
5: És que està negre i està en el concurs.
7: Ah, clar, ho sabia.
1: Bueno, està xulo el concurs, no? Xolo, és ràpid, diferent, no? Que està bé, a més, sentim música, aprenem coses de les cançons, que el Molló les porta molt ben apuntades. Escolta, em sap greu, ha remuntat, ho ha fet molt millor al final, vull dir, sí. Sabies la del rebot o no? La sabies, eh?
2: Sí, sí. Vols fer el desempat o no? Fem el desempat?
1: Fem el desempat?
2: Fem el desempat o no?
1: Sí.
2: No, home, no, t'has demanat l'impugnació.
1: Vinga, us sap greu fer el desempat molt ràpid?
7: Fem-lo. Jo no he participat.
1: Vinga.
2: Doncs vinga, va. El desempat és només esportiu, d'acord? Tindreu, mentre sona la cançó del Mundial d'aquest any, de la Shakira, tindreu temps... Sí, exacte, és important. Té l'altre boli. M'heu de dir...
1: El desempat no és musical.
2: No.
1: Heu de pensar i escriure, vinga.
2: Les seleccions finalistes del Mundial del segle XXI. Seleccions finalistes... Un moment, Sergi. Vale. Un moment, que quan comenci a sonar la cançó...
6: Estan fent cara de voler morir-se.
2: Val? Quan hàgiu acabat, important, deixeu el boli sobre la taula perquè en cas d'empat, un altre empat, qui el deixi primer és qui guanya. Per tant, que soni la cançó.
1: Totes les seleccions
2: ja apuntar.
1: Que han jugat... Sí.
2: No, els dos, alhora. Espera, un segon.
1: Heu d'apuntar totes les seleccions que han jugat un Mundial...
2: La finalista d'un Mundial.
1: De futbol.
3: Totes les finals.
5: De tot el segle XXI.
1: Sí.
2: Del segle XXI, a partir del 2002.
1: No, les finals. Totes les seleccions que han jugat...
2: Finalistes.
1: Final.
2: Les seleccions finalistes, d'acord?
1: Sí.
2: Entesos?
3: Per tant, són les finals.
1: Però n'hi ha de repetides. Saps què vull dir?
2: Sí.
1: Hi ha equips que han repetit final. Només quants equips han jugat finals al segle XXI?
2: Sí, i quins. Apunteu quins, d'acord? Vinga, som-hi.

0: El temps va passant.
1: A la taula ho sabeu, sí? Més
2: el Real Madrid.
0: A veure, que la Shakira dirà que prou.
1: Vinga.
0: Ha deixat el boli primer en Sergi.
1: I estem a punt d'arribar als 30 segons.
0: Segueix.
1: 4, 3, 2, 1... 30 segons, val. Perfecte. Vinga.
0: A veure...
1: Quantes en tens,
0: Francesc?
3: Jo, 1, 2, 3, 4, 5.
0: 5, i en Sergi?
1: 8.
0: En té 8.
1: A veure, les 5?
0: A veure, Francesc.
3: Argentina,
1: sí.
3: Espanya,
1: sí.
3: Alemanya, Portugal i França.
0: Portugal no és correcte.
1: No ha jugat cap final
0: no.
1: Mundial, no.
0: Eurocopa sí, però Mundial no. Per tant, són 4 encerts d'en Francesc. I en Sergi en té 8, que són...
4: Brasil, Alemanya, Itàlia, França, Espanya... Països Baixos, Argentina i Croàcia.
0: Són tots els finalistes del segle XXI. 8 finalistes del segle XXI.
1: Els únics 8 que han jugat finals del segle XXI les han encertat totes.
0: És més, us diré que això em va semblar molt curiós, que fins al 1970, si tirem enrere, són les mateixes 8 seleccions. Fins al 1966, que apareix a Anglaterra, només aquestes 8 seleccions van jugar finals de Mundial i eren naturalment les 8 del segle XXI. Per tant... Amb el desempat, ara sí, en Sergi és finalment el guanyador.
1: Ho hem fet més just, tenia raó el Poqui. Francesc, ho hem fet més just, et sembla
2: justíssim,
1: bé?
2: Justíssim.
1: Igualment us emporto... Mira, us trobareu allà al Cabró Rock,
2: exacte,
1: si voleu.
2: Sí, veus,
1: quatre entrades per tu, Sergi, dues entrades per tu, Francesc, que gaudiu de la castanya del Cabró Rock el 31 de maig a Montmeló. Gràcies.
0: Molló,
1: m'agraden molt, el mes que ve més.
0: Vinga, va.
5: 31 de maig.
1: 31 d'octubre, he dit. Perdó, 31 d'octubre. Gràcies, Maria, Poqui, Paco, Mutante. Adéu, gràcies a tots.
6: Bona nit, bona nit.
1: Gràcies per aguantar fins aquesta hora. Una pausa i tanquem el Tu diràs amb una mica de bàsquet i l'última possessió amb el Dani Aguilar.
7: L'último tiro.
8: RAC 1.
9: Mira que monos. Estan a punt de fer la migdiada.
10: Home, és que clar, amb el dinar que s'han fotut. Però voleu dir que cal fer la migdiada ara, aquesta hora?
9: És que jo penso que està molt sobrevalorada.
10: Vas a parar. I a més sempre et lleves com amb una mica de mal humor, no?
9: I aquella babeta fastigosa que et cau al sofà. Que asco, tio.
10: A la nit no podreu dormir, que no tindreu son.
11: Però no creieu que és millor aprofitar aquesta hora per fer alguna cosa més de profit?
9: Va, cuca, podríeu posar la ràdio, que fan un programa que es veu que està molt bé.
10: Sí, fan uns nanos joves que són graciosíssims i molt sexis.
11: Sí, però això la ràdio, clar, tampoc es veu.
10: Bueno, escolta, què?
9: Escolta, mos aixequem o què?
10: Va! Posa la ràdio!
9: Vinga, va, espavila!
12: De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, Els Taloners, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
13: Per cert, nois, us he dit una cosa?
14: Sí, que és pare!
13: No, que jo també faig la migdiada a vegades, eh?
9: Però què dius? Si és l'hora del programa, nen.
13: Sí, durant el programa.
15: Així surt el programa.
9: Oh, mare que el va parir.
12: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
16: Vaya un estiu, que estava jo allà al càmping a Torre en Barra amb la nena, amb la nevera, que d'allò, de cop es fot a ploure, no vam rebre cap missatge d'alerta, cap alerta, de cop es fot a ploure, se'm va endur la nevera de Porespan, el cotxe ple d'aigua, i no em van enviar cap missatge, és a l'OS.
17: Fixa't.
16: Mira, calla.
17: Què?
16: Ara n'he rebut un.
17: Què diu?
16: O sigui, és alert. Versió RAC1, torna nova temporada en Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i molt important, no? Des de luego.
12: Versió RAC1. De dilluns a divendres de 3 a 8 amb Toni Clapés.
17: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el versió. Això sí que seria notícia.
16: Ja seria hora.
17: I bona.
16: Walkers.
12: RAC1. Tots som u.
18: L'última possessió.
1: Com fem habitualment els dijous, tanquem el programa amb la secció de bàsquet Última possessió. Un fort aplaudiment, sisplau, públic pel Dani Aguilar. Hola, Aguilar.
0: Molt bona nit.
1: Bona nit. No per ser l'últim...
0: Els últims seran els millors.
1: No serem menys.
0: Qui ho va dir, això?
1: No sé qui ho va dir, últims seran els millors. I també tenim per aquí l'Àlex.
0: Perdó, els últims seran els primers, no els millors. Gràcies, l'Oriol Montfort, sí. Però anem com a corregir aquí, tothom pensava que era bo.
1: Ja no sabem ni on som, imagina't.
0: Exacte.
1: Avui ens jugarem amb l'Àlex Gozalvo, del diari Ara. Hola, Gozalvo.
2: Hola, bona nit.
1: Què tal, bona nit. Déu-n'hi-do, ho dèiem a l'inici, com ha arrencat el, sí, el Madrid, eh? Ha tornat a perdre contra el Hapoel de Tel Aviv i el titular és que viu la pitjor arrencada de la seva història a l'Eurolliga.
0: La pitjor, amb vora 70 anys d'història de bàsquet blanc. Avui el Hapoel de Tel Aviv ha estat que ha guanyat el Madrid 0-3 en les tres primeres jornades. Abans, Dubai i Efes d'Istanbul, l'equip de Pedro Martínez, que va guanyar la Supercopa de l'Eurolliga. I des de llavors, insisteixo, tres derrotes, sí que és cert que totes a domicili, a Europa, i patim per guanyar l'Unicaja en el debut a casa. Avui, 102-98, amb una horrorosa primera part, ha remuntat 22 punts, però ha acabat caient. I Pedro Martínez deia això a Movistar.
5: The game is 40 minutes.
6: El partit dura 40 minuts, la primera part no ha estat bona, ni en atac ni en defensa, la segona part hem demostrat una millor mentalitat, hem tingut l'opció de guanyar, però el Hapoel ha merescut el triomf, perquè ha jugat millor més minuts que nosaltres.
5: Because they played better for 40 minutes and for more minutes than us.
1: Gonzalo, que li està passant a Pedro Martínez, i aquest Madrid, no sé si és per estar preocupat ja a aquestes alçades de temporada.
7: Clar, evidentment, aquestes tres derrotes consecutives fan molt de mal a aquest inici de projecte. L'equip està tenint molts problemes en defensa, està acumulant molts punts i així costa treure els partits endavant. Avui semblava que havia fet el més difícil, ho explicava el Dani, remuntar 22 punts, però quan aconsegueix empatar el partit, doncs una altra vegada torna a repetir les mateixes errades i es queda sense opcions de victòria. Teo Maledón i Edi Tavares, pràcticament els dos únics jugadors fiables durant tot el partit, la resta doncs encara necessita millorar molt, sobretot per assimilar la manera de jugar a la qual ho vol fer Pedro Martínez.
0: Que és molt difícil d'assimilar, perquè ja sabem que és una manera molt pròpia. Li llegia avui el diari, ja s'ho llegia, i no li falta raó, però no sé si això també afecta molt o no, Gonzalo. Clar, demanem paciència amb el Barça, també s'ha de demanar paciència, entenc, amb el Madrid, però aquesta gent ha estat una setmana als Emirats, amb el que això implica, a 40 graus allà, perquè primer va estar la Supercopa, s'hi va quedar per jugar la primera jornada contra el Dubai, que això, Gonzalo, no sé si també hi pot afectar.
7: Sí, segur que s'ha d'afegir aquests problemes d'adaptació d'aquestes peces noves a l'equip i sobretot a l'estil de Pedro Martínez. Evidentment és un equip que té talent, té un equip molt llarg, jo no tinc dubtes que serà un dels aspirants a estar a la Final Four d'aquesta Eurolliga, perquè crec que acumulen jugadors d'un nivell molt contrastat a Europa i una ment privilegiada com la de Pedro.
1: Aquesta és una de les notícies de la nit, sens dubte, al món del bàsquet. Tres derrotes seguides del Real Madrid en l'arrencada de l'Eurolliga. L'altra és una d'aquelles que fa mal d'explicar, eh?
0: Sí, una lesió i d'un jugador que ens podria haver tocat molt de prop, la de Mike James, un jugador que estava signat pel Barça aquest estiu i que va acabar sense arribar, ho deia abans en Molló, s'ha lesionat sol, tot apunta que de gravetat. De fet, l'EFE ja ha publicat que és a la regió del tendó d'Aquiles, en la derrota de l'equip turc a la pista de l'Estrella Roja, les imatges fan feredat, ha sortit plorant amb aquella imatge dels companys rodejant-lo perquè no se'l veiés patir al parquet, ha sortit en llitera. Les reaccions són com poques vegades havia vist jo, aleix a les xarxes, absolutament massives, el mateix Panathinaikos, el compte oficial, ha enviat suport, hi ha imatges de l'Estrella Roja entrant al vestidor visitant Mibon Navarro, el tècnic vitorial cap davant per amoïnar-se per l'estat de Mike James. Ha dit Pablo Lasso que la cosa no pinta bé, esperarem les proves, però evidentment tot pinta realment fumut, una llegenda de l'Eurolliga.
1: Sí, a la seva edat encara és més fumut, no, Gonzalo, això?
7: Sí, 36 anys per a Mike James, i veient les imatges de la manera que s'ho ha fet, doncs els presagis són molt pessimistes. Haurem d'esperar el comunicat oficial, però realment sembla un trencament del nou d'Aquiles i per tant es perdria tota la temporada.
0: Que realment, tenint en compte com és el tio, que aquí fins i tot quan va haver-hi la notícia que arribava, perquè havia d'arribar amb Xavi Pasqual, fins i tot va haver-hi certa resistència de certa part de l'afició, però hosti, la reacció del món del bàsquet, Àlex, és unànime, evidentment, està parlant d'una lesió, només faltaria.
7: Sí, aplaudiments de rivals, de companys i sobretot aquests missatges de respecte a les xarxes socials. Crec que és un jugador que més enllà del seu caràcter doncs ha guanyat aquesta admiració per com està competint durant temporada i temporada en aquesta Eurolliga tan difícil.
1: Li trastoca molt, deixa molt tocat a l'Efes aquesta lesió?
2: Sí, sí, evidentment. És un jugador sobre el que gravita no només la anotació, sinó la generació de joc ofensiu. En cas de confirmar-se, doncs, evidentment, és una peça clau per a l'Efes de Pablo Laso. Mm.
1: Molt bé, tot això avui, que no és poc. I demà, torn pel Barça. El Barça que juga a la pista d'un nou vingut a l'Eurolliga, com és el Besiktas.
15: Sí, a les 7, recordo, pels despistats també d'hora, aquesta setmana anem d'hora, en aquesta setmana eterna del Barça, que ve de Dubai, de perdre a Dubai, demà juga a Istanbul, i diumenge acaba a Múrcia, demà, com deies, davant el recent aterrat de la categoria, que és el Besiktas.
1: A les 7, per tant, a quarts de 7 ja us hi posareu a RAC+1,
15: sí,
1: i us seguirem aquesta transmissió del Besiktas-Barça. Què en sabem d'aquest equip? Què n'hem d'esperar demà, Gonzalo?
7: Doncs és un equip que no sembla un nou vingut a l'Eurolliga. Té un bon entrenador, jugadors d'experiència contrastada, van fer l'any passat molt bé les coses a l'Eurocup i han aconseguit reforçar l'equip de manera molt, molt sòlida. Anota molts punts, a la primera jornada va tenir el llançament per guanyar a València Bàsquet i va acabar perdent per només 2 punts de diferència, i a la segona jornada victòria fora de casa a la pista de Maccabi. Anoten molts punts, una mitjana per sobre del 100, i utilitzant molt bé la línia de 3. És una de les coses amb les quals haurà d'estar molt pendent la defensa del Barça, perquè té grans anotadors des de la línia de 6-75.
15: Petits que fiquen molt, sí, que generen molt, i a veure aquest Barça, Àlex, perquè l'altre dia, i ho deia avui Alexander Sekulic, diu, hosti, guanyar 3/4 i perdre el partit, que és el que li va passar l'altre dia al Barça Dubai, és, suposo que el que més li amoïnarà al tècnic és guanyar en consistència, en allargar el rendiment.
7: Sí, en regularitat. De moment, aquest Barça, a aquestes alçades de la temporada, no és un equip fiable els 40 minuts. Enllaça trams de molta efectivitat, de concentració, on físicament treu el rival de la pista, però després doncs passa per moments en què evidentment es nota que li falta aquest engranatge. Té molts jugadors nous, entrenador nou, i d'aquests jugadors que ha incorporat, la majoria d'ells no tenen experiència a Europa i per tant necessitaran un procés d'adaptació. Estem veient un Barça molt irregular, en trams de partits bons, però que no és capaç de mantenir la regularitat dels 40 minuts.
15: És massa d'hora pel tema Martin, no, Àlex? El tema d'Aries Martin.
7: Sí.
15: No, que hi ha gent que s'està posant nerviosa, per això ho dic.
7: Sí, clar, arribava com amb el cartell doncs de principal referència ofensiva, i de moment li està costant interpretar els espais ofensius, i això doncs està fent que el seu llançament doncs no sigui tan eficaç com la gent s'havia imaginat. És un jugador que té talent i que per tant s'ha de demanar aquest període d'adaptació. Jo crec que tant ell com la resta de companys seguríssim aniran de menys a més aquesta temporada. És un equip que a la segona volta ho farà molt millor que la primera.
1: Tant de bo. A veure quina versió veiem demà del Barça de bàsquet. A les 7 de la tarda, aquest Besiktas-Barça en directe a RAC+1. Escolta, abans de jugar-te les últimes, ahir vas ser a Fontejau, amb l'Aguilar també, no? Sí. Que ens ho explicava en directe. Va ser dura, no?, l'eliminació de l'Espar Girona, i també, hòstia, ens ho va fer sentir aquí el Tudiràs, les paraules de Roberto Íñigo dient, no tenim nivell, no tenim qualitat, no?
7: Sí, no tenim qualitat física per competir aquesta Eurolliga. Va ser una derrota dolorosa pel que significa no poder jugar a l'Eurolliga i per les sensacions que deixa. Vam veure una Jana Martín doncs molt sola, i crec que l'equip necessita recuperar primer el to físic i després ser capaç de fer una passa endavant, perquè si no pot passar molt malament aquesta temporada. Se li va escapar la Lliga Catalana, ara se li escapa aquesta classificació per a l'Eurolliga, i per tant s'ha de reconstruir sobretot mentalment per tornar a fer vibrar a l'afició de Fontejau. Realment ahir la decepció de tot el pavelló, de tota l'afició, va ser molt gran.
1: Bueno, com a mínim hi haurà Eurocup, no? A Fontejau, que és la segona competició.
15: Però no s'esperava això, està clar.
1: No.
15: I menys amb una jugadora com Iana Martín, que sóc, que volia jugar a Eurolliga.
1: Llavors aquest any tenim el Barça a l'Eurolliga, la Manresa a l'Eurocup, amb l'Odissea, que ahir ens explicava Diego Campo a Salònica, a la Champions League...
15: El Joventut.
1: I hi ha un altre...
15: El Fiat Girona a la FIBA Eurocup, la quarta competició masculina europea, i l'Espar Girona a l'Eurocup.
1: Va, ja no és l'Uni, és l'Espar Girona a l'Eurocup.
15: Correcte.
1: Perfecte. La setmana que ve, Gonzalo, aquí l'última possessió parlarem de l'Espanyol de bàsquet. Sí, sí. L'Espanyol?
15: Sí, sí.
1: Blanc i blaus? tenia una secció de bàsquet, té una secció de bàsquet, no?
15: En el seu, els més granadets de la sala recordaran que els anys 80, eh que sí? Els anys 80, aquell IFA, Grupo IFA espanyol, doncs era un equip que competia a la CB. De fet, aquest cap de setmana hi ha un homenatge a Pepe Collins, que va ser un jugador realment important de l'Espanyol, i estan lluitant, ells diuen, per tornar a la CB. S'han fusionat amb el Cornellà.
1: S'han fusionat Espanyol de bàsquet i Cornellà de bàsquet.
15: Correcte. Ah. I volen tornar a l'ACB.
1: On estan ara, jugant?
15: A Tercera Federació, al quart graó. Sí, i a ACB, Primera Federació, Segona Federació, Tercera Federació. Però estan a Tercera Federació, ara.
1: Vale.
15: I, bé, el seu objectiu, ha entrat un inversor l'any passat, i el seu objectiu és tornar l'Espanyol a l'ACB.
1: Vale. Setmana que ve, a l'última posició, parlarem d'això.
15: Acaben de guanyar la Lliga Catalana de la Tercera FEB.
1: Que això és important, diguem.
15: És el trofeu, el torneig de tots els catalans de la Tercera FEB.
1: Sí, han estat el millor equip català d'aquesta categoria on competiran.
15: Ah, exacte.
1: Per tant, tenen opcions de pujar a Segona FEB, eh?
15: A priori, sí.
1: Vale. Han fixat algú?
15: Xavi Rabasseda.
1: Ostres!
15: Un campió del món.
1: Sí, un mite, sí, sí.
15: Sí, sí. Està l'Espanyol, correcte.
1: Té una edat ja? O sigui,
15: sí, Xavi Rabasseda deu tenir, Gozalvo, que deu tenir 30 llargs, Xavi Rabasseda.
18: Sí, sí, sí.
1: Va. No, no. Doncs la setmana que ve expliquem aquest projecte.
15: Vinga.
1: Que em sembla molt bé. Vinga, has jugat les últimes, Gozalvo.
7: Doncs la primera per a l'entrenador del Barça, Alexander Sekulić. El que més ha sorprès al club, als jugadors i a l'staff tècnic, és que sempre els hi demana als seus jugadors i als companys ajudants que no protestin els àrbitres. Té una obsessió amb aquest fet, i cada vegada que un jugador protesta, se'l veu ràpidament com li demana que no faci més. És una situació que ha sorprès, perquè normalment entrenadors d'aquest estil sempre acaben pressionant i tensionant una mica els àrbitres.
15: Amb Justin Robinson té una feinada de por.
7: Dos jugadors catalans havien aparegut a la portada de la revista Slam, Pau Gasol, Ricky Rubio. Fa unes setmanes, Aina Hinojosa, després de proclamar-se campiona del món d'un contra un, la jugadora del Joventut, doncs també va aparèixer a la portada de Slam, i el club verdinegre està fent una mica el mateix que va fer amb Ricky Rubio. Fins que no tingui 18 anys, no dona entrevistes, no fa declaracions públiques per protegir-la i cuidar-la una mica de tot aquest entorn mediàtic.
1: Té un punt de lògica.
15: Campiona del món d'1 contra 1, eh? Mola.
1: Mola, sí.
15: Està xulo.
1: Jo seria incapaç. No, no.
15: Uns quants.
1: No sé dir què, has de tenir una habilitat, sí, i una velocitat i una... unes cames.
15: De Sabadell, potser. No, tampoc.
1: No, tampoc. No farmejo aura en l'1 contra 1, per
15: fantàstic,
1: exemple.
15: Fantàstic.
1: No,
15: ho has dit
1: bé o no?
15: Ho has dit molt bé. Jo què sé, però ho has dit molt bé. Segurament.
1: Gozalvo, gràcies. Ja s'hi va l'ara.
7: Bona nit.
1: Adéu, bona nit. Aguilar, magnífic.
15: Molt bé, fins
1: moltes
15: ara.
1: Moltes gràcies. Vinga, demà us sentim a RAC+1.

0: Aquesta quantitat de mails diaris que acaben en mal de cap.
1: Uix!
0: Ni aigua.
2: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
3: Torna la gran festa dels mercats de Barcelona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre, vine a la plaça de les Glòries i gaudeix de la 15a edició de la Fira Mercat de Mercats. Descobreix el millor producte de proximitat, la gastronomia del territori, música en viu, show cookings i activitats gratuïtes per tots els públics. I aquest any, a més, la Fira forma part de la capitalitat europea del comerç local. Vine i gaudeix de la Festa dels Mercats de Barcelona. Organitza Ajuntament de Barcelona.
4: Marxarem, que avui s'ha fet més tard que del que és habitual. Gràcies a l'Oriol Montfort, a la part tècnica, també, sí, home, un aplaudiment pel tècnic avui del nostre públic, que ens ha acompanyat pacientment aquí a l'estudi de RAC1, evidentment a la redacció d'esports, i a tota la gent de la ràdio que fa possible aquest programa. Demà tornem, amb més ràdio esportiva, amb en Gerard Ballera, aquí al capdavant del Tu Diràs. Escolteu, gràcies, estimat públic. Espero que hagueu gaudit, com us deia a l'inici, de 2 hores i mitja llargues de ràdio. Us heu passat bé? Sí? Tornaríeu? Recomanareu a la gent que vingui? Perfecte, doncs d'aquí un mes més. Gràcies, un aplaudiment ara per vosaltres. Descanseu, fins demà, bona nit.
5: Tu diràs.
6: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
5: Escolta, navega, descarrega, informa't.
6: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.
7: Són les 6 del matí, bon dia Catalunya.

que va a peu a terra aquest divendres. Per fi és divendres, 2 d'octubre del 2026. Torna a ser un dia de xàfecs a moltes comarques i la pluja més continuada s'espera a les comarques del sud. Durant el matí també s'escaparà algun ruixat a ponent i a la tarda les pluges guanyaran terreny. Alerta perquè poden ser torrencials i provocar inundacions. El cap de setmana continuarà la mateixa dinàmica. De fet, els ruixats aquesta ahir es van acarnissar amb el Montsià i el Baix Ebre, com estava previst. Això sí, amb carreteres tallades i carrers convertits en torrents d'aigua. Avui en alguns municipis d'aquestes dues comarques s'han suspès les classes. I, però, esclar, aquesta és la nit que també estem pendents de l'estocada de Junts per Catalunya al govern d'Espanya. Els de Puigdemont votaran en contra dels dos decrets d'habitatge i endavant a la retirada urgent. Apunten que moltes de les mesures recollides en els textos reduiran l'oferta de lloguer, incrementaran preus i dificultaran l'accés a l'habitatge. El govern d'Espanya ha dit que no pensa fer marxa enrere i els dos decrets es votaran aquest matí al Congrés en una sessió que arrencarà a les 11. Si no hi ha canvis d'última hora, aquest migdia Pedro Sánchez s'endurà una derrota molt sonada que podria posar la legislatura definitivament cap per avall i, de fet, ja hi ha el rum-rum d'una possible convocatòria electoral. Tot plegat ho seguirem en directe, evidentment, a partir de les 9. També serem a l'acampada de la plaça de Catalunya de Barcelona i a la Porta del Sol, que treuen foc pels queixals amb la decisió de Junts. El sindicat de llogateres ja demana una vaga general. Avui en parlarem en temps de tertúlia. Serà molt interessant sentir el director de La Vanguardia, Jordi Juan, també Jordi Bosch, Cris Puig, Ernest Folk. Amb ells també comentarem el gir de guió de la DGT, que ara estudia mantenir els semàfors en groc intermitent pels cotxes que giren mentre els vianants tenen verd. És un dels punts més polèmics de la nova normativa i el que afectarà més ciutats, com ahir parlàvem aquí al Món RQ amb el director de la DGT, Pere Navarro. Justament a Barcelona, perdó, aquesta nit han tornat els aldarulls a la plaça Urquinaona després de la manifestació per l'aniversari de l'1 d'octubre. Les protestes han acabat amb llançaments d'ampolles contra la policia i els agents han hagut de carregar per dispersar els manifestants. No hi ha ni ferits ni detinguts. I aquesta matinada també hi ha hagut un tiroteig a Terrassa que ha deixat dos guàrdies civils ferits. Els agents, de paisà, perseguien un grup de lladres que han obert foc contra ells. Ara els Mossos els estan buscant. I en salut, els metges avisen que hi ha una passa de grip i de coronavirus. S'han disparat els casos a les portes de la campanya de vacunació que, recordem, arrenca dilluns que ve. Els esports. Avui ja sabem quin artista apareixerà a la samarreta del Barça contra el Real Madrid. Serà Tyler, the Creator, segons va avançar l'esport i ha confirmat RAC1. A tot això, Portugal guanya 2-4 a Dinamarca sense Cristiano Ronaldo. De fet, el

0: L'excepció del Portugal ja ha donat per tancat el conflicte amb el davanter, almenys de moment. I el Real Madrid posa més pressió sobre el cas Negreira i diu que envia tota la documentació que va prometre a la UEFA perquè tingui més arguments. I pel que fa a les estrenes musicals, avui ens hem llevat amb una nova cançó de la Casa Azul, una col·laboració amb la cantautora gallega Dani Di Costas, que canta conjuntament amb el nostre Guillem Milky Way. I a les 11, per rematar-ho tot, com sempre, la meta tertúlia avui amb la Mònica Hernández i els cafres habituals, David Broc, Marc Puga, Santi Jiménez, Marc, Terrida, Mònica Usart i amb el Joan Ferrer al Dialing, com sempre, al migdia. I ole, ole, ole, ole, ole, ole, al cap de setmana. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa de que... Ui, alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
2: Sí, que Junts per Catalunya ha confirmat que votaran contra dels dos decrets d'habitatge que s'han de votar aquest migdia. Si no hi ha cap canvi d'última hora, el partit farà caure totes les mesures que vol aprovar avui Pedro Sánchez, com ara la moratòria dels desnonaments o la pròrroga dels lloguers. L'única possibilitat que tenen de tirar endavant és que el govern espanyol els retiri i els refaci de dalt a baix, una opció que la Moncloa ha descartat ràpidament aquesta nit. A Junts apunten que, tal com estan redactats els decrets, la seva hipotètica aprovació el que faria seria generar l'efecte contrari del que busquen. En comptes de protegir l'accés a l'habitatge, provocarien que cada cop hi sigués més difícil trobar un pis i poder-lo pagar.
0: Aquest no de Junts l'hem sabut... Escolta, les coses no es poden fer tot plegat pitjor. Tu no pots anar una decisió com aquesta, que no sigui consensuada en tots els partits polítics, que no sigui a correcuita, que no sigui... Ara ho hem d'aprovar el divendres. I ara, escolta, una cosa, però això és molt més seriós que això, tu. Això és molt més seriós que això. Clar, això s'ha sabut a les 10 de la nit. I tot seguit això ha desencadenat una onada de crítiques de les esquerres,
2: sí,
0: clar.
2: A Twitter el ministre Òscar Puente ha carregat contra les dretes, específicament contra Junts, assegurant que han quedat retratats. L'anunci també s'ha rebut com una galleda d'aigua freda a la plaça Catalunya amb els acampats que traien foc pels queixals.
5: Per Catalunya acaba d'anunciar, demà votarà en contra de tots dos decrets.
6: París!
2: I a la mateixa hora, la cadena SER, el responsable d'habitatge de Sumar, Alberto Ibáñez, ha explicat que intentaran que a la votació d'avui al Congrés cada diputat hagi de dir en veu alta què vota per tal de quedar retratat.
7: Junts tiene todavía 12 horas para pensar, para reflexionar. Si quiere ser el responsable, junto al Partido Popular y la extrema derecha de Vox, que hace que la gente se desahucie de sus casas, que los fondos buitre continúen comprando. Y a pesar de ello, nosotros lo que queremos es que se vote por llamamiento públicamente, diputado por diputado, y que cada uno se retrate.
2: I fins i tot qui ha reaccionat a la plantada de Junts ha estat Isabel Díaz Ayuso, que en una entrevista a 4 ha explicat que Sánchez ja sabia que Junts votaria que no i que tot ha estat una estratègia. I, per cert, també ha dit, sense cap vergonya, que els decrets d'habitatge són mesures per gent pobra.
8: De pobres, de milioristas, de gente que no solo sea milionista, sino que se acostumbra a serlo, porque tiene que estar dependiendo del Estado, comiendo del Estado y con lo justito para depender de ellos, pero no tener tu libertad. Y si os fijáis, cada cosa va contra la empresa, el capital, la propiedad, el ciudadano libre, el currito, el que tiene un taller, el que tiene sueños.
0: Bueno, la decisió de Junts deixa la legislatura de Pedro Sánchez, ara sí que això està al caire de l'abisme, i a Madrid ja comença a haver el xup-xup d'eleccions anticipades.
2: Sí, si es confirma la derrota del govern espanyol, els decrets deixaran de ser vigents i el PSOE admeten que Pedro Sánchez busca un revulsiu per convocar eleccions anticipades. El gran dubte és si el que passarà avui té prou força per engegar tota aquesta maquinària i acabar les urnes. El ple del Congrés arrenca a les 11 del matí. La votació dels decrets es calcula que serà entre 2:15 i les 3 de la tarda. Si tot va com ha d'anar, guanyarà el no per 6 vots. PP, Vox, Junts i la Unió del Poble Navarrès sumen 178 diputats i el PSOE, Esquerra, Bildu, el PNB, Podem, Compromís, Coalició Canària i el BNG en sumen 172. La policia ja ha anunciat que tots aquells que hagin d'anar avui a l'hemicicle ho facin amb temps perquè s'ha convocat una manifestació per bloquejar el Congrés.
0: Ui, que bé, ens ho passarem aquest matí fent ràdio. Ui, que bé. De fet, a Catalunya, després del revés de Junts, també s'esperen mobilitzacions. La que no para de créixer, la de la plaça Catalunya, que cada nit suma més i més tendes. Anem en directe amb la Mariona Martínez, a les 6:08. Hola, Mariona, bon dia.
3: Bon dia. A aquesta hora a plaça Catalunya ja hi ha almenys més de 150 tendes. Algunes ja les han hagut de col·locar fins i tot als marges de la plaça. Alguns protestants reconeixen que la crida del sindicat de llogateres ahir els va animar a afegir-s'hi a l'acampada. Si els últims dies la majoria de persones eren molt joves, avui hi ha persones d'edats molt variades. L'ambient a aquesta hora és tranquil, però ja hi ha una trentena de persones despertes organitzant el campament i debatent les properes passes a seguir.
0: Doncs estarem molt pendents també del que passi aquest matí a la plaça Catalunya. I el que passi avui al Congrés dels Diputats, perquè avui efectivament hi ha la Porta del Sol, perquè és que avui és un dia molt de ràdio aquest matí, després del no d'aquesta nit de Junts per Catalunya, els dos decrets d'habitatge. Però a banda d'aquesta crisi hi ha un altre problema, que és que hi ha una gent que no estarà avui pendent d'això, sinó que estarà pendent de treure aigua dels baixos, o d'intentar arreglar els desperfectes que ha ocasionat les tempestes que hi ha hagut durant aquesta nit i matinada a les Terres de l'Ebre, Mònica?
4: Sí, han acumulat fins a 75 litres per metre quadrat només durant aquesta nit a Alcanar, 54 a Mas de Barberans, quan ahir en aquesta zona van caure ja 95 litres per metre quadrat, 53 a Ulldecona o ahir 82 a l'illa de Buda. El sud és la zona que està patint més les conseqüències d'aquestes pluges, és on s'està acumulant més aigua i la mala notícia és que continuarà aquesta pluja de manera molt continuada, tant avui com també demà, com també diumenge. Per tant, es mantenen els avisos, sobretot al sud del país, per acumulacions que poden superar els 200 litres per metre quadrat en 24 hores, al Montsià i també al Baix Ebre, i per intensitat de pluja, 90 litres en 3 hores i 40 en 30 minuts, tant a les Terres de l'Ebre com també al Priorat, al Baix Camp i al Tarragonès. Aquestes són les zones que avui tenim aquests avisos, però tot i això, aquestes pluges també arribaran a molts altres punts del país. Ara al matí, sobretot, comarques del sud i de Ponent, i a la tarda, bona part de les comarques interiors, Pirineu, Prepirineu i també punts del prelitoral, però sobretot un ull posat a les Terres de l'Ebre i especialment al Montsià i al Baix Ebre, que és on s'està acumulant més aigua en menys hores. De cara a demà continua aquest temps insegur, es mantenen els avisos a moltes comarques, al matí comarques de Girona i costa de Barcelona i Tarragona, a la tarda sud i també al nord de les comarques de Girona i de Barcelona, i a partir de mig matí i migdia arribaran els primers ruixats, ho faran en punts de la costa, prelitoral, comarques del sud, i a mesura que avanci el dia s'estendran per tot el país i després a la tarda quedaran més concentrats cap a sectors de la costa. I diumenge continuen les pluges al sud i també punts de la costa i del prelitoral al matí, i al migdia arribaran cap a la resta i a la tarda cap al Camp de Tarragona. Per tant, tenim un cap de setmana mogut i sobretot amb un ull posat a les Terres de l'Ebre.
0: Com anava la presentació?
4: Molt bé! Sí, sí. Va ser una conversa molt agradable. Vam parlar molt d'aquest tema. Jo crec que no hi havia una setmana millor per parlar d'això. I rei, molta gent, i molt agraïda a tota la gent que va venir.
0: Ja està a la venda, eh? Però aquí tendré la mà, no, eh? Canvi de temps. La columna, amb la Mònica Usart. Un nou llibre de la Mònica. S'ha de comprar. I més coses. La DGT fa fet marxa enrere i avala mantenir els semàfors en groc intermitent.
2: Sí, és un dels punts més polèmics de la nova normativa i el que afectarà més ciutats, el dels semàfors, que se suposa que no poden estar en groc intermitent per als vehicles mentre els vianants el tenen verd. Ara la DGT ha dit que repensarà aquesta mesura, concretament en el cas de Barcelona, perquè podria deixar moltes més retencions en segons quins punts de la ciutat. Estudiaran quines cruïlles cal mantenir el groc intermitent pels cotxes que giren mentre els vianants tenen verd i confirmen que hi haurà excepcions a aquesta prohibició.
0: I aquesta nit han tornat els aldarulls d'Urquina on en contenidors cremant després de la manifestació per l'aniversari de l'1 d'octubre.
2: Sí, les protestes han acabat amb llançaments d'ampolles de vidre contra la policia davant de la prefectura de Via Laietana i els agents han acabat carregant per dispersar els manifestants. A aquesta hora no consten ni ferits ni detinguts, però s'espera que a primera hora del matí el Departament d'Interior faci un balanç de la nit.
0: I aquesta matinada també hi ha hagut un tiroteig a Terrassa que ha deixat dos guàrdies civils ferits.
2: Sí, els Mossos estan buscant un grup de 4 o 5 persones que han obert foc contra els policies i que després han fugit. Els agents anaven de paisà, estaven seguint per la P7 els membres d'una banda criminal que presumptament assalten botigues i camions de mercaderies. Els delinqüents han conduït fins al barri de Camp Parellada, a Terrassa, i un cop allà els han emboscat. Diversos homes han rebut els dos policies a trets, fent servir pistoles, una escopeta i un matxet. Right.
0: I al País Valencià, la Guàrdia Civil ha detingut 5 nois, dos dels quals menors d'edat, per aquella agressió racista, recordareu, a tavernes de la Vall d'Igna, a Tocar de Gandia.
2: Sí, una agressió que es va fer viral, on apareixen desenes de joves insultant i apallissant un jove magrebí que anava tot sol. Els 5 detinguts els acusen de delictes d'odi i els 3 adults està previst que passin avui a mans del jutge.
0: I a Barcelona, el pare del nadó maltractat ha admès que li podria haver fet mal al seu fill sense voler.
2: Sí, l'home es va seure ahir al banc dels acusats i, tot i que va assegurar que mai no l'ha volgut lesionar intencionadament, reconeix que és possible que hagi comès alguna negligència, per exemple, sacsejar-lo, abraçar-lo massa fort o haver-li donat un cop sense adonar-se'n. Ara bé, sí que va negar rotundament haver agredit sexualment el seu fill. Durant la declaració, que va durar més d'una hora i mitja, l'home va exculpar la seva dona, la mare de la criatura, que també està investigada.
0: I en salut, els metges avisen que hi ha una passa de grip i de coronavirus.
2: Sí, les autoritats han informat que s'han disparat els casos d'aquestes malalties, cosa que ha fet que les infeccions respiratòries hagin entrat en fase epidèmica a tot l'estat. La taxa de contagis ha pujat fins als gairebé 500 casos per cada 100.000 habitants. Ara bé, la majoria d'infeccions són de baixa intensitat. Aquest proper dilluns arrenca la campanya de vacunació contra la grip i el Covid. Els primers seran els majors de 80 anys, els infants de fins a 4 i les dones embarassades.
0: I una diputada de Vox ha dit que permetre els avortaments i defensar l'eutanàsia és de nazis.
2: Sí, qui ho ha dit és la diputada del Parlament de Madrid, Raquel Berrero.
6: Pedir que la sanidad no sea universal para todo el mundo y que entre aquí todos los hospitales del mundo, ¿eso es ser nazi para usted? A lo mejor ser nazi es matar a los niños porque son diferentes y entonces practicar el aborto eugenésico. A lo mejor son nazis decir que hay personas que no merecen vivir porque no tienen una vida digna y practicar la eutanasia. Eso es ser un nazi.
2: Raquel Barrero, a banda de diputada de Vox, és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Complutense de Madrid.
0: I als Estats Units, la dona que comentaven, condemnada a mort, que ha sobreviscut a dues injeccions letals, es troba així en estat crític.
2: Sí, ara mateix està ingressada en un hospital de Tennessee, tal com han informat els seus advocats. De moment, ells només saben que és viva i que està rebent atenció mèdica vital, però no la poden veure. Tots diuen que estan traumatitzats pel que van presenciar ahir, afirmen que es van fer servir un mínim de 7 agulles en una hora, però que cap d'elles anava gaire bé i que tot plegat va ser més aviat una tortura que no pas una execució.
0: I a tot això, parlem de cinema, perquè avui arriba a la cartellera la nova pel·lícula de Tom Cruise que es titula Digger. One day you're a cat, just take a little taste for daddy. Come on, sweetheart. Dirigida pel cineasta mexicà Alejandro González Iñárritu.
2: Sí, i també s'estrena el thriller psicològic Verity, la sombra d'un enganyo. This is Verity. En aquest cas la protagonitzen Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. I a les plataformes avui a Prime Video arriba la segona temporada de Reina Roja. Hoy han intentado asesinar a tiros a una mujer. Amb Victoria Luengo, que torna a protagonitzar la sèrie basada en la novel·la Loba Negra de Juan Gómez Jurado.
0: Cinema a les estrenes musicals, hem de dir que, evidentment, sóc absolutament parcial. No tinc cap criteri quan parlo d'ells, però he de dir que és una meravella la nova cançó de La Casa Azul que firmen Guillem i el Kiwi al costat col·laborant amb la cantautora gallega Dani Di Costas.

publicat Pat Black Highway, que és un tema gravat des de fa temps, però que no havia sortit en discos físics o en subscripcions de pagaments digitals fins avui. I qui ha avançat novetats del seu pròxim disc és Hombres G, que té una cançó que amb el títol va la cosa.

Es diu Gilipolles, el nou disc d'Hombres Que, i per cert, que hi ha mescles que en aquesta vida són com molt curioses. David Bisbal ha tret nou disc, però un dels noms destacats del nou disc que apareix amb ell és Serrat.

0: diu Eternos i és un homenatge als artistes que han marcat generacions com Camilo Sesto, Rocío Dúrcal, Nino Bravo o Serrat. Els esports, què?
1: Hem de canviar de registre, perquè el raper nord-americà Tyler, The Creator, serà l'artista que apareixerà a la samarreta del Barça pel partit contra el Real Madrid del proper diumenge 25 d'octubre. Segons va avançar el diari Esport i ha pogut confirmar RAC1, la plataforma musical Spotify ha triat el músic de 35 anys perquè sigui el protagonista de la nova samarreta, que podrà comprar-se al web del club, tan bon punt es faci oficial. Tyler, The Creator, ha guanyat 3 Grammy i té 38 milions d'oients mensuals a Spotify. La seva cançó més popular és aquesta, que escolteu, que es diu See You Again, amb més de 3.000 milions de reproduccions.
0: I mentrestant això passa aquí, la Portugal gira full de la polèmica en Cristiano Ronaldo i guanya 2-4 a Dinamarca.
1: Sí, l'equip portuguès no només sobreviu sense Cristiano, sinó que guanya còmodament. De fet, Jorge Jesus no s'ha esperat ni un partit i ja ha donat el dorsal 7 de Cristiano a un altre jugador, a Rafael Leao. En acabar el partit, el seleccionador va donar el debat per tancat fins després de l'aturada.
2: No, per mi, repart.
3: No, per mi no. Estic centrat en el partit que ve a continuació, que és el de diumenge, i fins que no passi hem d'estar concentrats en això. Després ja veurem.
2: Tu vas veure que...
4: I és difícil concentrar-se, Jorge, després de tot això?
5: Pues
2: no, a mi no, a mi...
3: No, saps el que em resulta difícil a mi? Si no estic a l'alçada d'entrenar els meus jugadors. Això és el que és difícil per mi. La resta no.
2: Entrenar els meus jugadors. Zero.
1: Aquesta setmana tampoc hi ha futbol de primera per les seleccions, però en canvi sí que n'hi ha de segona. Demà a 6:45 de la tarda, en directe a RAC1, el Sabadell rep l'Andorra a la Nova Creu Alta, i diumenge a 9:00 PM també a RAC1 el Girona juga a casa contra el Mallorca. Abans, a 5:00 PM de la tarda, el Barça femení rebrà el Real Madrid al Camp Nou, en partit de Lliga, de moment amb més de 35.000 entrades venudes. I si avui doneu un cop d'ull als diaris de Madrid, veureu que el cas Negreira torna a agafar molt de protagonisme. El motiu és que ahir el Madrid va enviar el famós dossier a la UEFA que va prometre Florentino Pérez per intentar allargar la investigació. Són un total de 50.000 documents des de Madrid. Diuen que la UEFA ha reobert el cas, però la realitat, tal com va aclarir el Barça en un comunicat, és que no s'ha reobert res de res, perquè l'expedient de la UEFA mai no s'ha tancat, almenys de moment, i és que ni la UEFA ni la justícia ordinària ha sigut capaç de trobar encara cap mena de corrupció esportiva.
0: Escolta'm, fes-me cas, jo crec que és una intuïció que tinc, eh? Això que tinc. Primer de tot, el Madrid no ha parlat de futbol en 3 setmanes. O sigui, si no ha sigut Mbappé, que per ser Mbappé el tenim amb Esther Expósito donant voltes i cavalls a la seva parella. A París, vull dir que la lesió aquesta tampoc seria tan greu. I suposo que el Madrid li dona permís per tot això. Una, s'ha parlat d'això. S'ha parlat de del Mourinho i de les fotocòpies i de l'arbitratge de l'Atlètic de Madrid.
1: Sí, sí. S'ha parlat del cas Negreira, s'han fet vídeos, s'han fet comunicats...
0: Però el futbol no se n'ha parlat, que és el que volien. Ara, tema de la UEFA. Treuen un comunicat que és mentida. Que ha hagut de rectificar el Barça fent un altre comunicat, i ben fet que ha fet el Barça, dient, no, és que no ho he entès bé. La UEFA ha fet un acús de rebut. Ho hem rebut, tranquils, no passa res. I jo t'intueixo una cosa, que és que la justícia no els hi donarà la raó i han de fer rapa, corre, que la UEFA decideixi abans que la justícia... ordinària. No. Això el Madrid va pel pedregar de bo. Poden guanyar, però això és un club que està en aquests moments... UEFA no ha reactivat res. Bueno, què més?
1: Mira, que l'Elenc ha fet oficial que Leo Messi és el seu nou amo, després de comprar el Cornellà a l'abril. Que en bàsquet el Madrid ha tornat a perdre a l'Eurolliga, aquest cop de 4 punts contra el Hapoel de Tel Aviv. És la tercera derrota en 3 partits de l'equip de Pedro Martínez d'Europa. El Madrid mai a la història havia perdut els 3 primers partits d'Europa. I en handbol, el Barça s'ha quedat sense el seu 7è Mundial de Clubs. Ahir a Egipte va perdre clarament de 9 gols contra el Veszprém, que dirigeix Xavi Pasqual en la gran final.
6: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: I el diàleg. A les 6:22. Hola, què tal, Joan Ferrer?
7: Bon dia, bon molt dia. Bé. Què? Sabeu que en aquest programa hi ha gent que té una salutació que el fa diferent als altres. És com, no ho sé, com la seva marca personal, no?
0: Sí.
7: Refereixo al Guillem Tarrés, per exemple, amb el bon dia.
0: Sí.
7: Avui ens centrarem en un altre. Avui ens centrarem en el Ferran Aràndiga, que també li dona una entonació pròpia que repeteix cada matí.
0: comptar cotxes des del RAC. Allà ens espera, com cada matí, el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
5: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns. Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts. Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimecres. Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dijous. Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres. Bon dia, doncs, bon dia, doncs, bon dia, doncs, bon dia, doncs, bon dia, doncs. Bon dia, doncs. Bon dia, doncs.
7: La recopilació l'ha fet el Pol Prats, eh? Deixa'm que...
8: Oh! Quina rata!
7: Sí, jo només vinc aquí a cobrar.
9: Oh. Albert Pedrol, bon dia.
10: Hola, Xavi, bon dia. És la venda més gran de la història del Bournemouth.
9: Albert Pedrol, bon dia.
10: Hola, Xavi, bon dia. Està previst que avui Silver en doni més informació.
9: Albert Pedrol, bon dia.
10: Hola, Xavi, bon dia. El diari Marca titula debacle total.
9: Albert Pedrol, bon dia.
10: Hola, Xavi, bon dia. El migcampista s'ha volgut expulsar les puces de sobre.
9: I Albert Pedrol, bon dia.
10: Hola, Xavi, bon dia. El més contundent és Alfredo Relaño.
7: Albert
9: Pedrol, bon dia.
10: Hola, Xavi, bon dia. Va guanyar...
7: La primera notícia que ha dit bon dia era de mala educació. Què vols que digui?
0: Com a 6 i 24 va tirar música. Bon dia. Què passa? Ah, pensava que volies dir alguna cosa. Què fas aquest cap de setmana? Feu coses rares aquest cap de setmana o no? Feu una cosa rara, fer una cosa no... No.
7: Castells, diumenge a Castells.
0: Vas a Tarragona?
7: Home, i tant, no
0: m'ho perdria. A Café Tarragona, però si saps el que és una... Aviam, què és un... què és un... Va, què?
7: No, diumenge ja explicaré
0: els meus dots. Manilles, què són els Ferrer Manilles?
7: No, perquè si ho explico aquí els hi trec feina al Benet Íñigo i a l'Esteve Giralt.
0: Val, perfecte. O sigui que vas de comentarista?
7: Sí.
0: Hosti, tu.
7: De Muppet.
0: No m'ho perdo. Són les 6 i 20... De Muppet. Són les 6 i 24 minuts. Avui no falla la Casa Azul. Clar, em diràs quina cançó traureu. Doncs una estupenda que va molt bé per un dia com avui en un programa com aquest. Cantant i versionant Nino Bravo.
11: Un libro quedará abierto, una carta.

0: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
1: Un món més verd és possible amb Verdmón. Som professionals a la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmón.com.
2: Avui, a dia, la poma vermella dolça per només 1,29 al quilo. De debò, molt bé. Dia.
3: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés i MSC Cruceros, tria el teu rumb. Malta, la Romana o les Canàries. I a bord, esmorzes amb la mar al davant, et banyes amb la mar a sota i sopes amb la mar al costat. Reserva el teu creuer MST amb begudes incloses i nens gratis. Consulta en les condicions de viatges al Corte Inglés.
4: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
4: Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure.
7: Nuevo Protos tercer año, 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast. Acertarás.
8: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
9: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
8: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
9: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
8: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
9: Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.
10: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
11: 19 de desembre del 1936.
10: I el número de la sort, el...
11: 4.
10: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Pones o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
12: Són 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que Junts per Catalunya gira l'esquena al govern espanyol i votaran contra dels dos decrets d'habitatge.
2: Li demanen que el retiri per continuar negociant, però la Moncloa s'hi nega i si res no canvia, el Congrés els tombarà. Totes les mesures quedaran en paper mullat poques hores després d'entrar en vigor.
0: Una derrota parlamentària que, si es consuma, obre la porta de bat a bat a unes eleccions anticipades.
2: Fons del PSOE admeten que Pedro Sánchez espera un revulsiu o el moment idoni per avançar-les, però que no saben si ho farà. Això mentre les entitats per l'habitatge demanen una vaga general.
0: La Direcció General de Trànsit recula i permetrà mantenir alguns semàfors en groc intermitent.
2: La nova regulació els prohibia a tots per protegir els vianants, però el director de la BGT evita el món a RAC1 que faran excepcions als llocs on el canvi faci més mal que bé.
0: El novè aniversari de l'1 d'octubre ha acabat amb una nit d'aldarulls i crema de contenidors a Barcelona.
2: De moment, però, no consten ferits ni detinguts. Ha passat a l'entorn d'Urquinaona després de la manifestació independentista convocada per l'ANC.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que ha deixat dos guàrdies civils ferits a Terrassa.
2: Aquesta matinada, un grup de lladres que fugia ha obert foc contra els agents que anaven de paisà. Els policies estan fora de perill i els atacants han fugit.
0: Tot plegat en un divendres que és dia d'estrenes.
2: Als cinemes hi arriba Digger, la nova de Tom Cruise, també Verity, la sombra d'un enganyo, a Anne Hathaway, i a Prime Video s'estrena la segona temporada de Reina Roja. I en música, avui novetats de la Casa Azul, els Rolling Stones, Hombres G i David Bisbal.
0: Als esports, el raper nord-americà Tyler, the Creator, serà l'artista que apareixerà a la samarreta del Barça en el partit contra el Real Madrid.
3: Serà el proper diumenge 25, tal com va apuntar el diari Sport, ja ha pogut confirmar RAC1. L'artista nord-americà de 35 anys ha guanyat 3 Grammy i té 38 milions d'oients mensuals a Spotify.
0: I el Barça desmenteix que s'hagi reobert el cas Negreira.
3: El Real Madrid ha enviat 50.000 nous documents de la UEFA per intentar allargar una mica més la investigació. Des de Madrid asseguren que el cas s'ha reactivat, però el Barça nega de totes que la UEFA hagi obert cap nou expedient.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Comencem el dia amb pluges abundants al sud del país.
4: Sí, que durant la nit han deixat 77 litres per metre quadrat al Canar, 59 a Mas de Barberans, quan ahir ja es van acumular 95 litres per metre quadrat en aquest municipi, o 58 litres per metre quadrat a Ulldecona. Comencem la jornada amb aquestes pluges, sobretot més concentrades al Montsià i al Baix Ebre, però també a tocar de la Terra Alta, Ribera d'Ebre, Baix Camp, Tarragonès, i també ruixats cap al Pallars Jussà. De fet, durant tota la jornada es mantenen les pluges continuades al sud del país, i al matí també algun ruixat dispers cap a Ponent, i a la tarda xàfecs que guanyaran protagonisme a la Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu, Ponent i Prelitoral. Atenció, perquè es mantenen els avisos del Meteocat, sobretot al sud de Catalunya.
0: Què marquen ara els termòmetres?
4: Entre 19 i 22 graus a la ciutat de Barcelona, 20 a Tarragona i també a Cunit, 22 a Roses, 17 a Vic i 19 a Lleida i també a Girona.
0: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha tallades diverses carreteres al sud del país per inundacions arran dels aiguats d'aquesta nit i matinada. Són la C12 entre Tortosa i Roquetes, la T331 entre Freginals i Masdenverge, també aquesta mateixa carretera entre Santa Bàrbara i Tortosa, la TV-3421 entre Mas de Barberans i Roquetes, i la T1025 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara. Totes aquestes afectacions a causa de l'aigua que ha caigut en les últimes hores. El transport públic, de moment, cap incidència destacable. Passen 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui divendres 2 d'octubre del 2026.
5: RAC 1.
6: Sabies que l'autogàs que necessita el teu cotxe és a tan sols uns metres? Amb Repsol, repostar autogàs sempre et queda de pas. A més, ara pagant amb Wallet, estalvies el doble en els teus repostatges. Vine a una de les nostres més de 450 estacions de servei Repsol amb autogàs i reposta còmodament. Més informació a Repsol.es. Repsol Autogàs, sempre et queda de pas.
7: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
8: Festival de la Velocitat de Barcelona. Les carreres de GT més espectaculars del planeta tornen. Arriba la GT World Challenge.
9: Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche, tots lluitant per la victòria al circuit. I torna Valentino Rossi.
8: Reunió d'ultracars, vehicles tan exclusius que no veuràs mai pel carrer.
9: Totes les entrades donen accés al paddock i a veure l'expo de cotxes modificats.
8: Del 2 al 4 d'octubre al circuit. Entrades a festivaldelavelocitat.com.
9: Pàrquing i nens gratis.
10: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club. el cine més exclusiu per tots els públics.
1: Hola, només tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons i dient hola, molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, aquest bàsicament sobrava, esclar. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú Liber is Liber, el festival d'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no és una opció. Aquest cap de setmana, Liber is Liber, a Besalú.
5: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
11: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
12: SM Install, la nova generació d'instal·ladors industrials. Instal·lacions segures i sostenibles per a indústries, empreses, comerços i oficines. Un servei innovador i immediat. Atenem les teves urgències perquè el teu negoci no s'aturi mai. Truca'ns al 93 714 1988 o informa't a smainstall.es. Amb la garantia de SM Savall Group.
13: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
14: El món a RAC 1.
0: Ara són 6:45. Finalment, Junts per Catalunya votarà en contra dels 2 decrets d'habitatge i deixa la legislatura de Pedro Sánchez al caire de l'abisme.

0: Si no hi ha cap gir de guió d'última hora, el PP, Vox i Junts per Catalunya votaran en contra dels dos decrets d'habitatge i, per tant, totes les mesures aprovades fa només 3 dies cauran en sac foradat. Per exemple, la moratòria dels desnonaments o la pròrroga dels lloguers. Tot s'ha precipitat aquesta nit quan els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat tombar els dos textos que s'han de votar aquest migdia. L'única possibilitat que tenen de tirar endavant és que el govern espanyol el retiri i els refaci de dalt a baix, una opció que la Moncloa ha descartat ràpidament. Per tant, a hores d'ara, tot i l'ultimàtum de Junts, la votació d'avui a Madrid es manté, evidentment, encaminada al fracàs, com dèiem, si no hi ha cap sorpresa. Els motius de Junts són diversos. D'una banda, el partit explica que, tal com estan redactats els decrets, la seva hipotètica aprovació el que faria seria generar l'efecte contrari del que busquen. En comptes de protegir l'accés a l'habitatge, el que provocaria seria que cada cop sigués més difícil trobar un pis i poder-lo pagar, Laia Colomer.
1: Sí, Junts per Catalunya no cedeix a la pressió dels carrers i avui, si no hi ha cap sorpresa, votarà en contra dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, tot i que el comunicat d'ahir la nit evitaven parlar obertament del vot en contra. L'única alternativa que deixen a Pedro Sánchez és la de retirar-los, que avui no es votin, i negociar-ne un redactat nou que s'apropi a les propostes que el partit havia estat negociant amb el PSOE fins a principis d'aquesta mateixa setmana. Una opció, però, que el govern espanyol ha rebutjat. Junts justifica la negativa a aprovar els decrets perquè, segons diuen, moltes de les mesures incloses reduiran l'oferta d'habitatges de lloguer i augmentaran encara més els preus. També critiquen que no aturen els fons voltor i que algunes mesures suposen l'expropiació per decret de l'estalvi de 3 generacions de famílies. La decisió es va prendre per unanimitat en la reunió de l'executiva que es va convocar d'urgència ahir mateix i on fins i tot es va valorar l'escenari d'un possible avançament electoral.
0: Davant aquest nou revés de Junts, com dèiem, fons del govern espanyol confirmen que no retiraran de cap de les maneres els dos reials decrets per l'habitatge. La Moncloa denuncien que la dreta posi bastons a les rodes a tirar endavant mesures i solucions valentes i necessàries per aturar la crisi de l'habitatge. Mesures com ara posar fre a l'especulació, donar un toc d'atenció als fons voltor, facilitar l'accés al primer habitatge o també fomentar els lloguers assequibles i aturar els desnonaments sense donar problemes als petits propietaris. Aquesta nit, Pedro Sánchez ha publicat una piulada en què reafirma i desmenteix que el govern espanyol efectivament faci marxa enrere i planteja una disjuntiva a les dretes, o estan amb la majoria social o estan de la banda dels especuladors. De seguida que s'ha sabut la notícia, a Junts per Catalunya li han caigut crítiques de totes bandes. El ministre Òscar Puente ha escrit 3 piulades gairebé seguides, carregant contra les dretes i específicament contra Junts, assegurant que han quedat retratats. I també el president Salvador Illa ha titllat la decisió de Junts d'irresponsable i d'incomprensible. Un anunci que també s'ha rebut com una galleda d'aigua freda a la plaça Catalunya amb els acampats que han tret foc pels queixals.
2: Per Catalunya acaba d'anunciar demà votarà en contra de tots dos decrets.
3: París!
0: De fet, el sindicat de llogateres ha reivindicat d'una vegada per totes una vaga general i després de les cassolades que es van fer ahir davant dels ajuntaments de molts pobles i ciutats, el sindicat ha fet una crida a sumar-se a l'acampada a la plaça Catalunya, on els manifestants ja hi han passat la tercera nit. Sapiguem quina és la situació a aquesta hora. Anem cap allà. Mariona Martínez, bon dia.
4: Bon dia. Aquí ja hi ha més de 150 tendes, segons ens expliquen els mateixos manifestants. De fet, han hagut de reorganitzar el campament i algunes tendes les han hagut de col·locar als marges de la plaça. Alguns manifestants reconeixen que la crida ahir del sindicat de llogateres a sumar-se a l'acampada els va animar a venir fins aquí. Precisament, des del sindicat animen a tothom a afegir-s'hi, critiquen el no de Junts als dos decrets d'habitatge i creuen que el proper pas ha de ser caminar cap a una vaga general. Ho ha dit aquesta nit el portaveu Enric Aragonès.
5: Jo em pregunto què diran quan vingui el proper desnonament. I encara dic més, què diran quan vingui la propera mort davant d'un desnonament, aquesta gent que avui ha decidit que no tinguem aquest mecanisme de protecció, que és de mínim. Fem una crida a totes aquestes organitzacions que han vist que això era de mínims i ara Junts ho vol tombar, a posar-se a treballar ja per una vaga general per l'habitatge. Ja n'hi ha prou.
4: A plaça de Catalunya, tot i que encara és fosc, molts acampats ja estan desperts, alguns organitzen el campament i debaten les properes passes a seguir.
0: Al revés de Junts, tampoc no li ha caigut gens bé el responsable d'habitatge de Sumar, Alberto Ibáñez. En una entrevista a la cadena SER aquesta nit ha deixat caure que intentaran que a l'hora de la votació cada diputat s'hagi d'alçar i dir en veu alta què voten perquè d'aquesta manera se sentin assenyalats.
6: Junts tiene todavía 12 horas para pensar, para reflexionar. Si quiere ser el responsable junto al Partido Popular y la extrema derecha de Vox, que hace que la gente se desahucie de sus casas, que los fondos buitre continúen comprando, y a pesar de ello nosotros lo que queremos es que se vote por llamamiento públicamente, diputado por diputado, y que cada uno se retrate.
0: I fins i tot qui ha reaccionat a la plantada de Junts ha estat Isabel Díaz Ayuso. En una entrevista a Cuatro, la presidenta de la Comunitat de Madrid ha dit que tot plegat és una estratègia de Pedro Sánchez i ha dit, literalment, que les que es volen aprovar avui al Congrés són mesures per gent pobra.
3: De pobres, de milioristas, de gente que no solo sea milionista, sino que se acostumbra a serlo, porque tiene que estar dependiendo del Estado, comiendo del Estado y con lo justito para depender de ellos, pero no tener tu libertad. Y si os fijáis, cada cosa va contra la empresa, el capital, la propiedad, el ciudadano libre, el currito, el que tiene un taller, el que tiene sueños.
0: Com dèiem, la sacsejada de Junts per Catalunya a la política espanyola podria deixar Pedro Sánchez tocat de mort. Ja fa dies que a Madrid hi ha rumors d'una convocatòria imminent d'eleccions. Al PSOE admeten que Sánchez busca un revulsiu per convocar-les, però el gran dubte és si el que passarà avui, aquest migdia, té prou força per engegar tota la maquinària i acabar a les urnes. Anem cap a Madrid. Jordi Armenteres, bon dia.
7: Bon dia. Sí, des de Ferraz s'admet que Sánchez necessita arguments de pes per convocar eleccions, que precisament per això hi ha hagut tant debat sobre el final de la legislatura aquests últims mesos, sobre la necessitat o no d'esgotar mandat, d'avançar per davant de les municipals i autonòmiques del maig, això serien unes eleccions generals al març, o una tercera hipòtesi, buscar el moment idoni, tornar a fer un pols, com va passar el 2023, a partir d'una situació de cara o creu, el que avui es produirà. Aquests últims dies hi ha hagut converses als passadissos del Congrés de molts polítics sobre aquesta possibilitat d'un avançament electoral que ha anat a més. Això sí, per moltes hipòtesis que es plantegin, des de Ferraz es recorda que Sánchez és imprevisible i no n'ha donat pistes a ningú.
0: El ple del Congrés arranca a les 11 del matí i la votació dels decrets es calcula que serà entre 2:15 i les 3 de la tarda. Si tot va com ha d'anar, els decrets quedaran en paper mullat pels vots del PP, Vox, Junts i la Unió del Poble Navarrès. Seran 178 vots en contra i tota la resta de partits hi votaran a favor, amb 172 vots del PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, el PNB, Podem, Compromís, Coalició Canària i el BNG. La policia ja ha anunciat que tots aquells que hagin d'anar avui a l'hemicicle ho facin amb temps perquè s'ha convocat una manifestació per bloquejar el Congrés dels Diputats. Si finalment els decrets cauen, això passaria factura a la gran majoria de persones que viuen a l'Estat. Segons l'enquesta que publica avui El País, gairebé 7 de cada 10 espanyols volen limitar el preu dels lloguers i un 75% dona suport a ajornar els desnonaments de persones vulnerables. Justament, avui estarem molt pendents d'un altre desallotjament, aquest cop a Manresa. Afecta una dona vulnerable que fa 8 anys que viu en un pis ocupat amb el seu fill menor d'edat. Ara són 6:45 del matí. La Direcció General de Trànsit fa marxa enrere i avala mantenir alguns semàfors en groc intermitent. Ahir va entrar en vigor la nova normativa i un dels punts més polèmics i el que afectarà més ciutats és el dels semàfors, que se suposa que no poden estar en groc per als vehicles mentre els vianants el tenen en verd. Ara la DGT ha dit que repensarà aquesta mesura, concretament en el cas de Barcelona, perquè podria deixar moltes més retencions en segons quins punts de la ciutat. Encara a Barcelona, el 9è aniversari de l'1 d'octubre ha acabat amb una nit complicada al centre de la ciutat. La manifestació de l'ANC ha acabat amb aldarulls a Urquinaona, concretament, on els manifestants han recuperat l'esperit de les protestes post-sentència, cremant contenidors i llançant ampolles de vidre contra la policia, que ha acabat carregant per dispersar-los. A aquesta hora no consten ni ferits ni detinguts, però a les 8 del matí el Departament d'Interior farà un balanç de la nit. Va seguir les protestes en Víctor Massip.
8: Cap a 8:45, un centenar de joves van anar fins a la cruïlla de Pau Claris amb casc, van arrossegar contenidors a la calçada per tallar el trànsit i en van incendiar 3. Després, la policia va investir els contenidors en flames per obrir-se pas i van perseguir els manifestants, que se van acabar dispersant. Però els incidents van ser al final. La manifestació de l'ANC havia començat a Urquinaona amb més d'un miler de persones i va baixar per la Via Laietana fins a la comissaria de la policia espanyola. El coordinador de mobilització de l'ANC, Ignasi Rigau, va reclamar als partits independentistes que prioritzin la independència o facin un pas al costat.
9: D'aquí, de l'Assemblea, volem dir que hi som i hi serem. I volem enviar un missatge a tots els partits independentistes, suposadament independentistes. Volem saber quina és la seva postura i si estan disposats a acompanyar-los o no. I si no, que es facin un costat, perquè si no els hi passarem per sobre.
8: La protesta va acabar poc després de 8:45 i els aldarulls van continuar pels carrers de l'Eixample fins que la policia va aconseguir dispersar el grup i restablir la calma cap a 9:15.
0: Ara passen 2 minuts de 6:45 del matí. En successos, aquesta matinada un tiroteig ha deixat 2 guàrdies civils ferits de bala a Terrassa. Els Mossos d'Esquadra estan buscant un grup de 4 o 5 persones que han obert foc contra els policies i després han fugit, Pol.
10: Els agents de la Guàrdia civil en avant de paisà per l'AP7 i estaven seguint els membres d'una banda criminal que presumptament assalten botigues i camions de mercaderies. Els delinqüents han conduït fins al barri de Camparellada, a Terrassa, i un cop allà els han emboscat. Diversos homes han rebut els dos policies a trets fent servir pistoles, una escopeta i també un matxet. Els atacants també els haurien pres almenys una pistola reglamentària i haurien fugit. Els Mossos han desplegat la Brimo per trobar-los i sospiten que s'han amagat en un pis de la zona.
0: Al País Valencià, la Guàrdia Civil ha detingut 5 homes, dos d'ells menors d'edat, per l'agressió racista de tavernes de la Valldigna, al nord de Gandia. Els acusen d'un delicte d'odi.
10: Les imatges de l'agressió van arribar a les xarxes i s'hi veia diversos joves insultant i apallissant un jove magrebí que anava tot sol. De moment, la policia, com dèiem, ha detingut 5 persones que haurien participat en aquest atac, però continuen investigant. Està previst que els 3 adults passin avui a mans del jutge.
0: I en salut, els metges avisen que hi ha una passa de grip i de coronavirus. Les autoritats han informat que s'han disparat els casos d'aquestes malalties, cosa que ha fet que les infeccions respiratòries hagin entrat de ple en fase epidèmica a tot l'estat.
10: La taxa de contagis ha pujat fins als gairebé 500 casos per cada 100.000 habitants, tot i que la majoria d'infeccions són de baixa intensitat. Dilluns vinent, per cert, arrencarà ja la campanya de vacunació contra la grip i el Covid pels majors de 80 anys, pels infants de fins a 4 anys i per les dones embarassades.
0: Sí, sí, 48.
11: Ema Automoción, concessionària Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
0: Els esports, el Barça ja sap l'artista que portarà la samarreta del proper partit contra el Real Madrid. Es tracta del raper nord-americà Tyler, the Creator, que té 38 milions d'oients mensuals a Spotify, Pedrol.
12: Sí, el diari Sport va apuntar fa uns dies aquesta possibilitat i ara RAC1 l'ha pogut confirmar. La plataforma musical Spotify ha triat aquest músic de 35 anys perquè sigui el protagonista de la nova samarreta, que podrà comprar-se al web del club tan bon punt es faci oficial. Tyler, the Creator, ha guanyat 3 Grammy i la seva cançó més popular és aquesta, es diu See You Again. Té 3 milions de reproduccions a Spotify.
0: 3.000 milions, no?
12: 3.000 milions, sí.
0: Més coses, la selecció de Portugal ha girat full de la polèmica amb Cristiano Ronaldo i ahir va guanyar 2-4 Dinamarca.
12: L'equip portuguès no només sobreviu sense Cristiano, sinó que també goleja i guanya còmodament. El seleccionador Jorge Jesus tampoc s'ha esperat ni un dia des de la fugida de Cristiano i ha donat el seu dorsal al número 7 a un altre jugador, el davanter Rafael Leao. En acabar el partit, el seleccionador va donar el debat per tancat amb Cristiano, diu, fins després de l'aturada.
13: No, per mi no. Estic centrat en el partit que ve a continuació, que és el de diumenge, i fins que no passi hem d'estar concentrats en això. Després ja ho veurem.
14: I és difícil concentrar-se, Jorge, després de tot això?
13: Saps el que em resulta difícil a mi? Si no estic a l'alçada d'entrenar els meus jugadors. Això és el que és difícil per mi. La resta no.
12: Més enllà de l'embolic amb Cristiano, João Cancelo va marcar un gol i va disputar 60 minuts sense cap ensurt físic. Per la seva banda, la selecció dels Països Baixos, que entrena Xavi Hernández, va empatar a 2 contra Grècia.
0: Aquesta setmana tampoc no hi ha futbol de primera per les seleccions, però en canvi sí que n'hi ha de segona.
12: I demà a 6:45 de la tarda, en directe a RAC1, el Sabadell, que rep l'Andorra a la nova Creu Alta, i diumenge a les 9 del vespre també a RAC1 el Girona juga a casa contra el Mallorca. Abans, a les 5 de la tarda, el Barça femení rebrà el Real Madrid al Camp Nou, en partit de Lliga amb més de 35.000 entrades venudes.
0: Si avui doneu un cop d'ull als diaris de Madrid, veureu que el cas Negreira torna a agafar molt de protagonisme.
12: El motiu és que el Real Madrid va enviar el famós dossier a la UEFA que va prometre Florentino Pérez per intentar allargar la investigació. Són un total de 50.000 documents des de Madrid. És veritat que diuen que la UEFA ha reobert el cas, però la realitat, tal com va aclarir el Barça en un comunicat, és que no s'ha reobert res de res, perquè l'expedient de la UEFA encara no s'ha tancat, almenys de moment, perquè ni la UEFA ni la justícia ordinària ha sigut capaç encara de trobar cap mena de corrupció esportiva.
0: I alguna cosa més?
12: Sí, que l'Aldenc ha fet oficial que Leo Messi és el seu nou amo, després de comprar el Cornellà a l'abril. Que en bàsquet, el Madrid ha tornat a perdre l'Eurolliga, aquest cop de 4 punts contra el Hapoel de Tel Aviv. És la tercera derrota en 3 partits de l'equip de Pedro Martínez d'Europa. I en handbol, el Barça s'ha quedat sense el seu 7è Mundial de Clubs. Ahir a Egipte va perdre clarament de 9 gols contra el Veszprém, que dirigeix Xavi Pascual.
15: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
0: 8 minuts i les 7.
16: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
17: Només fins diumenge, al Corte Inglés, estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
18: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
17: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
18: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
17: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
18: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
19: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
20: Botifarres alineades i corbata dels diumenges. Tot a punt, Núria.
21: El taulell brilla com un mirall, cabells, tot a lloc... Tot a punt per obrir.
22: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
23: He d'estalviar per invertir o he d'invertir per estalviar? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mafre. Amb els seus experts en solucions financeres i de previsió que garanteixen la teva estabilitat econòmica amb rendibilitat. I sense haver de triar. Amb Mafre pots estalviar i invertir alhora. Anem on vas. Mafre, el teu referent en planificació financera.
24: Atenció, apassionats del mar! Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
25: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
24: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
25: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
24: Entrades a salonnautico.com.
26: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
27: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
26: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
28: Medishore.
29: Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
30: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres. Què deu ser una fira de cotxe?
31: Expocasió, home.
30: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
32: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
33: El món a RAC 1.
0: 4 minuts i les 7. A aquesta hora, lo que em té fart amb lo Martín.
34: Lo que em té fart és que encara falten dos dies pel concurs i que no trobo els gallumbos de la sort. En fi, força, equilibri, valor i seny. Salut i sort per tothom. Som-hi, veiem.
0: I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest divendres.
35: Alerta! Si comences la minissèrie de 3 episodis Rescat dels miners silents, no podràs deixar-la fins que l'acabis. El 2010, 33 miners silents van quedar sepultats sota terra al desert d'Atacama durant 69 dies. El documental no només explica què va passar en testimonis dels supervivents i els rescatistes, sinó que demostra com la unió, l'enginy, la resistència resistència i l'esperança els va mantenir vius. Va ser un rescat miraculós, mai havent vist, però va ser fonamental mantenir la salut i la fe mitjançant estratègies psicològiques perquè els miners, aïllats durant més de 2 mesos, no defalleixin. El documental explica com ho vam fer. Impressionant, addictiu i en el segell de qualitat de National Geographic trobareu Rescat dels miners xilens a Disney+.
0: I a 3 minuts per les 7... Aquesta hora, un dia més, recollim històries sorprenents i extraordinàries amb el Marc Artigau. Avui, llegir i votar.
1: Als Estats Units, als anys 50, els ciutadans negres, homes i dones, tenien dret a votar. Però en molts estats del sud se'ls posaven obstacles, proves d'alfabetització, impostos electorals, intimidació, per impedir que poguessin exercir aquest dret. Però una professora, Sèptima Clark, va decidir combatre aquella injustícia ensenyant a llegir. Havia estat mestra durant dècades, però va perdre la feina perquè es va negar a abandonar l'activitat en defensa dels drets civils. El 1957 va crear a Carolina del Sud una de les primeres escoles on la gent aprenia a llegir i a escriure, però també a conèixer els seus drets i a preparar-se per votar. La idea es va estendre pel sud dels Estats Units

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Aquesta quantitat de mails diaris que acaben en mal de cap. Uix, ni aigua.
4: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
5: Únic, s'escriu amb H o sense H?
6: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: RAC 1. Tots som 1.
9: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, Peu a Terra, que és divendres. Per fi és divendres. 2 d'octubre del 2026 ara tenim pluges intenses i continuades a les comarques del sud, sobretot al Montsià i al Baix Ebre, que s'aniran repetint. Al matí també esperem de disperses a ponent, que a la tarda s'estendran. No es descarten tampoc aiguats i pedregades, i la quantitat d'aigua més important s'espera al sud de Catalunya. El cap de setmana continuarà plovent. Aquests patacs han convertit els carrers de diversos municipis del Montsià i del Baix Ebre en autèntiques rieres. Tot i que no consten ni ferits ni desapareguts, molts dels ajuntaments de la zona han suspès les classes per reduir la mobilitat. Més enllà del temps, un matí més, ens llevem pendents de la crisi de l'habitatge. Aquesta nit, Junts per Catalunya ha anunciat que votarà que no als dos decrets del govern d'Espanya, tant el que suspenia els desnonaments i allargava 2 anys els contractes de lloguer, com el que els prorrogava indefinidament. Els de Carles Puigdemont aleguen que les mesures haurien reduït l'oferta de lloguer i haurien disparat preus. La seva proposta és retirar els decrets per continuar negociant, però la Moncloa ja els ha respost que no recularà i que els obligarà a retratar-se en una votació avui al migdia al Congrés. Sense el sí o l'abstenció dels 7 diputats de Junts, la derrota de Pedro Sánchez sembla garantida i ningú descarta que ara sí doni la legislatura per morta i convoqui eleccions. Ho seguirem en directe amb la redacció d'informatius de RAC1, Jordi Armentera, Roger Perciba des del Congrés. També connectarem amb les acampades per l'habitatge de la plaça Catalunya de Barcelona i de la Puerta del Sol a Madrid, on ja es parla de convocar una vaga general. A la tertúlia, avui el director de La Vanguardia, Jordi Juan, Cris Puig, Jordi Bosch i Ernest Folch. Avui, que també és notícia, el cop de volant de la Direcció General de Trànsit, just el dia que entrava en vigor la nova normativa de circulació que prohibia mantenir els semàfors en groc intermitent quan gires pels cotxes mentre els vianants estan creuant en verd, ara la DGT ha reculat i ho reconsiderarà. A la crònica política, les manifestacions d'ahir al vespre per commemorar el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre van congregar pocs milers de persones, però van acabar amb aldarulls a la plaça Urquinaona de Barcelona, això sí, sense ferits ni detinguts. A les últimes hores, els Mossos d'Esquadra també se'ls ha girat feina. A Terrassa busquen un grup de lladres que ha disparat i ferit a 2 guàrdies civils que els perseguien. Als esports, RAC1 ha pogut confirmar que Tyler, the Creator, un raper i productor nord-americà, protagonitzarà la samarreta del Barça el dia del Clàssic contra el Real Madrid. I a Portugal continua l'enrenou per la plantada de Cristiano Ronaldo. Ahir, després que Portugal guanyés 2-4 a Dinamarca, el seleccionador va donar el conflicte per acabat i va entregar el dorsal de Cristiano a un altre jugador. El divendres és dia d'estrenes musicals i de cinema. Avui ens llevem amb una nova cançó de La Casa Azul i dels Stones i amb l'aterratge als cinemes de Digger, la nova pel·lícula de González Iñárritu que protagonitza Tom Cruise. I a les 11, per rematar-ho tot com sempre, la metatertúlia amb la Mònica Hernández i els cafres habituals, David Broc, Mònica Usar, Marta Rida, Santi Jiménez, Marc Puga i amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia. I ole, ole, ole, ole, ole, ole, al cap de setmana. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada.

0: Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usart, bon dia.
1: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matina, Hernández?
2: Sí, l'estocada de Junts al govern espanyol, els de Puigdemont han confirmat que votaran en contra dels dos decrets d'habitatge i en demanen la retirada. Consideren que algunes de les mesures previstes als dos textos dificultaran l'accés a l'habitatge, incrementaran els preus i reduiran l'oferta de pisos de lloguer. Junts demana a la Moncloa que s'ho repensi i que refaci aquests decrets, però el govern de Pedro Sánchez ja ha anunciat que no farà marxa enrere. De fet, en un missatge a Twitter, Sánchez ha dit que el vot en contra de PP, Vox i Junts el retratarà davant de generacions senceres.
0: Com dèiem, la decisió de Junts suposa un nou revés parlamentari per Pedro Sánchez i torna a evidenciar la dificultat del govern d'Espanya per assegurar una majoria estable al Congrés.
2: Una decisió que arriba després que Podem, el PNB i Coalició Canària haguessin anunciat el vot favorable al primer dels dos decrets aprovats dimarts al Consell de Ministres. Per tant, el text quedava en mans de Junts. El govern espanyol en tenia prou amb una abstenció del partit de Puigdemont perquè aquest decret tirés endavant. Però tot i que algunes veus del partit defensaven abstenir-se, finalment, com dèiem, s'ha imposat el rebuig als dos textos. El no de Junts ha tret de polleguera el responsable d'habitatge de Sumar, Alberto Ibáñez, ha explicat que intentaran que la votació d'avui al Congrés cada diputat hagi de dir en veu alta què vota per tal de quedar retratat.
3: Junts tiene todavía 12 horas para pensar, para reflexionar si quiere ser el responsable junto al Partit Popular i la extrema derecha de Vox que hace que la gente se desahucie de sus casas, que los fondos buitre continúen comprando y a pesar de ello, nosotros lo que queremos es que se vote por llamamiento públicamente, diputado por diputado, y que cada uno se retrate.
2: I tampoc se'n sap a venir Salvador Illa, el president de la Generalitat, ha escrit fa mitja hora a Twitter que la decisió de Junts és incomprensible. Ha fet una crida als de Puigdemont perquè rectifiquin i ha afegit que no es pot dir que es defensa Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge.
0: I també ha reaccionat a la plantada de Junts és Isabel Díaz Ayuso, que en una entrevista a 4 ha explicat que Pedro Sánchez ja sabia que Junts votaria que no i que tot ha estat una estratègia.
2: I Ayuso ha afegit, sense pèls a la llengua, que els decrets d'habitatge són mesures per a gent pobra.
4: De pobres, de milioristas, de gente que no solo sea milionista, sino que se acostumbra a serlo, porque tiene que estar dependiendo del Estado, comiendo del Estado y con lo justito para depender de ellos, pero no tener tu libertad. Y si os fijáis, cada cosa va contra la empresa, el capital, la propiedad, el ciudadano libre, el currito, el que tiene un taller, el que tiene sueños.
2: La votació d'aquest matí al Congrés serà decisiva pel govern espanyol en un moment delicat pels socialistes arran de la crisi a Ceuta i també d'una entesa fràgil de fa temps amb els seus socis. El ple arrencarà a les 11 del matí i es calcula que la votació serà entre 2:45 i les 3 de la tarda. La policia ja ha anunciat que tots aquells que hi hagin d'anar ho facin amb temps perquè s'ha convocat una manifestació per encerclar i bloquejar l'hemicicle.
0: És evident que aquest matí és dia de ràdio per seguir en directe tot el que passi dins i fora del Congrés, el que passi a la plaça Catalunya, el que passi a la Puerta del Sol. A partir de les 9 ens ho explicaran en Jordi Armenteres i en Roger Perciba. Serà en temps de tertúlia amb la Cris Puig, amb el director de La Vanguardia, avui Jordi Juan, amb Jordi Bosch i Ernest Folch. A Catalunya, després del revés de Junts, també s'esperen mobilitzacions, la que no para de créixer, la de la plaça Catalunya, que cada nit suma més i més tendes. Anem en directe amb la Mariona Martínez, a les 7 i 7 minuts. Hola, Mariona, bon dia.
5: Bon dia. Centenars de persones han passat la nit aquí a plaça Catalunya. Aquí ja hi ha més de 150 tendes, segons podem veure, i ens confirmen els mateixos manifestants. Algunes tendes, de fet, són molt grans i dormen diverses persones a l'interior. Molts dels manifestants ens expliquen que es van unir ahir, després de la cassolada a la plaça Sant Jaume, i motivats per la crida dels sindicats majoritaris a sumar-s'hi. A aquesta hora, tot i que encara és fosc, hi ha molta gent desperta. Alguns marxen perquè han d'anar a treballar i d'altres es queden i vigilen el campament. Ara també hi ha una patrulla dels Mossos vigilant la zona.
0: Gràcies, Mariona. Qualsevol cosa ens ho fa saber des de la plaça Catalunya de Barcelona, a banda de la crisi de l'habitatge. Avui també estarem molt pendents del temps, molt, molt, molt, perquè ens llevem de moltes pluges, especialment a les Terres de l'Ebre, Mònica.
2: Sí, diversos municipis han suspès les classes a escoles i llars d'infants i han tancat altres equipaments de forma preventiva. I aquesta hora el que preocupa més és la crescuda dels barrancs. De fet, entre les 11 de la nit i les 6 d'aquest matí, els bombers han rebut 50 avisos al Baix Ebre i al Montsià, la majoria per inundacions, a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques.
0: I ho està sent tot plegat des de les comarques de Tarragona, l'Esteve Giral. Hola, Esteve, bon dia.
1: Bon dia, doncs sí, una crida que s'ha anat repetint des d'ahir a la nit i també aquesta matinada i que es manté aquest matí, demanar als veïns màxima precaució i evitar la mobilitat sempre que es pugui, especialment compte a la vora de rius, barrancs i zones inundables. De fet, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre fa seguiment de la situació i preocupen els barrancs de la comarca del Baix Ebre i del Montsià. És una zona, segur que ho recordareu, castigada pels aiguats cada mes d'octubre, sobretot per les barrancades que busquen la sortida des de la serra del Montsià fins al mar. Per això totes aquestes precaucions. La Daniela Lleixà, alcaldessa de Mas de Barberans, explicava ara fa pocs minuts a RAC1 l'última hora dels problemes provocats per l'acumulació d'aigua al seu municipi.
6: A nivell d'incidències, el més important aquí han estat els talls de les carreteres que comuniquen el poble, en els pobles veïns, en Tortosa, en Santa Bàrbara.
1: En aquests moments consta 1.230 abonats sense llum a Deltebre i a Roquetes. Compte, per tant, alerta, perquè amb la gran quantitat d'aigua acumulada fins a aquesta hora i el que ha de venir, doncs a la zona hi ha realment molta preocupació.
0: Tot això, Protecció Civil acaba d'enviar un alert, inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià, eviteu desplaçaments, no sortiu a l'exterior, no aneu a buscar el cotxe ni baixeu a soterrani. Si us arriba l'aigua, pugeu a planta superior. Si sou a l'exterior, refugieu-vos en un lloc segur. Seguiu les instruccions de les autoritats. En cas de risc, contacteu amb el 112. Repetim, un és alert que haurà arribat, evidentment, on ha d'arribar, la gent que ha d'arribar, a la gent del Baix Ebre i del Montsià, però per si de cas algú ho ha aturat i no ha tingut temps de llegir-ho, i els llegeixo jo. Eviteu desplaçaments, no sortir a l'exterior, no buscar el cotxe ni baixar soterranis. Si us arriba l'aigua, pugeu a planta superior. Si sou a l'exterior, refugieu-vos en un lloc segur. I qualsevol risc, 112. Quin matí.
7: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Perquè, Mònica, els aiguats han descarregat, com deia l'Esteve, amb força durant tota la nit i matinada a les Terres de l'Ebre.
8: Han deixat 97 litres per metre quadrat durant la nit a Mas de Barberans, però és que ahir a la tarda ja se'n van acumular 95. Per tant, en aquest municipi porten ara mateix doncs 192 litres per metre quadrat en menys de 24 hores. Al Canà se n'han acumulat 79, al Llacuna 66 durant la nit i matinada. Molta pluja que està caient de manera continuada, especialment al Montsià i al Baix Ebre, i es mantindrà durant tot el dia. Aquesta és la preocupació, que ja hi ha algun punt que s'acosten als 200 litres per metre quadrat.
0: Mare meva, 200 litres per metre quadrat, eh?
8: En aquestes últimes 24 hores, i hem d'afegir tota la pluja que anirà caient durant el dia d'avui. Per tant, aquesta alerta que han rebut és per les pluges també que aniran venint de manera continuada durant tota la jornada. Les comarques del sud, i ara al matí de manera més dispersa cap a Ponent, i a la tarda també xàfecs que s'estendran cap a la Catalunya central, prelitoral, comarques de Ponent, Pirineu i Prepirineu. I aquests avisos del Meteocat, per més d'aquests 200 litres per metre quadrat en 24 hores al Montsià i al Baix Ebre, i intensitat de pluja de més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores i més de 40 en 30 minuts a les Terres de l'Ebre, al Priorat, al Baix Camp i al Tarragonès. I a la tarda, també a tota la costa fins al Maresme, des del sud fins al Maresme, també s'estenen aquests avisos de 40 litres en 30 minuts. Per tant, molta precaució durant tota la jornada i especialment un ull posat a aquestes comarques del sud del país. I al cap de setmana continua el temps insegur, demà encara amb ruixats, a partir de mig matí, migdia, arribaran de nou al sud del país, costa i prelitoral, i a la tarda s'estendran per bona part de Catalunya, i diumenge continua també la pluja a les comarques del sud, i al matí també costa i prelitoral, i al migdia cap a la resta del país, i a la tarda Camp de Tarragona. Per tant, cap de setmana mogudet i sobretot alerta al sud del país i també a la zona de Castelló i València, que també s'esperen acumulacions d'aigua importants.
9: A Veolia, avancem per construir un futur més sostenible.
10: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
9: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: És bestial, eh? Les imatges que ens arriben, per exemple, des de Mas de Barberans o des de llocs similars que estem veient, que són uns aiguats importantíssims, importantíssims, i a més el que es deia ara la Mònica, que és que dius, no, és que dius, bueno, és que mira, avui hi ha una treva. No, no hi ha cap treva avui. Avui continua. Bueno, seguirem aquí al Monarracó durant tot el matí, també. Més coses, gir de guió de la DGT respecte als semàfors en ambre intermitent.
2: Sí, ahir va entrar en vigor aquell nou reglament de circulació que preveu, entre d'altres, que els passos de vianants amb semàfor, com a norma general, la llum ambre intermitent per als vehicles no podrà coincidir amb el verd per als vianants. És una configuració semafòrica molt habitual a Barcelona que permet donar fluïdesa al trànsit. Doncs bé, per aquest motiu, ara la DGT ha dit que repensarà aquesta mesura, concretament en el cas de la capital catalana, perquè podria deixar moltes més retencions en alguns punts de la ciutat.
0: I encara a Barcelona, aquesta nit han tornat els aldarulls a Urquinaona amb contenidors cremant després de la mani per l'aniversari de l'1 d'octubre.
2: Les protestes han acabat amb llançaments d'ampolles de vidre contra la policia i els agents han acabat carregant per dispersar els manifestants. No hi ha hagut, però, ni ferits ni detinguts.
0: I aquesta matinada també hi ha hagut un tiroteig a Terrassa que ha deixat dos guàrdies civils ferits.
2: Sí, els Mossos estaven buscant un grup de lladres que han obert foc contra els policies i que després han fugit. Els agents anaven de paisà i estaven seguint per l'AP7 els membres d'aquesta banda criminal que presumptament assaltaven botigues i camions de mercaderies. Els delinqüents han conduït fins al barri de Can Parellada, Terrassa, i un cop allà els han emboscat. Diversos homes han rebut els dos policies a trets, fent servir pistoles, una escopeta i un matxet.
0: I al País Valencià la Guàrdia Civil ha detingut 5 nois, dos dels quals menors, per aquella agressió, si recordeu, racista, a Tavernes de la Valldigna, al nord de Gandia.
2: Una agressió que es va fer viral, on apareixien desenes de joves insultant i apallissant un jove magrebí que anava tot sol. Els 5 detinguts els acusen de delictes d'odi i els 3 adults està previst que passin avui mateix a mans del jutge.
0: I a tot això, a Barcelona, el pare del nadó maltractat ha admès que li podria haver fet mal al seu fill, però sense voler.
2: L'home es va asseure ahir al banc dels acusats i, tot i que va assegurar que mai no l'ha volgut lesionar intencionadament, reconeix que és possible que hagi comès alguna negligència. Per exemple, sacsejar-lo, abraçar-lo massa fort o haver-li donat un cop sense adonar-se'n. Ara bé, sí que va negar rotundament haver agredit sexualment el seu fill. Durant la declaració, que va durar més d'una hora i mitja, l'home va exculpar la seva dona, la mare de la criatura, que també està investigada.
0: I en salut, els metges avisen que tenim a sobre una passa de grip i de Covid.
2: I les autoritats han informat que s'han disparat els casos d'aquestes malalties, cosa que ha fet que les infeccions respiratòries també hagin entrat en fase epidèmica a tot l'estat. La taxa de contagis ha pujat fins als gairebé 500 casos per cada 100.000 habitants. Ara bé, la majoria d'infeccions són de baixa intensitat i aquest proper dilluns, recordeu, arrenca la campanya de vacunació contra la grip i el Covid. Els primers seran els majors de 80 anys, els infants de fins a 4 i les dones embarassades.
0: I una diputada de Vox ha dit que permetre els avortaments i defensar l'eutanàsia és propi dels nazis.
2: Qui ho ha dit en concret és la diputada del Parlament de Madrid, Raquel Barrero.
11: He dit que la sanidad no sea universal para todo el mundo y que entre aquí todos los hospitales del mundo. ¿Eso es ser nazi para usted? A lo mejor ser nazi es matar a los niños porque son diferentes y entonces practicar el aborto eugenésico. A lo mejor son nazis decir que hay personas que no merecen vivir porque no tienen una vida digna y practicar la eutanasia. Eso es ser un nazi.
2: Raquel Barrero, a banda de diputada de Vox, és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Complutense de Madrid.
0: I a tot això, a un quart tocat de 8 del matí, Tarragona ja es prepara pel millor concurs de castells de la història.
2: Aquest cap de setmana, la Tarraco Arena acollirà la competició del món casteller amb la participació de 30 colles. El concurs de castells arriba a la seva edició número 30 i serà seguit arreu del món perquè s'hi han acreditat, atenció, més de 430 periodistes de 100 mitjans de comunicació de 20 països diferents. La cita arriba, a més, després d'una temporada que ha deixat registres històrics.
0: Avui és divendres i, per tant, estrenes cinematogràfiques. Avui arriba la nova pel·lícula de Tom Cruise que es diu Digger.
12: One day you're a cat. Just take a little taste for daddy. Come on, sweetheart.
0: Que dirigeix el mexicà Alejandro González Iñárritu i també Verity, la sombra d'un engaño, que és un thriller psicològic.
13: This is Verity.
0: El càsting, Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. I a les plataformes a Prime, avui arriba la segona temporada de l'exitosa Reina Roja.
14: Hoy han intentado asesinar a tiros a una mujer. Tal vez ella tenga la clave.
0: Victoria Luengo, de protagonista. I que pel que fa a les estrenes musicals, avui ens hem llevat amb un nou tema de La Casa Azul.

0: cantautora Danny Costas, que canta conjuntament amb el Guillem Ilkeway. I també tenim novetats dels Rolling Stones. Black Highway, un tema gravat fa temps, però que fins avui només havia sortit en discos físics o en subscripcions de pagament digital. I nou disc també dels Hombres G. Torna amb aquesta cançó que es diu Gilipollas. I els esportes... És que canta Jordi Ramos, que anava cap aquí darrere, cap endavant. Ai, els esports, tenim alguna cosa?
1: Sí, que el raper nord-americà Tyler, the Creator, és l'escollit per aparèixer a la samarreta del Barça en el partit contra el Real Madrid del proper diumenge 25. La seva cançó més popular és aquesta que escolteu, See You Again, amb més de 3.000 milions de reproduccions. Ah, sí, el diari Esport va apuntar el primer el nom de l'artista, i a RAC1 ho hem acabat de confirmar. La plataforma musical Spotify l'ha triat perquè sigui el novè cantant que apareix a la samarreta del Barça des que va començar aquesta iniciativa. Tyler, the Creator, ha guanyat 3 premis Grammy.
0: Mentrestant, Portugal deixa enrere la polèmica amb Cristiano Ronaldo i guanya 2-4 a Dinamarca.
1: Sí, l'equip portuguès no només sobreviu sense Cristiano, sinó que també goleja i guanya còmodament. A més, el seleccionador Jorge Jesus tampoc s'ha esperat ni un partit i ha donat el seu dorsal, al número 7, el de Cristiano, a un altre jugador, el davanter Rafael Leao. En acabar, l'entrenador va donar el debat per tancat.
2: No, per mi, reparo.
3: No, per mi no. Estic centrat en el partit que ve a continuació, que és el de diumenge, i fins que no passi hem d'estar concentrats en això. Després ja veurem.
2: Tu vas veure que...
4: I és difícil concentrar-se, Jorge, després de tot això?
5: Pues todo esto.
2: A mi no és de a mi.
3: No, saps el que em resulta difícil a mi? Si no estic a l'alçada d'entrenar els meus jugadors. Això és el que és difícil per mi. La resta no.
2: Saber entrenar els meus jugadors. Zero.
1: El futbol de seleccions fa que aquest cap de setmana tampoc hi hagi futbol de primera, però en canvi sí que n'hi ha de segona. Per exemple, demà a 6:45 de la tarda, en directe a RAC1, el Sabadell rep l'Andorra, la nova Creu Alta, i diumenge a 9:00 PM també a RAC1 el Girona juga a casa contra el Mallorca. Abans, a 5:00 PM, el Barça femení rebrà el Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga amb més de 35.000 entrades venudes.
0: Ara queda una setmana perquè torna la Lliga de sí. Primera Divisió. I el Barça ha desmentit que s'hagi reobert el cas Negreira.
1: Sí, si avui doneu un cop d'ull als diaris de Madrid, veureu que la causa torna a agafar molt de protagonisme. La raó és que ahir el Real Madrid va enviar el famós dossier que va prometre Florentino Pérez a la UEFA per intentar allargar la investigació. Són un total de 50.000 documents. Des de Madrid diuen que la UEFA ha reobert el cas o ha reactivat el cas, però la realitat, tal com va aclarir el Barça en un comunicat, és que no ha canviat res de res. No s'ha obert cap nou expedient i la investigació continua, això sí, oberta, per bé que ni la UEFA ni la justícia ordinària troben encara cap prova de corrupció esportiva.
0: Jo crec que s'estan avançant a que la UEFA digui alguna cosa corre cuita perquè la justícia ordinària no els hi va de cara. Veurem. Alguna cosa més?
1: Sí, que el Real Madrid de bàsquet ha tornat a perdre l'Euroliga, aquest cop de 4 punts contra el Hapoel de Tel Aviv. És la tercera derrota en 3 partits del Madrid, que ha firmat el pitjor començament a Europa de la seva història. I en handbol, el Barça s'ha quedat sense el seu 7è Mundial de Clubs. Ahir va perdre clarament de 9 gols contra el Veszprém, que dirigeix Xavi Pascual.
6: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: 7:21.
6: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: A comptar cotxes des del RAC, com cada matí, ens espera el Ferran Arandiga. Bon dia, Ferran.
7: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim dues avaries actives. La primera talla la calçada de la TV-7044 a Montblanc en ambdós sentits de la marxa. La segona deixa un quilòmetre de lentitud a l'A2 a Esparreguera, que en direcció Lleida doncs talla la sortida 580. Per altra banda, destaquem que a causa de les pluges al sud de Catalunya s'han tallat algunes carreteres per inundacions, com per exemple la T331 entre Santa Bàrbara i Tortosa i també entre Freginals i Masdenverge. La TV-7421 queda tallada entre Mas de Barberans i Roquetes i, per últim, la C12, en aquest cas tallada entre Tortosa i Roquetes. Cadascun dels talls es fan en ambdós sentits de la marxa. Si parem atenció a les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona, tenim cues des del vessant Llobregat. En direcció a Barcelona hi ha cues per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. També al vessant Besòs hi ha cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecten a les dues rondes en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
5: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
8: Kia. Movement that inspires.
0: 7:23.
9: RAC 1.
10: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Mamma mia! Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
12: Tot canvia molt ràpid. El que avui necessites, demà pot ser diferent. Per això, Northgate Renting Flexible és la forma més intel·ligent de tenir un vehicle. Sense permanència, sense entrada i amb tot inclòs. Així de fàcil. Cotxes, furgonetes, elèctrics, per empreses i particulars, per mesos i sense lligams. Entra a northgate.es i descobreix l'autèntic renting flexible.
13: Ara a Fiman, samarretes bàsiques de màniga llarga per dona, 2 per 7 euros. I lots de 2 boxers per home, 2 per 10 euros. Fiman, tan senzill com això.
14: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
15: Arriba al Teatre Condal la nova comèdia de Joel Joan, Bons i Dolents. Una comèdia sense filtres, escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente.
16: Tots som bons, fins quan ens convé no ser-ho.
15: Bons i Dolents, a partir del 6 d'octubre, al Teatre Condal.
17: Estic venent casa meva i no me'n surto.
18: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
19: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
20: Aquesta tardor, el Banco Mediolanum Guitar BCN et porta els teus artistes preferits als escenaris més emblemàtics de la ciutat.
21: Deixa't portar per la delicadesa de Valeria Castro. Emocionat amb la poesia de Jorge Drexler.
20: Vibra amb l'evolució d'Amaral i explota d'energia amb Viva Suècia al Palau Sant Jordi.
21: Reviu els grans clàssics de Miquel Erentxun al Liceu i sigues testimoni del gran retorn de Pastora a la Sala Apolo.
20: Descobreix tota la programació i aconsegueix les teves entrades a guitarbcn.com.
22: Hi ha qui veu els límits i hi ha qui decideix superar-los. A la FECOT en diem inconformisme en acció. És l'actitud de les empreses i professionals que innoven, transformen i fan avançar el país. El 8 d'octubre vine a la nit de l'empresa de la FECOT, on reconeixerem iniciatives, empreses i persones que impulsen aquest progrés. Més informació a nitempresa.cat.
23: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement menjar bé. A Montcorp fa més de 100 anys que fem pernil cuit al nostre obrador de Sils, fidels a una idea molt simple. Si vols menjar bé, has de menjar bo. Tasta el nostre pernil cuit 100% d'Urok i el gall d'indi, elaborat amb aigua de mar. Montcorp, el gust de les coses bones.
24: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
25: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
24: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
25: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
26: Fàcil, intuïtiva i renovada.
27: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.
1: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: D'aquí 27.
1: Cada dia una idea.
0: La del Xavi Puig.
2: Obre un nou Frankfurt a Terrassa. Tita Cervela.
0: Uf. I la proposta del Pep Prieto.
3: L'amenaça nuclear va ser tan persistent al segle XX que va donar peu a un bon grapat de pel·lícules. L'Hora Final és un dels grans clàssics del gènere. Ens presenta un món arrasat per les bombes atòmiques i el comandant d'un submarí entregat a la recerca de supervivents. Els únics que queden són a Austràlia, però la radioactivitat s'hi apropa amb molta rapidesa. Té més de 60 anys, però encara conserva la seva força i emoció gràcies a la solvència del director Stanley Kramer i la seva denúncia sobre la nostra tendència a l'autodestrucció. També destaca per un gran repartiment que inclou Gregory Peck, Ava Gardner i Anthony Perkins. Trobareu L'Hora Final a Amazon.
0: I Santi Balmes, bon dia.
4: Molt bon dia, Catalunya. L'any 1952 van oferir a Albert Einstein la presidència d'Israel. Ell va declinar l'oferta. Suposo que després d'haver intentat entendre l'univers no tenia cap necessitat de complicar-se més la vida. El Satisfy d'avui és L'home estàtic, de Pau Riba.

0: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Sapigueu que a aquesta hora Protecció Civil ha enviat fa poca estona una alerta als mòbils de les persones que viuen al Baix Ebre i al Montsià. Fa hores que hi plou molt i el govern demana evitar desplaçaments, no sortir a l'exterior ni baixar soterranis.
1: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia, sí. Ara mateix ja tenim registres que arriben als 127 litres per metre quadrat al Canai, 123 a Mas de Barberans, això durant la nit, però a Mas de Barberans ahir ja s'havien acumulat 97 litres per metre quadrat, per tant, molta precaució perquè està caient molta aigua en molt poca estona en aquestes dues comarques, al Montsià i també al Baix Ebre, i a més continuarà plovent amb força durant les properes hores i de manera continuada cap a l'extrem sud del país. Ara al matí sobretot afectaran aquestes pluges al sud i després a la tarda s'estendran també cap a la resta de comarques. Baixen les temperatures i al cap de setmana també continuen aquests aiguats.
3: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Perfecte, aquí el tens.
3: Ja?
4: Ja.
3: Sí?
4: És així?
3: De debò?
4: I tant, de debò.
5: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: Però hi ha més notícies i importants que més hem de saber. Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
6: Bon dia.
7: Bon dia, que Junts per Catalunya farà caure els decrets d'habitatge que es voten avui al Congrés dels Diputats. El partit demana al govern espanyol que el retiri, però Pedro Sánchez s'hi nega. Si no s'aproven a Madrid, ja es parla d'eleccions anticipades.
8: El 9è aniversari de l'1 d'octubre ha acabat amb una nit del darulls a Barcelona. De moment no consten ni ferits ni detinguts, però a Urquina on han tornat les càrregues policials i els contenidors cremats.
7: Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que ha deixat dos guàrdies civils ferits a Terrassa. Un grup de lladres que fugia obert foc contra els agents que anaven de paisà.
8: I avui arriba als cinemes Digger, la nova pel·lícula de Tom Cruise. També Verity, la sombra d'un enganyo, Man Hathaway. En música, novetats de la Casa Azul, els Rolling Stones, Hombres Hey, David Bisbal.
9: I els esports, el raper nord-americà Tyler, the Creator, serà l'artista que apareixerà a la samarreta del Barça en el partit contra el Madrid del diumenge 25, que ha guanyat 3 premis Grammy i té 38 milions d'oients mensuals a Spotify. I el Barça ha desmentit rotundament que s'hagi reobert el cas Negreira. El Madrid ha enviat el famós dossier a la UEFA per intentar allargar la investigació, però encara ningú ha trobat proves de corrupció esportiva.
0: I amb Naturgy, com cada matí, repassem la qualitat de l'aire, Mònica.
2: Doncs avui, gràcies en part a la pluja, doncs la qualitat és bona a tot arreu, amb semàfors verds i blaus.
10: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy, cada dia, every day.
0: I el trànsit.
11: Romau Tonissan patrocina aquest espai.
0: A comptar cotxes des del RAC, allà ens espera com cada matí Ferran Aràndiga, bon dia.
12: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres amb dues avaries actives. La primera, recordem que talla la calçada de la TV-7044 a Montblanc en ambdós sentits de la marxa. La segona ja deixa un quilòmetre de lentitud a la A2 a Esparreguera, que en direcció Lleida doncs talla la sortida 580. Per altra banda, destaquem que a causa de les pluges del sud de Catalunya, recordem, algunes vies tallades. La T331 entre Santa Bàrbara i Tortosa, també el tram entre Freginals i Mas d'Enverge. La TV-3421 continua tallat amb bé entre Mas de Barberans i Roquetes i, per últim, la C12, tallada al punt de Tortosa. Recordem que tots aquests talls doncs es fan en ambdós sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
13: És un vehicle híbrid.
14: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
13: Més eficient, és menys consum.
14: Més potent és més cavalls.
13: Tot a Romauto.
14: Barcelona.
13: Molins de Rei.
14: Mataró.
13: Blanes.
14: I Santa Coloma de Farners.
13: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
14: RomautoNissan.com.
13: Romauto.
15: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: A les 7:34 minuts, a aquesta hora, com sempre, obrim el diari del món a RAC1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
16: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
17: Bon dia.
0: Marc Suí, bon dia.
18: Bon dia.
0: El nou de Junts per Catalunya, que fa de caure els decrets de l'habitatge, ocupa avui totes les portades de la premsa. Tots es mullen sobre la postura dels de Puigdemont i analitzen quin impacte tindran els llogaters i, sobretot, en una legislatura que alguns ja veuen tocada de mort.
6: A la contraportada de La Razón, Francisco Maruenda celebra la decisió de Junts i comenta que és tan coherent com encertada. Creu que els seus arguments són clars i mostren que els seus plantejaments són molt propers als del PP i, sobretot, als de la majoria de la societat espanyola.
16: Al Confidencial, Josep Martí titula Junts tria la coherència al relat i diu no al xantatge de Pedro Sánchez. Afegeix, hi ha una notícia excel·lent en el seu no. Per fi algú dirà al Congrés què pensa realment dels decrets. I defensa que anirem a eleccions perquè ara li va bé al govern espanyol i diu, com sempre, Sánchez farà el que més li convingui a si mateix.
17: El Mundo també veu la fi del govern espanyol i titula Junts ingressa Sánchez a l'UCI amb el seu cop de porta. Sosté que els socialistes han quedat congelats en saber el sentit del vot dels postconvergents i afirma que la legislatura està en coma.
6: L'Espanyol creu que Junts ha atzibat una plantofada molt notòria a Sánchez i assegura que ha deixat la legislatura al caire de l'abisme.
16: A La Vanguardia, Jordi Juan titula una derrota amb seqüeles. Diu que hauran els decrets que pretenien frenar el malestar social per la crisi de l'habitatge i ja avisa que davant d'un nou fracàs al Congrés i amb l'ambient tan calent al carrer, sembla que cada cop hi ha més arguments per avançar les eleccions.
17: El Nacional, José Antic, creu que arribats a aquest punt, la gent només volia saber si votarien que sí o si votarien que no i assegura que han desaparegut tots els matisos. De fet, apunta que cap explicació de Junts podrà evitar que li caiguin totes les plagues d'Egipte al damunt. Això sí, els excusa dient que el govern espanyol pretén un xec en blanc i que no busca arreglar el problema de l'habitatge. Finalment, tot i l'enrenou, el director del diari creu que Sánchez voldrà aguantar fins al final de la legislatura perquè cap enquesta li dona cap opció de continuar a la Moncloa.
6: I a El Periódico no el sap especialment greu la postura de Junts perquè tampoc els convencien els decrets. Deixen clar que no asseguraven la construcció del milió d'habitatges que necessita l'Estat i recorden que les accions per protegir l'inquilí podien provocar inseguretat pels propietaris. I al mateix diari, Joan Cañete creu que la política ha d'actuar perquè la manera mai pot ser a cop de decret sense consensos i en un context oportunista.
0: Hi ha diaris, però, que són més crítics amb el no de Junts per Catalunya.
16: Sí, El País a la editorial lamenta que si Junts arruïna els decrets s'haurà desaprofitat l'oportunitat de començar per fi a donar respostes a un justificat afartament. Critica que és una postura que significarà el retorn a la casella de sortida i avisa que deixarà molt tocada la legislatura. Exigeix als polítics que facin la seva feina i que negociïn perquè mai no és massa tard. I alerta, és inacceptable que una situació d'emergència es torni a les divisions i a la paràlisi de sempre.
17: L'ara Antoni Bassas lamenta que els partits no s'hagin posat d'acord i escriu: estem assistint a la por de la política seure i negociar res perquè queda tou. Tant és que estiguem parlant del dret a l'habitatge.
6: I al diari Oponés, Marco Suárez creu que després d'aquesta decisió Junts ho té difícil per sobreviure i lamenta que no donin suport ni tan sols al decret tou. Finalment critica que donin l'esquena al clam de milers de ciutadans, sobretot els més joves, que veuen com tenir un sostre s'ha convertit en un calvari.
0: Són les 7:38. Hola, Polls, bon dia.
18: Bon dia. Doncs avui es publiquen les noves dades de l'atur, registrat al mes de setembre, i és per això que us volem parlar d'Adecco. I és que Adecco tenen la solució per al teu negoci. Tenen les millors solucions de recursos humans adaptades per pimes. I si tu estàs preguntant, també de gestió de personal i formació. A més, tindràs un assessor comercial que t'ajudarà en tot el que necessitis. Entra a adeccopimes.es i deixa't assessorar.
0: Són les 7:38.
19: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
20: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
21: Segur que no n'hi ha per tant.
22: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: Consell d'estalvi nivell expert. Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800-700-700, a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar. Només fins al 4 d'octubre.
24: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
1: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
3: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
4: Si per llegir el tiquet de la compra acluques-te'n els ulls, que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres del 50%. General Òptica. Veure i bé és una altra història.
5: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
21: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
25: Verisure. El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
26: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
27: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
26: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
27: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
28: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
29: Clar, tipus directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de línia directa, estalvies directament.
28: Bona fórmula, eh?
29: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
30: Aquest 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric.
31: Descobreix com vivien, com construïen i com s'organitzaven els ibers amb més de 100 activitats gratuïtes per tots els públics.
32: Recorre els 30 jaciments arqueològics i els 5 museus de Catalunya que formen la ruta dels ibers, impulsada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya.
31: Consulta les activitats a mac.cat.
32: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: 18 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. A qui se li entrevessarà aquest matí el xuxu?
6: Aquest matí a tots aquells que defensen la pena de mort si llegeixen l'editorial del País. Des del diari no comprenen com pot ser que en ple segle XXI encara s'utilitzi aquesta pràctica ancestral com a càstig. Diuen que la pena de mort és una xacra en el món i demanen que no es normalitzi perquè és un horror en si mateixa. Per això exigeixen obrir el debat de nou i que s'acabi d'una vegada per totes aquesta barbaritat.
0: Donald Trump exigeix als països europeus alliberar les seves reserves de dièsel per abaixar preus.
15: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
33: Trump vol que els països europeus, especialment França i Alemanya, les alliberin sota l'amenaça que, si això no passa, els Estats Units prohibiran l'exportació de gasoil americà. El comissari europeu de Comerç ha advertit que les conseqüències greus que aquesta prohibició tindria per l'economia europea. Llavors, el govern del Regne Unit lidera avui una reunió d'emergència en països de la Unió Europea per valorar la possibilitat d'explotar aquestes reserves de combustible. Ho destaquen de Telegraph i Le Monde.
34: Carinyo, 5 per 5?
35: 25.
34: I per 3?
35: 75.
34: Ara ets de números.
35: No, no, de mi BP.
36: Amb l'app Mi BP les mates molen. Durant aquest mes acumula 75 litres i emporta't fins a 14 euros d'ahorro Mi BP. I a més participacions de Nadal en tu lotero. Consulta les condicions a mibp.es/ahorro extra.
0: Martí Esteban, bon dia.
37: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui divendres?
37: Que un australià ha presentat una planta de cannabis a una competició de tomàquets i l'ha guanyat. Ai, ai. És el que assegura una publicació de xarxes socials que adjunta una imatge de l'home presentant la planta al concurs de jardineria, però està fet amb intel·ligència artificial i prové d'un perfil paròdic. Ho explica Snopes.com.
0: Mònica Usar, bon dia.
38: Bon dia.
0: Les glaceres de Suïssa han perdut una quarta part de la superfície en 5 anys.
38: Sí, es tracta d'un degel accelerat que en dificulta la continuïtat a llarg termini. De fet, en els primers
1: primers 8 mesos del 2026, aquestes glaceres s'han reduït un 5,5%. Tot plegat potenciat també per un estiu que l'Europa Occidental va registrar una temperatura de 2,5 graus per sobre de la mitjana. Ho llegim avui a La Vanguardia.
0: Austràlia viu una plaga bíblica.
2: És una plaga d'arnes enormes, descomunals, que han envaït ciutats com Sydney o Canberra i que s'infiltren en cases o cotxes. El més curiós és que l'any 2021 les van catalogar com a espècie en perill d'extinció, però ara l'augment de les temperatures i l'increment de les pluges han revifat aquest insecte, n'informa la BBC.
0: I qui viu com un rei?
37: Sean Diddy Combs, el milionari productor de hip-hop que compleix pena a la presó. Resulta que paga els presos perquè li netegin la cel·la, li facin el llit, li rentin la roba, li preparin el dinar i li facin massatges. Per això ara l'han ingressat en règim d'aïllament. Recordem que és a la presó després que el declaressin culpable per tràfic de persones amb qui mantenia trobades sexuals. Ho llegim a La Vanguardia.
0: I qui s'ha endut un bon clatellot?
6: El creador de contingut, Mike Font, que va compartir una recepta familiar a TikTok amb la col·laboració de la seva àvia, i la cosa no li ha sortit com esperava.
7: No es ni tortilla, ni huevo frito, ni huevo duro. Es huevo...
8: ¿Qué nombre le pones?
7: Yo qué sé.
8: Huevo Abuela María.
7: Sí. ¿Y en qué usted dice?
8: Estoy hablando con una audiencia masiva.
7: Pero en català, putón.
8: Va, pues acabo aquest vídeo en català.
6: Parla català? Collons, li diu l'àvia, i ara les xarxes han ovacionat la resposta de la iaia que ha posat els punts sobre les is.
0: Què haurien de deixar de fer?
2: Ghosting, és a dir, bombes de fum. Si llegim la carta del director que firma Guillermo Castillo a La Vanguardia, creu que ja n'hi ha prou que la gent deixi de contestar i que faci com si res hagués passat. Està fart que ens haguem acostumat a evitar tot allò que ens incomoda i demana, sisplau, que es diguin les coses encara que puguin fer mal a l'altra persona.
0: Per cert, Martí, com hem de fer un bon cafè de cafetera italiana?
37: Apunteu. Primer de tot, el cafè ha de ser de bona qualitat.
0: Oh, sí, gràcies. Gràcies,
37: bé, però hi ha gent que segur que no ho fa.
0: Ja.
37: I hem de fer servir aigua mineral que s'ha d'escalfar abans de posar-la a la cafetera. Cal aplanar el cafè sense fer-hi gaire pressió i quan posem la cafetera al foc hem de deixar la tapa oberta. A més, quan estigui fet, és important que el deixem reposar i el remenem abans de servir-lo. Ho explica BTV.
0: Està bé. El que passa és que la gent s'està acostumant a les càpsules. El preu de l'habitatge creix 3 vegades més que els sous.
5: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
2: El segon trimestre d'aquest 2026, l'habitatge s'ha encarit un 12% respecte de l'any anterior aquí a l'estat espanyol. Això mentre que els costos per hora, és a dir, el que percep un treballador per cada hora de feina, han crescut només un 4,3%. Amb aquestes xifres, Espanya se situa en la quarta posició dels països on els preus de l'habitatge s'han enfilat més, només per darrere de Portugal, Eslovàquia i Romania. Ho llegim a l'Ara.
9: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
5: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
10: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: I anem a les xarxes. Guillem Tarrés, bon dia.
11: Bon dia. Estic a una cafeteria i a fora plou i m'he d'organitzar per fer el que he de fer i començo per escriure aquest àudio que escolteu ara. I penso, de què parlaria si no ho hagués de fer sobre xarxes socials? De fet, què faria si no existissin mentre prenc aquest cafè amb llet en aquest bar mentre fora plou? Tindria la llibreta també, i escriuria. I encabat, en comptes de mirar si la noia, aquella noia, ha penjat algú a Instagram, miraria per la finestra com plou. Després de treballar, al vespre, podria anar al cine. La Bola Negra, que avui fa una setmana que s'ha estrenat. Sí, us parlaria d'això. O a Plaça Catalunya, ara que també a mi m'han anunciat que he de deixar el meu pis, que es veu que el contracte s'ha acabat. Aquesta història és bona, ja l'explicaré quan cregui que l'he d'explicar. I mira, ja aprofito i us dic que espero que les queixes i les protestes vagin per llarg. I que qui pugui, encara que sigui una estona, hi vagi i es queixi del que tots ens hem de queixar. Però bueno, aquí parlem de xarxes i el temps ja s'ha acabat.
0: Anem als esports. Albert Pedrol, bon dia.
12: Bon dia.
13: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
0: La premsa portuguesa deixa sol Cristiano Ronaldo després de la victòria 2-4 contra Dinamarca.
12: Sí, el diari Bola i llegim la vida continua igual sense Cristiano i a més hi ha tant per aprofitar. El diari parla directament d'una selecció que està funcionant en l'era post-Ronaldo i destaca que Portugal va superar el terrabastall del cas Cristiano i va oferir una actuació ofensiva molt convincent contra Dinamarca. L'Observador encara és més explícit, titula Gonçalo Ramos és la prova que els equips no queden orfes. Lo Jogo titula CR11 i destaca que els 11 futbolistes són més forts que només un i que el col·lectiu ha superat la polèmica plantada del capità portuguès amb unitat, nervi i talent i el rècord subratlla en portada que la selecció portuguesa es manté immuna a la polèmica entre Cristiano i l'entrenador.
14: Per al teu jo del dia a dia, per al teu jo artista, per al teu jo aventurer,
3: Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
0: La notícia fric.
4: Expocació Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre us ofereix aquest espai.
0: Saumell, bon dia.
16: Bon dia. El llepador de terres i aparadors ha tornat a actuar a París. L'home d'una cinquantena d'anys i ja conegut per aquesta estranya conducta va entrar en una botiga, es va ajeure a terra i va anar fent llepadetes al parquet com si fos un gatet. Les autoritats franceses no hi fan res perquè no consideren que l'actitud d'aquest senyor sigui un perill.
0: On ja salmó aquest matí?
16: A la premsa britànica on llegim que la model Naomi Campbell podrà tornar a administrar la seva ONG. L'any passat la van apartar després de descobrir-se un frau milionari relacionat amb l'entitat. Ara, però, un tribunal de Londres ha considerat que Campbell ni estava involucrada ni coneixia la malversació de donacions de la seva pròpia organització.
0: I avui, que és la Mare de Déu de l'Acadèmia, és l'aniversari de...
16: L'actriu Maribel Verdú i tomada també en Belle Époque, que fa 56 anys. El cantant Sting, If I Ever Lose My Faith in You, 75 anys. La fotògrafa Annie Leibovitz, 77 anys. I la dissenyadora Donna Karan, avui fa 78 anys.
17: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de cotxes.
18: Expocasió, home.
17: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
19: Torna Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
0: I amb quina contraportada tancam el repàs als diaris del món a RAC1 d'avui divendres, Martí?
37: La de La Vanguardia, que comença amb el youtuber Uri Sàbat. Aquest barceloní de 45 anys té gairebé 2 milions de seguidors al seu canal, en què entrevista persones exitoses, segons diu, per indagar si són felices o infelices. Sàbat n'ha après que la clau és necessitar cada dia menys i comparteix el seu manament de vida. Ment en calma, cos en forma i la casa plena d'amor.
20: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
0: 8 i les 8, una notícia d'última hora que pot avançar a aquesta hora RAC1. Junts per Catalunya presentarà una proposta de mínims al PSOE per poder tirar endavant els dos decrets. Veurem si s'arriba a un acord o no s'arriba a un acord. Notícia, repetim, d'última hora, moviment d'últim moment de Junts, amb proposta de mínims, al PSOE aquest mateix matí. Veurem cap a on anem.
21: Un amic? Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
22: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu. Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
23: Quan vulgui.
22: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
23: Tot el temps que vulgui.
22: I totes les bombolles que vulgui?
23: Totes les bombolles que vulgui.
22: I tot el relax que vulgui?
23: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
24: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
27: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
28: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't, ets un arbre, el vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
29: Peugeot.
30: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: 6 minuts i les 8. Anem a desbloquejar el mòbil amb el Víctor Andrino.
1: Ets autònom o ets professional liberal, per dir-ho d'alguna manera? Tu sabies que existeix una mena de Tinder dels autònoms i que si tu tens una empresa i necessites un autònom perquè et tregui d'alguna situació que necessites molta gent i tal, pots anar a l'aplicació que ara et diré i aconseguir-ne un d'entre tots els que hi hagi allà disponibles? O tu ets autònom i tens uns dies lliures i no sempre tens tota la setmana plena de feina i vols complementar els teus ingressos treballant per algú altre que de moment encara no coneixes? Doncs entra aquí al Tinder aquest, que es diu Free Day, Autónomos y Reformas. Està inicialment pensat per als professionals de la construcció, però també és veritat que cada cop estan entrant més gremis i més especialitats. Entra a Free Day, Autónomos y Reformas, que ho tens tant a la botiga d'Android com a la botiga d'iPhone, i mira, si ho aconsegueixes, envia un mail al món RQ dient que has aconseguit alguna feineta gràcies a aquesta secció. A veure si ho aconseguim, que potser no l'has de fer servir mai, eh? Però no està de més saber-ho.
0: Hi ha 5 minuts per les 8 del matí.
2: El turisme en família de Rosa dels Vents per Halloween us ofereix aquest espai.
0: Amb la Bela Espinosa. Aviam quin nou terme podem dir avui en català.
5: Esdeveniment en comptes de vent. T'han convidat a un acte i el missatge que t'han enviat n'hi diuen event. I llavors tu ja no saps si aquella paraula és una adaptació maldestra del terme castellà evento o directament el missatge ja n'han taforat una paraula anglesa. Però com que fa mal de dir i exposar-te, decideixes tirar endavant i, pel mateix preu, també te'n passes el concepte dress code en comptes de codi de vestir perquè no vols quedar com la típica persona que no està al cas de res. Saps què? Estigues a l'última, que sempre hi ha un primer cop per canviar event per esdeveniment.
6: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
0: I a 4 minuts per clavar les 8 del matí.
7: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
0: Que ens porta la Isabel Vinaixa.
8: Qui havia de dir que un professor d'educació física, Leonard Skinner, que odiava les cabelleres i les patilles, acabaria donant nom a una de les bandes més mítiques del rock, Leonard Skinner, d'un càstig escolar a un mite musical. Avui a les 12 del migdia es posen a la venda les entrades per veure'ls el 9 de juliol del 2027 al Poble Espanyol. Una espera dolça amb Sweet Home, Alabama.

0: Atenció, apassionats del mar. Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
3: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: De seguida, les pluges que s'estan acarnissant amb el sud de Catalunya, de seguida ho expliquem, però abans, fa uns moments, l'última hora que avançava el món a RAC1, que és que Junts presentarà una proposta de mínims encara al PSOE per intentar tirar endavant abans del migdia, que és quan s'ha de votar els dos decrets d'habitatge que avui arriben al Congrés. Clar, la pregunta és si aquest no continua, i ara què? Tant a la plaça Catalunya de Barcelona com a la Porta del Sol de Madrid, hi ha tendes de campanya, hi ha mantes, hi ha voluntaris que reparteixen menjar i gent que prepara esmorzars. S'hi ha organitzat una mena de vida provisional per reclamar una altra vida que deixi de ser-ho. De fet, aquesta matinada, des del moviment de llogateres, ja es demanava una vaga general. Bueno, depèn del que passi amb Junts aquest matí i el que digui el PSOE, Junts haurà d'explicar per què considera que aquests textos empitjorarien el problema i, sobretot, segons diuen, protegeix el petit propietari. I haurà d'explicar les alternatives proposades, amb quins suports i en quin termini, perquè el no és una posició parlamentària, que és perfectament legítima, però per qui no pot pagar el lloguer és una resposta francament incompleta. El govern espanyol també haurà de donar explicació perquè un problema d'aquesta magnitud necessita un immens pacte d'estat. Partits d'esquerres, del mig, de dretes, administracions, sindicats, patronals, propietaris, llogaters... Un acord que, amb pacte d'estat, serà pràcticament impossible, tal com està la política en aquests moments, però que seria prou sòlid per durar anys i prou ampli perquè cada votació no amenaci de fer-lo caure. Hem acabat, en canvi, amb una votació programada per un divendres, amb els textos acabats de redactar i un compte enrere sobre la taula. I això no és política. Això és un capítol de 24. Amb el rellotge tirant enrere, tot de pressa i corrents, com si la urgència de les persones es pogués resoldre amb les presses de la política. Després d'anys de crisi, arribar a l'última nit i fins i tot ja al darrer matí, buscant els vots, és també el resultat d'haver arribat tard. I darrere de tot això apareix una pregunta encara més bèstia, si anem ja cap a ara, si unes eleccions generals. No sé si Pedro Sánchez pot governar així, o és que aquesta jugada d'escacs és una jugada del president espanyol que buscava precisament això. Quant de temps pot aguantar un estat amb pinces? Una majoria que s'ha de reconstruir cada vegada? Un govern que afronta cada votació sense saber si podrà aplicar allò que acaba d'aprovar? Una derrota parlamentària, evidentment, no convoca automàticament unes eleccions, però obliga a preguntar-se amb quina majoria es vol continuar governant i què es podrà fer amb aquesta majoria, sobretot quan el que queda encallat afecta una necessitat tan elemental com tenir un lloc on viure. És un matí de retrets, d'acusacions i d'explicacions, i pel que sabem també encara de negociacions. Cadascú assenyalarà el responsable del fracàs, però no acabin de parlar, els lloguers continuaran arribant, els contractes continuaran vencent i els joves continuaran fent números a l'habitació de casa dels pares. I ara què? Aquesta és la pregunta que avui haurien de respondre tots, perquè una legislatura pot viure pendent de la pròxima votació, però una família no pot viure pendent de la pròxima solució. Avui és un matí de ràdio, matí de RAC1. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres 2 d'octubre del 2026.
2: I atenció avui amb les pluges més intenses i abundants, sobretot a les comarques del sud i especialment al Montsià i també al Baix Ebre. La resta també tocarà obrir el paraigua i el cap de setmana es manté el temps inestable.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals de

0: Destaquem que tenim una avaria que talla la calçada de la TV-7044 a Montblanc, en ambdós sentits de la marxa. Una altra avaria, la segona en aquest cas, deixa un quilòmetre de cues a la A2 a Esparreguera en direcció Lleida amb la sortida 580 tallada. Per altra banda, doncs a causa d'aquestes pluges al sud de Catalunya tenim algunes carreteres tallades amb inundacions. Per exemple, la T331 entre Santa Bàrbara i Tortosa, també el tram entre Freginals i Mas d'Enverge. També la TV-3421 entre Mas de Barberans i Roquetes, i per últim la C12 al punt de Tortosa. Recordem que tots aquests talls es fan en ambdós sentits de la marxa.
1: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida aquesta última hora que podem ampliar ara, la idea és que Míriam Nogueras, avança RAC1, Míriam Nogueras presenti directament a Pedro Sánchez de la seva intervenció al Congrés aquesta proposta alternativa de mínims que, segons fonts consultades de Junts per Catalunya, podria ser perfectament aprovada un Consell de Ministres si la voluntat és, segons Junts, resoldre aquesta crisi. Per tant, efectivament, proposta de mínims de Junts per Catalunya que presentarà Míriam Nogueras al president del govern espanyol directament al Congrés dels Diputats aquell migdia. Ara s'entén la voluntat de Junts per Catalunya de no fer declaracions abans de la sessió d'avui del Parlament espanyol. Per tant, estarem molt pendents d'aquesta compareixença de Míriam Nogueras aquest matí a les Corts espanyoles per saber exactament quina és aquesta proposta de mínims que podria acceptar o no el govern d'Espanya. Són negociacions in extremis encara, però que ahir l'executiva dels de Carles Puigdemont va comunicar que en principi votaria en contra, però sembla que hi ha aquesta proposta de mínim redactada a última hora i que haurà de veure la Moncloa si diu que sí o diu que no. Ens devem molt pendents, però, de les pluges torrencials que estan negant les Terres de l'Ebre a molts pobles i ciutats del sud de Catalunya, sobretot el Montsià i del Baix Ebre, els carrers s'han convertit en autèntiques rieres. Això és el so eixordidor de la tromba d'aigua descomunal que aquesta matinada baixava pel centre de Santa Bàrbara, al Montsià. Perquè us en feu una idea, a les últimes 12 hores hi han caigut gairebé 150 litres per metre quadrat, que és una barbaritat. Però el pitjor és que no para de ploure. El cel està descarregant amb una violència inusitada i també inundat els carrers de Tortosa, d'Amposta i d'altres municipis del Montsià, del Baix Ebre, de la Terra Alta o del Baix Camp. La bona notícia, almenys fins ara, és que no consten incidències greus. Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
3: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
1: Està parlant en aquest moment Sarai Sarroca, des del Meteocat, la directora del Meteocat, està parlant d'aquestes pluges intenses que hi ha en aquesta zona del sud de Catalunya. Anem a escoltar la Sarai Sarroca.
4: Les precipitacions de l'Ebre es tornaran a reactivar de cara al vespre. De fet, aquest vespre, altre cop, a les Terres de l'Ebre hi podrà ploure amb certa intensitat, també durant la nit i demà al matí. De cara a demà a la tarda, aquestes precipitacions...
2: Bé, aquests són els detalls que està donant Sarai Sarroca.
1: Estem intentant Sarai Sarroca, amb la veu que estava agafant el so de TV3, del nou és alert per pluges intenses, repetim, al sud de Catalunya. On plou ara mateix, Mònica Usart?
2: Doncs mira, ara mateix està plovent al Montsià, al Baix Ebre, també la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, l'Alt Camp, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i la Noguera, i on s'han acumulat més litres durant la nit i matinada és a les cases d'Alcanar, 180 litres per metre quadrat, 48 dels quals han caigut en mitja hora, 54 a la mitja hora següent, per tant, en una hora han caigut més de 100 litres per metre quadrat, això són pluges torrencials, 126 litres per metre quadrat a Mas de Barberans o 69, per exemple, a Ulldecona. Són els registres que tenim fins ara, però continua plovent en aquestes comarques, sobretot al Montsià i també al Baix Ebre. Per tant, la situació es pot anar complicant a mesura que avanci la jornada. De fet, es mantenen aquests avisos per acumulacions de més de 200 litres per metre quadrat en 24 hores, al Montsià i al Baix Ebre. En el cas de Mas de Barberans ja s'han superat aquests 200 litres i també 90 litres per metre quadrat en 3 hores o 40 en 30 minuts. Sobretot al sud del país és la zona més afectada i on ha de continuar plovent.
1: Les zones que preocupen més són precisament
2: sí,
1: aquestes.
2: Sí, Montsià i Baix Ebre són les dues comarques més afectades i, com dèiem, doncs, amb aquestes pluges que al matí sobretot afectaran el sud i comarques de Ponent, i després a la tarda també s'estendran cap a sectors de la Catalunya central, prelitoral, Pirineu i també prepirineu, i es mantenen els avisos actius també durant el cap de setmana.
1: Són les 8 i 9 minuts. Està parlant Imma Soler, la sotsdirectora de Protecció Civil. Agafem el so, sisplau.
5: De les persones, i el que també tenim en aquests moments és també una afectació per lo que fa al subministrament de llum. L'última dada que jo tenia d'ara que estava en el CECAT és que encara quedaven 1.200 abonats entre Roquetes i Deltebre, bàsicament, sense subministrament de llum. Allà de la nit havien sigut fins a més de 5.000, 6.000, però han anat rebaixant, estan atenent aquestes incidències en el territori i tan bon punt doncs, es pugui restablir des de les empreses operadores.
6: Doncs aquesta és la dada...
1: Són les paraules d'Imma Soler, repetim, a aquesta hora, amb aquest panorama, el 112 ha rebut centenars de trucades per baixos locals o garatges inundats. També hi ha 4.300 famílies del Baix Ebre que s'han quedat sense llum per precaució i ja van tancar les escoles d'una desena de municipis. Anem a actualitzar l'última hora des de Tarragona amb el corresponsal de RAC1. Esteve Giral, tu diràs.
7: Doncs sí, és per tot el que heu anat explicant un escenari complex. Compte perquè on està plovent més és en aquesta zona ja molt castigada històricament pels aiguats cada mes d'octubre. De fet, ara fa justament un any ja vivíem aquestes barrancades que busquen la sortida des de la Serra del Montsià fins al mar i que provoquen estralls. Una crida que s'ha anat repetint davant d'aquest escenari ja des d'ahir a la nit, durant tota la matinada i també aquest matí. Demanar als veïns màxima precaució i evitar la mobilitat sempre que es pugui, per tant, quedar-se a casa... lluny especialment tothom de rius, de barrancs i de zones inundables per evitar sobretot desgràcies personals. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, de fet, està fent un seguiment de la situació i hi ha preocupació per aquests barrancs, sobretot de les comarques del Baix Ebre i del Montsià. Han decidit tancar avui escoles preventivament al Canal, a Ràpid, a Freginals, Santa Bàrbara, a Mas d'Enverge o Mas de Barberans, i veient tot el que està passant, doncs té tot el sentit evitar la mobilitat i els desplaçaments. El Lluís Soler, l'alcalde del Tebre, la comarca de la Baix Ebre, també afectada pels aiguats, explicava això fa pocs minuts.
8: Una nit intensa, amb pluja continuada i molta tempesta, però ha anat absorbint-se i també ens diuen que en les properes hores se pot intensificar i poden hi haure danys i, per tant, hem d'estar amb els serveis d'emergència amb atents.
7: Problemes també, com dèiem, amb aquest miler llarg d'abonats que s'han quedat de famílies que no tenen ara mateix subministrament elèctric, que per tant estan incomunicades o amb dificultats en la comunicació. Veurem què és el que va passant i com va evolucionant. Compte, per tant, alerta en tota aquesta zona, sobretot com explicava la Mònica, perquè si ha de ploure més i encara s'acumula més aigua i baixa més aigua per aquestes rieres i barrancs, és d'esperar que l'aigua acabi provocant molts i molts estralls. De fet, hi ha incidències nombroses a aquesta hora.
1: De fet, on l'aigua s'acarnissa amb més força és a la zona també del Canà. Marc Chavalera és l'alcalde del Canà. Alcalde, bon dia, moltes gràcies.
9: Bon dia.
1: Quina és la situació al poble a aquesta hora?
9: Bé, pues, durant tota la nit ha estat plovent intensament. Sí que és cert que la pluja s'ha absorbit de forma correcta, però a partir de les 6 del matí hem tornat a tindre una segona embestida d'esta tormenta i veiem que ara sí que estem en els moments més delicats, podríem dir, perquè comencem a tindre alguns problemes ja d'absorció en algunes zones i bé, ara estem encara en el pic màxim de pluja d'esta segona fase. I tan pront poguéssim farem les valoracions pertinents, però sí que ja ens reporten algunes incidències en alguns carrers que ha augmentat el nivell prop d'alguna riera.
1: Saps si aquest panorama es repeteix amb els altres pobles de la zona? Ha parlat amb algun poble d'ahir?
9: Bueno, estem en contacte en els diferents pobles. Sabem que hi ha pobles que han tingut molta incidència durant esta matinada, diguéssim, i que ara també estan veient com esta segona tornada de la tempesta els està afectant igual que mos passa aquí al Canà.
1: Uh-huh. Es pot confirmar de moment que no costen danys personals i si els materials són incomptables?
9: De moment no tenim, me consta que no tenim danys personals i de danys materials, com ja l'he dit, estem esperant a que baixi una mica la intensitat per a poder fer esta valoració una mica més ja a peu de carrer. Tampoc se mos han reportat molts de danys en esta primera tongada de pluges que hem tingut fins a les 4-5 del matí. Però possiblement en esta segona alguns danys sí que tindrem.
1: Teniu prou recursos per fer front a aquest desastre?
9: Bé, és lo de sempre, no? Al Canà, per desgràcia, estem acostumats a patir aiguats torrencials. Ho vam viure el 2018, ho vam viure el 21, el 23, el 25, i esperem que esta vegada no sigui tant com les altres. els recursos, tot dependrà dels desperfectes, dels danys que tinguéssim al nostre municipi per a fer-hi front. Les altres vegades vam viure en molta dificultat, no?, fer front a tots els danys que teníem, i esperem que esta vegada esperem que no vagi a més i que no sigui tant, però tot això ho valorarem una vegada la intensitat baixa.
1: Molt bé. Plou sobre mullar perquè el Canan, episodis de pluges torrencials anteriors, hem vist com l'aigua s'emportava cases senceres. El problema és que encara hi ha moltes zones inundables?
9: Sí, bueno, tenim zones inundables, estem treballant des de fa temps en diferents aspectes per a millorar el nostre municipi. Vam començar en unes taules tècniques, no?, perquè experts ens diguessin què calia fer en aquestes zones inundables, i ja a dia d'avui estem executant o estem mirant d'executar alguns dels projectes que van sorgir d'aquestes taules tècniques, no?, com és fer uns pluvials a la zona escolar, que ens queda una segona fase, o la renaturalització del barranc de Sant Jaume, no?, o també la ja coneguda per tothom, no?, el protocol d'intencions que es va signar en la Generalitat de Catalunya, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Ajuntament d'Alcanar, al voltant del barranc del Llop, no?, que és on tenim les cases a la llera del barranc i per tant, hem d'actuar.
1: Esteu pendents encara de les expropiacions aquelles d'aquelles cases que sempre pateixen les barrancades, no? Hi havia un principi d'acord amb el barranc al voltant del barranc del Llop, no?
9: Correcte, sí. De fet, el barranc del Llop estem seguint el protocol d'intencions que es va signar al desembre del 2025. Este protocol tenia diverses fases, tenia tres fases d'execució. La primera fase, que comprenien els primers 10 mesos, se va executar molt abans dels 10 mesos, perquè tots volem fer molta via, perquè sabem de la importància que té actuar en aquella zona per, evidentment, fer un drenatge del barranc, però també per salvar vides. I aquí estem sent molt diligents, estem ja en la fase aquesta de compra, d'adquisició, que marcava el protocol, i estem parlant amb els veïns per a fer aquestes adquisicions el més pront possible i per a poder executar, finalment, que seria la tercera fase, no?, les obres hidràuliques conjuntament amb l'Agència Catalana de l'Aigua.
1: Molt bé, alcalde, molta sort i moltes gràcies.
9: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé, bon dia. És Marc Chavalera, alcalde d'Alcanar, que ha rebut un patac d'aigua descomunal en aquestes últimes hores. També els aiguats estan fent estralls a la xarxa de trens. Les pluges mantenen suspesos el servei que connecta Catalunya amb el País Valencià. Renfe ha habilitat canvis i devolucions sense cost per a les persones afectades. I també m'ha complicat a les carreteres amb un grapat de talls a la xarxa viària. Anem a saber quina és la situació a aquesta hora des del RAC. Anem a comptar cotxes com cada dia. Ferran Aràndiga.
6: Bon dia, doncs continuem la jornada, com deies, amb diverses vies, sobretot al sud de Catalunya, amb inundacions i, per tant, doncs obliga a tallar la calçada. Comencem amb aquest llistat, serien la TP3311 entre Galera i Sénia, doncs que afecta en ambdós sentits de la marxa. També la via TP3318 entre Alcanar i Ulldecona, també la T331 entre Freginals i Tortosa, també la TB-3421 entre Mas de Barberans i Roquetes, també la C12 a dos punts a Empor i a Tortosa, i la T1025 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara. Cadascun d'aquests talls, recordem, que es fan en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, doncs també, pel que fa al trànsit, doncs destaquem algunes retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona, en aquest cas, d'entrada i de sortida, sobretot al vessant Llobregat, també al vessant Besòs, i algunes retencions que arribarien pels túnels de Vallvidrera. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Bon dia. Abans d'estancar-se al sud del país, i la tarda els aigües ja van descarregar molta força al Penedès, el Garraf, el Camp de Tarragona, com deia la Mònica, va caure amb força i estrepa. I el cap de setmana queda de continuar plovent o què, Mònica?
2: Doncs sí, tenim un cap de setmana en què continuaran aquestes pluges a moltes comarques i, de fet, es mantenen també els avisos per intensitat de pluja. Demà, sobretot al matí, cap a punts de les comarques de Girona, també cap a la costa de Barcelona i de Tarragona, i demà a la tarda també aquests avisos que es mantenen a les comarques del nord de Girona, nord de Barcelona i també cap al sud del país. El sud és la zona que veiem més complicada per aquesta acumulació continuada d'aigua entre avui i demà i també de cara a diumenge. I demà començaran a partir de mig matí i migdia aquestes pluges, sobretot a la costa, prelitoral i comarques del sud, i després s'estendran cap a la resta del país, i diumenge, com dèiem, continua aquesta pluja al sud de Catalunya, al matí també costa i prelitoral, i a la tarda i migdia també cap a la resta de Catalunya, i després, a mesura que avanci la tarda, cap al Camp de Tarragona. Tot i això, doncs, el cas a tot arreu, amb aquests avisos, amb aquests aiguats i amb les alertes que ens vagin enviant i, sobretot, la informació que ens diguin, doncs, fer-li cas.
1: Tot això a Catalunya, per la tempesta, recordem que també ha descarregat amb força al nord del País Valencià, sobretot a Castelló. L'alerta per intensitat de pluges manté nivell vermell per perill extraordinari, sense classes ni trens. Continuem informant, evidentment, durant tot el dia aquí a RAC1 sobre aquestes tempestes que s'estan acarnissant, sobretot, amb el sud de Catalunya.
10: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
11: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
10: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
11: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
1: 8 i 20, ho apuntàvem a l'inici, el govern espanyol afronta avui un autèntic via crucis. La Moncloa no ha pogut convèncer Junts perquè doni suport a cap dels dos decrets que el Consell de Ministres va aprovar dimarts per intentar mitigar l'espiral a l'alça dels preus del lloguer. En una reunió extraordinària aquesta nit, l'executiva de Junts ha clavat un cop de porta al govern espanyol que aboca Pedro Sánchez al caire de l'abisme. Ordenarà al seu grup parlamentari al Congrés que voti que no. Sense el sí o l'abstenció dels 7 diputats de Junts, el ple tombarà els decrets aquest migdia i infligirà una derrota parlamentària dolorosíssima a la Moncloa. Ara bé, fa una estona, el món a recurs avançava un gir de guió completament inesperat. Quan avui pugi al faristol del Congrés, Míriam Nogueras estendrà la mà a Pedro Sánchez amb una proposta de mínims per continuar negociant. És a dir, obrirà la porta a pactar un altre decret que reculli les propostes de Junts per Catalunya. Per tant, l'escenari seria el següent. Avui decaurien els dos paquets de mesures que dimarts va aprovar el Consell de Ministres, però les converses entre l'equip de Míriam Nogueras i els de Pedro Sánchez es mantindrien amb l'objectiu d'acordar-ne un altre que es pugui aprovar al Consell de Ministres la setmana que ve i que pugui tornar a votar. Els dos decrets que el Consell de Ministres va aprovar dimarts recollien mesures molt diverses. El segon, el que es va publicar ahir al butlletí oficial de l'Estat, tothom tenia coll avall que no prosperaria, era el que preveia els anomenats contractes indefinits, una fórmula que ni el PNB ni Junts per Catalunya volien veure ni en pintura. Conscient de les dificultats, la Moncloa havia trossejat les mesures en dos decrets i havia posat tots els ous al cistell del primer, que és el més ampli. A grans trets recull quatre grans mesures: pròrroga 2 anys de tots els contractes de lloguer que caduquen abans del 2029, suspendre els desnonaments de persones vulnerables fins al 2030, bonificar els propietaris que rebaixin el preu tal com demanava Junts i posa bastons a les rodes als fons voltors. Però aquest primer decret tampoc tirarà endavant perquè Junts sumarà els seus vots als de PP i Vox per carregar-se'l. Havia estat un cop de volant, sobretot després que ahir, a 9:15, el PNB i Coalició Canària anunciessin el seu suport a aquest primer paquet de mesures. Amb aquest moviment n'hi havia prou amb una abstenció de Junts per Catalunya perquè el Congrés donés l'okay al decret. Però, finalment, l'executiva que presideix Carles Puigdemont ha decidit inclinar-se pel no a última hora de la nit. Les raons que s'esgrimeixen des de Junts són diverses. Creuen que en lloc de resoldre el problema, les mesures reduirien l'oferta de lloguer i haurien disparat encara més els preus. També acusaven a la Moncloa de legislar ràpid i malament. Però ara, amb aquest últim cop de volant que us explicàvem, res es pot donar definitivament per trencat. Encara que els dos decrets embarranquin avui al Congrés, sembla que quedaria marge per pactar-ne un de nou. De fet, ahir Junts va deixar una porta entreoberta a la Moncloa per evitar aquesta ensopegada, la d'avui al Congrés, li va oferir retirar els decrets i asseure's a la taula per continuar negociant. Però fons del govern d'Espanya van respondre ahir a RAC1 que no pensaven recular. Pedro Sánchez ha donat instruccions d'anar fins al final i obligar Junts a retratar-se al costat de PP i Vox. De fet, en una piulada a 12:15, el president espanyol ha plantejat una disjuntiva als juntaires. O se situen al costat de la majoria social o fan pinya amb els especuladors. Aquest matí, a primera hora, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reblat el clau amb un altre tuit. qualifica la decisió de Junts d'incomprensible i irresponsable i retreu a l'executiva dels de Puigdemont que parli de protegir Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge. Pel president Illa, defensar el país és defensar la seva gent. De moment, ni Illa ni Sánchez han dit res de l'últim oferiment de Junts per Catalunya. En espera de saber com acaben exactament les negociacions amb el que pugui dir Míriam Nogueras al faristol, ahir a la nit el no de Junts als dos decrets va caure com una galleda d'aigua freda a la plaça Catalunya de Barcelona, a l'acampada que hi ha pel dret a l'habitatge, quan el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, va comunicar la decisió dels de Carles Puigdemont, els centenars de persones que dormen en tendes al centre de la plaça van esclatar.
12: Per Catalunya acaba d'anunciar, demà votarà en contra de tots dos decrets.
13: Ai, París!
1: Després de pair la notícia ja davant dels mitjans, Enric Aragonès va amenaçar de respondre al no de Junts amb una vaga general.
14: Jo em pregunto què diran quan vingui el proper desnonament. I encara dic més, què diran quan vingui la propera mort davant d'un desnonament? Aquesta gent que avui ha decidit que no tinguem aquest mecanisme de protecció, que és de mínim. Fem una crida a totes aquestes organitzacions que han vist que això era de mínims i ara Junts ho vol tombar, a posar-se a treballar ja per una vaga general per l'habitatge. Ja n'hi ha prou, perquè crec que ningú en aquest país entendrà com s'atreveixen a fer això.
1: Les protestes aniran a més aquest matí a les 11. El sindicat de llogateres ha fet una crida a manifestar-se davant de la seu de Junts per exigir als seus diputats al Congrés que rectifiquin. Si Míriam Nogueras no tanca un acord in extremis amb Pedro Sánchez avui al llarg del cap de setmana, la legislatura espanyola podria quedar tocada de mort. La derrota d'avui al Congrés serà la prova que la Moncloa no té cap majoria operativa per desplegar la seva agenda. Ja fa dies que a Madrid corren rumors d'una convocatòria imminent d'eleccions, però ara aquesta hipòtesi pren encara més força. El PSOE admeten que Pedro Sánchez busca un revulsiu, un escenari propici per donar la legislatura per liquidada, però el gran dubte és si el que passarà avui té prou força per engegar tota la maquinària electoral. El PP suca a pa en tot aquest enrenou. Aquesta nit en una entrevista al programa Horizonte de Cuatro, que presenta Iker Jiménez, que abans anava de parapsicologia i ara va més de política, i ha anat convidada la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha aplaudit amb les orelles la decisió de Junts de tombar uns decrets que ella creu que només beneficiarien, atenció, la gent que vol ser pobra.
15: De pobres, de milioristes, de gente que no solo sea milionista, sino que se acostumbra a serlo, porque tiene que estar dependiendo del Estado, comiendo del Estado y con lo justito para depender de ellos, pero no tener tu libertad. Y si os fijáis, cada cosa va contra la empresa, el capital, la propiedad, el ciudadano libre, el currito, el que tiene un taller, el que tiene sueños. Toda esa es la gente a la que este gobierno y el Frente Popular, que se está pergeñando, quiere sesgar.
1: Però abans ho apuntàvem, els sindicats que musculen el moviment de defensa per l'habitatge treuen foc pels queixals. Els acampats tant a Barcelona com a Madrid enduriran les seves protestes fins al punt que avui poden arribar a bloquejar el Congrés. Coincidint amb l'inici del debat avui al ple, s'espera que aquest matí milers de persones, moltes procedents del campament que s'ha instal·lat a la Porta del Sol, es concentrin al voltant de la plaça de les Corts de Madrid per reclamar l'aprovació dels dos decrets. El sindicat de llogateres de Madrid ha fet una crida a envoltar el Congrés, però la policia ha anunciat que desplegaran 600 efectius als antiavalots per blindar-lo. Anem a Madrid, al Roger Perciba.
16: Només 600 metres separen la Porta del Sol del Congrés dels Diputats. És la distància que separa les protestes de les votacions aquest matí. La concentració a l'exterior del Congrés s'espera multitudinària, però el campament no quedarà descobert. Una part dels acampats es quedarà sol per protegir les més de 1.200 tendes. L'objectiu de la protesta és pressionar els diputats perquè aprovin els dos decrets, mesures insuficients, diuen, però un primer pas. I mentrestant, sobre l'acampada, plana l'amenaça del desallotjament. Díaz Ayuso demana a la justícia mesures cautelaríssimes per fer-los fora.
17: Y si no les importa a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, por favor, que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias. Ya no les digo los carritos de bebés y la vida ordinaria de tantos comerciantes que nos han tenido que escribir porque les están arruinando.
16: La delegació del govern espanyol a Madrid defensa el dret de reunió i els acampats mantenen la protesta que adverteixen que passi el que passi avui al Congrés dels Diputats, les mobilitzacions continuaran.
1: L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, està tip dels acampats que ocupen la Porta del Sol i ha presentat un informe a la delegació del govern d'Espanya a la Comunitat de Madrid perquè els facin fora. Denuncia que els manifestants representen una clara amenaça a la seguretat i parla d'incidents violents, tot i que no n'especifica cap. De fet, entre les proves que ha presentat hi ha una imatge que ha tingut molt recorregut a les xarxes, la d'un ganivet amb un tros de pa i un pot d'humus. L'alcalde denuncia que a l'acampada hi ha ganivets de grans dimensions i que els acampats podrien fer servir per fer mal a la ciutadania, igual que diu que han robat llambordes. En fi, a les 8 i 28 minuts hem de tornar cap a Madrid perquè Jordi Armenteres té més novetats d'aquesta proposta que presentarà al faristol Míriam Nogueras cap al president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, que podria tornar a fer canviar el camí dels esdeveniments. Jordi Armenteres, Madrid, tu diràs.
13: Sí, veurem quina és la resposta del president espanyol, però Junts entregarà aquest matí a Pedro Sánchez una proposta alternativa per regular l'habitatge, una proposta totalment redactada que ha de ser el punt de partida d'un nou reial decret que es podria aprovar en un Consell de Ministres tan bon punt volgués Pedro Sánchez i sotmetre a votació la setmana entrant. Fons de Junts, el que expliquen a RAC1 és que és una proposta àmplia i tècnicament solvent que actua amb contundència, ens diuen des de Junts, contra els fons voltor i protegeix també totes les famílies. El que fa Junts també és insistir en aquesta condició prèvia, la de retirar els dos reials decrets que avui es porten a votació. Això és una prerrogativa del govern espanyol. Podria retirar els decrets abans de començar el debat, evitant d'aquesta manera, diuen des de Junts, els efectes negatius i irreversibles sobre el mercat de l'habitatge i políticament també evitant una derrota sonada del govern espanyol. Per cert, Basté, un altre detall, ara entrava el Perciba, hi ha moviments al Congrés dels Diputats policials importants, ens estan advertint, per exemple, que hi anem tots amb molt temps perquè hi haurà molts controls preveient possibles problemes.
1: Molt bé, perfecte. Jordi Armentera, Roger Perciba, Adrià de les Heres, la redacció d'informatius de RAC1 a Madrid que seguirà tot aquest matí interessantíssim que hi ha a la capital d'Espanya. Com dèiem abans, a Catalunya les reivindicacions tampoc no s'aturen. Ahir a la tarda milers de persones van sortir als carrers i es van concentrar davant dels ajuntaments per les cassolades convocades pel sindicat de llogateres. La més multitudinària va ser a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on milers de persones es van concentrar sota crits de vaga general. Després de la cassolada, el sindicat de llogateres va fer una crida a sumar-se a l'acampada a la plaça Catalunya, que avui deixa enrere la seva tercera nit. Sabem quina és la situació a quarts de nou del matí. Anem cap allà, ens espera la Mariona Martínez. Mariona.
18: Desenes de persones es desperten a aquesta hora a plaça Catalunya. Aquí ja hi ha més de 150 tendes i centenars d'acampats. Molts s'hi han afegit aquesta darrera nit, com deies, després de participar a la cassolada de la plaça Sant Jaume i motivats per aquesta suma i dels sindicats majoritaris. Entre els acampats, a falta de conèixer aquesta nova proposta de Junts sobre els dos decrets d'habitatge, el no inicial del partit no sorprèn, però tampoc agrada. Per tot plegat, fan una crida a continuar la protesta i caminar cap a la vaga general. Algun d'ells n'han parlat a RAC1.
19: Em sembla, de veritat, horrorós. No comptava amb Junts i per això també jo crec que les veïnes de Barcelona hem sortit als carrers a plantar el cul i a dir que ens respectin.
20: Esperem que aquesta nit s'assumi més gent i també esperem que dissabte, després de la manifestació, assumi més gent també.
21: Teníem dos decrets i sí que potser el primer podria haver fet una mica més el paperet, però ja he vist que tampoc. Al final, Junts representa també els interessos dels rentistes i dels propietaris de Catalunya, així que han fet la seva feina.
18: Esperen que s'hi afegeixi més gent aquest cap de setmana. Aquest matí celebraran una assemblea per decidir les properes passes, fins quan es queden i també si es manifestaran avui davant la seu de Junts.
1: De fet, el sindicat de llogateres i la plataforma d'afectats per la hipoteca del Bages s'està mobilitzant avui a Manresa per intentar aturar el desnonament d'una dona que fa 8 anys que viu en un pis ocupat amb el seu fill menor d'edat. Té un informe de vulnerabilitat dels serveis socials i ha demanat a la justícia que aturi el desnonament emparant-se en el decret aprovat dimarts pel govern d'Espanya. Però la magistrada encara no s'ha pronunciat. Anem en directe a Manresa i tenim l'Eulàlia Carrascal.
22: Sí, som aquí davant del número 38 del carrer Urgell de Manresa, que està just al centre de la ciutat. Hi ha una cinquantena de persones que han vingut a aturar el desnonament. Estaven convocades per les 8 del matí, fa una estona, però han començat a arribar molt abans, a quarts de 8 del matí. Han estat fent soroll durant aquesta estona i cridant consignes a favor del dret de l'habitatge. El desnonament està previst per d'aquí una hora, a 9:45 del matí, i de moment ni rastre ni de Mossos ni de la comitiva judicial. Aquest desnonament afecta la Lucélia, que és una dona que té un fill, que no té família aquí, que està sola. Va ocupar el pis ara fa 8 anys, que és propietat d'un fons d'inversió, i des de llavors reclama pagar un lloguer social per quedar-s'hi, però li ha estat impossible contactar amb la propietat. Aquest serà el quart intent de desnonament. L'han intentat fer fora 3 vegades, l'últim el 2023, fa 3 anys, i des de llavors el procés s'havia aturat. Aquí tothom creu els dits perquè passi el mateix que ahir a Sant Andreu i a Trinitat Vella i la jutgessa o el jutge freni aquest desnonament gràcies als decrets que va aprovar el govern espanyol al Consell de Ministres. La Luceli ens deia fa una estona que confia que sigui així i deia a RAC1 que no té cap altra opció.
0: Por la ley tendría que cumplir sí o sí, porque la ley es bien clara, que una vez esté en el BOI, que esté concreto, toda la gente que todavía está dentro de su casa, supuestamente no se puede sacarlas, ¿no? Porque claro, los servicios sociales, ¿qué te dicen? Un hostal. Pero claro, aquí en Manresa está todo colapsado, no hay hostales, no hay nada. Bueno, lo que sé es que lucharía hasta el final, como sea.
22: De moment el decret segueix vigent i per tant estan tots esperant una resposta de la jutgessa, però que encara no ha dit res.
1: Gràcies, Eulàlia. Tornem quan hi hagi alguna novetat a Manresa. Alimenta les esperances dels concentrats a Manresa la decisió i de dos jutges diferents de Barcelona que van aturar dos desnonaments, el de Sant Andreu i el de Trinitat Vella. Aquest matí, el de moment no de Junts per Catalunya, que fa de caure els decrets, ocupa totes les portades dels diaris, tots es mullen i analitzen quin impacte tindrà en els llogaters i sobretot en una legislatura que alguns veuen ja tocada de mort. Marina Arbós.
3: A la Razón, Francisco Maruenda celebra la decisió de Junts i comenta que és tan coherent com encertada. Creu que els seus arguments són clars i mostren que els seus plantejaments són molt propers als del PP i als de la majoria de la societat espanyola. El Confidencial, Josep Martí, titula Junts tria la coherència al relat i diu que no al xantatge de Pedro Sánchez. Afegeix que hi ha una notícia excel·lent en el seu no i és que per fi algú dirà al Congrés què pensa realment dels decrets. El Mundo veu la fi del govern espanyol i titula Junts ingressa Sánchez a l'UCI amb el seu cop de porta. A la Vanguardia, Jordi Juan titula una derrota amb seqüeles i ja avisa que davant d'un nou fracàs al Congrés i amb l'ambient tan calent al carrer, sembla que cada cop hi ha més arguments per avançar les eleccions. El Nacional, José Antic, apunta que cap explicació de Junts podrà evitar que li caiguin totes les plagues d'Egipte al damunt. Això sí, els excusa dient que el govern espanyol pretenia un xec en blanc i que no buscava realment arreglar el problema de l'habitatge. En canvi, el País lamenten que per culpa de Junts s'haurà desaprofitat l'oportunitat de començar per fi a donar respostes a un afartament més que justificat i alerta que és inacceptable que en una situació d'emergència es torni a les divisions i a la paràlisi de sempre. I el diari oponesa, Marco Schwartz, creu que després d'aquesta decisió Junts ho té difícil per sobreviure i critica que donin l'esquena al clam de milers de ciutadans, sobretot els més joves, que veuen com tenir un sostre s'ha convertit en un calvari.
1: A les ràdios de Madrid també diuen la seva, la Sera i Marc Bretos, que rega durament contra Junts i assegura que els de Puigdemont no només han sentenciat les esperances del govern d'Espanya, sinó la de milions de ciutadans.
4: Junts va a tumbar con sus manos, con sus siete votos, el otro gran decreto de vivienda, el que ya está sirviendo para evitar desahucios a personas vulnerables. Desde ayer mismo ya los está evitando, pero esta protección va a decaer. Y así muchas otras medidas que hoy se van a ir por el sumidero de la derecha y extrema derecha de Madrid, de Barcelona y de Waterloo. Otro 1 de octubre, 9 años después, Puigdemont vuelve a sacudir la política española y lo hace una semana antes de que el Tribunal Constitucional lo vaya a amnistiar en la práctica. Esto va a pasar la semana que viene. Puigdemont decidió anoche bajarle el pulgar al gobierno en su votación más delicada. Bastaba una abstención, bastaba con que Junts se abstuviera hoy. Ellos mismos habían estado en la negociación. Junts había metido cosas en este decreto. Junts impuso ventajas fiscales para los caseros que se incluyeron en el decreto para indignación de la izquierda. Pero nada ha sido suficiente. Junts manejó de nuevo el suspense porque eso lo hacen como nadie. Esperó a que PNV y Coalición Canaria dieran el sí con la boca pequeña a este decreto y aguardó a que le apuntasen todos los focos. Y entonces ahí ya sí, Junts anoche le dio la estocada no ya a los planes del gobierno, que también, sino a las esperanzas de millones de españoles.
1: I en canvi, Carlos Herrero, la COPE, aplaudeix el no de Junts perquè creu que aquests decrets només compliquen encara més l'accés a l'habitatge.
23: Puigdemont desahucia a Pedro Sánchez. Oiga, solo cabe felicitarse por este no de Puigdemont, porque en 3 días de debate y en 1 día de vigencia del decreto de los alquileres han desaparecido del mercado cerca de 5.000 pisos y los inversores han paralizado operaciones por 5.000 millones de euros. Y eso solo con 1 día. Imaginen que hoy se aprobaran esos 2 decretos, ¿cuál sería la tendencia? Todas aquellas personas que fueran vulnerables lo tendrían muy difícil para conseguir alquilar un piso. A ver quién se arriesga a alquilar en esas condiciones. Junts ha entendido que esto ataca de forma medular a su electorado y no ha querido pegarse un tiro en el pie. Las medidas incluidas en el decreto lo que van a provocar es el efecto contrario a lo que pretenden.
1: I, finalment, Federico Jiménez Los Santos a Ràdio aprofita la vinentesa per continuar carregant contra Pedro Sánchez. Això sí, tot i la plantofada, té clar que el president espanyol continuarà enganxat a la cadira de la Moncloa.
5: ¿En qué se resume el problema de la vivienda? Sencillamente en que Sánchez ha robado su casa a 2,5 millones de españoles. Socialismo es robar. Están en contra de la propiedad privada, salvo la suya. Hay quien dice que hoy convocará elecciones. Bueno, cualquier día puede hacerlo y también ninguno. Yo sinceramente creo que este tío lo único que teme es la cárcel y como lo único que teme para él y los suyos es la cárcel, va a tratar de diferir lo que pueda. Ojalá convocar elecciones cuanto antes. Con estos decretos, cojonales, ¿por qué? Porque vienen de la única zona de actividad neuronal que se le conoce al presidente, que es lo que le pasa a él por ahí. ¿Por qué? Porque sí, porque es un chulángano asqueroso. Están encima machacando a la gente. Pues casi 2 millones es gente que tiene solo una casa que la pone en alquiler para completar la pensión. ¿Y qué hace Sánchez? Robarles a los pobres, lo mismo que hicieron hace 90 años, lo que ha hecho el socialismo siempre.
1: Per cert que ara continuem parlant de l'habitatge, però tenim novetats pel que fa a les pluges. Hi ha confinament al Baix Ebre i al Montsià, inundacions greus. Es demana no sortir a l'exterior ni pujar plantes superiors i que en cas de risc contacteu el 112. El pla Inuncat passa d'alerta a emergència. Repetim, El pla Inuncat passa d'alerta a emergència. Aquestes zones, bàsicament, Baix Ebre i Montsià. I a tot això, tornem al tema de l'habitatge. Al Parlament de Catalunya, l'habitatge també va centrar ahir l'última sessió del debat de política general, que va acabar com el Rosari de l'Aurora, després que el ple rebutgés la proposta estrella de Salvador Illa, que és la compra conjunta de pisos entre particulars i la Generalitat. Adrià Santarosagna.
7: Salvador Illa va quedar amb un pam de nas a veure que el Parlament deixava en paper mullat la seva mesura estrella, la compra conjunta d'habitatge. Tot per l'abstenció dels comuns. David Cid reclamava més ambició al govern.
8: També els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en l'habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge.
7: I just després, el PSC va abstenir-se i fer caure les propostes dels comuns, la unitat antidesnonaments o els contractes de lloguer indefinits. Parla Elena Díaz, portaveu del PSC.
9: Malgrat que doncs, el Parlament no hi hagi donat el recolzament a la proposta de la compra compartida, el govern està decidit, com així ho demostra, a afrontar el problema de l'habitatge i així ho farà.
7: El que sí que es va aprovar és crear un grup d'experts que estudiï quins impostos es poden tocar per facilitar l'accés al primer habitatge.
1: D'aquí uns moments continuem parlant d'aquest tema. Evidentment, l'habitatge és el tema central i més després del que se'ns espera just aquí, aquestes pròximes hores. I és aquesta possibilitat que tot pugui canviar amb l'actuació amb el que pugui dir Míriam Nogueras des del faristol del Congrés i després l'arribada de la gent de Junts també al Congrés dels Diputats. Tot això ho seguirem, més les acampades a Sol, a Madrid i a la plaça Catalunya de Barcelona. 19 minuts i les 9 en punt del matí. Estarem molt pendents de les pluges també. Repetim que passa el ple Inuncat emergència, d'alerta emergència, per les pluges que estan caient amb molta força en aquests moments al sud del país. També estarem molt pendents de tot plegat, però hi ha més notícies. Per exemple, més enllà d'aquests embolics, el govern espanyol també té un altre mal de cap, que és l'entrada en vigor de part de la nova normativa de trànsit. Recordeu que ahir us vam explicar que la DGT havia introduït canvis en semàfors en groc intermitent als passos de vianants. La nova regulació que va entrar en vigor ahir prohibia mantenir els semàfors en groc intermitent pels cotxes quan els vianants creuen en verd, els girs. Doncs bé, no han passat ni 24 hores i ja tenim un gir, però en aquest cas de guió, o més ben dit, un cop de volant. La DGT s'ho repensa i obre la porta a aplicar excepcions, sobretot a Barcelona. Per tant, de moment, en algunes cruïlles de la ciutat es podrà mantenir el groc intermitent pels cotxes que giren mentre els vianants tenen el verd per poder creuar. La DGT ha donat el seu braç a torça després que l'Ajuntament de Barcelona demanés una moratòria a l'aplicació de la mesura i alertés que podria perjudicar greument la fluïdesa del trànsit a la ciutat. Per curar-se en salut, la DGT estudiarà en quines cruïlles creuen que és imprescindible mantenir-ho per no complicar encara més la circulació. De fet, Pere Navarro, el director de la DGT, explicava ahir aquí al Món a RAC1 que en alguns casos poden ser flexibles.
2: Pot haver excepcions, sí. Si hi ha un informe tècnic contundent que justifica l'excepció, es podrà mantenir o buscar alguna solució alternativa, que són més els inconvenients que els avantatges de la mesura.
1: En aquesta mateixa entrevista, Pere Navarro també va avançar que crearan un registre de bicicletes voluntari perquè, en cas de robatori, la policia sàpiga de qui són i les pugui retornar al seu propietari. I mentrestant, ara que parlaven de Barcelona, el novè aniversari del referèndum de l'1 d'octubre ha acabat aquesta nit amb aldarulls que recordaven els de les protestes post-sentència. L'ANC havia convocat una manifestació al centre de la ciutat per commemorar aquella data, però al final de la marxa s'han repetit algunes de les imatges de la tardor del 2019, llançament d'ampolles, contenidors cremats i càrregues de la policia. Ara bé, a aquesta hora no consten ni detinguts ni ferits. Va seguir les protestes amb Víctor Massip.
6: Cap a 8:45, un centenar de joves van anar fins a la cruïlla de Pau Claris amb casc, van arrossegar contenidors a la calçada per tallar el trànsit i en van incendiar 3. Després, la policia va investir els contenidors en flames per obrir-se pas i van perseguir els manifestants, que se van acabar dispersant. Però els incidents van ser al final. La manifestació de l'ANC havia començat a Urquinaona amb més d'un miler de persones i va baixar per la Via Laietana fins a la comissaria de la policia espanyola. El coordinador de mobilització de l'ANC, Ignasi Rigau, va reclamar als partits independentistes que prioritzin la independència o facin un pas al costat.
10: D'aquí, de l'Assemblea, volem dir qui som i hi serem. I volem enviar un missatge a tots els partits independentistes, suposadament independentistes. Volem saber quina és la seva postura i si estan disposats a acompanyar-los o no. I si no, que es facin un costat, perquè si no els hi passarem per sobre.
6: La protesta va acabar poc després de 8:45 i els aldarulls van continuar pels carrers de l'Eixample fins que la policia va aconseguir dispersar el grup i restablir la calma cap a 9:45.
1: Tot això... Hores abans del Parlament, les votacions del debat de política general van servir per aprovar propostes d'Esquerra i dels Comuns que exigien l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia i la necessitat d'abordar la resolució del conflicte polític. En canvi, va tombar els textos de Junts i la CUP que reivindicaven la vigència de l'1 d'octubre o avançar cap a l'autodeterminació al marge de la Constitució i de l'Estatut. Sergi Giró.
11: Amb el compte enrere en marxa perquè el Constitucional avali l'amnistia, entre altres, de Puigdemont i Junqueras, Junts i Esquerra van reivindicar ahir l'aplicació efectiva de l'amnistia i la resolució del conflicte. El president del Parlament, Josep Rull, ho exigia en una declaració institucional a primera hora del matí.
24: Som conscients que hi estem a prop, però també som conscients que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons.
11: Després, els dos partits hi van posar els seus matisos. Les propostes de Junts sobre l'1 d'octubre o el concert econòmic no van tenir èxit. En canvi, sí que van prosperar els textos d'Esquerra sobre l'amnistia, la resolució del conflicte o el nou finançament. Oriol Junqueras els demanava no posar-hi bastons a les rodes en una conferència al vespre a Llinars del Vallès.
25: Necessitem un nou model de finançament. Fa 14 anys que està caducat. Si no l'aprovem després de 14 anys caducat, aquests recursos no hi seran, perquè l'alternativa a aprovar-ho és zero.
11: Mentre Junqueras posava deures a l'independentisme, amplia consensos per fer front a un estat i un context internacional, diu, cada vegada més allunyat dels drets humans.
1: Dels 9 anys del 1 d'octubre, escoltem el comentari que posa la periodista al Punt Avui i col·laboradora del món, RQ, Sara Muñoz.
26: L'1 d'octubre del 2017, l'independentisme català va viure una fita monumental que constarà als llibres d'història a la memòria col·lectiva del país. Però malgrat aquella jornada, i malgrat la repressió que es va abraonar sobre centenars de catalans, i malgrat encara hi hagin a l'exili, el significat del que es va assolir es va desinflant com una roda punxada. Cada aniversari és més descafeinat, potser per l'esforç que alguns fan per aconseguir passar pàgina i per disfressar de normalitat una violència que no té perdó. L'1 d'octubre del 2017, 2 milions de persones van votar sí a la independència. Ahir, només uns pocs centenars van sortir al carrer a reivindicar l'esperit d'aquell dia. Vol dir això que s'han esfumat la majoria d'independentistes? Ni molt menys. Dubto molt que una sola d'aquestes persones hagi abandonat els seus ideals. L'independentisme català segueix viu, però els polítics no han sabut canalitzar aquest sentiment ni recuperar la confiança de la gent. El retorn de Carles Puigdemont i de la resta d'exiliats, que sembla que ara sí que està més a prop que mai, pot generar un nou xuxu polític i social. Però ara per ara l'única certesa és que el país que tots ells trobaran té poc a veure amb el que van haver d'abandonar ara fa 9 anys.
1: El que també gràcies ara havia de coincidir amb l'efemèride del referèndum era l'últim dia de judici als 4 policies espanyols acusats de buidar-li l'ull a Roger Espanyol. Però finalment encara s'allargarà un dia més. Ahir els agents acusats per justificar l'ús de bales de goma perquè asseguren que la violència dels votants de l'1 d'octubre era literalment brutal. Les defenses es pregunten per què no hi ha cap imatge que ho demostri. Benet Iñigo.
27: La condemna o l'absolució depèn de dues preguntes. La primera, els policies que van intervenir a l'escola Ramon Llull corrien un risc extrem per haver de fer servir bales de goma a menys de 15 metres de distància? Pels policies, sí. Per l'advocat de Roger Español, Benet Sellers, de cap manera.
12: Vallas metálicas, algunos adoquines, algunas piedras, etcétera, etcétera. Se intensifican estas agresiones, en todo momento continúan.
13: Qui és que no ha portat ni una sola imatge del que va passar aquell dia? Camel portava, en alguns dels seus agents, unes càmeres incorporades a l'informe. I, curiosament, la part que és objecte de judici, aquestes gravacions desapareixen.
27: I la segona pregunta, van disparar volent fer mal o sabent que podien fer un mal tan greu? L'escopeter diu que no, però Sarella recorda que és un especialista.
14: Usted llegó a pensar que había un riesgo real, serio, de que alguien terminase con la lesión que terminó Roger Español?
13: No. L'acusat sabia, o havia de saber, que amb el seu tret podia provocar aquest resultat lesiu.
27: Aquesta qüestió és clau per determinar si el cas entra o no dins l'amnistia. La sessió d'ahir es va allargar tant que els informes de les defenses es faran finalment avui.
1: En crònica de successos hem de dir que la xarxa dels tirotejos es continua estenent aquesta matinada un intercanvi de trets de pel·lícula ha deixat dos guàrdies civils ferits de bala a Terrassa. Escolteu. Increïble. Els agents de la Guàrdia Civil que anava de paisà estaven seguint per l'AP7 els membres d'una banda criminal que presumptament assalten botigues i camions de mercaderies. Els lladres han conduït fins al barri de Can Parellada i una vegada allà els hi han parat una emboscada en un dels carrers. Els fugitius han baixat dels vehicles i han rebut els agents a trets. Un dels guàrdies civils ha rebut 4 impactes de bala i, tot i que no estem per la seva vida, l'han hagut d'operar d'urgència al Parc Taulí. La investigació continua oberta. Per cert, recordeu l'agressió racista durant les festes de tavernes de la Vall Digna al nord de Gandia? Aquelles imatges de la pallissa perquè van córrer com la pólvora per les xarxes. S'hi veien desenes de joves insultants i atonyinant un jove magrebí que anava tot sol. Doncs bé, i la Guàrdia Civil va detenir 5 joves, dos ells menors d'edat, acusats de delictes d'odi. Els 3 adults està previst que passin avui a mans del jutge. I un parell de punts més. A Sabadell, l'Ajuntament votarà a reprovar el regidor de Vox que va fer el gest d'executar amb un tret al clatell a una regidora dels comuns en un ple municipal. I a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut un home que es passejava per l'avinguda Diagonal amb un ganivet a la mà. No va amenaçar ningú, però se l'han endut a comissaria per dur una arma prohibida al damunt. I també encara en successos tenim novetats de dos casos mediàtics. El primer, del nadó presumptament maltractat pels seus pares. Ahir va declarar davant del jutge que instrueix el cas. El principal ha assenyalat, el pare, que va admetre que li podria haver fet mal sense voler. De fet, va reconèixer que podia haver comès alguna negligència mentre en tenia cura, com per exemple sacsejar-lo, versar-lo massa fort o haver-li donat algun cop sense adonar-se'n. Ara bé, nega totes les presumptes agressions sexuals. També tenim nous detalls de la mort de l'arquitecte Josep Joan Pere. Malgrat que l'autòpsia preliminar que se li va fer no va poder determinar la causa exacta de la mort, les proves de teixits que li van fer mesos després sí que va evidenciar signes de violència al coll. Un informe mèdic al qual ha tingut accés El Periódico ja apuntava al juliol aquesta doble possibilitat: una mort natural per un infart o una mort per origen traumàtic a la zona cervical. Sou dels que cada any us vacuneu contra la grip i la Covid. Dilluns és el vostre dia. Arrenca la campanya de vacunació amb un context que fa preveure el pitjor. El nombre de casos s'ha disparat i les infeccions respiratòries han entrat ja en fase epidèmica al conjunt de l'Estat. De fet, la taxa de contagis ha pujat fins als gairebé 500 casos per cada 100.000 habitants. Ara bé, la majoria són de baixa intensitat i l'escenari és si fa o no fa com el de fa un any. Però, com dèiem, afortunadament, aquest dilluns arrenca, per qui vulgui, la campanya de vacunació contra la grip i el Covid, Alba Carnicer.
15: Es farà de manera esglaonada. El proper dilluns serà el torn dels grups amb més risc. El 26 d'octubre, els majors de 60 anys amb cita prèvia, i a partir del 16 de novembre s'obrirà sense reserva. Salut creu que l'epidèmia no s'avançarà abans de desembre. Ara bé, avisa que hi ha 3 soques noves. De fet, s'han hagut d'adaptar les vacunes. És per això que el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, insta la població a protegir-se.
16: Són 2 vacunes que les hem de repetir any rere any perquè van canviant els virus, han patit petites modificacions que ens poden donar algun susto. No serveix el "em vaig vacunar l'any passat". Ha de ser un missatge que cali molt, que la vacunació és la principal mesura preventiva.
15: Salut prepara gairebé 2 milions de vacunes contra la grip i 1 milió contra el Covid. De moment, ja hi ha 120.000 persones esperant la punxada.
1: Encara en Salut, si esteu farts de comprar antibiòtics i que després no en sobrin perquè a la capsa hi ha 30 pastilles, esteu de sort, perquè aquests lots tenen els dies comptats i hauran desaparegut abans de l'abril de l'any que ve. L'Agència Espanyola de Medicaments diu que n'hi haurà 20. L'objectiu és evitar que en sobrin i que acabin caducant. I d'aquí un moment parlem dels Estats Units, la música i d'una novetat important que pot avançar. RAC1 en tema musical. Atenció, Atenció a la gent de Tarragona, d'aquí uns moments.
0: La llei d'habitatge diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
3: Ho canvies tot. Canvies la vida del Pablo, que pot estudiar el que li agrada. Canvies la relació del Carlos i la Marta, que amb la nova línia d'autobús es veuen molt més. I que el Marcos accedeixi a la feina per les rampes sense problemes. O canvies els matins de la Paz, que rep ajuda i no els passa sola. El seu tot canvia, el de tothom. Quan contribueixes amb els teus impostos, la societat avança. Amb els teus impostos ho canvies tot. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
17: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
18: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
19: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
20: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't, ets un arbre, el vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
21: Peugeot.
22: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
28: RAC1, emissora oficial.
29: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
30: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
29: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
31: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
32: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
33: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
34: increïble.
33: Platòric.
34: Patata. L'oferta di... aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
33: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
34: Que poc que costa comprar bé.
17: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
1: Per cert, última hora, segons el diario.es, Pedro Sánchez estudia convocar eleccions el pròxim 29 de novembre. Informa el diario.es. No, si és que serà un matí avui maco. Repeteixo notícia que ja hi havia el rum-rum de les eleccions, però el diari PAS parla de eleccions, possibles eleccions el dia 29 de novembre. Obrim la plàgina internacional als Estats Units perquè el país encara està commocionat pel cas de Krista Pike, la dona condemnada a mort, que hi va sobreviure 2 injeccions letals. Està ingressada en un hospital de Tennessee en estat crític i ara els seus advocats demanen que se li apliqui una altra sentència. La seva defensa es queixa que van fer servir 7 agulles diferents per administrar-li la injecció letal i que almenys una d'aquestes agulles la van treure doblegada del braç. Són les proves, diuen, que el procediment va ser deficient i cruel, més proper a una tortura que no pas a la pena de mort. encara als Estats Units. Notícia surrealista que avança la revista Time. Donald Trump va preguntar a la IA com reaccionarien els veneçolans si detenia Nicolás Maduro. El desembre de 2025, un mes abans de la incursió militar dels Estats Units a Venezuela, Trump li va preguntar a Grok, al chatbot de Twitter, si era una bona jugada detenir Maduro. Grok li va respondre que el president de Venezuela era un dictador molt poc valorat, però la informació que no li va recomanar explícitament que se l'emportés segrestat. De fet, la IA no sempre et diu el que vol sentir. Trump ja ho sap prou bé perquè el chatbot que acaba de llançar la Casa Blanca li porta la contrària. És una intel·ligència artificial del govern dels Estats Units que té per objectiu resoldre els dubtes de la ciutadania. I molts usuaris han descobert que aquest chatbot contradiu i desmunta les mentides que Donald Trump repeteix habitualment. Per exemple, li porta la contrària totalment en temes com qui va ser el guanyador de les eleccions del 2020 o, per exemple, el canvi climàtic. Encara als Estats Units, atenció a la informació que ha revelat la Fiscalia Federal del país, ha destapat una conxorxa de la intel·ligència russa per matar Garry Kasparov, considerat per molts com el millor jugador d'escacs de la història i un dels grans opositors de Vladimir Putin. El pla era matar-lo l'estiu passat a Nova York, que és on viu habitualment. Afortunadament, el complot no va tenir èxit i Kasparov no va seguir el destí de Navalny o Nemtsov, altres rivals polítics del president rus que han mort en estranyes circumstàncies. Anem a la música, perquè, atenció a la notícia que us avança a aquesta hora al món RAC1. Rod Stewart ha escollit Catalunya per acomiadar-se dels escenaris.

0: Atenció, apassionats del mar. Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.
2: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
3: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
4: Publicat per tothom, Bad Luck Hideaway, un tema gravat fa temps, però que fins avui només havia sortit en discos físics o en subscripcions de pagament digital. I qui avança novetats del seu pròxim disc són els Hombres G. Conegut pel Sufre Mamón de la cançó de Vuelveme a mi chica, tornen amb aquesta cançó que es diu Gilipollas. I Serrat és un dels noms destacats del nou disc de David Bisbal.
5: Son aquellas pequeñas cosas.
4: L'àlbum de Bisbal es diu Eternos i és un homenatge a algunes de les cançons i artistes que han marcat diverses generacions, per exemple, Armando Manzanero, Rocío Dúrcal, Nino Bravo, Camilo Sesto o també Joan Manuel Serrat. Qui també estrena disc és Art de Bogotà. Algun que parla de la soledat, el desamor i les ruptures. I així són el més nou de Meritxell Neddermann.
6: Ojalá te veras como te veo.
4: Una col·laboració amb la portuguesa Maro. I tot i que falten gairebé tres mesos, avui comença a fer olor de Nadal perquè Mishima ha anunciat les dates de la seva gira nadalenca. Des de gairebé 20 anys consecutius ja s'ha convertit en una tradició. Mentre prepara les cançons del seu pròxim àlbum, que sortirà a la primavera, Mishima ha anunciat que començarà la seva 19a gira de Nadal l'11 de desembre a Manresa, a la Sala Estroica. I també passarà per l'Apolo de Barcelona, la Mirona de Salt, per Tarragona i per Lleida. Les entrades ja estan a la venda. I Joan Dausà ha exhaurit tot pels 8 concerts de Nadal que farà a Barcelona.
7: És Nadal i a casa, prop de l'arbre, el tio somriu als nens.
4: En menys de 48 hores, Joan Dausà ha venut més de 10.000 entrades. Els concerts seran entre el 15 i el 18 de desembre a la Basílica de Santa Maria del Mar. I també és dia d'estrenes als cinemes. Avui arriba a sales la nova pel·lícula de Tom Cruise, que es titula Digger.
8: One day you're a cat. Just take a little taste for daddy. Come on, sweetheart.
4: Dirigida pel cineasta mexicà Alejandro González Iñárritu, Digger és una sàtira apolítica en què Tom Cruise interpreta un magnat petrolier que causa una catàstrofe mediambiental a Groenlàndia. Qui ja l'ha vist és el crític de cinema i col·laborador del món RAC1, Toni Vall.
9: És impossible trobar contenció, temprança i pau en un film d'Alejandro González Iñárritu. El seu cinema és irat, exagerat, hiperbòlic, pentagruèlic i molt sovint brillant. La brillantor no és, però, quasi mai uniforme. Són batzegades, trompicons, llampecs que et deixen commocionat i commogut. Quasi sempre enmig de la imperfecció, la paradoxa i els rampells de rauxament incontrolat. Hauran endevinat, doncs, que tot això s'esdevé també a Digger. Però aquest cop multiplicat per mil. És una arrencada brutal, la que té, bestial, una primera mitja hora magistral. I després, el salt al buit. Si no hi entres, estàs perdut. Un joc metalingüístic entre cinema i teatre, entre realitat i representació extremadament exigent i molt descontrolat. Un bullidor d'idees, un treball visual a l'abast de molt pocs cineastes avui en dia. Una sàtira pessimista i discursiva sobre la pestilència infecta del món en què vivim i el paper tumefacte que hi juguen els Estats Units amb Trump al capdavant. Una radical obra d'autor que sembla una segona part corregida i augmentada de Bertman i que té al capdavant un omnipresent i, sens dubte, extraordinari Tom Cruise. Quina creació tan al·lucinant la seva. Senzillament extraordinària.
4: Una altra estrena destacada és Verity, la sombra d'un enganyo, amb Anne Hathaway.
10: This is Verity.
4: T'explica la història d'una dona que ha d'escriure un llibre i signar-lo amb el nom d'una autora de bestsellers. I pels amants de la comèdia, avui s'estrena la comèdia negra Nuda propietat, amb la crisi de l'habitatge com a taló de fons.
11: Yo no quiero irme de mi casa. Hay otras opciones.

0: opciones?
1: ¿Qué opciones?
0: ¿Conoce la nuda
2: propiedad? Alberto Utrera parla d'una parella que compra un pis amb una via dins. Hauran de conviure amb ell fins que mori. A les plataformes, Prime Video estrena la segona temporada de l'exitosa Reina Roja.
3: Hoy han intentado asesinar a tiros a una mujer. Tal vez...
2: Victoria Luengo torna a protagonitzar la sèrie basada en la novel·la Loba Negra de Juan Gómez Jurado. I, pels amants de l'animació, atenció a la llista que acaba de publicar el USA Today. Ordena les 100 millors pel·lícules de la història del sector segons un grup de directors guanyadors de l'Oscar, executius de Hollywood i actors. N'hi ha una d'espanyola.
4: Hello, Jesper Johansson, postman.
2: Entre les 100 millors pel·lícules d'animació de la història hi ha Klaus, del director Sergio Pablos, que narra un conte alternatiu sobre el Pare Noel i que ocupa la posició 33 del rànquing. Al podi hi ha tres clàssics. Al tercer lloc, El viatge a Chihiro. Al segon lloc, Toy Story. I la guanyadora absoluta, segons aquesta, segons el USA Today, és una pel·lícula de Disney, que és El rei lleó. I la cap de meteorologia de RAC1, la Mònica Usart, va presentar ahir a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya, a Barcelona, amb la Sala Petà, el seu nou llibre, Canvi de Temps, que ha fet al costat de Santi Segalà, el cap d'àrea de predicció del Meteocat. L'acte el va conduir en Francesc Mauri, que va definir el llibre com un manual per entendre el context del canvi climàtic i com una guia per aprendre a protegir-nos. A la presentació era la Bàrbara Padilla.
5: Tant Usart com Segalà van insistir que és un llibre pedagògic, que evidencia que el canvi climàtic és una realitat, en al·lusió als negacionistes, i que vol que els ciutadans aprenguin a protegir-se en situacions adverses. Segalà també va advertir dels perills de seguir les prediccions per canals no oficials.
6: Cada cop més hi ha molt de soroll, en part provocat per molts pseudocientífics, per molta gent que intenta contaminar els canals oficials. La recomanació és ben clara, tenir fonts oficials o fonts que siguin de credibilitat alta, i deixin de banda totes el soroll, les desinformacions i els bulos que apareixen tant per internet com per les xarxes socials.
5: Sobre les alertes i sota la mirada atenta de la consellera d'Interior, Núria Parlon, asseguda entre el públic, Segalà va detallar com funcionen les reunions del Meteocat en dies crítics, unes reunions tècniques que poden fer que el govern opti finalment per enviar una alerta a la població. En aquest sentit, Usart va llançar un avís: compte, perquè amb tanta alerta els ciutadans poden acabar per no prendre's els avisos seriosament.
2: Els esports, el Barça ja té artista per la samarreta del partit contra el Real Madrid del diumenge dia 25 al Camp Nou. És el raper nord-americà Tyler, the Creator.
7: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
2: És aquest. És un músic i productor de 35 anys. La seva cançó més popular és aquesta, See You Again, amb més de 3.000 milions de reproduccions. Va ser el diari Esport que va posar sobre la taula el nom d'aquest artista i RAC1 l'hem pogut confirmar. Tyler, the Creator, ha guanyat 3 Grammy i té gairebé 40 milions d'oients mensuals a Spotify. De fet, va ser cap de cartell del Primavera Sound ara fa 4 anys. Avui que Portugal encara hi cueja la plantada de Cristiano Ronaldo, però no li van les coses bé perquè la seva selecció va guanyar 2-4 ahir a Dinamarca. L'equip de Jorge Jesús no només sobreviu sense el capità, sinó que més goleja. El que Cristiano encara deu portar pitjor és que ho faci amb un nou número 7. El seleccionador no ha passat deixar passar ni un dia abans de donar el dorsal de Cristiano a un altre jugador, el davanter del Galatasaray, Rafael Leao. El seleccionador donava la polèmica per tancada després de la victòria a Dinamarca.
8: No, per mi no. Estic centrat en el partit que ve a continuació, que és el de diumenge, i fins que no passi hem d'estar concentrats en això. Després ja ho veurem.
9: I és difícil concentrar-se, Jorge, després de tot això?
8: No, saps el que em resulta difícil a mi? Si no estic a l'alçada d'entrenar els meus jugadors. Això és el que és difícil per mi. La resta no.
2: El partit de Portugal també ens deixa un titular en clau blaugrana. João Cancelo va marcar un gol i va disputar 60 minuts sense cap ensurt físic. La selecció dels Països Baixos amb el Xavi Hernández va empatar 2 contra Grècia, perdia 2-0 i va aconseguir finalment empatar el partit. Demà a 3:45 del vespre recordeu que juga la selecció espanyola contra la República Txeca. Aquesta aturada eterna de seleccions fa que aquest cap de setmana tampoc hi hagi futbol de primera, però sí de segona. Per exemple, demà a 6:45 de la tarda, en directe a RAC1, Sabadell, Andorra, a la nova Creu Alta. I diumenge a 9:00 del vespre, també a RAC1, Girona, Mallorca, Montilivi. Abans, a 5:00 de la tarda, el Barça femení rebrà el Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga, també a RAC1. De moment s'han venut més de 35.000 entrades. A Madrid, però, els preocupa Els preocupa bàsicament el cas Negreira, que torna a agafar protagonisme després que el Real Madrid enviés ahir a la UEFA el famós dossier que Florentino Pérez va prometre fa mesos. Ha fet arribar 50.000 documents a Zúrich, tot i que no han tingut cap impacte en la investigació, diguin el que diguin els diaris i la premsa de Madrid. Encara en futbol, el Denk ha confirmat que Leo Messi és el nou propietari, l'operació va destapar-se fa mesos i ara ja s'ha fet oficial, avui que també crida l'atenció un resultat. És el 0-13 que ahir la selecció espanyola sub-21 va clavar San Marino. El davanter del Madrid, Carlos Espí, va marcar 5 gols. En bàsquet, el Real Madrid ha tornat a perdre la Eurolliga, aquest cop de 4 punts contra el Hapoel de Tel Aviv. En handbol, el Barça s'ha quedat sense el Mundial de Clubs després de perdre clarament de 9 gols contra els Veszprém, que dirigeix el català Xavi Pascual. El millor dels hongaresos, per acabar-ho d'arrodonir, va ser l'exporter del Barça, Nielsen, amb 13 aturades. I la notícia, Toni Clapés, amb motor, Max Verstappen ha liderat aquest matí els primers lliures del Gran Premi de Bahrain, que es disputa a Sepang, a Malàisia. Fernando Alonso ha acabat 14è i Carlos Sainz 20è. La cursa és diumenge a les 9 del matí, hora catalana, i a MotoGP a aquesta hora es fan els entrenaments del Gran Premi del Japó. La cursa també és diumenge, però 2 hores abans de la de la Fórmula 1, en aquest cas a les 7 del matí, hora d'aquí.
0: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
1: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
2: I abans de la tertúlia, el trànsit.
10: Roma Coruma, Aró, Sabadell i Sant Boi patrocina aquest espai.
2: A comptar cotxes des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
11: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres a hores d'ara amb una avaria activa que deixa un quilòmetre de lentitud a la A2 a Esparreguera en direcció a Lleida amb la sortida 580 tallada, un punt on també es fan unes obres que tallen un carril de circulació. Per altra banda, destaquem a causa d'aquestes pluges al sud de Catalunya s'han tallat, recordem, algunes carreteres per inundacions. Sobretot destacaríem tallada la C12 a Amposta i també entre Tortosa i Roquetes, també la N340 entre Alcanar i Amposta. També es tallen carreteres locals com la TP30 3311 entre Galera i Sènia, també la TP3318 entre Alcanar i Ull de Cona, la T331 entre Freginals i Amposta, la TB-3421 entre Mas de Barberans i Roquetes i, per últim, la T1025 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara. Recordem que tots aquests talls es fan en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, si parlem de retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona, de moment a hores d'ara força fluïdesa, alguna retenció a les dues rondes de Barcelona en sentit sud i també a la AP7 amb menys d'un quilòmetre de cues a la P7 dèiem en direcció Tarragona a Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
12: Quan ha estat l'última vegada que t'ho has passat bé al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta Eco, connectivitat smartphone amb Suzuki Connect i 10 anys de garantia. Redescobreix la sensació de passar-ho bé al volant. Consulta'n les condicions a suzuki.es.
13: Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
2: 2 minuts i un quart de deu, acabem aquests apunts aquí al món a recuperar d'actituds pertorbadores perquè París ha tornat a actuar el que ja han batejat com el llepador de terres i aparadors. És un home d'entre 50 i 60 anys que de tant en tant entra en algun comerç per llepar, que sigui l'aparador o, com l'últim dia, el terra. En un vídeo que circula es veu aquest senyor ajegut a terra i anant fent llepadetes al parquet. Les autoritats de França el deixen fer perquè consideren que, tot i que aquesta actitud és molt estranya, l'home no suposa cap perill. Això sí, que ningú s'hi acosti, no sigui que a banda de llepar també pugui treure les ungles com el nostre estimat Michi.
14: Sí. Ai! Ostres, m'ha queixalat.
2: Això.
15: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
16: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup i on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat per a Day One.
15: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
2: Pràcticament un quart de deu.
17: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
18: Activia cuida la teva salut digestiva cada dia. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
19: Avui, amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan.

0: Juan, l'editor Ernest Folk i els periodistes Jordi Bosch i Cristina Puig.
1: Hola, Cris Puig, bon dia.
2: Bon dia.
1: Hola, Ernest Folk, què tal, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
1: Saludem Jordi Bosch des de Madrid. Jordi, bon dia.
4: Capitalí, bonjour.
1: Bonjour.
4: I... Bonjour.
1: Bonjour. I el director de La Vanguardia, Jordi Juan, que ens expliqui on para, si vol. Jordi Juan, bon dia, tingui.
5: Bon dia, què tal? Estic a un balneari molt maco a Galícia, que es diu el balneari de la Toja.
1: Hombre.
5: Perquè aquí... Hombre. Perquè aquí hi ha...
4: Has fet
5: clova? Eh?
4: Has fet clova?
5: No,
4: marisc.
5: Sí. Ah. Bueno, ahir a la nit tenies que veure'm a mi fent marisc amb una banda i amb l'altra canviant l'article que surt avui publicat, perquè evidentment m'han tingut que canviar les tantes per la decisió de dilluns, però bueno.
1: Va, aviam,
5: però
1: continuï,
5: bueno, es pot continuï. Fer de tot.
1: Ja, aviam una cosa que us he de dir a tots. Hola, Mònica Usar, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Perquè avui tenim un matí de ràdio espectacular, però que aviso que acabarà tota la redacció del Món RAC1 coneixent-me i coneixent-nos, acabarà amb una trompeta i un embut al cap, perquè acabarà amb bogeria, tot això d'avui. Perquè tenim per un cantó, i ara en parlarem, aquestes pluges torrencials que estan caient al sud del país, bàsicament al Montsià i al Baix Ebre,
2: sí.
1: Fortíssimes. L'altre, aquest no d'ahir a la nit de Junts per Catalunya ha anat mutant amb una proposta de mínims, com avançava a RAC1 fa una estona, fa més d'una hora, amb una proposta de mínims que Míriam Nogueras presentarà al faristol del Congrés a la sessió d'avui a les Corts Espanyoles. Però és que, a més, hi ha molts problemes per entrar al Congrés perquè el sindicat de llogaters de Madrid ha anunciat que volen encerclar el Congrés. Però és que no només això, és que a més hi ha convocada a les 11 del matí el sindicat de llogaters a Catalunya una protesta davant de la seu de Junts. Però no només això, és que el diari .es ha anunciat fa un quart d'hora que Pedro Sánchez estudia la possibilitat de convocar eleccions generals pel pròxim 29 de novembre. Clar, tot plegat és per comprar-nos una trompeta i un embut aquest matí tots plegats. Per tant, anirem una mica de bòlit, per tant, us aniré tallant o no tallant. Jo pregunto al director de La Vanguardia, Jordi Juan, per començar, si d'això del 29 de novembre, si això ja fa temps, i de fet avui a l'òptica de La Vanguardia ja treus aquest rum-rum d'eleccions generals a Espanya.
5: Sí, a veure, pel govern era molt important aprovar aquests dos decrets i, evidentment, si al final no s'aproven, es queda en una situació, primer, de falta de legitimitat, no? Perquè no pot aprovar res. Vull dir, no. Què sentit té seguir en el govern si no pots aprovar cap cosa? Però és que, a més, hi havia qui deia dintre del Partit Socialista que era una bona oportunitat de Pedro Sánchez amb aquestes circumstàncies del final de la legislatura, que o serà al març o serà al final, però al final s'apropa, doncs ser tu qui marqui la línia i anunciar, doncs, escolta, que la situació que hi ha al país amb el tema de l'habitatge i convertir-te tu en el tema de l'habitatge sigui la bandera per fer eleccions. Penseu que la situació que amb Sumar també és molt delicada. La proposta aquesta que fa avui la Míriam Nogueras és una proposta que estava sobre la taula i que al govern ja li agradava, però que va ser Sumar qui no ho va acceptar. Sumar va insistir molt en aprovar els decrets amb aquestes condicions. Havia inclús amenaces de Sumar de deixar el govern. Llavors, en aquestes circumstàncies, Pedro Sánchez també té que valorar si és ell qui diu, escolta, fins aquí hem arribat i convoco eleccions, o es troba que Sumar deixa el govern i té que convocar eleccions perquè Sumar ha sortit del govern. És a dir, no, la situació és força, força complicada com per pensar en una cosa o en una altra. Veurem, jo crec que la resposta la tindrem en les properes hores. És important pel govern socialista, és important veure la reacció que hi haurà al carrer en les properes hores, propers hores, potser dies, per anar en una direcció o en una altra. L'objectiu de Pedro Sánchez era aguantar, intentar presentar pressupostos, intentar aprovar els nous sistemes de finançament i, si al final no ho aconseguia, doncs convocar eleccions al mes de març. Però això de l'habitatge li dona una coartada per fer-ho ja i no és el mateix convocar eleccions per corrupció o per altres problemes que fer-ho per al tema de l'habitatge. I per això hi ha tanta gent que està apretant en aquesta direcció.
1: Com avui acaba el seu article Jordi Juan a La Vanguardia, paradoxes de la política espanyola. Just pocs dies abans que el Tribunal Constitucional permeti la tornada de Carles Puigdemont, el seu partit pot provocar, sense voler-ho, que es posi punt final a la legislatura. Venen dies decisius. És això. Ara en continuarem parlant. Mònica Usar, què, com, per on plou ara?
3: Doncs mira, està plovent amb molta força ara mateix a les Terres de l'Ebre, també hi ha ruixats a l'Alt i al Baix Camp, al Tarragonès, al Penedès, Conca de Barberà, també cap a la Noguera, al Pallars, l'Alta Ribagorça, i tenim registres molt destacables de pluja, 191 litres per metre quadrat han caigut al Canar, 100 dels quals en només és una hora. Mora això és una intensitat torrencial, ja hi havia aquests avisos de més de 40 en 30 minuts, però és que hem superat aquest llindar. En el cas de Santa Bàrbara han caigut 185 litres per metre quadrat durant la nit, però ja n'havien caigut 110, per tant en 14-15 hores han caigut 295 litres per metre quadrat. O en el cas de Mas de Barberans n'han caigut 130 i ahir ja se n'havien recollit 95. Per tant, tenim aquests registres que superen els 200 litres per metre quadrat en alguns punts, sobretot del Montsià i també del Baix Ebre.
6: Però, Mònica, això és molt més del que va caure a Barcelona aquesta setmana, que va inundar la Ponta de Dalt, que semblava que s'acabava el món.
3: Sí, això, la pluja de dimarts.
6: És més.
3: I a més és de manera continuada, no? Que en alguns
6: casos... Amb menys temps.
3: Sí, i tens moltes hores que llavors no hi ha manera de recuperar-se, no? Que ja ho tens tot inundat, que continua plovent.
1: Hi ha una localitat que està rebent la força i la violència d'aquesta pluja, que és Santa Bàrbara. Tenim l'alcalde en línia, el cap de Josep Lluís Quimera. Bon dia, moltes gràcies.
7: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bon dia. Quina és la situació ara mateix al poble?
7: Pues bueno, ara la situació en aquest moment pues, està baixant la intensitat de la pluja i tots els registres que estàveu donant aquest, on donaré un registre força interessant perquè nosaltres de les 6 i 8 minuts fins a les 7 i 14 hem recollit 114 litres. Ha sigut, o sigui, algo que no havíem vist mai a aquesta hora d'aigua el que estava caent.
1: 114 litres?
7: 114 litres registrats en una hora i 6 minuts.
1: I 6 minuts. En una hora i 6 minuts han caigut 114 litres per metre quadrat. Mònica Usar, perquè ens fem una idea, això és una barbaritat.
3: Sí, de fet, aquests llindars que nosaltres posem d'intensitat de pluja, que ja és un grau de perill elevat, molts cops es parla dels 40 litres en mitja hora o dels 90 litres en 3 hores. I en aquest cas estem parlant que han caigut 114 en una hora. Sí.
1: Clar, és que no és una cortina, no. És que és no veure'n a un dit.
3: I a més aquests llindars es van actualitzar. Fa pocs mesos es van actualitzar perquè es veu com a poc doncs, aquestes pluges cada cop són més torrencials, per tant aquest llindar l'hem d'anar marcant a partir d'aquí també.
1: Consta alguna incidència greu, alcalde? Algú que corri perill o ha passat alguna cosa?
7: No, en un principi, vull dir, el que seria la integritat de les persones està totalment garantida, no hem tingut cap tipus de problemàtica i, bueno, Santa Bàrbara és un tema bastant recurrent. L'any passat, no fa ni un any, vam tindre un altre, fins i tot de més intensitat, que vam passar dels 400 litres i la veritat és que la població cada vegada se prepara més, nosaltres com a responsables també ens preparem més i cada vegada sí que hi ha molt de mal material, sí que hi ha inundacions de baixos, sí que hi ha inundacions de cases, però se maximitza la seguretat de lo que seria de totes les persones.
1: Dieu que com a personals no, gràcies a Déu, materials moltes o no?
7: Bueno, això és una cosa que ara fins a encara no sortirem a avaluar, pel sentit de que encara està plovent, però sí, realment estarem parlant d'una afectació bastant contundent al que seria el nucli de població, però el que a nosaltres realment ens preocupa com a un poble agrícola són totes les infraestructures agrícoles que per nosaltres és com a xarxa de metro a Barcelona. Si se'ns destrossa tota la infraestructura de transport agrícola en plenes collites, doncs per nosaltres és una cosa que ens aboca a la ruïna entre això i el canvi climàtic.
1: Ja. Que és terrible. Clar, heu parlat amb la Conselleria o amb Protecció Civil perquè han enviat l'Eix Alert, que espero que us hagi arribat, recomanant pujar plantes superiors
7: Sí. Nosaltres estem treballant ja directament en el que seria el CECAT, Protecció Civil, en Mossos, en Bombers, en sistemes d'emergència, tot des d'ahir a les 5 de la tarda. Vull dir, nosaltres ja vam activar la prealerta al Centre d'Emergències de Catalunya. Això ja ho vam activar ahir a les 5 de la tarda, quan encara aquí a Terres de l'Ebre, en concretament Santa Bàrbara del Montsià, disfrutàvem d'un sol esplèndid.
1: La gent està confinada ara?
7: Sí, bueno, la gent ja des de fa diversos episodis que hem tingut, vull dir, la gent ha agarrat una consciència clara de dir, això ha de passar pel poble, ha de passar pels carrers del poble, i quan passa pels carrers i quan acaba de passar, doncs llavors farem el que faci falta, sí, però la col·laboració de la gent és màxima, i la col·laboració per a solventar tota la problemàtica, la col·laboració del voluntariat és clau per a tirar la població endavant.
1: Voluntariat, eh?
7: Sí.
1: Clar. Quin remei, si no.
7: Sí. No, pensa que som un poble mínimament agrícola i hi ha tota la maquinària agrícola que hi ha, s'ha posat a disposició per després de l'emergència.
1: Necessiteu ajuda d'algun tipus?
7: Bueno, ara en este moment no, perquè bàsicament ja tenim el centre d'emergències de Bombers instal·lat a Tortosa. Evidentment, això, una volta arranca, venen les dotacions de bombers que facin falta, les dotacions de protecció que facin falta, i bàsicament el que seria el pas de l'emergència, la gravetat de l'emergència, que són aquells 4, 5, 6 dies, evidentment que estem total i absolutament coberts de mitjans. Clar, una altra cosa és després, quan ja no és notícia, quan no ja no és portada, totes aquestes infraestructures que queden malmeses, doncs llavors a partir d'aquí ja costen més les coses.
1: Molt bé, l'he vist afectat, alcalde.
7: Bueno, és que és la tercera riada que tinc en 4 anys.
1: Ja. I no hi ha solució.
7: Sí, jo penso molt clarament que sí que hi ha solució. Per què? Pues perquè hi ha solució perquè, o canviem la manera de com invertim els diners, de com fem els pressupostos, perquè, bàsicament, partint de l'administració més baixa, que és l'Ajuntament, passant per diputacions, govern central, estem invertint diners no anticipant-nos a les conseqüències, sinó després de les conseqüències. Llavors, penso que ja va sent hora que tothom li donéssim la importància que té, i els pressupostos de totes les administracions tinguin aquella visió clara del que és el canvi climàtic, perquè aquí estem parlant d'infraestructures materials destrossades a tota la comarca. Però és que el canvi climàtic no solament és aigua, el canvi climàtic també és sequera. Tot el nostre territori, es perdran les collites per la sequera. Vull dir, que hem de prendre una consciència clara de dir, estem en una revolució climàtica, i evidentment des de Brussel·les fins a la nostra petita població de Santa Bàrbara hem de començar a treballar tots els nostres pressupostos en una visió clara del canvi climàtic, perquè és una cosa que està aquí i ha vingut per a quedar-se. I si no aprenem a lluitar amb ell, al final l'únic que estem fent és llançar recursos públics que a tots ens costen molt, i la veritat és que penso que s'ha de fer un canvi de polítiques pressupostàries en aquesta visió.
1: En fi, alcalde, ànims i força, de debò.
7: Vale, gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. És l'alcalde de Santa Bàrbara, que està fet pols, dius, la tercera riada en 4 anys. I com sempre, això val també per l'habitatge. Això també, pel que deia, al final, val també per l'habitatge. Que és que estem més, en lloc d'intentar resoldre prèviament, ho fem tot a correcuita i després, que és el que està passant ara. Mònica, qualsevol cosa
3: ens
1: ho
3: sabem,
1: d'acord? Gràcies,
3: ara.
1: Mònica, usar-te a la cap de meteorologia de RAC1. Ja, és que tot plegat, és a dir, tu no pots resoldre el problema de l'habitatge com si fos un capítol de 24, és a dir, amb un compte enrere. I ara, junts, fent l'últim moviment, té l'últim moviment, que l'últim moviment és que és una... que Junts per Catalunya... Junts per Catalunya diu que no, mantenen el no als dos decrets, però es plantejaran una proposta alternativa, la Míriam Nogueres, que és el que explicàvem, des del faristol, per continuar les negociacions i llavors aprovar un altre decret. Evidentment, els d'avui decauen, clar, els d'avui decauran.
5: Però, Jordi, el problema és que aquesta nova proposta que vol fer Junts, que és el que han estat treballant aquests darrers dies, sumar tampoc ho veu així. A la qual cosa, tu tens un... És molt difícil posar que tots es posin d'acord amb la mateixa idea. I és veritat que aquests secrets no eren secrets per resoldre el problema d'habitatge, perquè el problema no es resol així d'un dia per l'altre, però l'únic objectiu que tenia el govern era enviar un missatge a la població i evitar, doncs, aquests moviments que s'estaven creant d'acampades a molts llocs del país i era, bueno, era una manera de dir, bueno, escolta, intentem contenir això. El problema és que algun d'aquestes mesures, doncs, poden generar una problemàtica en el tema de l'habitatge, com ha dit molta gent, experts aquests darrers dies, que encara ho complicaran més, no? És a dir, tu, per una banda, vols solventar una cosa i creus un altre problema. Però, bueno, és igual. Al final, allà on estem és que si aquest govern no té prou força per tirar endavant les mesures que creu que han de tirar endavant, doncs, escolta, jo crec que només queda un camí, no?, que és donar la veu als ciutadans i que hi hagi un govern que pugui governar.
1: Ernest Folch, aviam.
6: Sí. No, amb això que dèieu, és veritat, Jordi, és tothom a córrer per un problema estructural, a veure si el resolem en 12 hores. Clar, això és impossible. Llavors, jo diferenciaria una mica el moviment de Junts d'aquest matí, que ha avançat en exclusiva a RAC1, d'una mica el que havia passat al primer no de les últimes hores. El moviment, per mi, d'aquest matí és un moviment electoral. S'estan preparant les eleccions, veuen que hi ha un moviment d'eleccions a Madrid i Junts no vol ser el culpable. No, perquè a Junts li han tremolat les cames les últimes hores. Ja ha vist que això tenia un cost social. Llavors, aquest moviment per mi és purament tàctic i, com deia ara el Jordi Juan, Junts sap perfectament que no hi ha cap possibilitat de tornar al primer decret, perquè aquí això és com la manta. Si les tires cap a Junts, treus Sumar, i si les tires cap a Sumar, treus Junts. Que, per cert, aquest és un problema que té Pedro Sánchez i que també, quan governes d'aquesta manera, has de saber en quin escenari estàs. Llavors, jo crec que Junts, home, quan t'aplaudeixen amb les orelles gent com Ayuso, Paco Maruenda o Abascal, tens un problema. Aquest matí, aquests tres noms aplaudien a Junts amb les orelles. Quan votes amb PP i Vox 27 vegades, vaig llegir ahir, aquesta legislatura, tens un problema. Perquè llavors... bé, el teu argument que són tan dolents els de Vox i els unionistes i no sé què, se'n va per l'aigua. Jo crec que el que és interessant d'aquest moviment de Junts és que estem assistint als primers moviments del Junts post-Puigdemont, és a dir, del Junts que abandona l'unilateralisme, abandona l'1 d'octubre, que per cert és molt significatiu que això passés l'1 d'octubre, és gairebé simbòlic, diria jo, el partit de l'1 d'octubre vota amb PP i Vox l'1 d'octubre. Llavors, amb tot això estem veient un moviment clarament de resituament d'un partit que es va fer fort amb el procés i que ara busca legítimament el seu espai a la dreta. I el busca en un terreny molt relliscós, que és amb la dreta i l'extrema dreta espanyola, que és PP i Vox, amb un tema tan sensible com el de l'habitatge. I què fa Junts? Va a buscar un moviment, diria, bastant convergent amb el seu públic natural que havia tingut tota la vida, que és un públic preprocés, a anar a buscar un eix dreta a esquerra. El moviment d'aquest matí, és un moviment per mi clarament que jo crec que és tàctic, que és lògic i que prepara les possibles eleccions anticipades que pot haver-hi a les properes hores.
8: Bé, a mi d'entrada ja era hora. Ja era hora que... El detonant ha estat Mari Carmen, ho dèiem la setmana passada en aquest mateix programa, però el tema de l'habitatge s'ha deixat podrir. No hi ha hagut cap govern que hagi sabut fer bé les coses. I fins que no s'han omplert les places de persones acampades, no s'ha fet soroll. Això d'una banda. Per tant, crec que és important que tinguem en compte que la gent que s'està manifestant són, al cap i a la fi, els que estan fent el soroll, perquè el problema de l'habitatge no ve amb Mari Carmen, sinó que ve de fa molts anys. Jo crec que Junts, tu ho apuntaves una mica, Ernest, no vol quedar com el partit que bloqueja al costat de Partit Popular i de Vox uns decrets com aquests. També és veritat que fa molt de temps, fa 3 anys, que Junts sap que els seus 7 diputats són necessaris per moltes coses en aquest govern, no? Però d'altra banda, també crec que a Pedro Sánchez li va molt bé aquest no de Junts, perquè és molt millor presentar-se, ho apuntava el Jordi Juan abans, a unes eleccions anticipades sense la remor de fons del desgast que ha provocat la mala gestió de Ceuta, que amb totes les places plenes de gent, també amb votants de Junts, o sigui, no ens pensem que el votant de Junts no té problemes d'habitatge, també els té. Aleshores, la millor manera, parlava d'una coartada el Jordi Juan, la millor manera per plantejar-se la possibilitat d'unes eleccions generals, per mi, clarament, és l'emergència habitacional que hi ha des de fa moltíssims anys i que no només afecta a Mari Carmens i no només afecta a la gent jove que està acampant ara mateix a les places, i no em cansaré de dir-ho, perquè a més jo he vist de lloguer, hi ha molta gent, pares i mares de família, que per culpa dels lloguers abusius que hem estat pagant no hem pogut fer estalvis per poder donar l'entrada d'un pis de propietat. Per tant, el tema de l'habitatge no es resol en un 24 hores, clarament que no, però que no tenen ni idea de com s'ha de resoldre el tema de l'habitatge. Perquè que si per una banda es compra entre la Generalitat i la persona que el llogaria de manera perpètua durant 50 anys. Després, el risc que anunciaven moltes persones que es dediquen al món de la immobiliària dient amb aquesta nova normativa els pisos de lloguer decauran del tot i es posaran novament pisos a la venda a preus, bueno, que són absolutament vergonyosos i indecents. Llavors, crec que hi ha un soroll social de fons molt important que el Partit Socialista s'hauria de plantejar si li convé realment, i ho dic en termes de que li pot ser positiu i favorable, que sigui ara la condició, no? Escoltin, com que no em resol això de l'habitatge, que decideixi el ciutadà. I crec que ara mateix el soroll de fons és molt important, no? I a Junts això, no li va gens bé.
1: Jordi
8: no
1: Bosch.
4: A veure, jo em sembla que tot això és una vergonya. I em sembla que és una vergonya perquè això és una xapussa. I fa un parell de setmanes ho apuntàvem, que s'estava treballant i que el govern del PSOE era molt més proper a les posicions de Junts que les de Sumar. No vull dir que siguessin idèntiques, però que li semblava que les posicions de Junts arreglaven més coses. I jo crec que s'ha de posar en valor això, més enllà de... I també s'ha de posar l'altre plat, el que suposa políticament un posicionament a favor o en contra. A mi, el que ha dit l'Ernest, ho respecto, però des de que Esquerra i PP van fer campanya pel no a l'Estatut i es van tenir que repartir els temps electorals del no al referèndum del darrer Estatut, quan en realitat un votava no perquè li semblava poc i l'altre votava no perquè li semblava massa. És a dir, lo de les coincidències dels vots s'ha de veure, perquè la gent pot oposar-se per una raó o per una altra diferent. Jo crec que la posició, i aquest és un gran contrast, jo crec que les posicions que em semblen que poden donar més sortida a les urgències que hi ha, i insisteixo, em sembla que hi ha molta propaganda i molt posicionament per part del PSOE, per part del Sumar, per part del PP, per part de tothom. Posicionar-se d'una manera o una altra, més enllà de... preocupar-se realment per els problemes de la gent és la posició que puguin assolir PSOE i Junts. És la que crec que realment, pel que ens ha explicat els experts, perquè els problemes, etc., acollir bona part de les posicions que tenen sumar i altres i corregir-ho. Aquesta em sembla que és la posició més sensata, però crec que desgraciadament no es produirà. Per tant, hem d'esperar a veure què passa avui. Això no pot ser una tragada, la cançó aquella de tràgala, no pot ser una menjadora, no pot ser que diguis tites, com deia el president Pujol, veniu aquí, mengeu i si us agrada, nois, si no ja us portaré canelons, no ho sé. Em sembla que això no pot anar així, no és seriós, però hi ha uns problemes que s'han de resoldre, alguns amb certa urgència, d'acord? I per tant estem en un carreró amb difícil sortida. Jo voldria dir, quan, Jordi, quan em diguis algunes coses sobre unes possibles eleccions. No sé si encara vols tractar el tema o
1: sí,
4: em deixes que
1: un
4: faci
1: segon.
4: Una pentinada ràpida.
1: Fes una pentinada ràpida, és que en la publicitat...
4: Faig una pentinada ràpida. Sí. Jo crec que hi ha una cosa clara, i és que Pedro Sánchez no tirarà la tovallola.
1: No!
4: Val?
1: Mai.
4: D'acord.
1: Estem d'acord. I
4: jo he anat canviant de visió al llarg dels últims mesos perquè he anat veient coses. I, per tant, té una opció que és intentar provar repetir el que va passar fa 4 anys. És a dir, davant de l'evidència d'una derrota clamorosa de les autonòmiques, municipals, cada poble passarà el que passi, dels partits d'Esquerra, això em sembla que passarà, a nivell de tot l'Estat, ell intentar allò, dir la torna, pot ser bé que torneu a votar un govern progressista que compensi això. Això ho té. Ara, ell buscarà oportunitats. Va tenir la de Trump, que no era suficient. Després ha tingut el problema de Ceuta. I evidentment té la força de que li tombin un projecte de pressupostos no té res a veure amb el que està passant aquests dies.
1: Total.
4: D'aquí 15 dies això pot afluixar, però jo crec que es produeix una situació, fins i tot hi ha gent que esperava dir, ho considerar a veure si guanya Marine Le Pen i pot dir jo sóc l'últim que queda. Jo crec que això canvia dia a dia, però no tindrà masses ocasions com per aprofitar el no. Dit d'una altra manera, potser el no tampoc li va tan malament.
1: Són les 9:42 minuts. És interessant, interessant, Nori. Ara en parlarem amb el Jordi Juan també, però d'aquí uns moments ens anem... Jo és que no deixaria RAC1 perquè l'Armenteres té coses a dir. No sé si haurà accedit ja al Congrés, que està envoltat de policia. D'aquí a uns moments també ens aniríem a la Porta del Sol, ens aniríem a la plaça Catalunya de Barcelona, i després un desnonament que l'Aurelia Carrascal parlava aquest matí que s'havia d'aturar però que resulta que es va aturar ahir a la tarda. En fi, ara de seguida, un segon, si us plau, que de seguida tornem al món a RAC1. Matí, molt de ràdio, i no sé quan podrem baixar el Corte Inglés. Noemi, bon dia.
9: Com estem? Bon divendres.
1: Mira, com una
9: moto. Si necessites un televisor, una rentadora, no, no, o se t'ha espatllat la nevera,
1: no, no.
9: Fins i tot si vols renovar els mobles de la cuina, tenim bones notícies per tu.
1: Endavant.
9: Perquè fins aquest diumenge, al Corte Inglés t'estalvies l'IVA en electrònica i electrodomèstics i en molt més. I això no és tot, perquè a més, per posar-t'ho encara més fàcil, tens finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés. Estalvia't l'IVA en televisors, mòbils, ordinadors, equips de so, neveres, rentadores, forns, també en electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany, i tot amb els avantatges tecnològics que només et pot oferir el Corte Inglés, com l'assegurança gratuïta durant 3 mesos, també al web i a l'app, i també a HyperCor. Aprofita-ho i estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i en molt més, amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés, fins diumenge 4 d'octubre i per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions i exclusions a elcorteinglés.es. I recorda que t'esperem al nou Club del Gourmet del Corte Inglés Diagonal, a la 5a planta. Vine a descobrir una nova proposta gastronòmica en un espai renovat que et sorprendrà. Ara, a la 5a planta, podràs gaudir del nou Club del Gourmet de la Diagonal. Doncs res més per avui, que acabeu de passar bon divendres i bon cap de setmana. Adéu-siau.
10: A Repsol volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
11: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
12: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
14: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
15: Tres vertical. Caminada per la natura.
16: Trekking?
15: Sis horitzontal. Fan que unes vacances siguin imprescindibles.
16: Excursions gratis amb Costa.
15: La solució és Costa. Reserva el teu creuer pel Mediterrani o al nord d'Europa abans del 10 de desembre amb tres excursions gratis. Més info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
17: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
18: Increïble.
17: Platòric.
18: Patata.
17: Eh?
18: L'oferta a dir. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
17: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
19: Talent Topic. Talent Topic. A Deco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
20: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a deco.es i descobreix-ho.
21: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata... O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
22: Marc Márquez, per protegir casa seva confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
23: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
22: Truca a Verisure al 900-903-744.
24: Verisure.
25: Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
26: Aquest supercap de setmana batem el rècord de l'estalvi a l'engròs. En format estalvi, un quilo de llonces de porc a 5,49, t'estalvies un 11%. I 500 grams de mental ratllat a 3,69, t'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
27: El perquè de tot plegat.
1: Un matí apassionant i, a més, de moviments... Un moment, que és que li he dit una cosa a l'Ernest que ja l'ha excitat, que ara ho comentarem, i perquè vull sentir també l'opinió de Jordi Juan. Si convoca eleccions ara Pedro Sánchez pel mes de novembre, a qui posen un problema no és el propi Pedro Sánchez, posa un problema a l'esquerra, a la seva esquerra. Per què? Perquè
6: què aniran?
1: Junts, quan dic junts vull dir línia Rufián, aniran separats? Podem per un cantó, Sumar per un altre, Esquerra per un altre... És a dir, què passarà després de les eleccions? Que Esquerra vagi sola és el més normal del món, però què passarà en Sumar i Podem? I això ho hauran de decidir en 15 dies. Però, en fi, ara ho comentarem perquè l'Armenteres té moltes coses a explicar. On para Jordi Armenteres, fill de Déu? Bon dia.
0: Bon dia de nou. A la cabina del Congrés de...
1: Hombre, hi has entrat.
0: De RAC1, sí, hem entrat. És veritat que el perímetre policial és brutal i el perciba donant voltes per fora, després t'ho explica. Sí. A veure, tres o quatre coses. La primera, al voltant del que apuntàveu ara d'eleccions. Quin és el xup-xup en aquests moments als passeïssos? Perquè hi ha molta gent, tot i que falta una hora i 11 minuts perquè comenci el ple. Avui la gent ha vingut molt d'hora i també tenien l'avís que ho havien de fer per la presència policial a fora. A veure, des del PSOE hi ha una idea, que és que Pedro Sánchez necessita un cop d'efecte per convocar unes eleccions.
1: Un instant, probablement... perdona, Jordi, és que resulta que la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, fa una crida a Junts a continuar negociant i assegura que encara no donen els de dos decrets d'avui per perduts. N'ha parlat a la SER.
2: No damos nada por perdido hasta el último minuto. El partido se tiene que jugar, todavía quedan muchas horas para empezar el pleno y evidentemente quedan horas para llegar a la votación. Es que hoy es el día de la verdad.
1: Aquest és un altre parat dels problemes, que avui sigui el dia de la veritat a correcuita i vinga, que això és molt, molt seriós, tu, que estem parlant de l'habitatge, tu. Ah, no, vinga, ho posem aquí, un contrarrellotge, els dos decrets els posem ja... els posem ja a votar immediatament el divendres, vull dir que tot plegat és... Mira, el Jordi Bosch ha dit la frase només començar la seva intervenció. Tot plegat és una vergonya. És una vergonya. Perdona, Armen, segueix.
0: A veure, estàvem amb aquesta història del PSOE, de nucli dur del PSOE de Ferraz, que... La pel·lícula per on passa? A veure, Pedro Sánchez necessita un cop d'efecte per convocar eleccions. O sigui, hi ha tot el debat de si ha d'estirar la legislatura fins al final o no, o si ha d'anar per davant de les eleccions municipals autonòmiques, que per llei són el mes de maig. Hi ha bastant consens que hi ha d'haver... Es necessita alguna cosa que sigui un revulsiu, que ajudi a mobilitzar ja no només el PSOE, sinó les esquerres. Però la situació de Suma i Podem també és una altra. Llavors, a partir d'aquí, és la gran pregunta. Avui és el dia que Pedro Sánchez convoca eleccions? Si les convoca quan anem? Anem a 29 de novembre, les anuncia avui, no les convocaria fins dimarts de la setmana entrant, perquè llavors passin els 54 dies per poder-nos situar a l'últim diumenge del mes de novembre. El debat està obert, més que mai, i això en aquests moments a passadissos és un continu. A partir d'aquí, un altre moviment, PSOE i Sumar acaben de fer una petició a la mesa per tal que la votació dels dos decrets de l'habitatge d'avui siguin amb alçada. Ergo, el que volen és assenyalar els diputats que votin en contra. O sigui, serà una votació llarga, el ple comença a les 11 del matí, les votacions estan previstes cap a 2:45 de la tarda, i serà una votació que durarà més de mitja hora, perquè s'haurà de citar un per un els 350 diputats.
3: La foto. La foto dient... Mare no. Clar, és que necessita un revulsiu, i el revulsiu jo crec que és que si convoca eleccions, aquestes acampades han de durar tota la campanya electoral, perquè si no, llavors el PP haurà de canviar d'argumentari.
1: Un segon, perquè implorava, cridava Jordi Armenteres a Roger Perciba. Roger Perciba, des de Madrid també, bon dia, on pares?
4: Hola, bon dia, doncs mira, sóc a la Puerta del Sol, just a la confluència de Puerta del Sol amb Carrera de San Jerónimo. És a dir, que avui ho hem unit tot, perquè som on hi ha la protesta, però just on comença el carrer, que només a 600 metres de distància ens porta al Congrés dels Diputats. Avui sí, amb una fortíssima presència policial, tant aquí a la confluència de Sol amb Jerónimo, on hi ha la botiga dels ordinadors de la Poma, però vaja, si anem cap al Congrés, si passem per la petita placeta de Canalejas, encara hi ha més policia, i si arribem fins al Congrés, fins al carrer C de Ceros, allò ja és un blindatge absolut, amb tanques que fan impossible passar, i amb desenes i desenes d'efectius policials. Ambient aquí al centre de Madrid de grans ocasions, és un tòpic, però és així, amb un ambient que no acompanya gens, amb un cel que és negre, que és fosc, que amenaça pluja i que no anticipa res de bo, de veritat. Uf,
1: esperem que no et faci cas ningú per això de que no pinta res de bo. Veurem. Gràcies. Anem a la plaça Catalunya de Barcelona. Allà hi tenim la Mariona Martínez, que ens pot explicar com està en aquests moments la gent a la plaça Catalunya de Barcelona i quanta gent deu haver-hi aquesta hora del matí quan falten 7 minuts per les 10. Mariona, bon dia.
5: Bon dia, aquí hi ha centenes de persones als acampats. Han arrencat fa poca estona amb crits de vaga general. També algunes proclames contra Junts pel no als dos decrets d'habitatge que es voten avui. Des del sindicat de llogateres no entenen que Junts vulgui renegociar els textos perquè diuen ja inclouen les seves propostes. Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres, ho ha dit fa uns minuts a RAC1, aquí a la plaça.
7: han format part de les negociacions. Per tant, que ara facin aquest moviment és voler fer veure de cara a la galeria no sé exactament què, o rentar-se la cara o la consciència, no ho sé, però en qualsevol cas aquest decret que es vota incorpora propostes seves i s'ha negociat amb ells. Han de donar explicacions i dir-ho de cara de per què donen l'esquena a un decret que té tant suport social de la ciutadania i de les entitats.
5: Per tot plegat, fan una crida a seguir la votació d'aquí una hora des de la seu de Junts a Barcelona. Tant els acampats com el sindicat des d'aquí asseguren que la propera passa és fer una vaga general i fins i tot plantegen ara una vaga de lloguers.
1: Gràcies, Mariona. Qualsevol cosa ens ho fa saber, igual que l'Eulàlia Carrascal, qui és a Manresa, en aquell desnonament, que resulta que el desnonament s'havia suspès ahir. És així, Eulàlia? Bon dia, novament.
8: Bon dia. Sí, s'havia suspès ahir, el que passa és que no ho sabia ningú. Havien convocat a tothom que anés a defensar el pis de la Lucèlia, el número 38 del carrer Urgell de Manresa, a quarts de 8 del matí. Ja hi havia bastantes persones, han arribat a ser més o menys una setantena de persones, i a les 9, que és quan havia de venir la comitiva judicial, han vingut dos agents de la Guàrdia Urbana i els han dit que el desnonament estava aturat des de feia dies. Clar, això ha estat una mica... els ha deixat tots ben parats, no s'ho creien del tot, el que han fet ha estat trucar als jutjats i els han confirmat que sí, que estava aturat des d'ahir a les 7 de la tarda, el que passa és que no ho sabia ningú. Ho explicava a RAC1 la Lucèlia, que és la dona a qui volien desnonar.
9: L'assistenta no sabia nada, los regaleros, las procuradoras, nada. Tive que trucar yo para poder informarme. Pero sí está parado, sin fecha. Y yo súper, súper contenta, porque aquesta és mi casa. De moment és la meva casa. Y muchas, muchas gracias y súper contenta. Bueno, no tengo palabras, no tengo ni voz más de tanto gritar.
8: Bueno, quan ho han sabut, evidentment, crits d'alegria, no s'acabaven d'explicar, no entenien què és el que havia passat. Els que passa és que els de la Paz sí que ens explicaven que... lamenten que aquest segurament és un dels últims desnonaments que es podrà evitar per si cau avui el decret. I després d'aquí, aquesta setantena de persones el que han fet ha estat d'anar davant la seu de Junts i llançar tot un seguit d'escombraries davant la porta mentre els cridaven vergonya, culpables, també vaga general, i han acabat aquesta mena de manifestació a la plaça Major aquí de Manresa, davant l'Ajuntament, i ara ja tothom ha anat tirant cap a casa.
1: Gràcies, Eulàlia Carrascal, des de Manresa. Reclama pas novament des del Congrés. Jordi Armenteres, què passa, Armen?
0: Doncs bàsicament que està arribant en aquests moments la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i la podem sentir.
10: Pues espero que haya reflexión en estas horas. El presidente dijo anoche que es la hora de la verdad y exactamente ahora queda una hora y diez minutos para comenzar ese debate. Que le quedan todavía...
11: A ver. Perdón, ministra, que es que sí, no estábamos todas...
10: Sí, podría volver a empezar la parte que están con los compañeros.
12: Va, pero una sola vez.
10: Va a ser un segundo porque tengo que preparar un discurso que, como ustedes imaginarán, no era el discurso que yo tenía previsto para el día de hoy. Tengo que ponerme a trabajar ese discurso. Quiero decirles que aún quedan unas horas, una hora y diez para comenzar este pleno, quedan unas horas para la votación de estos reales decretos, y yo lo que espero es que cambien de opinión, que se vayan a una abstención que nos permita poder hacer una tramitación como proyecto de ley urgente en esta Cámara, y que en esa hora, a la hora de la votación, como decía el presidente, va a llegar la hora de la verdad. Para todos los diputados, para todas las diputadas que tendrán que decirle al pueblo español y al pueblo catalán si están con ellos, si están con la gente o están con los buitres. Esto es todo lo que tengo que decirles, con la esperanza de que cambien de opinión y que se pongan del lado de la gente, no del lado de los buitres, como nos han estado diciendo todos estos días. No,
0: per tant, li diu a Junts que si no hi volen votar a favor, no ho facin, però tampoc ho facin en contra, que no ho aturin, senzillament s'abstinguin. Recordem que amb el moviment de tots els partits, amb el sí de Coalició Canària i el sí del PNB, si Junts avui s'abstingués, tot això tira endavant, perquè quedaria un 172 a 171. El tema és que el no suma a PP i Vox, i això és majoria absoluta.
1: Molt bé.
13: Ha dit una cosa més, eh? Ha dit lo de la tramitació com a projecte de llei, que això és una novetat, eh? Mm.
0: El que passa, això, Jordi, el que passa, Jordi, que...
13: tu ho saps,
0: vol sí,
13: dir
0: però no.
13: Que... no. Tramitació com a projecte de llei urgent, que ho ha dit així, vol dir que tu el deixes aprovat, o sigui, per fer això s'haurien d'aprovar. Un cop convalidat, el Congrés pot fer una segona votació, avui mateix.
0: Sí, el que passa que hi ha un problema, Jordi. Hi ha un problema molt gros.
13: Però, sí, vale, explico tu. Però anava a dir que això vol dir que sumar ha d'estar d'acord. Que això es faci.
0: Sí. No, efectivament, tu quan portes un decret que no pots esmenar, després hi ha una votació, si es demana, que és tramitem aquest decret com a projecte de llei, i a partir d'aquí pots esmenar, pots canviar i pots fer el que vulguis. Sí, però... però hi ha un problema, és que tu i perquè ho vaig parlar amb la Míriam Nogueres
13: sí,
0: abans d'ahir. I li vaig demanar, dic, si us accepten tramitar-ho després com a projecte de llei, que pugueu esmenar, que pugueu canviar i deixeu el pacte tancat ara, votareu que sí, i em va dir, saps que això no ho podem fer, i em va fer una pregunta, va dir, quants decrets lleis s'han tramitat després com a projectes de llei en aquesta legislatura? I li vaig dir, cap. I em diu, no només cap aquesta legislatura, sinó que l'anterior tampoc. Per tant, no ens refiem d'aquest govern i no caurem a la trampa. Això és el que em diu Míriam Nogueres, ja t'ho dic, abans d'ahir quan estàvem parlant.
1: Ai, senyor. Espera, que tenim notícia d'última hora, en aquest cas per les pluges i el temps al sud del país. Esteve Giral, quina és la novetat, Esteve?
14: Bon dia, doncs la novetat és que s'ha demanat també a la comarca del Baix Camp que es tanquin els centres educatius.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
4: Conductors de vehicles que s'han trobat sorpresos per l'aigua en zones sobretot de les Terres de l'Ebre. Per tant, molt atents a tota aquesta situació. Sense classe, tampoc al Baix Camp. Sumem, per tant, aquest tancament d'escoles i instituts a tota la zona de Baix Ebre, Montsià i Ribera d'Ebre. Recordem que el campus universitari de les Terres de l'Ebre ja estava tancat, per tant, avui no ha fet classe i la resta d'universitats aquí al Camp de Tarragona sí que de moment funcionen amb normalitat.
5: Gràcies, Esteve. Des del sud del país, on repetim, tenim aquests aiguats que estan caient amb molta força i que han caigut amb moltíssima força, com es deien alguns dels alcaldes d'aquestes zones. Albert Dalmau, conseller de Presidència, bon dia, moltes gràcies.
6: Molt bon dia, com estem?
5: Molt bé. Aviam, el govern de Catalunya suposo que està en contacte amb els alcaldes i autoritats de les zones afectades. Quina és la zona que més els preocupa a aquesta hora?
6: Doncs bé, ho han dit vostès, la zona que més ens preocupa ara mateix és el Montsià i el Baix Ebre, justament perquè l'orografia que tenim, no?, just entre les muntanyes del Montsià i el parc natural dels Ports, doncs genera aquests barrancs. Tenim molts municipis que han superat els 200 litres i la previsió que tenim és que podrien allargar-se en 100 litres més durant les properes hores, i és en aquest sentit, doncs, que hem pres les decisions que hem pres, no?, avui en aquest moment de contingència de l'emergència per part del Departament d'Interior i Protecció Civil, de reduir la mobilitat, de demanar el confinament a les zones més afectades i de suspendre l'activitat lectiva. La nostra previsió era que aquest episodi de pluja podria seguir fins a les 2, però segurament, i el que ens avança el Servei Meteorològic, és que es pot allargar fins a les 6 de la tarda i, per tant, amb l'entrada llevant, i això doncs implica seguir mantenint aquestes restriccions de mobilitat a les zones afectades i, sobretot, també a les zones colindants, perquè aquestes tempestes es poden moure i, per tant, doncs, hem d'estar molt atents a tota aquesta zona que, malauradament, diguem-ne, per l'orografia del terreny, doncs, ja ha repetit aquestes situacions altres vegades. No?
5: Teniu algun incident registrat a aquesta hora?
6: Bueno, tenim incidents registrats sobretot per desbordaments de barrancs. Jo ara he parlat amb l'alcalde de la Ràpita, perquè és una de les zones on habitualment tenim efectes, amb el delegat del govern allà, i aquestes és les incidències que estem seguint, no? Afectacions a la mobilitat, justament, doncs ara mateix tenim afectacions amb més de 9 trams principals afectats o tallats, a la C12, a la N300 40, a la C42, a la T331, a la TV-3421, bueno, són afectacions molt habituals, perquè la gent que coneix aquesta zona, jo la conec bastant, diguem-ne, justament les tempestes queden anclades entre el parc natural dels Ports i el Montsià, i genera, doncs, aquesta espècie d'efecte olla que fa que l'aigua tingui aquesta virulència en els barrancs, no? Que a més són barrancs que creuen municipis. Vull dir que, per tant, aquesta és l'afectació que ara mateix tenim, i per això aquesta, diguem-ne, petició de prudència, de reduir al màxim la mobilitat i de deixar els serveis d'emergència treballar.
5: Per cert, conseller, té alguna cosa a l'agenda el dia 29 de novembre?
6: Bueno, el 29 de novembre, si vol puc mirar la meva agenda, però el 29 de novembre sé que és un diumenge i sé que hi ha moltes pesquisses, no ho sé encara, li he de dir.
5: Creu que és insuportable això ja, que s'ha de convocar eleccions?
6: Mira, bueno, el que crec que és una situació insuportable és la situació per moltes famílies d'arreu del país, que tenen greus problemes amb arribar a final de mes, amb poder pagar el seu habitatge, i que requereixen de les administracions públiques que fem tot el que està a les nostres mans. I, per tant, bueno, avui hi ha una votació molt important a la una, m'ho han sentit dir, han sentit dir-li al president de la Generalitat, esperem que Junts rectifiqui, que encara queda temps abans d'aquesta votació. Crec que no fem cap bé a la societat amb aquesta política de l'última hora, alerta, fins l'últim moment, convoco l'executiva. Escolti, hi ha un problema al

0: país. Aquest és un decret que votarà el Partit Nacionalista Basc, que no és gens sospitós, diguem-ne, d'estar a l'extrema esquerra, i el que s'espera d'una formació com Junts és que defensar els interessos de Catalunya és defensar els interessos dels catalans, i en aquest sentit de molta gent del país que té, doncs, problemes evidents per poder, ho he dit, no?, fer front al preu del lloguer. I si m'ho permet dir-li, senyor Basté, jo li dic, crec que estem construint una societat que a mi personalment, diguem-ne, no ens agrada. O sigui, que una família treballadora no pugui pagar-se el preu d'un lloguer perquè, com passa a Madrid, els blocs es converteixen en habitatges de luxe per superrics o en hotels, o que el comerç de barri tanqui perquè el lloguer és tan car que només el pot pagar una cadena, escolti, farem un model de societat que se'ns trencarà. I és un model de societat en la que nosaltres, com a govern del país, no ens hi volem conformar. I la nostra obligació és fer allò que està a les nostres mans per redreçar aquesta situació. Jo vull que hi hagi comerç de barri a les nostres ciutats, vull que la gent que paga el seu lloguer el pugui seguir pagant i no tinguem casos com gent que deixa un pis pagant 800 euros i el següent que entra el paga a 1.400, no? Escolti, no, les coses no es poden multiplicar per dos amb aquesta facilitat, que és el que està passant.
1: Estan d'acord amb el tema de ara convoquem l'executiva, ara negociem fins a última hora? Aquesta rapidesa també és imputable al PSOE, que s'aproven dos decrets i automàticament el que es fa és convocar per divendres una votació al Congrés? L'habitatge no mereix més responsabilitat, més tranquil·litat i sobretot reposar?
0: Jo estic d'acord amb vostè que l'habitatge requereix mesures que són molt complexes, no totes van en el mateix sentit, perquè no és el mateix les mesures pel parc d'habitatge que està construït en el que ara mateix s'està fent una política de regulació que en les polítiques de l'habitatge que està per construir, que el que hem de fer és reduir burocràcia, fer facilitats perquè la gent construeixi, posar incentius econòmics, són dues polítiques diferents. I això requereix, diguem-ne, molta complexitat. Ara, diguem-ne, aquest és un decret que s'ha negociat, no?, el govern d'Espanya així ho ha comunicat, es va estar negociant amb Junts, que es va prendre la decisió d'intentar acostar posicions entre formacions, perquè la realitat és la que és. Vull dir, la vida podria ser un altre color, però la realitat és que tenim que poder arribar a acords des del Partit Nacionalista Basc, Junts, fins a Podemos, Sumar i tota la colla al voltant de Sumar. Tot això ha de ser compatible en fer polítiques útils al servei de la ciutadania. Aleshores, si un arriba a diferents acords, es pacta, etc., el que s'espera és que quan es porti al Congrés es pugui comptar amb el suport d'un grup important com és Junts per Catalunya. A mi sempre ens ho han sentit dir. Junts per Catalunya és una formació necessària, imprescindible per aconseguir avenços pels catalans.
1: I aquí el finançament, una cosa, conseller, que em sembla molt important. És a dir, a Catalunya, el president Illa el que va fer va ser convocar un gran pacte de l'educació, per exemple, on estaven tots els partits polítics en una reunió de representants llevat de Vox. Això no s'hauria pogut fer a Espanya, en el conjunt de l'Estat, quan estem parlant, per exemple, del tema de l'habitatge?
0: Bueno, però jo crec que amb el tema d'habitatge portem molts anys. El govern d'Espanya, per exemple, ha fet la llei d'habitatge, que és l'instrument principal que tenim les comunitats autònomes. Hi ha una cosa que també és bo no oblidar. Les competències aquí cadascú les té o les defensa en funció de si li interessa o el problema s'ha fet gros i li passa a un altre. I les competències d'habitatge principalment són de les comunitats autònomes. El govern d'Espanya ha aprovat una llei que, per cert, nosaltres som dels pocs que l'apliquem en relació, per exemple, a la regulació dels lloguers. És una bona llei, està donant resultats. A Catalunya, en el cas de la ciutat de Barcelona, el preu del lloguer ha baixat. És veritat que el preu de la compra-venda a Catalunya ha pujat un 8%, però és que a Madrid ha pujat un 24%. És a dir, la contenció que s'està fent aquí està funcionant, o com a mínim no està empitjorant tant com està empitjorant en els llocs on no s'aplica aquesta regulació. I això, diguem-ne, està en mans de les comunitats, i tenim moltes comunitats governades pel Partit Popular i Vox que han decidit no aplicar-la. Els efectes ja els hem vist, és el cas de Madrid. És fer una ciutat per i per milionaris en el que, diguem-ne, els pisos valen 2 i 3 milions d'euros en molts casos, i la gent normal evidentment queda exclosa d'això. I nosaltres volem un model de societat en el que, 1, defensem la propietat, que és un element, diguem-ne, inqüestionable, en què permetem que una persona que lloga el seu habitatge doncs pugui treure'n el seu rendiment. Ara, el que estem dient és que una persona que és propietària, que lloga el seu habitatge, això el que no es pot acabar convertint en mans de determinats fons d'inversió que compren blocs sencers per reconvertir-los en un altre tipus d'actius, es pugui convertir en un mecanisme d'especulació, perquè exclourem a una generació sencera de ciutadans del nostre país que treballen, que cada dia surten a treballar, es guanyen els seus diners i no poden poden fer front al preu d'un habitatge. Aleshores, això ha de ser possible en diàleg amb tothom. Junts ha de poder aportar. Ara, hi ha un moment que tampoc ens podem estar fent trampes al solitari. Ja va passar amb la reforma laboral, ja ho hem vist amb la qüestió del finançament. Escolti, Junts ha de poder ser útil als ciutadans de Catalunya, que és els quals representa. I, per tant, és legítim tenir posicions diferents, però avui al final estem en una equació en la majoria parlamentària que hi ha a Espanya, que és o hi ha una majoria parlamentària del Partit Popular, Vox, amb el suport de Junts, o hi ha una majoria, diguem-ne, plural, en el que hi ha forces progressistes, però també hi ha forces com el Partit Nacionalista Basc, Coalició Canària o Junts, i se'n fa molt difícil d'entendre per què amb el PNV és possible i no és possible amb Junts per Catalunya.
1: Ja. Acabo, però la maquinària electoral ja ha començat. Hi ha dues notícies que van encadenades gairebé cronològicament. Una és que La Vanguardia avança que els partits de Sumar ja han activat la maquinària. Comuns, Mas Madrid, Izquierda Unida i Sumar es reuniran diumenge amb una reunió no prevista per si aquí hi ha aquesta convocatòria electoral, i mentrestant Isabel Díaz Ayuso posa ja el seu lema a la campanya electoral, ha fet un tuit fa 10 minuts que diu: o comunismo o libertad, esta es la batalla que se libra en España.
0: Bueno, jo li faig dues reflexions. La primera és que, miri, en comptes d'estar tothom pensant en això, que estigui tothom més centrat en resoldre el problema de l'habitatge i en la votació que hi ha a Laguna. Jo crec que menys articulacions d'aquest tipus i tal. I dos, si és cert el que, diguem-ne, si fos cert el que vostè diu, què recolzarem? L'alternativa que representa la senyora Díaz Ayuso, que serà nefasta per Catalunya? Que serà nefasta per Catalunya. Tenim qüestions tan importants com tenim damunt de la taula, com estem treballant amb Rodalies, millorar l'execució de les inversions de l'Estat, el finançament. Escolti, el model Junts, al final, on estarà? Recolzant el Partit Popular i Vox? Això és el que ens ha de venir? Jo li dic, crec que val la pena, i ens ho han sentit dir, que el govern d'Espanya ha sigut positiu per Catalunya, perquè s'ha normalitzat la situació política amb l'amnistia, perquè ha sigut positiva a través de les inversions que estem fent al port, la gigafactoria d'intel·ligència artificial, l'aeroport, que ha sigut positiva pels catalans, amb la pujada del salari mínim, amb la pujada de les pensions. Escolti, aquest és el camí que tenim, i per tant crec que és honest que com a govern de Catalunya, que estem fent tot el que està a les nostres mans per defensar una política d'habitatge coherent, ponderada, però al servei de les persones, reclamem que una formació política tan important de Catalunya com és Junts per Catalunya estigui al costat dels interessos dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. És que Junts té moltes coses per aportar encara. I volem que sigui un partit que tingui coses que aportar, i per això ja estenem la mà i pensem que està temps de rectificar.
1: Conseller, per acabar, una última pregunta, que és, evidentment, si es confirma el no, hi haurà una mobilització popular a diferents llocs i places d'Espanya i de Catalunya, com està passant a Sol, com està passant a la plaça Catalunya. I parlàvem amb la consellera Parlon dient que no tenen cap previst aixecar l'acampada que hi ha a la plaça Catalunya, almenys a curt termini. Hi ha un temps màxim que el govern considera que no es pot aixecar una acampada d'aquest tipus?
0: Bueno, això li he de dir que depèn del Departament d'Interior i de l'anàlisi que faci. El govern, diguem-ne, ja sap que no li toca manifestar-se, el que li toca és governar i fer polítiques per resoldre els problemes de la gent. És normal i és legítim que hi ha, diguem-ne, moviments socials que es manifesten i que de diferents fórmules n'hem vist moltes en el nostre país al llarg dels últims anys, i per tant, doncs, en funció, diguem-ne, de com s'analitzi que es desenvolupa aquesta acampada, etcètera, etcètera, doncs es prendran les decisions oportunes. No li puc contestar perquè la veritat és que no ho sé.
1: D'acord. Molt bé. Conseller, moltes gràcies per acompanyar-nos avui al Món a RAC1 i fins molt aviat.
0: Moltíssimes gràcies a vostè.
1: Pràcticament un quart d'onze. Tinc moltes ganes d'escoltar Jordi Juan amb tot, tinc moltes ganes d'escoltar en Jordi Bosch, l'Ernest Forç, la Cris Puig. Avui no hi haurà metge de tertúlia per raons òbvies, ni tampoc hi haurà avui la centrifugadora per raons òbvies, perquè evidentment estarem molt pendents del Congrés, perquè recordem, com deia la ministra Isabel Rodríguez, que deia d'aquí una hora i deu. No, ara ja d'aquí tres quarts d'hora és quan comença aquesta sessió extraordinària de les Corts a Madrid. Un segon, sisplau.
2: RAC 1. T'imagines un any sencer sense pagar hipoteca? Zurich Assegurances ho fa possible. Contracta una assegurança de la llar, de cotxe o de vida amb Zurich i entra en el sorteig de 12.000 euros per viure amb tranquil·litat. Perquè a Zurich ens importes tu. Contracta l'assegurança i consulta en les condicions a Zurich Pones.
3: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
4: Ara a Ziman, conjunts de suèter i leggings per nadó per 6 euros i el conjunt de suèter amb pantalons infantils per 10 euros. Ziman, tan senzill com això.
5: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
6: Tens una nau industrial? Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masacs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masacs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masacs.com.
7: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 11:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
8: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
9: Si amb el Correntacar tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
10: Som la gent blaugrana.
8: Això és una realitat.
9: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
11: Terminator 2, el judici final en concert.
12: Reviu el clàssic de James Cameron en pantalla gegant en versió original subtitulada i gaudeix de la potent banda sonora de Brad Fiedel en directe, sincronitzada amb cada escena.
11: El 21 de desembre a l'Auditori del Fòrum Barcelona.
12: Entrades a gransimfònic.com.
13: Hasta la vista, baby.
14: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Neshat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
15: Instal·lador, instal·ladora, aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
16: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
15: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
16: Acredita't a efintec.cat amb el codi EFINTEC26. Efintec, impulsant una nova era energètica.
17: El Pèndol, reparació de rellotges de totes les marques, Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol, des de 1983, ara a Balmes 228.
18: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
19: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
18: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
19: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
18: Informació a revés95.com.
20: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
21: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
20: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
21: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
22: El perquè de tot plegat.
1: 10 i 19, continuem aquí al món a RAC1. Allò que dèiem de la reunió de diumenge que deia la Vanguardia, n'ha parlat el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que assegura que les forces d'esquerra estan preparades per un avançament electoral. Recordem que és ministre, eh? I ha recalcat que les pròximes eleccions seran un referèndum sobre l'habitatge. Ha parlat a Televisió Espanyola, que ha reconegut que aquest rum-rum d'un possible avenç electoral està per tot arreu. Però, clar, això depèn del president.
23: Bueno, el run-run lo he visto, ¿no? Porque está por todas partes. Nuestras organizaciones políticas de la izquierda se van a reunir el domingo para analizar el escenario. En cualquier caso, y vamos a estar listos para lo que sea. Y las siguientes elecciones, cuando sean, cuando se convoquen, van a ser un referéndum sobre el derecho a la vivienda. Sobre la gente trabajadora, los inquilinos y los pequeños propietarios y los fondos por el otro lado. Y la derecha española ha dejado bien claro, lo va a dejar aquí, de qué lado está.
1: Va, 10 i 20. Han passat moltes coses en aquestes últimes estones i vull sentir el director de La Vanguardia. Jordi Juan, què dius?
24: Home, jo el que dic és que això de les eleccions
0: va creixent i va agafant força, no? Ahir, quan amb les primeres persones que em van parlar en el si del govern que tenia això sobre la taula, la primera reacció que vaig pensar és que la típica reacció per pressionar Junts i fer-los una mica de por. A mesura que va passant les hores, i tenia dubtes inclús de posar avui en l'article, perquè a vegades doncs això, acabes especulant i el que no m'agrada mai, i crec que a vegades tenim un problema els periodistes, és que hi ha el terreny de les especulacions, no? Però a mesura que passen les hores, jo crec que les peces estan posant a lloc, no? És a dir, ahir Pedro Sánchez va venir aquí a la Toja, vam intentar parlar amb ell per veure si podia apuntar alguna cosa. Pensa que quan va acabar l'acte que es feia, doncs havia un coffee break batejat aquí Vino Espanyol, vull dir, era un Vino Espanyol, i fins i tot el rei va estar parlant amb nosaltres, amb els assistents a la reunió, però Pedro Sánchez va fugir, cames, ajudeu-me, va ser impossible poder parlar una estona amb ell, i feia una cara realment de... Bueno, de tot el Cristo que segur que deu estar en el seu cap. I ell, com bé dius tu, aquí tots podem dir missa, però la clau té ell. I hi ha que pensar que ell se l'ha obert una finestra d'oportunitat que no tenia. Ell està al final del mandat, ell té un tema molt delicat, que són els pressupostos. Pensa que el Tribunal Constitucional, el Cándido Conde Pumpido, té una sentència que la té al calaix, però la tindrà que treure d'un dia per l'altre, en el que la sentència serà a favor del Senat, en el que el PP li ha plantejat que el govern té que presentar els pressupostos de l'Estat en els plaços constitucionals, no pot fer el que està passant, que passarà la legislatura sense fer-ho. És a dir, és el propi Tribunal Constitucional li recordarà al govern que no està complint els plaços que li pertoca per la Carta Magna, té un risc de que aquests pressupostos no puguin aprovar-los, té el risc de la situació de Ceuta, que no està ni molt menys arreglada, té el risc de la investigació en marxa per diversos jutjats que estan buscant a veure si troben algun paperet que digui que el PSOE s'ha financiat de forma regular, té el paperet del Zapatero que està anant contínuament i que serà les seves filles s'han d'anar a declarar, té moltes temes sobre la taula, i de cop i volta apareix el tema aquest de l'habitatge. Fixa't el discurs de la ministra Isabel Rodríguez. Un missatge, si vols, pueril, però és un missatge. Nosaltres estem amb la gent, nosaltres estem amb el poble, i el PP, Vox i Junts estan amb els fons voltor. És el missatge que ha llançat. Sí. Pensa, tenim sobre la taula un tema penós pel Partit Popular que ha gestionat fatal, que és l'Ático de l'Ayuso. Sí. És a dir, l'Ático de l'Ayuso serà l'estrella d'aquesta campanya electoral. I Pedro Sánchez jugarà, si vols, de forma demagògica, però jugarà a mort la carta de l'habitatge. Les circumstàncies se li posen bé. Mira, ja està sobre la taula la possibilitat de que aquest diumenge es dissolguin les Corts. El 19 de novembre començaria la campanya electoral. Una campanya electoral començaria després de les eleccions de mig mandat als Estats Units, on segurament, el Donald Trump es pot tenir un resultat pèssim. I t'asseguro que Pedro Sánchez treurà pit dient mireu, el trumpisme va malament, el futur és el que jo represento, no feu cas que hi hagi un govern PP-Vox perquè vindrà el trumpisme i us en penedireu com s'han penedit ja els ciutadans dels Estats Units. I el 29 de novembre eleccions. Aquest panorama, això pren cos. I és difícil saber el que pensa el Pedro Sánchez en aquest moment, però el que parlàvem fa un moment dels partits de la seva esquerra. Escolta, és molt fàcil que Sumar, que Compromís, Comuns, no, anomenin un nou nom, Frente Amplio, busquin algun candidat. D'un dia per l'altre és evident que estan en una situació de crisi, però, escolta, en 4 dies pots crear aquesta candidatura i després posar en marxa. I jo tinc la percepció, no sé, que això cada vegada va prenent més força. En converses amb algun ministre privats, estan per les eleccions. Però aquest és un govern en el que mana un i mana molt, i serà ell qui ho decideixi. I no sé, penso que possiblement dintre d'unes hores doncs podem trobar-nos d'estar especulant amb les eleccions amb tenir això, això sobre la taula. L'opció aquesta de que hi hagi un, de que es faci en casa junts i que retirin el decret i tal, em sorprendria molt, perquè és el que parlem tota l'estona. Això ja s'ha negociat aquesta setmana. I Sumar no vol. És a dir, no si el PSOE tingués governés en solitari, potser sí que podíem trobar aquesta solució amb Junts. Però és que és lo de la manta curta que abans deia l'Ernest. És a dir, per una, el que guanyes per una banda, però és per l'altra. Per tant, possibilitats d'acord amb aquests decrets la veig impossible. I per tant, jo crec que ens anem tot agafant força cap a les eleccions. I ara, si vols, per un missatge distès, aquí fa un sol espectacular, a la Toja. No. És a dir, el món al revés. El món al revés. Ho estic escoltant, aquestes pluges impressionants que hi ha a Catalunya i bueno, no sé, Galícia, que jo estic acostumat, que sempre que vinc fa un dia més grisot, aquí fa un sol meravellós.
1: Per cert, deixa'm afegir que el PP també té la maquinària electoral a punt. Fons de la direcció del PP ens han apuntat que ells estan preparats des de fa mesos per quan Sánchez convoca eleccions. Això sí, no li dona més credibilitat que en altres ocasions on també s'havia fet córrer aquesta idea. Són les 10:26.
0: Per cert, el president Illa ve ara aquí. Sí. Aquí té un debat amb el Lendakari i Manolo Pradales i amb el president de la Junta de Galícia, Alfonso Rueda. També serà interessant saber com ho veu aquí el president.
1: Sí, efectivament. Aviam, Jordi Bosch.
2: Aquí hi ha una boirina que no deixa veure res. Escolta, a veure, si es convoquen eleccions, diríem, al final, diríem, el que passi avui pues, passa a ser un element més d'aquest procés electoral, no? I, per tant, bueno, se m'escapa, no? Una mica, doncs, quina transcendència pugui tenir. No ho sé, jo crec que serà un element més i que no marcarà estrictament la campanya. Jo crec que jo coincideixo, és a dir, cada cop que hi penso, la temptació hi és. Tu necessites no tirar la tovallola i necessites un argumentari que permeti construir un discurs que va per aquesta línia de dir resistim, no? La posició del PP amb tot això em sembla important també fer una referència. La posició del PP en tot això l'ha marcat Ayuso i en menor terme Almeida, no l'ha marcat Feijó, és a dir, ni l'han marcat presidents de les comunitats autònomes del PP, que tenen molt a dir i que no o la seva veu ha quedat tapada, és a dir, és evident que molta gent que té problemes i que està preocupada per la situació urgentíssima de precarietat, etc., però també perquè tenen fills que volen comprar-se un pis, són votants del PP, de tota Espanya, no. Poden ser persones d'ideologia conservadora i liberal. I la manera menyspreant, perquè si hi ha una oposició avui, aquí n'hi han de dues maneres diferents. Una, la que Junts vol aproximar interessos de petits propietaris i interessos d'inquilins, per exemple, però està buscant maneres de veure si pot encaixar aquestes coses. Però la posició del PP és d'una negació radical.
3: Sí.
2: I per tant, però no aporta cap mesura. La mesura és que vinguin els antidisturbis a treure la gent que està a la Porta del Sol i a la senyora Mari Carmen, que evidentment hi ha una història darrere del tipus d'operació immobiliària al llarg de la seva vida, que pot ser discutible, bueno, l'han faltat fins a l'insult, és a dir, que sense cap mania. I per tant, si aquest partit ha de tenir responsabilitats de govern, hauria de tenir una posició una mica més central. És a dir, hauria d'estar oferint una alternativa. Ui. De com ho pensa resoldre.
4: És que estar a l'oposició és molt fàcil, estimat. Clar,
2: llavors, però si hi ha una campanya
4: de
2: més...
4: I amb Ceuta, amb tot.
2: Clar, a Ceuta ja no se'n parla.
4: Oh, clar, no se'n parla, però...
2: Ceuta ja no se'n parla. Però em sembla que tu has passat dos talls avui, sí. Jordi, de 8 a 9, bueno, de 7 a 8 també, sí. També t'he escoltat. Però vull dir que talls que són molt menyspreants. Sí, és a dir, són insultants. I les coses que has passat avui també d'alguna ràdio, etc., també és pròpia del tio ric de Miami que ha vingut aquí, eh? És a dir, que em sembla que és una falta de consideració cap als seus propis votants i cap a les persones conservadores que també tenen problemes.
1: Mm. Aviam, Ernest.
3: No, és que agafo aquest últim fil del Jordi, que m'ha semblat molt interessant. I és que clarament estem en un escenari que, sorprenent, en què Mari Carmen ha matat a Ceuta. Mari Carmen ha matat Ceuta. Llavors, clar, abans dèieu, amb raó, que això no es pot fer en 24 hores, que això és una vergonya, que això és un postureo, que això és una improvisació, teniu raó, perquè les formes són fatals, però hi ha una cosa bona a tot això, que és que n'ha quedat una mena una idea, que és que el problema central és l'habitatge i s'ha de resoldre. Llavors, això és una victòria sobre el discurs artificial i artificiós de l'ultradreta. Llavors, amb aquest escenari, estic d'acord amb el que apunta el Jordi Juan, que és que la tendència és a pensar que està agafant forma, està agafant cos l'avançament electoral, i està agafant cos no només unes eleccions, sinó la idea d'unes plebiscitàries d'habitatge. És a dir, no estaríem davant d'unes eleccions, sinó estaríem davant d'unes plebiscitàries. És un gairebé, perdoneu-me la simplificació, gairebé és llogaters contra propietaris. Llavors...
1: No.
3: El
4: PP crec que ho ha plantejat,
3: hi ha gent plantejant... Però hi ha gent que està amb aquesta idea i hi ha gent que li convé. A mi no m'hi trobaràs, però hi ha gent que li convé. Llavors, crec que està molt clar que a l'esquerra li convé la qüestió de l'habitatge i està molt clar que a la dreta i l'extrema dreta els hi convé immigració. Llavors, en aquesta guerra civil de dos grans temes, en aquests moments la foto d'avui, hem de veure què passarà, la foto d'avui està guanyant l'habitatge. Llavors, és veritat, i aquí li dono la raó al Jordi Juan, que això faria pensar a Pedro Sánchez que ara sí, després de la corrupció, després dels problemes de la immigració, després de Ceuta, després de tots els problemes que ha tingut, se li obre una finestra. Però només poso un asterisc.
1: Sí.
3: Se li obre una finestra, però poso un asterisc, que és, un, quan durarà aquesta finestra? Perquè tot és molt volàtil. Dos, té prou força la qüestió de l'habitatge. I tres, per mi, que és la qüestió central, és impropi de Pedro Sánchez no esgotar la legislatura i no resistir, no seguir resistint. O sigui, convocar eleccions va en contra del punt 1 del seu ideari, ja. que és el manual
0: ja
3: de
0: resistència. Ja va recordar que quan no van poder posar els pressupostos i va avançar les eleccions...
3: Va ser més una excusa que una altra cosa. Com
0: bueno, dius, però ja va fer-ho. Tu més m'ho dic perquè que no entra en el manual. Pedro Sánchez no té... el manual de Pedro Sánchez és que fa el que millor li convé quan li va bé amb ell. I si en aquests moments a ell, per raons que sigui, veu que les opcions de les que és la millor, el manual de resistència ja pot dir el que vulgui, que farà el que en aquell moment més li convingui. És el rei de la improvisació. I jo penso que aquest tema no ho descartem.
3: Totalment d'acord, Jordi. Només volia dir que, en cas de dubte, Pedro Sánchez continua. Això és el que vull dir.
0: Sí, home, si pogués continuar fins al final, ja t'ho dic jo, que continuaria, clar.
4: Però hi ha uns pressupostos, clar. És que...
0: Bueno, però a part d'un altre tema, és la legitimitat. Hòstia, si no pot aprovar res, és que al final dius, bueno, t'has sentit seguir en el govern si no pots aprovar ni decrets d'habitatge ni pressupostos? És que ja, també hi ha aquest altre tema.
4: Sí, però jo crec que una mica la idea que queda... O sigui, jo m'ho miro des de l'òrbita de dir no, és que ens està convenint molt aquest soroll que s'ha creat justament per la indignació que hi ha i que es palpa als carrers. Llavors, és un bon moment, potser, insisteixo, Ceuta està allà amb un merder tremendo, que allò no s'ha resolt, però ara mateix la crisi de l'habitatge, que ja fa molts anys que dura, ha ocupat el primer d'allò, no? I hi ha una xifra, a mi m'agradaria només dir això. Segons dades d'Idescat, el lloguer a Catalunya des del 2015 ha pujat un 54,5%. Això vol dir que un pis que costava 1.200 euros en costa 1.800. I s'han comprat, o sigui, estrangers no residents han comprat més de 500.000 habitatges a Espanya. 500.000 estrangers no residents, eh? Vull dir, és que clar, això va molt més enllà d'aquests decrets. Aquests decrets, clar que no ajudaran a resoldre
1: aquí,
4: tot això.
1: Aquí, és que el debat, és que el debat no és simple.
4: No, no, és no ho
1: és
4: gens.
1: Aquí hi ha també moltes preguntes. Que la pregunta, o sigui, tu deia abans, l'Ernest, que aquí hi haurà per un cantó el debat de l'habitatge i l'altre de la immigració. És que una cosa lliga amb l'altra. És a dir, molta gent dirà, però gent de la pròpia esquerra et dirà, bueno, sí, estem parlant d'un debat, estem parlant d'un debat de vivenda, d'habitatge, però hi cabem tots? O, si venen, on van? Clar, és que són preguntes òbvies. Però en tinc una de molt important, que vull que després de la publicitat Jordi Juan, Jordi Bosch, Cris Puig, Ernest Folk em responguin. Creieu que Pedro Sánchez vol que Junts per Catalunya voti que no avui? Un segon. Bona pregunta.
5: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
6: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamialmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
7: Fuera se ha desatado el fin del mundo. Maravilloso. La excusa perfecta para no hacer absolutamente nada hoy. Envuélvete en la manta super suave de Teddy por solo 10 euros. Enciende tu vela aromática favorita por 3 euros y deja que los demás se empapen. Proveedor oficial de los amantes del sofá. Teddy, un mundo de ideas.
10: Yo no renuncio a nada. Ahora solo en Opticalia, 2x1 en gafas progresivas, monofocales o de sol. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
24: A bon preu i esclat, el quilòmetre zero ens fa únics. Per això el reivindiquem. I ho fem apostant pels productes de proximitat, respectant els ritmes de la natura i treballant al costat de qui els produeix. Perquè a bon preu i esclat, el quilòmetre zero és nostre i ens fa únics. Bon preu i esclat.
25: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
26: Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
27: Acertaràs. Avui sembla de bojos portar un fill al món.
28: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
27: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
29: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
30: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
31: Quan vulgui.
30: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
31: Tot el temps que vulgui.
30: I totes les bombolles que vulgui?
31: Totes les bombolles que vulgui.
30: I tot el relax que vulgui?
31: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
32: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
33: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
34: A Moeve continuem estant amb tu perquè estalvis el doble. Perquè per ser de Moeve Go tens un estalvi de 10 cèntims per litre en tots els teus proveïments. Unes-te ja a Moeve Go i comença a gaudir del doble d'estalvi amb la qualitat del carburant Moeve. Consulta en les condicions a moeve.es.
35: Moeve. Let's
8: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
9: Torna l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Totes les marques d'anima, automoció, vehicles nous i les millors ofertes de l'any. Expro Reus, aquesta és la teva oportunitat. T'esperem!
11: El perquè de tot plegat.
1: 20 minuts i les 11 del matí. Armenteres amb novetats abans de respondre la pregunta, que potser la respondrà a l'Armenteres ara mateix. Armen, tu diràs.
12: És interessant la pregunta que plantejaves, perquè això ho obre. A veure, Moncloa, estem parlant de Pinyol de Pedro Sánchez. No hi ha gabinet de crisi en aquests moments. No s'està valorant tot el tema d'un avançament electoral, és massa important el que hagi de passar. També t'ho dic, que la interlocutora amb qui estava parlant em feia una cara volent dir, saps perfectament que cap ministre és capaç de plantejar ara d'eleccions a Pedro Sánchez, perquè és Pedro Sánchez qui té el poder de decisió i qui activa la clau per tot plegat. I un detall important, no hi ha cap negociació amb Junts en marxa en aquests moments. Fan una petició ja no només a Junts, sinó també a PP o a Vox, per tal que s'abstinguin, ja no és un vot en contra, sinó que s'abstinguin, i una reflexió que es fa des de Moncloa, en aquests moments la dreta no està escoltant al carrer.
1: Molt bé. Junts per Catalunya ha fet un tuit on agafa la idea encara més força que aquí és un no com una casa pairal, perquè diu, la recepta del PSOE és un plat mal cuinat que no resol la crisi de l'habitatge, i es mostra una mena de tovalló, saps aquests tovallós de color vermell i blanc, de quadres que, com si fos...
3: De fonda.
1: De fonda, exacte, de fonda, que diu, la recepta del PSOE per l'habitatge pas a pas. Ingredients, un, llogater, dos punts. No cal que paguis lloguer, el propietari no et pot fer fora. Dos, petit propietari, dos punts. No posis el pis a lloguer, no et salvarem quan el llogater no et pagui. Tres, jove, no busquis pis, no n'hi ha, però podràs llogar habitacions al preu d'una casa. 4. Fons voltor. Tens la porta oberta per seguir especulant. Això és el que diu Junts per Catalunya, que proposa el PSOE en aquest doble decret de l'habitatge. Per cert, hi ha una altra cosa que us he de dir que no tinc que ara, que perquè ens entenguem. A les 11 del matí hi ha una roda de premsa convocada pels bombers de la Generalitat per als incidents que hi ha de pluges al sud del país, per veure i per fer la valoració que fan els bombers de la Generalitat. Val, això fins ara. Aviam la pregunta.
4: Un moment, què vol dir que el propietari no et pot fer fora? Això no és veritat? Un propietari, sempre que necessiti aquell pis i ho demostri, et pot fer fora. Fins i tot havent-te prorrogat el contracte. És a dir...
1: El propietari et pot fer fora segons la llei... Sí.
4: Necessita el pis o per algun familiar?
2: Parla del decret.
4: Clar, per això, és a dir...
2: Parla del decret.
4: No, però és que el decret
2: igual... No, de la situació actual.
4: No, però que vull dir que amb el decret també passa això. És a dir, el decret no garanteix que un propietari no et pugui fer fora si necessita aquell pis, eh? El que passa és que el que suma... No, el que deia és que llavors la part aquella l'hauria d'assumir el propietari, que aquesta era, jo crec, el principal escull, no, que hi havia per tirar endavant... perquè llavors els propietaris deien que això no posarien els pisos a lloguer perquè no era cap garantia per ells. Però això és com plantejar contractes indefinits. Un contracte indefinit, fins i tot a les feines, se'l poden petar. És a dir, no té cap sentit. El concepte indefinit avui dia, indemnitzant, ja passa això. Vull dir que no... És que a vegades la lletra petita és molt punyetera.
1: Fort, teòricament, amb aquesta...
4: Amb el decret, dius, o amb la llei actual.
1: Amb el decret, si no hi ha raonament per fer-te fora, no, has de pagar un any...
4: Clar.
1: Has de pagar tot un any, el propietari ha de pagar tot un any per fer-lo fora.
0: Però això era el decret que segurament no sortiria.
4: Clar, és que aquest és el que es tombava, és el que diu.
0: Això ja estava...
4: Clar,
0: ja estava,
4: això ja estava clar. O sigui, el tema era el dels desnonaments, que era una mica el que, no, el PNB va dir que sí i el que Junts estava com, bueno, intentant...
0: Això que he llegit de Junts és, bueno, el seu relat, el seu argumentari davant del que es ve a sobre, perquè clar, és molt fàcil que la gent que està a favor de que surtin aquests decrets, que ja han començat a fer accions en contra de Junts, doncs posin el seu punt de mira a aquest partit, i que inclús ahir ho parlàvem, no?, de que ara torna el Carles Puigdemont i que es pot trobar que en la seva tourné per Catalunya, doncs, més d'un lloc, en lloc de rebre el president que has tornat, es trobi amb un escratxe d'aquests grups. Això és una cosa que estava sobre la taula.
1: Perdona, Jordi, abans de respondre la pregunta, fa una estona el PSOE ha fet un tuit amb una mena de pancarta que posa tot en vermell i lila: ni un paso atrás en la defensa del derecho a la vivienda. Ahora más PSOE que nunca.
0: Si és que tot va agafant força, si és això.
4: Ahir ja va fer un tuit el mateix Pedro Sánchez dient això.
3: Clarament, les posicions dels últims minuts que estàs llegint ara, Jordi, és que anem a un xoc.
1: Sí, sí, no, si afegeix... No, un xoc, no anem a eleccions, per fer la pancarta. Dit això, Armenteres, crec que ja ha arribat el president del govern d'Espanya a les Corts, no?
12: Sí, ha arribat sense fer declaracions, ha entrat com sempre amb el cotxe, és l'únic cotxe que pot entrar al pati, i automàticament cap a la zona de govern. Hi ha un despatx on hi ha tots els ministres, hi ha Isabel Rodríguez en aquests moments, Isabel Rodríguez, Ángel Víctor Torres, de fet hi són pràcticament tots, menys Carlos Cuerpo i pocs més.
1: Va, no hi ha gabinet de crisi, però hi ha com una reunió...
12: Sí, nadrí total i absolut.
1: Per sort.
12: Sí, sí, tant. I tant. Aviam. A més, ha vingut en temps, perquè ens havien dit vindrà a les 11, vindrà just per l'inici del debat, i no, ja és aquí.
1: Per cert, abans de la pregunta, la resposta, el timing, quin és d'ara a partir de les 11?
12: És de mal preveure, Basté. El debat comença a les 11. Habitualment, un debat d'un reial decret és entre una hora i tres quarts i dues hores. Però, clar, és que són dos decrets que estan molt connectats. Llavors, el primer debat segur que durarà dues hores, començarà el segon. Podríem preveure que la votació cap a les dues, un quart de tres, i insistim, serà votació llarga perquè s'ha demanat amb alçada per poder retratar tots els que diguin que no.
1: Qui decideix si és amb alçada o no?
12: Si ho demanen dos grups parlamentaris, que és el que ha passat, PSOE Sumar, és automàtic. Dos grups parlamentaris, parlo de memòria, dos grups parlamentaris o el 20% de tots els diputats de la cambra que també sumen entre el PSOE i Sumar.
1: Perfecte. Aviam, Jordi Juan.
0: Bueno, escolta, la pregunta. A veure, jo no crec que el Sánchez sigui tan maquiavèlic. Amb ell jo crec que ell volia que aquest decret estigués endavant per enviar un missatge primer, de que el govern està fort, continua, té força en el Parlament per tirar endavant les mesures, missatge a tots aquests votants, que més tard o més d'hora, és que clar, és que quan parlem d'elecció, com molt tard, estem ja en període preelectoral, és a dir, la legislatura està en el final, no? Llavors, missatge al seu electorat, escolta, faig coses per la gent que té aquests problemes, hem fet això, claríssimament jo crec que ell volia que això s'aprovi. Ara, no és una pell de plàtan que fa perquè Junts caigui amb això i llavors tenir alguna cosa més per a unes eleccions. Ara bé, ell s'aprofita de les circumstàncies sempre, llavors si això realment no li surt bé, doncs bueno, surt una finestra d'oportunitats, que és el tema de les eleccions. Però si pogués triar, jo crec que preferiria seguir el seu pla inicial, que és aguantar tot el que pugui, i en cas de que no s'aprovessin els pressupostos, doncs convocar al mes de març, però no crec que la teoria maquiavèlica de que li interessés que això no sortís endavant.
1: Jordi Bosch, què dius?
2: A veure, estic d'acord amb el que diu en Jordi, però les oportunitats són les oportunitats, i per tant, quan hi ha una oportunitat com aquesta, en la que ell pot dir pot ser un bon moment per convocar eleccions, tot passa a segon terme. És a dir, pues, se n'aprofita d'una situació tàctica i d'una situació concreta com és la votació d'avui d'aquest decret. Jo ja fa temps que penso que a Pedro Sánchez només li interessa una idea que està fins i tot per sobre del seu partit. Seu partit que el va fer fora. En el seu moment el va triar perquè ell era el liberal que podria parar el radical Medina, fixa't, i que en un moment donat el seu partit el fa fora. Aquest partit el fa fora, però la base del partit el fa tornar, però els quadres el fan fora. Els quadres potser han anat canviant, però si poguessin, potser n'hi ha molts que el farien fora. Llavors, Jo crec que ell només té una idea que passa per sobre de les municipals, de les autonòmiques i del seu partit, que és continuar en el govern al front d'una idea progressista que és la que ell té en aquests moments del que ha de ser el socialisme i les aliances que ha de tenir quan fa falta, qui fa falta. I si no van bé les eleccions, té una segona idea, que és poder-se mantenir amb un resultat suficient al front del PSOE perquè continuï amb aquesta batalla ideològica que està tenint, que inclús té enemics interns, perquè ell el que sap és que si el resultat seu fot tan penós que tingués que perdre, la gestora el primer que faria seria anar a veure el PP per dir-li, escolta, m'abstinc perquè no tinguis que juntar-te amb Vox. Ja va passar una vegada, eh? I això, pues, hi haurien moltes forces econòmiques i poderoses d'aquest país que això ho treballarien, eh? Inclòs des del socialisme, eh? Per tant, estic amb això, és a dir, no és una cosa volguda que tingui que petar aquestes negociacions amb Junts, però si fa falta els aprofitarà.
1: Aviam, Cris Puig i Ernest Folch. Cris.
4: A mi estic molt intrigada per quina serà la proposta de Junts aquest matí, perquè ahir ja amb nocturnitat molt avançada el que va plantejar Junts va ser justament que es retirés, que el govern retirés aquests dos decrets. I la resposta de Moncloa va ser no, tirem endavant. I Junts va dir, doncs votarem no. Clar, aquest matí vull saber què és el que volen oferir que els permeti. Jo em decanto una mica més perquè al final Junts opti més per una abstenció que no pas per formar part de la foto aquesta que deia l'Armen amb el no, eh? En qualsevol cas, sobre la pregunta que feia si a Pedro Sánchez li aniria ara millor que Junts votés en contra d'aquests decrets, doncs mira, jo crec que, ja, el que dèiem, ja no parlem de Ceuta, la crisi de l'habitatge és una crisi molt real, el que passa que aquí hem de veure de quina manera el Partit Popular, si finalment es convoquen eleccions, utilitzarà això, perquè el PP s'agafarà a convoqui vostè eleccions, i el que no pot semblar és que les està convocant perquè li demana el Partit Popular, sinó perquè realment hi ha hagut un catacrac amb els dos decrets d'habitatge i ell el que ha d'intentar és fer valer que l'habitatge és pel seu partit i pel seu govern una cosa importantíssima, o sigui, un dret que és clau i universal. Llavors, ara mateix, la millor manera, o sigui, el millor que li podria passar, si realment ha d'anar a eleccions ara i no quan li toquen, és realment que avui es voti que no. Crec jo.
3: Sí, la pregunta. Jo tinc dubtes, perquè l'acord li va bé, però el no acord potser encara li va millor, perquè augmenta el soroll sobre a la qüestió central que li convé que estigui a sobre de la taula tota l'estona, que és l'habitatge. I, per tant, a més soroll d'habitatge, més fortalesa de Pedro Sánchez. Aquí hi ha una paradoxa molt bèstia en aquests moments, que és que el PP porta 3 anys demanant eleccions, demanant eleccions cada dia, i ara es pot trobar que és just el moment que li va pitjor.
1: Espera un moment, que Borja Sémper n'ha parlat, el portaveu del Partit Popular, n'acaba de parlar fa uns moments.
5: España necesita, entre otras cosas, elecciones. ¿Los españoles merecemos hablar? Después de este desbarajuste permanente, ¿es que tenemos derecho a estar permanentemente con esto? Hasta en las materias más sensibles y más gordas, como es la vivienda, ¿esto de no saber hasta la víspera qué van a hacer unos u otros? ¿Por qué tenemos que aceptar a los españoles a vivir así? Yo creo que ha llegado un momento en el que era evidente de hace tiempo, pero hoy más, que no hay una mayoría parlamentaria de gobierno y que el gobierno tampoco tiene una mayoría social, con lo cual, oiga, disuelva las Cortes, convoque elecciones y dé la palabra a los españoles. Lo merecemos.
3: Bueno, discurs de les Cortes si li ve de gust. Aquest senyor hauria de saber que estem en un sistema democràtic. Sí, en el
4: però qual, és el que et deia, el discurs del PP és aquest.
3: El president fa el que li dona la gana. Llavors, estiro un altre fil del Jordi Bosch, que és Pedro Sánchez. I què està fent Pedro Sánchez? Dic, espera, jo crec que, per completar el que deia el Jordi, Pedro Sánchez també està treballant en una cosa molt important, que estic d'acord que supera el PSOE, que és el seu llegat. El llegat. I ell està treballant per ell mateix. I en aquest llegat, jo crec que ell ha treballat una figura molt important, que és la de veure's com l'últim mur de contenció de la dreta i de l'extrema dreta. Mundial, nacional i local. O sigui, en aquests moments, Pedro Sánchez es veu ell mateix com el símbol contra Trump, contra Ayuso, contra Feijóo, contra
4: Meloni,
3: contra qui sigui. Llavors, el que està treballant és aquesta imatge del mur de contenció. Només per mi hi ha un problema, que l'has apuntat tu, Jordi Basté, abans, i que no n'estem parlant, que és el gran punt feble del que estem dient, és que l'esquerra del PSOE no ha tingut temps de solidificar-se. Tot això és un magma en aquests moments. No hi ha candidat, no hi ha acord entre ells, perquè parlaves de l'acord intern de Sumar, i amb Bildu, i amb Esquerra Republicana, i Rufián, i, o sigui, tot aquest magma té temps, en 15 dies, d'unificar-se. Pedro Sánchez necessita aquesta esquerra, si no, la resistència electoral és gairebé impossible. Amb una figura que, per cert, ha estat desapareguda en combat, que es diu Yolanda Díaz, que és una figura que hi ha vegades que no recordem ni si és el govern. No sabem ni si és el govern, Yolanda. No sabem si ha dimitit, si hi és...
1: Aviam, un segon, perdó, perdoneu. 5 minuts i les 11 del matí, diverses coses. La primera, Mariona Martínez, des de la plaça Catalunya de Barcelona, sembla que els acampats se'n van cap a la seu de Junts per Catalunya, que és el passatge Bofill, que és on hi ha la seu de Junts, que està tallat en aquests moments per la policia. Mariona...
6: Hola, sí, l'Assemblea de l'Acampada ha pres fa pocs minuts aquesta decisió de marxar cap a la seu de Junts per donar suport a aquesta convocatòria del sindicat de llogateres amb el lema "que ens ho diguin a la cara", volen seguir la votació dels 12 decrets d'habitatge al Congrés en què Junts ha dit que votarà en contra. Expliquen que estan indignats amb les decisions del partit i creuen que han de fer tota la pressió possible per demostrar aquest malestar. Ara en breus marxen cap allà, els seguirem i informarem de qualsevol novetat d'aquesta protesta davant la seu de Junts.
1: Molt bé, anem també cap a l'altre moviment, que són els acampats a la Porta del Sol a Madrid, que hi han enfilat, ja hi són pràcticament davant del Congrés dels Diputats. Roger Perciba.
7: Sí, sí, ja hi són. Centenars de persones, no sé, fins i tot si milers de persones, són ja els exteriors del Congrés dels Diputats, canten consignes en contra dels partits que votaran en contra d'aquests decrets, reivindiquen també, es pregunten també on és el Congrés progressista, molta indignació, la gent està molt enfadada aquest matí avui aquí a Madrid.
1: Molt bé, qualsevol cosa ens ho feu saber també, uns que enfilen cap a la seu de Junts per Catalunya, els altres que ja són davant de les portes del Congrés dels Diputats a Madrid, i el Jordi Armenteres, que és a l'interior d'aquest Congrés dels Diputats, on ja van arribant a poc a poc tots els diputats, i hem sentit algun... No sé si ha parlat Gabriel Rufián, estava molt interessat a sentir si Rufián havia parlat o no havia parlat, jo crec que no, sobre la decisió de Junts per Catalunya. D'aquí uns moments anem amb l'Armenteres, que està fent passadissos per allà pel Congrés, com si no hi hagués un demà, i de seguida hi tornarem a 3 minuts per les 11 en punt del matí, i també pendents, molt pendents, de les pluges que cauen amb força al sud del país, que fa que els bombers hagin convocat per d'aquí un parell de minuts i mig una roda de premsa per explicar el que està passant i el que ha passat fins ara el que ha passat fins ara al sud, bàsicament a les comarques del Montsià i del Baix Ebre. Armenteres, ja està a punt de començar, no?
12: Sí, 3 minuts perquè comenci, està sonant el senyal sonor a tots els passius del Congrés, estan entrant, de fet l'hemicicle està pràcticament ple.
1: Ha parlat Rufián, deia?
12: No ho tinc controlat, perquè els passejos són molt grossos, i potser m'ho direu vosaltres.
1: Jo crec que no,
12: estic unes quantes ulleres posades.
1: Jo crec que no.
12: He vist parlar a Pepe Zaragoza, he vist parlant
1: a
12: Borja Sémper del PP, a Abascal, el PP, el clam és eleccions, eleccions, eleccions, però és que és el clam dels últims 2 anys. En aquests moments està parlant Mònica Barbero, mira, la podem sentir en directe, la portaveu parlamentària de Sumar. Gràcies. Mira, acaba en aquests moments, just. És dels dies, Basté, i tu n'has fet uns quants aquí, grossos.
1: Ja, ja, ja.
12: Això vol dir que hi ha un desplegament excepcional, no només de seguretat, sinó de premsa, òbviament, de tothom va amb els assessors que moltes vegades es queden als seus despatxos. En aquests moments, és que ningú s'ho vol perdre.
1: Mira, Pedro
4: Sánchez,
1: puc dir que Rufián no està a l'escó.
12: Mira, entra en aquests moments Pedro Sánchez a dins
4: l'hemicicle. Rufián era el cambio de posición de Junts.
12: I no respon Pedro Sánchez, aquest és el son directe. I Félix Bolaños, just per darrere, amb companys demanant-li també, amb la mateixa pregunta, confia en el canvi de posicionament de Junts? Entren tots els ministres un darrere l'altre. Òscar López, Ángel Víctor Torres, aplaudiments de la bancada del PSOE en aquests moments. No sé si ens pot donar senyal en directe a l'Ernest d'aquest hemicicle, si no el donaré jo, si el tenim, eh? Aquest és l'aplaudiment a la bancada del PSOE, amb Pedro Sánchez
10: no
12: seguint el seu
10: escó.
12: Mira, Gabriel Rufián, Gabriel Rufián en aquests moments.
13: Crec que sí, de que los decretos tienen que haber adelante electoral.
14: Le pido a Moncloa cabeza fría y que entiendan que esto no va de ser una ambulancia, emergencia, sino que hay que entender que no tienen nada a su izquierda para poder sumar.
4: Gracias.
12: O sigui, estem amb dos àudios en aquests moments, eh? Per una banda, Gabriel Rufián a passadís entrant i a dins els aplaudiments a Pedro Sánchez amb tota la bancada del PSOE.
1: Perdó, un moment, ho hem quedat acomiadar el Jordi Juan, on estan les menteres? Però abans, una cosa... Bueno, els aplaudiments a la bancada és bestial, escolteu, eh? Escolteu.
4: Però...
1: Bueno, no sé què aplaudeixen, amb tots els respectes, vull dir, aplaudeixen l'arribada de Sánchez. Només una cosa, l'última frase de Rufián... Ha dit algo así, dico, a la izquierda...
4: No tiene a nadie, ¿no?
1: No hay tira a nadie.

0: escolta, ara, deixa'm dir una cosa. Bueno, res, que dies com aquest són fantàstics. Vinga, sí. Una abraçada fort a tots.
1: Sí, apa. El problema és que cada vegada tenim més. Gràcies, Jordi.
0: Adéu.
1: Una abraçada. El director de La Vanguardia, d'esquí uns moments també, tindrem l'Enric Julián aquí al Monarracú per fer l'anàlisi de tot plegat. Basti, i com ho veu, sempre és interessant escoltar les valoracions d'en Julián. Aviam, Francina Armengol.
2: Para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible. Para presentar el Real Decreto Ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Vivienda y Agenda Urbana, cuando quiera.
3: ¿Te temps, Isabel Rodríguez? Com dius? No, no té temps, no té temps. Quan hi ha una defensa d'un Real Decret, el govern espanyol pot utilitzar tot el temps que vulgui. Isabel Rodríguez puja en aquests moments al faristol de l'hemicicle. En principi, Pedro Sánchez pot intervenir quan vulgui, però no ho farà. Aquest decret el defensa Isabel Rodríguez i l'altre, el ministre Pablo Bustinduís. Ho han repartit un per sumar, l'altre per...
1: L'interès que tinc és si és a través del no o a defensar el sí. Veurem.
3: Com, Basté?
1: Si serà més per defensar el sí o per atacar el no, que ja sabem que hi ha de Junts.
3: Entenem que demanarà l'abstenció.
4: Colegas del Consejo de Ministros, señores y señoras, diputados y diputadas, señorías. Decía Alfredo Pérez Rubalcaba que gobernar en democracia exige escuchar a muchos, respetar a todos y finalmente decidir con responsabilidad. Esto es lo que ha hecho el Gobierno durante toda la redacción de este Real Decreto Ley 26-2026 y es también lo que espera de esta Cámara.

0: d'una de les unitats, anar a fer el rescat i el salvament d'aquestes persones i, paral·lelament, doncs, la resta també de serveis urgents que anaven a vent, com també doncs, atrapaments doncs, a dintre d'edificis, persones amb mobilitat reduïda, hem tingut també la caiguda d'un sostre, també altres problemes de mobilitat, tots els serveis derivats generalment d'aquestes inundacions. Llavors, a partir d'aquí, ara en aquests instants, en aquests moments, ara mateix no tenim cap salvament pendent, cap salvament actiu. Hem anat prioritzant tots els serveis per primer doncs, fer sobretot doncs, tots aquests salvaments i prioritzar a les persones en primer lloc. Ara, un cop hem realitzat doncs, aquesta priorització i hem finalitzat aquesta etapa, doncs, ara ens estem destinant a avaluació amb quin és l'abast de l'afectació tant a les infraestructures com a les cases, vehicles i a veure doncs, on podem ajudar ara. A hores d'ara no tenim no tenim constància de que hi hagi ferits i és una molt bona notícia, però seguim treballant, tenim encara molts serveis pendents, com dic, no de salvaments, però sí de molts altres tipus, i també les tempestes, l'episodi encara no ha acabat, encara està previst doncs, que amb aquesta inestabilitat doncs, puguin seguir havent doncs, noves tempestes, nous nuclis convectius doncs, que facin descàrregues importants, que si cauen en un barranc doncs, poden tornar a fer doncs, moviments doncs, torrencials doncs, que puguin afectar carreteres. Això seria un breu resum. No sé si teniu preguntes o dubtes.
1: Ha dit també que de les 8 a les 10 els bombers han rebut 32 nous avisos d'incidències per acumulacions d'aigua. La majoria són inundacions i vehicles amb problemes de mobilitat. Els barrancs de la Galera i de Baiot, al seu tram final, saltant la carretera C-12, han rescatat il·lesos dos conductors de dos tràilers atrapats per l'aigua. Sapigueu que en aquest pla Inuncat, la Creu Roja i l'Ajuntament de Tortosa han habilitat un centre d'acollida al pavelló del Temple per atendre la població afectada per les inundacions. En aquests moments, uns 2.500 abonats estan afectats també per incidències en l'electricitat al Montsià i al Baix Ebre, bàsicament a Roquetes i també a Deltebre, Amposta i al Dover. A veure si diu alguna cosa més Oriol Corbella. Repetim, l'inspector desplaçat al centre de comandaments a Tortosa.
0: Des del centre de comandament, que estem aquí, estem a Tortosa, al Palau Firal, i des d'aquí doncs, coordinem doncs, tots aquests vehicles amb els comandaments, amb tots aquests bombers, per anar atenent prioritzadament doncs, tots aquests serveis de manera que es vagin resolent doncs, amb els que tenen més importància en primer lloc i després, posteriorment, doncs, els que siguin necessaris com per tenir un retorn a la normalitat el més aviat possible.
2: I després, davant de simultaneïtat de serveis, estem treballant igual, que és la priorització de serveis, que prioritzem salvaments, si ho pots detallar una miqueta?
0: Sí, al final el que fem aquí és un establiment des del centre del comandament, és marcar una estratègia. Aquí l'estratègia és bàsicament doncs, minimitzar l'afectació d'aquestes inundacions i preservar les vides humanes. Davant d'aquesta estratègia despleguem el que són uns objectius tàctics. Aquests objectius tàctics el que pretenen és endreçar aquesta tasca,
1: aquesta feina. És Oriol Corbella, inspector desplaçat al centre de comandament de bombers a Tortosa, davant d'aquests aiguats que estan caient des d'aquestes últimes hores, com ens explicava la Mònica Usar. Parla Isabel Rodríguez, continua la ministra d'Habitatge defensant el dret de vivenda. Ahir ha dit que avui se'n jutjarà per cadascun dels vots que hi hagi en aquest hemicicle.
3: Para dar respuesta a la gente que nos precisa. Lo cierto es que muchas de estas medidas, señorías, ya han sido publicadas, que ya han sido publicadas en el BOE, han pasado por este Parlamento. Algunes han decaído perquè no obtuvieron una majoria, altres se han encallado...
1: Deixeu-me 3 minuts, que tornarem, que amb Maríem l'Armenteres i contrarem la Cris Puig, l'Ernest Folk, en Jordi Bosch, també hi acompanyarem d'aquí uns moments l'Enric Juliana en aquest programa, en aquest món a RAC1, que acabarà a les 12, però que, evidentment, a través de RAC1 durant tot el dia anirem seguint el que passi al Congrés dels Diputats i en les votacions que hi ha aquest matí.
4: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org. La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Bankinter, banca d'empreses.
5: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
6: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
7: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Fuera se ha desatado el fin del mundo. Maravilloso. La excusa perfecta para no hacer absolutamente nada hoy. Envuélvete en la manta super suave de Teddy por solo 10 euros. Enciende tu vela aromática favorita por 3 euros y deja que los demás se empapen. Proveedor oficial de los amantes del sofá. Teddy, un mundo de ideas.
9: ¿Coneixes Thinkers? Jo no el coneixia fins que la meva mestra el va fer servir a classe i he après com estalviar energia a l'escola i a casa.
10: Els programes educatius Thinkers de Repsol ja apropen les claus de l'energia i la sostenibilitat als alumnes de més de 9.000 centres educatius. Descobreix-ne més a fundacioRepsol.com. Fundació Repsol, l'energia d'aprendre.
11: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
12: Yo no renuncio a nada. Ahora solo en Opticalia, 2x1 en gafas progresivas, monofocales o de sol. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
13: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
14: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata... O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: RAC 1. A RAC1 sabem com t'agrada començar els caps de setmana.
16: El líder, en realitat, i ho vam parlar aquí una vegada, és aquell que pren decisions en la incertesa, en l'ambigüitat, sense saber res.
17: Sabem que l'elecció dels materials és un punt que ens pot fer un canvi amb el benestar. Tenim cases com que acullen, com que abriguen, com que ens fan sentir bé.
18: Va començar a pintar piscines al 64 i les piscines també explicaven una mica els seus amors i els seus desamors. I l'obra es titula Portrait of an Artist, Full with Two Figures, i es va fer el 1972.
19: El cap de setmana no canviarà el món, però el mirarem des d'un altre angle.
15: Els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí, La Primera Pedra, amb Noemí Polls.
19: Perquè en som molts, amb moltes ganes de dir bon dia.
15: RAC 1. Tots som un milió.
19: El perquè de tot plegat.
1: És un quart de 12. Molt interessant el que ha dit Gabriel Rufián fa uns moments, venint a dir, compta fins a 10, senyor president, perquè a la teva esquerra no tens res. Jordi Bosch.
20: Sí, a veure, ja estem amb una barreja de moviments tàctics i estratègics, no? És a dir, si el que persegueix Pedro Sánchez és aprofitar el moment que li pot permetre encetar una campanya amb molta càrrega ideològica, el que li diu l'altre és una cosa perfectament complementària i hauríem de veure si oposada. Perquè el que li està dient és tu pots sortir-te'n més o menys bé, però a la teva esquerra no hi ha temps que hi hagi gaire res. Però la meva opinió és que amb temps o sense temps a la seva esquerra no hi ha gaire res. És a dir, el temps que demana Rufián no sé si pot servir per algo, saps? És em sembla que aquesta batalla diguem, serà molt difícil pel Sumar i per altres partits que estan en aquest entorn. Em sembla molt difícil. No parlo d'Esquerra, eh? Esquerra Republicana, doncs, està preparat, òbviament, com Junts per anar a les eleccions, o el Bloc Nacionalista Gallec, o el Partit Nacionalista Basc, aquest tipus de partits. És interessant, perquè el que està dient és que el PSOE s'ha de coordinar o ha de pensar en construir la seva esquerra. No. Ostres, jo crec que aquesta és una batalla molt difícil. Jo crec que Pedro Sánchez s'ho vol dur ell tot.
1: Sí, senyor. Sí, senyor, és que ells s'ho volen dur tot. És que jo crec que aquesta és la tàctica, el que diu el Jordi Bosch. És a dir, no, ja li va bé amb ell que a l'esquerra no hi hagi ningú i que tot... És a dir, aquí estem parlant, no, això serà de llevar l'Ernest Folk, això serà habitatge contra versus immigració. Jo crec que serà un Sánchez sí, Sánchez no. O sigui, serà això, serà un plebiscit.
2: És compatible, eh?
21: Sí.
1: Serà un plebiscit sobre Pedro Sánchez, això. Sí. És a dir, conmigo o contra mi.
2: Sí. El que passa que això que esteu dient de jo m'ho quedo tot, jo crec que ell amb això té una posició dual. És a dir, hi ha matins que es desperta que sí, que m'ho vull quedar tot i ho vull tot, però hi ha després altres matins que es desperta, agafa la calculadora i veu que per l'aritmètica ell necessita una esquerra, la seva esquerra, molt més forta i no desfeta com la té ara. És a dir,
20: sí, però no pot demanar tres mesos.
2: Purament de números...
20: Ho han de fer en tres setmanes.
2: Sí, no. Perdona. Amb el temps que hi ha és impossible, eh? Però jo el que dic és, ell, si tu li demanessis, necessitaria aquesta esquerra, la seva esquerra molt més forta, que el pressionés molt més, que fins i tot li robés una part del discurs, però com a mínim li donés, no sé, 35-45 diputats, diguem, no? Que és una xifra que ara mateix no li pot donar. Llavors... Home, sense res a la seva esquerra, ho té molt difícil per combatre una eventual majoria absoluta de PP i Vox. Llavors, per mi és un problema estrictament aritmètic en aquests moments.
20: Bueno, però és una batalla perduda així, aquesta, diríem...
21: Quina, la de l'habitatge,
20: no,
21: la de convocar?
2: No,
20: la de les tres setmanes... No, el que està dient Rufián, és a dir, que necessita... El que li està dient és que fa falta un temps perquè reconstrueixi la seva esquerra.
21: Espera't al maig. O sigui, li està dient espera't al maig, que és quan toca.
20: Però jo crec que, tal com funciona aquesta esquerra del PSOE, és que encara que li donguis tres segles, jo crec que no... És a dir, que només arreglaran posicionar una oferta interessant si se'ls hi fot una mica de pressió en el calendari, eh?
21: És que aquí s'han de valorar moltes coses, eh? És a dir, jo entenc que aquest matí els telèfons anaven... què fem, no? Perquè ahir la nit un s'envalentona i diu, vinga, va, doncs, escolta'm, nosaltres ens mantenim ferms, però clar, després tens, ojo que, Rufián alertant de que, ojo que a la teva esquerra tens un desert, i li ha dit, no, cabeza fria. Però també ell ha de mirar que el momentum social que s'està vivint ara amb el tema de l'habitatge, que ha desplaçat altres qüestions que el tenien en el punt de mira, com el cas de Ceuta, com el cas del judici per la seva dona, saps? O sigui, pel que queda, no? Entre novembre i maig, crec que han de fer ara...
1: O més.
21: Bueno,
1: aviam,
21: hi ha uns pressupostos pel mig, ja, que també són...
1: Són les 11:19. Jo crec que agafa una altra embranzida tot plegat, és a dir, aquí hem passat des d'ahir al vespre del no de Junts per Catalunya amb aquesta executiva que es va convocar ahir, s'ha passat d'aquest no als dos decrets, a la possibilitat de Míriam Nogueres plantejar-ne un de nou de cara al futur. Aquí no s'ha de negociar res més, que diu a Isabel Rodríguez, però hi ha un element que és molt important, que és, si es convoquen eleccions, agafa molta força. Avui, Rufián, que normalment sortiria abans de començar començar avui al Congrés la compareixença, una castanya pilonga, normalment, que és el que acostuma a fer Rufián contra Junts, avui no. Avui, quan li han preguntat per possibles eleccions, Rufián ha dit una frase que agafa molt context en aquesta olor d'eleccions. Tira.
0: Que viene con... Hoy van a pagar deudas. Le pido a Moncloa cabeza fría y que entiendan que esto no va de ser una ambulancia emergencia, sino que hay que entender que no tienen nada a su izquierda para poder sumar.
1: No hay nada a su izquierda para poder sumar. Quina frase més contundent de Gabriel Rufián avui. No hay nadie a su izquierda para poder nada, sumar. No hay nada a su izquierda para poder sumar.
20: Well, no hay ni habrá.
1: Mira, espera't un moment, Jordi Bosch. Enric Juliana, des del Congrés dels Diputats. Hola, Enric Juliana, què tal, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia.
1: Què et sembla tot plegat?
22: Cierto que no todas.
3: Interessant, sí, interessant. És un moment interessant perquè, diguem, els elements problemàtics de conflicte social a la societat espanyola doncs estan emergint amb més cruesa que abans, i això provoca, doncs, posicions diferents. Es defensen interessos diferents, sobretot la defensa d'interessos diferents. Emergeix una qüestió que sempre provoca molta tensió quan es col·loca en primer pla, que és la qüestió de la propietat, quan la propietat se sent afectada. I, per tant, les aliances polítiques, quan entren aquests voltatges, es ressenteixen, es modifiquen o es trenquen, no? I això és el que està passant, i crec que és el que passarà aquest matí. En aquests moments, a Espanya no hi ha una majoria. Jo crec que, en realitat, no hi ha sigut des del primer dia una majoria parlamentària, podríem dir, de centre-esquerra, que n'és des de Podem fins a Junts per Catalunya. Això es va coagular un cop per la investidura de Pedro Sánchez, un cop que era decisiu, perquè donava inici a la legislatura. Va tornar a coagular en un altre moment importantíssim d'aquesta legislatura, que és la aprovació de la llei de l'amnistia per als independentistes catalans, un fet en termes històrics fonamental d'aquests anys, potser el més important, al meu entendre, en termes polítics, estrictament polítics. Però després aquest centre-esquerra no s'ha pogut articular, sobretot no s'ha pogut articular en el que podríem anomenar l'agenda econòmica o l'agenda social, perquè els punts de vista i els interessos a defensar són diferents. I ara això apareix amb tota cruesa. Què passa? Bé, el PNB està disponible. El PNB està disponible per aprovar el primer decret perquè la seva competició electoral al País Basc es produeix en la seva frontera esquerra. És a dir, qui juga la majoria al PNB és amb Bildu. A Catalunya, qui juga el futur, i quan dic que juga el futur crec que ho dic bé i ho dic en termes molt literals, amb qui juga el futur Junts és amb Aliança Catalana, que és un partit d'extrema dreta, on la qüestió de la propietat està encesa amb llums intermitents i fosforescents, no? És a dir, i després que el Junts ha treballat aquests anys colze a colze amb la patronal catalana, això no estic descobrint cap misteri, la patronal Foment del Treball ha donat idees a Junts, ha recollit idees de Foment del Treball, ha sigut una aliança real. I, evidentment, la posició de Foment del Treball doncs és adversa a aquests decrets. Per tant, la situació de Junts no és la del PNB. El que vull dir, la veritat de fons emergeix, i aleshores avui es produirà una ruptura. Aquesta ruptura pot portar eleccions. Jo no aniria tan ràpid. No ho escloc, no vull ara fer aquí una feina que no em pertoca, que és intentar adivinar el futur. No ho sé, sincerament. Però per prudència no em deixaria anar encara. Quan Rufián diu a l'esquerra no hi ha res, bueno, és una manera de dir-ho. El Rufián ara està en una fase autoflagelativa, no?, respecte a l'esquerra, que, bueno, li va bé per sortir a la televisió, però vull dir, hi ha una realitat de fons. És a dir, en aquests moments l'esquerra espanyola no té majoria electoral. I, sincerament, crec que en el moment en què hi hagi una convocatòria electoral, el que es dirimirà és quina és la força del Partit Socialista, bàsicament. És la força del Partit Socialista. I en aquests moments jo crec que Sánchez, que és un home bastant addicte al realisme polític, sap que probablement el que ell ha d'anar aconseguir en unes eleccions generals és ser el partit més votat.
4: Uh-huh.
3: Altra cosa és que després tingui majoria parlamentària. Però guanyar per ser el partit més votat, perquè això li donaria una projecció política molt forta en una propera legislatura de PP i Vox, que és la que té més possibilitats. I deixeu-me concloure amb una anotació. Avui Míriam Nogueras parlarà en català en el moment que hagi de fer la seva explicació de vot. Parem atenció que no fos cas que sigui una de les últimes intervencions catalanes en llengua catalana que es permeten al Congrés dels Diputats.
1: Ah, oh, interessant això.
3: No, és que si les coses canvien, les coses canvien, eh?
1: Sí.
3: Si les coses canvien, les coses canvien.
1: Totalment d'acord. Si hi ha eleccions, efectivament, és molt probable, i si guanya qui és, totes les enquestes diuen que guanyarà amb una majoria molt sòlida, és probable que ja no es pugui parlar en català al Congrés, que sigui una de les decisions que prengui el nou govern del PP i de la Vox. No sé si sobre el que deia Enric Julián a Jordi Bosch ha de dir alguna cosa, Jordi.
20: Bé, jo, Enric, bon dia. Sí que coincideixo amb una cosa, que és que Pedro Sánchez està pensant molt en el futur. És a dir, en el futur que va en la seva idea de construir un tipus de partit socialista per sobre dels quadres que el van fer fora fa uns anys, molt progressista, i que aquest lideratge, aquest resultat electoral que el permeti continuar si hi ha una majoria alternativa i no anar una gestora que probablement, si té un pèssim resultat, hi hauria una gestora que aniria probablement a buscar una abstenció amb el PP, i que li permet mantenir-se al front del Partit Socialista. Però, per tant, li preocupa relativament tenir que resoldre que a la seva esquerra no hi hagi una opció que pugui tenir una força electoral, perquè, evidentment, prefereix tenir-la ell si el resultat ha de ser una majoria PP-Vox, no?
3: Sí, però el problema... ell s'ha mogut a l'esquerra, o sigui, a veure, ell s'ha anat movent políticament en funció del temps que vivim. És que aquests esquemes d'esquerra-dreta, a vegades... estem en una fase nova en molts aspectes, no? És a dir, ell està demostrant bastanta agilitat, de vegades un excés de màrqueting, però l'alcalde de Nova York, jo tinc una certa prevenció sobre això de l'alcalde de Nova York, sí. L'esquerra tendeix a fer sants amb tanta intensitat com l'Església Catòlica. Ara, Sant Mandami. Ja veurem, eh? Ja veurem. Però bé, en qualsevol cas, aquest home s'està transformant en una mena de referència. Els alemanys que han guanyat a Berlín l'han agafat com a referència. Ell se'n va directe cap a Nova York i no se li deixa ni un trosset de Mandami amb els seus aliats d'esquerra, no? Ara, la culpa és seva, no? És que els altres no es mouen. Els altres han tingut un problema, a veure. Els altres han tingut una escissió. Estan tots brallats, no es poden ni veure. No se saluden pel matí. Les decisions en política, en tots els àmbits, o sigui, dreta, esquerra, són dolorosíssimes, doloroses, duren temps, els efectes són molt tòxics, i a l'esquerra encara més. Una escissió són 25 anys de mala gaita. I això és el que li ha passat a l'àmbit de l'esquerra, o sigui, el que coneixem com Sumar, Podem, etc etc. I això... al meu entendre, jo us ho dic sincerament, vull dir, això no té solució avui, no en té. En Rufián ha fet com una acrobàcia per Madrid, com molt hàbil, perquè ell en cap moment ha volgut deixar de ser el que serà, que és el candidat d'Esquerra Republicana per la província de Barcelona, no? I li ha anat bé, ho ha fet bé, ha sigut pillo, no? Perquè ha capitalitzat a favor seu, no? No, hem de fer una cosa, no. No? Això està molt tocat, està molt tocat. És bastant irrecuperable en aquests moments.
1: Si em permets, Enric, deixa'm fer-te una pregunta, perquè pel que has dit abans, Enric, és que Sánchez assumeix que no podrà governar i que s'imagina com a cap de l'oposició, resistida des de l'oposició com a secretari general del PSOE, i llavors intentar recuperar la Moncloa el 2030?
3: A veure, siguem clars. Sánchez sap que l'han amenaçat en ficar-lo a la presó. O sigui, no estic ara inventant res. Congrés del Partit Popular. Discurs de José María Aznar en el Congrés del Partit Popular, el darrer Congrés del Partit Popular. Acabarà en la càrcel.
1: Sí, sí.
3: La situació judicial és la que és. És a dir, Sánchez està lluitant per la seva supervivència. Està en un context europeu en el qual els partits socialdemòcrates estan tenen problemes. Bueno, ara acaba de guanyar el Partit Socialdemòcrata a Suècia, però és que la seva candidata també ha dit que no pot, en aquests moments, no pot fer govern perquè no s'acaba de posar d'acord amb els aliats d'esquerra. És a dir, no hi ha país on la socialdemocràcia no presenti algun tipus de problema o d'adversitat. Per tant, jo crec que ell pues, el que vol és, si la situació és adversa, obtenir la millor ubicació possible, la millor situació possible a l'interior de l'adversitat. Quina és la millor situació possible a l'interior de l'adversitat? Bé, pues, ser el partit més votat. Imaginem-nos, el PSOE amb 125 diputats, 125. El PP amb 122. I Vox amb 64. Vale. Hi ha govern PP-Vox, no hi ha dubte, ara. Un govern en el qual Vox marcaria molt el ritme. Atenció. Entre altres coses, i aquí per això us he fet aquesta observació sobre la llengua catalana al Congrés, en un context d'aquesta mena, PNB i Junts, treguin el que treguin, i sincerament crec que Junts no tornarà a treure els 5 diputats que té avui al Congrés dels Diputats, no tindran prou número d'escons com per, encara que s'ho plantegessin, ajudar el PP a governar en solitari. Per tant, aniríem a una dinàmica política nova, que ara ens costa imaginar, però que és dir, escolti, un govern dels dos partits de la dreta amb una forta capacitat d'iniciativa política de Vox, amb el Partit Socialista, encapçalant l'oposició, amb un resultat que fa que no entri en crisi, que Sánchez pugui mantenir-se com a líder del Partit Socialista i que es pugui plantejar anar a unes properes eleccions o bé sortir de la política, però per camí d'un altre encàrrec, d'una altra responsabilitat, d'una altra vida, però no camí de la presó.
1: No, descartes una gran coalició?
3: En aquests moments sí. La gran coalició només es podria produir, la gran coalició que mai ja l'hauríem, no la veurem mai. El que es podria produir és una situació que jo de vegades he anomenat de concertació nacional, que ja va existir en aquell moment en què en el PSOE, quan van fer fora Sánchez, sabeu que hi va haver una gestora que la presidia el que era aleshores president d'Astúries, Javier Fernández, no? Aquells mesos en què el PSOE estava encapçalat per una gestora, hi va haver-hi una política de concertació entre el PSOE i el PP. Governava el PP, Mariano Rajoy, però, diguem-ne, el PSOE li assegurava uns mínims, no? Aquesta política s'està portant a terme avui a Portugal, per exemple. A Portugal hi ha un govern de centre-dreta, governa el PP. Sí, el PP d'allà, que és el PSD, que és un partit com el PP, però una mica més moderat. Una mica més moderat, bastant més moderat. I aquests governen en minoria. No han volgut pactar amb l'extrema dreta, que es diu Chega, allà. Però, aleshores, el Partit Socialista està a l'oposició, però en els moments en què Luis Montenegro, que és el primer ministre, està en dificultats, aleshores el Partit Socialista l'ajuda. És aquest joc d'equilibris. Això, a Espanya, perquè es passés, s'hauria de produir una crisi del PSOE. És a dir, el PSOE s'hauria de situar per sota dels 100 diputats, jo crec que aquest és el llindar de referència, per sota els 100 diputats, que esclatés una crisi, que Sánchez hagués de renunciar a la Secretaria General, que s'obrís una lluita i un joc de bastons extraordinari per la Secretaria General, i que aleshores pues, bueno, guanyés fins i tot una línia pues, que busqués aquesta tendència, que segurament seria ben rebuda per la Comissió Europea i per altres instàncies, no? Escolti, governa el PP en minoria, i l'ajuda al Partit Socialista en situacions d'emergència sempre tindrà el Partit Socialista per no tenir que cedir a les pressions de Vox. Però la dinàmica que estem avui, i penso que la discussió d'avui, la d'avui, d'aquests dies, sobre la qüestió de la vivenda i tot això, porta en direcció contrària. Porta en direcció contrària.
5: Basté.
6: Digue'm.
5: Basté, perdona. Un petit detall que no és menor. Pedro Sánchez ha abandonat l'hemicicle del Congrés dels Diputats i s'ha tancat al seu despatx. O sigui, el debat va avançar, en aquests moments ja estem en debat del grup mixt, Isabel Rodríguez ha acabat dient el que ja sabíem que diria, demanant l'abstenció d'un grup, especialment de Junts, oferint el tràmit en projecte de llei posterior per poder esmenar i per poder-ho millorar i per poder escoltar i negociar amb l'oposició, i tan bon punt acabat Isabel Rodríguez, Pedro Sánchez ha sortit, ha passat pel passadís, s'han anat a la zona del que coneixem com a zona de govern. Això vol dir que necessitava privacitat, entenc, per poder fer gestions, per poder fer feina, i que no podia fer dins l'hemicicle mentre el debat està en marxa.
1: Quan serà el torn de Junts per Catalunya, de Míriam Nogueras?
5: Doncs mira, en aquests moments puja a Coalició Canària, estem en grup mixt, després de 12, 24, 36 minuts. D'aquí a 36 minuts, Junts intervé.
1: Perfecte, el torn de la competència. Molt bé, l'Ernest Folt té alguna cosa que preguntar-li, sí, o dir-li amb l'Enric Juliana.
2: Sí, Enric, bon dia.
3: Bon dia.
2: Mira, et volia preguntar pel PP, que enmig de tota aquesta tempesta, clar, el PP, que des del primer dia ha demanat eleccions i ha dit váyase señor Sánchez. Clar, va començar amb l'amnistia, no se'n va acabar de sortir, va continuar amb la corrupció, la corrupció ha passat a un segon pla, després va venir Ceuta, que semblava que aquí sí que el tenia ben agafat, però Mari Carmen i l'habitatge s'han menjat a Ceuta. Llavors, era preguntar-te per... si estàs d'acord en que la paradoxa podria ser que el PP, que s'ha passat 3 anys demanant eleccions cada dia, potser és el moment en què això l'agafa més a contrapeu i potser és el moment que justament les vol menys. Estaries d'acord amb aquesta hipòtesi?
3: Mira, i crec que hi ha una cosa que és pròpia de l'època i que els periodistes la vivim bastant intensament, que és això dels moments, no? Cada setmana té un moment, i com que tot va molt comprimit, accelerat i tot això, la sensació de que s'acaba el món, de que tot gira al voltant d'un tema de manera obsessiva, com els altres temes no existeixen. En realitat hem estat dos mesos, el mes d'agost, el mes de setembre, on el debat polític espanyol ha girat bàsicament i en molts moments d'una manera absolutament obsessiva al voltant de la qüestió de Ceuta, que és, atenció, que és una qüestió important. Espanya mastegarà durant 25 anys, com a mínim, la qüestió Ceuta i Melilla. Això només acaba de començar. I aquí poden deixar les dents diversos governs. Això durarà anys. Això durarà anys. És un tema important. Ara bé, clar, bé, els temes tampoc. En fi, la vida d'un país té moltes dimensions, té molts problemes, hi ha molts aspectes a considerar i a parlar, hi ha molts conflictes latents i altres que en un moment determinat deixen de ser latents i es manifesten, i ha sorgit la qüestió de la vivenda. Ha sorgit com ha sorgit, perquè ha pogut sorgir d'una altra manera, però ha sorgit així. La lava puja, quan treu una escletxa surt. Això és el que ha passat a Madrid. Aleshores, ara estem en el momentum vivenda, desnonaments, normes pels lloguers. La setmana que ve, que s'aproparà el 12 d'octubre, ja estarem parlant un altre cop de Ceuta, perquè el 13 d'octubre els Reis, i el 13 i 14, van a Ceuta i Melilla. Vull dir que tot es va movent. Per això jo, quan ara aquí sento molt... això és... estem enmig, això és com l'aigua de Vichy que fa les bombolletes. Ara hi ha eleccions, el 29...
5: Hauríeu de veure el Juliana gesticulant. Sí. Fa les bombolletes amb la mà.
3: 29 de novembre, eleccions. Ui, cuidao, sí, podria ser. No és un disbarat pensar això, suposar-ho. Pot ser. Us podria ser que el Sánchez en aquests moments estigui pensant sobre això, no? Però és que passaran més coses, no? Hi ha una... A veure, deixeu-me que faci com una contradicció amb el tema de la previsió electoral. El Pedro Sánchez ha estat insistint durant mesos, sempre, de l'inici d'aquesta legislatura que ningú sabia com acabaria, perquè va començar amb molta complicació, sempre ha estat insistint en que ell arribaria al 2027. Aleshores, si ell convoca ara eleccions, els que defensen aquesta hipòtesi tenen un argument, de dir, escolta, és que ara té a favor una línia de treball argumental, no només argumental, sinó emotiva, forta, mobilitzadora, que és la qüestió de la vivenda. Vull dir, va a les eleccions amb els decrets que avui segurament seran tombats pel Congrés. Bé, d'acord, però és que hi ha un contraargument possible, que és dir, escolti, vostè no ha arribat a l'any 2027. A vostè l'han fet fora, en termes reals, els mateixos als quals vostè els va prometre l'amnistia. Vostè va voler iniciar una legislatura impossible i els que el van ajudar a iniciar la legislatura impossible, finalment, en termes reals, és els que el fan fora i vostè no ha arribat a l'any 27. Per tant, aquesta és una legislatura fallida. Vaja, jo si fos Núñez Feijó ja estaria preparant aquest argumentari. Per tant, a Espanya del que ha d'anar és a una nova fase en la qual hi hagi un govern amb una majoria sòlida, on les coses tornin a ser previsibles, etc, etc, etc, etc. No? És a dir, anem a veure.
1: Enric Juliana, moltes gràcies novament. Continuem parlant.
3: Bon dia.
1: Bon dia. Enric Juliana, des del Congrés, alguna novetat? Des d'allà mateix, amb el Jordi Armenteros, Armen?
5: Mira, Jone Belarra, en aquests gracias moments, que comença a intervenir.
6: Que cogiste tu saco, tu tienda de campaña, y te fuiste a sol, a la acampada de tu ciudad. Gracias a ti, que has estado mal durmiendo y yéndote reventada a trabajar o a estudiar. Gracias a ti, que has participado en las movilizaciones masivas de estos días. Gracias a ti, que has compartido todas las reivindicaciones en tus redes sociales. Y gracias a ti, que sin poder participar, te has sonreído y has pensado, qué bien.
1: No només aquí el sol, podríem... aquí, no només el sol, deixem dir a Iona Belarra, que també hi ha hagut a la plaça Catalunya de Barcelona i altres llocs. És que sembla que si no passa per Madrid, no passa per enlloc.
5: Però és que en aquests moments hi ha una cursa entre Sumar i Podem per apropiar-se de tot el discurs de la Puerta del Sol, que és bastant bèstia.
1: Sí, és el que comentava el Juliana.
6: Gràcies a esta mobilització, Mari Carmen va a poder volver a su casa. Una vez más, la gente organizada demuestra que tiene más poder que todos los diputados de esta cámara y que el gobierno.
5: Basté, Belarra té 3 minuts més. A partir d'aquí puja al faristol el Partit Nacionalista Basc. És de menys a més el debat. Després Bildu, després Junts per Catalunya, després Esquerra Republicana. Serà llarg
1: això. Serà llarg. 17 minuts i les 12. Un segon, sisplau, que de seguida tornem. 3 minuts.
7: A Repsol, volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
22: Un amic? Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
23: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
24: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
25: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
26: Des de les 7 del matí, Big Mac, la botiga del professional de la reforma i la construcció.
27: Transport directe a l'obra amb lliuraments a partir de 2 hores per estalviar temps i, per descomptat, amb assessorament tècnic de professional a professional.
26: Big Mac, la plataforma. Més per tu.
28: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'ONCE, que bé que els surt repartir.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Aquest 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric.
10: Descobreix com vivien, com construïen i com s'organitzaven els ibers amb més de 100 activitats gratuïtes per tots els públics.
11: Recorre els 30 jaciments arqueològics i els 5 museus de Catalunya que formen la Ruta dels Ibers, impulsada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya.
10: Consulta les activitats a mac.cat.
12: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: RAC 1. Aquesta temporada els caps de setmana tornen a ser territori d'informació.
13: Donald Trump l'han hagut d'evacuar del tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca per un atemptat que ha resultat frustrat.
15: De conversa.
14: Si jo puc atribuir-me algun tipus de mèrit acadèmic és que he explicat coses que ja no estan de moda. Que la classe és un acte d'artesania.
15: Són territori d'històries increïbles.
16: Havia acceptat morir-me. No havia tragèdia, estava tranquil.
17: Gira, que hi ha algú. Llavors faig un viratge amb l'helicòpter, acabo d'entrar al barranc i el veig.
15: I també d'entreteniment.
29: S'ha torçat el peu avui.
30: Què t'ha passat?
29: No, venim.
31: És que l'edat no parla.
32: L'edat castiga,
29: l'edat no perdona. Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
15: Els dissabtes i els diumenges de 7 a 2, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
8: El territori del cap de setmana.
15: RAC 1. Tots som un milió.
33: El perquè de tot plegat.
1: Tres quarts, tocats de 12, d'aquí uns moments anirem cap a la seu de Junts per Catalunya a la ciutat de Barcelona per veure com està l'ambient d'aquesta convocatòria que ha fet el sindicat de llogateres per deixar la plaça de Catalunya per anar cap a Sol. D'aquí uns moments també anirem, cap a la seu de Junts per Catalunya. D'aquí uns moments anirem també cap a l'exterior del Congrés, on els manifestants que estan acampats a Porta del Sol i que ara agraïa Ione Belarra estan ja a les portes del Congrés, mentre a l'interior del Congrés crec que qui parla ara és Maribel Vaquero del Partit Nacionalista Basc, eh, m'enteres?
5: No sé si sí, la seva portaveu parlamentària, la podem sentir.
34: Entra al fons de les mesures que recoge este decreto ley.
5: PNB vota favorablement al primer decret i en contra del segon.
34: Considerar si estando ante una crisis habitacional son proporcionales las limitaciones que estos decretos imponen al derecho...
1: Una cosa que té tota la raó del món, la portaveu del PNB, que és que l'urgència no pot ser un context per accelerar el debat i que és inacceptable la falta de respecte que hi ha entre els membres del Congrés.
34: Porque si para proteger a una persona vulnerable limitamos la propiedad, debemos evitar que esa protección termine provocándole un perjuicio económico desproporcionado que llegue incluso a situarle también en una situación de vulnerabilidad. Y ahí entra una cuestión fundamental: ¿qué compensaciones se establecen y el papel de la administración, que debe ser en todo caso la garante del derecho a la vivienda, asumiendo el coste que le corresponda? Y eso es lo que hemos pretendido en la negociación, en esta y en otras. A ello debemos añadir otra cuestión: ¿qué efectos van a tener las medidas que adoptamos sobre quienes quieran acceder a una vivienda mañana? Porque no solo debemos pensar en dar seguridad a las personas vulnerables que hoy pueden quedar protegidas por este decreto, también debemos pensar...
1: Anem primer a Sol, si la gent està tranquil·la seguint a l'exterior el que està passant a l'interior del Congrés dels Diputats, que està, repetim, a l'exterior ple de policia. A l'exterior tenim d'aquí uns moments de Roger Perciba, igual que la seu de Junts per Catalunya, on tindrem d'aquí uns moments a... d'aquí uns moments també a Mariona Martínez perquè ens expliqui exactament què està passant en aquesta seu de Junts per Catalunya i si han pogut accedir perquè ens havien dit que precisament la seu, el que està en un passatge de la ciutat de Barcelona, està batallada. Ara de seguida ho sentirem. De moment continuem escoltant la portaveu del PNB.
34: Una pèrdua de vivienda habitual, y esto lo hemos hablado muchas veces. Los datos de Euskadi son claros. Entre 2023 a 2025, los contratos de alquiler habitual han disminuido en un 27,92%, mientras que el alquiler de temporada ha aumentado un 52,30%. La fuga de vivienda hacia el alquiler de temporada es considerable, pues esta fuga afecta también a familias vulnerables y a quienes están buscando una vivienda habitual. Ministra, usted y yo hemos hablado mucho y hemos estado en la última semana al teléfono constantemente. Hemos negociado, hemos demostrado voluntad de acuerdo, dejándonos también pelos en la gatera, como la ley del suelo. Pero una cosa no quita la otra, no es recomendable legislar en caliente, no lo es. Es una advertencia de primero de derecho, ni legislar en caliente, ni ad hoc, ni de forma precipitada, y mucho menos en una materia tan compleja como la vivienda. Y ahora estamos ante un decreto ley en un contexto social y político que nos obliga a posicionarnos a mano alzada, por lo visto. Y tras valorar los pros y los contras, hemos apostado por un sí. Un sí por responsabilidad, pero un sí crítico también. Con muchas dudas, ministra, se lo tengo que reconocer y usted lo sabe. Porque de haberse aprobado hubieran sido necesarias más medidas. Sobre todo para asegurar el acceso a una vivienda a los que hoy llaman a la puerta y preguntan, ¿yo cuándo podré independizarme? Porque estas personas que están hoy solidariamente y legítimamente protegiendo al vulnerable y manifestándose para proteger al vulnerable de los desahucios deben saber también que necessitamos que mañana haya más vivienda disponible.
1: Està parlant el PNB. Un segon, perquè no em recordar que teníem un altre bloc de publicitat, i de seguida ens anem cap a l'exterior de Sol i de l'exterior de la seu de Junts per Catalunya al passatge Bofill de Barcelona.
15: RAC 1.
0: Ara Ziman, conjunts de suèter i leggings per nadó per 6 euros i el conjunt de suèter amb pantalons infantils per 10 euros. Ziman, tan senzill com això.
2: Del 2 al 4 d'octubre, Esparreguera es converteix en l'escenari del millor circ contemporani amb la 6a edició de La Palanca. Espectacles i tallers per a tots els públics, a sala i als carrers i places. Recorda, del 2 al 4 d'octubre, t'esperem a La Palanca. Més informació i compra d'entrades a lapalancafestival.cat.
3: Festival de la Velocitat de Barcelona. Les carreres de GT més espectaculars del planeta tornen. Arriba la GT World Challenge.
4: Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche, tots lluitant per la victòria al circuit. I torna Valentino Rossi.
3: Reunió d'ultracars, vehicles tan exclusius que no veuràs mai pel carrer.
4: Totes les entrades donen accés al paddock i a veure l'expo de cotxes modificats.
3: Del 2 al 4 d'octubre al circuit. Entrades a festivaldelavelocitat.com.
4: Pàrquing i nens gratis.
6: Ara, el Cabatast és l'escomostra, on l'escomós es troba. Del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Escomostra. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Organitza l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
7: El Festival Internacional de Música Sona Mollet celebra l'onzena edició del 30 de setembre al 4 d'octubre.
18: Amb joves promeses i grans intèrprets de jazz, piano, música sinfònica i de cambra.
19: Gaudeix de Paula Vilà Quintet, d'Art Sinfònica Jove, Daria Piltiai, El Cemis i Mollet Jazz Band.
18: A més, amb finalitat solidària, tota la recaptació es destinarà a la Fundació Josep Carreras. Visita cultura.molletvallès.cat.
20: Raúl, a Galeries del Tresillo han començat els dies sense IVA.
21: Però si a tu no t'agraden les promocions...
20: Aquesta sí. No pagar impostos em fa sentir com si visqués a Mònaco. Beethoven, anem a passejar per la Place du Casino.
22: Dies sense IVA a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb preus de Principat. Galeries del Tresillo.
23: Mamma mia. Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamialmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
30: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
31: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
32: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
31: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
32: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
0: Ara a Ziman, samarretes bàsiques de màniga llarga per dona, 2 per 7 euros. I lots a 2 boxes per home, 2 per 10 euros. Ziman, tan senzill com això.
15: RAC 1, tots som 1. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
1: 5 minuts i les 12. Hola, Polls, bon dia.
35: Hola, bon dia. Doncs tots recordem els grans moments d'Iniesta, però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Doncs ara podreu descobrir-ho, descobrir la seva història des de dins, els records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista. Iniesta Experience és el joc interior des del 28 de setembre a Barcelona. Trobareu les entrades i tota la informació a iniestaexperience.com.
1: guestexperience.com.
35: Ah, exacte.
1: Estarà bé això, eh? Estarà molt bé. 5 minuts i les 12, ara sí que ens anem cap a l'exterior. Primer del Congrés dels Diputats, on sembla... Perdó, Armenteres, crec que ja parla Bildu, oi?
5: Sí, en aquests moments un dels portaveus de Bildu a la tribuna. Un detall. Isabel, o sigui, quan ha acabat Maribel Vaquero, res, fa un minut, Isabel Rodríguez, la ministra, s'ha aixecat del seu escó i se n'ha anat a fer dos petons a Maribel Vaquero en agraïment, entenc el discurs, però sobretot a la posició del Partit Nacionalista Basc.
1: Tu creus que tornarà Pedro Sánchez per quan llegi el discurs de Míriam Nogueras?
5: És una molt bona pregunta. No, i no ens aclareixen què està fent Pedro Sánchez en aquests moments al seu despatx.
1: A quina hora? Ara va Bildu? Després de Bildu?
5: Ara estem a Bildu, després de Bildu ve Junts per Catalunya,
1: o sigui,
5: d'aquí
1: ja, ja ve,
5: a 8
1: o sigui,
5: minuts.
1: No? 8 minuts,
5: sí, i després Esquerra. Que el discurs de Rufián d'avui també serà dels,
1: maco,
5: serà
1: maco,
5: dels serà que passaran.
1: Us entrem a la competència aquí a RAC1, evidentment. Anem cap a l'exterior del Congrés. Suposo que de tranquil·litat a aquesta hora del matí, Roger Perciba? Corain.
8: No, tranquil·litat.
1: Dic tranquil·litat, que no passa res, vull dir, que no passa res.
8: No passa res excepcional.
1: De moviments.
8: Sí, no, però tranquil·litat, gens, eh? Aquí a l'exterior del Congrés hi ha molta tensió. De fet, hi ha centenars, jo diria que milers, fins i tot de persones, perquè, evidentment, la policia ha fet una tanca, a més, molt evident. No són unes tanques normals, sinó que són unes tanques molt altes per impedir que la gent passi des del que és la carrera de Sant Jerónimo fins al frontal del Congrés dels Diputats. Ara mateix ja, com deia, molta atenció aquí davant del Congrés dels Diputats. Com diu el tòtic, una calma tensa, però hi ha reivindicacions molt, enceses en contra del govern, en contra del Partit Socialista, en contra de Sumar. Ja, per exemple, veiem una gran pancarta que diu PSOE y Sumar, responsables de nuestra miseria. Su burbuja ya estalla. Derecho a techo. És a dir, ara mateix ja...
1: Vaga general, i aquí sento crits. Gràcies des de la seu de... Baix de la seu, perdó, des de la porta del Congrés.
8: I es parla, perdona, eh? I aquí ja és un clamor popular, diguéssim, que aquesta gent va ja de cara a reclamar una vaga general.
1: Efectivament, ja se'n parlava també des del Sindicat de Llogateres a Catalunya a través de l'Arcarazo. Deixa'm dir també una dada que em passa el Jordi Juan des de la Toja, que és que Carlos Cuerpo, que no és diputat, el ministre d'Economia, ha parlat a la Toja i ha marxat corrent novament cap a Madrid, malgrat que la idea és que es quedés tot el dia. Finalment, Carlos Cuerpo torna a Madrid.
5: Ups, sí. Basté.
1: Per això et dic que ups, que la tornada sigui a Madrid.
5: Això és una crida de files de Pedro Sánchez, vine cap aquí.
1: Efectivament, veurem què passa. Ui, Bundó, la que t'espera demà. Últim minut per arribar, i a tu, Armenteres. Com sempre, però Armenteres ja forma part del mobiliari de la casa, com sempre. Hi ha un minut per les 12, molt ràpidament, la Mariona Martínez des de la seu de Junts per Catalunya a Barcelona. Alguna novetat, Mariona?
9: Doncs bé, aquí al voltant d'un centenar de persones protesten davant aquesta seu de Junts. El clamor és el mateix que comentava el Roger des de Madrid, el de la vaga general. Els manifestants aquí han fet sonar claus, fan crits de vergonya i això, de vaga general. Aquesta és la principal reivindicació des d'aquí.
1: Perfecte, moltes gràcies, Marion, i moltes gràcies també a l'Ernest Folk, a la Cristina Puig i al Jordi Bosch. Doncs Jordi, en fi, un bon cap de setmana.
10: Doncs Jordi.
1: I pendents,
10: una abraçada.
1: I pendents diumenge a les 9 de la nit del partit del Girona, també, eh?
10: Sí, senyor.
1: Que vagi
10: sí,
1: bé senyor. Contra el Mallorca, Montilivi. Gràcies, una abraçada i una gràcies a tots, a tot l'equip de la redacció d'informatius de RAC1, del món a RAC1 i del departament tècnic que ha fet possible aquest matí, en fi, de bojos. Però, en fi, que encara continua, perquè encara continua parlant del representant de Bildu i just després sentirem també la representant de Junts per Catalunya, la clau de volta a tot plegat. Fins dilluns a les 6 en punt del matí. Gràcies, bon dia i bona hora.
11: Notícies.
2: Xavi Pardo.
10: Bon dia, són les 12 en marxa. Aquesta hora al Congrés dels Diputats, del debat sobre els decrets de l'habitatge, que si no hi ha una sorpresa majúscula quedaran en paper mullat. Junts ja ha anunciat que hi votarà en contra i ara el govern espanyol s'esforça a convèncer-los perquè, si més no, s'abstinguin i així puguin tirar endavant. Tot plegat mentre la brama d'unes eleccions anticipades cada cop pren més força i alguns partits ja en parlen obertament. Anem cap a Madrid des del Congrés. Jordi Armenteres.
5: Sí, debat en marxa, torn de Bildu que acaba en aquests moments. Per tant, en breu, la posició de Junts per Catalunya i Esquerra. Última petició del govern espanyol cap a Junts per tal que no bloquegin els decrets de l'habitatge, perquè amb la seva abstenció no cal ni que hi votin a favor, tirarien endavant. La ministra Isabel Rodríguez ara fa uns minuts els deia que gairebé han recollit totes les seves peticions.
11: Han estado trabajando, han compartido ese trabajo con la opinión pública.

0: les mateixes files del PSOE, s'admet que és un plantejament perquè s'ha arribat a un coll d'ampolla. El PP torna a exigir les eleccions i des de l'esquerra, dues veus. La primera, ministra Pablo Bustindi, a Televisió Espanyola.
1: Bueno, el run-run lo he visto, ¿no?, porque está por todas partes. Nuestras organizaciones políticas de la izquierda se van a reunir el domingo para analizar el escenario, en cualquier caso, y vamos a estar listos para lo que sea. Y las siguientes elecciones, cuando sean, cuando se convoquen, van a ser un referéndum sobre el derecho a la vivienda, sobre la gente trabajadora, los inquilinos y los pequeños propietarios y los fondos por el otro lado. Y la derecha española ha dejado bien claro, lo va a dejar aquí, de qué lado está.
0: I en aquests moments comença a intervenir Míriam Nogueras, la sentim en directe, defensa el no als decrets de l'habitatge.
2: Encara que no sigui allò que voldria escoltar. Enmig de tot aquest soroll existeix la veritat. I la veritat va una miqueta més lenta, però la veritat arriba. I un bon exemple de tot aquest soroll és la piulada que ha fet el president del govern de l'Estat espanyol, el senyor Pedro Sánchez, que diu que això va d'escollir entre la majoria social i els especuladors. I només cal llegir l'article 1.1, l'article 1.4 i l'article 2.1 per saber que els especuladors podran seguir comprant, podran seguir especulant i no es frenaran els desnonaments si s'aprova aquest reial decret. Per tant, una cosa és el titular, senyora ministra, i l'altra és el que recull la llei. I quan parlem d'habitatge, la diferència és massa important com per amagar-la darrere d'un eslògan. Pedro Sánchez i també el president Illa, que coneix la realitat de Catalunya, i molts de vostès, estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida, que és alimentar una falsa esperança. Vostès estan fent promeses que sí, que sonen molt bé, però el que es mereix la gent és la veritat. Perquè quan la política queda atrapada pels titulars, pel populisme i pels extrems, la política deixa de ser útil. Senyora ministra, el que calia era començar a rectificar les polítiques que ens han portat a aquesta escalada de preus, no a ser reincidents en elles. Defensar el dret a l'habitatge amb responsabilitat i pensar en aquesta majoria social és fer lleis que funcionin, lleis que solucionin els problemes i no que els agreugin, lleis que protegeixin a totes i cada una de les famílies. Per tant, avui, això va de ser honestos amb la majoria social o seguir alimentant una esperança que tots vostès saben que aquest reial decret o aquests dos reials decrets no recullen. És un moment molt greu. I nosaltres, de veritat, ministra, ens vam creure que vostès posarien per davant poder començar a solucionar el problema, apostant per polítiques que sí que estan funcionant a altres països, per sortir del marc mental que durant masses anys s'ha anat instal·lant i és que estem condemnats a viure en lloguer de manera permanent i de manera precària i que els nostres fills estan condemnats a viure en habitacions. Ens vam creure de veritat, senyora ministra, que estaven vostès disposats a revertir la nefasta tendència dels darrers anys i que s'obria, per tant, una oportunitat per poder enviar un missatge d'esperança a la gent, i és que viure de lloguer en una habitació no ha de ser l'horitzó dels nostres fills. L'horitzó dels nostres fills ha de ser que puguin tenir un habitatge propi i una llar pròpia.
0: Però vostès... Veu aigua en aquests moments, Míriam Nogueras.
2: Senyora ministra...
0: Per cert, s'ha adreçat a Pedro Sánchez, ho hem explicat abans. Pedro Sánchez ha abandonat l'hemicicle. En aquests moments està reunit amb bona part de ministres a la zona de govern del Congrés dels Diputats.
2: Qualsevol...
0: Nogueras té 12 minuts per defensar la seva posició, després serà Gabriel Rufián.
2: Hem de fer lleis amb el màxim rigor i la màxima solvència, però sobretot hem de fer lleis que funcionin i que solucionin els problemes. I avui no hi ha cap jurista que signaria aquests reials decrets. Senyora ministra, aquest reial decret permet que els fons segueixin comprant, segueixin especulant,

0: i es segueixi desnonant. La proposta que nosaltres li vam presentar, tot això ho frenava. Però el més greu ja no és que vostès no s'hagin atrevit amb els fons, perquè no s'han atrevit. El més greu de tot és que amb qui sí que s'han atrevit és amb milers de famílies que s'esforcen i que aguanten ofegades un cost de la vida cada dia més alt. Ministre, aquests dos reials decrets provocaran l'efecte contrari del que pretenen? Sí. Des de la publicació d'aquests reials decrets, més de 4.000 habitatges han estat retirats del mercat, senyora ministra. Trobar habitatge serà cada dia més complicat. La nostra responsabilitat és generar seguretat, senyora ministra, no inseguretat. I si vostè vol que els preus baixin, però cada vegada hi ha menys pisos disponibles i cada vegada els fons voltor tenen més propietats, perquè aquest reial decret així ho permet, serà impossible que els preus baixin. Si vol protegir a les persones vulnerables, però el que fa vostè és traslladar el cost d'aquesta protecció a una altra família, vostè el que està fent no és resoldre la vulnerabilitat. Vostè el que està fent és traslladar-la. Traslladar la vulnerabilitat a una altra llar. Vostès, PSOE, Sumar, Podemos, governen des de fa 8 anys.
1: Doncs són les paraules en directe des del Congrés dels Diputats de Míriam Nogués, la portaveu de Junts per Catalunya, explicant...
2: Escolta, que no comença la competència!
3: Ara comença, però...
2: Ja són les 12 i 8!
3: Sí, però estan parlant de lo dels pisos.
1: L'actualitat ens està passant per sobre, Angelines, ja fa dies.
4: Bueno, per sobre i per tot arreu ens està passant l'actualitat, doncs,
1: sí. Sentíem en directe a Míriam Nogués explicant la posició de Junts, aquest no als dos decrets de l'habitatge, acusant el govern espanyol d'amagar-se darrere d'eslògans i assegurant que aquests dos decrets no posen fre ni els desnonaments ni els fons voltor, que vulneren els drets dels petits propietaris i que generen inseguretat jurídica. Això, mentre Nogueres parla al Congrés dels Diputats, hi ha protestes tant davant del Congrés, a les portes del Congrés,
5: però no,
1: també a Barcelona, davant de la seu...
5: Esteu parlant de la Míriam Nogueres i no ha dit res del planxat.
3: Bueno, és que no, ara no és moment de parlar del planxat, estem parlant d'altres qüestions. En Xavi Pardo...
5: Mira, el teu micròfono ara, és que no em va el micròfono.
3: Jo li poso...
5: Però com que no és moment de parlar del planxat de la Míriam Nogueres?
3: Perquè ara hi ha un tema més important, que són aquests dos decrets de Pedro Sánchez i tot això, que ja veiem que la cosa va pel pedregar, no? Deies, Xavi, o què? O hem d'esperar a què?
1: Hem d'esperar pel que fa als decrets, que avanci aquest debat i que tinguem aquesta votació que es preveu cap a l'hora de dinar amb alçada i un per un, diguéssim. Per tant, tots
6: Xavi,
1: quedaran retratats i veurem què passa. Però vaja, és
6: Xavi,
1: la crònica d'una...
6: Xavi, veurem què passa... Ja t'ho dic jo, què passarà?
3: No, però...
5: Li podem dir entre tots?
3: No,
5: dame una N! No,
3: sí.
5: Dame una O!
3: Sí.
5: No. Tots junts!
7: No!
8: Sí, ja podem acabar el butlletí.
1: Sí. Aquest no el podem donar per descomptat. El tema seran les conseqüències d'aquest no. Si hi ha unes eleccions anticipades o com es gestiona aquesta derrota parlamentària.
8: Anticipades eleccions, jo crec que...
6: Sí, ho ha dit en Xavi Pardo.
1: I a banda del que està passant avui al Congrés, l'altre gran tema del dia són els aiguats a les Terres de l'Ebre, que estan fent molt de mal. Les pluges ja han acumulat més de 150 litres per metre quadrat en alguns punts del Montsià i del Baix Ebre i encara descarreguen aquesta hora, Mònica Usar.
9: Sí, fins i tot han arribat a superar els 250 litres per metre quadrat entre ahir a la tarda i avui al matí. Molta aigua que està caient en zones com, per exemple, les cases del Canal, Perelló, Mas de Barberans, l'Ametlla de Mar o Santa Bàrbara, i ara mateix continuen aquestes pluges, tot i que a poc es van apartant d'aquesta zona més afectada del Montsià i del Baix Ebre, però continuen encara afectant l'extrem sud del país, també zones del Pla de Lleida, costa i prelitoral de Barcelona, i durant la tarda es mantindran, sobretot a la Catalunya central, al sud, Pirineu, Prepirineu i també el prelitoral. I al cap de setmana no fem net i continuen els xàfecs.
8: Buah, increïble, és l'actualitat realment...
6: Jean-Paul, ja està, se'ls diu moltíssimes gràcies als companys informatius, continuarem...
8: Però mira'ls als ulls una mica, no, que també són persones.
6: Però que t'estic parlant a tu...
8: No, són periodistes, però també són persones, això s'ha de recordar de tant en tant.
6: Que se'ls hi ha de dir moltíssimes gràcies als companys informatius. Tot just comença ara la competència.
8: La competència.
10: I ara sonarà la sintonia.
5: Moltes gràcies.
11: Minut a minut de RAC1.
12: Més fàcil.
11: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
12: Actualitzada.
11: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
12: Renovada.
11: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
7: Escolta.
10: Ciutadans de Catalunya.
11: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Òscars. Aquí comença la competència.
6: Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
8: Olesa!
12: Sí!
8: Gavà!
12: Sí!
8: Les Corts!
12: Sí!
8: Sant Cugat!
12: Sí!
8: Feliu de Guixos!
12: Sí!
8: Tàrrega!
12: Sí!
8: La Cabina Geltrú!
12: Sí!
8: La Romana!
12: Sí!
8: La Vila Olímpica!
12: Sí!
8: L'Eixample!
12: Sí!
8: La Corunya!
12: Sí!
8: I Cádiz!
12: Sí!
8: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
6: Són les 12 i 12 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
3: Bon dia, Òscar Dalmau.
6: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
3: I el control tècnic hi ha en David Valverde avui.
6: Sí, senyor, si us acabeu de llevar, heu de saber que...
3: Heu de saber que sembla que no tiraran endavant cap de les mesures per protegir el dret de l'habitatge, que ara mateix ja hi ha sobre la taula, ni el Parlament ni el Congrés Espanyol de Madrid.
6: Saps què va molt bé per protegir el dret a l'habitatge?
3: Aviam.
6: Comprar-te un pis.
3: Sí, home, sí. No, amb el que portis a la butxaca, no?
6: Jo vaig comprar un pis en el seu dia.
3: Home, en el seu dia.
6: A mi no tinc cap problema.
3: En el seu dia. Vostè ho ha dit, en el seu dia és bastant definitiu. Que sigui en el seu dia, no ara.
6: En el meu dia, en el meu dia me vaig comprar un.
3: Sí, però estarà...
6: Anys després, un altre.
3: D'acord.
1: Encara va millor, no?
3: Sí, però estarà d'acord amb mi que abans potser sí que era relativament fàcil, o si no fàcil...
6: No, és que jo no vull comprar perquè jo prefereixo llogar. Doncs pues atents a el que us diré ara, eh? Llogar és tirar els diners, eh?
3: Sí. Escolti.
6: Per lo que et costa un lloguer,
3: sí, home, sí.
6: Fa una hipoteca.
3: Sí. Una hipoteca, però...
6: Això és una frase meva, eh?
3: Sí, no, clar.
6: Després hi ha un munt d'economistes que s'han apuntat al carro.
3: Has de donar l'entrada abans, tot això. En un país normal no hauria de ser així. La gent podria triar entre...
6: Però... Protesta, senyorita! Protesta!
3: Sí, però què protesta? O sigui,
1: contra
3: sí.
1: Què?
3: Exacte.
6: Aquí el problema està clar. Us agrada treballar? No.
3: Bueno, no. Els de Tàrrega ja han dit que no.
9: Ja consens.
6: El públic que ha vingut avui, gent que no treballa.
3: Sí, no, home, gent que no treballa. Potser s'han demanat festa per venir avui.
6: No, res, aquí tota la gent que heu vingut de públic, és que el que us agrada és que el papà Estado us compri un pis i així ens poder continuar dedicant-vos a viure de subvencions i de beques i tocant al metro versions de xarango amb un ukelele.
3: A veure,
6: per favor, que ens coneixem.
1: Al metro de Tàrrega.
6: Sí, que ens coneixem.
3: Ara mateix, al Congrés de Madrid debaten els dos decrets d'habitatge que va aprovar en Consell de Ministres del govern de Pedro Sánchez. Crec que parla el portaveu d'Esquerra Republicana, que és Gabriel Rufián.
6: Sí. Mira quin tupé.
3: Sí, bueno.
13: Como el decreto de Junts, ¿no? Presumiendo. De hecho, es un decreto...
1: I ara es pot parlar en català al Congrés, em sembla.
13: ¿Por qué? ¿Por
8: ya ha arribat l'extrema dreta!
6: No, sí, és Gabriel Rufián. Fixa't el que ha dit, eh? Diu, només tinc ganes de plorar. Els valents que surtin al carrer sense escorta. Això s'ha dit el Gabriel Rufián.
13: Aquí el problema no és que ustedes sean de derechas.
6: Déu-n'hi-do, eh? Aquesta frase és d'una obra de teatre, eh? Solo tengo ganas de llorar.
3: Ho ha dit Gabriel Rufián.
6: Los valientes que salgan a la calle sin escolta, eh?
13: Se va a vender que yo, en fin, soy español, y es que soy el PSOE...
6: I què passa? No passa nada.
3: No, ja... Que hi ha de dolent.
6: Va, Gabriel Rufián fa 8 anys que està fent oposicions a ministre del PSOE.
3: Bueno, doncs al final jo suposo que tindrà sort, encara que sigui, no sé, qui hagi de venir ara. En Pedro Sánchez no hi ha hagut sort... A veure, què, ara?
6: A veure, què diu?
3: Home, què diu?
13: Sí. Aquí hay partidos, coalición canaria, PNV, que tienen opciones diametralmente diferentes a nosotros y van a permitir que este decreto se vote.
6: Fixa't.
13: El problema es que ustedes aquí... No
6: jo, sentint Gabriel Rufián...
3: Sí, no ha dit ni una frase, o sigui, ni una paraula, ni una lletra.
6: Perdona.
3: Gabriel.
6: Ara li he dit bé el nom. Gabriel.
3: Gabriel.
6: Gabriel Rufián.
3: Sí, és més difícil dir Gabriel que Gabriel.
6: Posa mal, perquè a mi jo trobo que de fondo a Gabriel Rufián el que li falta és música.
3: Però què no música?
6: Sí, bueno, puja.
3: Ja sona com si fos un micro...
13: ¿Tienes intereses inmobiliarios? ¿Lo sabe todo el mundo?
6: Teatro.
14: La tuya es puro teatro.
3: Bueno, escolti, no podem continuar així.
14: Falsedad bien ensayada, estudiada si vola, caro.
13: Esto es mentira. Ustedes están aquí pagando una deuda y la pregunta es por qué.
14: Igual que en un escenario.
3: No, o sigui, no cal...
14: Finges tu dolor barato. Hòstia.
13: Que sus intereses particulares...
14: Tu drama no es necesario.
3: Sí, sí.
14: Ya conozco ese teatro.
13: Mentira.
3: Sí.
13: S'ha acabat? Mentira.
3: Oh, s'ha acabat d'Espanya, eh? Pensava que l'havia clavat, eh? No. Doncs em sembla que estem en condicions de connectar amb el Congrés dels Diputats, allà mentre el representant d'Esquerra Republicana doncs, fa tot aquest speech relacionat amb aquestes dues lleis a l'habitatge. Allà, com sabeu, hi viu i dorm sota un escó el delegat de RAC1 a Madrid, en Jordi Armenteres. Jordi, bon dia.
15: Bon dia.
5: Jordi!
15: M'he quedat sense paraules amb aquesta resposta. Escolteu, ara que parlàveu del teatre, sí, esteu veient la televisió vosaltres?
5: Sí.
15: Ajudeu-me a descriure això. A veure, Gabriel Rufián, quan ha pujat a l'hemicicle, al faristol, el que ha fet és agafar un 400, 500 papers que té a la seva dreta, que diu que són tots els correus electrònics que ha rebut en aquestes últimes hores demanant el suport a aquests decrets. I llavors, si us hi fixeu, a la seva esquerra hi té unes claus de casa seva dient que aquest és el debat o un bitllet de 50 euros per retreure a Junts la posició en aquesta votació tan transcendental.
5: Juli.
15: Llavors, Rufián en aquests moments no va amb la impressora, que és la gran imatge de Rufián d'aquests últims anys, però sí que va amb aquest bitllet de 50 i amb les claus.
5: Mare de Déu, senyor, 50 euros o no? Què fas avui amb 50 euros? És que no en tens ni per mitja lliure de llenci, eh?
3: No, que entre el Real Madrid i Gabriel Rufián, qui està fent l'agost a Madrid, són els venedors d'impressores.
8: HP.
5: És veritat.
3: Doncs això, ha passat de la impressora conceptualment al bloc de 500 d'això i té realment un bitllet de 50 molt ben posat allà sobre.
5: Jordi, en una estona s'ha de votar si els dos decrets tiren endavant. La primera pregunta és clara. Tiraran o no tiraran endavant? I la segona és, per què no tiraran endavant? Sí, ja veig que t'has avançat. És ràpid, en Jordi, eh? Sí.
15: No tiraran la primera endavant, és no tiraran endavant, perquè sabem tothom que votarà, perquè hi ha una majoria de dretes que ho tombaran. Aquesta majoria de dretes en aquests moments la escenifiquen Partit Popular, Vox, Junts, la UPN i un diputat no adscrit, que és l'Ortega Smith, que el van fer fora de Vox.
5: Hombre,
15: si us en recordeu.
5: Aquests els foten fora dels llocs, però mai reneguen el seu escó, eh? A l'Abascal aquell, no, com es diu?
3: Ortega Smith.
5: No, el que ha anat a la presó del PSOE.
3: Avalós també hi va ser.
5: Avalós va ser també en diputada no escrita durant uns quants temps.
3: No escrita.
5: Escrita.
15: Aquesta majoria suma 178 vots i els favorables són 172,
5: però escolta,
15: que són tota la resta de partits.
5: Però Jordi, i llavors
15: el resultat de la votació, si vota tothom, si no hi ha un error d'última hora, si no hi ha vots invàlids, si tothom s'acaba presentant, el resultat en principi és aquest.
5: Però i per què voten? T'ho diré jo.
3: Què?
5: Teatre! Tot junts! La tuya es pura!
3: A veure, un moment, s'ha de votar perquè és com funcionen les democràcies. De moment, doncs, tu fas una proposta, la portes al Parlament, al Congrés, allà on hi hagi la sobirania, que en aquest cas la sobirania a Espanya és a Madrid.
5: Tu te creus que estan no sé quants diputats hi ha, i tu me diràs, Jordi, 1.500 aquí al Congrés dels Diputats.
15: 350.
5: Bueno, més o menys. Més o menys, és que sempre va al detall.
15: Els comptes són fàcils. Són 350 diputats, un secretari i secretària per cada dos diputats, un assessor per cada tres i un supraassessor per cada quatre.
5: I la taquimecanògrafa, que no la comptes? Aquesta també treballa.
15: Llavors el personal de funcionaret, que són 600 i pico.
5: Fixa't, tota aquesta gent que hi ha aquí...
8: Hi ha uns mims que porten uns guants blancs, que són els que porten l'aigua.
5: No, són mims. Són una mena de conserges, no sé com n'hi diuen.
8: Uxiars.
5: Escolta'm una cosa, Jordi. Avui és divendres.
15: Sí.
5: Som a Madrid. Jo estic preocupat pels diputats del Congrés, per si s'allarguen molt aquestes votacions, que no s'haurien de fer perquè ja se sap el que sortirà. Me pots confirmar, Jordi, que sent avui divendres i treballant a Madrid ara mateix, a la sortida del Congrés,
6: estan tots els cotxes dels diputats amb els motors en marxa. Perquè just quan s'hagi votat la cosa aquesta, tots sortiran corrents per marxar de cap de setmana a llocs tan exòtics com Segovia, Palència o Ávila. M'han dit que la...
15: I Burgos, per favor.
6: La Sierra Burgalesa. M'han dit que el cotxe de la ministra de Vivienda, el xofer, està carregant maletes. Brics de caldo a Neto. I pasta maravilla, com per no haver de sortir de la segona residència en 3 mesos, que a aquestes senyores li caurà la cara de vergonya.
15: Isabel Rodríguez, Puertollano, eh?
6: Puertollano. Ojo, que s'ha acabat la funció i estan aplaudint, puja! Hi ha aplausos! Sí.
15: Mira, acaba Gabriel Rufián, agafa tant les claus de casa seva com el bitllet de...
6: Sí, s'ha acabat Gabriel Rufián i hi ha aplausos. Per què? Perquè això és... Teatro! Lo tuyo es puro teatro! És que és una funció de teatre.
15: Defensarà la posició de sumar a Gerardo Pisarello, dels Comuns, candidat a les eleccions a Barcelona, probablement per això també és el portaveu que en aquests moments intervindrà.
5: És català. És el...
15: Hi ha vents electorals, com sabeu, hi ha un xup-xup creixent als passadissos, en el sentit que sembla que hi ha d'haver una resposta política de Pedro Sánchez d'aquesta derrota que serà tan sonora, perquè és una de les votacions ja no d'aquest curs polític, sinó d'aquesta legislatura. Convocarà o no Pedro Sánchez eleccions en les properes hores? És la gran pregunta.
3: Sí.
15: És la gran pregunta, ens la fem nosaltres, però que se la fan els polítics. I aquí tothom està engreixant maquinària electoral.
3: Hi havia
15: aquelles dues finestres, semblava, març-juliol.
3: Sí.
15: Si treu fotografies, perdoneu que jo a través de la
3: no,
15: pantalla...
3: No, no ho sé.
15: No aconsegueixo...
5: Puja l'àudio, que ho està explicant.
16: És de Madrid. Todavía sigue ingresada en el hospital Gregorio Marañón por no poder pagar el alquiler.
15: Foto de Mari Carmen a l'escala.
6: Sí.
16: Ceja es de Cornellà, de La Paz. Está embarazada de 7 meses.
5: Mare de Déu, si ha d'ensenyar una fotografia de cada persona que està en risc de ser desnonada o l'han desnonat...
3: Apagaran els llums i quedarà ell sol parlant.
5: És que no s'estan aquí fins demà passat, eh?
3: Escolta una cosa, Jordi, el govern espanyol, que recordem que és el més progressista de la història, vol arreglar en una setmana el que no ha estat capaç d'arreglar en 8 anys que fa que manen. La pregunta és, en això del Congrés avui, qui guanyarà el Premi Butaca Millor Interpretació? Pedro Sánchez, Míriam Nogueras de Junts o el tupé de Gabriel Rufián? Perquè, clar... I en tot cas, quan acabi tot això, en Pedro cada dia ha de sortir a dir si fa o no eleccions, quin marge tindrà?
15: Seria un plantejament. Avui heu dit moltes coses i algunes les esmenaria, perquè de fet el decret antidesnonament, si ho recordeu, ja va ser vigent durant 2 anys a causa de la crisi econòmica derivada de la guerra, de la invasió de Rússia a Ucraïna.
3: Sí.
15: Durant 2 anys hi va haver congelació de lloguers, hi va haver prohibició de desnonament si no hi havia alternativa habitacional. Això és el que va quedar derogat pels vots precisament de PP, Vox i Junts, amb aquell argument que deien que això obria la porta a les ocupacions.
3: Sí.
15: Ara s'intenta recuperar allò anant una mica més enllà, garantint que els lloguers no pugin per l'IPC o que hi pugui haver una contenció de preus,
6: segur.
15: I sobretot que els contractes no tinguem un problema, que és que quan acabem el contracte, cop i volta ens canvien les condicions i ens puguin apujar els preus d'una manera molt abusiva. No? Això és el que es debat en aquests moments. De fet, són mesures que ja han existit durant molts mesos i que ara diria que és des de febrer-març que va quedar derogat aquest últim decret, perquè era un decret que no era permanent sinó que s'havia de prorrogar. Llavors el debat és aquest en aquests moments, o sigui, mesures que ja teníem, uns drets que ja teníem que vam perdre i que ara s'intenten recuperar precisament pel clam social que hi ha en aquests moments sobre la taula. Realment això ho canviarà tot. Això ho canviarà tot, la votació d'avui al Congrés. I políticament aquí tothom s'haurà de posicionar i ja veurem què respon Pedro Sánchez. De moment, insisteixo, ho hem explicat abans al final del Basté, Pedro Sánchez ha desaparegut del debat, se n'ha anat al seu despatx, està reunit amb ministres, el Basté explicava que Carlos Cuerpo, que avui és a la Toja, que hi ha allò del foro de la Toja, allà de la Galícia, que és on hi tenia una intervenció, Carlos Cuerpo, vicepresident primer, s'havia quedat tot el dia a la Toja, i ha tornat, i podem interpretar perfectament que aquí ha trucat a Pedro Sánchez dient vine cap a Madrid, ell és vicepresident primer, això vol dir que hi ha d'haver moviments polítics de calat en les properes hores.
3: Sí.
15: O sigui, i a partir d'aquí podem especular el que vulgueu, però és evident que coses n'han de passar.
6: Pedro Sánchez.
3: Ho vaig avançar fa 3 dies en aquest programa i estic convençut que hi ha eleccions.
6: Què li ha passat? Què passa? Que estàs malalt?
3: No, perdona, les coses com siguin, eh?
6: Sí.
9: Vol sentir, tens raó.
8: No, no, és veritat, ho va dir Òscar Andreu, jo votaria per ell.
3: Farem una cosa, que és connectada tu, amb tu, Jordi, d'aquí una estona.
5: A veure, per veure si parles, si parla, connecteu quan parli algú que tingui algun pis de lloguer. Un pis per llogar, sí. Perquè trobo que els que són propietaris...
3: Sí, vostè no han tingut veu.
5: En fi, no han tingut veu.
3: No,
5: van,
3: no,
5: a per, van a per nosaltres, vull dir, no. Per l'enveja, eh?
9: Per l'enveja.
5: Perquè jo tinc, doncs, bueno, dos principals, que de dos principals n'he fet 8 pisos cada principal. Sí, perquè això és l'art del pladur.
3: Sí, però l'art del pladur és un art japonès.
5: És un art, Posar pladur és un art, Realment, depèn com el posis, sí. Doncs això és un principal de l'Eixample.
3: Jo crec que el seu ja
5: es transforma en 8 pisos.
3: Sí.
5: Està molt bé,
3: Jordi, connectarem amb tu d'aquí una estona per veure si hi ha algun canvi en el sentit de les votacions o algú ha imprès més fotos i documents amb una impressora Hewlett-Packard o de xorro de tinta.
15: D'acord, fem una cosa. Jo m'escaparé passadissos, perquè avui és d'aquells dies que t'enteres més del que passa als passadissos que no del que més vindrà Vox d'aquí un moment. Escolta, tampoc ens interessa saber gaire què dirà Vox, perquè ja sabem el que dirà. Llavors,
1: un moment, Jordi, que Conrad Consum vol fer una aportació.
15: Endavant, Conrad, endavant.
5: Estic fent aquesta pregunta a sobre des de fa tota l'estona.
3: A veure, Jordi, estem parlant del Congrés,
5: sí,
3: eh?
5: Sí, el Congrés dels Diputats, que tota aquesta votació que anirà per llarg, la cosa...
3: O no.
5: Jordi, la pregunta important ara mateix... Quin és el menú del dia al bar del Congrés? Tu que t'hi hauràs de quedar a dinar avui. La relació qualitat-preu. Ho hem mirat, això, no?
15: Estem emprenyats, Conrad. Mira, el Congrés... Ara no us estireu dels cabells, els que en teniu.
5: Ai.
15: El menú del Congrés, de ranxo, valia 6 euros amb 40. Valia.
5: Fa 30 anys que no he vist un menú a 6 euros.
3: No, ni ningú.
15: Valia. Fa unes setmanes ens el van pujar 8 i mig.
5: Déu-n'hi-do.
15: Hi ha 6 primers, 6 segons i un bufet d'amanides per si vols substituir-ho. I llavors t'ensurció sempre d'una carn a un peix a la planxa. Si no vols les coses aquestes més greixoses que et solen servir.
5: Si
15: voleu pujar, pujo la planta 3 i us ho dic.
5: Home, sisplau, però cantant. No. Els plats s'han de cantar.
3: No, però deixem que el Jordi faci passadissos, podem connectar amb tu d'aquí 10 minutets o una cosa així.
5: Que és paleta, ara.
3: No, que faci passadissos.
5: Que ha de fer passillos.
3: No, ha de fer passillos, però els ha de fer la informació.
5: Rajola, posa-hi terrazzo, que ara s'ha posat molt de moda.
3: Sí, gràcies, Jordi.
5: Que vagi bé.
3: Ara fins ara. Vinga, fins ara.
5: Bueno, és que, escolta, amb el tema aquest de l'habitatge...
3: Sí.
5: Això és de l'habitatge, és terrible, eh?
17: Sí, és terrible.
5: Perquè mira tu la notícia que em va enviar ahir la Pilarín. És que la tinc aquí... Mira el WhatsApp que tenim amb les amigues. Mira, llegeix tu mateix.
3: Ara ho he de mirar jo.
5: Llegeix aquí.
3: Aprovecha ahora esta oferta en juguetes sexuals.
5: No! Aquest no! El de sota!
3: Ah, hòstia, bueno, perdoni.
5: Oh! És que des de luego... És que no.
3: Creu, però és que m'ha dit llegeix aquí, jo he llegit allà
5: i
3: és el primer que
5: llegeix. Home, no, era
3: la de sota. Sota,
5: porta el mòbil que ja ho llegeixo jo.
3: Què diu? Aviam.
5: És una notícia del diari, ara.
3: Això dels juguetes, què?
5: No són fa... T'interessa?
3: No, perquè clar...
5: Això és la Consolín que fa per se.
3: Ah, fa per se. Dient la Consolín normal.
5: Sí. Ja te li diem Consoladorín, a vegades, no? Mira, que ja ha vingut la Consoladorín. Sí.
3: És molt
5: Consuelo,
3: complicat.
5: És Consuelo, eh? Sí. Deu-vos a un guàrgling i s'hi posa Consoladorín. Vull dir, això és una broma que fem entre les amigues. Sí. Bueno, total!
3: Què passa ara?
5: El diari ara. Mireu el titular, si hi ha problemes amb l'habitatge. Susana Griso relata les seves dificultats per trobar pis. Patapam! Com us heu quedat?
3: Bueno.
5: No m'invento, eh?
3: No, ja.
5: Que ho ha confessat ella mateixa al seu programa, que aquest que fa a l'Antena 3, que es diu Espejo Público.
3: Público.
5: Que el fa els matins.
3: Sí. Si vol la sentim, perquè tenim el tall al moment en què explica aquestes dificultats per trobar pis.
18: Yo me he pasado 4 meses. Yo, que se supone, y perdonadme que haga de agrado con la U y cuente mi experiencia personal, pero yo, que se supone que tengo una nómina y que tengo garantías, no he encontrado un piso en alquiler.
5: Ho veieu?
3: Sí, no?
5: Pobre Susana Griso. Sí,
3: ha faltat a Pissarello ensenyant una fotografia de Susana Griso, no encuentra.
5: Escolta, no feu broma, eh? Aquesta dona s'ha gastat tots els diners en el casament i el banquet a la Costa Brava aquest estiu per 250 convidats, eh?
3: Bueno, escolta, no era poca cosa, era un senyor casament.
5: Escolta, què voleu que us digui? A mi em fa pena la Susana Griso. Bueno. Ara passaré a recollir entre el públic tot... pots de llenties i cigrons, sisplau, per portar-li a Susana a veure si així pot menjar algú calent avui. dia, eh?
3: Ella ho ha dit, que té una nòmina, se supon que cobra una nòmina. Diu, bueno, pues, suposo que sí.
5: Escolta'm, que la gent, fixa't si ho està passant malament la gent, aquest és el resum, que en aquest país no troba pis ni Susana Griso.
3: Bueno.
6: No, Susana Griso troba pis de trobar.
1: Sí, però diu que ha trigat més temps, ha trigat molt de temps.
3: Bueno, quatre mesos.
1: Però no és gaire temps.
5: Bueno, quatre mesos és perquè deu estar buscant pis de 400 metres quadrats amb piscina olímpica al menjador.
3: Sí,
5: i de pisos així, doncs, bueno, no n'hi ha gaires.
3: No, has de trobar.
5: És així, entres a l'idealista, piscina indoor. Doncs, bueno, trobaràs dos, tres.
3: En el menjador.
5: Efectivament, sí. Bueno, i si parlem de la Griso, també hem de parlar de la de Colau.
3: Sí.
5: I l'habitatge, la que va ser presidenta de Barcelona.
3: Presidenta de Barcelona, va ser alcaldessa de Barcelona.
5: Que es veu, bueno, la que manava, durant molts anys, eh?
3: Sí, no sé si...
5: Doncs es veu que la de Colau...
3: Sí.
5: L'han desnonat de casa.
1: No, no, l'han desnonat de casa.
5: Todes som els Mari Carmen. Mari Carmen Colau.
3: No,
5: a partir d'ara se li ha de dir Mari Carmen Colau.
3: No, home, no. Aquesta setmana l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, ha dit que no pot pagar el pis on vivia de lloguer i s'han hagut d'anar a compartir pis.
5: Fixa't, eh?
17: Soc llogatera i vivia fins fa pocs dies en el pis de lloguer en el que portava més de 15 anys, però amb un sou sol no podia. I el he hagut de deixar. I m'he hagut d'anar a compartir pis amb un familiar. Sí, sí, perquè no... Clar, jo, aquell pis de lloguer vam entrar amb la meva exparella, el pare dels meus fills, però quan ens vam separar fa 4 anys vaig passar a tenir que pagar un lloguer amb un, només un salari.
3: Bueno...
5: Bueno, és que sí, sí, és un pam d'això també, eh?
3: Sí, sí, un pam de...
5: La gent es separa, es divorcia... I, bueno, després, gent divorciada o separada, vivint...
3: I amb feina, eh?
5: Sota el mateix sostre, perquè, clar, no pots, no pots.
3: No sé... Perdoneu una cosa que surti jo, ara, i tal.
5: Bon dia, Dani Fornells, què vols, ara?
3: És que esteu parlant de tota aquesta gent que no troba pis, refugiats immobiliaris, que, com Ada Colau o Susana Griso...
5: Bueno, no, crec que no podem comparar els desnonaments i la situació de la població en general amb aquests dos casos. No compararia.
3: Sí. No sé què dius. Bueno, total...
5: No m'escoltes, no, quan parlo, no...
3: No sé si l'escolta. Ho senti, però cap de les dues coses.
5: Però ni em sents ni m'escoltes, ja.
3: Sí, sí, sí, gràcies. Bueno, total, que tenint en compte que la pobresa s'està democratitzant, m'he vist obligat a fer l'emprenedoria i he creat una ONIE.
5: No? ONIE.
3: Sí, IE, per ajudar el nou proletariat perquè pugui tenir pis.
5: Però com es diu aquesta ONG?
3: Títol provisional es diu Dòlar Mari Carmen, no? Aleshores, tenim tot de pisos a disposició de gent com Susana Griso per acollir a gent que està patint la crisi a l'habitatge, en la seva pròpia pell i en la del seu servei. Sí, no? Perquè no només vas amb una persona, tu vas amb altres persones que també són...
5: Convius.
3: Convius.
5: Convius, bueno, convius. Comparteixes pis, comparteixes casa...
3: Ala. O sigui, hi ha una ala que ja es tenen les personetes aquestes.
5: Personetes, què vols dir?
3: Persones.
5: El personal de servei, vols dir?
3: Exacte, sí.
5: Xofer, jardiner...
3: Sí, sí, sí, veig que saps de què va trobar.
5: Majordomia.
3: Sí, majordomia, exacte. Per exemple, tenim a l'Avinguda Pearson un petit zulo de 600 metres quadrats amb un terreny de 4 hectàrees i pica privada.
5: Hòstia.
3: El cavall l'has de posar tu.
5: Home, ja, ja, ja.
3: És molt just per una família de 3 persones perquè només té una piscina. O sigui...
5: Escolta, no, nani,
3: això em sap greu,
5: no? Tu creus que una família necessita més d'una piscina?
3: Home, és broma, no? O sigui, per favor, si tens una mica d'essència humana, mai has de compartir piscina amb cap altra persona. O sigui, no es pot tocar l'aigua que hagi fregat la pell d'algú més pobre que tu. Com, no sé, una criatura d'aquestes, no sé... O és que pots estar banyant en una aigua on en algun moment algú d'esquerres, per exemple, ha sucat els ous, no? O sigui,
5: va,
3: això, vale. Això ho heu pensat, no?
5: Prou,
3: o sigui,
5: prou, no, prou,
3: si
5: deixem-ho
3: a favor, si esteu a favor de... Com es diu aquestes gotes
5: ja està,
3: que us preneu?
5: Targeta vermella.
3: No, home, no. Per això les dues paraules que més poden fer, saps quines són?
5: No.
3: Piscina i municipal. Tot junt. Tot junt. Així que, bueno, moltes gràcies i recordeu que podeu fer ingressos a la meva ONIE, Dòlar Mari Carmen, sense fronteres.
5: Ara, sense fronteres,
3: Dòlar
5: Mari Carmen sense fronteres.
3: És una ONIE que estem treballant, pues...
5: ONIE, eh? O sigui, no és una ONG, és una ONI.
3: Yeah.
5: ONIE.
3: ONIE, estem treballant en llocs deprimits com, per exemple, Bonanova, Passeig de...
5: La...
3: No?
5: Lloc deprimit.
3: Estem Avinguda Pearson.
5: Sí,
3: no?
5: Pearson.
3: In Pearson. Estem treballant també a Pedralbes una mica, també, perquè comencem a veure brots negres, i estem treballant amb tota aquesta gent que, clar, o sigui, si tu ets pobre, estàs acostumat a la pobresa, però quan no estàs acostumat, el sotrac és molt més heavy. Estem amb aquesta gent.
5: Ja. Bé, escolta'm.
3: Volem acollir.
5: Gràcies, Nani. Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
3: Tot seguit les repassem.
19: No cal moure el carrer per explicar la competència.
6: Bé, doncs reprenem el tema del dia de la setmana. De fet, no n'hem deixat de parlar perquè les lleis que haurien de regular el mercat de l'habitatge no tiraran endavant.
8: Ja, ja ho he sentit tota l'estona, les lleis espanyoles... Perdoneu una cosa, que us veig molt excitats tot el dia. On éreu quan el 2022 el Tribunal Constitucional Espanyol va tombar la llei catalana de l'habitatge que limitava el lloguer? On eres tu? On eres tu, Hiti? Escolta'm,
6: estem a explicar la notícia. Parlem de l'actualitat, no del 2022,
8: Perfecte,
6: Mohamed.
8: No parlem del 2022, parlem del 2024. On éreu el novembre del 2024 quan el Constitucional Espanyol va tombar l'obligació d'oferir lloguer social de la llei catalana d'antidesnonaments.
6: Bueno, doncs
8: que quan el problema és de l'exfuncionària de Madrid, que correu cap al Decalón a comprar una tenda desplegable. Vinga, ja he dit el que volia dir, bon cap de setmana, i crideu amb mi aquesta proclama que acaba amb Espanya i comença...
6: Ja està, he tancat jo avui. Molt bé, un momentet, perquè sembla que l'Armenteres té una notícia d'última hora.
3: Sí. Breaking news.
6: Ah, s'han quedat sense tinta la impressora del Congrés.
3: No ho sabem. Jordi Armenteres, bon dia i bona hora.
15: Hola.
3: Què?
6: Última hora?
15: És una notícia d'última hora, vol dir una cosa, i llavors no sé què voleu que expliqui.
3: Que m'expliqui. Sí, digues, perdona.
15: El passadís està bullint, el pati està bullint, hi ha una mena de porra de si anem o no anem a eleccions generals, que serien el 29 de novembre.
6: I a la olla del cocido del menú del bar està bullint o no està bullint?
15: Ah, per això em demanava. Ah, sí, he pujat a la cafeteria de la Teresa, mira que hi ha per dinar.
6: Home,
3: ens ha enviat la fotografia del menú del dia.
6: Posem una mica de música. Home, música
15: aquesta
6: celestial.
15: Aquesta era la notícia d'última hora, de veritat?
3: La notícia d'última hora... algú ha de posar una mica de seny. Has dit el 29 de novembre, Jordi? 29 de novembre és aquest ronron que hi ha, és aquesta mena de...
15: És el primer diumenge. O sigui, per convocar eleccions, tu les convoques amb 54 dies de marge, tant bon punt signes el decret. Llavors, el primer cap de setmana és el diumenge 29 de... Ho dic bé, que el 29 de novembre és un diumenge, no?
6: Hombre!
3: Ara toca hem de confirmar.
15: 29 de novembre, sí.
5: Diuen aquí que sí, un noi que té un calendari al cap.
3: Sí, 29 de novembre. Sí, confirmo.
15: 29 de novembre. És el primer diumenge, 54 dies. Hòstia. Ara, voleu anar al menú?
8: Va.
15: Menú de la cafeteria del Congrés dels Diputats.
6: Sí. Vinga.
15: 2 d'octubre de 2026.
6: El que menjaran avui.
15: 2, 3, 4, 5, 6, 7.
6: Després de no aprovar cap decret i que la gent estigui emprenyada com una mona, aquesta gent s'anirà a dinar els següents.
15: Amanida de llenties amb brots de soja i daus de tomàquet?
6: No res.
15: L'amanida
6: de llenties
15: sopa de les vaques, no? Carbassa i gengibre?
6: Oh, carbassa i gengibre, però què collons és això?
15: Fabada asturiana?
8: Ara!
3: El vegetarià que interessa.
6: Vale.
15: Espaguetis amb bolets i trufa? Són molt dolents.
3: Això no ho diu el menú, eh?
6: Doncs digue'ls-hi, que això ja ho poden retirar del menú. Fora.
3: Fora de tot.
6: Fora. A veure, el següent.
15: Coliflor gratinada?
6: Coliflor?
3: Sí.
6: O què li agrada la coliflor? Però què és això? Però qui és el xef?
15: Si no t'agrada la coliflor gratinada, també tenen coliflor amb AOVE, que no sé què és AOVE.
6: Però quin collons?
20: Oli d'oliva verge.
3: Ah, sí, que sí. O això és un programa d'aquests del Photoshop.
6: Però escolta'm una cosa. Però qui és el xef del bar del Congrés dels Diputats? Una vaca. Però què collons és això?
3: Coliflor gratinada.
15: Esperi, perquè també hi ha caldo de putxero, si em vol.
3: Caldo de putxero.
6: Ojo! El xup-xup. Ens agrada.
15: Anem als segons?
3: Sí.
6: Vale, vinga, va. Espera, apunta'm fabada asturiana, si podem fer un tastet de fabada asturiana... Mitja reacció. Sí? Fabada asturiana i de caldo de putxero.
3: Que és el Jordi Armenteres, no és el cambrer del Congrés.
6: Bueno, però va apuntant ara, i ell anirà, sí, que mira.
3: Segons. Aviam, què tenim de segon plat?
15: Porc agredolç amb verdures?
6: Bueno! Ja hem tocat, ja hem tocat.
8: Cuina oriental, eh?
6: El porc, bueno.
15: Bacallà gratinat.
6: Val, m'agrada.
15: Que no està malament, depenent de quanta estona fa que ha sortit del forn. Molt perquè bé. Això és un bufet d'aquells que va estirant. Va.
3: Quantes vegades has tirat?
6: Se sap tots els trucs,
3: masses,
6: eh?
3: Sí. Masses, exacte.
15: Masses.
6: Bueno, també tenim porc, bacallà, a veure què més.
15: Contra cuixes de pollastre?
6: Bueno, bé, cuixetes, sí, això també. Què més?
15: També hi ha un wok de tofu amb verdures i amudes, que és el plat begui.
3: El plat begui, eh? Wok i tofu, les dues paraules que més...
6: Hòstia santa, només podria ser pitjor si fos...
15: I llavors, clar, si vols una cosa saludable, tens l'amanida en un bufet... I llavors tens l'opció de peix i de pollastre a la planxa que te'l fan al moment. I si no...
6: Menjar la planxa és de covards.
3: Un moment. Si no, què?
15: Tens plat únic, que és una hamburguesa completa que porta de tot, amb moltes salses.
6: No.
3: Que no
15: I una altra cosa... No. i una altra cosa que es diu...
20: Va, aviam, si ho arregles, va, arreglem-ho, això, va, vinga.
15: Yuca asada con espinacas salteadas.
20: Però, ¿qué collons?
21: Una patata.
15: Tofu espaciados.
20: Però...
15: I garbanzos.
20: Dic, però...
15: Con una salsa no sé com, balsànica, con lima i cilantro.
20: I el
15: cilantro
20: tros? El
15: podríem eliminar, no?
20: I no hi ha tros?
22: No, no hi ha tros.
21: Coco rallado, eh?
20: No hi ha tros, sí. Coco rallado. Qui vol un tubercle? Això. El forn. Fota-te'l al cul.
22: Home, no, no, però què diu?
20: Bueno, li pot dir al Jordi, no, no, amb educació, no, gent, que li digui al xef.
22: Hi ha gent vegetariana que menja això.
20: Escolta.
22: Ara, perdona, això són pets 4 dies, eh?
20: Sí. Això tenim. Tot de vegetarians al Congrés, sí, dels Diputats, i per això aquestes lleis i aquestes votacions i aquestes històries.
22: Home, no, però si cada cop hi ha més...
20: Gent que menja iuca.
22: Sí. Hi ha civilitzacions.
20: Gent que menja iuca no pot votar. No pot, és que no té criteri.
15: Aquest seria un gran debat, eh? Perquè sí, podem menjar patata perquè hem de menjar iuca.
22: Bueno, ara l'altre.
21: Ara sortirà... Votem al Congrés.
22: Sí, ara Gabriel Rufián està comentant aquest tema. Sí. Bueno, és la dictadura wok. Wok amb tofu, sí, concretament.
6: Bé, Jordi, deixem aquí el menú, sí, del Congrés perquè hem d'anar a publicitat, però tornem de seguida. La
22: Vinga, va, gràcies.

0: 1.
1: A Repsol volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
3: Peugeot.
4: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
6: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... A aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles... Cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
7: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
8: Quan vulgui.
7: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
8: Tot el temps que vulgui.
7: I totes les bombolles que vulgui?
8: Totes les bombolles que vulgui.
7: I tot el relax que vulgui?
8: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
9: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Marc Márquez, per protegir casa seva confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
12: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
11: Truca a Verisure al 900-903-744.
13: Verisure.
14: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
15: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
14: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
15: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
14: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
15: Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés.es.
16: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses... Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
17: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: Aquest supercap de setmana batem el rècord de l'estalvi a l'engròs. En format estalvi, un quilo de llonces de porc a 5,49, t'estalvies un 11%. I 500 grams de mental ratllat a 3,69, t'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
19: Vinga tots, cap amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
20: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
21: La competència.
22: Jo ja no fumo, només vapeixo.

0: Ja tornem a ser aquí, això és la competència. Noemí Polls, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia. Mireu, vinc a recordar que la cursa de RAC1 es corre a Platja d'Aro,
0: sí.
1: Així que és la 11a edició de la cursa. Ah. És diumenge 18 d'octubre i són 5 quilòmetres. Ja per tant, us heu d'apuntar. Trobareu tota la informació i les inscripcions obertes a la cursa de RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, a Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac, Assegurances i Torrons Vicenç i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Doncs vinga, tothom a córrer. Moltes gràcies.
2: Vinga,
0: continuem pendent del Congrés espanyol, on s'han de votar els dos decrets de llei d'habitatge que proposa el govern de Pedro Sánchez.
3: Mira, ara parla el Patxi López.
0: Ara parla Patxi López.
4: Encara hi és, eh?
3: Aquest tio quants anys porta aquí vivint del mòmio?
4: 187.
3: Ojo, eh?
4: Sí.
5: Aquest va ser president gràcies a que van il·legalitzar un partit i tota la pesca, i aquí està, no? Que viene la ultradereixa, però si tu has il·legalitzat el partit...
4: L'Endacari va ser, sí.
0: Bueno, doncs això, Junts ha anunciat que hi votarà en contra, per tant, ja podem dir que aquest decret no s'aprovarà avui, però s'haurà de votar igualment.
3: Pues escolta, tots junts.
6: Teatro, lo tuyo es puro teatro.
0: Bueno, una prèvia al concert d'Oques Grasses.
3: Sí, sí.
0: Perdoneu una cosa, bon dia, bonjour,
3: bon
0: James Bond, com estàs? Com esteu? Teniu mal de cap i mal de gola com la meitat dels catalans aquestes setmanes? Us està passant alguna cosa així?
4: Sí. Doncs aquí en Bruí, sí, la Noelia és que sí.
0: Perquè pot ser Covid o que ja teniu una edat per sortir de nit entre setmana i en nifar betum de sabata. Podria ser una de les dues coses. O les dues coses alhora.
4: Tenim exactament aquesta edat.
0: Sí, bueno, ja ho sé. Tu ets molt jove per l'edat que tens.
4: Sí.
0: Què tal? Com estàs, Bru? Què m'explica? M'expliques alguna cosa o no m'expliques res?
4: Sí. Has vingut per una trucada, em sembla.
0: Sí, he de fer una trucada directa a Madrid, perquè avui la cosa passa per la capital del reino amigrega.
4: Sí.
0: Truquem a Madrid per lo dels pisos. A Tevi de Foix. Truca, sisplau, al verde.
7: Vinga, truca, va.
0: Tevi?
7: Sí.
0: Ai, ara m'he avançat.
8: Tevi de Foix, Tilimbo i de l'altre, what can I do for you, chocho?
0: Tevi, que sóc el Duque, bon dia.
8: Uy, Duque, ¿cómo estás?
0: Sí.
8: Bueno, ya contesto yo, está buenísimo.
0: Gràcies, molt bé, escolta. Te truco per saber quin ambient es respira avui a Madrid, a punt de votar la llei d'habitatge.
8: Uy, madre de Dios, lo de la vivienda, estoy cansadísimo ya del tema, ¿eh? Estoy más cansado que el peluquero de la niña de exorcista.
0: Ja, però tu per sort vius molt bé, en canvi hi ha molta gent que ho està passant fatal, perquè no es pot pagar un lloc on viure, l'àrea metropolitana de Barcelona, especialment,
8: sí, que s'han fet tota aquesta llei,
0: però clar, com són lleis catalanes...
8: Que sí, que los catalanes siempre, catalanes siempre lo pasáis peor que el resto de españoles.
0: Bueno.
8: Y mira, si tiene problemas con la vivienda, Duque, en dos palabras, sauna sueca.
0: ¿Qué?
8: O finlandesa, la que sea. Ahora no te me hagas la loca, si no te puede permitir un alquiler en Barcelona, pues múdate a una sauna de esas donde vas a sudar y lo que surja.
0: Sí, bueno, pero no
8: puedo... Ya me han dicho que en Barcelona vas mucho a la sauna.
0: Bueno, yo es que obra los poros.
8: Que prácticamente en tu segunda residencia, sí, lo abre todo, sí.
0: Escolta, la situación muy fumuda, Tevi, que un de cada cuatro desnonaments son a Cataluña.
8: Oye, pues escúchame, si tan mal lo pasas, vente para Madrid conmigo.
0: No.
8: Que tengo un piso de propiedad y te puedo alquilar una habitación por un módico precio.
0: ¿Ah,
8: 900
0: sí?
8: euros por ser tú.
0: Ah, no, va.
8: ¿Cómo es aquello que decís los catalanes? Casa me va es casa vostra,
0: sí.
8: Si es que hi ha coca i bambú.
0: No, cases d'algú. I sí. Això és d'encisa.
8: Ay, espera un momentito que me entra una clienta, perdona.
0: Sí.
8: Nena, ¿qué tal? Estás estupenda, Miriam.
0: ¿Qui,
8: pero vamos.
0: ¿Qui és?
8: Miriam Nogueras, la de Jung.
0: Ah, Jung.
8: La de Jung, sí.
0: Carl Jung.
8: Guapísima.
0: Sí.
8: ¿Qué tal? Hacemos lo de siempre, ¿no? Así, lavado y planchado. Sí, baño de queratina, sí, mujer, y tal. Tengo la hormigonera de queratina aparcada aquí fuera.
0: Bueno, perdón, es corta. El penjo, ya dirás qué tal.
8: Uy, el pencho.
0: Sí.
8: Cómo me gustas cuando te pones así.
0: No, que penjo literal.
8: Vente pa' Madrid, que te he comprado cuerdas nuevas para hacer bondage.
0: No,
8: Y seré yo el que te pencharé.
0: No.
8: Ay, que te pencho yo, mira. Que te pencho yo. Que te pencho en la boca.
0: Doncs sí que ens ha pencès, sí.
9: Nosaltres som la competència.

0: Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
1: Hem de venir dos homes.
0: RAC 1.
2: Enguany, el Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi, una òpera que s'ha de veure almenys un cop a la vida. La producció està dirigida per Shirin Nashat i compta amb les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Bechawa. Compra ara les entrades a liceu.cat. Tens temps fins al 15 d'octubre.
3: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
4: Celebra la 31a Festa de la Verema del Bages a Artés.
5: Descobreix els cellers de la Dea o Pla de Bages a l'emblemàtica mostra de vins de la plaça Vella.
4: Dissabte incorporem vermut musical, a més de gastronomia, actuacions en directe i activitats per a tota la família.
5: I diumenge no et perdis la Fira d'Artesania, el comerç local i els millors espectacles.
4: Del 3 al 4 d'octubre t'esperem a Artés. Més de 30 anys fent cultura de vi.
6: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 2:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
7: Instal·lador, instal·ladora, aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
8: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
7: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
8: Acredita't a efintec.cat amb el codi EFINTEC26. Efintec, impulsant una nova era energètica.
9: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
0: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: RAC 1. A RAC 1 t'informem cada dia. Des de la credibilitat i la proximitat, les notícies que més t'interessen des d'allà on passen. Les veus que has d'escoltar, la informació que has de saber. A RAC 1, 14:15. Cada dia, de 2 a 3, una hora per saber què està passant. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora al capdavant de les redaccions d'informatius i esports de RAC 1. A les 2, totes les notícies al 14:15. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Tots som un.
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
12: Peugeot.
13: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
14: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
15: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata... O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació amb projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
17: Multiòptiques presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. MU. Només a Multiòptiques.
18: De perdre la veu a Xambala,
12: a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents, de veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
18: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
19: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
18: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
20: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
21: Increïble.
20: Platònic.
21: Patata. L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
20: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé.
22: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
23: Aquest 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric.
24: Descobreix com vivien, com construïen i com s'organitzaven els ibers amb més de 100 activitats gratuïtes per tots els públics.
25: Recorre els 30 jaciments arqueològics i els 5 museus de Catalunya que formen la Ruta dels Ibers, impulsada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya.
24: Consulta les activitats a mac.cat.
26: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
28: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
27: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
28: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
27: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
28: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.
29: Si vols fer la compra bé,
30: inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles, com el del raïm a granel origen Espanya a un preu imbatible d'un euro amb 99 al quilo, o els quarts de la cuixa de pollastre origen Espanya a un preu imbatible de 2 euros amb 59 al quilo. Fins al 4 d'octubre a Carrefour.
31: Ja s'acaba això, eh? Bravo!
32: Hem de marxar pràcticament explicant, però també, crec que això és rellevant, que a Tortosa, a Amposta... Que està plovent una barbaritat, en parlarem ara, suposo, que hi ha emergència per pluges torrencials al sud del país, al sud del Principat.
33: Encara va, allò del debat, aquí al
32: debat,
33: Congrés?
32: Sí, sí. Però això, que han caigut 265 litres per metre quadrat a l'Ametlla de Mar, per exemple, i que la cosa va colar.
34: Ara ens ho explicarà la Mònica, ho sap, que acaba d'entrar en aquest estudi, perquè avui es veu que faran les notícies, el que fan del butlletí... Sí. Ho faran des d'aquí, no?
32: Sí, això la gent normalment no ho sap.
34: Doncs pues ja està. Aplaudiu!
32: Ara, bravo!
33: Nosaltres ho deixem aquí, però tornem dilluns. Bon cap de setmana. Feu bon des. I avui les notícies amb Núria Travessa, bon dia.
35: Hola, bon dia.
33: Amb Xavi Rocamora, bon dia.
32: Bon dia.
33: I amb la Mònica Usart, també. Bon dia, Mònica.
35: Bon dia. Sí, perquè continua en marxa el ple del Congrés, que si no hi ha sorpreses d'última hora tombarà els dos decrets antidesnonament del govern espanyol.
33: Claro.
35: Ja es parla d'eleccions espanyoles a finals de novembre. Última hora, Jordi Armenteras.
36: Sí, debat en marxa, a punt d'acabar el primer decret. Per tant, som pràcticament a l'equador d'aquest ple del Congrés dels Diputats. La votació, però, no va fins més enllà de les dues i serà amb alçada, serà lenta. Hi ha un xoc frontal en aquests moments entre Esquerra i Junts. Els 7 vots de Junts són els que tombaran el decret de l'habitatge, perquè la suma d'aquests 7 vots amb tots els de PP i Vox sumen més que tota la resta. De fet, Gabriel Rufián i Míriam Nogueras han intervingut en aquesta darrera hora. Hi ha hagut un xoc frontal de posicions amb Catalunya com a protagonista. En aquests moments està intervenint Juan Bravo, el portaveu econòmic del Partit Popular, que defensa el no a aquest decret amb arguments que són semblants als de Junts per Catalunya. Veiem en aquests moments com la ministra de l'Habitatge, Isabel Rodríguez, li fa que no amb el cap, i tot això mentre creix aquesta especulació de la possibilitat que Pedro Sánchez convoqui eleccions com a resposta política.

0: Vostès estan fent promeses que sí, que sonen molt bé, però el que es mereix la gent és la veritat.
1: La gran pregunta és quina serà aquesta resposta política de Pedro Sánchez al gran debat fora de l'hemicicle, als passadissos del Congrés, al pati, a tota aquesta zona. És la possibilitat que es convoquin unes eleccions anticipades després d'aquesta derrota parlamentària tan sonada. És un plantejament que és molt transversal perquè es demana des de tots els partits, fins i tot hi ha veus del PSOE que admeten sense micròfons que seria el plantejament més lògic per respondre a aquesta situació.
2: També es demanen eleccions des del carrer. Més d'un miler de persones continuen concentrades fora del Congrés, blindat per la policia, i avisen que si el decret no tira endavant, el govern de Pedro Sánchez no té sentit a Madrid. Fora del Congrés també hi tenim en Roger Perciba.
3: Sí, aquí a les afores del Congrés hi ha milers de persones molt indignades, molt enfadades, cabrejades perquè aquests dos decrets no surten endavant. De moment hi ha molta gent aquí al davant del Congrés dels Diputats, molta presència policial. Tenim aquí Carmen. Hola, Carmen.
4: Hola, bonito.
3: Carmen és una històrica dels moviments de reivindicació. Va començar l'any 2014 amb la hipoteca i ara està amb els lloguers. Carmen, una luchadora de tota la vida.
4: Pues sí, llevo desde el 2009. Soy una balista. Una balista de mi hijo. Nos quitaron las dos casas y me pedían todavía el importe que pidió mi hijo. Pero eso, luchando, me lo he quitado. Pero nos han quitado las dos casas y me la ha comprado un subastero por 58.000 euros.
3: Carmen es un personatge, vaja, es històric.
2: A Barcelona, les protestes es concentren a les portes de la seu de Junts per Catalunya, que assenyalen directament com a culpables del fracàs d'aquests decrets. El clam també és una crida per començar a organitzar una vaga general pel dret a l'habitatge. Ja anirem també d'aquí a una hora i també anirem, evidentment, cap al sud del país, perquè hi tenim l'Esteve Giral pendent dels aiguats, que sembla que han donat una treva. Per tant, Protecció Civil ha aixecat el confinament a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. La consellera Núria Parlon acaba de demanar, però, molta prudència.
5: Potser no tindrem aquesta franja perpètua caient-li la pluja a la gent de forma tan intensa, però sí que tindrem una situació d'inestabilitat i probablement de pluges i pluges locals torrencials, que sobre el que ja tenim acumulat de pluja és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
2: Els bombers han hagut de rescatar 18 persones de cotxes durant aquest episodi d'aiguats. Mònica Usar, com pinta la situació aquestes pròximes hores?
6: Doncs mira, ja no plou al Montsià i al Baix Ebre, però sí que ho està fent a la Terra Alta, Ribera d'Ebre, també punts del Camp de Tarragona, Catalunya Central i Costa i Prelitoral de Barcelona. Fins ara s'han acumulat 270 litres per metre quadrat des d'ahir a la tarda a l'Ametlla de Mar, 226 al Perelló o 239 a les cases del Canar. I durant la tarda la pluja no serà tan continuada, seran més ruixats inconexos que afectaran Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i el prelitoral, i a mesura que avanci la tarda tornaran les pluges també cap a l'extrem sud del país.
7: És genial tenir-vos aquí en directe cuchitrils d'estudis i d'aquella mena de forats, aquelles capses on feu la connexió. Ara els esports, per favor, quin dia, quina intensitat entre les pluges i els decrets de la vivenda.
8: Sí, jo diré només una cosa molt ràpida.
7: El que calgui.
8: Té a veure amb Rafinha, que ha passat proves aquest matí amb el Barça per aquelles molèsties a la cuixa dreta que l'han fet tornar abans d'hora de la concentració amb el Brasil. Doncs bé, es confirma el diagnòstic dels metges brasilers. Rafinha no té res més enllà d'aquell edema muscular amb què va tornar i, per tant, tot fa pensar que podrà entrar a la convocatòria del primer partit després de l'aturada, és a dir, el dissabte 10 d'octubre al Camp Nou contra el Getafe.
7: Escolta, moltíssimes gràcies. Gràcies, Núria Travessa. Gràcies, Xavier Recomora. Gràcies a la Mònica Usar.
6: Un plaer.
7: Immediatament a les dues, també, tota la informació aquí a RAC. Avui és un dia intens en el que cal estar informat com mai. Moltes gràcies, companys.
6: Gràcies.
9: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
7: La Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, l'Esther Romagosa, que està col·loant coses, estem entrant gent, estan sortint els informatius, avui dia intens, absolutíssimament. Nosaltres avui s'està debatent al Congrés aquests dos decrets, que probablement siguin insuficientíssims, diguéssim, però depèn, això perquè ens entenguem. Aquests decrets, que són insuficients des del meu punt de vista,

0: si s'aproven, són insuficients, però bé, ja és molt, ja és un... s'avança en alguna cosa. Hem avançat possiblement 10 anys. Però si no s'aproven, per exemple, la persona que tenim avui, que ens la porta, la decide, què tal estàs?
1: Hola, què tal?
0: La teva convidada avui es diu Mel, no? La Mel...
1: Sí, Mel de Lima.
0: Mel de Lima. Tu, si no s'aproven, Mel, aquests decrets que s'estan debatent avui al Congrés, què passarà? Què us passarà?
2: Doncs que el dia 7 d'octubre més de 50 persones, inclòs mares, criatures, àvies, persones en situació d'extrema vulnerabilitat, anirem totes al carrer.
0: Ara en parlarem immediatament, però abans, efectivament, nosaltres tenim una persona a peu del Congrés. És, vostès ja el coneixen, el Juan Ramos, també conegut com a Juan Carmen. Vostès suposo que el coneixeran perquè m'està parlant amb ell tota aquesta setmana. Juan Ramos, què tal estàs, companyero?
3: Sí, sí, no.
0: Hola, Juan.
3: Hola, sí.
0: Hola, Juan, ¿qué tal estás?
3: Juan Carmen.
0: Juan Carmen, exactamente, ya. Es que ya te está gustando incluso a ti. Bueno, el Juan Carmen es miembro del sindicato de inquilinas de Carabanchel y estás ahora mateix, ¿verdad? Estás ahora mismo, me parece, rodeando el Congreso. Me agradaría que me expliquesis un poco qué ambiente hay, desde qué hora estás en el Congreso. Cuéntanos.
3: Vale, soy del sindicato de vivienda de Carabanchel, sí. El de inquilinas es otro, pero bueno. Estamos desde más o menos a partir de las 10 empezaba a llegar la gente y nada, los ánimos están muy arriba. Me he tenido que alejar porque si no es imposible de todo el ruido que estamos haciendo para que nos escuchen desde el Congreso. Y nada, la policía, hay un despliegue policial enorme para cortar todas las calles, para evitar que lleguemos y que seamos muchas, pero no lo han conseguido. Somos muchísimas y aquí estamos.
0: Mucha presencia policial. Y luego me parece que ha cambiado el perfil en la Plaza del Sol y a la Plaza Catalunya, por ejemplo, la gent és molt jove y ara al perfil a aquesta gent jove s'afegeixen, se añaden otro tipo de manifestantes, ¿no?
3: Sí, hay más gente de mediana edad o de avanzada de 50, 60 años, como que hay mucha más gente de ese perfil de que en la acampada, que somos... Hay de todo, pero somos más jóvenes en la acampada en Sol y aquí hay más variedad, hay más amplitud de gente mayor que ha venido a apoyar esta protesta.
0: ¿Y cuál es la actitud en general de la gente, de los manifestantes, de las personas que están envoltadas al Congrés ahora mateix?
3: Pues estamos todas muy enfadadas y muy indignadas porque, aunque no sorprendidas, tampoco muy sorprendidas, por desgracia, pero bueno, otra vez nos han demostrado más que los intereses de los políticos profesionales no son los mismos que los de la clase trabajadora.
0: ¿Puedes explicar esto un poco?
3: Pues que básicamente la lucha por la vivienda es una lucha de clases, ¿no? Contra la clase trabajadora, contra rentistas, especuladores, y hoy los políticos profesionales han demostrado que no... ¿De qué lado están, no? Con estos reales decretos que son simplemente parches, que además intentaban conciliar intentaban poner en una balanza dos intereses que son opuestos, ¿no? Por un lado, especulación, el derecho a la especulación, y por otro, el derecho a una vivienda digna. Son intereses totalmente opuestos, no pueden convivir y no hay posibilidad de contentar a los dos, o contentas a unos o contentas a otros. No se puede hacer medidas para mejorar la vida de la clase trabajadora y la clase a una vivienda digna llenando los bolsillos de estos especuladores que nos quieren echar y que quieren jugar al monopoli con nuestras casas.
0: Demà ya convocada una manifestación en Madrid, ¿es así?
3: Sí, es una manifestación a las 12 que tiene cuatro puntos de inicio. Uno es Atocha, otro es Plaza España y todos terminan en Cibeles, donde se le hará, allí terminará la manifestación.
0: La acampada en Sol, ¿tenéis previsto levantarla o todavía no?
3: Eso aún estamos hablándolo también porque estábamos viendo como cada día cambia el panorama tan rápido. Uh-huh. Estamos como a la orden del día, todo viendo qué hacer, midiendo fuerzas y hablando con demás colectivos de vivienda y también individualidades que han ido por libre, que no pertenecen a ningún colectivo en Sol. Entonces eso aún no se ha decidido.
0: La pressió sobre els manifestants i sobre les persones que estan acampant a Sol por parte de l'Ayuntamiento de Almeida y de la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso en manos del PP sigue siendo terrorífica como los últimos días, es decir, ¿seguiu rebent amenaces?
3: Bueno, amenazaron con desalojar y supuestamente dieron 48 horas, hace más de 48 horas y aquí seguimos. Somos más incluso que cuando dieron el aviso de amenaza, Así que, como decía el otro día, estamos organizadas y organizadas somos imparables. No van a poder echarnos hasta que decidamos levantar nosotras.
0: Doncs escolta, Juan Ramos, moltíssimes gràcies. Ell és membre del sindicat de la vivienda de Carabanchel i és la nostra persona. Exactament, ara està al peu de congrés. Si hi ha alguna novetat, tornarem amb ell perquè ens expliqui exactament. De moment sembla que hi ha molta ràbia i per part dels manifestants, però calma per part dels forces de seguretat, que també és una cosa que, bueno, pues mira, no deixa
1: és
0: de ser... És d'agrair, eh? Seria d'agrair. Bueno, no sé si podem anar. Moltíssimes gràcies, Juan Ramos. Un aplaudiment per tu. Gràcies. Vale, bueno, doncs amb tots vostès, Desiree Valerovede.
1: Vinga, som-hi.
0: Jo voldré connectar ara amb la companya, amb la Mariona, que està a la seu de Junts, perquè a la seu de Junts també hi ha manifestants, s'està envoltant el Congrés i també el tal. I per tant, com que a mi m'ha promès el Joan Maria Morros que ja teníem una companya a la seu de Junts, doncs m'agradaria connectar-hi. Amb tots vostès, Desiree Valerovede, per favor.
4: Bueno, avui vinc, com hem dit abans, fa una estoneta, amb la Mel de Lima, i ella està aquí perquè aquest dimecres 7 d'octubre, mare meva, avui estic fatal.
1: És divendres.
4: Estic cansada.
0: No, és divendres, hi ha Covid, és divendres.
4: Hi ha Covid?
0: Home, hi ha Covid a punta pala, filla meva, que no ho estàs veient per tot arreu.
4: Per favor, prou de Covid. Bueno, doncs això, dimecres vinent, dia 7, està convocat el desallotjament del bloc de Llenguadoc 74, al barri de Sant Andreu de Paloma, aquí a Barcelona. És un edifici de 20 pisos ocupat des de 2017, on viuen una cinquantena de persones, que és el que ens ha dit la Mel abans. I des del 2021, moltes d'aquestes persones són famílies migrades del sud global amb criatures. Les mares d'aquestes famílies fa anys que busquen un pis de lloguer i topen amb una qüestió que és el racisme immobiliari, que tot i que la llei el prohibeix, encara hi ha molts propietaris i moltes agències immobiliàries que tenen pràctiques en aquest sentit que dificulten les persones migrades, sobretot del sud global, de classe treballadora, amb ingressos moltes vegades molt baixos perquè estan en condicions de molta precarització, poder trobar un lloguer i poder accedir al lloguer. Llavors, les mares del bloc es van organitzar i van crear Mares en Resistència, i avui tenim la Mel, que és mare, activista antiracista i defensora dels drets de les infàncies i del dret a l'habitatge. Ella és integrant d'aquest col·lectiu Madres en Resistència por la Infancia, que acompanya mares i famílies que enfronten el racisme estructural, la violència institucional, separacions familiars i desnonaments.
5: Déu-n'hi-do.
4: Llavors, la primera pregunta que jo li volia fer a la Mel és això, no? Amb aquest panorama, com és buscar un pis de lloguer a Barcelona sent una mare migrant i quins obstacles implica aquest racisme immobiliari, o sigui, concretament, quines són les qüestions que et pots trobar tu mateixa o que t'has trobat en la recerca d'un habitatge?
2: Crec que la premissa és que el que estem vivint ara, no? Es pot dir que vivim una emergència d'habitatge, totes, ens afecta a totes. I a nosaltres en especial s'afegeixen, se sumen diverses violències més, com pot ser que encara que arribem aquí amb formació reglada, no? Estem abocades a una precarietat laboral.
4: Clar.
2: Aleshores, les condicions que ens demanen, els preus de mercat, les exigències de mercat, són inassumibles. No? Truquem i ja sabem, mentre no ens veuen la cara, és per mail, el pis està disponible, arribem, no està. Si et veuen amb criatures i ets monomarental, no volen. I passa el mateix amb les habitacions. La qüestió és la mateixa. Hi ha és un fet, el racisme immobiliari ens afecta molt, no? Però també hi ha aquesta qüestió que jo m'atreveria a dir que hi ha una niñofòbia.
0: I per tant vol dir que la crisi de l'habitatge és per tothom, però com tinguis unes característiques concretes que poden ser d'aspecte, que poden ser del tipus de família que tens, tot això s'agreuja.
2: Exacte.
0: un 200%, un 300% més, no, diguéssim.
1: Però sí que hi ha una niñofòbia, perquè a Vic, per exemple...
0: Una, perdona?
1: Una niñofòbia. Sí. Jo tinc una
0: niñofòbia, exacte.
1: Jo tinc una companya... Bueno, això que acaba de comentar. Jo tinc una companya, en Pepo també la coneix, una noia joiera de Vic, que és mare soltera, i buscant casa... Ella és d'aquí, de catalana, nascuda aquí, i també li han dit que si té una criatura no hi entra en aquella habitació.
4: Hi ha molts pisos que directament posen ni nens ni gossos.
1: Exacte, sí, comparant-lo, que això és una absoluta bestiesa.
0: I nens gossos?
4: Nens gossos, encara menys.
0: Niño el lobo, y hombre el lobo. Escolta una cosa, aquest decret, si decaigués ara... que tot apunta que sembla que ha de caure per... No sabem si...
1: Junts votarà o s'abstindrà. Cap a un quart de tres.
0: Però vosaltres teniu una ordre de desnonament? Això vol dir que teniu dia i hora...
2: Exacte. El dia 7 d'octubre està convocada el llançament a les 8 de matí. Uh-huh. Està convocat també les forces policials. Uh-huh. No? Ja se'ns ha informat. I des d'habitatge, de l'oficina d'habitatge, el missatge que ens arriba és de que s'executarà.
0: I això què implica? Perquè, és clar, com esteu vivint vosaltres aquesta situació? I m'agradaria també que expliquessis una mica, descriptivament, a la forma naturalista, diguéssim, de la novel·la naturalista del segle XIX, quin tipus de famílies sou? És a dir, hi ha criatures, hi ha dones, hi ha homes...
2: Sí. És un perfil, diguem, variat, no? Perquè aquest bloc té un historial ja de molts anys d'ocupació, és un fet, i al principi les ocupacions, diguem, estaven fetes per persones activistes per l'habitatge, diguem així, i després va anar canviant el perfil, perquè l'emergència d'habitatge va anar creixent, i amb el flux migratori, doncs hem vist que hi havia moltes mares soles que també no tenien on viure... Ja n'hi ha mares allà que ja havien sigut desnonades a un altre lloc, no? Per la qüestió d'habitatge. N'hi ha mares també que han viscut una retirada de guàrdia i custòdia per viure com ocupa, una mare migrant. Això també és violència institucional.
4: Clar, en aquest sentit és interessant saber quin és el posicionament dels serveis socials, no? Teniu suport o quines són les alternatives o quina és la resposta o el seguiment que es fa en aquests casos?
0: Clar, perquè una cosa seria... Això d'ocupar, bueno, per ocupar, nosaltres estem a favor de l'ocupació, però bueno, no sé fins a quin punt, a més. Però podríem començar a canviar la paraula perquè ningú es posi nerviós, sinó que seria intentar buscar aixopluc, imagini's vostè, a les seves criatures menors d'edat.
4: Exacte.
0: Una mare, que qualsevol mare, qualsevol pare faria això. O sigui, seria... sou aixopluguistes, diguéssim. Sí. No ocupes, oi?
2: Exacte. És molt interessant...
0: Tot i que estic a favor de l'ocupació...
1: com a moviment social.
0: Com a moviment social,
1: que posa en valor i...
0: Però vull dir que de vegades jo comprec que hi ha gent que diu, oi, això ocupa, a veure, tot el rato m'ho fom a porro. Bueno, quan també estic a favor d'això, però dir-te que, entén-me, entendria que jo algú ara digués, home, per això d'ocupació, mare de 10 anys, estàs a casa teva, i la gent també pensa que t'ocupa, que t'ocupa la casa, que arriba una, i t'ocupa la casa que estàs tu al menjador. Bueno, escolti, a lo millor és un avantatge, perquè no sé si és mono, saps? Però que t'ocupin.
5: Bueno, però... que la casa que ocupen només l'ocupen si no hi ha ningú vivint.
0: Exacte,
5: en aquella casa.
0: Vull dir que és una casa que està absolutament buida des de fa anys, no?
1: Moltes vegades. I el que no pot ser és que hi hagi gent sense casa i casa sense gent.
0: Exacte. Perdona, deies.
2: No, que em sembla supernecessari el que acabes de dir, aquest posicionament, perquè com mare, com dona migrant, nosaltres no podem fer aquestes afirmacions. No ens podem posicionar com a activistes pro-ocupa, no? L'aixopluc és una realitat per totes. O sigui, pots tenir un perfil d'activista que diu, ocupo perquè crec en l'ocupació com reivindicació, com forma de vida, ocupo perquè o vaig al carrer amb la meva filla o em quedo aquí, no? I amb la idea de que sí, és un gran tenidor, on estem, i per això estem allà.
0: Deia la Desiree sobre els serveis socials, diguéssim, perquè esclar, és a dir que si tu tens una persona, hi ha 51 famílies amb criatures que treballen, etc, que les desnonen el dia 7 perquè aquesta llei a la millor de cau, a la millor no, però tot apunta que a la millor de cau, quina alternativa hi ha?
2: Val.
0: Us dispararan? Vull dir, perquè també és una altra cosa que s'ha de començar a dir. Escolti, si vostès volen disparar les persones que no tenen casa perquè molesten, bueno, doncs hi ha la cosa... hi ha el gas, està inventat això, vull dir que està inventat, no? Vull dir que...
2: Bueno, aquí podríem obrir un debat molt gran sobre les respostes de serveis socials i posaré diferents exemples, no? A una de les mares, per exemple, que té amb criatures petites, de menys de 3 anys, la resposta és que no li han volgut donar hora per parlar amb la treballadora social. Li han dit que vagi a l'oficina d'habitatge perquè ells no donen cases i que estan de vaga. Aleshores ha sigut la resposta. A una altra companya li han dit que, si que ja ha viscut un desnonament, no? Seria la segona vegada, ell es va trobar al carrer, que si s'executa el desnonament, que li retiraran la guàrdia i custòdia dels seus fills. Mare. Té dues criatures.
0: Perdona, quan et desnonen, te'n vas al carrer, és literal, eh?
2: Diu als serveis socials que ens pot oferir 2 o 3 dies a
4: Coes. Un alberg.
2: Sí,
4: o...
2: un Coes, em sembla que es diu. Màxim, però que ens hem de buscar la vida. La premissa és aquesta. Busca't la vida, siguis conseqüent amb les teves decisions. Això és una altra cosa que han dit a una mare.
0: Què vol dir això, ser conseqüent amb les decisions? Com si depenguessis tu...
2: Exactament. O sigui, has ocupat per amor a l'arte. Espavila. A mi particularment m'han dit que entenen que... a mi m'han retirat la guàrdia i custòdia de la meva filla. A mi m'han dit, jo entenc que tu tens la teva filla aquí, però la solució és que te'n vagis del teu país. Quin és el meu país? Jo porto més de 30 anys aquí. Quin és el meu país? On està aquest lloc? Quina resposta és aquesta?
4: És que és molt greu.
0: Però tu has perdut la custòdia de la teva filla. Però quina edat?
2: Ella tenia 5 anys.
0: Quan la vas perdre?
2: Fa molts anys.
6: I la vas recuperar o no?
2: No.
4: Clar, és que quan parlem d'ocupació, quan parlem de tota aquesta crisi de l'habitatge, no tenim en compte que quan es tracta de moltes famílies que són migrades, hi ha una pressió i una fiscalització que acaba amb aquest tipus de propostes, no? Marxa, torna't al teu país, a una persona que porta 30 anys aquí, et retirem les criatures, no? Com aquest punitivisme de estàs en aquesta situació, no? Una mica com aquest sistema meritocràtic de estàs en aquesta situació perquè tu t'ho has buscat o perquè vols, no? I si no has prosperat, doncs és que no t'has esforçat prou, no? Però és el que diu la Mel. Si tu vens aquí, arribes formada, però després et costa anys a homologar el teu títol si tens una carrera universitària, llavors no pots exercir perquè et costa anys poder homologar, al final decideixes no homologar, què et queda? Treballs precaris, no? I amb els treballs precaris, no? Si la Mari Carmen, no? Sent pensionista, etc, no? Li van anar pujant el lloguer i no podia pagar el lloc, no? On havia estat vivint durant 70 anys, una persona que té una feina precària, moltes vegades sense contracte, perquè aquí també s'ajunta tota la qüestió de la regularització de la situació administrativa. Mm-hmm. Què et queda?
7: I d'aquests nens... de la teva filla o de totes les altres escenes, qui se'n fa el càrrec? Si a tu treuen la pàtria potestat de la teva filla i a tantes altres famílies, aquest mateix sistema que t'expulsa per una altra banda també et treu el fill? O sigui, no se'n fan càrrec, diguem-ne, de l'aixopluc més gros després d'aquesta canalla? Qui té cura després d'aquesta canalla?
2: Doncs depèn, no? Si és l'administració que fa la retirada de guàrdia i custòdia, doncs es farà càrrec centres de menors.
7: O sigui,
2: no?
7: Van a un centre de menors,
2: exacte,
7: aquests nens.
2: Exacte, que és una dada molt important. L'Observatori de la Infància informa que un 50% dels nens que estan als centres de menors són fills de mares migrades, no? De famílies migrades. És una dada a tenir en compte. Què representem? 20%. És una sobrerepresentació absoluta.
4: És brutal.
2: I d'això no es parla, no? La violència que vivim... Anem a serveis socials i ens volen qualificar. O sigui, ja estem qualificades, senyora. O sigui, podem mantenir aquesta conversa. Diuen, integra't, parla l'idioma, no? Incorpora't a la vida d'aquí, deixa de ser qui ets, però incorpora't a la vida d'aquí, no? O sigui, t'has d'integrar. Però aquesta integració ens permet fins a un cert punt. Perquè en el moment que no enquadrem a dins del que volen, ens diuen vés-te'n al teu país. Jo entenc que tu tens una filla aquí, però marxa al teu país, no? O ens volen formar per cuidar les seves filles, perquè per això sí que valem. Per cuidar les seves criatures, per cuidar la seva gent gran, sí que ens volen. Però no ens reconeixen com subjecte polític i amb idees pròpies i amb capacitat absoluta.
0: Bueno, i amb
2: filles, de maternar.
0: I amb família, exacte, i amb família pròpia. Tu, la teva filla, hi tens relació o...?
2: Sí.
0: Hi tens relació. Bueno, però aquesta seria la... Aquest és un cas més del que estem parlant aquests dies, no? Que jo diria que estem davant de la l'altre dia decidiré, parlàvem, em sembla que era ahir, que hi va haver una revolució que és la de l'evolució de l'esclavatge. Tot, encara hi ha traces, eh? I ara hi hauria... Estem davant d'una revolució d'aquestes característiques, diguéssim, de l'evolució del que seria l'aixopluc, diguéssim.
4: Sí.
0: No és el mateix, però...
4: No, no és el mateix, però...
0: Ho he d'elaborar, eh?
4: Sí, elaborem.
0: M'agradaria parlar amb la Mariona Martínez, no sé si la tenim, la companya Mariona, què tal estàs?
8: Hola, bon dia.
0: Hola, gràcies per atendre'ns. És la companya d'informatius de RAC1, que és a la seu de Junts. A la seu de Junts també està envoltada per manifestants, no? Perquè Junts es veu que amenaça o pren l'opció de o abstenir-se o votar en contra d'aquests dos decrets.
8: Exacte, sí, desenes de persones segueixen aquí amb atenció les compareixences dels diputats al Congrés ara mateix a través d'uns altaveus. Això malgrat que aquí plou amb força. Els sindicats han habilitat unes carpes pels manifestants durant el torn de Míriam Nogueres. Ara fa una estona el sindicat de llogateres ha descarregat tota la ràbia contra Junts. Els manifestants han cridat insults, els acusen de ser responsables dels suïcidis de les persones que havien de ser desnonades a l'Hospitalet de Llobregat. Estan en contra de la seva posició davant la negativa als dos decrets llei i des d'aquí demanen organitzar ja una vaga general. De moment es volen quedar fins que es produeixi aquesta votació al Congrés.
0: Se sap alguna cosa? Tu que estàs a la seu de Junts, saps quina és la intenció de Junts? Ja sé que tu estàs a Barcelona, però s'ha filtrat alguna cosa? Quina és la intenció? Hi ha abstenció? Votaran en contra? Si hi ha abstenció, què passa? També, que és una cosa que a mi em queda clara.
8: Des d'aquí no tenim més informació de la intenció de Junts que el que hem anat explicant al matí. Sembla que l'oposició seria la del no, de moment, almenys és l'últim que jo sé. Els companys de política d'informatius us ho sabran dir millor.
0: Val, ens pots posar una mica el micro al so ambient, si us plau?
8: Disculpeu-me un moment.
9: General, vaga!
0: Mariona, gràcies, eh? Seguim en contacte a la companya d'informatius, que
8: ara
0: és a la seu de Junts, envoltada per manifestants que s'estan queixant per aquesta possible negativa de Junts a votar
7: a
0: la
7: llum verda
0: del decret. Lluqui, tu has estat, campant ahir vas estar al passat...
5: No, vaig estar fins bastant tard.
0: Quin és l'ambient? Què s'està dient? Què està passant?
5: Pues estava molt bé, i la veritat, estava molt tranquil, perquè vam anar a la concentració, vocalitza, de plaça Sant Jaume, i després la manifestació va anar fins a Plaça Catalunya, i vam arribar tots, i estava molt tranquil, hi havia molta gent, la gent estava muntant les tendes, i sembla que cap setmana hi haurà molta més penya. Vaig estar ajudant un noi a muntar la seva tenda, que no se'n sortia, i després vam estar...
0: Perquè tu ets campista, tu sabies fer això, o...
5: Sí, per coses de la vida, sí. Ja en sabia més que aquell noi.
0: Carai, sí,
5: també...
0: Sí, clar.
5: Les tendes estan fetes per terra, tou, i allà l'asfalt de Plaça Catalunya estava xungo.
0: Tu havies, ens havies presentat, te'n recordes? Bueno, clar que te'n recordes, perquè ho havíeu presentat amb el teu nou, en el teu primer àlbum solitari.
5: És el mateix que avui.
0: Que avui és el que presentem, sí, diguéssim. Però sí que ens havies presentat un single en el que parlaves precisament, recorda-m'ho, Esther,
7: una
0: cançó d'un desnonament, no?
5: O sigui, va d'això que es diu que no són suïcidis, són assassinats, que s'està dient molt aquests dies. Doncs la cançó va d'això, va d'un cas de... Es diu el 248 del carrer Navas i va del cas de la Mercè i la Núria, que fa 4 anys o així... es van tirar pel balcó de casa seva i es van matar 5 minuts abans que arribés la policia per desnonar-les. I la cançó explica-la.
0: Aquest és el 248 del carrer de Navas, és d'aquí de Barcelona, això, eh?
5: Sí.
0: I això fa 4 anys.
7: Fa menys.
0: 4.
1: I com pot ser que en 4 anys, amb la violència d'estat, perquè això són morts per violència d'estat, seguim mantenint la compostura, seguim mantenint aquesta actitud pacífica, seguim siguent els d'aguantar, els de conformar. Què estem fent?
5: Pues jo crec que ens estem mentint una miqueta a nosaltres mateixos, perquè tota aquesta gent que vota Junts i que vota Junts i que votava Junts fa uns anys i tal, i que només pel fet de ser independentistes ja es creien en el bon costat de la història i que eren bones persones, no sé ara mateix com es senten votant a Junts si encara pensen que estan en el bon costat de la història i que no per ser independents et fa millor persona.
1: Les banderes són draps de colors, al cap i a la fi.
0: Bueno, després hi ha una altra cosa també, que si et llegeixes els dos decrets, Jo crec que no era el moment, ara no és el moment de fer electoralisme, sinó de fer política real. La política és, incideix en la vida de les persones i dels ciutadans, en la vida de les persones i dels ciutadans. Perquè aquests decrets, els petits propietaris, són decrets favorables pel petit propietari. Aquesta por del petit propietari, del català de la caseta i l'hortet...
5: La Catalunya botiguera.
0: La Catalunya botiguera, que és tradicional i que nosaltres estem a favor, si vols, eh? Que ens hi podíem posar a favor, eh? Però vull dir-te que estem a favor d'això. Però és que el petit propietari, si es llegeix els decrets, aquests dos decrets, que són, des del meu punt de vista, que efectivament jo sí que estic a l'esquerra, l'esquerra, l'esquerra del PSOE, que no ho amago, no me n'amago, però jo trobo que són insuficients. Però és un gran avançament. I el petit propietari també se'l protegeix, diguéssim. En aquests dos decrets se'ls està protegint. Bueno, una dada, PP i Vox, votants de PP i Vox, les últimes enquestes diuen que estan a favor, diguéssim, d'aquests decrets. O sigui, és una cosa increïble. Per tant, jo no, crec que no s'hauria de ser electoralista. Per posar, per donar peu a les nostres pageses, per favor, en lloc de la seva sintonia, em pots posar aquesta cançó de Lluc Valverde, el 248 del carrer Navas?

0: escolti, amb tots vostès, hi ha Rec i Núria del Tol. A veure, estem molt contents perquè avui la Yas Rec ja l'hem vista una mica més, la temporada passada, fantàsticament, que venia a l'estudi, però la Núria del Toll...
1: Jo encara no havia vist,
0: encara no havies vist
1: tot el garito nou aquest, no? Ai, que professional!
0: Escolta'm, tu vols fer un record avui per Antoni Penyes Portet?
1: Sí, i és molt bonic que tu també diguis el seu nom.
0: Digue'ns qui era i per què li vols fer aquest petit homenatge.
1: Mireu, a principis d'estiu, a la carena de la misèria entre Mollet i Collsuspina... vam perdre un pagès, un amic i un veí. I he vingut aquí per fer-li una mica d'homenatge, si us sembla bé. La violència d'estat provoca morts, però no totes les morts són iguals. I, de fet, venia a parlar de que la mort d'un pagès no és igual que la mort d'una altra persona. Precisament, i posant en valor la incidència que un pagès té en el paisatge que habitem. D'acord? Bèsties, homes, dones i plantes, totes ens fan iguals davant de la mort, però... I els vailets? Quan qui mor és un vailet, és un jove, l'església s'omple. I si és jove pagès i a més bo com un tros de pa, l'església és plena a rebentar. A l'enterro d'un pagès com tu, Antoni Penyes Portet, només s'hi podia anar amb tractor. I si havia de portar el teu tractor. Com tu, Toni, no em queda més que ton pare, carn i ungla. Amb tu es mor una manera humil de viure... amb el poc que es té, amb tot allò que es fa. La pèrdua d'un pagès té una evidència brutal en el paisatge que treballava diàriament, en el bestiar que guardava dia a dia. La seva empremta és arreu de les desenes d'hectàrees que treballava, amb les eines brunyides per les seves pròpies mans. Tots els camps, les feixes, els boscos gestionats, manats per algú que ja no hi és, totes les estaques que has clavat, les últimes llavors que has sembrat, l'última terra que vas estripar, la muntanya de piràmide i de rocs que vas deixar de netejar els teus camps. La mida, la magnitud, la importància d'aquesta pèrdua i el seu reflex en l'abandonament, com la natura salvatge esborra amb el teu pas, els brots, branques, la nova vida que ara... és abandonament. La natura, a la que heu sigut atents, observadors i fidels, espigoladors, que amb tu se'n va l'únic home que conec de la serra que estimava el tros que trepitjava i les bèsties que l'habiten de la manera que ho feies, Toni. La natura, aquesta natura salvatge, us ha acabat traicionant, a tu i al teu pare, enduent-se abans el fill que el pare, fent més gran, si es pot, el drama. La mort no en tots és igual, no totes les morts són com la mort d'un jove pastor. Vailet, els teus amics pagesos no ens acollonirem i ajudarem el Manolo a ton pare tant com puguem. I aquest és el meu petit homenatge. Perquè de pagesos, ramaders, pastors en quedem pocs, en quedem molt pocs. De fet, com més gent hi ha sense casa, menys gent queda que treballi la terra. I aquesta deriva capitalista... que posa les vides sota un roc i no les eleva dalt del munt com haurien de ser, és el que fa que tots aquests problemes vagin endavant i no imperi la serenor i el raonament.
0: Doncs jo diria que males notícies, perquè sembla que Junts manté el no i des del PSOE insisteixen en eleccions el 29 de novembre. A mi m'agradaria parlar amb en Jordi Armenteres ara, dos segons el tindrem. Mentrestant tenim, aprofito per dir que la Yas Rec has fet un article increïble, l'introducció al dossier central d'una revista que és
2: Digníssima
0: increïble.
2: Digníssima revista Arrels.
0: Digníssima, sí. Revista Arrels.
2: I a més et faré la intro ben ràpid i breu, que a mi em va omplir d'orgull quan em van contactar per fer la introducció al dossier, perquè jo vaig ser present a la primera Arrels el 2020,
0: sí,
2: que em van fer un fotoreportatge allà al bosc amb les ovelles, i ara em toca obrir aquest dossier.
0: Aquest dossier, sí, és sobre les dones rurals.
2: Sí, va al voltant de la dona rural. Sí, sí. Va fer gràcia perquè quan vam fer la presentació jo vaig ser una mica crítica amb aquesta idea, bueno, això de sempre estirar cap a la dona com una cosa publicitària, no? I va saber greu perquè en Josep Socarrats, que és l'editor de la revista, sí, sí, em va deixar molt clar, i jo entenc per quina banda ve i que hem de continuar, vull dir, no tenim tot el camí fet, estem igual de fotuts al camp que a la ciutat, les dones i molts dels homes que ens acompanyen a les dones amb certes idees i certs pensaments, però bueno, toca reivindicar i no és propaganda, diguem-ne, tots aquests.
0: La revista Arrels, una revista, a vegades això de patriotisme, el català, que és Catalunya, etc, etc, passa per fer-se subscriptor de la revista Arrels, eh?
2: Sí, perquè aviam,
0: això de ser català és una cosa que tu
2: no, molt català, però la que abre el dossier
0: és lo de l'antiracisme, no? Que no, ho dic que allò del racisme, que bueno, també està molt bé dir-ho, però escolti, vostè posi una mica de... S'ha de posar una mica, s'ha de posar una mica, eh?
2: Sí. Sí. Pues es fa país també amb una sudaca obrint la intro de
0: Quedarrels. Per descomptat. Deixa'm que passi, perquè tenim ja en Jordi Armentera. Jordi, company, què tal estàs? En Jordi Armentera és el nostre corresponsal a Madrid, el corresponsal un dels millors corresponsals de Catalunya a Madrid.
3: No cal, no cal.
0: I tenim la sort de
3: que... No cal, Giró.
0: Quina és l'última hora? Què estàs copsant tu amb el teu, amb aquest nas de gos trufaire que tens?
3: Sí, aquesta pregunta és massa àmplia, eh, Giró? A veure, en aquests moments el debat al Congrés dels Diputats va avançant, va continuant, en aquests moments està pujant al faristol, per això no sentim res, a Maribel Vaquero, la portaveu del PNB. Estarà amb el debat del segon decret, que és el que ja segur que no s'aprova perquè hi ha molts partits que hi voten en contra. No és el que passa amb el primer, que queda tombat bàsicament per PP, Vox, Junts i la UPN.
0: Perdona, aquí...
3: Hi ha un gran debat a passadissos al pati del Congrés, tu pots escriure bé això.
0: Espera un moment, qui no ha votat el segon decret? També ens interessa saber-ho, perquè si hi ha eleccions volem saber qui vota, qui no vota i què vota els partits.
3: El segon decret hi voten en contra també Partit Popular, Vox, la UPN, Junts, PNB i Coalició Canària.
0: Va.
3: El segon decret és aquell decret que el que apunta és a convertir tots els contractes de lloguer en indefinits.
0: Clar.
3: D'acord? I el primer és on hi ha tota la resta de mesures que estava al llindar d'aprovar-se o no i que al final la sorpresa és que Junts hi vota en contra. Insisteixo, però el gran debat en aquests moments polític és si Pedro Sánchez convocarà o no eleccions anticipades aprofitant aquesta conjuntura i com a resposta política a tot el debat que ha monopolitzat l'actualitat aquests últims 10 o 12 dies.
0: La votació, Jordi, a quina hora és? O quan això, aquest sí o aquest no... quan els sabrem, diguéssim, cap a les dues?
3: La votació començarà cap a 2:45 de la tarda, però dura 40 minuts, és votació amb alçada, perquè el PSOE i Sumar han demanat que la votació es faci un a un. Clar. Es faci nominal i que, per tant, tots els que votin que sí queden etiquetats i els que votin que no també.
0: Està bé. I, perdona, deies dels passadissos. Jo insisteixo, Jordi, i aquest favor sí que ens l'hauràs de fer, tu ets un periodista que tens, ens sumes molt bé, i portes molts anys a Madrid, i m'agradaria que diguessis quin és no demanar l'opinió per descomptat, però sí que és el que copses els passadissos, que és,
2: vibes,
0: que es diuen,
2: no?
0: les vibes.
3: A veure, aquí hi ha un tema que és que tothom està dient anem a eleccions. El NAS ens diu que és una situació que Pedro Sánchez podria aprofitar, òbviament, perquè en aquests moments hi ha una polarització molt bèstia al voltant del debat de l'habitatge, però vaja, una polarització com és amb tota la resta. Si és veritat, ara hi havia una companya de Televisió Espanyola que porta molts més anys que jo aquí, que és la Macarena Bartolomé, que em deia: Jordi, recorda una cosa, que Sánchez sempre hace lo imprevisible. Llavors, si tothom en aquests moments està dient eleccions, precisament la manera de treballar de Pedro Sánchez és intentar sorprendre constantment. Llavors, hi ha teories per tot al voltant de quina serà la resposta política a la històrica votació, perquè això que està passant avui al Congrés passa poc, és d'aquells dies que recordarem durant molt temps. Probablement, si anéssim a buscar una comparativa, seria la votació de la reforma laboral, que, si us en recordeu, va tirar endavant perquè un diputat del PP es va equivocar. Pot passar això avui? Sí, clar. Evidentment, com pot passar.
0: I després,
3: passar?
0: Si fos que no, si es tombessin els dos decrets, hi ha algun truc...
2: No
0: és la paraula. Algun
2: mecanisme?
0: Algun mecanisme legal perquè es tiri endavant? Un reial decret, un por mis cojones 33, alguna cosa d'aquestes?
3: Tu pots aprovar els decrets que vulguis. De fet, aquí hi ha un tema, és un decret, quan tu l'aproves tens 30 dies per sotmetre'l a la votació del Congrés. Òbviament, per estratègia política, Pedro Sánchez va decidir que demanaria al Congrés que el debat fos molt ràpid. És inèdit que un decret s'aprovi un dimarts al Consell de Ministres i arribi al Congrés dels Diputats, tenint en compte que hi ha d'haver 48 hores de marge el mateix divendres. I a més a les 11 del matí no podia ser les 9 del matí perquè no passaven les 48 hores. Llavors, sí, tu, clar, pots aprovar un altre decret i en comptes de votar-lo divendres de la setmana que ve pots trigar 4 setmanes a votar-lo. Pots fer un altre embat com aquest? Evidentment, en política hi ha moltes possibilitats i la llei juga al seu favor. I el reglament és el que és, llavors...
0: I una cosa...
3: Que ha de passar alguna cosa després d'aquest no sonat del Congrés d'avui. Si acaba sortint el no, això segur. El tema és quina serà la resposta de Pedro Sánchez.
4: Jordi, i es descarta del tot que pugui ser una abstenció, finalment, la posició de Junts?
3: Junts ha deixat clar que votaria que no si no hi havia retirada dels decrets.
0: Ara expliquen per què voten que no.
1: Perquè és la dreta.
3: El discurs de Junts és que la denominació de fons voltors no queda prou clara i no atura la compra bàrbara d'edificis per part dels fons voltor. I a més que hi ha una desprotecció molt evident cap als petits propietaris.
0: Però per baixets? Per què? Baixeta, o no sé qui són els petits propietaris.
3: Els petits propietaris, aquella família que té un pis, que té dos pisos de lloguer...
5: Metro, si vostè va a metro 30 i té un pis, no està protegit.
3: A veure, el tema és, quan tu prohibeixes un desnonament...
0: Però jo m'he llegit el decret i els petits propietaris estan protegits.
4: El PNB no ho veu així, com a mínim.
0: Clar, és que és una
3: cosa curiosa. Aquí hi ha un discurs molt diferent.
0: Si llegeixes el decret tota i tu te'ls has llegit, el petit propietari, jo estaria tranquil. Si fos petit propietari, que primera que quasi me deixo 2 metres, o sigui, petit propietari no soc. I a més no soc propietari, o sigui, és increïble, ho veu, també. Jo, amb el que he treballat, me cago en l'ou i el que
4: no has estalviat prou. No has tingut prou.
0: M'he gastat, Jordi, m'he gastat les coses en caixa.
4: Tot gastat en homes.
0: Tot gastat en homes, i mare de Déu, senyor, xulos. M'han costat els xulos. Un imperi. Jordi, moltíssimes gràcies. He de passar publicitat. Gràcies, de veritat.
3: Fins ara mateix.
0: Si passa alguna cosa, estigues amb nosaltres.
3: Sí, no, sí. Hi ha hagut canvi de portaveu.
0: No s'abandoni, Jordi. Fins ara. Publicitat i ara immediatament tornem. Bravo, gràcies.
6: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
7: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
8: Perfecte, aquí el tens.
7: Ja?
8: Ja.
7: Sí?
8: És així?
7: De debò?
8: I tant, de debò.
9: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
10: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
11: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
12: La Fira Ecoviure t'espera al centre de Manresa.
13: El cap de setmana del 3 i 4 d'octubre gaudeix de la Fira de la Sostenibilitat i el Medi Ambient al Passeig Pere III.
12: Expositors, activitats per totes les edats, tastos i molt més.
13: Visita ecoviure.cat i no et perdis res.
14: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
15: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
16: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
15: Us hi esperem.
17: Mira, ja ve, recta final.
18: Mare de Déu.
15: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
19: Més que Catalunya, més que la cursa del RAC.
20: Un autèntic bochorno.
16: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
15: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
16: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Escolta, estem molt contents avui, mira, estan afinant les guitarres, perquè ens acompanya amb tots vostès Luc Valverde. Brava. Hola.
21: Què tal?
0: Estàs fantàsticament. Bueno, Lluc Valverde, nosaltres ens l'estimem molt perquè, a més de ser mecànic de bicicletes, clarinetista del conservatori i saxofonista d'embalat, membre del Ludwig Van i de la companyia de teatre del col·lectiu Pedalant a missa i repicant...
18: Pedalant m'encanta.
0: Què és Pedalant?
18: Pedalant, Pedalant m'encanta.
0: Com que eres de bicicleta, ja te'l diu, eh? Doncs avui es publica... Bueno, menys mal... Avui es publica el seu primer àlbum en solitari, i ara hora, eh? Lluc Valverde a la catalana. Bravo!
18: Bueno, en solitari, però com a mínim anem amb Gabriel i en Martí, que estan aquí.
0: Això t'ho hem de parlar absolutíssimament.
18: És relatiu, el solitari. En solitari
0: mai s'està sol, eh? Fortunatament, tu m'has molt simpàtic i tens bons amics. Tenim en Gabri Bosch, guitarra i també guitarrista de Ludwig Van. Què tal estàs? I el Martí Escobedo, guitarrista i guitarra del grup Alosa. O sigui que això és una màfia de les guitarres.
18: All-Stars.
0: Clar, exactament.
18: All-Stars.
0: Explica'ns una mica aquest disc, què ens hi trobarem? Lluc i Valverde a la catalana, ho trobo boníssim que sigui ara la catalana, perquè després pot ser la italiana, la castellana... Roma. Saps?
18: Bueno, hauria de néixer en un altre país, en tot cas, però... l'àlbum ha sortit avui, ja està fora, i és un àlbum on hi ha pues, molta rumba, molts sentiments, molta vorera amunt i avall, i moltes coses de les que passen entre que se'n va el sol i entre que surt el sol. És a dir, de nit.
0: De nit, eh? Tu ets molt noctàmbul, no? Ets molt...
18: Sí, menys del que m'agradaria, eh? Perquè... però... Ho intento molt.
0: El disc no deixa de ser una crònica, efectivament. A mi em recorda, per exemple, recordo en Sebastià Gasco, aquests cronistes, diguéssim, dels anys 20, 30 i 40 a Barcelona, canalles, o que feien la crònica de barcelonina del que passava a la nit. Jo pensava que ets hereu de tot això, no? Perquè descrius personatges, descrius ambients, descrius cabarets forats, furugatxos...
4: Urinaris.
0: Urinaris, els urinaris. Clar, clar.
18: Sí... la veritat és que estic molt content de posar el disco, les històries que he anat passant i he anat veient com he anat passant i he anat veient jo al llarg de la meva vintena, que ara en tinc 30 des de fa poc, llavors carai, és com
4: benvingut,
18: una
4: cosa
18: de cloenda de la vintena.
0: Ai sí, benvingut.
18: I... no, res, i això, que he anat molt pel món, amunt i avall, i he vist moltes coses, i és molt guai, però les has explicat totes, i agafar una llibreteta i escriure...
0: Això t'ha dit, escrius les coses, i les escrius sobre la llibreta, i dius, mira, això va, cap a la cançó que va.
18: Sí, escriure llibreta és una mica romàntic, potser és
0: la vegades m'escric coses a les llibretes, ho feia, ara no ho faig, perquè no mantenia la lletra després. Ja. Jo havia tingut grans idees, que s'està perdent la humanitat, però la mala
2: jo
0: lletra...
2: Jo les gravo, perquè si amb el tema de la lletra...
18: Molt bé, Siré, perquè jo he perdut imperis, crec.
0: Doncs ara, exacte, veus, jo igual
4: podries haver
18: sigut
4: un gran tenidor.
18: Escolta'm
0: una cosa. Exacte, i és que ara estem... Bueno, Lluc, has de cantar. Què ens cantaràs?
18: Som-hi.
0: Cantaràs directe, a més, has acompanyat la guitarra del Gabri Bosch i del Martí Escobedo, eh? Això és una cosa que és increïble, fantàstic.
18: Sí, cantarem la primera cançó de l'àlbum i és una miqueta la que presenta l'àlbum.
0: L'ambaixada dels sentiments.
18: L'ambaixada dels sentiments.
0: Preciós títols, eh? Ets un gran poeta. Escolta'm una cosa. Amb tots vostès, Lluc Valverde i les guitarres d'en Bosch i l'Escobedo. Som-hi.
18: Som-hi. Bueno, aquest disc ho ha dedicat als meus millors amics i als meus pitjors enemics. Som-hi.

0: Enrique Valverde, a la catalana, al seu nou disc, L'ambaixada dels sentiments.
1: Per tot i tot és perfecte, no pot ser millor.
2: RAC 1. Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
3: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
4: Ara, el Cabatast és l'escumostre, on l'escumós es troba. Del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Escumostre. Vine a viure la gran cita dels vins escumosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Organitza l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
5: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 2:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
6: Terminator 2, el judici final en concert.
7: Reviu el clàssic de James Cameron en pantalla gegant en versió original subtitulada i gaudeix de la potent banda sonora de Brad Fiedel en directe, sincronitzada amb cada escena.
6: El 21 de desembre a l'Auditori del Fòrum Barcelona.
7: Entrades a gransimfònic.com.
8: Hasta la vista, baby.
9: Descobriu la cripta de la Colònia Güell, una obra fonamental de l'arquitectura gaudiniana, diumenge 4 d'octubre.
10: Al matí, la 26a Festa del Modernisme.
9: A la tarda, celebració de l'any Gaudí amb els protagonistes de l'època. Música, la col·locació de la primera pedra de l'església i un espectacle de drons.
10: Organitzen Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, Consorci de la Colònia Güell i Associació La Colònia Modernista.
9: I col·laboren Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya.
11: Hola, només tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons i dient hola, molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, aquest bàsicament sobrava, esclar. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú Liber is Liber, el festival d'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no és una opció. Aquest cap de setmana, Liber is Liber, a Besalú.
12: Mamma mia! Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
13: Raúl, a Galeries del Tresillo han començat els dies sense IVA.
14: Però si a tu no t'agraden les promocions...
13: Aquesta sí! No pagar impostos em fa sentir com si visqués a Mònaco. Beethoven, anem a passejar per la plaça du Casino.
15: Dies sense IVA a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb preus de Principat. Galeries del Tresillo.
16: Aquesta tardor, el Banco Mediolanum Guitar BCN et porta els teus artistes preferits als escenaris més emblemàtics de la ciutat.
17: Deixa't portar per la delicadesa de Valeria Castro. Emociona't amb la poesia de Jorge Drexler.
16: Vibra amb l'evolució d'Amaral i explota d'energia amb Viva Suècia al Palau Sant Jordi.
17: Reviu els grans clàssics de Miquel Erenchun al Liceu i sigues testimoni del gran retorn de Pastora a la Sala Apolo.
16: Descobreix tota la programació i aconsegueix les teves entrades a guitarbcn.com.
18: Torna la fira més dolça de Catalunya.
19: Els dies 10, 11 i 12 d'octubre, Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt.
18: Des del tradicional torró d'Agramunt fins a les novetats de l'any.
19: Obrirem els sentits a les nostres aules amb tastos, demostracions de cuina i tallers gastronòmics i un espai per als més petits.
18: Quina torró experiència! Més informació a agramunt.cat.
20: Es pot ser amic d'una exparella? Què queda quan s'acaba l'amor? No et perdis Després de nosaltres, un nou musical en català ple d'humor, llum i tendresa. Del 22 de setembre al 15 de novembre, al Teatre Texas. Després de nosaltres. Entrades a espaitexas.cat.
2: RAC 1. Tots som 1.
0: Escolta'm una cosa, i l'alegria que tenim els catalans que hem begut lletato des de petits i estem de forts i de
21: demà. Clar, perquè
0: amb un calci, mare de Déu.
21: Evoluciona com a tu.
0: Oh, quin calci.
21: Que des de 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se granato.
0: Amb què es va... Amb què? Amb què es banyava Cleopatra?
21: Pura llet.
0: Amb lletato, no amb llet de burra. Mare de Déu, senyor, i tant, que això de la història com està manipulada.
21: I abans d'acomiadar-nos,
0: home, dilluns som al KBR, fent el programa en directe al KBR, que és una tradició d'aquest programa, és un dels millors llocs on podríem estar al KBR.
21: I encara queden places, si encara els oients poden venir, un quart d'hora abans, a baix. Que
0: exacte,
21: això està
0: serà genial. La Joel Vinaixa us aixoplugarà fenomenalment.
21: No com els
0: serveis socials, si els veig una Catalina Caudal.
22: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
23: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
24: La Fira Ecoviure t'espera al centre de Manresa.
25: El cap de setmana del 3 i 4 d'octubre gaudeix de la Fira de la Sostenibilitat i el Medi Ambient al Passeig Pere III.
24: Expositors, activitats per totes les edats, tastos i molt més.
25: Visita ecoviure.cat i no et perdis res.
26: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònic, electrodomèstics i de tot i més.
27: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
26: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
27: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
26: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
27: Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.
28: Marc Márquez, per protegir casa seva confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
29: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
28: Truca a Verisure al 900-903-744.
30: Verisure.
31: De què parlem quan parlem de córrer a la cursa de RAC1? D'esforçar-se, persistir, perseverar, prosseguir, continuar. I amb l'esperit de superació sempre present.
32: CaixaBank dona suport a la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data. El 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1. Us hi esperem.
33: Sol, solet, vine amb a veu.
34: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troben tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
35: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC+1 al concurs de Castells de Tarragona.
36: Vinga, una mica més!
35: El diumenge 4 d'octubre, des de 3:15 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tàrraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
37: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada 2 anys.
35: El diumenge 4, des de 3:15 del matí, Castells de RAC+1 al concurs de Castells de Tarragona.
36: Primer creu, segona i castell, carregat!
35: RAC1, fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
1: Bon dia, pràcticament passen 2 minuts de les 2. I el Congrés és a punt de tombar els 2 decrets antidesnonament amb l'avançament electoral sobre la taula. Junts manté el no, tot i les crides d'última hora del govern espanyol.
38: El 90% de lo que ustedes entregaron al presidente del gobierno está recogido hoy en el BOE. Les vuelvo a pedir que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención este Real Decreto Ley.
39: No hi ha cap

0: i Xavi Rocamora.
1: De seguida anem, doncs, cap al Congrés, on continua en marxa aquest ple extraordinari d'alta tensió, si no hi ha una sorpresa d'última hora i aquesta hora. No sembla que n'hi hagi d'haver. El govern espanyol tornarà a patir una sonora derrota que podria ser l'última. Des de primera hora es parla a passadissos, al Congrés, de la possibilitat que Pedro Sánchez llenci la tovallola i convoqui eleccions. És un clam que també li ha arribat des del carrer. Més d'un miler de persones estan concentrades fora del Congrés per pressionar els diputats, però hi ha un altre focus d'atenció important avui, i és que els aiguats tornen a castigar les Terres de l'Ebre. Ja hi han deixat registres de més de 200 litres per metre quadrat i els bombers han hagut de rescatar 18 persones que corrien el risc que l'aigua les arrossegués. Protecció Civil ha aixecat el confinament al Montsià i les Terres de l'Ebre perquè la situació hi ha millorat aquestes últimes hores, però demana prudència perquè repetiran els ruixats tant aquesta tarda com el cap de setmana. Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia. Sí, de moment aquesta tarda les pluges no seran tan continuades com han sigut aquest matí. S'esperen pluges més inconexes que afectaran sobretot punts del Pirineu, del Prepirineu, de la Catalunya central, també algun sector del prelitoral, i a mesura que avanci la tarda reactivaran també les pluges cap a les comarques de l'extrem sud del país. I el cap de setmana continua aquest temps insegur, demà amb alguns ruixats entre mig matí i migdia en punts de la costa, prelitoral i comarques del sud, que després s'estendran cap a la resta, i diumenge continuarà plovent amb ganes al sud del país i al matí també a la costa i al prelitoral, i al migdia aquests ruixats poden arribar a la resta del país.
1: Ara ho ampliem també, i pel que fa als esports, Xavi Rocamora, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
1: El davanter del Barça, Rafinha, no té lesió i per tant podrà jugar contra el Getafe.
3: Les proves d'aquest matí han confirmat que Rafinha no té res més enllà de l'edema que li van diagnosticar els metges del Brasil, per tant ara farà repòs i d'aquí a 8 dies estarà disponible pel primer partit després de l'aturada de seleccions. Parlant de l'aturada, avui destaquen dos partits. La França del blaugrana Jules Koundé rebrà Itàlia, mentre que Ucraïna, amb el davanter Benat del Girona, rebrà Irlanda del Nord. Tots dos partits a 8:45 del vespre. Un quart d'hora abans també comença la 8a jornada de la segona divisió. Juga l'Aldenc, ja oficialment propietat de Leo Messi, que rebrà l'Oviedo. I en bàsquet, el Barça visita avui el Besiktas turc a les 7 de la tarda, en un dels partits que tanca la jornada d'Eurolliga, que de moment té el Madrid com a cué, amb 3 derrotes en 3 partits.
1: Ara passen 5 minuts de les dues, ens hi posem.
0: 14-15.
1: I el debat sobre els decrets de l'habitatge al Congrés és a punt d'acabar, i queden 20 o 25 minuts i després és quan es faran les votacions. Si tothom emet el vot que compromès, tots els decrets aprovats aquesta setmana, els dos, quedaran en paper mullat, sobretot el primer, el que prorroga contractes de lloguer 2 anys més, atura desnonaments si no hi ha alternativa i prohibeix als fons voltor la compra massiva d'edificis per sota del preu de mercat. Junts sumarà els vots a PP i Vox per fer caure els decrets, i aquest ha estat el gran argument de totes les esquerres contra el partit de Carles Puigdemont. La votació serà nominal. El PSOE i Sumar han forçat que es faci cridant el nom de cada diputat per retratar, diuen, els qui votin que no. Anem, doncs, cap al Congrés. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
4: Sí, bon dia. Aquest debat a la recta final amb aquesta última petició del govern espanyol cap a Junts per tal que s'abstinguin. No cal ni que hi votin en contra perquè s'aprovi el primer decret. Tampoc a favor, amb una abstenció seria suficient. El resultat serà el conegut si no hi ha cap sorpresa, i no es descarta que aquesta sorpresa encara es pogués produir. Però a priori, resultat de 178 vots en contra, 178 vots en contra del decret de l'habitatge, 172 només a favor. El clam del govern espanyol és dels dos ministres que han defensat els decrets, Isabel Rodríguez i Pablo Bustinduí.
5: Señorías de Junts, aún estamos a tiempo. Ustedes no se parecen a esta derecha y a esta extrema derecha. Ustedes no se parecen a ellos y saben que ellos quieren acabar con ustedes.
6: Se puede gritar muy alto el nombre de España o el nombre de Cataluña. Votar que no hoy a estos decretos es traicionar a su pueblo para servir la única causa y la única bandera del rentismo.
4: I Míriam Nogueras els responia que no poden votar un decret que jurídicament no s'aguanta per enlloc i, a més, treu pit de votar al costat de PP i Vox d'aquesta manera.
7: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop. Xantatge ideològic dels extrems també ens allunya de ser un país de progrés, un país ric, un país productiu.

0: Junts demanava la retirada dels decrets i un nou text. El govern espanyol el que respon és que no és necessari perquè els decrets ja inclouen el 90% de les demandes que ha fet Junts des de fa setmanes. I tots els partits, diuen des de Moncloa, han de poder fer sessions.
1: Però no només el govern espanyol, Jordi, tots els grups, tret de PP i Vox, han tingut paraules pels de Míriam Nogueras i els han acusat de vendre's els interessos immobiliaris.
0: Sí, el més dur, Gabriel Rufián, d'Esquerra.
2: Visca Catalunya lliure de vostès. I una promesa, lo que me quede en política, yo me voy a esforzar mucho para que ustedes acaben en el más ostracismo político, que ustedes no cuenten para nada, que mi partido no vuelva a pactar con ustedes para nada, porque yo no quiero una Cataluña con gente que se dedica simplemente a putear a mi pueblo.
0: I sí, tota l'esquerra no hauria anat amb el discurs contra Junts. Exemples que els hem posat un darrere l'altre, que de Micó, Òscar Matute, Ione Belarra, per tant, Compromís, Bildu i Podem.
3: Junts tenen pressa per a que vinguin PP i Vox a perseguir la nostra llengua i el nostre autogovern. O és que li volen fer la campanya al Partit Socialista?
4: Porque estoy profundamente cabreado. Las derechas, la española, la catalana y la vasca han decidido causar baja.
5: Señora Nogueras, señor Feijó, señora Abascal, cada vez que haya un desahucio, serán ustedes quienes con sus propias manos estén echando a la gente de su casa.
0: I reclamen un assenyalament públic dels diputats que tomaran els decrets d'habitatge. Precisament per això es farà aquesta votació nominal, cridant cognoms i nom de tots els diputats, i tothom s'haurà d'expressar dient si vota sí, no o abstenció.
1: I ho dèiem, han començat tal com estan les coses. Cada vegada agafa més força la possibilitat que Pedro Sánchez llenci la tovallola i acabi avançant eleccions. Fins i tot es parla d'una data del 29 de novembre. El president espanyol, de fet, ha marxat de l'hemicicle quan ha acabat la intervenció Rodríguez i s'ha tancat el despatx.
0: Aquesta és l'altra imatge en aquests moments al Congrés dels Diputats, l'escó de Pedro Sánchez buit, perquè el president espanyol només ha seguit la intervenció de la ministra de l'Habitatge. Des de llavors, des d'un quart de 12, està tancat a la zona de govern fent reunions. La gran pregunta avui al Congrés ja no és què passarà amb la votació, sinó com gestionarà Pedro Sánchez aquest resultat, i aquí és on apareix la hipòtesi d'eleccions generals immediates. La llei les fixa en un termini de 54 dies, això vol dir que es farien el 29 de novembre, perquè és el primer diumenge després d'aquest termini. Hi ha partits que es molen maquinària electoral. Ernest Urtasun ha admès que l'espai de Sumar prepara reunions de cara a aquest cap de setmana. Això ho explica aquest matí Telecinco.
6: Esa es una potestad que corresponde al presidente. Yo sobre si va a haber o no convocatoria electoral o cuándo va a ser, esto le corresponde al presidente. Yo lo que sí le puedo decir, por supuesto, es que nuestro espacio político está perfectamente preparado para afrontar cualquier escenario que se pueda dar en las próximas horas y en las próximas semanas.
0: Hi ha una altra realitat, que Sumar no té candidat encara d'aquí la reunió, però Gabriel Rufián també advertia a Pedro Sánchez que l'esquerra en aquests moments no està organitzada per anar a eleccions.
7: Hoy van a pagar deudas. Le pido a Moncloa cabeza fría y que entiendan que esto no va de ser una ambulancia emergencia, sino que hay que entender que no tienen nada a su izquierda para poder sumar.
0: En Moncloa, l'equip de Pedro Sánchez desmenteix que es plantegi avançar eleccions en aquests moments, que això sigui un debat que sigui sobre la taula. Ara bé, des de Moncloa, també recorda que és una decisió que només pot prendre el president del govern espanyol i que no l'ha de consultar a ningú.
1: Gràcies, Jordi. Continuarem molt pendents d'aquesta sessió al Congrés. Línies obertes per si hi ha qualsevol novetat, i en tot cas hi tornarem quan es faci la votació. Però també hem d'anar a fora del Congrés, perquè des del carrer les entitats pel dret a l'habitatge també reclamen eleccions. Més d'un miler de persones s'han concentrat fora de la cambra, completament blindada per la policia, per pressionar fins a última hora els diputats contraris als decrets, amenaçant també de convocar una vaga general des de l'exterior del Congrés. Roger Perciba, bon dia.
8: Hola, bon dia. Molta policia, molta indignació a les portes, com dius, del Congrés dels Diputats. Centenars, milers de manifestants han arribat fins aquí als exteriors del Congrés dels Diputats, des de la Porta del Sol, on estan acampats des de fa una setmana. Més de dos dies de protestes. Els càntics apunten directament contra els partits. Els sindicats de llogaters acusen el Congrés de donar l'esquena al Congrés al partit. Els demanen que eleccions anticipades, situen la vaga general com el següent pas en la mobilització. Ho diu la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Alicia del Río.
9: No queda otra para el Sindicato de Inquilinas y todas las organizaciones en defensa del derecho a la vivienda que seguir organizando este descontento y llevándolo adelante para traducirlo en mejoras legislativas reales. No vamos a parar hasta conseguir el derecho a la vivienda en este país, y solo hay un camino por delante: la huelga general por el derecho a la vivienda y contra la carestía de la vida.
8: La protesta denuncia una desconnexió evident entre el que reclama el carrer i el que es vota avui al Congrés. Els manifestants avisen que les mobilitzacions continuaran. Ara mateix els manifestants s'estan movent, estan intentant entrar dins del que és el cordó de seguretat que la policia espanyola ha organitzat al voltant del Congrés dels Diputats, després d'hores de càntics i de concentració i de protesta pacífica. Sembla que les coses ara mateix s'estan començant a posar d'una manera una mica més violentes, perquè ara mateix no podem acabar de veure què està passant. S'està movent la gent, estan intentant arribar fins al Congrés dels Diputats, estan intentant arribar fins a les tanques de seguretat. Si m'aguanteu uns segons, us puc explicar què està passant.
1: Endavant, Roger. Sembla que està augmentant, doncs, la tensió a mida que s'acosta a la votació.
8: Sí, sí, perquè estan, evidentment, els manifestants han aconseguit passar un primer cercle de seguretat. Som aquí a l'accés del Congrés dels Diputats al carrer Cedaceros, a la calle Cedaceros de Madrid. La policia no està fent res, els està deixant passar.
1: Doncs estarem molt pendents, també, Roger, continuem pendents de la situació aquí als afores del Congrés, on, com ens explicaves, està augmentant la tensió a mesura que s'acosta l'hora de la votació d'aquests dos decrets antidesnonament que sembla que tombarà la cambra. Però no només a Madrid, a Barcelona també continua la pressió als carrers.
10: Vaga general! Vaga!
1: És una pressió que aquest matí s'ha concentrat davant la seu de Junts per Catalunya a Barcelona. Gairebé un centenar de persones, en aquest cas, s'hi han aplegat per assenyalar la negativa de Junts als decrets del govern espanyol. Des de la seu de Junts a Barcelona ara, Mariona Martínez, bon dia.
11: Bon dia, sí. Malgrat la forta pluja, desenes de persones han seguit des d'aquí la compareixença dels diputats al Congrés. Els manifestants han cridat insults contra Junts i els reclamaven solucions a la crisi de l'habitatge. El sindicat de llogateres ha descarregat tota la ràbia contra el partit i els va acusar directament de ser responsables del suïcidi de les persones que havien de ser desnonades a l'Hospitalet de Llobregat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
12: Si no fos per Junts per Catalunya, el partit de Puigdemont, que va tombar la moratòria el mes de febrer, avui l'Olga estaria viva. Per tant, aquesta gent són directament responsables de les dues morts de l'última setmana i de les centenars de morts que vindran.
11: Fa pocs minuts, davant la pluja que ha apretat, els manifestants han desconvocat la protesta i s'han emplaçat a reunir-se a les 6 a l'acampada de Plaça Catalunya.
1: Gràcies, Mariona. I les entitats que defensen el dret a l'habitatge lamenten que sense els decrets d'avui ara serà molt més difícil evitar desnonaments. Tant ahir com avui la justícia els ha anat paralitzant perquè el decret, el primer, estava en vigor. Un dels últims, un que estava programat per aquest matí a Manresa. Eulàlia Carrascal, bon dia.
13: Bon dia. El desnonament estava programat per 9:45 al carrer Urgell de Manresa i 2 hores abans ja hi havia una setantena de persones per evitar-lo. No sabien, però, que la justícia l'havia aturat ahir a la tarda. La Lucélia, la dona que volien fer fora del pis, que ocupa des de fa 8 anys amb el seu fill menor, aplaudia la decisió.
14: L'assistenta no sabia nada, los regaleros, las procuradoras, nada. Tive que trucar yo para poder informarme. Pero sí está parado, sin fecha. Y yo súper, súper contenta, porque aquesta es mi casa, de moment. És la meva casa. I moltes, moltes gràcies i supercontenta. Bueno, no tengo palabras, no tengo ni voz más de tanto gritar.
13: Els concentrats han anat després davant la seu de Junts a Manresa, on han llançat diverses bosses d'escombraries. Ho han fet per protestar pels seus no als decrets.
1: Gràcies, Eulàlia. I un apunt més de la crònica econòmica.
15: Adecco, l'autèntic cercador de talent, t'ofereix aquest espai.
1: I és que l'ocupació a Catalunya ha tornat a créixer. El setembre torna a superar la barrera dels 4 milions de persones en feina. Montse Martí.
16: Catalunya és el territori de l'Estat on hi ha més persones treballant i cotitzant a la Seguretat Social. Això, tot i que l'atur ha repuntat una mica l'últim mes, amb 104 persones més apuntades als serveis públics d'ocupació que l'agost. Del total d'aturats, la gran majoria corresponen al sector serveis. Després ja puja també les persones que s'apunten a l'atur i que no tenien cap ocupació anterior. Al conjunt de l'Estat, l'ocupació també ha crescut amb més de 92.000 persones més respecte a l'últim mes. El Ministeri vincula el repunt d'ocupació a l'inici del curs escolar i també al procés de regularització extraordinari que va activar el govern espanyol.
17: Talent Topic. Talent Topic. A Deco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
18: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a deco.es i descobreix-ho.
1: Ara passen 3 minuts d'un quart de 3. Continua el debat dels decrets antidesnonaments al Congrés sense novetat. De moment fem una pausa.
19: Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
20: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 11:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
21: Raúl, a Galeries del Tresillo han començat els dies sensiva.
22: Però si a tu no t'agraden les promocions...
21: Aquesta sí! No pagar impostos em fa sentir com si visqués a Mònaco. Beethoven, anem a passejar per la Place du Casino.
23: Dia sensiva a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb preus de Principat. Galeries del Tresillo.
24: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
25: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
24: Entrades a auditori.cat.
26: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
27: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
28: Torna la fira més dolça de Catalunya.
29: Els dies 10, 11 i 12 d'octubre, Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt.
30: Des del tradicional torró d'Agramunt fins a les novetats de l'any.
29: Obrirem els sentits a les nostres aules amb tastos, demostracions de cuina i tallers gastronòmics i un espai per als més petits.
30: Quina torró experiència. Més informació a agramunt.cat.
31: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
32: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
1: A les 2 i 21 minuts, el govern fa una crida a mantenir la prudència davant l'episodi de tempestes al sud del país. Fa gairebé una hora, Protecció Civil ha aixecat el confinament a les comarques del Montsià i el Baix Ebre. Tot i això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, avisa que encara hi pot seguir plovent amb intensitat fins a les 8 del vespre.
33: Potser no tindrem aquesta franja perpètua caient-li la pluja a la gent de forma tan intensa, però sí que tindrem una situació d'inestabilitat i probablement de pluges i pluges locals torrencials, que sobre el que ja tenim acumulat de pluja. És una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
1: Durant el matí on s'ha recollit més aigua ha estat a l'extrem sud del país i com ha d'evolucionar la situació aquestes properes hores, Mònica?
34: Doncs durant les pròximes hores les pluges no seran tan continuades i tan extenses com aquest matí, però tot i això encara afectaran moltes zones del país. A curt termini, sobretot punts de la costa i del prelitoral central, també Catalunya central i després també sectors del Pirineu i del Prepirineu. I avançada la tarda tornaran a afectar les comarques de l'extrem sud del país. De fet, durant el matí on s'ha recollit més aigua ha sigut el Montsià i el Baix Ebre, amb quantitats que han arribat als 298 litres per metre quadrat, per exemple, a Santa Bàrbara, des d'ahir a la tarda fins avui al migdia, 226 al Perelló, 271 a l'Ametlla de Mar, 227 a Mas de Barberans o 239 a les Cases del Canà. I el cap de setmana encara continuen les pluges, sobretot a les comarques del sud, arribaran demà a partir de mig matí i migdia, també costa i prelitoral, i a la tarda s'estendran per tot el país. I diumenge continuen aquestes pluges al sud, durant el matí també de nou a prop del mar, i al migdia arribaran cap a la resta. Ja es mantenen els avisos a moltes comarques per intensitat de pluja.
1: Doncs haurem d'estar també molt pendents del cel. Aquest matí els aiguats han fet sortir de mare ja alguns barrancs i rieres, i això ha provocat inundacions de carreteres, carrers, equipaments, baixos d'habitatges i pàrquings. Fins ara no han deixat cap persona ferida, tot i que els bombers han hagut de fer més d'una vintena de rescats. Més detalls, corresponsal de RAC1 Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
0: Bon dia, Núria. Si el moment més crític s'ha viscut entre les 8 i quarts de 10 d'aquest matí, especialment a la zona propera al Canà i a la frontera amb Castelló, amb una vintena de conductors rescatats en cotxes, furgonetes i camions que han quedat atrapats pels aiguats. L'inspector Oriol Corbella, cap de tot l'operatiu desplegat pels bombers en l'emergència d'aquestes pluges torrencials a les Terres de l'Ebre.
2: Amb gent que ens trucava, doncs, des dels propis vehicles, de que l'aigua els estava entrant, que l'aigua estava a l'alçada del retrovisor i que estaven atrapats i no podien sortir.
0: L'aigua que ha baixat per barrancs i rieres ha inundat molts equipaments, carrers, baixos d'habitatges, patis, jardins o aparcaments subterranis. En alguns casos, els bombers han hagut de rescatar persones amb mobilitat reduïda, sorpreses per l'aigua a dins de casa seva. La feina ara dels bombers en les properes hores és precisament treure aquesta aigua i anar a recuperar la normalitat en totes les zones més afectades.
2: És sobretot això, moltes inundacions en baixos, pàrquings, elements que haurem d'anar amb les bombes per poder treure l'aigua.
0: És un territori castigat per les barrancades perquè durant dècades es va deixar construir en zones inundables. Els alcaldes han tornat a reclamar més actuacions a les administracions superiors per mirar de reduir l'impacte de pluges torrencials cada cop més freqüents per l'emergència climàtica.
1: Els aiguats d'avui també han obert una polèmica entre alguns alcaldes i el govern de la Generalitat pel tancament d'escoles i instituts, perquè el Baix Ebre i el Montsià, una desena de municipis, van decidir ahir al vespre ja que avui no obririen els centres educatius per evitar desplaçaments. Alguns alcaldes s'han queixat que Educació no els va donar cap instrucció, però Interior defensa la decisió, Esteve.
0: Sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat que va mantenir durant tot el dia d'ahir el contacte amb els municipis en alerta per les inundacions i que amb tota la informació damunt la taula han deixat que fossin els alcaldes els que tinguessin l'última paraula.
3: I els alcaldes i les alcaldesses del territori, doncs, són autoritat de protecció civil i, per tant, com a autoritat de protecció civil, amb la informació que facilita el CECAT i amb el contacte que mantenim permanentment amb ells, són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió, perquè són els que millor coneixen en quin estat estan les seves escoles, si tenen risc d'inundabilitat per episodis anteriors.
0: Alguns alcaldes s'han queixat, però, perquè diuen que s'han sentit sols a l'hora de decidir quines activitats suspendre i quins centres educatius i equipaments municipals tancaven portes. Al Baix Camp s'ha donat una situació diferent que també ha generat queixes entre les famílies. La Generalitat en aquest cas ha suspès les classes a instituts i escoles de la comarca quan els alumnes ja eren a dins de les escoles i instituts, a quarts de 10 d'aquest matí.
1: Gràcies, Esteve. Però a banda del debat al Congrés i les pluges tenim més notícies. Per exemple, vist per sentència, ara sí, el judici a quatre policies espanyols per buidar un ull a Roger Español l'1 d'octubre a Benet Íñigo.
4: Avui han fet els seus informes finals les defenses i la fiscalia, que fa costat als acusats. Tots han justificat l'ús de bales de goma a l'escola Ramon Llull per l'extrema violència contra els agents, encara que no hagi aparegut en cap vídeo del dia del referèndum.
5: Es que no veía bien, no veía bien. Y esto lo muestran las imágenes. Se produjo una patada a un objeto en direcció a la línia policial. Estava recibint lanzamientos.
4: També han assegurat que aquella lesió era imprevisible i que no podien imaginar que algú perdria un ull.
1: Dos guàrdies civils estan ferits de bala, un d'ells greu, per un tiroteig al barri de Camp Parellada de Terrassa. Són dos agents de paisà que perseguien un grup de lladres de camions, els anomenats taloners. Els Mossos han detingut tres dels presumptes responsables.
4: Aquesta matinada els dos policies han detectat un vehicle sospitós a la porta de Barcelona de la P7. El cotxe va fugir i el van seguir fins a la capital del Vallès Occidental. Els sospitosos, però, els van detectar i en ple carrer hi ha hagut un intercanvi de trets, fins i tot n'hi ha imatges.
6: Aquí!
4: Un dels policies té 4 ferides de bala i està greu, i l'altre ha rebut un tret. No estem, però, per la vida de cap d'ells. Els Mossos investiguen el cas i intenten identificar la resta d'implicats.
1: I a Barcelona, un camió de la neteja ha atropellat mortalment una dona.
4: Va ser ahir la nit al districte de Gràcia. Per causes que ara s'investiguen, un camió de la brossa va xocar contra la vianant, que ha mort. Aquest és com a mínim el segon cas similar en un any. El juliol, un altre camió de la neteja va atropellar un home al barri de Montjuïc i també va acabar morint. Amb aquestes ja són 14 les víctimes mortals en accidents de trànsit a Barcelona.
1: I un robatori de cable de coure entre la Sagrera i Bifurcació Mollet ha deixat retards en l'alta velocitat entre Girona i Barcelona, també entre les Borges Blanques i Juneda, que ha afectat la circulació a la línia Lleida-Pirineus, les Borges Blanques. El robatori de cable de coure ha estat precisament el primer motiu d'incidències a la xarxa de Rodalies aquest mes de setembre. N'hi ha hagut 35 més d'un de mitjana al dia. Els robatoris de cable de coure s'han multiplicat per 7 aquest any a Catalunya respecte als que hi podien haver de mitjana en un any abans de la pandèmia. El govern espanyol vol endurir el codi penal també per augmentar els càstigs en aquests delictes, Montse Martí.
6: Abans de la pandèmia, la mitjana podien ser 40 denúncies al cap de l'any. Aquest any ja són més de 300 i encara queden 3 mesos. Es calcula que aquests robatoris han provocat 15.000 minuts de retards acumulats. El Ministeri de Transports està treballant en un enduriment del Codi Penal. El secretari d'Estat, José Antonio Santano, ha explicat que també s'ha reforçat la vigilància a les vies i s'han fet més detencions.
7: Estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy, muy, muy en serio, ¿no? Y por tanto, colaboración con los Mossos, mejora de nuestros sistemas de vigilancia, que en eso también se está trabajando, y medidas de carácter legal que hagan que quien comete este tipo de delitos sienta que efectivamente el peso de la ley cae sobre él, porque el daño que se produce al interés general i al sistema ferroviario general és molt fort, és molt gran.
6: La línia R3, que està en obres, és la que concentra més robatoris. El govern diu que substituir el cable robat ja ha fet un sobrecost de 20 milions d'euros només en aquesta línia. El Ministeri de Transports explica que el cable de coure que es roba sobretot és el de comunicacions i aquests no es poden substituir per l'alumini. En alguns punts de la xarxa, sobretot en catenària, ja s'ha començat a canviar el cable de coure per alumini perquè en aquests casos sí que és viable fer-ho.
1: Demà arrenca la 35a edició del Temporada Alta a Girona amb vora un centenar d'espectacles programats fins al 8 de desembre. Més d'una quarta part seran estrenes, 4 d'internacionals, i entre els plats forts, muntatges tan aplaudits com Parmagel, d'Eva Baltasar i Victòria Spumberg, o Göteborg, de Jordi Casanovas, corresponsal de RAC1 a Girona. Joel Penya, bon dia.
8: Bon dia. El Temporada Alta arrenca a Girona i Salt com a grans seus, però també durà obres de teatre a Banyoles, Torroella de Montgrí i com a novetat a Maçanet de la Selva, entre d'altres. 91 espectacles en una edició ambiciosa que durà 4 estrenes internacionals, entre elles una nova versió de Le Salon de Peeping Tom. En total, hi ha programades 16 obres internacionals, com una joia que el director artístic del festival, Narcís Puig, explica a RAC1. TC Savinovel.
9: A partir del mite de Teseu, explica molt bé i amb molt detall a través d'una història familiar la història d'Europa durant el segle XX.
8: Tot plegat en una 35a edició que arrenca demà mateix amb Disfòria de Maria Goirizelaia. Les entrades ja estan a la venda i si en algun espectacle estan esgotades, hi ha opció de llista d'espera.
9: De la majoria dels espectacles queden entrades, però si algun que busquen en particular no n'hi ha, recomano molt a la gent que s'apunti a la llista d'espera.
8: Això sí, la gran inauguració de la Temporada Alta serà diumenge amb l'obra Has-Been de Sibyl Arbitzer-Cowie i Martin Sim.
1: I com us avançava aquest matí el món a RAC1, Rod Stewart farà parada a Catalunya en la gira de comiat. Serà el 8 de juliol al Tàrraco Arena de Tarragona. Les entrades surten a la venda dilluns 5 d'octubre a les 10 del matí al web tarracoarena.com. Un concert molt especial que servirà per posar punt final a més de 60 anys sobre els escenaris. Això serà l'estiu abans aquesta nit. Vetusta Morla actua a Barcelona. Després de 2 anys de silenci, Vetusta Morla trenca la seva pausa amb una gira de només 78 concerts. Aquest vespre fa parada a Barcelona. La banda de Tres Cantos actua a les 9 del vespre al Palau Sant Jordi. Les portes les obren a les 7.
10: amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
1: I ara passen pràcticament dos minuts de dos quarts de tres. Anem pels esports. El Barça confirma el diagnòstic dels metges de la selecció brasilera. Rafinha no té lesió, Xavi.
10: I, per tant, hauria d'estar disponible per al partit contra el Getafe de dissabte de la setmana que ve. El primer, després de l'aturada de seleccions, Rafinha, doncs, podrà descansar com a mínim fins dilluns, quan l'equip tornarà a l'activitat després d'uns quants dies de festa, tot i que el gruix dels internacionals no tornarà fins a mitjans de setmana. Sobre els partits d'avui, en destaquen dos. El França-Itàlia, amb el blaugrana Koundé, i l'Ucraïna-Irlanda del Nord amb el davanter del Girona, Benat. Espanya juga demà a Oviedo contra la República Txeca. La selecció de Vilafuente viatja aquesta tarda cap a la capital asturiana.
11: A RAC 1 14-15.
10: És l'última hora de l'aturada de seleccions que els últims dies, en bona part i en clau blaugrana, ha monopolitzat Rafinha i les seves molèsties a la cuixa. Damià López, bon dia.
12: Bon dia, Xavi.
10: Avui hem pogut esvair tots els dubtes i Hansi Flick ja pot respirar tranquil.
12: Sí, es confirmen, com dius, les notícies que havien arribat després de la primera ressonància feta des del Brasil. No hi ha lesió important i Rafinha estarà disponible per Hansi Flick pel partit de Lliga contra el Getafe quan torni la competició de clubs dissabte dia 10 a 6:45 de la tarda. Rafinha ha arribat al migdia a la ciutat esportiva per fer-se la ressonància magnètica i saber l'abast exacte de les seves molèsties a la cuixa dreta. Recordem que el davanter aterrava ahir al migdia procedent d'Austràlia després de 24 hores de vol. La ressonància que li van fer al Brasil ja havia descartat una lesió greu. Per tant, el Barça respira. Rafinha no ha hagut de jugar l'últim amistós de Brasil a la Índia de mutu acord amb el Barça. El fet és que, de nou, Rafinha ha tornat a tenir problemes amb la seva selecció, que per sort aquest cop no han tingut conseqüències. Hem de dir que no haver-hi lesió al Barça no ha fet ni farà cap comunicat mèdic. Recordem que l'equip torna dilluns als entrenaments amb màxima precaució per Rafinha. Flick també podrà comptar amb Eric García, que va abandonar el cap de setmana la concentració d'Espanya per precaució, i pendents de la resta d'internacionals. En Espanya, per exemple, es mantenen 6 dels 7 que van iniciar la concentració amb Luis de la Fuente. De cara al partit contra el Getafe, doncs, es mantenen les baixes habituals: Christensen, Bardagy i Frenkie de Jong. La resta disponibles per Hansi Flick.
10: I tot plegat, Dami, l'endemà d'aquest creuament de comunicats entre Barça i Madrid pel cas Negreira.
12: Sí, les últimes hores hi ha hagut un intercanvi intens de comunicats entre les parts. El Madrid ha engegat tota la maquinària, en gran part per tapar el seu mal moment esportiu. Ara toca cas Negreira. UEFA confirmava a primera hora de la tarda d'ahir que havia rebut l'informe del Madrid pel cas Negreira, un informe que Florentino Pérez ja havia anunciat fa mesos que seria enviat. A més, el Madrid va fer un comunicat, el Barça va contestar el comunicat de UEFA i Madrid assegurant que UEFA no ha obert cap nou expedient al Barça i sosté que l'expedient es va iniciar el 2023. A més, afegeix que el club sempre ha col·laborat amb els investigadors, tot plegat arran d'un comunicat inicial de UEFA confirmant que ja havia rebut l'informe del Madrid pel cas Negreira i la posterior reacció del club blanc demanant a través d'un escrit a la UEFA que agilitzés la investigació per aclarir els fets denunciats. El comunicat també afegeix que l'informe incorpora molta documentació i evidències sobre uns fets d'extraordinària gravetat que afecten la integritat de la competició i a la confiança en el sistema arbitral.
10: Dami, gràcies.
12: Bon dia, fins ara.
10: No passem pàgina de Barça, ara però tornant al vessant esportiu, que aquest cap de setmana té com a gran protagonista l'equip femení. De fet, aquest cap de setmana tenim clàssic diumenge a l'Spotify Camp Nou. Avui algunes jugadores del Barça han atès els mitjans de comunicació per començar ja a escalfar motors de cara a un partit que pot permetre a les Blaugrana deixar el Madrid a 5 punts. Clara Rodergas, bon dia.
13: Bon dia, i tenint en compte que el Madrid és l'únic equip que pot competir mínimament contra el Barça a la part alta de la classificació, això seria un pas important per les de Pere Romeu en el camí per sumar un altre títol de Lliga aquesta temporada, tot i que Catacoll creu que guanyar no les farà estar més tranquil·les.
14: Vaig un bon Madrid, crec que ha fet molt bons fitxatges de molta qualitat i, bueno, serà un partit molt, molt complicat, però, bueno, sabem que jugant en el nostre lloc, sent el Barça sense la nostra identitat, sabem que poden guanyar i és el que volen fer. No, tranquil·les mai, crec que som un equip que sempre volen més, si són a 5 punts millor i aconseguir més punts encara més, però crec que tranquil·la d'aquest equip no sap el que és aquesta paraula, perquè sempre volen més i aquest és el nostre objectiu.
13: El Barça ha entrenat després d'aquesta atenció als mitjans i ho ha fet amb la novetat de Vicky López. La blaugrana s'ha perdut els últims 3 partits per lesió, tot i que forma part de la convocatòria de la selecció espanyola per l'aturada que comença després d'aquest cap de setmana. Vicky ha tancat la polèmica i confia en jugar diumenge.
15: Estoy bien. Voy día a día. Veremos el entreno de hoy, el de mañana y ojalá que pueda jugar unos minutos el domingo. Sí, bueno, al final yo estoy disponible para el Barça siempre que se me necesite, igual que para la selección. Ha habido comunicación. Veremos qué da el entreno de hoy y de mañana para ver si puedo estar el domingo y por consecuencia con la selección.
13: I en aquest Barça qui és essencial és Patrick Guijarro. La Balear ha dit que hi ha bona sintonia amb el club de cara a la renovació.
16: Bueno, de momento hay que esperar, pero como bueno, ya dijo Marc el otro día, estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
13: Demà al matí, últim entrenament i roda de premsa de Pere Romeu. Diumenge a les 5 de la tarda, clàssic a l'Spotify Camp Nou, amb una mica més de 35.000 entrades venudes.
10: Això el Barça, Clara, i el Madrid arribarà al clàssic després d'empatar la Champions.
13: De mèrit, a camp del campió anglès, el City, 1-1, i amb malestar dins el vestidor perquè l'àrbitre va aturar el joc després de xocar amb una jugadora anglesa i just en aquella acció el Madrid va fer l'1-2 que no va pujar al marcador. L'entrenador Pau Quesada va acabar indignat. Ahir, victòries de PSG i Keke i empat de l'Inter a camp de l'Austria-Viena. Per tant, el Barça és l'únic equip que ha guanyat els dos partits fins ara i és líder en solitari amb dos punts més que els seus perseguidors.
10: Gràcies, Clara. No cal dir que aquest clàssic de diumenge és el partit més destacat de la jornada de la Lliga F. Els altres dos equips catalans juguen demà al migdia. De fet, obren la jornada. L'Espanyol rebrà l'Alavés i el Badalona Women jugarà al camp del Sevilla, tots dos partits a les 12 del migdia.

0: Tornem al futbol masculí. Parlem de les seleccions. Reprenem el fil d'aquests partits internacionals. Hem de parlar de la jornada tant d'ahir com d'avui amb la victòria destacada de Portugal sense Cristiano Ronaldo. Albert Bassas, bon dia.
1: Bon dia. 2-4 al camp de Dinamarca, mirant de ser aliè a tot el terratrèmol produït per la marxa de Cristiano de la concentració. Un cas Cristiano igualment molt present després de veure, per exemple, com Rafael Leao ja lluïa ahir mateix el seu dorsal número 7, o com un jugador rival, Højlund, imitava la seva celebració, aquell sí típic, en un dels gols del combinat danès. La victòria portuguesa, per cert, la va encarrilar blaugrana Cancelo, que va ser titular i va jugar 63 minuts. Gonçalo Ramos, Vitinha i João Félix van ser els altres golejadors de l'equip de Jorge Jesús, a qui segueix sense tremolar-li el pols en tot aquest afer. Ahir, a la roda de premsa postpartit, va haver d'esquivar tota mena de preguntes sobre el tema i el va donar per tancat d'aquesta manera.
2: No, per a mi, repart.
3: No, per mi no. Estic centrat en el partit que ve a continuació, que és el de diumenge, i fins que no passi hem d'estar concentrats en això. Després ja veurem.
2: Tu vas veure que... Com
4: és
2: que...
4: I és difícil concentrar-se, Jorge, després de tot això?
5: Pues todo esto.
2: No, a mi no és de a mi.
3: No, saps el que em resulta difícil a mi? Si no estic a l'alçada d'entrenar els meus jugadors. Això és el que és difícil per mi. La resta no.
2: Saber entrenar els meus jugadors. Zero.
1: Doncs això, que no li preocupa massa. També va ser motiu de conversa a la zona mixta entre els jugadors. Trincao evitava pronunciar-s'hi gaire.
6: Sí, és sempre difícil, obvi que difícil.
7: No? És obvi que és difícil. No vull parlar de la situació perquè respecto totes les parts. Només vull parlar del partit. Ha estat una victòria excel·lent i n'estem molt satisfets.
6: Victòria i molt satisfets.
1: Resulta curiós, però, que durant el dia d'ahir la selecció portuguesa perdés desenes de milers de seguidors a Instagram i que es fessin virals alguns vídeos d'aficionats trencant samarretes de la selecció. Veurem les explicacions que dona l'ex del Madrid, que té pendent comparèixer per donar els motius de la seva espantada després d'haver-se quedat sense jugar al partit anterior.
0: Evidentment, aquest Dinamarca-Portugal es va endur a bona part dels focus, però n'hi va haver d'altres a la jornada d'ahir.
1: Sí, destaquem, per exemple, que l'altre partit d'aquest mateix grup a la Nations, Gales, va imposar a Noruega per 2-1. Haaland es va quedar sense marcar. Que en el grup 2, els Països Baixos de Xavi Hernández va empatar a 2 a Grècia, un partit que els neerlandesos perdien per 2-0 al descans. De moment, amb Xavi a la banqueta, doncs, segueixen sense conèixer la derrota. Mentre que el mateix grup, l'Alemanya de Jürgen Klopp, va sumar la primera victòria amb el nou tècnic després d'imposar-se a Sèrbia per 2-0. I a la fase de classificació per l'Europeu Sub-21, Espanya va golejar 0-13 a San Marino amb 5 gols del madridista Espí. Xavi Espar va jugar la segona part i Marc Bernal no va jugar.
0: Avui més partits, pocs, no gaires, però en destaquem dos, sobretot, Bassas.
1: Sí, més partits de la Nations. El grup 1 es juga un interessant França-Itàlia amb Koundé però sense Mbappé, i a la mateixa hora, 3:15, també destaca l'Ucraïna-Irlanda del Nord amb el jugador del Girona, Bennett. Recordem que en el cas d'Espanya no jugarà fins demà, per tant, aquest vespre bé, retorna a l'activitat i moment per escoltar el seleccionador i també el madridista Marco Corella.
0: Vuit dies, ja podem anar fent el compte enrere perquè torni el futbol de clubs, evidentment a les competicions masculines, i de fet tornarà a la Lliga amb el partit de l'Espanyol, que avui, a més, ha disputat un amistós per preparar aquest retorn al futbol d'aquí a 8 dies. Jugaven a l'RCD Stadium, a porta tancada, contra un equip de la Premier, a més un equip un recent ascendit a la Premier anglesa. Pau Bonastre, bon dia.
8: Bon dia, sí, i ha perdut 0-1 contra l'Ipswich Town en un partit, com dius, a porta tancada contra aquest equip de la Premier, en un duel que han suposat els primers minuts per Gorosabel, el futbolista cedit per l'Atlètic Club. En canvi, Javi Puado, que no ha jugat ni un sol minut, un duel, com deies, per agafar ritme de cara a la represa de la Lliga, que en el cas de l'Espanyol serà divendres a la Rosaleda contra el Màlaga.
0: Això a primera, Lliga aturada. Sí que continua havent-hi partits a segona divisió. Avui, de fet, comença una nova jornada amb un partit que, a més, d'un equip que està en notícia a les últimes hores, però primer parlem del Sabadell, que juga demà. Avui ha fet l'últim entrenament abans de rebre l'Andorra a la nova Creu Alta, allà on l'equip Arlequinat, Pau, ho ha guanyat tot fins ara.
8: Sí, són tres partits, tres victòries. El Sabadell se sent fort a casa i és on vol recuperar el camí de la victòria després de l'empat, recordem, de la setmana passada a Balaïdos contra el filial del Celta. El rival de demà a 6:45, i en directe a RAC1, és l'Andorra, que ha arribat a encadenar 5 derrotes seguides aquesta temporada i que el cap de setmana passat va trencar aquesta ratxa guanyant a Granada, per cert, amb doblet del català Jordi Cano. En un partit on els andorrans van canviar moltes coses de la seva manera de jugar habitual, començant per situar 5 futbolistes al darrere. Així ho explicava fa una estona Ferran Costa en la roda de premsa prèvia.
5: Van canviar d'estructura, van canviar inclús, van renunciar a coses molt seves a nivell de model. Diria que és el partit que menys possessió han tingut amb diferència. Van ficar el primer gol en una pilota llarga del seu porter, el segon en una segona jugada d'una acció d'estratègia i el tercer en una acció de contraatac o en una errada del rival.
8: Els sabadellencs que arrenquen la jornada en setena posició a un sol punt del Mallorca, que és qui tanca la zona de play-off. Bon camí transcorregut fins ara, però el Sabadell no es vol aturar aquí.
5: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió.
8: La bona notícia de la prèvia ha estat el retorn anunciat per Ferran Costa del central brasiler Artur Bonaldo, que s'ha perdut els últims partits per la lesió en un dit del peu.
0: Això serà demà. El Girona juga diumenge, rebrà el Mallorca a les 9 del vespre, però la jornada, com dèiem, comença avui, aquesta vuitena jornada, amb el partit Aldenc-Oviedo a quarts de 9 del vespre. I l'equip alacantí jugarà el seu primer partit amb Messi, ja oficialment com a propietari del club.
8: Sí, ahir al vespre ho confirmava el club alacantí, ja feia dies que se'n parlava, ara sí, de manera oficial. L'Aldenc ha comunicat que Leo Messi és el seu nou propietari. En un comunicat expliquen que obren una nova etapa en l'ambició de consolidar-se i créixer el futbol professional i parlen d'un projecte a llarg termini. Segons el mateix comunicat, la transacció està pendent de la preceptiva autorització del Consell Superior d'Esports en els termes que estableix la llei de l'esport. De manera, doncs, l'Aldenc se suma al Cornellà, que, com sabeu, també és propietat del del futbolista argentí.
0: I fora de casa nostra, el Manchester City ja ha presentat recurs d'apel·lació al veredicte de la Premier sobre les irregularitats financeres del club anglès. Bassas.
1: Exacte, el mateix club manconiau ha confirmat mitjançant un comunicat en què també concreten que aquest recurs es va presentar ahir, dijous, a les 7 de la tarda. Reiteren la seva innocència, diuen textualment que la postura del club és ferma per múltiples raons i en la seva defensa asseguren que les acusacions contenen errors materials evidents de dret. Això, minuts després, que també es pronunciés la Federació Anglesa de Futbol, que assegura en un escuet comunicat que aquestes irregularitats del City tenen implicacions greus per la integritat del futbol. Afegeixen que de moment no faran més pronunciaments públics sobre el cas fins que no es resolgui tot el procés i es limiten a dir que seguiran molt de prop el cas i que acabaran actuant de la forma en què sigui més apropiat. Recordem que durant el període en què se'ls acusa, el City va guanyar fins a 8 títols, entre ells 3 Premier League.
0: Un minut passa de 3 quarts de 3, anem a la resta del futbol.
1: Més enllà del futbol de seleccions, del femení, de segona i de l'internacional, també tenim un ull posat a la jornada del cap de setmana a Primera Federació, amb derbi madrileny avui entre el Madrid-Castilla i l'Atlético Madrileño. Demà, a 3:15 de la tarda, el Sant Andreu rebrà l'Antequera. I de cara a diumenge, a les 12 del migdia, Murcia-Nàstic de Tarragona i a 3:15, Osca Europa. A Segona Federació, demà a les 6, Espanyol B, Nàxera. I diumenge, a les 5, Logroñés B, Olot i Reus, Redis, Manresa. I a les 6, Terrassa, Girona B i Tudelano, Barça Atlètic.
0: I ara temps pel bàsquet, avui que el Barça visita el nou vingut a la categoria, el Beşiktaş d'Istanbul. Dani Aguilar, bon dia.
9: Hola, Xavi, bon dia.
0: Segona parada d'aquesta llarga setmana, partit de nou més d'hora de l'habitual, a les 7 de la tarda i en directe a Rang Més 1 i davant d'un conjunt amb el qual fa 13 anys que no s'hi enfronta.
9: No, i de fet l'històric entre tots dos es redueix a 4 partits en una sola temporada. Va ser la 2012-2013, quan es van veure les cares tant a la fase de grups com a l'extint top 16 de l'Eurolliga, amb 4 victòries blaugrana, o el que és el mateix. El Barça mai ha perdut contra el Beşiktaş, però compta amb el perill d'aquest equip, sobretot amb l'ambient que genera a casa, amb ells coneguts a la plantilla, entre els quals hi ha alguns dels referents, Scottie Wilbekin, els ex-penya Connor Morgan o Devon Dodson, l'ex-Murcia David De Julius, o un jugador que va brillar l'any passat a Baskonia com Eugenio Morulli. Ara bé, tecla Alexander Sekulić, el tècnic del Barça, per on ha de passar la prioritat del pla de partit.
10: Okay, everything starts with the ball hand.
11: Tot comença amb els creadors, els exteriors, que faciliten la majoria de llançaments per als altres o per ells mateixos. Hem de fer una bona feina d'equip aturant els seus bases i escortes, no deixar-los fer el que acostumen a fer, de manera que serà un partit realment exigent pels nostres exteriors.
12: So it's going to be very demanding game for our guards, yes.
9: Tots dos equips amb una victòria i una derrota, amb les baixes ja conegudes al Barça de Nibo, Ebuoma i Makondu, jugarà, com dèiem, el Barça contra el talent turc i contra la duresa del Turkcell Basketball Development Center. Serà el primer dels sis partits que juguen avui per tancar la tercera jornada de l'Eurolliga. Destaca també a 7:45 el Fenerbahçe Dubai, duel pel lideratge, a 8:00 el València visita l'Asvel i a 9:15 tanca el Baskonia a casa buscant el primer triomf contra el Milà.
0: Un primer triomf, Dani, que encara no ha aconseguit el Real Madrid, i compte que som ja davant la pitjor arrencada de la història del club blanc a l'Eurolliga.
9: Sí, mai abans l'equip blanc havia perdut els 3 primers partits de la competició, per bé que han estat 3 desplaçaments i tots els complicats, però la realitat és aquesta. Ahir davant el Hapoel Tel Aviv es va rubricar aquesta dada històrica, malgrat el destacat intent de remuntada del Madrid, que va perpetrar una grisa primera part, va arribar a perdre de més de 20, va capgirar la situació per posar-se per davant, però el desgast va ser massa alt i va acabar cedint 102-98. Pedro Martínez en deia això.
13: The game is 40 minutes.
14: El partit dura 40 minuts, la primera part no ha estat bona, ni en atac ni en defensa. La segona part hem demostrat una millor mentalitat, hem tingut l'opció de guanyar, però el Hapoel ha merescut el triomf perquè ha jugat millor més minuts que nosaltres.
13: Because they played better for 40 minutes and for more minutes than us.
9: De moment, Supercopa d'Eurolliga a la butxaca, triomf al debut de l'ACB, però remuntant contra l'Unicaja, i 3 ensopegades a Europa, el balanç del català amb el Madrid.
0: És una de les notícies destacades d'aquesta tercera jornada. L'altra, malauradament, una lesió que apunta greu, a més la de Mike James, pendents de saber l'abast de l'afectació del tendó d'Aquiles, però que ja ha tingut una llau de reaccions de suport.
9: Sí, com per exemple la del Barça, aquest migdia. Des del compte oficial, desitjant-li una bona recuperació, s'uneix a companys, equips, estaments, missatges constants de suport al nord-americà, que va fer un mal gest tot sol en la derrota de l'EFES davant l'Estrella Roja ahir, i els gestos ho deien tot. Els companys rodejant-lo amb bella terra, rivals posant-se les mans al cap, James marxant plorant, i aquest unànime missatge del bàsquet europeu per un dels millors jugadors de tots els temps d'aquesta competició, que recordo aquest estiu tenia acordada la incorporació amb el Barça, i la marxa de Xavi Pascual va acabar desfent la seva arribada. I t'ho remato, Xavi, amb un últim nom, el de Mariona Ortiz, la catalana oficial d'aquest migdia. La base deixarà el Saragossa al desembre per embarcar-se, atenció, a la nova Lliga Internacional Project B.
0: Gràcies, Dani. Parlem ara d'handbol. El Barça torna d'Egipte després de perdre el primer títol de la temporada al Mundial de Clubs. L'equip de Carlos Ortega va veure's clarament superat pel vesprem de Xavi Pascual, que aquest estiu també ha incorporat l'exporter blaugrana Emil Nielsen. Albert Pedrol, bon dia.
15: Bon dia, Xavi. Precisament Nielsen va ser un malson ahir pel Barça amb 13 aturades. Va ser el millor jugador del partit i també del torneig. Entre el porter danès i l'atac del vesprem, que va passar per sobre de la defensa del Barça, els blaugranes no van tenir res a fer. És la primera derrota del Barça en més d'un any i després de 65 victòries consecutives. A més, com que la d'ahir és una de les més severes dels últims temps, de 9 gols va perdre el Barça, també va ser especialment dolorosa. En parlava ahir en Barrufet, el Tu diràs, de RAC1.
16: El Barça, el que té és que sempre vols guanyar-ho tot, no? Sigui la competició que sigui, pues és duríssim perdre-la. Però sí, sí, aquesta derrota fa molt mal. Crec que som un equip valent i que juga bé a dalt i a baix, i avui no m'ha estat bé i ja està.
15: El Barça torna a jugar demà contra l'Alacant al Palau Blaugrana en la 7a jornada de la Sobal. A la mateixa hora, 6:45 de la tarda, el Granollers rep el Conca al Palau d'Esports.
0: I ara pàgina de motor. Aquest cap de setmana hi ha gran premi de MotoGP, també de Fórmula 1. Comencem per les motos, on aquest matí Àlex Márquez ha estat el més ràpid al Japó.
8: Sí, el petit dels Márquez ha liderat la pràctica Motegi per davant de Pedro Acosta i de Marc Márquez, això sí, amb una sola dècima entre els tres. Acosta, que havia batut primer el rècord de la pista, i després encara ha baixat més el temps. Àlex, la cursa sprint demà a 8:00 del matí, hora catalana, la cursa de Gran Premi diumenge a 7:00. Demà a 8:00 la cursa sprint, abans, lògicament, la Q1 i la Q2.
0: També tenim ja en marxa el Gran Premi de Bahrein de la Fórmula 1.
8: Amb millor temps pel monegàs de Ferrari, Charles Leclerc, a la segona sessió de lliures, per davant d'Isaac Hadjar i de Charles, ja ho direm, és igual, Verstappen, sí, no, sí. Verstappen quart amb millor temps, havia dominat a la primera sessió, Alonso 15è i Carlos Sainz 16è, a 2 segons i 2,5 segons respectivament del més ràpid.
0: Ja ho direm, tio, ens haguéssim quedat aquí sense saber el bo d'en Leclerc. La sala Monultra Pirineu reuneix 4.000 corredors de trail a vegades des d'avui fins diumenge, i enguany compta amb força noms de l'elit catalans i espanyols en la seva 17a edició. Jaume Montero, bon dia.
17: Bon dia. La Salomon Ultra Pirineu comença avui i tancarà l'edició del 2026 el 4 d'octubre, diumenge, a Bagà, per recórrer el Parc Natural del Cadí-Moixeró en una edició que comptarà amb un destacat planter d'elit encapçalat per Dimitri Mitayev, Gemma Arenas, Marc Bernades, Jana Dobrovna, Julen Calbó i Maria Mercedes Pila. La competició comença amb el quilòmetre vertical, conegut a Bagà com la Nit Pirineu. És la cursa vertical que es disputa a 6:45 de la tarda, amb 860 metres de desnivell positiu i un recorregut de 5 quilòmetres que uneix l'estació d'esquí de la Molina, a la zona d'Alta la Cabina, amb el refugi del Niu de l'Àliga, situat a 2.520 metres d'altura. La 17a edició de la Salomon Ultra Pirineu comptarà amb un bon nivell de competidors, de corredors i corredores d'elit, pel que fa a la prova a Reina, per exemple, la que comença demà a les 5 del matí i que ens ofereix la icònica escena dels corredors sortint de nit amb els frontals encesos, tenen com a grans favorits, com dèiem, Dimitri Mitayev i Gemma Arenas. Pel que fa a la marató de 42 quilòmetres, el vigent campió Robert Kemoy busca revalidar el títol per cinquena vegada consecutiva i ho farà amb els competidors com Alain Santamaría i Joel de Paz, i en categoria femenina Bàrbara Xicanova, Inés Estrain o Nayara Irigoyen, entre d'altres. I diumenge serà l'última cursa, la mitja Pirineu, amb un bon nombre de corredors joves que coneixen molt bé el terreny, com ara Jan Torrella, Malden Kappeler, Ionet, Gabriela Lasalle, Ibai Larrea i Dalia Alonso.
0: Gràcies, Gemma. Espera que està preocupat el Pau. Qui eren els tres més ràpids avui de la Fórmula 1?
8: Leclerc, Hatcher i Lando Norris.
0: Lando Norris, ara sí, perfecte. Núria Travessa, això ja va, no? Dia. Això ho tenim.
18: Doncs mira, estàvem pendents que comencés la votació del Congrés, però hi hem d'anar en directe perquè Jordi ha decidit intervenir Pedro Sánchez.
19: Sí, decisió d'última hora que no s'havia anunciat prèviament. El president del govern d'Espanya sempre pot intervenir quan vulgui als debats i ha demanat la paraula per tancar aquest doble debat dels dos decrets que en principi queden tombats. I aquesta és la intervenció en aquests moments de Sánchez.
20: Que cuando lo hagan, se olviden por un momento del cálculo político. Del argumentario de su partido. De las presiones que les llegan de arriba. Les pido que se olviden de todo eso y que piensen en la gente de a pie que más necesita del amparo de lo público. Que piensen en los millones de jóvenes que no pueden independizarse. Que piensen en las familias que viven angustiadas porque no paran de subirles el precio del alquiler. En los jubilados y jubiladas que se enfrentan a la vejez con pavor porque no son propietarios de una vivienda. O en los miles de niños y niñas que mañana podrían ver su ropa, su mochila o sus juguetes tirados en la acera porque sus padres han sido desahuciados. Porque estas personas, señorías, existen, son reales y son nuestros compatriotas. Voten lo que voten. Y sus vidas, su futuro y su dignidad dependen en buena medida también de lo que ustedes voten hoy aquí.
21: És molt poc habitual que passi això en un debat parlamentari, més en la convalidació d'uns decrets. És veritat que el reglament diu que el president del govern espanyol pot intervenir quan vulgui, però mai utilitza aquest torn.
20: Les ruego que sean valientes y que sean coherentes, porque las medidas que hemos presentado son medidas ambiciosas, pero sobre todo son medidas necesarias, razonables, equilibradas, que han sido diseñadas a través del diálogo, que proporcionan soluciones concretas a problemas muy serios y reales que padecen los ciudadanos de nuestro país. En ellas, señorías, no hay extremismos. Hay meses de análisis técnico y también de negociación con todas sus señorías y con los grupos parlamentarios que han tenido a bien el querer compartir ese diálogo y esa negociación. Hay también compromiso y la firme determinación de poner freno a la especulación, de ayudar a quienes necesitan acceder a un alquiler asequible o comprar una primera vivienda, de proteger a los inquilinos, por supuesto que sí, y también a los pequeños propietarios frente a los abusos de los grandes tenedores y de los llamados fondos buitre. En definitiva, señorías, lo que hoy está detrás de estos decretos es el deseo, que creo que es ampliamente compartido por la ciudadanía española, de poner orden y humanidad en un mercado que, si no lo controlamos, acabará destruyendo a nuestra propia sociedad. Es evidente que sus medidas no van a resolver por sí solas todos los problemas de la vivienda. No lo van a hacer. Pero es innegable que sí ayudarán a mitigarlos. Y que si hoy decaen, el daño a nuestro país será inmenso, porque afectará a la vida cotidiana de millones de españoles, pero también al crecimiento de nuestra economía, a nuestra imagen internacional y a la confianza de la población en la democracia y en sus instituciones democráticas. Y ese daño, si se produce, señorías, esta vez, la culpa no la tendrá la troika, ni la prima de riesgo, ni los bancos. La tendrán aquellos que voten no desde su escaño. Por eso, les pido que estén a la altura de lo que la ciudadanía nos está pidiendo y en ese sentido, tanto a sus señorías del Partido Popular como de Junts, les pido que hagan ese ejercicio y estén a la altura de lo que está pidiendo la ciudadanía. Porque los bulos, las ambigüedades y las excusas absurdas terminan aquí. Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
21: Acaba aquest breu discurs guionat de Pedro Sánchez en aquest debat sobre els decrets de l'habitatge. Aquí hi ha un element que, evidentment, ha fet referència a la resta de partits i que, per tant, en aquests moments, amb el reglament a la mà, la resta de partits també podrien demanar la paraula per respondre a Pedro Sánchez.
18: Ha citat explícitament Junts i PP.
21: Com?
18: Ha citat explícitament Junts i PP. Aquestes dues formacions, com a mínim, podrien tornar a intervenir.
21: Què passa? Quan cites algú, sí que tots els partits poden tornar a intervenir. Entenem que ningú ha demanat la paraula perquè Francina Armengol ha dit votem d'aquí a un minut. Per tant, ens haurem d'esperar ara aquests 60 segons que muntin tot el sistema de votació. És una votació poc habitual al Congrés dels Diputats. Només la veiem als grans plens. S'ha demanat que hi hagi una votació nominal. Això vol dir que no s'utilitza el panell de votació, l'ordinador que té cada diputat a l'escó per poder votar, aquelles votacions que són tan ràpides que hem vist tantes vegades, sinó que un secretari de la mesa llegirà un per un el nom dels 350 diputats i cadascun haurà de dir sí, no o abstenció, una votació que podem estimar que durarà 40 minuts pel primer decret, entre 30 i 40 minuts pel primer decret i entre 30 i 40 minuts pel segon. Per tant, el primer resultat el tindrem gairebé a 3:15 de la tarda, el segon haurem de saltar gairebé a 4:45.
18: Per tant, Jordi, si et sembla, podem recordar aquesta crida que ha fet Pedro Sánchez en aquesta compareixença, en aquesta intervenció sorpresa al final del debat d'aquests dos decrets antidesnonament. Ha estat per fer un prec, demanar a Junts i al PP que s'ho repensin.
21: Sí, ha demanat molt clarament que no posin per davant els interessos electorals i això és el que ha provocat una esbroncada per part de la bancada del Partit Popular i de Vox, que és més important apuntalar en aquests moments al sector de l'habitatge perquè tothom pugui tenir endavant que no danyar aquest govern per anar fins a eleccions. A més, ha acusat les dretes de protegir interessos immobiliaris. Està explicant la votació en aquests moments Francina Armengol.
3: Por los señores secretarios que leerán los nombres desde la tribuna de oradores. Por favor, les ruego que contesten al llamamiento con voz clara y audible, si puede ser en pie y bien cerca del micro, aunque los señores secretarios que les llamen repetirán el sentido de la votación para evitar...
21: És el que explicàvem abans, es crida cognom i nom, el diputat vota, si no abstenció, i el secretari repeteix. Això és el que deia Pedro Sánchez fa un moment.
20: Si hoy decaen, el daño a nuestro país será inmenso, porque afectará a la vida cotidiana de millones de españoles, pero también al crecimiento de nuestra economía, a nuestra imagen internacional y a la confianza de la población en la democracia y en sus instituciones democráticas. Y ese daño, si se produce, señorías, esta vez, la culpa no la tendrá la troika, ni la prima de riesgo.

0: Sembla que de moment ho deixem aquí. Continuarem, evidentment, d'aquí un parell de minuts al Congrés, perquè tenim un altre focus de tensió important avui. Els aiguats que tornen a castigar les Terres de l'Ebre i han deixat registres de tensió de més de 270 litres per metre quadrat. Els bombers han hagut de rescatar 18 persones. La situació ha millorat, però Protecció Civil demana prudència perquè es repetiran els ruixats. De fet, a les portes som d'un cap de setmana inestable, Mònica.
1: Un cap de setmana marcat pels ruixats a moltes comarques. De fet, demà a partir de mig matí, migdia, primers ruixats en punts de la costa i del prelitoral i també comarques del sud, que a la tarda s'estendran per tot el país. I diumenge continuaran les pluges més continuades cap al sud de Catalunya i també al matí alguns ruixats a prop del mar i al migdia arribaran cap a la resta, mentre que a la tarda quedaran concentrats al Camp de Tarragona. I aquesta tarda també s'esperen pluges, no seran tan continuades ni extenses com aquest matí, però encara afectaran molts sectors de la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu i també punts del prelitoral, i avançada la tarda tornaran cap a les Terres de l'Ebre i tot plat amb temperatures més baixes.
0: Són les 3 i pràcticament 5 minuts. Nosaltres tanquem aquí el 14-15 que hem fet amb el Marc Selva, el control tècnic, i ho fem pendents, evidentment, del Congrés, on, com dèiem, hi ha en marxa aquesta votació dels dos decrets antidesnonament. Toni Clapés, bona tarda.
2: Què tal, Núria Travessa? Bona tarda. Doncs tal com expliques i tal com explicava fa un moment Jordi Armenteres, doncs seguirem de prop aquesta votació nominal. Per tant, com feia la previsió el Jordi, coneixerem la primera votació cap als vols de 3:15 de la tarda. Per tant, exacte, avui, malauradament, els que són addictes als taloners, no, doncs avui s'han agafat el dia de festa, i nosaltres el que farem és informar d'aquest decret que, vés a saber, tot són especulacions, potser porta a Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades. De tot això en parlarem durant els propers minuts en aquest especial que iniciem a aquesta hora. Núria Travessa, gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Bon cap de setmana.
0: Igualment.
3: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
2: Doncs a les 3 i 5 minuts anem a donar un tomb per diferents punts de Madrid. També saludarem els nostres contertulians. Primer de tot, deixeu-me saludar l'equip que ja ens acompanya als micròfons de l'estudi de RAC 1. No és altre que Marta Cailà. Marta, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: A la Mònica Folquet. Mònica, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Obrim línies a Madrid amb Jordi Armenteres. Jordi, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: Ha començat aquesta votació, com deies, nominal. Per què es fa nominal? Per què no es fa una votació, diguéssim, conjunta i per acabar-ho, diguéssim, molt més ràpid?
5: Doncs perquè l'han demanada els diputats del PSOE Sumar amb una intenció molt clara, que és la de retratar els diputats que votin en contra. En principi, el resultat el tenim sabut. No falta cap diputat, seran 178 vots en contra, 172 a favor, i per tant el joc en aquests moments és anar a buscar el vídeo dels qui voten en contra d'aquests dos decrets. Toni, serà una votació llarga, entre 30 i 40 minuts cadascun, és el que dèiem ara, eh? O sigui, el resultat del primer decret, que és el més important perquè és el que té més mesures, cap a 3:45, el segon cap a 4:45.
2: Doncs estem seguint aquesta votació. Jordi, quan voti el primer... No, anava a dir-te, perquè ara saludaré ja el Martí Rigau, periodista i cronista parlamentari que ja ens acompanya, però quan voti el primer diputat de Junts, fes-nos saber una mica abans, per saber, perquè és evident qui marcarà la tendència d'aquesta votació.
5: I jo crec que és a punt de votar el primer diputat.
2: Ah, doncs estiguem al cas. Doncs escolta...
5: Però en aquests moments estan a la B, vaig a buscar la llista per ordre alfabètic, que no la tenia. Ara t'ho diré, deixa'm un segon.
6: Sí. Blanquera Alcaraz Patricia vota sí. Boada Danés Júlia. Boada Danés Júlia vota sí.
5: Mira, bon és a punt Pinos de Marilena. Votar Pilar Calvo.
6: Bon dia, Pinos Marilena vota no.
5: Serà la primera.
6: Borrego Cortés Isabel María.
5: Estan en Borrego, B.O. Borrego Cortés Isabel María. Calvo vota no. S.A.
6: Per Bravo Baena Juan.
5: 8-10 diputats com a
6: Bravo Baena Juan vota no. Cabezón Casas Tomás. Cabezón Casas Tomás vota no. Cacho Isa Iván.
5: Sí. Pilar Calvo en breu.
6: Iván, vota sí. Calvo Gómez Pilar. Calvo Gómez Pilar.
5: Efectivament es consuma el no, no de Junts amb aquest no de la Pilar Calvo. Ara vindrà Josep Maria Cerveda, després el Cruzet, Isidre Gavín, Marta Madrenes, Míriam Nogueres i Josep Pagès.
2: Per tant, no hi ha hagut...
5: Ja podem dir que el resultat de la votació no tindrà sorpreses, 178 a 172.
2: Gràcies, Jordi Armenteres. Ho seguirem de prop a veure quin és el resultat final. No sigui que hi hagi alguna sorpresa. Com deia, i ens acompanya a l'estudi de RAC1 el Josep Maria Martí Rigau, periodista i cronista parlamentari. Josep Maria, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.

0: Gràcies per acompanyar-nos. Bé, primer diagnòstic del que és ja, podem dir, la confirmació d'aquest no de Junts, lligat també al no de Vox i del Partit Popular, aquest primer decret que serà tombat a l'hemicicle dels diputats.
1: Sí, perquè el segon ja se sabia que es topava perquè el PNB també estava d'acord, etc. Bé, el diagnòstic és que això fa... Inclús amb les intervencions que hem anat escoltant durant el matí, no sé si al final, perquè en Pedro Sánchez mai se sap, no sé si realment després a mitja tarda o aquest vespre com ja anuncia la convocatòria electoral, o vol arribar com sigui el 2027, que és el que sempre havia dit, 2027, o sigui, el gener o el febrer ja seria el 2027. Però certament avui les intervencions de molts dels intervinents, des dels ministres fins als portaveus de la majoria dels grups, ja ha tingut una flaire de preelectoral. Si no pel 29 de novembre, serà per pocs mesos després. Hem sentit, Rufián dient, a partir d'ara vaig contra Junts amb vostès a totes, o sigui, tan clar no ho havia dit mai. Hem escoltat també Bildu posant barrera i distància, que fins ara no havia passat tan clarament, amb Junts per Catalunya, però també amb el PNB. Una pancarta fora, mira, m'ha cridat molt atenció fora, entre els manifestants, una pancarta molt gran, que deia PSOE i Sumar, es llegia molt bé, PSOE i Sumar responsables de nostra misèria. Però, esclar, aquí no posava, per exemple, doncs, ni el BNG, ni Esquerra Unida, ni els comuns. O sigui que en tots els aspectes s'està veient que hi ha un flaire preelectoral. I Patxi López, per exemple, en la seva intervenció, ha dit no retirarem aquests decrets de cap de les maneres perquè nosaltres, a partir d'ara, continuem estant amb la vivenda. Està clar que el PSOE té moltes ganes que la vivenda ara sigui el tema que marqui les pròximes eleccions, siguin al novembre o més endavant.
0: En parlem bastament durant doncs aquesta tarda, el temps que hi dediquem aquesta tarda, el que està passant a l'hemicicle, però deixeu-me anar a la Puerta del Sol perquè, clar, ja sabem, ja tenim el que seria l'espoiler del resultat, i és per això que tornem cap a la Puerta del Sol on hi tenim el Roger Perciba. Roger, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: No sé com s'ha rebut per part dels que estan a la Puerta del Sol aquest resultat, aquest avanç amb la votació de Pilar Calvo, a partir d'aquí el posicionament de Junts i el que seria no a aquest primer decret proposat pel Partit Socialista.
2: Doncs mira, escolta'm, aquí als exteriors del Congrés dels Diputats em preguntes com s'està rebent tota aquesta història? Doncs molt malament. Aquí la gent està molt emprenyada. Des de fa molta estona estan als exteriors del Congrés dels Diputats. La policia espanyola està impedint, evidentment, que arribin fins al davant del Congrés. Estem aquí al carrer doncs, del Congrés dels Diputats, de la carrera de San Jerónimo. La dimensió de la manifestació ha disminuït força respecte de la primera hora del matí, però hi ha un ambient de tensa calma, diguéssim. Estan, ara mateix no, ningú crida consignes, estan expectants el que està passant, però la veritat és que l'ambient aquí és de molt disgust. A ningú li agrada el que està passant aquest matí. Estan convocant ja manifestacions per aquesta tarda, per demà. Ja, honestament, ja saben, ja tenen molt coll avall que això no tirarà endavant i van ja de cara a una vaga general i a continuar les reivindicacions i les protestes fins on calgui.
0: Gràcies, Roger Perciba. A tot això, hem tingut una trobada avui, Mònica Folquet, que casualment ha coincidit amb una cimera que es feia a Cantàbria, on s'hi han trobat junts, xerrat junts, l'expresident Mariano Rajoy i Felipe González.
3: Sí.
0: Que han dit la seva sobre el que està passant.
3: Sobre el que està passant avui. Primer escoltem sobre el rum-rum que hi havia aquest matí de la possibilitat que Pedro Sánchez convoqui eleccions anticipades. N'han parlat tant González com Rajoy.
4: González, ¿está usted de acuerdo en que no se puede gobernar en España y que hay que convocar elecciones?
5: Pues si digo que hay que convocar elecciones, no se convoca.
6: Yo tendré más éxito, por eso dije que había que convocarlas.
3: I més endavant se'ls ha preguntat concretament sobre la problemàtica de l'habitatge i han fet aquesta reflexió.
6: El tema de la vivienda, este es un tema transversal. Esto que voy a decir, tengo que decir que es imposible hoy. Era preciso un pacto de Estado, precisamente porque se necesita que haya un acuerdo entre el gobierno de la nación y las distintas comunidades autónomas que tienen competencia en vivienda. Entonces, este es el clásico tema de pacto de Estado. Lo que pasa es que pactos de Estado que se hicieron en España y funcionaron bien, el famoso bipartidismo, la Constitución, la entrada en Europa, el euro, la política exterior, los estatutos de autonomía, bueno, eso hoy ya es absolutamente imposible. Pero eso no quiere decir que en el futuro siga siendo imposible.
7: Estamos en una crisis de la vivienda. ¿Es una crisis de un color político o de otro? No, es una gravísima crisis, la primera preocupación de los españoles. Uno tiene que acostumbrarse cuando gobierna, sea cual sea la mayoría que compone ese gobierno, que cuando lleva 2 años en el gobierno es heredero de sí mismo. Ya no puede estar echando la culpa a los demás. Por tanto, ya llevamos 8 años de gobierno.
3: D'una banda, Rajoy demanant un pacte d'estat per qüestions tan importants i tan estructurals com és l'habitatge. No sé si el Josep Maria està d'acord que és molt difícil arribar a un pacte d'estat en les circumstàncies actuals, i després Felipe González carregant directament contra Pedro Sánchez, que no ha fet res durant els 8 anys.
0: Bé, deixem-me tornar a Madrid, on, com dèiem, tenim a Jordi Armenteres, però també ens acompanya el director adjunt a La Vanguardia, en Enric Juliana. Enric, molt bona tarda. En principi em deien que teníem en línia...
8: Tenim, Toni.
0: Molt bé, gràcies.
9: Molt bona tarda.
0: Què tal? Bona tarda, Enric. Gràcies per acompanyar-nos. Bé, el posicionament de Pilar Calvo ja ens ha donat la pista del que votarà junts la resta de diputats. I a partir d'aquí, Enric, és evident que Pedro Sánchez s'enfronta a un moment molt complicat. No sé què en penses de amb la confirmació de que caurà aquest primer decret, cap a on ens atencem, cap a on anem.
9: Bé, en aquests moments podríem dir que la jornada d'avui ja està definida políticament. Si cau el primer decret, sense cap mena de dubte, cau el segon, que ja es donava per fet que seria així, no? Per tant, la iniciativa negociada durant aquests dies cau, i en aquests moments s'obre un interrogant que està en boca de tothom, si aquesta circumstància pot ser motiu de convocatòria d'eleccions generals. Sobre això, jo diria que en aquests moments cal ser especialment prudents. No és una especulació. Ens consta, no només a nosaltres, ens consta avui gairebé tots els periodistes que estan seguint l'actualitat política espanyola, que des d'aquest matí en el govern s'està obert una reflexió sobre aquest punt.
8: Aquí, perdona, Enric, però... Toni, perdó, eh?
0: No, endavant, per favor.
8: És que hi ha aquesta declaració de Pedro Sánchez, que en aquests moments a passadissos s'està donant molt... Ara et faré la literalitat, però mira, l'escoltem. Això ha dit Pedro Sánchez per tancar el debat per sorpresa.
10: Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
8: O sigui, això vol dir eleccions? Interpretem que això, que anem a eleccions, la història el jutjarà abans dels que creuen. El que creiem és que anem a eleccions quan toca, en principi, perquè tu has dit, Pedro Sánchez, i amb més contundència del que imaginen.
9: Això és una frase lapidària, no? L'arcàngel Pedro Sánchez treu l'espasa i adverteix que algú pot prendre mal. Això crec que en els propers dies es veurà exactament, no? Perquè penso, crec que hi ha en aquests moments una interrogant. És a dir, la idea de la possibilitat de convocar eleccions hi és, la decisió fins allà on jo puc arribar a saber és que encara no està pres aquesta decisió, i perquè falta encara veure una cosa, falta veure quin és el rebuf real del que passi. A veure, situem-nos. El que hem viscut aquests dies és un fenomen molt específic de Madrid, amb repercussió, és veritat, a altres ciutats, a Barcelona, a ciutats...
8: Sevilla,
9: a València, Còrdoba, Sevilla, etc. Amb repercussió, però que el seu punt de volcànic està a Madrid. El que ha passat a la Puerta del Sol és la resposta popular a l'aticazo. Això són coses molt, molt madrilenyes. L'aticazo què és? Bueno, l'aticazo és que la senyora Isabel Díaz Ayuso volia tenir una casa de los canónigos al centre de Madrid i particularment davant de la casa de la seva mare. És a dir, van pretendre comprar una vivenda d'altíssim nivell, valorada més de 6 milions d'euros, perquè esdevingués residència oficial de la presidència de la Comunitat de Madrid. Això ho van fer una mica, vaja, una mica no, bastant de, com d'amagat, intentant tapar l'expedient, que no, això no, no hi haguessin pistes. Es va saber, aquestes coses molt sovint s'acaben sabent, i això es va convertir en paradigma en la situació en la que està avui el mercat immobiliari, en la situació que està avui la gent jove, en les penúries que avui es passen per accedir a la vivenda, doncs, clar, en un escàndol. I quan es produeix un incident, en aquest cas un desnonament dramàtic de la senyora Gran, hi ha una explosió d'ira. I aleshores la manifestació de les que es van formant al voltant d'aquella casa on feien fora una senyora va acabar derivant una manifestació. O sigui, el primer punt de manifestació no és la Puerta del Sol. La Puerta del Sol hi va després.
8: Sí.
9: El primer punt és
8: davant de la casa.
9: A la casa de los canónigos de la Isabel Díaz Ayuso, a l'aticazo. No? Aquesta és la dinàmica. Aleshores, el que penso que encara no està... Sincerament, s'ha parlat tant d'això, tantes hores de televisió, tantes hores de ràdio. Veure exactament això, quina profunditat té en aquests moments en la societat. Avui, en les intervencions parlamentàries, molts portaveus, sobretot dels grups de l'esquerra, han posat èmfasis en aquest retret, de dir, escolta, això vostès que estan fent avui, això tindrà conseqüències. En aquest aspecte, Rufián, Gabriel Rufián, ha sigut especialment dur envers la portaveu de Junts, no? Però ara el que cal veure és el ressò d'això real, quin és aquests propers dies. La batidora està en marxa, és la batidora informativa, la batidora de les especulacions, de que si tindrem eleccions, de si les eleccions seran el 29 de novembre, ja s'han fet càlculs de quan podrien ser, 29 de novembre. Bé, jo crec que encara això encara no està, no està, no està, no està, no està per una raó, perquè la profunditat de la desordre que pot haver-hi, que hi és, sense cap mena de dubte, jo crec que en aquests moments, siguem clars, hi ha un percentatge de persones en aquest país que en aquests moments estan emprenyats. Depèn de la profunditat que això adquireixi i de com es manifesti, les coses poden prendre una direcció o una altra, perquè pensem una cosa. Unes eleccions... O sigui, ara el focus està posat en aquest punt. En el moment que es convoquin eleccions, l'escenari canvia totalment, perquè en el moment que es convoquen eleccions sobre la discussió general, sobre l'estat de les coses, no? I en el moment que es convoquen eleccions, la dinàmica no és de parlar només de l'habitatge i només dels decrets que avui s'han tombat. Sí, la idea de que s'anés a unes eleccions en què cada dia fos per parlar d'uns decrets que avui han estat tombats em sembla que és com una il·lusió. Una altra dada a tenir en compte. Sánchez ha estat repetint molts cops que ell arriba al 27.
0: Sí.
9: Si les eleccions es convoquen al 26... li està entregant a l'oposició, lliurant a l'oposició un argument. Escolta, vostè no ha arribat al 27. Vostè ha hagut d'acabar la legislatura de manera prematura, perquè ja no ha tingut recolzaments, i a més els que li han fet caure, els que l'han fet caure, són els que li van donar la investidura amb l'amnistia. Vostè els hi va donar l'amnistia i ells l'han fet caure. És a dir, la discussió aleshores és absolutament diferent, perquè aleshores es parlarà, evidentment, d'això, d'una investidura, d'una legislatura incomplerta, es parlarà de Ceuta, portem una setmana, que 10 dies que no es parla de Ceuta i ens sembla una eternitat, ens sembla una eternitat per una raó, perquè la qüestió de Ceuta ha ocupat dos mesos seguits del focus principal de la política espanyola. És a dir, tot això s'ha d'anar ponderant. Les coses a vegades cal posar-les a la nevera uns dies, a veure que refredi una mica i a veure exactament què queda. Jo sobre això us he de dir que que tinc els meus dubtes sobre aquesta possibilitat d'eleccions immediates a Espanya, tot i que, sincerament, no crec que no cal descartar-ho, perquè si, evidentment, el govern detecta que hi ha una reacció de gran profunditat, hi pot haver un corriment de posicions, aquesta pot ser l'escenari millor per ells. Hi ha un escenari objectiu de desgast del govern, per tant, escolta, si les coses estan malament, buscar el millor dels moments dintre d'una fase negativa. Podria ser aquest el moment.
0: Josep Maria Martí Rigau.
1: Sí, hola, bona tarda a tothom. A veure, trobo que evidentment és un debat polític, és el Congrés dels Diputats, ni s'ha parlat molt de tema social, de tema polític, però no s'ha parlat de tema jurídic. Dues diputades que jo hagi sentit, potser n'hi ha hagut algun més de portaveu, però he seguit pràcticament tot la sessió, però m'he perdut alguns minuts. La Maribel Vaquero, del PNB, ha dit que mai es pot legislar empreses, que això és alguna cosa que ho saben els estudiants de primer de dret. I després Míriam Nogueras, molt de passada, també ha dit aquest decret, quan parlàvem del primer decret, del debat del primer decret, aquest decret no ho acceptaria cap jurista, però ningú ha aprofundit en aquí. Aleshores, jo m'he trobat a la pàgina de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, avui penjada, feta un informe de 14 folis, molt documentat, fet per la secció fiscal del Col·legi d'Advocats de Barcelona. O sigui, repeteixo, és el Col·legi Oficial de l'Advocacia de Barcelona, que diu moltes coses, però ho resumeixo en tres punts. Tres punts que a mi m'han cridat l'atenció, i m'estranya que en el debat ningú estigui a favor, bueno, els que estan a favor evidentment ho havien de treure, però els que estiguin en contra no ho hagin fet. Primer, aquest informe diu que hi ha punts d'inconstitucionalitat força clars i sentències del Tribunal Constitucional amb casos similars que ho avalen. Per què? Perquè no es pot modificar la fiscalitat de l'IRPF, de l'impost de renda, mitjançant un decret llei. I després, també, els juristes catalans, els juristes de Barcelona, diuen que es vulnera el principi de seguretat jurídica, l'article 9.3 de la Constitució, que diu clarament, en matèria tributària s'exigeix claretat, previsibilitat, coherència i estabilitat. I els juristes diuen, els textos tenen un excés tan gran de situacions, de requisits, etc., que ho fan difícilment comprensible pels juristes i, ja no dir, per l'administrat. El segon punt és...
8: Perdoneu, votació, punt d'acabar.
1: Acabo rapidíssim. La segona és que el saldo és negatiu per la majoria dels arrendadors en matèria tributària. Hi posen nou casos pràctics, com a exemple. I el tercer i últim és que el benefici fiscal passa a dependre no de la vivenda estàndard, sinó del preu en què es llogui o del nombre de pisos que tingui l'arrendador. Per tant, no és un incentiu per la creació per la via tributària, no és un incentiu per la creació de nou parc de vivenda. Això és el que diuen, repeteixo, la secció fiscal de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, que, bé, ho poso aquí com un element nou, jo no he sentit que es comentés,
0: no,
1: i m'ha sobtat, francament.
0: Sí, sí, ni els que estan a favor ni els que estan en contra. Armenteres.
8: En queden tres en aquests moments. Vota ja la mesa, acaba de votar el Consell de Ministres. Els ministres que són diputats no ho són tots.
3: Sí,
8: i per tant, són a punt...
0: Pedro Sánchez Díez o a marxa?
8: Sí, sí, Pedro Sánchez Díez hi ha votat que sí. S'acaba la votació en aquests moments. Per tant, l'escrutini és qüestió de segons.
11: Muchas gracias. ¿Hay algún señor o señora diputada que no haya sido llamado a la votación?
8: El resultat el sabem, 178-172, ja l'hem dit.
3: Per tant, no hi ha hagut cap error avui.
11: A ver el resultado de la votación.
8: Aquest és el primer decret, primer.
11: 350. Votos a favor, 172. Votos en contra, 178, ninguna abstención. En conseqüència, queda derogado el Real Decreto Ley.
8: Per tant, totes les mesures que van entrar en vigor ahir, en aquest primer decret, que, entre d'altres, les més importants, l'aplaudiment, òbviament, de la bancada del PP Vox, no ens enfoca en la càmera quina, la imatge de Junts, sigla-me en aquests moments amb el Juliana. No hi ha aplaudiments des de juny. El que és més important en aquests moments és que la protecció per desnonaments en aquests moments queda aixecada. Per tant, el que ha passat aquests dos dies, que alguns desnonaments s'han anul·lat en virtut d'aquest decret, a partir d'ara pot passar exactament el contrari, que els lloguers no es prorroguen i que aquella mesura que hi havia per tal que els fons voltor no assumissin, no poguessin comprar habitatge per sota del preu del mercat, també queda aixecada.
11: Abandonar la tribuna. Senyora,
8: s'està fent fora del Congrés en aquests moments algú que estava cridant a la tribuna de públic.
11: La votació serà igualment per llamament.
8: Una senyora rossa amb una samarreta negra que no m'he identificat qui era. Van a la segona votació, Toni, la segona votació tindrà un resultat encara molt més ample i pel no, perquè el Partit Nacionalista Basc i Coalició Canària també votaran que no. Ara es repeteix la mateixa pel·lícula. 35-40 minuts d'aquesta votació amb resultat també prou sabut.
0: Doncs, bé, això era el previst. A partir d'ara veurem què passa al carrer, quines mobilitzacions se'ns fan, però hi ha un punt que volia comentar amb l'Enric Juliana, que ja fa dies que li he llegit i que aquest matí ha tornat a mencionar, que és el que José María Aznar va dir en el darrer congrés del Partit Popular, concretament el juliol del 2025. Després d'aquell famós El que pueda que hacer haga, que és evident que n'hi ha molts que ho han fet, Aznar va redoblar l'amenaça, i no seria el primer cop, i en Juliana s'ha extès en aquesta matèria, contra Pedro Sánchez amb aquesta afirmació.
12: Si negocios presupuestos en una prisión, te asocias con presidiarios y pactas una amnistía con delincuentes, no te extraña acabar en la cárcel porque ese es tu ambiente.
0: Enric Juliana, tu ja has fet èmfasi amb, amb els teus articles de que Pedro Sánchez té por a que el portin a judici. Tu creus que és viable? Hi ha possibilitats reals de que això succeeixi?
9: Permetem primer una apreciació. Sí. Els decrets avui estan sent tombats amb el vot d'un sector dels presidiaris als quals es referia Aznar, les seves enceses paraules en el Congrés del PP, perquè ella es referia als independentistes quan està a la presó. Si tu negocies els pressupostos con los presidiarios, bueno, pues avui has tombado los decretos con el apoyo d'un sector de los presidiarios. Si és que el llenguatge aquest s'ha de posar en primer terme, no? Són les paradoxes de la política espanyola, no? L'amnistia, permetem, després entraré en el que m'has preguntat, l'amnistia, en efectes polítics, l'amnistia no ha creat una coalició de centre-esquerra a Espanya, jo crec que això ho hem de tenir clar. No ha creat una aliança parlamentària estable que va des de Podem a Junts per Catalunya. L'amnistia el que ha fet és, ha tingut un altre efecte, ha alliberat el joc polític, ha tret l'atenció que va provocar els judicis per l'octubre, les condemnes, els processaments, l'esborrat de la dialèctica política, i ha alliberat energies en una altra direcció. És a dir, Junts fa, podem estar d'acord, podem estar mig d'acord, podem estar en totalment desacord, Junts opera avui lliurement, políticament, en funció dels seus criteris. S'està discutint d'una qüestió social, d'una qüestió en la qual el concepte de propietat té un paper important, de com s'interpreta la propietat i com s'interpreta quins límits o quins condicionaments pot tenir, en aquest cas, la propietat de la vivenda en una situació de crisi immobiliària com la que es viu avui. El que ha fet l'amnistia és alliberar el camp de joc polític. I avui veiem aquesta paradoxa, a més, no sé, era 1 d'octubre, fa poc, ahir, no?
0: Sí, sí.
9: 1 d'octubre. És a dir, en fi, veiem, l'amnistia està a punt de ser ja aplicada en els seus últims extrems per decisió ja definitiva del Tribunal Constitucional. I això no comporta una aliança estable de Junts amb l'esquerra espanyola, sinó que el que fa és crear un àmbit polític en el qual les coses passen. I avui hem vist Junts votant junt amb el PP i Vox en una qüestió en què ells consideren que hi ha coincidència de criteris. Penso que això és important, això és significatiu, i això, d'altra banda, es carrega de ple les paraules que va pronunciar Aznar, perquè ell avui, podríem dir, estirant una mica la corda, ell avui també ha pactat con los presidiarios. Ara, dit això, sí que està clar que és que sobre Sánchez pesa l'amenaça de portar-lo a la presó. No només per aquestes paraules que hem escoltat, sinó perquè en aquests moments a Madrid, quan s'han fet manifestacions per la qüestió de Ceuta, l'última fa molt pocs dies, encara 10 dies, el crit era que se l'ha de jutjar per alta traïció. Hi ha qui ha plantejat que es podria utilitzar un article de la Constitució, el 102, si hi hagués majoria absoluta al Parlament, una majoria absoluta com la que avui ha tombat el decret dels lloguers, que el acusés d'alta traïció pels fets de Ceuta i que el portés davant de la sala segona al Tribunal Constitucional. Però no només això, sinó que el mateix Núñez Feijóo en el debat parlamentari després de la compareixença de Sánchez sobre Ceuta, Abascal va sortir en aquell debat dient: vostè hauria de ser jutjat amb l'article 102 de la Constitució. Feijóo aquest camí no el va voler prendre, però va dir: s'obrirà una investigació judicial, sabeu que està en curs a l'Audiència Nacional, que podria acabar tenint conseqüències penals pel govern. És a dir, la qüestió de la de que el president del govern acabi en judici està planejant constantment en la política espanyola des de fa bastants mesos. Això és així. Evidentment, pel president del govern, aquest és un element més a tenir en compte. Jo crec que en aquests moments està clar que la legislatura està en els seus darrers mesos, d'això no hi ha cap mena de dubte. Després d'aquesta votació d'avui, suposar que el govern pot presentar uns pressupostos i obtenir el suport una majoria parlamentària, ho veig francament difícil, per no dir que impossible. Per tant, ara la qüestió és veure exactament en quin moment es fan les eleccions.
0: Disculpa, Enric, que sortim un moment al carrer perquè estem veient ja reaccions al voltant de la caiguda del decret. Podem escoltar el Roger Perciba. Roger, endavant.
13: Sí, oye.
14: La acampada puede seguir, va a seguir la lucha, va a seguir la organización, este es nuestro planteamiento, tenemos que seguir luchando, no podemos irnos, no podemos desaparecer, porque lo que han votado aquí eran parches, pero eran parches mínimos e imprescindibles. Vamos a seguir luchando, no renunciamos a ninguna mejora, vamos a seguir luchando, paso a paso. La clase trabajadora ha demostrado que la cuestión de la vivienda era importante, tenía que ponerse encima de la mesa, lo hemos conseguido con la lucha en la calle y vamos a seguir con ello. ¿Qué?
13: ¿Decepcionados?
14: No, no estamos decepcionados, eran unos parches mínimos y sabemos que lo único que nos puede ofrecer este sistema es miseria y explotación a la clase trabajadora. No estábamos decepcionados, no esperábamos menos de un gobierno que en 8 años de legislatura ha sido incapaz de proponer ninguna medida que mejore realmente las condiciones de la vida de clase trabajadora. Lo único que va a mejorarlo es la organización en las calles. Esto es lo que planteamos desde la Coordinadora Juvenil Socialista.
13: Muy bien. No sé si me escuchado, digo que no están tan seguros, pero sí lo están.
0: Doncs això és el que... Aquesta és la reacció que ara mateix tenim al carrer. El Josep Maria Martí Rieu, gràcies, Roger Perciba. El Josep Maria Martí Rieu, que li fa un apunt. I tal com apuntaves, per tant, a Madrid, o allò que se'n diu Madrid DF, sí que plana la possibilitat de, fins i tot, arribar de portar a judici a Pedro Sánchez, Martí.
1: Sí, sí, és que, afegint el que comentava ara l'Enric, des de Madrid, a veure, jo considero que l'amnistia, els llibres d'història suposo que diran, bueno, no, ja ho podem veure ja ara, no?, que ha marcat l'amnistia, l'aprovació de l'amnistia, va marcar, és el punt clau que marca aquesta legislatura i que augmenta ja a uns extrems extraordinaris la crispació política i el mal rotllo que permanent en el Congrés dels Diputats i a tot el àmbit polític. És igual que es parli avui de vivenda, abans de Ceuta, d'immigració, el que sigui, s'arriba a uns punts terribles. I recordar que la frase de "el que pueda hacer que haga", ho va dir José María Aznar, precisament quan es va aprovar l'amnistia, esperonant a la gent que anés a Ferraz, davant de la seu del PSOE, a protestar. Perquè va dir: "el que pueda ir, que vaya. I el que no puede ir, y puede hacer el que puede hacer, que haga". O sigui que ja sabem que és clau que encara no s'ha acabat d'aplicar del tot l'amnistia, no? Però ha marcat per mi aquesta legislatura, i vés a saber si el futur d'Espanya els pròxims anys, políticament, clar.
0: Doncs, Enric Juliana, ara, pel que estem veient, ha començat la votació d'aquest segon decret, però ja si ja ha decaigut el primer, sincerament, del segon poc en podem esperar. Vull dir, és allò que...
9: La tarda està sentenciada.
0: Exacte, és el que anava a dir jo, que ja, crec ja. Que... Perquè per avui, en fi, aquesta votació ja no té massa sentit. Enric Juliana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
9: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
0: Gràcies a l'Enric Juliana, que ha fet el seu diagnòstic. Ara farem una primera pausa i quan tornem, tindrem en principi roda de premsa a les 4 del sindicat de llogateres. De moment tenim ja una primera impressió al carrer, que els que estan mobilitzats al carrer no es mouran, que seguiran la mobilització, i veurem quines són les properes passes, quines reivindicacions, quins són els plantejaments del sindicat, tant evidentment a Madrid com a la resta de l'estat espanyol. Tornem d'aquí 3 minuts.
15: Versió RAC 1.
16: La llei d'habitatge diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la Llei d'Habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
17: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
18: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
19: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
20: El 29 de novembre l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
21: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro.
22: Vine a viure amb Torrons Vicenç l'adrenalina dels segons abans d'arrencar. L'emoció d'estar amb milers de corredors tots junts i de l'últim sprint per creuar la meta.
21: La cursa de RAC1 sempre té un gust dolç amb Torrons Vicenç. El torró, torró. Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
23: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
24: RAC1, emissora oficial.
25: Torna l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
26: Totes les marques, millors ofertes.
25: Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. T'esperem.
27: RAC 1.
21: RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanes, de Dana Lixenberg.
28: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
21: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR. Fundació Mafre de Barcelona.
27: RAC 1.
28: Anar als museus estalvi.
27: Tots som un milió.
21: Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
0: Avui hem començat a les 3 de la tarda aquest especial del Versió RAC1, posant tota l'atenció a aquest decret de la vivenda. Recordem, i ara ens ho, també ens ho recordarà amb dades i amb votacions el Jordi Armenteres, que aquest primer decret ja ha caigut, no ha estat votat ni per Vox, és a dir, han votat no PP, Vox i Junts per Catalunya. Jordi Armenteres, de nou, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: Estem en la segona, en la votació del segon decret, que tal com deia fa un moment Enric Julià, sempre encertat, sempre quirúrgic, la tarda està sentenciada. Després d'aquesta votació, què és el que passarà?
8: Doncs aquesta és la gran incògnita. Toni, queden un centenar de diputats encara per votar aquest segon decret, que també decau. A veure, no hi ha moviments del govern espanyol en aquests moments. O sigui, no hi ha cap convocatòria, més enllà del que ha dit Pedro Sánchez, amb aquella frase que, si em permeteu, és una mica enigmàtica, perquè la frase de la història el jutjarà abans del que creuen, sembla que s'apunti a convocatòria electoral. La prerrogativa per convocar eleccions només és d'una persona, que és el president del govern espanyol. No hi ha pistes del que farà. Sí que hi ha moviments a la resta de partits. Acaben d'anunciar el Partit Popular que hi haurà una declaració d'Alberto Núñez Feijóo tan bon punt acabi aquesta votació. Per tant, veurem què diu Feijóo, evidentment demanar eleccions, perquè fa dos anys que demana eleccions pràcticament a cada compareixença que fa, però també hi ha una altra convocatòria. Ens acaben d'avisar de Sumar que tots els ministres de Sumar, per tant, Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, un Cira Rego, Pablo Bustindio i tots els ministres de Sumar faran una atenció a mitjans, una compareixença al pati del Congrés, aquí al costat d'on nos estem parlant nosaltres, que evidentment també podrem seguir en directe. I aquí és on es fixaran posicions polítiques a l'espera del moviment que hagi de fer Pedro Sánchez. Això que passa avui aquí al Congrés és tan gros que evidentment hi ha d'haver una resposta de Pedro Sánchez en algun moment del dia d'avui.
0: Gràcies, Jordi Armenteres. Deixem-me saludar a aquesta hora Pablo Simón, que és politòleg i professor titular de la Universitat Carlos III de Madrid. Pablo Simón, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Junts ha confirmat aquest no al decret de l'habitatge i, tot i que ho estàvem discutint ara amb l'Enric Juliana, que apuntava que ell no creu que hi haurà una precipitació per part del govern socialista a convocar eleccions, no sé a partir d'aquest moment en quina situació es troba Pedro Sánchez i si estratègicament és el moment de convocar-les, si no és el moment de convocar-les. No sé què en pensa Pablo Simón al respecte.
2: Bueno, en qualsevol cas, aquest era un ple d'inflexió per la importància d'aquests dos reals decrets llei que finalment han decaigut. I la qüestió clau és com continuarà el govern des d'aquí. Lo fonamental és que tinguem en compte que sí o sí hi haurà eleccions generals en 9 mesos. I la capacitat que té ara mateix el president del govern és de decidir quan les vol posar. Pensant també que és cert que totes les enquestes estan en contra de l'actual govern, que gairebé amb un 95% de probabilitats hi haurà una majoria del Partit Popular i de Vox, i llavors la qüestió és exactament on col·locar-les per minimitzar aquest potencial de derrota del Partit Socialista. Quina és aquesta finestra d'oportunitat més favorable? Ara mateix el govern té una, és a dir, s'ha perdut una votació transcendental en un tema en el qual el govern ha posat molt d'ous a la cistella, té força, diguéssim, de mobilització al carrer que pot estar potencialment alineada amb els seus interessos i també una activació de les aliances a la seva esquerra, que és un escenari que és totalment diferent en comparació amb la de setmana anterior. La qüestió clau aquí, el càlcul és, bueno, mereix la pena convocar ara o és preferible ajornar la decisió a l'any vinent. Aquest és el càlcul que s'està fent. Jo penso que no necessàriament està la cosa decidida. Jo entenc perfectament que una estratègia del mateix govern era amenaçar en aquest avançament electoral per posar també pressió sobre Junts, però en qualsevol cas jo penso que no trigarem gaire en sortir de dubtes de què és el que passarà, no més de 72 hores.
0: Vostè, que és un expert en la matèria, com creu que queda Junts en aquesta votació i amb aquest recolzament al no del decret d'habitatge?
2: Bueno, jo penso que en aquest sentit Junts ha sigut clar, no? És cert que hem vist una variació sobre la seva posició negociadora, perquè abans, el dilluns passat, tenia una posició molt més oberta de la que finalment s'ha manifestat ara. I clarament Junts està mirant també a l'escenari de competició a les municipals de Catalunya, amb la seva situació tan delicada també, amb un flanc obert de competència amb la seva dreta, i la necessitat de marcar un perfil propi. Evidentment, una situació com aquesta ha fet que Junts hagi pensat que lo important és marcar perfil propi en contra d'aquest govern amb el que ja havien trencat ponts. És important recordar que Junts ja havia donat per amortitzada aquesta legislatura. Llavors jo penso que aquí fins a cert punt ha sigut coherent amb la seva estratègia del principi, però que també té implicacions. Si hi hagués un avançament electoral, evidentment també l'electorat miraria a Junts com potencial responsable d'aquesta situació i el seu poder de negociació desapareixeria. És a dir, ja no tindria capacitat d'influència un futur Congrés dels Diputats espanyol. O sigui que tot té també costos i beneficis variables per ells. No penso que hi hagi una direcció única ni necessàriament un rendiment electoral evident.
0: Un avançament electoral, de quina manera afecta les eleccions municipals que estan marcades pel 27?
2: Bueno, jo penso que no és el mateix escenari anar a unes municipals l'any vinent en la que continua en el govern Pedro Sánchez i una coalició d'esquerres inestable i sense majoria, i també amb unes demandes d'habitatge i de polítiques específiques que tu no pots treure al Congrés dels Diputats, que un escenari en el que el Partit Popular i Vox ja hagin format govern i ja hagin començat a veure les primeres polítiques i la implicació que té això. Jo penso que canvia molt l'escenari. Jo penso que canvia des del punt de vista de com es pot coordinar el votant, i aquesta dinàmica de contaminació tan pròpia de les eleccions municipals, en la que molts electors van agafar la seva papereta mirant al nivell central, seria en un sentit diferent del que hem vist fins ara, no? Sabem que el 2023 va haver un important vot de càstig a les esquerres que estava molt alineada amb el govern nacional, no amb la gestió específica del nivell local i autonòmic. Això canviaria si tu tens un govern de color polític diferent. O sigui que la situació seria totalment diferent si tenim un govern o un altre en les properes eleccions municipals. Per cert, és per això també que els partits, particularment el PNB, havia demanat que no hi haguessi una convocatòria conjunta de les eleccions municipals i de les eleccions generals, precisament perquè la idea d'unes eleccions que siguin un plebiscit de Pedro Sánchez podrien desangrar-le i implicar també una pèrdua de poder territorial.
0: Doncs, Pablo Simón, moltíssimes gràcies per aquest anàlisi del que avui pot marcar un punt d'inflexió en aquesta legislatura de Pedro Sánchez. Una abraçada i molt amable. Gràcies.
2: Moltes gràcies. Que vagi bé.
0: Politòleg i professor titular a la Universitat Carlos III de Madrid. Tot això, Armenteres, segueix aquesta votació, però ja deu estar a les acaballes, no?
8: Sí, estan amb... Mira, telemàticament,
3: no, Dellado, Filgueira, Miguel.
8: Estan amb la T, han d'arribar fins a la B baixa, després votarà tot el govern espanyol, tots els ministres que tenen dret a votar i que són diputats, i després la mesa. 10-12 minuts, potser, Toni.
0: Ara fa un moment...
8: Per cert,
0: sí.
8: Per cert, que els manifestants, el miler de persones que eren davant del Congrés dels Diputats, davant no hi han arribat, perquè no s'hi pot arribar, però sí que eren a la rodalia, aquí amb el carrer Cedaceros, per sota el carrer Neptuno i tal, a la plaça Neptuno, estan tornant a sol de mica en mica i amb molta calma, em deien Roger Perciba.
0: Molt bé, doncs també ho estem veient a través, en aquest cas, del canal 24 Hores.
8: Sí, hi haurà anuncis al llarg de la tarda a partir de les 6. Hi haurà anuncis de com continua l'acampada de sol, de com continuen les protestes. En tot cas, demà a les 12 del migdia, una manifestació convocada que es preveu majoritària aquí a Madrid. Està votant el govern en aquests moments, els ministres.
0: Em deies, Jordi, que hi haurà declaració d'Alberto de Núñez Feijóo tan bon punt acabi aquesta votació, i després, pel que tinc anotat aquí, també diran el seu...
8: Yolanda Díaz i la resta.
0: I també tinc que parlaran els portaveus del sindicat d'Inclines, la Valeria Raco i la Alicia del Río. En tot cas, ja unirem...
8: Tant els de Barcelona com els de Madrid. Sí,
0: unirem administrant a mesura que es vagin produint aquestes compareixences.
8: Acaba la votació, Toni. Acaba la votació, anem a fer la mateixa Montserga que abans. S'ha cridat a tots els diputats, sí, per tant, els tenim tots 350 votats. Anem per anunciar el resultat.
4: El siguiente. Votos emitidos 350, votos a favor 166, votos en contra 184, ninguna abstención. En conseqüència, queda derogado el Real Decreto Ley. Muchísimas
8: 184 a 166, s'aixeca la sessió. Per tant, en aquests moments, el que farem, Toni, és donar micro del passadís, a veure si algú vol... Hi ha crits. Són tres persones a la tribuna de convidats amb uns cartells que no aconseguim de llegir. Ens l'enfoca el servei de realització del Congrés. Bona part dels diputats girats. Això és el que passa dins, a l'hemicicle.
0: Què diu? Què deien? Perdó, el fondos...
5: Los fondos buitre gobiernan el Congreso.
0: Los fondos buitre gobiernan el Congreso. Que ara mateix veiem el llançament d'octavilles.
8: Exacte.
0: D'octavetes.
8: Sobre els escons.
0: Això feia anys, senyor Virgili.
8: Mira, i aquest és el so de passadís en aquests moments, on estan sortint un per un tots els diputats. Veiem Abascal, no diu absolutament res. Surt la ministra Elma Saiz, tampoc diu res.
0: Jordi, acaba d'entrar al cotxe oficial Pedro Sánchez. Marxa ara mateix del Congrés de Diputats.
8: Doncs mira, l'has vist tu?
0: Sí, l'hem vist. Són les imatges que ens ha ofert Televisió Espanyola, la U concretament de Televisió Espanyola, i l'hem vist marxar.
8: Que de vegades és el problema des de la cabina, que estem venuts per la realització que ens dona el Congrés dels Diputats, i sí que veiem unes quantes càmeres, però no. A dins l'hemicicle en aquests moments Isabel Rodríguez s'abraça amb diverses diputades socialistes. Al final la derrota és pel Ministeri de l'Habitatge, no només pel govern espanyol. El Ministeri de l'Habitatge és qui ha negociat, qui ha fet tota la negociació d'aquests dos decrets que van passar pel Consell de Ministres de dimarts i que ara han quedat tombats. És l'altra imatge en aquests moments, també. Van sortint els diputats, no n'hi ha cap que faci declaracions. La del PP ningú dirà res perquè...
0: Doncs tenim ara mateix, disculpa Jordi, estem veient a través de la U de Televisió Espanyola Santiago Abascal.
3: Hay 80.000 españoles amenazados de desahucio en Ceuta, de los que nadie se acuerda. En España hay desahucios hace mucho tiempo y de repente se han puesto en la palestra para tapar la corrupción y la traición de gobierno, sobre todo en Ceuta. Muchas gracias.
0: Doncs aquesta és la breu intervenció de Santiago Abascal sortint de l'hemicicle. Jordi, disculpa, però hem cregut interessant també escoltar un dels artífecs d'aquest decret, d'aquesta caiguda del decret llei, perquè recordem, Vox, Partit Popular i Junts són els que l'han derogat.
8: Sí, un partit més que és la UPN, que al final és la marca blanca del PP a Navarra, però vaja, la UPN té dos diputats.
0: Ara és Gabriel Rufián, que també el veiem en aquest cas a la sortida del Congrés. Anem a escoltar-lo.
5: Sustenta sobre todo Junts, pero me parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar. Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto.
6: ¿Pero no es un buen momento para convocar elecciones?
5: Cabeza fría.
0: Doncs res, Gabriel Rufián, que també ha fet una breu declaració del que ha estat aquesta votació. Li preguntaria a Josep Maria Martí Rigau si en treu algun benefici al Partit Popular al Partit de Junts en aquesta decisió d'ajuntar-se, de d'arrenglarar-se amb qui probablement les enquestes diuen que serà el proper govern a Espanya, PP i Vox.
1: Sí, com li ha dit algun dels intervinents del el ministre Bustingoni, sembla que li ha dit, digui, escolti, no, la ministra Rodríguez, la ministra Rodríguez de la Vivenda, els ha dit, vostès no són exactament igual que ells, però en canvi vostès ara van amb ells i saben que ells, el que puguin, els destruiran políticament. No sé si en traurà gaire benefici a curt termini, jo crec que no, però això, el temps passa molt de pressa. Ara Abascal parlava de Ceuta. Ara, avui, de Ceuta sembla que hagi passat fa jo què sé quan. O sigui, les coses passen tan de pressa que d'aquí un temps ja en parlarem, ara d'arribar a Carles Puigdemont, suposem, i l'any que ve és un any d'eleccions, perquè, esclar, hi ha les municipals marcades ja al mes de maig, i les generals que poden ser, això depèn de Pedro Sánchez, no? Poden ser o ara o a principis d'any, coincidir amb les municipals difícilment perquè els pocs
0: doncs, poders... Perdona, podem escoltar Isabel Rodríguez?
1: Isabel Rodríguez.
8: Re, ha acabat, han sigut 5 segons.
0: No, és que les declaracions que no són fast, és a dir...
7: Sí, molt ràpides.
0: Són molt ràpides. Què és el que ha dit, si és que ha dit alguna cosa?
8: No, la pregunta era, lo volverán a intentar, i ella deia que es necessita una legislació de l'habitatge, però res més. Ja.
0: Quines...
8: A vegades hauries de tenir una resposta pendent per si t'aturen, eh?
0: Escolta, Jordi, fes-nos un dibuix de com veus els diputats dels diferents partits, sobretot el Partit Socialista, que a través de la televisió se'ls veia desencaixats.
8: Sí, a cara compungida, però ja no per la derrota, perquè la derrota se la veien a venir, sinó sobretot per els propers passos que hi han d'haver en aquestes properes hores. Hi ha molta incertesa. A veure, aquí el gran debat ja no era d'habitatge, perquè se sabia el que passava, o sigui, els passadissos, el pati, a les dependències del Congrés, del que s'ha parlat avui, és d'eleccions, de la data del 29 de novembre, de si és el moment apropiat o no, i de fet des del PSOE, hi ha un debat obert apuntant a la necessitat que Pedro Sánchez tingui un cop d'efecte per poder jugar la sorpresa d'una convocatòria d'eleccions. Surt Alberto Núñez Feijóo, en aquests moments està entrant a una dependència del Congrés que es diu l'escriptori. L'escriptori és on segueixen els periodistes, sobretot els de diaris, els plens. No sé si teniu so vosaltres, si no us el
0: donaré jo. Sí, el tenim, Jordi. Tenim el so a través de, com dèiem, el canal 24 Hores.
8: Doncs comença a parlar Alberto Núñez Feijóo.
10: Una de las más vergonzosas que hemos vivido en esta legislatura. Y como saben ustedes, hay mucho donde escoger. Después de 8 años fracasando en la política de vivienda, he intentado hacer creer a los españoles que se podía resolver en 3 días. 8 años haciendo de España el país de la Unión Europea en la que más se ha incrementado la población y en la que menos viviendas nuevas se han construido. Y han intentado hacer creer a la gente que esta situación es responsabilidad de la oposición. Lo han hecho trayendo dos decretos incompatibles entre sí, defendidos a la vez por una parte del gobierno, cada uno de ellos. Lo han hecho remitiéndolos a la Cámara de madrugada. Lo han hecho remitiendo los decretos sin estar aprobados por el Consejo de Ministros. Lo han hecho con publicaciones diferenciadas en el Boletín Oficial del Estado sobre el mismo tema. Y como acabamos de ver, lo han hecho sin la mayoría de la Cámara. Pudiendo fracasar una vez, han preferido fracasar dos. El tamaño de la derrota del gobierno solo es comparable con la frivolidad imperdonable con la que han tratado el asunto más relevante en los últimos años de la ciudadanía española, la vivienda. Y por eso, en primer lugar, quiero dirigirme a los españoles preocupados por el resultado de este debate. A todas las personas vulnerables, que saben que iban a ser perjudicadas porque tendrían más dificultades para alquilar. A más de 3,5 millones de propietarios que tienen alquilada una vivienda. Y sobre todo a los jóvenes que estaban esperando poder alquilar una vivienda a un precio asequible o incluso poder comprarla a través de un préstamo. A todos ellos les podemos decir que el resultado de las votaciones de hoy al menos garantiza que la situación de la vivienda no esté peor que ayer. Eso no significa que vaya a estar mejor que mañana. Lamentablemente no será así hasta que en este país no se adopten las medidas adecuadas. Y por eso, como han explicado nuestros portavoces, también quiero que sepan que hay una alternativa concreta, creíble y viable, que si nos dan su confianza la implementaremos y que llevamos reiterándola desde el año 2023 y actualizándola constantemente. Lo que es seguro es que por el camino en el que estamos no podemos seguir. Es impresentable usar el problema de la vivienda para hacer maniobras electorales. Las preocupaciones de miles de personas que no están para tapar las vergüenzas del gobierno de España en Ceuta. Los anhelos de cientos de miles de jóvenes, de cientos de miles de familias, no pueden ser utilizados para esconder en las portadas las joyas de Zapatero. Y los proyectos de vida de millones de españoles no están para tapar la mayor corrupción que ha afectado nunca a un presidente del gobierno democrático de nuestro país. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que las Cortes Generales sean el escenario de un teatro, uno tras otro, cada una de las comparecencias y la mayor parte de las votaciones de esta Cámara? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar decretos artificiales? Decretos contradictorios entre sí. ¿Hasta cuándo sesiones plenarias en las Cortes del Reino de España para un vodevil que solo sirve a los intereses electorales del presidente del gobierno? Yo me tomo en serio el Parlamento de mi país. Me tomo en serio las políticas de Estado. Y por tanto, me tomo en serio, como no puede ser de otra forma, a los españoles. La política de vivienda hay que abordarla con respeto. Y a los ciudadanos hay que hablarles con respeto también. La única verdad es que el gobierno que dijo que iba a darle a este curso político unos presupuestos a España no tiene ni siquiera los votos para convalidar un real decreto. Por tanto, ¿en qué cabeza cabe seguir con esta inestabilidad? Hemos normalizado las derrotas parlamentarias de cualquier asunto. Hemos normalizado vivir en el sobresalto continuo y en el escándalo perenne. Hemos normalizado tener un gobierno que está por estar, que no para hacer. Hemos normalizado una España sin cuentas públicas durante toda la legislatura. Hemos normalizado las broncas simuladas entre los socios del gobierno.
0: Veis la declaració d'Alberto Núñez Feijóo. A mi una de les coses que em sorprenen és que amb la de discursos que fa, amb la de, és a dir, compareixences que fa cada dia, el grapat que en fa, no només aquí, sinó arreu, que encara tingui problemes de, no només de lectura, sinó d'addicció. Hi ha coses que realment em crida l'atenció perquè l'experiència se li suposa. Digues, Jordi, veig ara mateix... compareixença de Sumar, no?
8: Sí, deixa'm dir que en paral·lel a tot això que està passant, sí? No hi ha govern espanyol, no hi ha ningú que parli davant d'un micròfon, però sí que parlen molt sense els micròfons. I el missatge és molt clar. En aquests moments no estem en pantalla d'eleccions. Calma, molta calma. Evidentment s'han de prendre decisions, però calma, ja es prendran. Toca molt bé analitzar el que ha passat avui. I el missatge de Moncloa és els qui avui han perdut són els partits de dretes. I a partir d'aquí, la pregunta evident de què farà Pedro

0: Però el tema de la vivenda ve de molt enrere, eh? L'etapa de Rajoy, la de Zapatero, si ve de molts anys enrere.
1: Bueno, jo crec que aquí vull Rajoy ha dit una cosa amb la que estic d'acord amb ell, que és que s'ha de fer un pacte d'estat.
0: Ah, mira, ho tenia aquí apuntat per dir-ho.
1: Crec que amb això, ara, quan estava ell, tampoc el va fer.
0: No.
1: Clar, és que això, a vegades, a mi aquests polítics que més en el seu dia va batejar també Felipe González com a gerro xinus, que no saben on posar-los, doncs home, avui queda molt bé dir, esto s'hauria d'haver fet un pacte d'estat, ja senyor, però vostè quan va governar tampoc el va proposar el pacte d'estat i no el va voler fer el pacte d'estat.
0: No, i des dels darrers anys, des del tema de l'amnistia i una mica abans potser també, veus que és radicalment impossible que es posin d'acord, que s'asseguin, que comparteixin una llotja amb algun acte, Feijó i Pedro Sánchez. I per cert, una altra cosa que s'ha descuidat Feijó és que les competències en vivenda, a part de l'Estat, estan transferides a la majoria de comunitats autònomes. I la majoria de comunitats autònomes de l'Estat espanyol en aquests moments són del PP. Aquí, ahí lo dejo.
1: Doncs una excel·lent reflexió. Fem una petita pausa i redrecem la tarda. Són les 4 i 5. Avui, programació especial aquí al Versió RAC1, almenys aquest inici de programa, seguint aquest decret que, recordem els oients, Mònica Folquet ha estat tombat.
2: Ha estat tombat el primer decret per 178 vots en contra i 172 a favor, i el segon decret, que aquest ja estava previst inicialment que caigués, doncs hi han votat 166 diputats a favor i 184 en contra.
1: Després, tal com us deia, després d'aquests 3 minuts, a banda de parlar del que està passant a Madrid amb la caiguda d'aquest decret, també parlarem dels aiguats.
2: Dels aiguats que han afectat bona part del sud del país.
1: I sí, de la meteorologia a hores d'ara, a veure com està. Ara tornem.
3: RAC 1.
4: Coneixes Mon, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia. I avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a mon.es.
5: Se mueven los planes, los reencuentros, las amigas. Se mueve Álvaro para volver los fines a casa y Julia para seguir con su rutina. Se mueven los coches, los trenes, las vidas. Se mueve todo para que todo siga. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España. El ministerio de un país que se mueve.
6: Al cor de la Costa Brava, a Bagú, arriba una cita amb el cinema de comèdia. Arriba el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Bagú, Costa Brava.
7: Del 2 al 12 d'octubre, pel·lícules, exposicions, concerts i trobades al voltant del cinema.
6: Us esperem a Bagú, al Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Bagú, Costa Brava.
8: Entrades a bagufilmfest.com.
9: Casa Batlló Contemporary presenta la seva nova exposició Gaudí, Miró, Gomis, Deconstructed. Descobreix com tres grans creadors catalans cobren vida en una experiència que posa en diàleg obres originals i instal·lacions digitals inèdites, només per temps limitat. Aconsegueix ja les teves entrades a casabatlló.cat.
10: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lean Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lean Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
11: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
12: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
11: Entrades a auditori.cat.
13: Autovivo.es.
10: Aquest octubre, Autovivo, liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i xaminous t'esperen en grans descomptes i no comences a pagar fins al gener del 2027. És el moment de canviar el cotxe al millor preu. Totes les oportunitats a Autovivo.es o visita'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat.
14: Autovivo.es.
15: RAC 1. Tots som 1.
3: Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
1: 4 de la tarda, 8 minuts, al Versió RAC1. Tenim ara mateix a la Valeria RAC1 en directe a través dels diferents mitjans de comunicació. Des de la Puerta del Sol, és la portaveu del Sindicato de Inquilines.
16: De que hayamos llegado a este momento, después de sus políticas neoliberales en la crisis financiera y en el 2013, cuando le abrió las puertas a los fondos de inversión a este país, hoy, sin ningún tipo de vergüenza, arrodilladas

0: y a cara descubierta han confirmado que sí, que gobiernan y votan para los rentistas, para que un grupo pequeño de esta sociedad se enriquezca a costa de la mayoría. Luego también tenemos unas izquierdas totalmente incapaces de avanzar en derechos, totalmente incapaces de proteger a la población, totalmente incapaces de solventar el mayor problema de este país. Y por último, tenemos a una ultraderecha que lleva demasiado tiempo usando el sufrimiento de la sociedad para dividirnos entre nosotras y para decir que los culpables son los migrantes, que los culpables son las feministas, que los culpables son las personas trans o las jubiladas y pensionistas. Basta ya. Esto es un circo y la gente ya no queremos más aguantar este circo. Y eso es lo que llevamos demostrando 8 días. Si ahí dentro no hay políticos valientes que gobiernen para la gente, lo tenemos muy claro. Se acabó el tiempo de los políticos. Pero eso no significa que se haya acabado el tiempo de la política. La política está en la calle y desde ahí es desde donde vamos a seguir.
1: ¿Hasta cuándo la campaña?
2: Palabras de las portavoces del sindicato de inquilinas que...
3: Doncs ara mateix hi ha un grapat de periodistes preguntant. No sé si la podem seguir escoltant.
2: Si empieza el tiempo de la política.
3: Doncs no, estem intentant veure... Perquè hi ha un grapat de periodistes repreguntant. Però no tenim el so. Bé, anàvem a fer, abans d'abordar el que ha passat aproximadament fa una hora al Congrés de Diputats, anem a posar l'ull ara al que ha estat un matí molt complex, sobretot al Baix Ebre i al Montsià, amb fins i tot decret de confinament. Mònica Folquet.
4: Sí, de fet, Protecció Civil ha aixecat aquest migdia aquest confinament decretat al Baix Ebre i al Montsià per les pluges torrencials que van començar a caure ahir al vespre i que realment han provocat inundacions molt importants. El BTOCAT ha allargat l'alerta de pluges torrencials i persistents a les Terres de l'Ebre fins al vespre, i tot i que s'hagi aixecat aquest confinament del Baix Ebre i del Montsià, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava molta prudència.
5: Potser no tindrem aquesta franja perpètua caient-li la pluja a la gent de forma tan intensa, però sí que tindrem una situació d'inestabilitat i probablement de pluges i pluges locals torrencials, que sobre el que ja tenim acumulat de pluja és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
4: El que hem sabut fa uns minuts, Toni, és que s'ha restablert la circulació dels trens entre Barcelona i València i la R16 entre Ulldecona i Tarragona. El servei estava afectat per les pluges intenses d'aquestes darreres hores. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de conductors atrapats per l'aigua a la zona del Canà, que juntament amb Ulldecona són els municipis amb més afectacions. A l'Ametlla de Mar s'han superat els 245 litres
3: poca
4: per metre
3: broma,
4: quadrat.
3: 245 litres,
4: No consten danys personals i l'episodi també ha obligat a tancar escoles i instituts més al nord, al Baix Camp, cosa que ha provocat algunes crítiques entre alguns alcaldes de la zona.
3: Anem a Tarragona. Podem saludar aquesta hora Esteve Giral. Esteve, bona tarda.
6: Hola, què tal? Bona tarda, com esteu?
3: Podem fer un balanç de com ha estat el matí i en quin punt estem a aquesta hora de la tarda?
6: Home, ha sigut una nit matinada, jo aniria més enrere, nit matinada molt complicat i un matí també difícil, sobretot a primera hora. És una zona, Toni i companyia, que és difícil cada cop que arriba el mes d'octubre. De fet, n'hem anat parlant gairebé cada inici de tardor perquè repeteixen els aiguats i les inundacions. Tota aquesta zona propera a la serra del Montsià, el Montsianell, tota aquesta comarca del Montsià i també a la zona del Baix Ebre. Per què? Perquè hi ha molts barrancs, hi ha moltes rieres, perquè hi ha la diferència d'alçada entre la serra del Montsià i el mar a molt poca distància, i això fa que l'aigua baixi a gran velocitat quan hi ha precipitacions importants, i això ja feia que ahir a la nit matinada ens poséssim alerta. De fet, aquesta sí que estava avisada, no? Vam parlar a la darrera, aquella de la Costa Daurada, amb dues persones malauradament mortes, que no es va avisar, que no es va fer es alert, que no hi havia alertes pràcticament, que la gent no la va veure venir. Aquesta sí que l'hem vist entre tots a venir, però això no ha tret que hagi estat una nit matinada molt complicada, amb dues tongades de tempestes i de precipitacions molt grans, que han fet que s'hagin acumulat aquests més de 200 litres per metre quadrat en prop de 12 hores, per tant molta aigua caiguda en poc temps i que ha acabat generant, doncs, això, que les rieres, que els barrancs, les barrancades que diuen la Ebre, doncs, que s'hagin acabat desbordant i hagin generat destrosses a nivell material. Ho comentava ara la Mònica, aquestes vintena de persones rescatades dels seus vehicles al voltant de les 8, 9 del matí, moltes inundacions de baixos, de plantes baixes, de pàrquings, de subterranis, de botigues, que això és la feinada ara que tindran ara per anar-ho posant tot a lloc. Sí que és veritat que les destrosses no són a nivell material, pel que sabem fins ara, comparables, i pel que hem anat podem veure, doncs no són comparables amb el que passava ara fa un any, però sí que és veritat que és aquella sensació que plou sobre mullat i que en aquesta zona, cada cop que hi ha uns grans patacs d'aigua, doncs genera problemes, perquè s'ha construït al llarg dels anys 60, 70 i 80, es va construir molt en zones inundables, i hi ha molts de problemes quan aquests barrancs doncs acaben sortint de mare a municipis, com ho dèieu, com Alcanar, però també altres municipis com Santa Bàrbara o en diferent dimensió més amunt a Mas de Barberans. Són situacions complicades que malauradament veiem repetir cada inici de tardor i cada cop amb més freqüència, perquè l'emergència climàtica doncs fa que aquests patacs d'aigua cada cop siguin més forts. Venim d'on venim, un estiu amb tanta calor, amb la temperatura de l'aigua tan elevada, i els especialistes doncs sempre ens ho repeteixen, aquesta combinació, aquesta tempesta perfecta entre orografia, meteorologia i un urbanisme absolutament desendreçat.
3: Gràcies, Esteve Giral. Parlant de pluges, déu-n'hi-do les precipitacions que s'han recollit. Són molts litres. Ara en parlàvem dels 246 a l'Ametlla de Mar, però, Nil Ferrés, bona tarda.
7: Bona tarda.
3: Podem parlar d'altres quantitats, que, a més, és el que deia l'Esteve Giral, sempre cauen, si fa no fa, al mateix lloc, no? Perquè estic veient aquí les cases d'Alcanar, que sempre rep 231 litres. És increïble.
7: Exacte, sí, sí. I, de fet, fa poca estona que hem actualitzat aquests registres. Tenim algunes estacions de Santa Bàrbara, al Montsià, amb registres de 298 litres per metre quadrat. És a dir, gairebé 300 litres per metre quadrat. Són quantitats realment importants d'aigua i que, a més, han caigut en molt poca estona. Per exemple, el Perelló, al Baix Ebre, 226 litres per metre quadrat, 155 dels quals en només 3 hores. Per tant, i fins i tot hem analitzat a veure què ha passat al llarg de tot l'estiu amb aquests mesos que hem tingut força sequera en aquestes zones. Només han acumulat 14 litres i hem passat en ben poques hores
3: de 14
7: a 226.
3: Realment impressionant. Ara mateix, com tenim aquestes precipitacions, cap a on van, allò, quin seguiment en fem i què passarà en les properes hores, Nil?
7: Doncs ara mateix a les Terres de l'Ebre no hi plou, sí que tenim precipitacions extenses però molt més moderades el que seria les comarques de Barcelona, no són persistents, es van desplaçant cap al nord-est i la tendència és que al llarg de la tarda a poc a poc es vagin desfent. Tot i així, encara precaució a les Terres de l'Ebre, perquè alguns models encara apunten que es podrien tornar a reactivar algunes tempestes irregulars de cara al vespre, nit i matinada. Per tant, en aquests punts, encara amb molta precaució.
3: Molt bé, gràcies, Nil Ferrés. A tot això tenim altres reaccions. Mònica Folquet, dels partits. Tenim un comunicat d'Esquerra Republicana de Catalunya.
8: Tenim un comunicat d'Esquerra.
3: I també podrem escoltar el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, de Sumar, que també ha dit la seva sobre aquest no al decret de vivenda del govern.
9: El comunicat de premsa d'Esquerra el que diu és que avui s'han perdut mesures útils per garantir el dret a l'habitatge, que Esquerra no confon exigència amb bloqueig, que s'ha de lamentar que la dreta, també la catalana, hagi impedit que la gent de Catalunya pugui viure millor. Diu que els dos decrets reconeix que eren millorables i que no resolien ni de bon tros el problema de l'habitatge, que Esquerra volia anar més enllà, més habitatge públic assequible, etc., però que era un primer pas. Que tombar-los no fa avançar i que fa exactament el contrari, la vida més difícil a la majoria dels catalans i de les catalanes. També hi ha un comunicat dels API de Catalunya que demanen obrir una nova etapa de diàleg després de la no convalidació d'aquests decrets de l'habitatge. Els agents immobiliaris consideren que el resultat de la votació evidencia la necessitat d'abordar les polítiques d'habitatge des del consens i no mitjançant una successió de mesures urgents. L'entitat demana aprofitar aquest nou escenari per treballar amb tots els actors implicats en solucions estructurals que ampliïn l'oferta, que protegeixin a les persones vulnerables i que garanteixin la seguretat jurídica.
3: Doncs ara, com dèiem, escoltarem el ministre de Drets Socials, que a més ha comparegut en el mateix moment on Alberto Núñez Feijóo compareixia i que, per cert, continua compareixent perquè ara està ja en torns de preguntes dels periodistes. Però anem a escoltar el que ha dit el ministre de Drets Socials, ministre de Sumar, el govern de Pedro Sánchez.
10: Todos los derechos se han conquistado luchando, organizándose, movilizándose. Y el derecho a la vivienda se va a abrir paso en este país por encima del bloque político del rentismo. Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente, gravemente, y pagarán este error político en las urnas. Especialmente creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa, que les lleva a la desaparición de su espacio político. La crisis de vivienda va a pasar por encima. Va a pasar por encima del brazo político del rentismo, porque hay una mayoría social de izquierdas, de derechas, que vive en todas las comunidades autónomas, en todas las ciudades del país, que no puede más.
3: Anem a conèixer l'opinió d'un expert en comunicació política i professor de la Universitat Pompeu Fabra. És en Carles Pont. Senyor Pont, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
3: Després del que hem viscut fa aproximadament una hora amb la caiguda d'aquest decret de l'habitatge, no sé quina estratègia o què és el que veurem fer el govern espanyol en els propers dies, fins i tot aquesta especulació de si es convocarien eleccions de cara a finals de novembre.
8: Això de les eleccions difícilment ho podem respondre perquè està en el cap del president, però el que sí que veurem fer, que és la pregunta que ens fèieu, és que cada partit doncs, bàsicament intenti capitalitzar per quan siguin aquestes eleccions, si són al novembre, doncs pel novembre ho hauran de fer de pressa, i si són a la primavera, doncs a la primavera, doncs capitalitzar aquest moviment social que hi ha al carrer i aquesta posició que cadascú avui ha adoptat, no? El bloc de, diguéssim, el bloc del no i el bloc del sí capitalitzaran cadascú la votació. Ara bé, no tothom ho té igual de fàcil, és a dir, hi ha partits que han votat que no, que tenen enquestes que els diuen doncs que la proposta sobre l'habitatge doncs és un element bastant transversal i bastant compartit, que han de canviar les coses, perquè és una evidència que gairebé tothom, votis qui votis o siguis del partit que siguis i de la ideologia que siguis, coneix algú, té familiars o el que sigui, que tenen dificultats per accedir a l'habitatge.
3: Amb aquest plantejament que vostè ens fa, clar, ara estem parlant de l'habitatge, però és que fa una setmana parlàvem del que va ser l'entrada d'emigrants a Ceuta. I si tenim una mica més enrere, és a dir, l'actualitat, per bé o per mal, doncs en una setmana canvia radicalment, no? No sé quan arribin les eleccions, d'aquí a quan es convoquin, la ciutadania, de què estarem parlant, perquè ara tot el focus està en l'habitatge, però repeteixo, fa aproximadament una setmana o dues setmanes el focus estava amb la immigració i semblava que era el cavall de batalla dels partits de dreta i ultradreta per guanyar aquestes eleccions. Clar, jo li pregunto, ara sí, podem focalitzar la qüestió amb l'habitatge, però què pot passar en uns propers dies o en unes properes setmanes que torni a canviar, diguéssim, el paràmetre perquè l'opinió pública doncs es mobilitzi?
8: Sí, sí. A veure, un dels problemes que té la globalització i el fet que hi hagi molts mitjans de comunicació i les xarxes socials, les plataformes socials, és que els temes de l'agenda dels mitjans i l'agenda política canvien molt ràpidament, que és una mica el que ara esteu evidenciant, no? I efectivament això fa canviar un percentatge del vot. Jo no sóc expert en comportament polític, però està demostrat doncs, que fa canviar una mica el vot. Ara bé, no hi ha grans cops de volant, per entendre'ns. És a dir, el president Sánchez ara està veient que probablement pot rendibilitzar una mica aquest moviment que hi ha al carrer respecte a aquesta queixa o aquest moviment, diguéssim, a favor de que reguli l'habitatge. Això segurament li donarà uns quants vots més en el bloc de l'esquerra, però no necessàriament en el PSOE. De manera que els moviments tectònics, podríem dir, del que seria els partits polítics, no es produeixen en 15 dies ni en 3 setmanes. És a dir, és segurament, si es convoquen eleccions al mes de novembre, ciutadans que tenen una mica més de criteri del que es pensen els polítics, doncs votaran en funció de molts d'aquests temes que ara comentàveu, no? No només votaran en funció dels últims 15 dies o 3 setmanes. Ara bé, sí que és veritat que aquesta vigència dels temes, que cada vegada és menor, és a dir, cada vegada cada dia canvien, cada hora canvien els temes, doncs fa que els polítics també tinguin una necessitat constant de comunicar i de contrarrestar aquestes informacions que arriben a través de les plataformes o mitjans de comunicació de tota la vida, la ràdio, la televisió i la premsa.
3: Deixi'm preguntar-li pel vot, perquè tal com ha anat la votació, els esdeveniments s'han focalitzat en Junts, que finalment ha votat no. Jo li volia preguntar, amb l'arribada de Puigdemont, amb el vot de Junts, no sé això si aquesta votació afavoreix Junts, si perjudica Junts, si com deixa en aquest cas l'arribada de Puigdemont, que pot passar una mica desapercebuda, si, perquè ara mateix ha generat tot al voltant de per què Junts ha votat no. No sé com analitza vostè les possibilitats de Junts amb l'arribada de Puigdemont de cara a unes possibles eleccions.
8: Home, les enquestes, segurament tothom té enquestes, no?, i que les fan moure, no?, els partits polítics, diguéssim, tenen les seves pròpies enquestes i moltes vegades actuen en funció d'aquestes enquestes, dels resultats d'aquestes enquestes. És probable que Junts aquest moviment l'hagi fet en funció també d'un cert tacticisme i, per tant, pensem que Junts li està trepitjant els talons una altra formació política que, segons les enquestes, que és l'Aliança Catalana, està pujant com l'espuma arreu de Catalunya. Aleshores, aquí doncs, Junts també juga a aquesta idea de comunicar la política, fer entrar en l'opinió pública, en el clima d'opinió, doncs, que ells també són o formen part d'un moviment, diguéssim, amb unes característiques determinades. Per tant, Junts, amb aquest moviment que fa avui, li pot sortir malament la jugada. Sí, probablement li pot sortir malament la jugada, però entenc que està estudiada o que algú ha estudiat, diem-ne, que si es votava que no en el decret, no només era una qüestió, diguéssim, de l'habitatge, sinó també no oblidem que els partits polítics el que volen és guanyar eleccions, aleshores, o treure bons resultats. Aleshores, suposo que aquest moviment també s'ha fet pensat. Si no és així, si no s'ha fet pensat, si simplement el que s'ha fet era votar en contra perquè no agradava el decret, és probable que sí que l'acabin pagant, perquè hi ha un clima d'opinió a la societat, com dèiem abans, i les enquestes ho demostren, que fins i tot els que han votat que no en el tema del decret de l'habitatge, doncs aquestes mateixes formacions tenen majoritàriament un electorat que diu que això de l'habitatge s'ha de regular d'alguna manera perquè no tothom hi té accés.
3: I ja per acabar, no, deixant de banda, perquè el govern espanyol segueix apuntant que no es precipitarà a prendre una decisió sobre les eleccions, aquí la pregunta que també he traslladat abans crec que ha estat a l'Enric Juliana és quin benefici, si s'avancen o no les eleccions, les eleccions municipals, que són les que en principi són les primeres, però que si aquest avançament serien les posteriors, si això beneficia o penalitza els diferents alcaldes, alcaldesses, en aquests propers comicis?
8: Aquesta és una pregunta molt interessant que probablement ningú té la resposta exacta. Però jo el que penso és que quan tu, si surts guanyador, és a dir, o surts ben parat, no necessàriament has de sortir guanyador. Si el PSOE no perd tant, això sempre és la gestió de les expectatives, no? També amb comunicació política, no? Si tu no perds allò que s'esperava, no? Perquè pels conflictes que hem parlat abans, no? Ceuta, tots els embolics de corrupció que ha tingut el PSOE, etcètera, etcètera, doncs que l'han delmat molt, que l'han afectat molt en el partit, doncs si finalment aquesta, podríem dir, aquest dany és fort pel PSOE a les eleccions, diguem-ne que treu un mal resultat, és probable que tingui conseqüències a les eleccions municipals. Si per contra el PSOE treu un bon resultat, és igual governi o no, probablement l'ajudaran a les eleccions municipals. Això sembla que sigui molt obvi, però no ho és tant. És a dir, les eleccions municipals al final acaben sent un reflex d'allò que passa amb, si tenim en compte les ciutats mitjanes i grans, en aquestes ciutats mitjanes i grans, en els pobles petits, la gent vota molt poc en funció del partit polític. Per tant, és probable que hi hagi un efecte arrossegament. I aquest efecte arrossegament podria ajudar al PSOE en el cas de que les expectatives de davallada no siguin tan fortes gràcies en part també a voler aprovar aquest decret i a capitalitzar, que tornem al que parlàvem a l'inici, no? Capitalitzar aquest moviment social que ara sembla que hi ha, doncs, aquestes acampades a Madrid, a Barcelona i a altres ciutats del conjunt de l'Estat. No? Per tant, veurem, però sí que és veritat que li ha canviat una mica en positiu al PSOE això, aquesta mobilització, aquest efecte de l'habitatge, perquè això forma part de l'ADN dels partits d'esquerra, no? Millorar l'habitatge, millorar les polítiques socials, i aquesta és una, etcètera, etcètera. No? Per tant, aquí sí que podria rendibilitzar en part el govern, i per això se suposa que estan plantejant-se abans de 2 mesos convocar eleccions.
3: Doncs, Carles Pont, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que tingui una bona tarda i un bon cap de setmana.
8: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies. Experta en comunicació política i professor de la Pompeu Fabra.
4: Toni, Moncloa descarta que Pedro Sánchez faci cap mena de compareixença avui. Això ens lliga amb una informació que publica a Ràdio Televisió Espanyola, que diu que el president espanyol obre un període de reflexió i que prendrà una decisió sobre un possible avançament electoral durant aquest cap de setmana. Dirigents del PSOE i ministres creuen que el president espanyol hauria de convocar eleccions. I també qui ha parlat, si et sembla, el podem escoltar, és el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, sobre la possibilitat d'una convocatòria de general que s'havia posat damunt la taula, sí, per part, doncs, dels sindicats de llogateres.
11: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals a Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I, per tant, hem de veure, doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització que doni l'oportunitat de que els treballadors i les treballadores i el conjunt dels ciutadans puguem posar de manifest al carrer fins a quin punt, doncs, aquest és un tema que s'ha d'encarar.
12: Comentar dos tuits que han fet alguns dirigents polítics ara fa uns minuts. Per exemple, Irene Montero, eurodiputada i candidata de Podem a les Generals, diu: en cada desnonament, en cada lloguer desorbitat i en cada família que no troba una casa, no ho oblidarem. Que no tinguin on ficar-se els especuladors i els seus diputats. Que creixi el carrer amb una vaga general fins a acabar amb el negoci de la vivenda. I per altra banda, Jordi Turull, secretari general de Junts, ha respost a unes declaracions que ha fet avui la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, que ha responsabilitzat a Junts dels morts que vindran per culpa dels desnonaments. Doncs bé, Jordi Turull diu: esperàvem arguments de més pes. Carme Arcarazo, massa fàcil fins i tot per tu. Junts, sempre lluny dels extrems i dels interessos electorals, a costa espúriament dels més vulnerables.
3: Doncs aniríem acabant aquest especial, però abans, aquest matí l'escoltàvem, com sempre, amb tot l'interès al Món RAC1. Estem parlant, en aquest cas, de Jordi Juan, director de La Vanguardia, a qui podem saludar. Jordi Juan, bona tarda.
13: Hola, Toni, què tal?
3: Segueixes a Cantàbria?
13: Sí, segueixo aquí.
3: Molt bé.
13: Segueixo aquí a La Toja, sí, sí, bueno. Segueixo aquí a La Toja. El que passa és que estic poc en el lloc on tenia que ser-hi, seguint les celebracions. Avui ha vingut un espectacular Felipe González, Mariano Rajoy, mano a mano, que suposo que esteu al tanto del que hem dit.
3: Hem estat al tanto i fins i tot hem recollit diferents documents d'aquesta trobada entre gestors expresidents.
13: Dos grans esperances de futur pel país.
3: Sí.
13: Però estic més temps tancat a l'habitació amb trucades i fent coses que no siguin el que tenia que ser. Però bueno, aquí estem. Digues.
3: T'agraeixo molt que ens acompanyis. Bé, com deia José María García, el rumor és l'antesala de la notícia. El rumor aquest matí és que aquest decret, tant el primer com el segon jo crec que estava més que clar, el primer no ha passat el tall. Per tant, doncs trobem amb una nova fase política. Aquest matí explicaves al Món RAC1 que ahir Pedro Sánchez va marxar a correcuita d'unes jornades, sí, a Galícia, que no vas poder, no us vau poder atensar amb ell, que se l'ha passat tot el matí al despatx. Ha fet una compareixença a l'hemicicle realment excepcional, perquè no es fa a l'hora de votar aquest decret. La pregunta és si creus, tot i que d'altres analistes, com per exemple Enric Juliana, ha dit que no creu, tu creus que està preparant un nou moviment sorpresa? Creus que realment s'ha de valorar aquesta possibilitat d'una convocatòria d'eleccions anticipada?
13: Jo crec que no ho té decidit, però que s'ho està pensant seriosament i que per prendre la decisió Jo crec que funciona molt el termòmetre social. La resposta d'aquest cap de setmana, les manifestacions, les concentracions, la protesta ciutadana pel tema de l'habitatge li pot ajudar a prendre la decisió de convocar les eleccions perquè hi ha un clamor social. Si la resposta ciutadana no és l'esperada o és menys o no troba un argument, veuríem què fa. És veritat que hi ha símptomes, en aquests moments podem dir que alguna gent de seva, d'alguns ministres de la setmana que ve s'ha cancel·lat, vull dir, hi ha símptomes de que estem davant d'alguna cosa més, no? El seu discurs avui al Parlament, quan ha introduït el tema, aquesta frase, no? La història es jutjarà a PP i a Junts abans dels que vostès creuen, i amb més contundència, aquest abans del que vostès creuen fa pensar que és que poden ser condicions de convocar les eleccions. El que sí que tinc que dir-te és que en circumstàncies normals ara podríem estar parlant de on va aquest govern, que ha perdut una altra votació molt important, com és aquesta dels decrets d'habitatge, que no fa pressupostos, que no tira endavant, i en canvi el que estem parlant tot, el relat, és si hi haurà o no hi haurà eleccions. S'ha de reconèixer que amb això a Pedro Sánchez aconsegueix portar sempre l'iniciativa, però és veritat, ara en aquests moments en altres circumstàncies diríem mare meva, una altra derrota, això no va ni amb rodes, no? I en canvi, mira, estem parlant d'això i és pendent ara tot el cap de setmana dels gestos que pugui fer, si convoca o no convoca. És molt difícil, perquè la decisió la té ell i només ell. Hi ha molta gent que parla en nom seu i que l'interpreta, però jo crec que només ho pot saber ell. I llavors aquí hi ha elements a favor i elements en contra. Hi ha un element per mi molt, molt important, que és aquest, que és que s'està acabant la legislatura, no té pressupostos, hi ha una persecució pel tema judicial, d'aquí uns mesos segurament pel tema el tema de l'econòmic potser no serà tan bo com el tenim ara, pel tema de la inflació, hi ha molts arguments per poder llançar-s'hi, però necessita un gran argument que sigui senyors, hi ha un clamor social i això m'obliga davant la impossibilitat d'un tema tan important com és l'habitatge i que no puc tirar endavant, doncs, de convocar eleccions. I aquesta idea, si vols, una mica demagògica, de presentar-se a ell com la gent del poble, i uns PP i Vox, doncs, són els poderosos, són els que tenen àtics a Madrid, com la Ayuso i aquestes coses. És una campanya, si vols, una mica, un punt d'un xic de demagògia, però que, segons com, li pot anar bé.
3: Ja, és una mica per on apuntava el ministre de Drets Socials, Pablo Bustondoy, de Sumar, que ja ha dit que si hi ha eleccions anticipades, doncs una mica apuntava el que dius tu, que ho poden convertir, o Pedro Sánchez, i suposo que Sumar també, sobre un referèndum de l'habitatge. És a dir, jugar també aquesta carta i intentar anul·lar la resta de qüestions que en aquest cas han enganyat el govern, no?
13: Toni, perquè a més aquest és un tema que realment preocupa molt a la gent. No, és a dir, tu pots indignar-te amb la corrupció, tu pots indignar-te al que passa a Ceuta, però a veure les coses del menjar. Tothom està preocupat per l'habitatge per un motiu o per un altre, no? El tema de Junts, que se'n parla molt sobre què ha de fer Junts. Clar, Junts jo suposo que ells es troben que tenen una part del seu votant que molts són algun petit propietari que té alguna herència, que té algun sobresou, que s'ha pogut comprar un pis, que té de lloguer i que l'han de protegir. Però també té una part del seu electorat, que són famílies normals, de classe mitjana, que els seus fills no tenen un problema perquè tenen 25, 30, 35 i no poden tenir una casa, no poden tenir un habitatge, no? I en aquests moments a totes les cases de les famílies catalanes el tema de l'habitatge està present per una o per una altra manera, i per tant si tu agafes aquesta bandera, doncs tens pisos de tenir suports i després el relat que ha pogut fer, insisteixo, el PP i Vox sobre aquest tema, sobretot per mi l'error més gran indiscutiblement la seria Díaz Ayuso, que cada vegada que parla alimenta els vots de l'esquerra.
14: doncs és un missatge que indigna, perquè si tu t'has comprat amb els diners públics un pis que al final, perquè com s'ha descobert, t'has tingut que treure de sobre, no pots després fer aquest discurs que estàs fent, no? Per tant, a veure, hi ha camp per córrer. Encara i així, les enquestes suposo que no li deuen anar bé encara al Pedro Sánchez, i per això, si el Pedro Sánchez tingués sobre la taula enquestes que li donessin guanyador, jo no tinc cap dubte que avui mateix ja hauria convocat eleccions. El que passa és que suposo que encara hi ha així, encara hi ha majoria PP-Vox, i té el dubte de dir, bueno, a veure si convoco. I després, Toni, i ara no vull enrotllar més, hi ha un altre element important, que és el tema de Sumar, no? Al final, pensa que en un moment donat el Pedro Sánchez ara té el poder de dir, senyors, convoco eleccions. I és ell que té i que té la iniciativa. Però segons com, a lo millor és Sumar que en un dia d'aquests ja ha hagut dos consells de ministres que pràcticament van a punt de trencar, que sigui Sumar que digui, senyors, sortim del govern perquè amb aquest govern no es podem fer res. I llavors el que ha convocat les eleccions no és Pedro Sánchez, és Sumar. Aleshores, amb la inèrcia que vas a aquestes eleccions no és la mateixa. Si Sánchez convoca ara, el que talla el bacallà és Sánchez. I suposo que això és un element que ha de tenir en compte. I jo, bueno, aquesta informació que dèieu de la redició espanyola, bueno, és que és el que estan dient de Moncloa. El president se lo va pensar este fin de setmana. Recorda allò de quan va fer la reflexió amb la seva dona.
3: Sí, que allà, perdona, la d'analistes i la de gent que vaig arribar a escoltar, que tothom donava per fet que convocava eleccions. Va sortir Pedro Sánchez i es va quedar amb tothom.
14: Sí, bueno, és que això per això t'ho deia abans, el que tothom interpreta Pedro Sánchez, és que em fa molta gràcia inclús ministres, no?, que diuen, passarà això?
3: Sí, sí.
14: I jo dic, bueno, pues sí, pues vale, és molt bé. Pedro Sánchez, a més, és una persona que pensa molt en... Vull dir, que no penses que estigui tot el dia consultant els seus assessors. És molt individualista i va molt a la seva. Per tant, està al seu cap i parla amb un, parla amb un altre, rep informació i suposo que això. I torno a dir-te, per mi, molt important la reacció social, i amb això no estic demanant als micròfons de RAC1 que la gent surti al carrer a manifestar-se.
3: No, que vols dir que
14: no
3: serà el termòmetre...
14: No me malinterpretis. Però que serà el termòmetre, tu. Sí, serà el termòmetre. Avui havia bastanta menys gent en el cordó al voltant del Congrés del que s'esperava al govern. I a la Porta del Sol sembla que estan parlant de deixar l'acampada.
3: Bueno, quan a Televisió Espanyola ha avançat que deixava l'acampada, després els sindicats de llogateres ha dit que no, que al contrari, que estaran el temps que faci falta. És a dir, que hi ha hagut com una confirmació de que hi seran, no? I la gent que estava al Congrés són els que, no us ho explicarà l'Armenteres, s'han dirigit novament cap a la Porta del Sol. Però és el que dius tu, estem a divendres, cap de setmana de mobilitzacions, veurem el que dius tu, el termòmetre de Pedro Sánchez, a veure quin anàlisi es fa.
14: Sí,
3: esperem que... Bueno, esperem, vull dir, suposo que tindrà uns bons analistes que comptin la mobilització de la gent, no com d'altres polítics que es van engrescar, saps?, i van convocar eleccions i després en van sortir perjudicats. No penso en ningú. Bueno,
14: molt bé.
3: Jordi, Juan, moltíssimes gràcies.
14: Gràcies a tu, Toni.
3: Gràcies.
14: Saludos, companys.
3: Envejós que estiguis a la Toja, però bé. Escolta,
14: sí, però de veritat, és com si estigués... És com...
3: Que això només penques.
14: Em fan prova del diari i diu, què? Quan vas a l'espai? Quan vas a l'Euro? Dic, bueno, no sé quan, No, de moment, nany. Vinga, una passada forta.
3: Adéu, Jordi Juan, director de la Vanguardia. Bé, Jordi, aniríem acabant. Com deia el Jordi, serà el Jordi Juan, en aquest cas, serà un cap de setmana on haurem d'estar molt atents a les mobilitzacions.
15: Evidentment, no només a les mobilitzacions, sinó als moviments polítics que hi puguin haver. Hem explicat perfectament tots els plantejaments que hi ha sobre la taula en aquests moments. Hem escoltat a Feijóo demanant eleccions. Hem escoltat avui a Gabriel Rufián dient, al tanto que si hi ha eleccions, a l'esquerra del PSOE tot això no està organitzat. Hem escoltat Sumar dient, nosaltres estem preparats, però no tenen candidat. Aquest cap de setmana hi ha d'haver resituació. A veure què farà Pedro Sánchez. Insistim que hi ha una resposta política. La resposta política en aquests moments és calma. Allò que dèiem abans, calma, calma, calma. I aquest període de reflexió que ara en Jordi Juan comparava amb aquells 5 dies que es va prendre Pedro Sánchez, on suposadament plegava, i al final va acabar aguantant, va acabar mantenint el càrrec. A partir d'aquí ja ho veurem. Ara a les 5 de la tarda recollim les últimes reaccions que hi ha hagut sense gaire problema, però vaja, agafem aire perquè venen corbes durant uns quants dies.
3: Jordi, qualsevol novetat ens demanes pas si ens ho fas saber. Una abraçada molt forta.
15: Òbviament, fins ara mateix.
3: Fem una pausa i aquí al Versió RAC1 tindrem en directe els diferents protagonistes del que ha passat aquestes darreres hores. Obrirem línies amb el president Salvador Illa, amb Carles Puigdemont, amb Mariano Rajoy, molt bé, amb Pedro Sánchez... Fins i tot amb Ernesto i Kaiser, el nostre. Ara tornem.
16: Versió RAC 1.
17: Ho canvies tot. Canvies la vida del Pablo, que pot estudiar el que li agrada. Canvies la relació del Carlos i la Marta, que amb la nova línia d'autobús es veuen molt més. I que el Marcos accedeixi a la feina per les rampes sense problemes. O canvies els matins de la Paz, que rep ajuda i no els passa sola. El seu tot canvia, el de tothom. Contribueixes amb els teus impostos, la societat avança. Amb els teus impostos ho canvies tot. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
18: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
19: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
18: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
20: Jerseis alineats al mil·límetre. I serrell perfecte. Tot a punt, Maria?
21: Llavis vermells de diumenge i botiga impecable. Llestos per obrir?
22: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
23: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
24: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
25: Arriba la 114a edició del CIO Barcelona.
26: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
25: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
26: Patrocinat per La Vanguardia.
27: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1.
28: Aquest any sabem que vindràs i gaudiràs de la cursa de RAC1. Saps per què? Perquè tu pots. Vine i corre amb FIAC, les 5 lletres que donen tranquil·litat.
29: FIAC Assegurances dona suport a la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Us hi esperem.
30: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
31: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
30: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
32: Verisure. Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
33: Perfecte, aquí el tens.
32: Ja?
33: Ja.
32: Sí?
33: És així.
32: De debò?
33: I tant, de debò.
34: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
35: RAC 1. RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanes, de Dana Lixenberg.
36: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
35: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona.
37: RAC 1.
36: Anar als museus estalvi.
37: Tots som un milió.
35: Versió RAC 1. amb Toni Clapés.
0: Dotze minuts, arribarem a les 5 de la tarda. Marta Cailà, sí. Què ens proposes a aquesta hora?
1: Us has de parlar de les assegurances de salut de Línia Directa, perquè amb elles no has de passar pel metge de capçalera per demanar cita amb un especialista i, a més, pots fer-te totes les revisions amb la tecnologia diagnòstica més avançada.
2: Això em va bé.
1: I tot amb menys esperes, que això està molt bé. Vaja, que és la millor manera de mantenir la teva salut al dia. Tot això des de només 21,90 euros al mes i sense copagaments.
2: Dóna'm el telèfon.
1: Truca, a, miri, ara mateix, al 917-777 o pot entrar a lineadirecta.com.
0: Doncs vinga, anem a fer una ronda amb els diferents protagonistes.
3: Has comido ya, Toni? ¿Has comido ya? Hola, soy la María Alba, de la tienda de comida preparada del Corte Inglés. ¿Has comido ya?
0: Sí, gracias.
3: Bueno, es que es muy tarde, todavía no te has pasado por la tienda. Estaba preocupada al ver que no aparecías.
0: No, es que em pots parlar en català, María Alba, que tu
3: sí, sempre parles en català. Mira, t'he pujat diferents tàpers,
0: No,
3: mira,
0: però és que
3: no, carro.
0: És que no calia.
3: És que, clar, no sabia el que
0: queries. No, és que avui, amb tot el que ha passat, María Alba, he decidit menjar un entrepà aquí davant de la
3: ràdio. Hombre, no, mira, t'he traído un poquito de todo, como siempre, los platos de cada día.
0: Bueno, pero siempre se fa no fa, feu el mateix.
3: Claro, yo sé que te
0: encanta.
3: La menestra, con trocitos de jamón. Em
0: menjo molt.
3: T'he guardat un poco.
0: Que em pots parlar en català.
3: Ah, sí, parlo en català. Sí, t'he guardat una miqueta perquè bueno, s'acaba de seguida, és una locura.
4: Perdona, ¿te quedan finger de pollo?
3: Els fingers de pollo no s'han acabat. Mira, me queda ensaladilla russa,
0: Sí, però és que ja anem menjant. Bueno, ja anem menjant. Menjo molts dies, menjo menestra. Menjo el que és la mongeta amb croquetes.
3: La ensaladilla, te voy a decir algo, es traicionera, porque pesa. Sí. Lo digo porque ya sabes que los precios van a granel, Y sale más cara.
2: Las carchofas.
3: Las carchofas de jamón, alcachofas de jamón tenemos muchas,
0: Sí, pero es que no es época, el que no entenc és que ho fareu carchofas.
3: No, pero están riquísimas en esta temporada.
0: ¿De dónde son esas carchofas?
3: Mira, no me lo preguntes porque no tengo ni idea, pero están buenísimas.
4: Croqueta de cocido.
3: Ah, sí, mira, las croquetas, vamos a los segundos entonces. Mira, croquetas de jamón, bacalao, candolla.
2: Sí, pero es que ya es
3: candolla, formatge de cabra, verduras.
0: Sí, que tot això, com ho pots dir en català, que
3: és l'estrella de la cocina,
0: Però mira, és que ja
3: tenim plates enteres.
0: Sí, escolta, María Alba, és que
4: macarrón con tomaque.
3: Sí, sí, bueno, pues escoge porque te he traído de todo. Sí,
0: però bueno, deixem-ho aquí i després si et sembla m'ho miro.
3: Vale, venga, pues gracias. Pues mira, te lo dejo todo para aquí.
0: Gràcies, la María Alba, extraordinària dependenta del...
3: Bueno, me vuelvo allí porque...
1: Marxa.
0: Sí, del menjar preparat del Corte Inglés. Bé, a tot això em diuen que tenim en línia des de la Generalitat el president Salvador Illa. President, bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda.
4: Bona tarda, president.
0: Bona tarda, president. Bueno, quina anàlisi en fa del que ha estat la caiguda d'aquest decret de l'habitatge?
5: Pues mira, muy fácil. Como ya he dicho hoy en Twitter, no entiendo la decisión incomprensible e irresponsable que ha tomado Juntos por Cataluña.
4: Muy bien.
1: Parla, sí.
5: Dicen defender Cataluña, pero bloquean el derecho a la vivienda que afecta a todos los catalanes.
4: Muy bien. Disculpe,
1: president, ¿per què parla en castellà?
5: Mira, se lo voy a decir claro, como me llamo Salvador Isla.
4: Muy bien.
5: Este es un problema que nos afecta a todos, por igual.
4: Ahí, ahí.
5: Por igual. Por eso hablo en castellano, para que llegue al mayor número de
4: personas. A todo el mundo.
5: A todo el mundo. Sobre todo a mis votantes. Y quiero decir bien claro que
0: el PSOE... Es que le costa, veig que li costa, però està forçant a fer el text en castellà.
5: Disculpe, desde el PSC estamos con Mari Carmen.
4: Ahí, ahí.
5: Y en contra de los desahucios, en contra. Otros están a favor. Nosotros estamos en contra. Lo único que tenemos
0: es que todo es lo que
5: son los perjuicios lingüísticos y el sectarismo.
2: Claro. Perdoni,
5: por lo tanto,
2: perdoni,
5: sí, menos desahucios en la calle, pero más desahucios en la mente.
2: Senyor president, és que fa les, en castellà fa les L's, però en català no les fa. Què ha passat aquí?
5: Bueno, porque en castellà no hablo más con los labios más cerrados y me salen. ¿Cuál es el problema?
4: No hay problema, president.
2: No, no.
5: En castellano digo Cataluña... i en català i Catalunya.
0: Sí, per què? Exacte. Però, sí, per què es produeix això?
5: Bueno, és una dicotomia que tinc cada dia. Estem treballant...
1: No té cap sentit.
0: No, és que no té cap sentit. És que no ho entenc per què es produeix.
5: Treballem amb un logopeda.
0: Perdoni, és que em diuen que tenim en línia... Perdoni, president, és que em diuen que tenim en línia Carles Puigdemont. No sé si el voldrà saludar. Ja el podem, el tenim en línia des de Waterloo. President Puigdemont, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Bona tarda. No sé si es vol adreçar, en aquest cas, el president Illa, Carles Puigdemont.
5: Doncs mira, no tinc massa coses a dir-li avui. Molt decebut. Molt decebut. Amb una actitud d'un partit que hauria de ser un partit d'estat. parlen d'estat independent, ells. Sí, parlen d'estat independent. Exacte. Voleu un estat independent,
6: exacte.
5: Oi?
6: Exacte.
5: I després no actueu.
0: President Puigdemont, per al·lusions.
6: No, nosaltres parlem com a partit d'estat, però d'un estat no imposat com el del 155, sinó d'un estat propi.
5: Oh, va.
6: Per tant, amb cert nyordisme no tenim per què comentar-hi absolutament res. Bé, ja ho hem vist. Els carrers són plens de gent. Ho estic veient des d'aquí al despatx a Waterloo. Gent que crida a viva veu i reclama la independència per Catalunya. Això vol dir que l'esperit de l'1 d'octubre segueix intacte, amb gent disposada a acampar a les places on es va viure la repressió de la policia espanyola. Acampades que no s'aixecaran fins que Catalunya sigui lliure i jo pugui retornar a la República Catalana com a president legítim.
1: Disculpi, és que aquestes acampades no són per reclamar la independència.
6: I tant!
1: No, aquestes acampades tenen a veure amb el decret, amb els decrets d'habitatge que justament avui han estat tombats al Congrés.
6: No, a favor de la independència de Catalunya, a favor del meu retorn com a president legítim i a favor de que Catalunya descongeli, tregui del congelador aquella independència, aquell dret legítim, en aquest cas, a ser estat propi, a ser poble.
5: Aquestes acampades van contra vostès avui, especialment. I jo li dic una cosa, expresident Puigdemont.
6: No tinc per què escoltar.
5: Jo, quan vostè vingui, el rebré al Palau de la Generalitat, ja ho he dit. Una altra cosa és com rebrà...
6: No escolto res.
5: Vaja, és igual.
6: Vés a prendre vent, que et convé. A veure si se t'allereix el cabell.
5: Vaja vostè, en fi.
0: Bé, parlant de presidents, també tenim en línia a un dels protagonistes avui, sí, a La Toja, que no és altre que Mariano Rajoy. Presidente Rajoy, bona tarda, buenas tardes.
7: Carlos.
0: ¿Cómo Carlos?
3: Carlos.
0: No, soy Tony, en aquest cas Tony.
7: Tony. Pues si eres Tony, pues conozco otros, sí. Muchas gracias, tardes.
1: ¿Qué digo?
7: Pues yo me gustaría comentarte...
0: Sí, no, és per parlar i Tony, analitzar, el que, per ampliar el que ha dit...
7: Tony, que és atún en inglés.
1: No, ¿qué digo? Que Tony
0: bueno,
1: és atún.
0: És igual.
7: ¿Qué quiere preguntar?
0: No, un anàlisi del que ha passat. Sí.
7: Pues mire, yo, si me permite, señor Sánchez, le voy a dar un consejo, que se olvide ya de la votación que, pues, tenía que ser y no ha sido, que se vaya, pues, aunque es tarde, nunca es tarde del todo, para ir a comer a un buen restaurante, como el restaurante Araí, de la calle Alcalá.
0: Ah, sí, on van a vostè pues quan sí, va prosperar la moció de censura.
7: Correctamente. Cuando me hicieron la moción de censura para echarme, pues oye, que estuve muy bien, 8 horitas ahí, se come muy bien, me pedí mi salmorejo, unas anchoas de Santoña, pues el lomo de buey gallego, caramba, acompañado pues de unas botellas de vino, bueno, vino y bueno, sí, y sí, sobre todo ya...
0: Y dos botellas de whisky que constan, que nos va explicar el seu dia Mar Poyato.
7: Pues sí, la sobremesa nos pimplamos un par de botellas de whisky, como ha dicho Tony, y la verdad es que, bueno, pues eso, estuvimos 8 horitas, que se nos pasó el tiempo volando, y bueno, y se lo conté a Pablo Motos,
0: ¿sí?
8: ¿Qué pasó en esa comida? Porque esa comida fue muy larga, estaba toda España esperando que salieses del restaurante y no salíais de allí.
9: Bueno.
8: ¿Tomasteis chupitos?
9: Pues, francamente, no me acuerdo, Pablo.
8: Claro, pero hay la pregunta que se hizo toda España...
9: Es una exclusiva la que acabo de dar.
8: ¿Hubo tertulia? ¿Fue una comida triste porque ya sabíais lo que iba a pasar?
9: No, la verdad es que no fue... Vamos, éramos absolutamente conscientes. Entonces, pues fui a comer con 5 o 6 colegas que estaban por allí. Y la verdad, lo único que recuerdo, aparte de lo que te dije antes, que no me acuerdo de nada, es que me lo pasé muy bien.
8: Y la pregunta...
9: Hay gente que no le gusta que te lo pases bien.
8: Esto es verdad.
9: Esto es panota, vamos. Ya.
8: Esto es verdad.
0: Pues em sembla que no només Rajoy va sortir content del restaurant, sinó el dia que m'anava a veure Pablo Motos, també el veig...
7: Pues contento, en mi salsa. No,
3: com a casa, com a casa.
7: Oye, que Sánchez se lo pase bien, si al final, bueno, pues si al final lo echan, pues también está bien que se lo haya pasado bien. Y se puede dedicar a escribir artículos del Mundial, claro, de la selección, del ciclismo...
0: De ciclisme, que a Pedro Sánchez també li agrada. Per cert, tenim en línia, em diuen, el president del govern espanyol, des de la Moncloa, Pedro Sánchez.
3: Està reflexionant.
0: Bona tarda.
10: Buenas tardes, Toni.
0: Està reflexionant.
10: Sí, sí, que os pensabais que tendríais la tarde con la exclusiva de convocatoria electoral,
0: bueno,
10: ¿no?
0: Bueno, era una possibilitat.
10: Pues no. Voy a reflexionar, pero ya te avanzo que lo más probable es que, bueno, si a Junts no les gusta el decreto, Pues que estén muy tranquilos porque tengo uno mejor. Vamos a hacer un decreto. Un decreto ley sin precedentes de desahucios. Afectará a los fondos buitre, afectará a grandes tenedores, afectará también a grandes residencias oficiales como la Moncloa para evitar que nos echen. Va a ser el decreto, sin duda, sin precedentes, porque nadie se va a quedar en la calle. Y ahora os dejo que tengo que meditar.
0: Madrid y president, avui per cert, Especial Horizonte, amb Iker Jiménez. Iker, bona tarda.
11: Buenas tardes.
0: Ara mateix ja s'ha erigit com una de les opcions del prime time televisiu.
12: I Horizonte, la seva dona,
0: I la seva dona. I la seva dona amb Iker Jiménez.
11: Carmen Porter, esta noche en Horizonte...
0: Què vais a tratar?
11: Pues vamos a tratar un misterio. En el día de hoy, donde hay que poner el foco del misterio, ¿verdad, Carmen? Carmen.
1: Carmen soy yo.
11: Carmen,
12: dígale que sí.
11: Donde hay que poner el foco del misterio es en que se ha montado todo este barullo por la llamada Mari Carmen.
0: Bueno, por, no la, tú, por Carmen. La llamada no, por Mari Carmen.
1: Sí, exacta.
11: Que lejos de ser una anciana entrañable como lo que nos quieren hacer creer por parte de la izquierda radical, se trata de una peligrosa criminal.
12: ¿Ah, sí?
11: Sí, vamos a investigar porque no solo por no pagar el alquiler durante meses, esta señora está en el foco del misterio.
12: Sí, sino
11: porque en el piso hemos podido investigar.
12: Ah, caramba.
11: Y sabemos, en Horizonte, y lo vamos a hablar con Eduardo Inda.
12: Muy bien.
11: Se ha encontrado termita mezclada con goma 2.
12: Fíjate.
11: Un bote de titadine.
12: ¿Qué me dices?
11: Es escalofriante, ¿verdad, Carmen?
1: Sí, es escalofriante.
12: Sí, es lo que digo,
11: ¿eh? Pelos como escarpias.
12: Perfecto.
11: Y lo que es peor de todo, se ha encontrado también una estelada, una bandera palestina.
12: Fíjese.
11: Y una foto de Nicolás Maduro.
12: Fíjese.
11: Esperemos que todo el peso de la ley, aquí en Horizonte Facha, como siempre, marcando las cosas como son, todo el peso de la ley caiga sobre esta terrorista, golpista, comunista.
12: Sí, sí.
11: Y compartan celda con Pedro Sánchez. Esta noche lo vamos a analizar con Eduardo Inda, con el coronel Gutiérrez Mellado.
0: Sí, home. Bueno, Gutiérrez Mellado es una mica difícil, ¿eh? Porque como no falla
11: una ouija. Vamos a hacer una ouija, por supuesto, y muchos más claro. En Horizonte.
0: En Horizonte. Amb Iker Jiménez. Bé, i Mònica Folquet, el teu vell amic Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda. Que ahir vas dir que el decret
13: claro.
0: Junts el votaria a favor i...
13: ¿Quieres recordar-lo?
0: Bueno, és que hi ha coses que realment...
13: Se va a aprobar, Dom. Se va a aprobar. Claro, te lo digo yo que se va a aprobar. No se pueden permitir votar que no.
14: ¿Qué pasará amb Junts?
15: Yo creo que van a apoyar el primer decreto. Harán una serie de observaciones, pero harán... tengamos en cuenta de que el primer decreto en particular recupera, digamos, la decisión de la prórroga extraordinaria para todos aquellos contratos de alquiler que venzan antes de 2029, concretamente el 31 de diciembre de 2028. Marc, son casi 1,9 millones de contratos, 5 millones de personas afectadas. Es temporal, efectivamente, y sería deseable que haya una prórroga automática, que es lo que plantea el otro decreto, como existen países como el Reino Unido, Italia, Alemania, Francia. Entonces yo creo que el Junts lo va a aprobar, yo creo que le viene bien a Junts, es el protagonismo, está en una batalla en Cataluña contra Alianza Catalana.
13: Perdón, ya lo he visto, le están alargando, están haciéndolo a milonga los de Junts, pero sí. Seguro que en el próximo decreto se va a votar que sí,
12: claro.
13: Porque está clarísimo. Y entonces diremos, Emensertat, querido Tom, Emensertat.
15: Emensertat.
13: Claro. Habremos insertado, lo más que de momento están haciendo la milonga.
0: Em sap greu dir-te que del que vas dir ahir, avui Junts ha pres una altra...
13: Todo llegará, Tom.
0: Una altra decisió. Bé, i acabarem amb el que és, amb el que s'ha convertit una notícia, que és la notícia diària del robatori de coure.
16: El robatori de coure del dia, amb Mònica Couret.
0: Doncs, Mònica Couret, de quin robatori de coure hem de parlar avui?
1: Mira, hem de parlar d'un robatori de coure entre les Borges Blanques i Juneda que ha provocat retards importants en els trens que circulen per la línia d'ample convencional que connecta Lleida Pirineus, les Borges Blanques amb Tarragona i Barcelona a través de la R13 i R14 i un altre robatori de cable entre la Sagrera i Mollet provoca, en aquest cas, retards en el tram d'alta velocitat Barcelona-Girona. I una altra, una qüestió més relacionada amb el robatori de coure, ai, perquè el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha estat avui a Catalunya amb la consellera de Territori, han xifrat en 15.000 els minuts de retard a Rodalies.
2: Fixa't.
1: Durant el setembre, provocats pel robatori de coure.
2: 15.000.
1: Ves si no està justificada aquesta secció.
0: Sí, sí, no, i em sembla que es perpetuarà en el, fi, en el pas del temps.
35: El robatori de coure del dia, amb Mònica Couret.
0: Gràcies, Mònica Couret, també coneguda popularment com Mònica Folquet. Gràcies, que tinguis molt bon cap de setmana. Fem una pausa, saludarem avui a Bàrbara Padilla, que ens posarà el dia del que està passant a Madrid, i després Laura Fa, també amb novetats importants d'algunes de les qüestions del món del cor. Ara les abordarem. RAC 1

0: i Associació La Colònia Modernista.
1: I col·laboren Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya.
2: Raül, a Galeries del Tresillo han començat els dies sense IVA.
3: Però si a tu no t'agraden les promocions...
2: Aquesta sí. No pagar impostos em fa sentir com si visqués a Mònaco. Beethoven, anem a passejar per la plaça du Casino.
0: Dies sense IVA a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb preus de Principat. Galeries del Tresillo.
4: Es pot ser amic d'una exparella? Què queda quan s'acaba l'amor? No et perdis Després de nosaltres, un nou musical en català ple d'humor, llum i tendresa. Del 22 de setembre al 15 de novembre, al Teatre Texas, Després de nosaltres. Entrades a espaitexas.cat.
5: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
6: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
5: Entrades a auditori.cat. Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
7: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
8: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
7: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
8: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
9: RAC 1. Tots som 1.
10: Són les 5 de la tarda, 6 minuts. Saludem a aquesta hora Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
11: Bona tarda.
10: Albert Bassas amb els esports. Què tal, Albert? Bona tarda.
12: Molt bé, bona tarda.
10: Pedro Sánchez, que descarta convocar eleccions avui, però obre un període de reflexió que veurem fins on arriba.
11: Doncs sí, l'equip del president espanyol diu que la pantalla electoral no està oberta i que qualsevol decisió sobre un possible avançament electoral no es prendrà en calent. El Congrés dels Diputats ha tombat els dos decrets de l'habitatge i, per tant, ja no estan en vigor. El debat ja ha acabat i el Congrés està pràcticament buit. Anem cap a Madrid, al Congrés. Jordi Armenteres.
13: Sí, el missatge de l'entorn de Pedro Sánchez és que cal reflexionar, que no es poden prendre decisions precipitades i que hi haurà una anàlisi profunda d'aquesta reflexió i qualsevol anunci serà diumenge, sobretot dilluns. En veu alta, Isabel Rodríguez demanava aquesta reflexió quan s'ha consumat la derrota dels decrets.
14: Bueno, ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego, este gobierno siempre mira hacia adelante.
13: I no n'ha dit res més. Després d'aquest llarg debat, qui va més enllà és el ministre Pablo Bustinduí.
15: Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente, gravemente, y pagarán este error político en las urnas. Especialmente creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa, que les lleva a la desaparición de su espacio político.
13: Y Gabriel Rufián adverteix de la necessitat de reorganitzar l'esquerra.
16: Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar. Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto.
13: Qui també pressiona per eleccions, a més, és el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
17: Si el presidente necesitaba un relato para convocar elecciones y así intentar tapar la corrupción que aún no conocemos, adelante. ¿Cree que tiene la coartada? Que ponga fecha. Disuelva las Cortes. Convoque elecciones. Que hablen los españoles.
13: El Congrés dels Diputats, per tant, passa a pàgina tot el que ha passat avui. També la Rodalia, el milió de persones que es manifestaven per demanar l'aprovació dels decrets han marxat o han tornat a l'acampada de la Puerta del Sol, encara no a 500 metres d'aquí, i s'anunciaran noves protestes aquesta mateixa tarda.
11: Això a Madrid. A Barcelona aquesta tarda hi ha prevista una assemblea a l'acampada de la plaça Catalunya per determinar els propers passos, després que hagin caigut, com dèiem, els dos decrets sobre l'habitatge. Anem cap allà, Cesc Giró.
18: Sí, aquest matí la pluja ha fet leguits als manifestants que es concentraven a la seu de Junts, han desconvocat i ara que ha afluixat els activistes es van tornar a trobar a l'acampada de plaça Catalunya. Alguns treuen aigua acumulada a la zona, altres estan reunint-se en comissions, tot plegat a l'espera d'aquesta assemblea que a les 6 de la tarda haurà de parlar sobre la vaga general que volen impulsar, que ha estat un dels clams més repetits a les mobilitzacions d'aquest matí. A 8:15 del vespre també la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya ha convocat dues accions sorpresa, una a plaça Espanya i l'altra a l'Avinguda Meridiana.
11: L'altra notícia del dia són les pluges que avui han castigat les terres de

0: de l'Ebre. Protecció Civil continua demanant prudència perquè aquesta tarda s'esperen més ruixats. De fet, som a les portes d'un cap de setmana inestable, Nil Ferrés.
1: Exacte, ara mateix encara tenim precipitacions a la Catalunya central, també damunt del mar, però són moderades i es van desplaçant a poc cap al nord-est. Al llarg de la tarda en seguirem tenint, però la tendència és que es vagin desfent. De tota manera, precaució, encara sobretot a les Terres de l'Ebre, perquè al vespre i nit encara es podrien tornar a reactivar algunes tempestes més irregulars que puguin tornar a descarregar algunes amb força. Per tant, encara no donem per acabat aquest episodi al sud de Catalunya. De cara a demà, sembla que al matí de precipitació ben poca, com a molt algun xàfec aïllat a la costa, però ja de cara al migdia sí que es reactivaran aquestes precipitacions dins del mar i s'aniran desplaçant i escombrant Catalunya durant la tarda. Tot i així, seran molt més irregulars i localment intenses.
0: A les Terres de l'Ebre, els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones que podien acabar arrossegades per l'aigua. I ara els esports.
2: Ferran Torres es baixa de la concentració de la selecció espanyola de futbol per unes molèsties al turmell esquerre i es perdrà els partits contra la República Txeca Oviedo i davant Croàcia Split. El davanter del PSG ex del Barça deixa el seu lloc al madridista Carlos Espí, que hi va jugar amb la sub-21 a San Marino i va fer 5 dels 13 gols que va marcar l'equip espanyol. D'aquí ja s'ha aclarit que no té cap lesió. Rafinha, les proves que li han fet aquest matí han confirmat que no té res més enllà de l'edema que li van diagnosticar els metges del Brasil. Per tant, ara farà repòs i d'aquí a 8 dies estarà disponible pel primer partit després de la aturada de seleccions. Una jornada internacional que continua avui amb més partits de Nations League, entre els quals destaca el França-Itàlia, sense Mbappé, però amb el blaugrana Jules Koundé, i Ucraïna, que rebrà Irlanda del Nord amb el davanter del Girona, Vladislav Vanat. Tots aquests partits a 8:45. Un quart d'hora abans, també començarà avui la 8a jornada de Lliga Segona. Juga l'Aldenc, ja oficialment propietat de Leo Messi, que rebrà l'Oviedo, el dia que el Manchester City ja ha presentat recurs d'apel·lació al veredicte de la Premier sobre les irregularitats financeres del club anglès. I fora del futbol, en bàsquet, el Barça visita avui el Besiktas Turc a partir de les 7 en un dels partits que tanca la jornada d'Eurolliga.
0: Doncs això és tot per ara. Tornem a més informació a les 6.
3: Versió RAC 1.
4: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
5: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
6: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
7: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy, cada dia, everyday.
8: Escolta, com és que ja no em mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
9: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No sé.
8: Deu ser això, sí.
10: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
8: Et trobo a faltar.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
13: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
3: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
14: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
3: Us hi esperem.
15: Mira, ja ve, recta final.
16: Mola
3: de
16: Déu.
3: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
17: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC.
18: Un autèntic bochorno.
14: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
3: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. RAC1. Tots som un milió.
14: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
16: Doncs hem canviat el decorat de l'estudi de RAC1. A la pantalla ara mateix hi podem veure Laura Fai, al seu costat a Shakira, entre d'altres protagonistes que abordarem aquesta hora. Què tal, Laura? Bona tarda.
19: Bona tarda. Ai, molt feliç.
16: Feliç per...
19: Vaig veure La Bola Negra.
16: Ah, bueno, no em faig un spoiler, que hi vaig avui.
19: L'únic spoiler que et faré és que no segueixis res del que digui el Toni Vall, perquè jo crec que està despistadíssim.
16: Bueno, escolta, home, per veure, s'ha de respectar totes les
19: opinions.
16: El
19: respecto Toni profundament, Vall, però està equivocadíssim, perquè no s'agafa per enlloc.
16: Però no és l'únic que no li ha agradat La Bola Negra, el Toni Vall. I hi ha d'altres que...
19: No és perquè no li agradi, és que fa una teoria d'una apropiació de no sé què, que no té ni cap ni peus, i demà quan ho vegis...
16: Bueno, no, que ho veig avui.
19: Avui, disfrutaràs... És que disfrutaràs,
16: Sí, sí, no, a veure...
19: La cançó de la nieve...
16: Faré una cosa. Quan acabi la pel·lícula t'enviaré un missatge, a veure si l'he disfrutat o l'he patit.
19: Mira, aquest moment d'aquesta cançó és... M'encanta.
20: Guitarrica de la Fuente.
19: Guitarrica està...
20: Està boníssima, lo hace muy bien,
19: Té un penis.
21: Què?
16: Com? Pues comencem bé la secció.
19: Té un penis. Bernardó, no es veu sencer, però hi ha un plano que et quedes a la meitat... Què dius, collons? Està molt bé. Aquesta és la meva crítica.
16: Però amb truc o sense truc?
19: No, perquè no l'acabes de veure.
16: El Lluís va, va recollit
19: el
16: Lluís, o...?
19: No, el Lluís està viu. No,
20: normal.
19: Però està viu... Està respirant, Vull dir, no està nedant. Està com respirant. Ja. I dius, joder... Està molt bé. És el que fa com el que era el nòvio del Lorca.
20: Sí.
19: Està muy bueno.
16: ¿Tú lo has visto, José Manuel?
20: Claro que lo he visto.
16: ¿Y qué?
20: ¿Estás de acuerdo con completamente de acuerdo y se aprueba la moción por mayoría absoluta?
16: Hem passat a tronquete. Això va derivant, hem començat a penis, tronquete...
19: No, perquè es veu com una part...
20: Sí, un flamenquín bonito, flamenquín bonito.
19: Aquesta és una part que no et pots perdre, la cançó de la nieve també brutal, Guitarrica de la Fuente, espectacular. Molt bé, molt bé. La veritat és que pensava, ja s'estan flipant amb el màrqueting, i jolín, val el muntatge, la direcció artística, molt bona, molt bona. Guanyaran, Si fos fet a Hollywood, s'emportaria no sé quantes coses.
16: Ja, però com que tothom diu que és pel·lícula, no sé si estàs d'acord, que és pel·lícula com d'esquerres, això el mercat nord-americà tindrà... Bueno, no
20: esquerres
16: si
20: i maricons, tot és mariconisme,
16: Sí, tindrà...
20: Totes
16: sí,
20: són tres... Jo, que la meva filla hi va anar i m'ho va explicar, es veu que són tres històries de maricons.
22: Escolti, no comenci, té tres, una fixació.
20: Tres, Un de l'any 32, l'altre l'any 37 i l'any 2017. Tres, que tots són maricons.
16: Ara
20: i que...
16: Ara és moda.
19: És aquesta la gràcia.
16: Només, no, li anava a dir, senyor Virgili, només n'hi ha ara, no?
21: Sí, antes no n'hi havia tant.
19: Estaven amagats, pobres, que ja ho explica la pel·li. Parlarem dels Javis, avui també. Ara m'he avançat.
16: No, doncs mira, si vols, escolta, canviem l'ordre. Comencem parlant dels Javis. Jo, el que no sé si superarà la... perquè estic buscant... estava buscant el nom de la pel·lícula, del Bardem.
19: El ser querido. No sé... és molt bona, l'has vist?
16: Ah, clar, aquesta no l'has vist?
19: No l'he vist. T'ha agradat?
16: M'ha agradat tant que la vull tornar a veure.
19: Ah, què dius?
16: Vaig quedar... Em va encantar.
19: Ja
16: i Bardem està, crec que és de les millors pel·lícules que ha fet. Ja però clar, ara no sé jo avui, La Bola Negra, si superarà El ser querido. Per tant, no ho sé.
19: Ai, envia'm un missatge, sobretot,
16: I vés a veure El ser querido,
19: Sí.
20: Lo hace muy bien.
19: Que et sinte no puc, però...
16: Està estupendo. Bueno, no, com que parlaves dels Javis, doncs, escolta, canviem l'ordre i... Espera't, ho tinc per aquí.
22: Està al final.
19: Van estar al programa del Marc Giró.
16: Van estar al programa del Marc Giró i el Marc Giró que va aconseguir a La Sexta que parlessin de la seva ruptura.
20: Sí. Una meravella.
16: Tenim el moment on li van explicar al Giró el moment de la ruptura sentimental.
23: Ha habido nieve, ha habido lluvia, ha habido barro,
24: ha habido divorcios.
23: Tal. Luego hablaremos de eso, o sea, este de rodaje,
24: o sea,
23: es una película maravillosa, pero...
24: Arrollados por La Bola Negra.
23: La Bola Negra, la bola, cuidado.
24: Menos mal que luego ha salido bien la cosa y le gusta a la gente.
23: Pero vale, porque si ahora, barro, divorcio, lluvia, todo.
19: Està molt bé que expliqui que luego ha salido bien la cosa, perquè durant el divorci va ser una... Bueno, divorci. Durant la separació va ser complicat. Que sàpigues que va ser culpa de les mamarazzis, que vam dir que l'Ambrosi s'anava morrejant amb un tio per Madrid.
20: Ai, por favor.
19: Ells, és veritat que tenien la relació bastant oberta, però potser la van obrir massa.
21: Culpa d'ella, eh?
19: No, culpa meva no.
21: Culpa teva, culpa i de l'altra. No.
19: Perquè si tu... Que no. Si tu vas per Serrano morrejant-te lliurement, doncs quan ets notícia i ho vam explicar. I és veritat, i es nota, jo crec que es va notar també el programa del Marc Giró, jo crec que el que va sortir més ferit i continua una mica ferit amb aquesta separació és el Javier Calvo, que és el de física o química, l'Alt.
20: Està boníssim, eh?
16: Oye, jo... parada, per favor, és que todo lo encuentras buenísimo.
19: De verdad, vas com una estufa.
16: Exacte, oh, és que va més calent que el pal d'un xorrero amb l'oli bullint.
19: I es veu, amb moltes de les coses que estan fent de la promoció, a l'Ambrosi se'l veu molt més content, el mira, el vol abraçar, però si et fixes, per exemple, el vídeo, que ells els diuen, i l'Òscar, anireu als Òscars, salten tots, van fer un vídeo a Instagram. Lo normal, si hi ha tan bon rotllo, és que t'abraces i tal. Sí, de seguida, no. El Calvo ja mira cap a una altra banda. O sigui, jo crec que estan en un moment d'empresa que és impossible. És una separació que haurien d'haver tingut un contacte zero, que van tenir durant un temps contacte zero, perquè a més a l'Ambrosi se'n van a viure a casa de col·legues. Va estar vivint, per exemple, a casa d'un dels protagonistes de La Bola Negra, el que fa el personatge del 2017. No sé en qualitat de què, no t'ho puc dir, però sí que va passar alguna temporada.
16: De càsting, qualitat de càsting.
19: Qualitat de col·lega,
16: o de repàs de guió. A vegades el director i actor...
21: Se te queda una paraula encallada.
16: Ara, i has de repassar guió.
19: Sí. Conviuen molt amb els amics, a més fan servir molt els amics. Per exemple, La Bola Negra, una de les actrius és la Genesi, que és dels seus amics, i no seria... Ella és creadora de contingut i tal, i no seria de les millors interpretacions, veus? Aquest és l'únic paper que jo crec que és el que queda una mica més coix. Però jo crec que ara, amb tota aquesta promoció i anar als Oscars, no li queda un altre que parlar amb naturalitat d'aquesta separació, i perquè com a empresa és que o funcionen junts o no sé què passaria. Saps? Vull dir que han hagut d'ubicar-se una mica. No sabem encara, la casa la volien posar a la venda, tant recordes aquella casa que va sortir a la revista
16: i tot
19: això.
16: Sí, home, que vam quedar tots fascinats. Però al final la van vendre o no?
19: Aquella casa està allà, no sabem què ha passat amb ella. El Marc no li va preguntar massa. Sí que van parlar de la custòdia del gos, eh?
16: Bueno, mira, és que aquest moment, que per cert, al gos li diuen Patxaran. Tenen un gos i li diuen Patxaran. Però, clar, tenen la custòdia compartida.
0: Javi y yo ya nos habíamos separado y estábamos rodando, yo aquí contando ya todo. Y apareció por la finca donde estábamos rodando Patxaran.
1: Sí.
0: Que estaba, pues yo estaba como abandonado, su madre yo creo que estaba por ahí cerca, pero yo no la vi. Y una de las chicas de arte lo cogió y lo adoptó, pero no podía hacerse cargo de él. Y entonces yo, en cuanto le vi, me enamoré de él. Y como estaba yo un poco, que digo, bueno, pues ahora...
2: La separación.
0: Ahora que estoy en la separación, me cojo un bebé y le cuido y así pues nos hacemos compañía mutuamente.
20: Claro.
0: Pero Javi se enamoró del perro y dijo, yo por muy separados que estemos, yo también lo adopto.
2: De repente vino Patxaran, que lo había adoptado Javi, y me dijo, no, es mío. Y le digo, no, cariño.
0: Ahora, es de los dos.
2: Entonces compartimos.
0: Me obligó a que fuera de los dos.
2: Ahora compartimos.
0: Y yo, bueno,
2: todo pues, igualmente... ¿Todo?
1: Y con el Patxaran.
2: Con Patxaran, con la casa.
1: Tenéis custodia de perros.
16: Deixa'm dir...
21: Quines romançades. Home, quines romançades. Estamos separados, ara un té un gos, ara jo també.
16: Bueno, escolti...
4: No, tenien un gos i...
16: No sé.
21: Però no el tenien. No el tenien.
20: Se lo encontraron rodando.
4: Bueno, se'l van trobar i...
21: Però ja estaven separats.
16: Bueno, la pregunta és, es porten bé ara o no? Aquesta és la qüestió.
19: Jo crec que han superat el pitjor de l'inici de la separació, on a més, el rodatge va ser complicat i hi havia fins i tot dos equips una mica diferenciats que rodaven
16: molt. Sí, que ho vareu explicar, em sembla que va ser tu, que anaven amb equips dobles pel rodatge.
19: Anaven una mica dobles i van haver de facilitar una mica tot això, perquè bueno, també és normal, t'acabes de separar, no vols veure aquella persona i per nassos has de treballar, vull dir que... Però jo crec que la cosa s'està tranquil·litzant i que jo crec que la sortida professional aquesta i tot aquest èxit, jo crec que ha passat pel damunt i que... Sí,
16: els
19: que
16: interessa també fer la promoció, intentar arribar a Hollywood, per tant...
19: Arriben, perquè clar, estaran a la gala dels Oscars junts, imagina't. Que... No sé qui portaran, perquè
20: Están
19: hi ha molta
20: boníssimos.
19: Gent. Sí,
16: no nos lo habías comentado esta tarde.
20: Ah, pero estaba el micrófono abierto.
16: Sí, hace un buen rato que está abierto.
4: Tota l'estona parada.
16: Sí, exacte.
21: És un corcón.
20: Estava eructando en voz alta.
16: Hem dit que parlaríem de Shakira, que passi... a l'escenari.
20: La traïdora.
21: La Yoko Ono catalana.
19: Ara.
16: Que, segons apunten les mamarazzis, entre elles Laura Fa, podria tornar a estar enamorada.
19: A veure, no hem après...
16: Enamorada i que tingui nova relació amb qui?
19: A veure, no hem après la Lorena i jo que cada vegada que diem mitja de Shakira comencen els titulars. Vam dir dues frases al podcast explicant que estem investigant que té, com, dir, que, com diem les amigues, un follisqui, que nosaltres creiem... Vull dir que...
20: Un què?
22: Un follisqui, diu.
20: Un què?
16: Serà un...
19: Follamigo.
22: Follamigo.
16: Ah, això sí, això clar, jo, sí.
19: Però no podem dir el nom perquè sabem qui és i estem intentant...
16: I com és que ho sabeu?
22: Okay. Perquè tenen moltes fonts, és la seva professió.
19: Sembles la meva tieta el dia de Nadal, bueno, quan
16: jo,
19: em pregunta...
16: Jo sóc entre tieta i cunyat.
19: Però tu no ets periodista?
16: Jo sóc tot. Jo sóc periodista d'honor del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
19: Ah, molt bé.
16: A partir d'aquí...
19: Jo vull ser això, què s'ha de fer?
16: Bueno, el Col·legi de Periodistes ha de lliurar-te aquest honor que tinc jo. Sí. Per tant, sí, em puc considerar periodista, però jo a banda de periodista també sóc cunyat, sóc el que dius tu...
19: Nyordo.
16: Em nyordo, la teva tieta...
21: Bogatera.
16: Ho sé tot, per tant...
19: Però
16: clar, com ho sabeu, això?
19: Els periodistes ens assabentem de les notícies per les fonts d'informació que tenim.
16: Esteu sobre la bona pista o és allò...
22: Però si sabeu, per què no ho dieu?
19: Perquè no ho tinc confirmat.
16: Ah!
19: No, jo no sé si ho han fet una, dos, 25 i si són parella.
16: Però si ja només és una, ja és un, ja, és un mini amigo.
19: Nosaltres no som de començar a dir rumors, si no sé el nom...
16: Vols dir que amb un afer no compta?
19: És que...
16: No, ho dic per saber el marge que tinc.
19: És que no sé si...
16: Saps? En funció del marge...
19: Amb Shakira no compta. Amb Shakira no compta. Si et pots dir amb Shakira no et compta com a Banyes. Això està ja comprovat.
16: Ah, sí? En base a què?
19: Home, perquè jo crec... Perquè una macroestrella t'ho pots permetre.
16: Ah, la macroestrella entra... O sigui, té bula.
19: Clar.
16: O sigui, té...
19: Tens permís. Exacte. Per exemple, si la teva dona ho vol fer amb Jacob Elordi... No compta.
16: No sé en qui, però...
22: Sí, home, el Jacob Elordi, no sabeu qui és.
19: O jo què sé.
16: No compta. Amb superestrelles no compta.
19: No compta, clar.
16: Si jo, per exemple, tingués una feina
20: amb...
16: Què et diria jo? Amb Scarlett Johansson no compta. Val.
19: Es pot.
16: Val.
19: I a ella no li guardis ara Woody Allen, també t'ho dic. Ara has de buscar-li una a l'alçada.
16: No, home, no. Amb ella li... Mira, Javier Bardem.
19: Pues no ho
22: compta. Però, a veure, un moment. Per tu comptaria...
16: Per mi comptaria el què?
22: Si la Marta s'aranés amb el Javier Bardem...
16: Per mi la Marta... Pot...
22: La Laura no. Fa diu, no compta.
16: Per mi la... No, per mi no. Per mi no compta...
22: Cap problema per tu.
16: Ni amb Javier Bardem, ni amb...
19: A tenir una relació oberta.
22: Ni, això és novetat,
16: ni, no, ni oberta ni tancada.
22: Això és exclusiva.
21: Què vol dir?
16: Que pot anar amb qui vulgui.
21: A què dius?
19: Ah, no, això sí, però escolta...
21: La teva dona?
19: Home, clar que pot anar amb qui vulgui, clar. Perquè és una persona lliure. L'altra cosa és que tinguis a l'acord o el compromís de que no ho faràs. Lliure és, però clar, lliure
21: són tots. Però tu et sembla normal, això que estàs dient?
16: Bueno, escolta, si ella vol anar un dia amb, no sé, doncs... És que més, no sé, amb qui sigui, amb un, no sé, amb un...
20: Com Manu Guix.
16: Però ara... Manu Guix, claro, pues, perquè va estar ja aquí al programa, que està obert a tot.
20: Está abierto.
16: Jo no tinc cap problema, claro. Que vagi amb Manu Guix.
21: Mira, ara al setembre vam ser Sant Corneli, eh?
19: Això no és el mateix.
16: Home, ser lliure... És una estrella, Manu Guix?
19: No.
16: Home, m'estàs posant... A veure, és una estrella de Catalunya, Manu Guix i Espanya.
19: A mi Manu Guix sí que comptaria.
16: Ah, o sigui, bueno, doncs noia, tens un...
22: Però quina és la frontera? Ha de ser hiperfamós.
16: És que no hi ha...
19: No l'has de tenir tan a mà.
21: El que vol
19: és
21: dir,
19: algú va. Molt a mà, vull dir que algú que tens...
16: Bueno, Manu Guix no és fàcil, eh? No el tens a mà, que només està per muntar orgies ara, eh? Sí. L'altre ja ho ha fet, eh?
21: Sí.
16: Ho
19: però, per exemple, tu, per molta gent, series... Sí. Una superestrella, però jo tinc molt...
20: Superestrella, però si és un llarg escarós.
19: Home, però ets el líder de la ràdio. Però per mi et tinc molt a mà, sí que comptaries.
22: Jo trobo claríssima la diferència.
16: Però perdona...
19: Gràcies, Cailà. Exacte.
22: És diferent.
19: Sí.
16: Bueno, anem al tema.
19: Però tu, escolta, no, perdona, tu has dit...
16: No, dic que anem al tema que em preocupa.
19: Bueno, Shakira...
16: Què he dit? A veure...
19: No, que tu dius... Que vagin qui vulgui, que no m'importa, no és el mateix que ser lliure.
22: Sí, clar.
19: Una cosa és pactar i l'altra ser lliure. Lliures som tots, però l'altra és pactar que puguis fer-ho.
16: Però és que...
19: Crec que no la tens desenvolupada, aquesta conversa.
22: No, és que jo crec que el pacte, Toni, un pacte l'has fet amb la Marta d'això?
21: No, fet pacte.
20: No, no
16: si l'he fet, no us ho explicaré.
19: Ara!
22: Aquest és un altre tema.
16: Perquè és un tema personal entre la Marta i jo.
21: Pobre de tu.
20: Si és d'enamoradona, vés amb la Bàrbara Rey.
19: Jo no la tinc.
16: Mira, ara no, però en el seu dia...
20: Sí, ara també, eh?
16: Amb la Bàrbara Rey...
20: És elegant, eh?
16: Poca broma, eh?
20: Una dona, dona, i quan... et tractarà com un lleó.
19: Jo no la tinc, no la tinc oberta, eh? Ho dic perquè a vegades la gent se m'atabala, perquè com que parlo així d'aquesta, no la tinc oberta ni la vull obrir, i si algú se li apropa, la atropella amb un camión. Ho dic ja perquè quedi clar. Saps? A ell, a ella i a ella. O sigui, perquè per si hi ha dubtes, de, que a vegades com que parlo una mica així, saps? La gent diu, ah, aquests... No, aquests, no. Res.
21: L'atropello amb
19: aquests
21: un camión.
19: Aquests són lliures, tal qual. Aquests, no sé, jo...
16: I ella, a dins del camió... O...
19: Sí, ella quedaria en una broma el que ha fet Shakira amb Piqué, ja t'ho dic ara.
20: Dintre haurà el camió.
19: Shakira s'ha publicat aquests dies que aquest suposat nom que nosaltres tindríem és un jugador de bàsquet amb la que ja se li va relacionar, que és el Jimmy Butler.
20: Ui, ai, no... regla, ja sabeu la regla, no?
19: Bueno, no sé si és de bàsquet.
21: Qual és la regla?
20: Hombre, altura...
5: Bueno, pues entonces tiene un ganchito.
20: Bueno, por eso digo.
5: Pues es la norma para la altura,
20: la L.
5: Claro, debe ser la L, sí, pero
20: la L. Hipotenusa al cuadrado y la suma al cuadrado de los catetos. El teorema de Pitágoras.
19: T'haig de dir que li agraden esportistes. Ja va tenir un rotllet amb el Hamilton, que va ser...
5: Sí, va ser poqueta cosa. El Hamilton se la va treure de sobre a la que va voler.
19: Sí, a la que la va veure aquí al Montmeló, va dir...
5: Sí, la que va veure, la que s'enganxava com un xiclet, va dir, deixa'm marxar.
19: No és aquest el que s'ha publicat, que també ella el va anar a veure un partit, es seguia en Instagram, van anar a sopar i tant, amb aquest...
5: Dius que el...
19: Amb aquest no és.
5: Qui?
19: Amb el que nosaltres parlem.
21: El del bàsquet,
19: jo et dic...
5: El del bàsquet?
19: El del bàsquet no,
5: no
19: és el que nosaltres...
5: Però és aquest Jimmy Butler?
19: Sí, aquest que s'ha publicat.
5: Aquest no és.
19: Aquest no és. El que s'ha publicat, el que nosaltres diem, no s'ha publicat res.
5: Però amb el que vosaltres, que no vols dir el nom, però està... O seria un, allò que hem dit, entre cometes, un amigo...
20: Fondrillo,
19: sí.
5: Per no repetir la paraula. Amb aquest, és esportista també?
19: És esportista.
5: També, eh? O sigui, sempre toca esportistes.
22: Però, escolta, esportista d'aquí?
21: O d'allà?
19: Juga a Espanya, sí.
21: No s'ha repetit.
22: Ui! Espanya!
5: Però...
22: Això vol dir que no és espanyol,
5: quina disciplina esportiva?
21: Futbol?
20: Digue-li, digue-li.
19: Bàsquet.
20: No s'ha Roberto Dueñas?
19: No.
5: No, Roberto Dueñas està jubilat.
19: Està molt jubilat.
5: Bàsquet.
19: Sí, no donarem... No diré l'equip.
5: No, però en bàsquet és molt difícil, perquè avui en dia, si tu em preguntes... Si tu em preguntes als jugadors, només, els jugadors del Barça de bàsquet, no te'n sé dir ni un.
19: Però perquè no ets aficionat. El meu marit els diria a tots, per exemple.
5: Del Barça?
19: Sí, només veiem bàsquet.
5: Però si els han canviat tots...
19: Però nosaltres a casa només veiem bàsquet.
5: Mira, em sé més del Joventut de Badalona que del Barça. Del Barça no me'n sé cap, ara.
20: Els han fet tots noms.
19: Però la gent del bàsquet se'l sap, eh?
5: Bueno,
19: sí. T'haig de dir que aquest dissabte...
22: Ui, ara hi ha la gent, el grup de teletreball, els nostres companys que sí que saben de bàsquet, estan començant a posar noms. Joel Parra, Brizuela, Kevin Panther...
5: No se'n coneix ni un.
19: T'haig de dir que aquest dissabte...
5: Aquest és un d'aquests que hem dit?
19: No. T'haig de dir que aquest dissabte estaré al concert de Shakira, si el temps m'ho permet.
5: Sí, sí.
19: Perquè ja ens han avisat que ens enviaran... Com es diu, xubasqueros en català?
22: Juan Núñez?
19: Prou. Xubasqueros? Està ben dit,
20: com es diu en català, Marcelina?
22: No sé. La capelina.
19: Les capelines.
5: Ara li vaig dir una cosa, darrerament. Sí. No. Escolti, el tenim aquí...
21: Però per què em teniu? Perquè el teniu com a diccionari?
5: No. Sí.
20: És el tinc com a diccionari. És el corrector lingüístic.
5: Perquè és les restes que queden abans de passar a la intel·ligència artificial, que vostè és la intel·ligència personal. I quan li preguntem una cosa, darrere a mi...
20: És que
5: no sap res.
20: No.
5: Està totalment...
19: No.
5: Se li ha desintegrat al cap. Per
21: jo
5: tant,
21: diria
5: clar,
21: gabardina, però com que no es pot dir gabardina. Res...
5: Li vaig dir una cosa, passarem a la intel·ligència artificial, perquè vostè,
22: no,
5: és,
22: home,
5: de veritat,
22: no,
5: és una decepció tremenda, darrerament.
21: Però no soc, jo no sóc un diccionari de català.
5: Home, però hauria de saber.
22: Xubasquero,
5: pues a veure, busquem... És un plu... No hi ha una cosa que sigui un...
22: Impermeable.
5: Un impermeable. Ah. Un impermeable és correcte.
21: Sí.
19: A vegades sembla que no, perquè parapet ens semblava que no, sí. I mira,
5: exacte.
19: Vull dir que xubasquero...
5: Parapet.
19: Doncs ens han avisat...
20: Eso mucho gracia.
5: És que sabia que era un humor per tu.
19: Ens han avisat que ens repartiran impermeables. Jo he quedat amb la Belén...
5: Però plou, per tant plou.
19: 100% tempesta elèctrica, que no sabem què passarà amb aquest concert.
5: Bueno, a lo millor veieu a la Shakira electrocutada. I pot fer la crònica.
19: A més, és un concert que està previst que es gravi, que és el que volen...
5: Seria maco de veure, eh?
21: El Rafael li va passar aquí...
5: Jo, i tant, a la sala Apolo, ho recordo perfectament. I hi havia un vídeo que corria, que no el trobareu, que estava amb el micro, pateix una descàrrega al micro a la mà...
21: I ell cau rebotut.
5: No. Va saltar enrere,
21: Sí.
5: I va caure desmaiat.
21: I se li veien les cametes.
5: I se li veien les cames.
22: Ai, pobre,
5: sí, sí, va caure, va caure enrere. Posa'm l'efecte elèctric, Lujas. Sí,
20: quedó com un nugget.
5: Efecte elèctric? No, el llamp, com si va ser aquí... I li van elèctric i va quedar...
22: Home, per sortir volant,
21: va sortir,
22: havia de ser una descàrrega molt potent,
5: Sí, ho sabies, això, o no?
19: Em sona, no me'n recordava.
16: A la sala Apolo, eh?
6: Sí. Por favor.
21: I allà les cortines, li sortien les cametes per entre les cortines.
16: El van retirar per darrere.
19: És que és perillós, eh? En un concert no sembla Shakira tan de cable.
16: El van estirar com una balena. El van retirar.
21: Encarcarat, eh?
16: I aleshores, al cap d'una estona, va tornar a sortir que havia tenido un chispazo.
21: Un chispazo.
16: Bueno,
19: veurem, perquè no sé si és
22: perill. Va ser l'any 94, això.
16: Mira, veus?
22: Any 94.
16: I què diu la crònica?
22: Sí, sufrió un aparatoso incidente en octubre de 1994 en el Teatro Apolo de Barcelona, donde recibió una descarga eléctrica al tocar un cable de iluminación durante un concierto.
6: Pobre Rafael.
22: Tocó un cable de alta tensión.
21: Sí, que ho tenia el micròfon,
22: clar, pobre,
21: eh?
22: Pobre. I va quedar inconscient durant uns segons.
21: Que li vam dir que li havien posat expressament.
16: No, home, no. Això, no, home. Què ho ha dit?
6: 380 voltios, eh?
22: Atenció, perquè li va quedar el braç esquerre immobilitzat.
21: Sí.
22: Però ell va acabar la funció abans de ser traslladat a l'ambulància i l'hospital.
16: No, un professional com una casa.
6: Claro, siempre.
16: Li va patir una descarga elèctrica de nassos, va caure rebatut a terra.
21: Sí.
16: Que el van haver de retirar com un torero per la part de darrere. I va tornar a sortir, que no li anava un braç, i va acabar la funció, i després se'n va a l'hospital. Sí, senyor.
21: Una posa. Bravo,
6: Rafael. Rafaelíssimo.
19: Amb aquells concerts de 3 hores que fa Rafael, que no te'ls acabes mai. O sigui, i pim-pim. Veurem què passa amb aquest concert. La Belén Esteban, que aquesta nit té programa de viernes, he quedat amb ella, perquè jo tinc entrada normal, però m'entrarà la VIP, m'ha dit, si es fa el concert. Vull dir que a veure si la setmana que ve us puc portar...
16: Va, a veure què ens expliques.
19: I si veig aquesta persona per allà pindolant, a veure si...
22: Perquè ningú està atent.
16: Si és jugador de bàsquet, la veurà segur.
19: Normalment ja.
16: Home, perquè clar, sobresurt la resta.
19: Li agraden alts a ella.
16: Bueno, parlant de nòvios i nòvies, anem amb el nòvio, en aquest cas, perdó, la nòvia de Lamine Yamal, Inés García, que ha deixat una agència, no sabia ni que tingués agència aquesta dona, l'agència d'influencers de Dulceida. Dulceida té una agència d'influencers.
19: In Management és l'agència...
16: Ella? La que va presentar el tema musical.
19: Sí. Bueno, és que és l'influencer més potent d'Espanya.
16: Però té una agència d'influencers.
19: Sí, és la primera que va fer una agència d'influencers. La porta la seva mare.
16: Claro, ¿cómo va? La mare porta l'agència.
19: Sí, la mare porta l'agència, es diu In Management. Ha portat continua portant a les millors influencers espanyoles, per exemple, a Sofía Suescun, que té 2 milions i picos de seguidors. Melissa Pinto, que és de Blanes.
16: No conoce a nadie, Tete.
19: Sí.
16: Tranquilo, que a ti no te va a llamar para llevarte, porque tú no eres influencer ni de una oruga de pino.
22: Acaba la frase, por favor.
19: Melissa Pinto és la nòvia...
16: Influencer d'una oruga de pino. ¿Lo has pensado mucho esto? ¿Has estado mucho rato pensando esta broma o...?
6: Yo me la fumo.
16: Influencer de una oruga de pino.
19: El Mario Casas...
16: El porta ella.
19: No. Té una nòvia que es diu Melissa Pinto, que és de Blanes.
6: Melissa Pino.
19: Que sí, que va sortir corrents a la Isla de les Tentaciones.
16: Però perdona un moment, a veure, para la música. Ara, que ja veig aquí hi ha un tema una mica delicat, que és... Tots els famosos, pel que estic veient, Mario Casas, aquest Lamine Yamal, tal, tots... tard o d'hora, tenen relacions amb influencers.
6: Home, claro, que si no, no existen.
16: Amb influencers.
19: Normal.
6: Si no, no existen.
19: Com abans, tots aquests actors tenien amb models. És el que es troben a les festes.
21: Hem canviat la model per la influencer.
19: Clar. Qui va ara al Festival de Cannes, a no sé què, en aquesta festa? Ja no van les models com abans anava Mar Flores, no sé què, que eren de farcit. Que era gent...
16: O sigui, ara m'estàs dient que les de farcit són les influencers.
19: Clar, perquè les de farcit, les models, què passava? Que abans, quan anaven als jocs, els hi feien fotos i sortien a les revistes, i a les revistes podien fer publicitat. Ara, quan tu tens una festa, qui té la repercussió de donar-te publicitat?
16: Els famosos.
19: Les influencers i els influencers. Per tant, van als puestos...
16: No, però a veure, qui és més influencer? Lamine Yamal o Inés García quan no era ningú?
19: Lamine Yamal. Clar, però ningú...
16: Clar, ella, a la Inés García, es va acostar a Lamine Yamal i a partir d'aquí...
21: Li van sortir
16: es va fer,
21: més.
16: Es van
19: conèixer per Instagram.
16: Això és com... Perdona, ara tocaré un tema que se't posarà els pèls de punta i em saltaràs a la jugular.
19: Ja
16: això és com Laura Escanes amb Risto Mejide.
6: Correcte.
19: Totalment.
16: Bueno, doncs pues, aleshores, qui s'acosta aquí? S'acosta Laura Escanes a Risto Mejide, tenen una relació i a partir d'aquell moment Laura Escanes és la superinfluencer.
19: Però tu creus que es va...
16: Però gràcies aquí, a Risto Mejide.
19: No, escolta'm una cosa.
16: Veus?
19: No.
16: Això ja sabia que...
19: No. No perquè la Laura
16: Escanes... Inés García, la coneixia algú?
21: No.
16: S'acosta a Lamine Yamal, la superinfluencer.
19: El Risto Mejide s'apropa a l'Escanes perquè té 17 anys. ¿vale? Però les canes no s'aprova...
5: No vagis, sempre estàs amb escolta, les... Sempre no. estàs amb les edats que, no. i ja t'ho portes al teu terreny.
19: Escolta,
5: no.
19: M'ho porto a la realitat.
5: No, és el teu terreny. Laura Escanes no era ningú, no es va acostar al Risto Mejide i quan va acabar la relació amb Risto Mejide ara és qui és, fa programes de tele i fa tot el rotllo patatero.
19: No
5: I ara és influencer.
19: I què? Però què passa?
5: Bueno, però és el que t'estic dient de les influencers.
19: Però vols dir que s'apropa al Risto per això o que gràcies al Risto... I que si és...
5: No, vull dir-te que s'acosten a famosos per tenir més influència i sé qui són, perquè no és la mateixa Laura Escanes
19: no
5: abans de Risto Mejide. Home, cony, no ho sé, segur.
19: Escolta, que no és la mateixa, és evident. Que s'ha fet famosa pel Risto,
5: és evident.
19: Que s'apropa al Risto per aconseguir això, no.
21: Per què no?
19: No.
5: Bueno, perquè no ho sabem.
19: Si, igual que tu em dius que l'altre s'apropa per amor, ara ella no ho sap.
5: No, jo no he dit per amor, tampoc.
19: Per què s'apropa?
5: No, perquè li agrada, perquè té ganes de conèixer-la i mira...
19: I ella no, i de tenir ella una per relació. Interès.
5: No, ella també.
19: Ah, no, ara m'estàs canviant.
5: No, els dos, però no ella, és, ella...
21: Que ella no s'hi posa malament.
5: En el moment sí, que coneix el Risto, no tenia la transcendència que té ara.
19: Això és evident, però tu m'ho estàs canviant, ara no m'ho canvies.
5: No, t'ho estic canviant.
19: No,
5: t'estic dient que moltes influències s'acosten al fan... Perquè Inés García, qui era?
19: No, però escolta, ja m'ho estàs manipulant.
5: No, coneix a Lamine Yamal i ara tu coneix a tothom.
19: Això estem
5: ara...
19: d'acord.
5: Ah, doncs
19: però
5: és el
19: no,
5: que t'estic dient.
19: No, afegeixis.
5: Aquesta que m'has dit, aquesta que m'has dit del Mario Casas, qui era?
19: No, ja era una influencer coneguda.
5: Bueno, sí, mira,
21: sí, coneguda.
5: Sí. Ara com que va Mario Casas... Ara
19: no,
5: tot...
19: havia pues sortit a la dic... Isla de les Tentaciones i era coneguda. Però...
5: Perdona, la referència és que havia sortit a la Isla de les Tentaciones?
19: Però no manipulis, no és el mateix.
5: Havia sortit a la Isla de les Tentaciones?
19: Sí, era molt coneguda.
5: Bueno, doncs pues, aleshores, vaya referència.
19: Era molt coneguda.
21: Fóntate, l'Isla de les Tentaciones. El puto máximo, loco.
5: Va, és que m'ho dius com... Va, sortir jo a la Isla de
21: Tentaciones. Si puto mejor.
5: Si això és un currículum...
21: Fóntete, lo mejor que te puede pasar en la vida.
19: Treballava a la tele i tenia ja...
5: Treballava a la Isla de les Tentaciones.
19: I tenia un milió de seguidors. Però escolta...
5: És que clar, l'Isla de les Tentaciones, atenció al perfil.
19: Estem d'acord en un concepte. En l'únic, d'aquí no me'l manipulis. Estem d'acord en que s'han fet més conegudes per la relació que tenen aquesta persona.
5: Totalment d'acord.
19: D'acord.
5: Totalment d'acord.
19: S'acosten aquestes persones per ser més famoses?
5: No ho sabem.
19: No, doncs pues no m'ho facis, això. Sempre fas el mateix. I sempre fas el mateix, perquè quan s'acosta... Llavors, a la Lamine Yamal, per què s'acosta a ella? Per amor. Sempre m'ho fas el mateix.
5: No, a la Lamine Yamal s'acosta a ella perquè li agrada.
19: Ah, i elles no. No ho sabem. No ho sabem.
5: No ho bueno...
19: Veus on poses el dubte?
5: No, potser sí o potser no. Doncs
19: pues ell el mateix. El Risto s'acosta a ella. Perquè té 17 anys? Potser sí, potser no, potser no sé què.
5: No, el Risto s'acosta amb ella perquè li agrada.
21: Claro.
19: Ah, i ella no. Veus, com es... Veus no, quina mirada
5: no,
19: tens?
5: Jo no he dit que ella no. Jo t'estic dient... Jo no he dit
19: tu estàs posant el dubte,
5: no,
19: ella.
5: No, t'estic dient que ella està amb el Risto, però que no
21: però
5: és la mateixa
21: agrada,
5: la Laura Escanes abans del Risto que després sí. del Risto.
19: Però és que estàs fent una relació que no té res a veure, perquè li poses a ella el dubte de que s'ha acostat per interès. Quan no ho saps, per què li poses el dubte a ella?
5: Bueno, tu, una nena i tu, de... I tu tampoc ho saps.
19: Sí que ho sé, perquè és una nena de 17 anys, totalment manipulable,
5: va,
19: que se'n va...
5: Tu sempre estàs amb les nenes de 17 anys que estan totes manipulades.
19: Vaig veure l'altre dia la Laura Escanes, que va. Té una cara de nena, ara que té 27, sí, que quan tenia 17...
5: Estan totes manipulades.
19: Mira, escolta, sí. veus va. Com ho fa sempre
5: no,
19: així?
5: No, és que no...
19: Però poses el dubte no, amb elles.
5: No, perquè és la meva opinió, que puc estar molt equivocat, però
19: estàs
5: és la meva
19: equivocat.
5: Opinió.
19: Em sap greu que estàs equivocat. Em sap greu que siguis el director i estiguis equivocat.
5: Senyora, no, escolta, els directors també s'equivoquen, eh?
19: En aquest cas, ja t'ho dic jo, no, que sí.
21: Senyora,
19: perquè...
21: no.
19: Què?
21: Ara imaginem pel cas que el senyor,
19: ja em fas por.
21: Que el senyor Risto vagi directe a la noia aquesta, perquè sí. és jove, i perquè, doncs, mira, Cantaret nou fa l'aigua fresca, i dius, conforme. I jo amb això estic conforme. Però ella...
22: Una calor, ara.
21: Sí.
5: Sí, ara fa calor.
22: És que hi ha
5: hagut
22: moments aquí de...
5: No, perquè jo...
19: Però és que sempre em fa el mateix.
5: Sempre
19: em fa el mateix.
5: Però fixa't què he dit. Ara treure un tema que et posen els pèls de punta.
19: Perquè em poses la mirada i el dubte sempre a les ties.
5: No.
19: I no vull.
5: No, no és veritat.
19: Com que no m'ho estàs posant? Els tres exemples m'ho poses a ella. Dóna'm un exemple que no posis el dubte a ella.
5: Jo t'estic posant que ella... O sigui, passaria... Pot passar al revés quan ella, buscant-ho amb una famosa, que aleshores hi hagi un tio que sigui Instagramer, el mateix, però jo no conec Instagramer.
19: Per què no passa?
5: Perdó, Instagram és influencer. No conec cap.
19: Per què no passa?
5: No passa? Per què no passa?
22: No, però dones famoses que hagin anat amb influencers deu haver-hi,
19: sí.
22: també.
5: Ah, doncs és el mateix. Pues aleshores diria el mateix.
22: A veure
5: que
22: si,
5: jo no conec.
22: Si trobo algú. Però segur que hi ha algun exemple. Seguríssim.
5: Jo influencers no conec ni elles ni ell. La prova és que m'estàs fent un repàs d'influencers i no conec.
21: L'Aitana con el Plex, no?
19: El Piqué, que era molt més... La Shakira era molt més coneguda que el Piqué
5: sí.
19: a nivell mundial.
5: Sí, no
19: ell va anar per interès, suposo, no? Per fer-se encara més conegut, no,
5: no
19: el Piqué?
5: No.
19: Ah, calla! Ah,
5: Aquí. No, no, que no ho sé, no ho sé.
19: Ah, ai, Laura.
5: És que perdona un moment.
21: Que no era conegut el Piqué.
5: El Piqué era conegut.
19: Però aquestes nenes també.
5: Vale,
19: però... Era conegut, que juguen a futbol.
5: No, però no per... No, no, t'he dit que no ho sabem, però jo no t'he dit només per interès. T'he dit que ja... Que entren en aquest àmbit i que d'aquí, després, han tret un benefici en relació amb famosos.
19: I la Shakira
5: és l'únic que estic dient.
19: I la Shakira va anar amb el Piqué per què?
5: Pues perquè li va agradar i se'l volia tirar.
19: O sigui, la gent...
5: I el Piqué va anar amb la Shakira perquè volien amb ella, es volien fotre un polvo, i d'aquí se'ls va complicar i van estar X temps amb relacions de parella.
19: Tu sempre posiciones el que té més poder amb que ell és perquè li agrada. I els altres, els que estan per sota, sempre van per interès. O no ho saps.
5: No, és que sempre no. Quan he dit sempre jo? Quan he dit sempre
19: jo? Poses el dubte.
5: No, no ho he dit. Poso el dubte i tanca.
19: O sigui, el que està per sota, poses el dubte sempre.
5: Bueno.
19: En les relacions de poder, creus que el que...
5: No hi ha relacions de poder per interès? No n'hi ha? No n'hi ha cap?
19: Totes
5: són,
19: totes
5: són per amor?
19: L'interès és mutu.
5: Aquí estem d'acord.
21: Perquè és el que jo et volia dir.
5: Clar.
21: El Risto se'n va amb aquesta noia perquè li fa pressa.
5: Clar, perquè li agrada.
21: Però després ella, diguem que també s'hi posa bé.
5: Exacte.
21: No s'hi posa en contra.
19: Ho repeteixo, estem parlant d'una nena de 17 anys.
21: Però s'hi posa bé o no s'hi posa bé?
5: Una nena de 17 anys?
19: 17,
5: No és tan nena, ja.
21: No és tan nena, eh?
5: 17 anys.
21: No és tan nena, eh?
19: És una nena de 17 anys, per favor.
5: Amb això no ens posarem d'acord.
22: Per favor, de veritat. Mira, un exemple d'una cantant, per exemple, l'Aitana.
19: Sí.
21: Con el Plex.
19: Però no, perquè ells estan igual. O sigui, tu
22: creus que és igual de famós el Plex?
5: No,
19: molt més el Plex, amb un ambient...
21: El Plex, però què és el Plex?
19: En l'ambient dels youtubers i tot això... És moltíssim més conegut el Plex que l'Aitana.
21: Amb els matalassos, el Plex.
19: No, molt més conegut el Plex. A tots aquests nens d'una generació de 16, 17, 15, 16, 17, 18, tots aquests nens...
21: Puto aura, Plex.
19: El Plex és...
21: Puto aura.
19: Déu nostre senyor, saps? No tenen ni idea de qui és Toni Cruanya, saps? Però per ells, Plex és... Déu absolut, t'ho juro.
21: Sí.
19: Vull dir, ells partien d'una relació d'igualtat amb una edat similar.
5: Estava buscant influencers amb famosos. Però...
22: Per exemple, Lola Índigo i Illo Juan.
19: És que estan en la mateixa situació, l'Illo Juan ho peta.
21: Qui?
22: Però
21: sabeu quin és Illo Juan?
22: És que no sé qui és
21: Illo
22: Juan.
19: És un dels youtubers més coneguts d'Espanya. És un dels més potents, va estar a la velada aquest any i tot.
21: A la velada.
7: No, no, ens importa un pito, més a més, eh?
21: Un programa de viejo ya muerto.
5: Què és la velada? Què és la velada?
19: Ai, no puc començar per la velada, ara ja us ho dic.
21: Deliboy, tete.
5: Bueno, i tot això, perdona, però... Per què hem arribat fins aquí?
22: La Inés Gartu al tema, eh?
5: És que no sé de què parlava.
22: Estàvem parlant de... Sí.
21: Està acalorada, la pobra.
22: Estàvem parlant de l'Inés Gartu.
5: Però a la Laura Fa li agrada venir aquí perquè va a la marxa.
22: I la minga mal.
5: A mi, això no te fa cap col·laborador, que
19: no?
5: No, no, no. A cap presentador.
19: No, no, no.
5: L'Ostrell, tu et posen aquestes tessitures?
19: No, perquè em miren...
5: Doncs no, perquè t'avorreixes. Clar, t'avorreixes i després vens amb el giro. Bueno, parleu, sí, esteu tots d'acord. Si esteu tots d'acord, no té gràcia.
19: Necessita que jo et canviï una mica algunes coses que tens una mica
5: i a mi m'agrada que vinguis a que em canvis.
22: A veure, la filla de Rocío Jurado i el seu guàrdia civil.
19: No, això no, això ja és...
22: Però,
5: no, però, això,
22: però ella era famosa...
5: Però ell no era ni influencer ni res. Ell era guàrdia civil.
19: Era un interessat,
22: però ell,
19: sí.
21: Amigo!
22: Per què aquest sí?
21: Amigo.
19: Perquè s'ha demostrat amb el temps que la va robar i la va manipular. Es veu claríssim. Una altra que tenia 17 anys, es va quedar embarassada amb 17 anys. Pobre.
22: Però vull dir que hi ha casos.
5: Però ell, el guàrdia civil, va anar amb ella perquè
21: era famosa.
5: I en va treure un profit.
21: Exacte.
22: Sí.
5: Home,
22: ell sí.
5: Ha viscut tota la vida que te'n vas de cor. Antonio
21: David.
5: Antonio David, home.
19: M'esteu comparant.
21: Claro.
19: No és que, clar, m'esteu fent unes comparacions tan complicades que
5: bueno,
19: no sé.
5: Bueno,
22: però
19: igual.
22: Vull dir que hi ha alguns casos en què la gent es mou per interès.
19: Sí,
22: això,
19: sí,
22: això
19: sí. Però el dubte sempre està en elles.
5: No,
19: mira,
5: però...
19: Mira, passa el mateix. Quan parlem de relacions amb diferència...
5: Que el dubte és l'Antonio David. És que jo influències no em conec,
19: quan,
5: per això no
19: quan
5: puc fer
19: parlem de
5: llista.
19: Temes de diferència d'edat, evidentment sí que hi ha dones més grans. Tothom em treu a la Cher i a la Macron. Molt bé, però no és la tendència estructural. Per tant, passa el mateix amb això, que es qüestionen cada dos per tres. Aquesta, la Inés García, s'ha fet coneguda molt per la Minya Mal. Ha anat amb ell per això? Ostres, per què el dubte està amb ella d'això, saps? I no amb ells. Que clar, el Cristiano Ronaldo per què ha anat?
5: Que jo no ho sé. Que clar. Potser sí que ha sigut.
19: Però d'entrada saps que la Mina ha anat perquè li agrada.
5: Bueno, quantes ha anat?
19: Moltes.
5: I totes són influencers.
19: Totes són...
5: Del catàleg.
19: No ho sabem, no que són algunes
5: bueno, de les moltes, perdona, totes han sigut influencers i tal.
21: Pues de la mateixa manera que
5: com abans eren models, si ho has dit.
19: Bueno, igual que hi ha Nepo Babies.
5: Nepo Babies, no, què és Nepo Babies?
21: Què és
5: ara, Nepo Babies?
20: Però en però, però en què món no viven, loco?
5: És que no conec res. Nepo Babies.
20: Però mete ja la residència.
19: Tots els fills de famosos, ara la Jules Janeiro...
5: Mira, m'estan dient que la gent jove, gent de 20 i pico... Sí. M'està apuntant un jove, ah. Sí. No el desvetllaré, però és jove. Eh? Mm. M'està apuntant que la joventut no sabia amb ningú qui era Inés García. Però ningú, eh?
19: Però jo això ja ho sé.
5: Que no et venguin la moto.
19: Però jo he dit que ja era coneguda,
5: no,
19: ella.
5: No, has dit que era influencer.
19: Era influencer, tenia 100 i pico mil seguidors. També és un noi, no?
5: Bueno, sí, no? Però i quin problema hi ha?
19: Perquè els qui segueixen és diferent, segueixen un, saps? El seu algoritme no li interessa el contingut de lifestyle que feia la Inés García, saps? No seria a la persona que seguiria. El meu fill segurament no seguia Inés García, però Inés García ja treballava d'influencer, ja tenia 100 i pico mil seguidors. És veritat que de 100 i pico mil ha passat a quasi 5 milions.
22: Imagina't.
19: És veritat. Que ara ha deixat... Tot això venia perquè ella era una...
5: Ara he agafat el fil. Sí, venia perquè ha deixat la...
19: L'agència de la Dulceida.
5: L'agència de Dulceida. Veus, ja hem arribat a per què hem arribat fins aquí. Sí,
21: ara ja tornem al camí.
19: Han marxat, últimament, de l'agència de la Dulceida, han marxat influencers molt potents, com l'Anabel Pantoja.
5: Anabel també, Pantoja és influencer.
19: I la claro. Susana Bicho, sí.
5: Susana què?
19: Susana Bicho.
5: Bicho?
19: Sí, Bicho.
5: Bicho, tete. Bicho?
21: Sí. Bicho, de Bicho.
5: Però per què és Bicho?
19: Perquè... que es diu així. Ella va guanyar Gran Hermano i va estar amb el Gonzalo Montoya. Saps aquells bessons pel
5: que,
19: roig?
5: Però perdona, és que per un moment. O sigui, és que tu te n'estàs adonant dels currículums. O sigui, jo quan et pregunto qui és, tu em fas uns currículums que és que jo quedo esparverat. O sigui, no em dius no, era doctora amb biologia i ara està pues,
19: però
5: no
19: que
5: sé,
19: et faig premsa del cor, que penses que sóc jo el Sala Martín? Perquè d'aquí vols que et parli? És que, clar...
5: Però no, però clar, que... dic, bueno, i aquesta que em dius? No, ui, va estar a l'Isla de Tentaciones.
19: Bueno, clar, són els meus famosos, què vols?
5: Però vaya, o sigui, no sé, és un currículum...
19: Què vols, Juli, que et parli de Juliette Binoche o què vols que et parli?
5: Pues mira, m'agrada Juliette.
19: Pues tinc un tema, també, si vols, avui.
5: Pues mira, vale.
19: No, de rasquis, una mica, tampoc parlar d'ella.
5: No, però ara aquesta que m'has dit, l'última...
19: Susana Bicho.
5: Que va guanyar què?
19: Gran Hermano. Perquè saps que van haver-hi...
5: Guanyar Gran Hermano, és que ningú se'n recorda ni dels que van guanyar per primer cop el Gran Hermano.
19: Sí, perquè té quasi 2 milions de seguidors a TikTok i 2 a Instagram. Sí. El Gonzalo Montoya van anar junts a la primera edició de La Isla de las Tentaciones i ella el va deixar en directe.
21: Però, ara... Montoya, sí, que
20: cridava... No, no t'acuerdo, que ella... Estefania!
19: No, no és aquest!
21: Estefania! Ah, no, Estefania, sí, Estefania! Estefania!
19: Se t'escapa per generació, no passa res. Però la gent sap qui és Susana Bicho. Té dos... La gent jove, que nosaltres també parlem per la gent jove a la ràdio, que de tant en tant la posen.
5: Però si no hi ha ningú, que sí, la gent jove no escolta ningú.
19: De tant en tant ens posen. Llavors... A la Susana Bicho també estava en aquesta agència. És igual, l'Anabel Pantoja té 2 milions i pico de seguidors. És una influencer com Sotent.
5: Però a tot arreu són dos. Vols dir que no són els mateixos?
19: No, bueno, pot ser, però
5: que
19: clar...
5: El mateix nivell...
19: Clar.
5: De, saps, de
22: el públic que segueix a tots els
5: mateixos,
22: influencers.
5: Tots, bueno, sí. El mateix públic segueix a tot arreu.
19: Però imagina't el target comercial, tu tenir 2 milions de persones controlades, a la que li pots oferir productes.
5: Clar, però...
19: Bueno, no tenen diners, estem en la societat capitalista.
5: No, jo no dic això, que no tinguin diners. No, vull dir que és un target, bueno, que...
19: Jo et podia parlar una època de Vargas Llosa, però se'm va morir. És que què faig, també? Jo són els famosos que tinc, és el catàleg. És el catàleg que ofereixo.
5: Ara, tots aquests a les revistes del cor no en són ni un.
19: Ho estan intentant,
22: eh? Roger Heredia està proposant... Roger Heredia.
5: Quin influencer és ell?
22: No, és un jurista,
20: ha vingut,
22: eh?
20: És? Ai, Déu meu,
22: jurista,
20: que sí que ha vingut aquí al programa.
5: Jurista.
20: Ai, Déu meu.
5: Ha pensat que era un influencer.
20: No, no.
22: Doncs està proposant que tu i la Laura sigueu parella com a concursants. Oi? A la travessa.
19: Ai, m'encantaria, Toni.
5: No,
19: ai, Toni,
5: m'encantaria.
22: Feu la travessa junts. Seria boníssim, Toni.
19: M'encantaria.
22: Els dos corrent per la muntanya.
20: Sí. No aneu a Montserrat, que encara acabarà un dels dos.
19: Escolta,
20: del tabac,
19: jo... Tinc molta supervivència, que saps que vaig de càmping, vull dir, jo pesco, puc agafar coses per menjar...
22: Home, m'agradaríem molt, eh?
19: Veiem-vos, agafaré coses dels arbres, perquè jo trepo...
21: Agafaré coses dels arbres! S'enfila els arbres com una mona.
20: És com una ardilla.
19: T'agafaré pinyons quan trobi...
21: Agafaré pinyons.
20: Era com una ardilla.
5: El problema és que jo sóc tan inútil...
19: Per això estic jo, ja ho conto.
5: Que és que m'hauries d'anar... Només m'arrossegaries. O sigui, no. Em portaries com si fos...
22: No, que tu camines molt,
5: un clauer, sí. Vale, sí, però a part de caminar, quan arribo a un lloc, la feina diria, bueno, venga, sí. Venga, avituallamiento.
19: Dormiríem en una colchoneta, jo ho porto superbé, això. Sí, mira, ens proposa... Tu tens representant perquè ens proposi?
5: Jo em represento...
19: Ai, ho petaríem molt.
22: Jo crec que sí que ho petaríeu, sí. És veritat.
5: Bueno,
19: La notícia la puc acabar per això. La Inés García ha marxat de l'agència Dulceida. No vol dir que estigui en crisi l'agència, perquè això van i venen. Però què passa? 5 milions de seguidors. Aquesta noia ja té el seu propi representant, community manager. És a dir, ella ja és una empresa amb 5 milions de seguidors i ella, el més segur és que es porti sola. Vull dir que no ho aprofitin per anar contra la Dulceida, que ja té pobra, però altres coses. És que té... Escolta, aquesta era la notícia.
5: Re, abans que marxis, re, una notícia d'avui de Hollywood, allò que parlàvem la setmana passada, la setmana, no, dimecres, i és que compta perquè avui ens ha impactat que l'actriu Halle Berry ha estat demandada pel seu exmarit, l'actor Olivier Martínez, per presumpte maltractament del fill de 12 anys que tenen en comú.
19: Ha explicat que el 26 de setembre estava el nano jugant amb unes ulleres de realitat virtual, es va tenir una esbroncada amb la mare i que ella va intentar asfixiar-lo. Això és el que ha dit l'Olivier Martínez. Ella ha dit que no, que és tot part d'una conxorxa que tenen. Em sona una mica la història de Paulina i Colate amb el fill, perquè la Halle Berry i l'Olivier Martínez van estar junts del 2010 al 2015 i des del 2015 fins al 2026 van estar lluitant per... No, el 2026 no, del 2015 al 2023 van estar lluitant per la custòdia de la criatura, tot i que ella li paga a ell 8.000 euros de pensió, a $8.000 de pensió al mes, i tot el que passi de 2 milions que ella guanyi li ha de pagar a ell el 4,3%, vull dir que l'ha deixat prou arreglat, però no ha deixat ell de molestar-la perquè...
21: Però qui té la criatura?
19: La tenen com una mica compartida, però ara li han posat mesures cautelars. Ella no se pot apropar a menys de 91 metres d'Olivier Martínez, 91, perquè es veu que és una llarga, i ho he buscat a ChatGPT i m'ha dit que era 91, i pot veure la criatura, que té ara 14, em sembla... Ah, no sé si són 12 o 14 o 7. Bueno,
21: jo no sé
19: és
21: qui són, però
19: el
21: trobo...
19: La Catwoman, la Halle Berry's Catwoman, no sé, i va sortir a 007.
22: Mira, farà 13 anys el 5 d'octubre. Està a punt de fer 13 anys.
19: Llavors, podrà veure la criatura el cap de setmanes alterns i dilluns i dimarts de 10 del matí a 8 del vespre. El 14 tenen conciliació i veurem com es soluciona tot això. Un Olivier Martínez que des de que es van separar no ha deixat de donar-li la turra sense parar. No es presenta a temes d'educacionals del nen, no està present, però després...
5: Això a Hollywood, eh?
19: A Hollywood.
5: A Hollywood.
19: Mira, ara que et deia Juliette Binoche, va tenir un rotllo amb Olivier Martínez. Aquest va estar amb la Elsa Pataky. Juliette Binoche. Goya Toledo també va estar.
5: Goya Toledo?
19: Elsa Pataky. Sí, sí, Goya Toledo va estar un temps amb ella, amb la Pataky.
5: Què està fent ara la Goya Toledo?
19: Sí, no, la tinc...
5: A veure,
19: està en perduda, sí.
5: Bueno, és igual,
19: de les millors amigues de...
22: Busca,
5: Pecruz. Sí, sí. Ho he fet per acabar en com alta, eh?
19: Sí, doncs també... ja ho deixem en intriga.
5: Bueno, vull dir, què ha fet la Goya Toledo? Mira, està menjant escamarlans. Vale, pues
19: no.
5: Doncs gràcies, saps?
19: Pues no està fent res, deu d'estar vivint de lo que
5: està menjant caps d'escamarlans.
22: L'últim titular que llegeixo de fa una setmana, Goya Toledo orgullosa de su amiga Penélope Cruz y de la bola negra. Vamos a arrasar.
19: Íntimes. Pot ser que se'n vagi fins allà, eh? Perquè la Penélope i la Goya Toledo són intimíssimes.
21: Però què surt de la pel·lícula, aquesta Goya?
19: No, la Penélope.
8: Penélope sí, Penélope sí que hace
5: bueno,
8: de cabaretera.
5: Bueno, a tot això, on t'espero, on has de venir el proper 18 d'octubre,
19: sí?
5: És a Platja d'Aro. Tenim, recotem muntat una història.
19: Sí,
5: que...
19: això, no m'ho
8: havies dit. Ah, la cursa.
22: Vaig apuntar-m'ho. La cursa és la cursa de RAC1 a Platja d'Aro.
19: Ah, doncs vaig apuntar-m'ho.
5: Apunta-t'ho.
22: És l'onzena edició de la cursa,
21: I tots dos discutint, corrent i discutint, tots dos.
19: Mira, em diu algú, sou una parella entranyable.
22: I és que seria boníssim.
19: Bueno, m'encanta que... com l'accelera.
8: Escenes de matrimonio.
5: És que tu i jo, ara aquí a Platja d'Aro, que ens agafin, perquè podem fer aquí un...
22: Home!
5: Petet.
19: Però anar a córrer vols ara?
22: A la costa
5: no, tu i jo, no, a córrer no.
19: Ah, val.
22: A comentar la jugada.
5: Jo corro a casa.
19: Ah, val.
22: Però escolta, compten amb tu, Toni.
21: Per què corres al pis?
5: Eh?
21: Com que corres?
5: Quan em deixo coses pel pis, abans he d'anar corrent amb pilotes pel pis.
21: A què?
5: Coses. Bueno, a vegades em deixo... Bueno, és que és igual, sí, clar, tinc coses a la nevera, doncs he d'anar a buscar-les a la nevera.
22: Escolta, deixem-me que us parli.
5: Sí, perdona, anem a la cursa.
22: Que serà el diumenge 18 d'octubre i us animem a tots a anar a córrer a la cursa de 5 quilòmetres i passar un dia d'esport, ràdio i moltes sorpreses. Com sempre, ràdio en directe amb el Via Lliure i Xavi Bundó.
19: Ai,
22: i un munt de cares conegudes de RAC1, com per exemple Jordi Basté, Toni Clapés, compten amb tu allà. l'Anna Ballonesta, els Taloners, l'Aleix Pariser, l'Edu de Balla, el Jaume Molló, els Muppets i molts més.
5: Els Muppets?
22: Sí, els Muppets.
5: En general.
22: Que són els nostres. Els Muppets. Està escrit així,
9: a Rosalía, a la Belén Esteban.
22: Inscriviu-vos a lacursadarracú.cat, lacursadarracú.cat, amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: La porta bona corre, que té una casa, Segaró.
9: Ah, no, a Calella.
5: No, no, Segaró.
9: Qui?
5: A la porta té una casa de Segaró. Ah, allà al camí de Ronda, que té una bandera catalana alta. Hòstia, que es veu des de quilòmetres.
9: L'Aranxa tenia una, Segaró. No sé què va passar amb aquella casa, perquè com que ho va perdre tot, jo crec que allò també ho va perdre, eh? No, sí, pobra. Sí, no, pobra, perquè ha perdut hasta els trofeus.
7: Sí, això és molt gros.
9: Això és molt gros.
7: Això és molt gros.
5: Bé, escolta, càmping ja no, no? Vull dir...
9: No, me'n vaig deixar demà a Madrid, que tinc Igartiburu, i després Shakira.
5: Ah, sí. Clar, sí, és veritat. Sí. Bueno,
9: t'explicaré què ha passat amb Shakira.
5: Amb la
9: sí, a veure si ja et puc parlar del Follamigo o no. Ai.
5: Va, que ho deixarem aquí. Laura Fa, gràcies. D'aquí uns moments, Rocco Steinhauser.
3: RAC 1.
10: Sabies que l'autogàs que necessita el teu cotxe és a tan sols uns metres? Amb Repsol, repostar autogàs sempre et queda de pas. A més, ara pagant amb Wilet, estalvies el doble en els teus repostatges. Vine a una de les nostres més de 450 estacions de servei Repsol amb autogàs i reposta còmodament. Més informació a Repsol Ponés. Repsol Autogàs, sempre et queda de pas. Ara, el Cabatast és l'escumostre, on l'escumós es troba. Del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Escumostre. Vine a viure la gran cita dels vins escumosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Organitza l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
11: Hola, només tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons i dient hola, molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, aquest bàsicament sobrava, esclar. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú Liber is Liber, el festival d'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no és una opció. Aquest cap de setmana, Liber is Liber, a Besalú. Al cor de la Costa Brava, a Begú, arriba una cita amb el cinema de comèdia. Arriba el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begú, Costa Brava.
12: Del 2 al 12 d'octubre, pel·lícules, exposicions, concerts i trobades al voltant del cinema.
11: Us esperem a Begú, el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begú, Costa Brava.
12: Entrades a begufilmfest.com.
13: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
25: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
26: Autovivo Punès.
25: Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a...
26: Autovivo Punès.
25: Anem a veure. Si penses que la mobilitat sostenible és un conte, dona-hi una volta. Si creus que la seguretat més avançada és només per uns quants privilegiats, dona-hi una volta. I si penses que tots els híbrids endollables són iguals, puja al nou Geely Starrai EMI i dona-hi una volta. Geely, i puges? Consulta condicions. Geely Movento, concessionari oficial Geely a Sant Boi de Llobregat.
27: Fàcil, intuïtiva i renovada.
28: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1. Versió RAC1.
29: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
30: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisur.
31: Amb Verisur sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
30: Confia en Verisur, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisur al 900-903-744.
32: Mary Shore. Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi?
0: Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
1: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
2: RAC 1. RAC 1 presenta Vostè primer, amb Marc Giró, en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanas, de Dana Lixenberg.
4: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
2: El dilluns 5 d'octubre, Vostè primer, amb Marc Giró, en directe des del Centre de Fotografia KBR. Fundació Mafre de Barcelona.
1: RAC 1.
4: Els museus estalvien.
2: Tots som un milió. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
5: Va, que són les 6 de la tarda, 4 minuts. Bàrbara Padilla, bona tarda.
19: Bona tarda.
5: Recordem que, tot i que hem estat aquí discutint sobre... Sí.
19: Temes d'influencers.
5: Bueno, temes que totalment imprescindibles. Sí que hem focalitzat la tarda d'avui des de les 3 amb tot el que ha passat al Congrés de Diputats. Bàrbara Padilla, tenim alguna reacció de la Moncloa?
19: Doncs sí, la Moncloa demana paciència per gestionar la derrota del...

0: per reclamar solucions sobre l'habitatge. Sánchez ha tancat el debat llançant, però, aquesta advertència.
1: Quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
0: Tots els partits prenen posicions per un avançament electoral. Sum anuncia reunions d'organització aquest cap de setmana perquè no hi ha candidat a l'esquerra del PSOE. El PP exigeix que la convocatòria es faci avui mateix. Esquerra és qui expressa més dubtes. Gabriel Rufián ha advertit que la desorganització que hi ha més enllà del PSOE pot ser contraproduent per les esquerres i que Sánchez n'hauria de prendre nota.
2: Mentrestant, a Barcelona, aquesta hora es fa una assemblea a l'acampada per l'habitatge que hi ha a plaça Catalunya. La intenció és decidir què fan després de la caiguda dels dos decrets al Congrés. Anem cap allà, Cesc Giró.
3: Sí, una assemblea oberta a tothom, també els mitjans de comunicació que la podrem seguir, que s'està muntant paral·lelament a l'acampada de plaça Catalunya. Diem que s'està muntant perquè va amb retard. El sindicat de llogateres està desplegant dues carpes i una pantalla gegant per on es retransmetran les intervencions. Fa uns instants, la portaveu del sindicat, Carme Carazo, ha demanat fer un pas més i centrar tots els esforços ara en preparar una vaga general.
4: Estem parlant de mesures que ja no són de mínim. Ja no són mesures d'urgència com ho era el decret Mari Carmen, sinó que ara estem parlant de mesures que realment puguin revertir la situació de l'habitatge i de l'especulació al nostre país, de dalt a baix. Per tant, baixades massives de lloguer, contractes indefinits, prohibició efectiva de les compres especulatives.
3: Aquestes, per tant, seran les noves exigències de les plataformes d'habitatge. El Carazo assegura que ja han obert converses amb els principals sindicats, Comissions Obreres, UGT, CGT, per organitzar aquesta vaga.
2: L'actualitat també passa avui pel temps. Després de l'episodi de pluges d'aquest matí a les Terres de l'Ebre, que ha deixat inundacions a baixos i carrers i registres de més de 200 litres per metre quadrat, entrem en un cap de setmana en què també s'esperen ruixats. Nil Ferrés.
5: Exacte, hores d'ara, però encara tenim algunes precipitacions a l'Alt Urgell, la Cerdanya, nord del Solsonès, nord del Berguedà. També en comencen a reactivar-se de noves algunes tempestes a la costa del Delta de l'Ebre. Per tant, precaució encara a les properes hores a les Terres de l'Ebre, perquè durant el vespre i la nit podem tornar a tenir algunes tempestes que tornin a descarregar amb força. De cara a demà, sembla que al matí la precipitació anirà a mínims, baixarà el nivell d'intensitat, i de cara a la tarda sí que reactivaran xàfecs i tempestes que avançaran des del mar i s'aniran escombrant a Catalunya durant la tarda. Ara bé, seran molt més irregulars, sí que poden ser localment intensos, però acumularan molta menys aigua de la que hem tingut avui. Per exemple, que s'han registrat més de 200 litres per metre quadrat a molts punts, Santa Bàrbara 299 o l'Ametlla de Mar 273 litres per metre quadrat.
2: Doncs la pluja que cau aquesta hora provoca retencions en alguns punts de la xarxa viària. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per saber on són aquestes complicacions. Sílvia de l'Amo.
6: Pel que fa a les vies tallades per inundacions, en aquests moments encara estan tallada en dos punts, la C12 a Amposta i entre Tortosa i Roquetes. En el cas de la comarca del Montsià, hi ha tres carreteres tallades, sobretot a la zona de Mas de Barbens i Galera. Per tant, demanar-vos molta cautela i mantingueu-vos informats.
2: Doncs amb la crònica del trànsit acabem i recollim tota la informació del dia a les 8 del vespre al 9C.
7: Sis de la tarda, 9 minuts. Gràcies, Bàrbara Padilla. Saludem ja l'Arnau Vila. Arnau, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda.
7: Com, tu segueixes influencers?
8: Jo...
7: Perquè tu ets el més jove de la redacció, no?
8: Jo, tens... 25.
7: Bueno, doncs, segueixes influencers o no?
8: I si no els... És a dir, si no els segueixo és perquè no vull, però sí que els conec. És a dir, estic informat de l'ecosistema.
9: Però segueixes més a influencers homes o dones?
7: Hi ha algú que... alguna que t'interessi d'influencer o...?
8: Jo, mira, tinc tendència, i sobretot últimament, a premiar amb el meu follow, amb el meu seguir, a persones que fan contingut de valor en català.
10: Molt bé.
8: No, és veritat.
10: Això és una persona ara, com demana, i ara. No en canvi com els que estan presentant el programa, que ara. Només deixen anar a Madrid i parlar de gent de Madrid.
7: És que jo no segueixo ningú.
10: Tu no segueixes la iaia Angeleta. No,
7: tampoc,
10: perquè és més merda que la merda.
7: No, però és que no... Vostè sí que segueix la iaia Angeleta.
10: Jo sí que la segueixo.
7: Jo no la segueixo, ja està. Tinc cap obligació de seguir la iaia Angeleta. A veure, parlem de la influència del món de l'esport, del món del futbol. Què ens expliques avui?
8: Doncs mira,

0: Avui fem una pregunta, perquè ja sabeu que s'ha confirmat, aquesta casa RAC1 ha confirmat que la samarreta del clàssic del proper 26 d'octubre hi haurà Tyler, the Creator, que és un raper californià.
1: Saura.
2: I a veure, i Saura, a veure, què? Tenim algun rap de...
1: Sí. No, no, loco.
0: Posa'l, posa'l.
1: Dale.
2: Si te puedes callar, que si no...
1: Le estoy haciendo los coros.
3: Quan canta.
2: Però se sent, aquest home, què canta? Des d'una nau aquí de Zona Franca.
0: Mira, mira, que ara ve lo bo.
1: Dale, las tete, dale, dale. And of course, my car's off course.
2: You're so right, my blinkers don't work. Però no se'l sent bé. Se'l sent com si estigués cantant...
1: No se'l sent del coll de la camisa.
2: A la Fira de Barcelona, allà a l'Hospitalet. Se'l sent lluny, aquest home. Bueno, però això canvia o és tota l'estona així?
1: Fua, lo puto mejor.
0: Sí. Tyler, the Creator, Toni.
1: Tyler, the Creator.
0: Tyler,
1: the Creator.
2: Sí, de veritat, porto una tarda que em noto... No, boomer, no. O sigui, estic ja...
3: Estàs amb mi.
2: Però estic amb vostè a la residència...
3: Ara, ara,
2: a punt de traspassar, no, mare meva.
0: Jo tampoc el coneixia. Jo tampoc el coneixia.
2: Ah, val.
1: No. Tu t'agrada lo català i esa cosa de pueblo.
0: I és un artista que després del temps afegit explicarem, perquè està envoltat de certa polèmica, sobretot per algunes lletres de temes seus del passat, no, i que, per tant, plantejarem una mica el debat sobre si el Barça ha d'associar-se amb segons quins artistes que representen segons quins valors, aprofitant aquest acord de Spotify. I, per tant, la pregunta del dia, que ja la tenim a les stories d'Instagram, és... Què et sembla, no?, que Tyler, the Creator, sigui el paia, proper...
2: No, perdona, és que sembla Tyler, the Terminator. No,
1: a més,
2: que
1: dices, Tyler?
0: A més, és Tyler, coma, the Creator. És
1: the Creator.
2: I la samarreta com serà? O sigui, Play. Amb el seu nom o...?
0: Play. Posarà Play.
2: Ah, Play.
0: Nom del...
2: Val. El nom d'ell?
0: No, no, no.
2: Del disco o de
0: sí,
2: què?
0: Sí, sí, sí. Ah. Del seu... Vale. Oh. De la seva obra. Bé, no sé, això cadascú que jutgi. Per tant, què et sembla? Amb quatre opcions...
4: Una puta mela!
2: Estic amb la Lujas.
0: A les stories d'Instagram, un encert... Això cada cop va pitjor.
4: I tant.
0: Cal posar talent local?
4: Sí, sí.
1: Ara.
0: O prefereixo la samarreta neta, sense...
4: Neta.
0: Sense
2: clar,
0: publicitat.
2: Imagineu-vos pel dia del clàssic que el Barça aquell dia fes una tongada de samarretes sense publicitat. O sigui, samarreta verge. Com
0: a xurros.
2: Com era abans.
0: Com a xurros.
5: Se'n vendria moltes.
2: Sí, segur. Però no sé, vés a saber. Si ho podria fer el Barça o no amb els contractes que té amb els sponsors. Molt bé, doncs tot això i alguna cosa més...
0: Que Rafinha està perfecte.
2: Ah, això també...
1: Diu que sí.
5: Home, també... bona notícia,
2: sí,
5: no?
2: Sí.
1: Això ens ha tret un pes del damunt.
2: Sí, estava preocupat?
1: Sí, molt.
2: Bueno,
1: molt.
2: Doncs miri, una preocupació menys, saps?
1: I tant.
2: Descansarà millor que cap de setmana.
1: I tant.
6: Versió RAC1.
7: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
6: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
8: Tradició, cultura i natura en família.
6: Lo 4 d'octubre a Amposta.
8: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
6: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
8: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
9: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
10: Botifarres alineades i corbata dels diumenges. Tot a punt, Núria.
11: El taulell brilla com un mirall, cabells, tot a lloc... Tot a punt per obrir...
12: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
13: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
14: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
15: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
2: Doncs allò que diem sempre, ja tenim la màquina a punt i anar tallant el pernil.
16: Mentre vaig explicant bon, cosetes, tinc safareig.
2: Pots tallar el pernil dolç, el salat...
5: I tant.
2: Pots tot tipus.
17: Tipus de producte.
2: El gall dindi.
17: Mortadela d'olives.
2: No sé si la Selva té mortadela d'olives.
17: I cap de jabalí.
2: Tampoc ho sé.
16: La Selva té el gall dindi amb...
2: Gall dindi segur, perquè em menjo jo.
16: Sí, sí.
2: I de per la Selva. De la Selva, de la Selva. Sí, sí, sí, va, sempre, de la Selva. Jo sempre demano de la Selva.
16: Jo també.
2: I no ho dic perquè posen publicitat, no, sinó perquè abans que em posessin a casa sempre demanem el de la Selva.
16: Són els que tenen menys sal de tots, eh?
2: Sí, sí.
5: Tenen bacon, també.
2: Veus? No mengem de bacon.
16: Bacon no.
2: Que ja anem. Què més tenen?
5: El pernil, el que hem dit.
16: Bueno, pernil ibèric tenen...
17: Hi ha pernils de dues o tres classes.
16: Pernil ibèric, sí.
17: Dues o tres classes, hi ha pernils de dues o tres classes. O
5: sí que veig que tenen algun tipus de mortadela. Tenen un pernil.
17: Mira.
5: Mortadela bolognesa, veus? La Selva.
2: La bolognesa és la bona. Ara, amb olives, és com aquella... És com aquella del Mickey Mouse, ja. Era una mica trista, aquella de la cara.
17: Boníssima.
2: Que ha desaparegut, eh? No la veig.
16: No. I mira, és la que gastava jo, eh? Jo demanava la mortadela al Miqui, tallada gruixuda i a la planxa, volta i volta.
17: I és el que m'ha passat. No hi és.
2: I què ha passat? No sé.
16: Ja no menjo carn d'aquesta
2: mortadela.
16: Segur
18: que hi ha algun oient que ens ajudarà i ens dirà on la podem trobar.
2: Bueno, va, entrem en matèria.
18: Entrem en matèria, sí, perquè tinc safareig. Divendres toca fer safareig.
2: Home,
18: la llengua. Hi ha coses que s'estan preparant.
17: Ai.
18: Hi ha coses que s'estan ideant. Ara ho escoltaràs. Posa'm la cintura.
19: Ajuda'm, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ay, ajuda'm, Dios mío, a poder controlar mi lengua.
18: Controla tu lengua, Rocco. Bé, primer de tot, anunciar que la 2CAT oferirà un concert d'Oques Grasses el proper 10 d'octubre.
2: Home, però què m'estàs dient?
18: En directe per la 2CAT. I crec que és dels primers concerts, jo crec que és l'únic concert de la 2CAT que emetrà la 2CAT, de fet, des de l'any passat, que va començar
2: moment,
18: la seva
2: emissió. O sigui, el concert del 10 d'octubre, que és l'últim concert d'Oques Grasses...
18: Efectivament. Es veurà per la 2CAT.
2: S'emetrà en diferit o en directe?
18: Que jo sàpiga, s'emetrà en directe.
2: En directe a la 2CAT.
18: A la 2CAT. Que hi havia un directiu de la 2CAT que ja em va dir que era una de les primeres coses, de les sorpreses que tindríem aquesta temporada, perquè entenc jo que jo crec que TV3 també estava darrere d'aquest concert, o almenys estava interessat.
16: Ens l'han pres, eh? L'empresa de TV3, eh?
18: Pispat.
16: Ens l'han pres. Pispat.
2: I sabem qui presenta aquest concert o no?
18: Avui s'ha anunciat, avui m'han informat de la notícia, no tinc encara més detalls al respecte, però sí que això ho produeix la productora... Això ho produeix la productora dels Roures. La nova, aquest nou conglomerat que ha muntat.
2: Sí, on
18: que s'ha anat el Xavier de Pol.
2: Sí.
18: El nostre de Xavier de Pol.
2: Això produeix una producció de...
18: Bueno, Roure, que
2: però
18: clar,
2: de quina productora? Perquè, no ho sabem.
18: És la productora del Roures. Yeah. És a dir, al final del passadís, a la dreta, és el Roures.
2: Yeah. Bueno, li preguntarem a Josep Montero, que ja és un habitual del...
20: Què passa, penya?
2: No cal que cridis, t'has de reservar pel concert.
16: Ens
2: acaba de dir Rocco Schneider, és per confirmar-ho, concert d'Oques Grasses en directe a la 2CAT. Sí, senyor.
21: Però quin? L'últim?
2: L'últim.
21: Bueno,
2: l'últim concert, el del 10 d'octubre, concert de la 2CAT.
21: Vindrà a la tele, tio.
2: Bueno, els de 2CAT vindran.
21: No, pues que vinguin.
5: Ah, però que no ho sabies?
21: No sé, doncs que vinguin a acabar, si volen.
16: Doncs et fa il·lusió que em donin per la tele l'últim concert.
21: Ah, que em fa il·lusió.
2: Ara, escolta, feu una... O sigui, no sabràs què fotrà dels quartos, perquè hi ha quatre concerts a l'Estadi Olímpic.
18: És el que més guanyen,
2: Més.
18: Els artistes, el que més guanyen no són amb les reproduccions.
2: Més el caig, el...
16: Els drets de la tele.
2: Els drets, bueno, el que seria el caché d'emetre l'últim concert, que també això...
21: M'estic plantejant, això, tio, perquè jo penso, i ho he dit alguna entrevista, que això de guanyar tants quartos no és compatible amb l'amor, saps? Vull dir, són dues coses que a vegades es xoquen i que no...
22: Clar, dir, que la visió guany... que tinc jo
16: els seus diaris,
22: que,
16: tampoc.
22: El que fan és que s'acabin les coses i que diguéssim que...
5: Que no és del tot compatible, potser, l'amor amb els diners, no?
22: Penso que no, que és com la batalla que hi ha i que dona la sensació que l'estan guanyant els diners. L'amor pels diners, sí, i els diners per amor, també. Dona la sensació que els diners fan com que et moris abans i que l'amor fa que visquis. Que visquis.
5: Que no gaudeixis del tot la vida.
22: Exacte, el que és viure. I això.
16: Entenc res, aguantes
3: algú. No, flipa una mica de palla mental aquí, eh?
22: Flipa reflexions que cardo, tio.
2: Però què vols venir d'aquí? Perquè no m'entens.
5: No m'entens.
22: Bueno, que quan tens molta pasta t'oblides sí. de les coses guapes de la vida, no? Això de, hòstia, no sé, anar a una festa, no tenir un duro i acabar borratxo, saps, amb els col·legues, estimar amb la
3: això
22: penya.
3: Això és la cosa guapa.
22: Bueno, clar, és guapo, tio. Ah. Vull dir, tu no ho has
2: quan
22: vist jove, perquè...
2: Jo sí, però...
22: El sexe, droga i rock and roll només ho sabem els que ho hem viscut, saps?
3: Ja.
2: Bueno, doncs prenen nota que sí, Doscat farà el vostre...
22: Vale, guapos, guapos, sí. Vale, pues que vinguin, tio, sí. Que vinguin. Vale.
4: No, vindràs a fer promoció, suposo, del concert,
22: però
4: veurem per
22: a Doscat. Sí, sí, està guapo, tio. Molt bé, sí, molt bé, Rocco. Bueno, guapo,
4: que
22: vagi
4: bé.
22: Vinga,
4: va. Podries venir un dia al programa del Toni? S'ha convidat?
22: Bueno, si em convides, tio.
2: Bueno, si vols venir, jo encantat. Mira, li diré a l'Anabel, mira.
22: Sí o què?
2: Si vol venir un dia el Josep Montero, que vingui.
22: Que vingui.
2: Ara amb el Montero ja fem, eh?
22: I us canto una cosa
2: no
22: guapa,
2: cal, va, tio. Altres, que no cal que...
4: Una cançoneta, amb, tipus en plac?
2: No, mira.
22: Vale,
2: vale. Jo vaig a... No, vaig a les coses ja fàcils.
4: Sí, tu ets com l'Arús. L'Arús no volia actuacions, no volia res, mira, perquè l'Arús ja va dir, escolta'm, que ens baixa. Ens baixa.
2: No, a mi no sé si em baixa o em puja, això no ho sé, però segons quina infraestructura es necessita,
4: ui, sí.
2: ja sí, comença sí. a ser un mal de cap, ja començo
4: sí.
2: a patir,
4: sí, sí,
2: després
4: sí.
2: sempre falla un cable, sempre hi ha un no sé sí, què, l'artista sí. que no ha pogut provar, sempre està en que no...
22: Fotrem una cosa íntima,
2: que
22: tio.
2: Que no puc provar, no he tingut temps.
4: Retorno, retorno.
2: M'encanten, que si se senten no malament, tal... Ja, ja. I mira, jo, la gent que ve aquí, ho fan directe, jo els estic eternament agraït, però és que pateixo perquè... Venen, no poden provar...
4: No, però jo parlo del programa de serveis mínims, que vingui de convidat als serveis mínims.
2: No, no, jo dic que vingui aquí,
4: al servei mínim. Ah, no, jo deia
22: tot arreu.
2: Aquí, que vingui al Versió,
22: home.
4: Que s'estrena aquest mes d'octubre.
2: Això sí.
20: El programa es diu Cervells Mínims.
23: Sí.
20: Valdres creieu que això va per nosaltres?
23: No, això ho diuen pel Clapés, home.
4: Clar.
23: Què? Com ho tenim? Teniu el programa preparat o què?
24: Toni, que t'has deixat els...
23: El què? Un dia?
24: Sí.
23: Com que faig ràdio així...
4: Sense pantalons.
23: Saps?
20: Sense pantalons.
23: Ara ens veiem.
20: Però sí passat? Que va pel Toni, això de cervells mínims.
23: Sí, bueno, mínims... Mininíssims,
4: I tant. Però escolta, no estàs molt sexy, estàs en pantalons. Tens unes cametes que semblen flamingos.
2: Semblen flamenquines.
4: Flamenquines?
2: Les cametes més que una
4: altra. Ja t'han dit ja de la data d'estrena?
2: No.
4: Ja? No t'han dit res, eh?
2: Sí bueno. Que es presenta la... T'ho dic perquè deus estar convocat,
4: I
2: 8 d'octubre, la setmana vinent,
4: a les 12.
2: A les 12, a la presentació.
4: Sí, coneixeràs a la DIRCOM de Televisió Espanyola, que m'ha confirmat que vindrà. Qui? La Maria Izaguirre.
25: Mira, com a vermut.
4: És aquesta senyora molt coneguda, que és la directora de comunicació de Televisió Espanyola de Madrid.
2: Ah, sí, que estava
4: que
2: a l'hotel.
4: Que va amb un bolso sempre amb la bandera d'Espanya.
2: Ah.
4: Foto, és molt coneguda. És superagradable, és maquíssima. És maquíssima. Sí. I és la que està sempre...
25: Amb la bandera d'Espanya.
16: Amb la bandera d'Espanya, i aquesta és la que la coneix.
2: Ha dit que hi va la Maria Izaguirre. Sí. Jo primer m'he quedat mirant el Rocco i dic, és la que sempre està...
4: Una rosa.
2: Sí,
16: quan amb aquest és amb el que es fas.
2: Sí. No la conec de res.
16: Ja la coneixeràs.
2: No la conec de res.
4: És molt agradable.
25: I amics que es faran.
16: Sí, clar, la porta al programa, també.
2: Dic que... Sí, sé qui és. Que va estar amb les rodes de premsa d'Operació Triunfo...
4: De Benidorm Fest.
2: I els que anaven a Eurovisió.
4: I ella, quan estava al Festival d'Eurovisió, que estaven asseguts allà amb les artistes, ella asseguda allà amb la bandereta d'Espanya.
16: I amb això et faràs, amb aquest perfil de genteta. Molt bé.
4: Molt agradable.
16: Queda retratadet.
4: Li vaig enviar un missatge i em va dir, sí, estaré el dia 8. Doncs ens veurem.
26: Estreneu ràpid que... Estreneu ràpid que la que entri el PP i vostre d'aquesta porria socialista anireu tots...
2: Per això anem ràpid a estrenar.
26: Pel desaigua el vàter baixareu.
4: Bé, recordeu, els que voleu anar de públic, espavileu-vos, aprofiteu ràpid, de públic arroba... visiona.tv, per la gent que vol veure el programa, aquí al centre de Barcelona.
2: Deixem que ja ha repetit,
25: Què dius,
2: que ha vingut alguna gravació en repetició.
4: Sí? Això sí que són fans, de veritat,
2: Sí, han repetit.
4: Això sí que són fans. Això vol dir... Això és un termòmetre, perquè si no els hi agrada, no tornen.
2: No. Hi ha... Tenim ja un pack de gent que ja han repetit. De tres programes n'han vist dos.
4: Bueno, de fet, hi ha una persona que et coneix molt que m'ha dit que t'ha vist
18: amb diferències d'altres programes, altres projectes, molt il·lusionat amb aquest projecte.
2: Bueno, sempre amb tots els projectes.
18: Sí, però que aquest estàs com... se't veu molt tranquil, molt assegut.
2: Com que no saps si serà l'últim, doncs escolta,
18: sí, ja aprofita.
2: Ja aprofito i avall.
18: Bé, tinc encara més safareig.
2: Vinga,
18: compta-me. No, tinc del Roures. Perquè no para de fer coses.
2: Home, és que...
18: No para de fer coses.
2: És un home inquiet.
18: Està, hi ha un projecte en marxa en aquests moments que està preparant amb, i que estan valorant de fer-ho o no fer-ho.
25: Fixa't, qui?
18: Que el Roures, el Roures.
2: Acaba de dir que no ho sent.
18: El Roures.
25: Calleu.
18: Ja està. Això ho dirigirà, o en ment està que ho dirigeixi el Jordi Galceran.
25: Qui?
18: I és sobre una pel·lícula, a més és una pel·li, sobre Mazón.
2: Oh, que bo.
18: Sobre Mazón.
2: Sobre Carlos Mazón.
25: I sortirà I
2: pels desmemoriats...
25: Ex-president
2: de la Comunitat de Madrid.
25: Valenciana. No, de València.
18: Comunitat Valenciana.
25: Del País Valencià.
2: De València, disculpeu.
3: Quan va haver-hi la Dana.
2: Sí.
18: País Valencià.
2: Home, això és boníssim.
18: No està tancat,
3: una
18: però
3: pel·lícula.
18: Està... pim, pim, pim, en marxa. S'està cuinant.
3: Però serà, seria basada tot en fets reals o en una part... Sí, tot en fets reals,
18: és,
3: eh?
18: És una ficció...
2: I qui no, farà... és Mazón en Mundo de Gulliver.
3: No, perquè hi ha coses de les que va fer el Mazón aquell dia.
18: Maribel Villaplana.
2: Ah, vols dir que...
25: Home, inclourà tot.
2: Vols dir que... Vale, aquí està ben
3: vist. Que no sabem si va passar o no.
2: Clar, és a dir, en aquest biòpic... El Ventero.
3: No, Ventorro.
2: Ventorro.
18: Ventorro és un jamón, un formatge.
2: Exacte, el Ventero.
18: Ventorro.
2: El Ventorro, clar, és el que... Aquí està ben vist, molt bé, Caglà.
3: Clar, què explicaran? Què va passar durant totes aquelles hores?
18: Li hem de preguntar al Jordi Galceran.
2: Potser... El Jordi Galceran, perdona, és un guionista que li dona forma als diàlegs.
18: Doncs aquí sabrem...
2: Ell no és un periodista d'investigació, el Jordi Galceran.
25: Però potser ha cantat alguna lloca de dins del restaurant.
2: Ja, però clar, segons què expliques... No sé.
18: Efectivament.
0: Bé,
18: ho anirem seguint, però és una de les notícies que avanço dintre del safareig.
0: I què farà de Maribel Villaplana? Saber ja el càsting?
18: No.
2: Bueno, però això que dius, que ha dit la Marta Gailà, que és interessant, que per mi serà la gran atracció d'aquesta sèrie. O sigui,
18: què farà?
2: Que realment s'hi aportarà nous elements del que va fer en el Ventorro, no?
18: El Ventorro, sí.
2: El Carlos Mazón. I després, què feia la periodista al cotxe? Que
18: Villaplana, es deia, no?
0: Maribel
2: Villaplana. Que es va quedar tancada al cotxe al pàrquing no sé quanta estona.
3: Sí, moltes estones.
2: I el Mazón se'n va anar a canviar de roba.
18: Sí.
2: O sigui, aquí hi ha tot
3: moltes hores, i moltes hores, eh?
2: Moltes hores.
18: I va anar a peu.
2: Va ser tot raro.
18: Doncs tinc ganes de veure-la, aquesta pel·li. Sí. Té molt bona pinta.
2: Clar, això és com, per exemple, la sèrie del Ferran Adrià Gènesi, que l'altre dia ho comentava amb el sector de la restauració i em deien, bueno... perquè li vaig dir, home, és una sèrie que s'explica, és transparent i tal. I em diuen, bueno, no surt ni la meitat de la meitat de les coses que es van viure al Bulli.
18: Bueno, que no s'ha d'explicar tot.
25: No es pot explicar tot.
18: En l'aspecte negatiu o positiu?
25: De tot.
3: Interpreto l'aspecte negatiu tal com ho diu.
2: De tot.
18: És un tast. És a dir, que hi ha coses que han dit això no.
0: Bueno.
18: Això sí, això no.
3: La part més fosca, si és que n'hi ha...
2: Si és que n'hi ha, pues...
18: Això és la, doncs no. És la productora de la Minoria Absoluta, que és el que està al darrere
2: d'aquest
18: projecte. Doncs
2: jo vaig parlar amb un, vaig fer uns contactes i em van dir... I vaig dir, hòstia, molt bé aquesta sèrie, molt atrevida, explicant, i em van dir, bueno, això és la punta de l'iceberg.
18: Sí, sí. Bé, el que vaig veure ahir de matinada, a les 12 ja... Com el que deies l'altre dia, el maltracte de l'APM és brutal. Van a les 12
2: ara,
18: i pico de la matinada.
2: Hi ha,
18: de veritat, un programa legendari de tota la vida.
2: Tens
18: que
2: tota
18: allà, abandonat, després d'Operació Amades, a les 12 i alguna cosa de la nit, hi ha la gent que està morta.
2: I ja l'Operació Amades ja anava tardíssim.
18: Ja anava tardíssim, efectivament, després del Polònia. Doncs va aparèixer Tomàs Molina. Ai, Tomàs.
0: Una entrevisteta.
18: A l'APM?
2: Sí,
18: l'APM.
2: Joel Díaz.
18: Li va fer l'entrevista. Jo crec que
2: Joel Díaz és perillosíssim, eh?
18: Molt perillós.
0: Punxa més que una navalla.
2: Ara. No sé com hi aneu. És una cosa que no...
0: A mi me la marxa.
18: Doncs... jo crec que insinua que un cop que torni del Parlament...
0: Europeu.
2: Sí.
18: Ja s'ha acabat.
0: Ja
18: directament se'n va, directament cap a la jubilació.
2: A què dius?
18: Ja no torna a TV3.
2: Ai.
1: I te'n vagis a seure al teu escó al Parlament Europeu.
18: Mm-hmm.
1: Això significa que ja no veurem mai més? Tomàs Molina fent el temps a TV3? La pregunta és molt clara.
6: Jo penso que és poc probable que veieu en Tomàs Molina fent el temps a TV3. Perquè, sobretot perquè jo sóc dels que... dels Dantes.
1: Però, tio, que acabes de dir una cosa molt dura. Okay. Molt dura.
6: Però la vida passa.
1: Ens queden... que ens queden 5-6 mesos de Tomàs Molina.
6: Notícies.
1: Hosti, Catalunya t'estima, Tomàs.
6: I sí que m'estima.
1: Veus?
4: Veus? M'estimen molt.
0: Però... tot un final, eh?
25: Però, clar, que no, un... no veurem mai més, eh?
2: Bueno, com tants que s'han anat jubilant i que els pots a veure.
4: Efectivament.
2: Arcadi Alibés, ja no l'envia. Em va preguntar l'altre dia un home pel carrer, un senyor que no sé... que... A mi la gent que m'entra, ja, que em para pel carrer,
26: tu,
2: el primer que em diuen... No, em diuen... El primer que em va dir... Tu ets famós, no? Tipus Requesens, vas pensar... Ja anem malament.
4: Sí, ja anem malament.
2: Tu ets famós, anem, no? Ja anem, i llavors em diu... Ets de TV3.
4: Ets de TV3,
2: sí. Era una cagada rere una altra.
4: Sí.
2: Vaig estar a punt d'empantar-lo a la Gran Via.
4: De què et conec, tu?
2: Saps què dius?
4: Mira, l'altre dia m'ho va explicar una persona, diu... Jubilació daurada, del Tomàs. A Estrasburg. Tres anyets.
2: Estrasburg.
4: Tres anys. 250.000 euros anuals. No més despeses. Pagant. Oficina. Tornarà, amb l'edat que té el Tomàs, amb 66-67. Mm-hmm. Jubilació maximíssima. I a viure que són dos dies. Pues té tota la raó del món.
2: I tant. O sigui, pagant...
4: que aprofiti tu, escolta.
2: Amb aquest apartat, això de viure, amb aquest tram, pagant nosaltres, eh?
4: Sí, sí.
2: Home, clar.
0: Bueno, sí, però reparteix entre tota Europa.
2: Això de la... Sí. Això de la de
25: els alemanys també paguen, eh?
2: Sí, no, home, paguem entre tots.
4: Entre tots.
2: Això de la Unió Europea, això del repartit. Parlament, tots els parlamentaris.
4: Europarlamentaris.
2: Jo quan vaig a... L'únic cop que vam anar al Parlament europeu...
4: Ah, doncs no he anat mai
2: jo. Jo, quan vaig veure el tinglado muntat...
26: És un mamoneo.
3: Que és tremendo, no?
2: És pensar...
4: Bueno. Allò val una pasta, eh? Mantenir només això?
2: No, pasta, traductors... després tenen la seu d'on vam anar, de Brussel·les, i després tenen la seu d'Estrasburg.
25: Dugues.
2: És que aquesta és l'altra, Dugues. I tot s'envia cada setmana, d'una banda a l'altra, amb trens amb balisses diplomàtiques. Bueno, o sigui, és una despesa, és una cosa...
4: Sí, sí.
2: És una vergonya.
4: I una
2: és un escàndol. És un escàndol.
4: Sí, sí, perquè, sobretot perquè a vegades tens la sensació que tot és molt lent, que va molt lent, les decisions, les coses que van...
2: Hi ha un modus vivendi al que és tot l'aparell de la Unió Europea, és un modus operandi que ja és una manera de viure, per tant, mira...
4: Doncs mira, felicitats a Tomàs, perquè a més de fet va confirmar una cosa que ja sabíem, que és que no li agrada les imitacions.
0: Oh, no gens.
4: I no li agrada la imitació del Polònia.
0: Que feu aquí aquest programa.
4: Jo recordo fa 20 anys, ho vaig dir.
0: El Tomàs...
4: Va venir el Tomàs a Molina de convidat un dia, te'n recordes, Toni? Em vas fer entrar...
0: El David Olivares.
4: I em vas fer entrar amb el Tomàs, tet-a-tet amb el Tomàs, i li vaig dir, escolta, Tomàs, no digues mentides perquè tu has verbalitzat en privat que no t'agraden. Doncs mira, ara ho diu aquí.
6: Sí. Sóc capaç de posar-me a plorar, eh?
1: Què dius?
6: Sí, sí, jo sóc bastant tou. I els joves, també. Això sí, també clar. És una cosa que mira, valoro molt, eh?
1: Els joves, si els hi sones d'algú, ja es venen i es fan la foto. A vegades sí. No tenen ni puta idea qui ets. Però, per si de cas, es fan la foto. No t'ha agradat mai aquella imitació? Tu consideres que és una mala imitació?
6: No. Si jo puc triar, no vull que m'imitin, gràcies.
1: D'acord, però fixa't que no és aquesta la pregunta que t'he fet.
6: Ah.
1: Tu creus que el David Olivares t'imitava bé?
6: Em caus malament.
1: Ja.
6: Jo no crec que a ningú en el món li agrada que l'imitin.
1: No, això és mentida. No,
6: això és mentida.
1: Això és mentida.
6: Això és mentida.
1: Per moltíssima gent.
6: Per moltíssima gent.
3: No. Es posa a imitar-lo. O sigui, en l'últim tram...
4: No, ni imita. Però que no li agrada l'imitador.
0: L'escarneixo.
2: No li agrada l'Olivares o no li agraden les imitacions?
0: No m'agrada que m'imiteu.
4: Jo crec que... Jo he entès que no li agraden les dues coses.
2: Que no li agraden les imitacions ni
3: la que fa l'Olivares.
2: Bueno, aquesta reflexió que fa el Tomàs Molina... Bueno,
4: a tu te la van fer a Polònia, te van fer una imitació al Polònia.
2: Un dia.
4: I et va agradar?
2: Sí.
4: Et va agradar.
2: Crec que el...
0: Li van la banda.
2: Li van la banda, sí. Bueno, ara, escolta, aquí al Matina Codina, cada dia, més d'un cop m'han dit que treballes, que col·labores al Matina Codina. L'Adam Lillo m'imita cada dia.
4: És boníssim.
2: Jo estic encantat, no tinc cap problema. Vull dir que hi ha gent que... Però sí, el Polònia...
4: Però t'agrada el contingut de la imitació que fan?
2: Bueno, és una caricatura, però és que jo m'he fet un fart de fer-ho amb altres personatges que ho facin amb mi, doncs em sembla bé, vull dir, no... Sí, és la meva caricatura de malhumorat, sí. Que tinc mal humor, que estic de mala llet, que...
0: Bueno, doncs a mi no m'agrada.
2: Ja, bueno, doncs, no, per això que és, però no, també no, vaig dir una cosa, és molt respectable, que no, o sigui, puc entendre i respecto perfectament com els hi ha passat a polítics que no els hi agradi. El que passa que aquí hi ha una imitació, aquí hi ha, el del, hi ha la imitació que pots fer, que és una caricatura d'un traç del personatge, i després hi ha la imitació que en ocasions es fa sota... el que seria la pantalla de que és una imitació i de que ens hem de riure tots, que hi ha mala llet, que hi ha escarni, que hi ha burla i és sagnant. Llavors aquí, clar, obres de que encara la imitació sigui més feridora, i a la persona que se li fa, doncs entenc que potser allò no li agrada. Això, vull dir, va... Sí. Depèn com es fa la imitació, doncs hi ha gent que li dol més que d'altres. Quan és una imitació simpàtica, doncs és simpàtica. Però si el deixes com un imbècil, doncs aleshores, evidentment, doncs clar, si la persona és intel·ligent, doncs no li agrada. Perquè l'estàs deixant com un imbècil, malgrat que ell sigui imbècil. O no.
18: Bueno, Tomàs, molta sort a Estrasburg. Gràcies. A veure què et passa, a veure què fas.
0: Estarà tot estupendo.
18: Sobretot, cuida Catalunya.
0: Oh, sí, cuida Catalunya, cuida.
18: Cuida Catalunya.
0: I la flora intestinal.
7: No m'agrada aquesta aigua.
8: És cafè, mira,
0: la imitació del clapés.
7: Doncs
8: no m'agrada aquest cafè. I per què em veus?
7: Perquè no m'agrada no veure.
0: El club és a Polònia.
7: Bona tarda, per dir alguna cosa. Sort que ja és dijous i s'acaba el mobile, perquè quina mandra venia a fer el programa, xatos. Jo ho faig per vosaltres perquè us fa il·lusió.
0: Com la Rus, 50.000 aplaudiments.
8: Acabem de començar.
7: En fi, avui tenim amb nosaltres... Però si encara no he dit qui tenim. A veure, avui tenim amb nosaltres el president Artur Mas. Bé, bona tarda, per dir alguna cosa. Què? Què tal?
9: Bé, escolta'm, content. Acabo de ser avi.
7: Quina mandra ser avi, tu. Vull parlar de les declaracions del Jorge Fernández. Bueno, vostè ja m'entén.
9: Si em permet, m'extendré una mica.
7: Perfecte, així no parlo jo.
9: Bé, volia aprofitar per fer una denúncia contra el senyor Fernández Díaz. Escolti'm, com pot ser que ell ara es queixi de que hi ha una persecució judicial contra el PP, escolti'm? Precisament ell, que durant la meva campanya, vull dir la del Romeva, va ordenar un escorcoll a la seu de Convergència.
7: És que em sembla intolerable.
9: Exacte. És intolerable que no hi hagi separació de poders.
7: No, el que em sembla intolerable és que en aquest estudi hi hagi algú més enfadat que jo.
18: Que aplaudiments.
2: Bueno, va estar molt bé o no?
18: Sí.
2: Va estar molt bé.
18: Però de veritat que fem tants aplaudiments?
2: Sí. Bueno, un dia el Pàmies, perdona,
0: ho va comptar.
3: I no eren tants com semblava.
18: Els quants, us recordeu quants eren, finalment?
3: No, no recordo
2: la xifra. El Pàmies es va comprar via internet, bueno, a través de... Bueno, va comprar un comptador d'aquests, com quan entres en un local, clic, clic, clic. I va comptar durant tot... Sembla que va ser una setmana... Els aplaudiments i va fer una mitja. I ens va dir aquí, recordo,
3: sí,
2: que ens va dir...
3: Sí, sí, ell estava sorprès.
2: Que estava sorprès perquè no n'havíem fet tants.
18: Molt bé.
2: Però no, va ser una caricatura del programa fantàstica. I de mi, evidentment. I això sí, la van fer un dia.
18: La van fer un dia. És curiós, és estrany.
2: No, estrany no.
18: Creus que va haver una ordre?
2: Pel que em diuen, sí que va haver una ordre que hi havia massa gent de RAC1 a Polònia. Cosa que, després del que hem anat veient, no m'estranya. Però el que et dic, que no...
18: L'està passant també, hi ha gent de Racusta, l'Òscar... Ahir vaig veure l'Òscar Dalmau.
2: Mira, el Sergi Pàmies parlant dels aplaudiments.
10: Hi ha moments...
2: Com peix de sucre.
10: Ara, com el sucre. Vostè, de cop i volta el programa... Amb... Sí, anem... El total... Si fem un total, d'estimació total...
3: Números.
10: Una mitjana. De totes les hores... Durant 15 dies, analitzades fredament...
2: Això és una feinada, eh? Això hauràs de cobrar una col·laboració perquè...
10: Tindràs problemes per aconseguir-ho.
2: Sí, no, bueno, però ja ho farem. Ja farem
10: entre 25...
2: Ja farem el truc de l'almandruc.
10: Entre 25 i 30 aplaudiments en total.
2: Per programa?
10: Per programa.
2: Hosti, són molts, eh?
10: Són molts, però jo em pensava que eren 60.
2: Bueno, però 25...
18: Home, 25 aplaudiments 25. En 5 hores surt a 5 per hora.
10: Ara. Què vol dir? Són 5 per hora? Doncs no. Normalment són 3 per hora. Entre 3 i 4 per hora. Què passa? Que hi ha hores que es dispara. Per exemple, en el moment en què entreu amb l'hora aquesta final, com que sou més col·laboradors...
11: És normal.
10: Clar, entre que...
12: No, i perquè l'Edgar vol aplaudir a tots.
10: Tu aplaudeixes l'Edgar. L'Edgar aplaudeix en els que ha vingut, que són 3 o 4. Ja ens anem a 5 o 6. Si, a més, hi ha una, teniu per telèfon un fals Sergio Ramos, també l'aplaudiu. Ja ens anem a 7. D'acord?
12: És a dir, que hauríem de... Aquí això s'hauria d'afinar.
10: No. Tu no fiquis res, senyor Clapés. Vostè faci la vida normal.
12: Què diu? Que vostè està bé.
10: T'estic dient que estàs bé. Que inclús tens un marge.
3: Veus?
2: Exacte. Molt bé.
13: Doncs un fort aplaudiment pel Sergi Pàmies.
3: Sí.
13: Escolta'm, ahir va haver una cosa en temes d'audiències que haig de comentar. I és, Espanya, ahir, per primer cop, va guanyar 4.
11: Ai,
13: després dels telediaris a partir de les 9:30 de la nit.
11: Horizonte.
13: Horizonte.
11: Por supuesto.
13: Horizonte de Iker Jiménez va guanyar al Motos.
11: Clave misterio.
13: Va guanyar a Telecinco i va guanyar a La Revuelta.
12: Fixa't.
13: Amb qui? Amb Isabel Díaz Ayuso.
11: Fixa't. Por supuesto.
12: Fixa't.
13: De convidada. La corba és espectacular. És a dir, lo que té aquesta dona...
11: La presidenta.
13: Que em diràs tu, la gent de Càceres, que li pot importar, que li importa la Isabel Ayuso, no?
12: Tant,
13: o la de Canàries.
12: I tant.
13: Doncs és hipnòtica, la gent s'hi queda.
12: Sí.
13: I va arrasar.
12: I va dir, ell va dir al començament... Diu, hem convidat el Pedro Sánchez i no ha
11: venido, no ha querido venir a nuestro programa, ¿verdad, Carmen?
3: Es, vostè s'ho va mirar, es mira el programa de l'Iker.
12: Bueno, veig. No sé, perquè ho feien.
2: No, després ens sorprendrem, o sigui, que surtin segons quins partits polítics
3: i
2: passi el que passi.
12: Et sorprendrà?
2: No, a mi no, però vull dir que, clar...
13: Sí, però en aquesta...
2: Amb aquesta curva que m'estàs dient...
13: La curva és espectacular.
2: No, dona la raó als que diuen que el PP, si se presentés la Díaz Ayuso en lloc del Feijó, encara ho petaria més.
11: Pelos como escarpias. Escuchen y vean.
2: Què busques ara?
12: Què busques? Vols les meves
11: ulleres? Los datos, les audiències.
2: Però és que estem fent ràdio, a mi. Que
13: cuéntalo. Que estan a matar, perquè estan a la mateixa hora...
2: Bueno, és que aquella hora està...
13: Fotuda.
2: No, clar.
13: Tu aniràs més tard, suposo, no?
2: Bueno, no sé, parla amb la direcció de... Parla amb el Nolis i amb la Laura Folguera que em posin més tard, perquè aquesta hora no em menjaré un rosco, jo. O sigui,
13: tu hauries d'anar a les 11,
2: Jo hauria a les 11, que et truca el Nolis en company, que ho
13: comorgo. Sí, doncs...
2: A les 10. Pablo Motos. El
13: Broncano.
11: Guapo, eso, eh?
13: La Isla de las Tentaciones.
2: El futbol. Que tindrem Champions.
13: És a dir, lo important és...
2: Dimarts, dimecres...
13: No, aquí la idea és començar a les 11, perquè si la Champions va aquí...
2: No, i després ara també he llegit que Cifres i Letres a la 2 també ho està petant.
13: Sí, ja fa mesos.
2: Complicat, això.
13: Bueno, doncs ara el teu ha d'anar més tard. Doncs a l'Intermedio van fer una paròdia de Cuarto Milenio i li diuen Cuarta Milonga.
14: Bienvenidos a Cuarta Milonga, el único programa que habla, claro, sin tapujos, sin prejuicios... Y sin tener ni idea de casi nada. Así que...
15: Y sin papeles porque los habéis perdido por completo, aunque os acompañe la audiencia.
13: Fixa't, habéis perdido los papeles, aunque...
12: Però aquí una cosa és el Cuarto Milonga.
11: I l'altra cosa és Horizonte.
13: Ells volen parlar d'Horizonte.
11: ¿Verdad que sí, Carmen, que és muy distinto?
3: Sí, exactamente, es muy distinto.
13: No, és... Però...
12: És el que fa la
11: Carmen Porter.
13: Però atenció, perquè...
2: Buenas son Cailas.
13: Doncs el Iker Jiménez ha contestat.
12: Ah?
13: I la dona també.
11: Por supuesto, ¿verdad que sí, Carmen?
13: En el seu programa Horizonte.
3: Sí, señor.
13: Han contestat. Atenció a lo que diuen.
17: Carmen i jo tenemos... una vivienda y una oficina. Me gustaría tener 50. A los que tienen 50, lo agradezco y les digo, oye, maravilloso. A presentadores incluso que tienen 19 o actores que tienen 25, yo me alegro. Sin embargo, hay cierta bilis que ahora se intenta extender sobre cualquiera que tenga no sé cuántas casas, no sé cuál es el número.
13: L'altre contestant, que calli, perquè han estat fent tot el tema de la vivienda a l'Intermedio durant tota aquesta setmana. Clar, portaven la responsable la responsable del sindicat de llogateres i en el programa de l'Intermedio
18: I lo hace Wyoming.
4: Clar, i llavors ella deia ahir mateix, no, perquè clar, tota aquesta gent que té tantes coses, que tens tants garatges, tants pisos, i tenies el Wyoming allà davant, i n'obria la boca, doncs
18: clar,
4: quedava una mica estrany. Escolta'm, el que està desaparegut és el Conde Lecchio, recordeu que va perdre la feina, que la van acomiadar.
2: Sí, sí.
4: Poca broma, aquest document que us porto, d'una col·laboradora del programa d'Anna Rosa, quan estava el Lecchio treballant, un dia en publicitat, el que li va dir en privat a aquesta noia durant la publicitat. Jo m'he quedat al 4.
5: Pues mira, me pasó que estando en Ana Rosa de colaboradora en una publicidad delante de un montón de gente, como estamos ahora, técnicos, colaboradores, presentador, me hizo una pregunta y la pregunta fue: oye, Marta, ¿tú te depilas ahí abajo? Y yo me quedé así y me dice, es que yo solo me tiqui-tiqui a las que no se depilan, por eso te lo estoy preguntando.
2: Madre mía. Sí. Quina tarda portem entre influencers, ara que està amb el piqui-piqui.
25: Però què?
16: Que Conde Lecchio li va preguntar si estava depilada de cintura para abajo.
2: Sí, no, això ja ho hem entès. Ja ho hem entès, això ja ho hem entès. Bé, aleshores, perdona, el que no he entès és que ell tenia
4: ell relacions... Ell només ho fa.
2: Amb les que no estan depilades.
4: Efectivament.
16: Donde hay la selva
4: que
16: negra.
4: No és la primera vegada que sento de d'homes que ho diuen, això.
2: Ah, sí?
4: Sí. Jo tinc un amic que també em va dir una vegada, comentant en privat, però és una persona que conec des de fa molts anys, em va dir que a ell li posava...
16: La selva negra.
4: Entenc jo que també hi haurà dones.
16: I tu, Marta, que com...
3: No, miri, no li diré jo com vaig, com podrà comprendre.
2: Què dius, que hi ha homes que què?
4: Home, hi ha homes que els agrada que...
2: Sí, que...
4: No, hi ha dones, hi ha dones que els agrada que els homes no vagin depilats en la part pública.
2: Doncs pues escolta, allà quan vaig al tennis... Sí. Saps que ja estem al vestit del vestidor?
4: Allà, ja sí.
2: Bueno, clar, ja tu veus el repertori, veus...
4: Tot depilat.
2: Tot de molt...
4: I tu no, menys l'únic ets tu.
2: És que jo tinc un problema. Si jo em depilo només les parts, queda molt ridícul. Saps? Perquè quedaria una part
3: clar,
2: triangle...
3: Clar, perquè molt pelut, no?
2: Clar, i després la resta...
3: Clar, quedaria ridícul, no,
2: clar,
3: absolutament.
2: Quedaria com un, no, no sé, sí, com un semàfor, vull dir, doncs, no sé, com un senyal de trànsit.
4: Un fe del passo.
2: És que, clar, un fe del passo, pelut.
4: Doncs ja...
2: Dius, no té massa sentit.
3: No. Ha d'haver-hi una unitat, no?
2: Ara, una unitat...
3: Si és un home que no és molt pelut...
2: Clar.
4: Ara perquè és massa tard, però podríem fer una
2: enquesta. Però allà n'hi ha molts, sí, que van a...
4: Home, jo
2: a molts, a més, a vegades m'hi fixo, hi ha gent que no els hi queda bé.
4: No?
2: Que dius...
4: Perquè els hi queden... Llavors, sense pèls, queden... se queda una bossa
2: sí,
4: allà.
2: Sí, entre
4: una bossa
2: el
4: allà.
2: Penis que no està ben retallat. Els hi queda, saps com aquests globus que venen alguns que m'han disfressat de pallasso a les Rambles, que agafen un plàstic, l'inflen,
3: sí,
2: i comencen a fer formes?
4: Ah, sí.
2: Pues jo veig allò, en molts moments, en l'aparell masculí, veig com aquells globus que han estat com... Saps?
4: Sí.
2: Que hi ha un nus a la part del prepuci, després a la part del testicle un altre nus, després li queda la panxa que li sobresurt, i dius, noi, realment, si veies els meus ulls, posaria cabell o pèl per tapar-ho, perquè és horrorós allò,
4: Sí.
2: Allò no sé com es despatxa.
4: Va haver una discoteca a Barcelona fa molts anys que els clients els hi regalaven una copa si es deixaven fotografiar el penis. I el penjava en un quadre a la discoteca.
2: Bueno, i et recordo que... No
4: fa molts anys,
2: el senyor Virgili, que hi va haver un espectacle teatral que es deia les ombres del penis, una cosa així. Era un espectacle que es feia darrere un biombo i hi havia un actor que amb el penis feia tot de formes...
4: Sí. Ombres xineses.
2: Ombres xineses.
4: Sobre Xina, però
2: ho feia amb el penis.
4: Sí, que original.
2: Sí. I, escolta, ho va petar, eh?
4: Sí, ho
2: va petar.
4: Sí. Ho va petar. Bé, escolta'm, del tema de la sèrie de Thor que presenta los Javis...
2: Sí, això no he acabat d'entendre.
16: La Java.
2: És de què fan?
3: Les marionetes del pene?
2: Ah, sí, que és, sí. Bueno, sembla que era aquesta.
3: Les marionetes del pene, un famós espectacle d'humor i varietats d'origen australià que es va fer molt popular a Catalunya durant uns anys.
2: Mira, aquest.
3: Sí, sí. En aquesta funció, dos actors utilitzaven la musculatura i la pell dels seus genitals per fer origami o figures invansemblants davant d'una pantalla gegant.
2: No, quedaves estupefacte.
3: Sí.
2: No, anava a dir, los Javis, què faran de Sansa i Palanca?
4: Ells produeixen...
2: Es mataran entre ells o com ho farem,
4: no,
2: això?
4: Ells ho produeixen a través de la productora Suma Content i amb la col·laboració del Carles Porta.
18: que suposo que el Carles Porta aquí haurà de dir molt, perquè, evidentment, és el que realment...
2: Carles Porta fa d'àrbitre.
18: D'àrbitre, efectivament. Està el tema, la raó perquè es va... Això ho he estat investigant. Això va ser una decisió d'HBO, HBO, de llançar la notícia. Perquè, com estan els Javis ara, amb la bola negra, està tot molt, saps, els Oscars i tot això, van pensar... ara estan molt de moda, anem a llançar aquesta producció perquè no estava previst llançar aquesta notícia perquè encara està tot verd. S'ha de decidir qui dirigirà la sèrie.
16: O que l'esporta, no?
18: Els actors. No hi ha res. I això, com a mínim, no anirà fins al 2028.
25: Mare.
18: La qual cosa encara queda molt. És a dir, ja em va criar l'estat...
2: Bueno, el millor és per ja tenir els Javis compromesos, no? Potser és una manera de ja... ja ho hem dit, ja ho hem fet públic, per tant, ara tu ja ho has de, ho
18: ja,
2: has de
18: ja,
2: fer.
18: Ja. Bueno, escolta'm, deixa'm pas... em dones una mica més de temps, que tinc el...
25: Què tens?
18: El tema vintage, el número 35.
2: Hem d'anar acabant.
18: Sí, el número 35.
2: Perquè, no, perquè tinc el Joan Torres que...
18: ens ha de,
2: no, ara ens explicarà...
3: I jo també t'has d'explicar una cosa, eh?
2: Vale, doncs vinga.
18: Bé, doncs...
2: això és com...
3: Fem cua.
2: Faig de controlador d'aeri. Tu tens el 32 i tot el 34 i ja us diré com aterreu. Per tant, l'has vol.
18: Ara tinc un dubte. No sé si està viu o està mort.
3: Qui?
18: Tenim la... jo dic en sèrio, tenim la sintonia, perquè és que no ho sé.
2: Ara te la posa la Lujas.
19: Viu o mort?
18: Manolo Santana.
16: Jo crec que està mort.
2: Mort.
18: Mort?
16: Està muerto.
18: Sí? Fa temps?
2: Bastant, eh? Sí, sí, però mort segur, eh? Segur.
3: Mira, va morir l'11 de desembre del 2021.
2: Sí, sí. Sí, sí.
3: Ja fa uns anys.
18: Bé, està mort el Manolo Santana i està mort també Mila Jiménez.
16: Està morta també.
18: Vull recuperar un tall del 2018 de Mila Jiménez a Sálvame, que és, ostres, va ser el pare de la seva filla. Lo que va rajar de Manolo Santana va ser... Amb una agressivitat, una agressivitat que jo vaig dir, ostres, atenció a aquest moment vintage del Sálvame del 2018.
20: Mira, gilipollas, déjame, María. A ver, gilipollas, te voy a contar una cosa. ¿Tú te acuerdas cuando no podías soportar cuando te comían los frutos secos y te los metían así por los dientes? Tú fíjate lo que yo recuerdo de ti, lo mal que comías, las babas que se te caían y el mal aliento que tenías. ¿Tú crees? ¿Tú has creído en algún momento que yo quería volver contigo o que yo tengo celos? Yo te he tenido un profundo asco físico. Para que sigas contando a tus amiguitos que yo lo que no tengo resuelto es mi relación contigo. Yo no tengo resuelto mi relación conmigo misma. Por eso ahora soy más fuerte y soy más independiente. No solamente no te echo de menos, es que te cogí un profundo asco físico. ¿Te acuerdas cómo comían los frutos secos? Que yo vomitaba... Así, los metías así, imagina. Y yo veía esos frutos secos pasar el diente aquí. Yo decía, Dios mío, que no le den un fruto seco más, por Dios. ¿Te acuerdas? Pues fíjate lo que yo recuerdo de ti. ¿Y sabes lo que recuerdo de ti? Que te tirabas pedos continuamente y te hacían gracia. La gracia de él era tirarse pedos. Y hacía así. Y decía, mira. En los ascensores.
2: Bueno, jo crec que després d'aquest...
18: Hi ha alguna cosa a comentar?
2: No.
18: Els dos estan morts. Que en pau descansin els dos.
2: No, sí, exacte.
16: Que bonito homenatge, Rocco.
2: Va, que anirem et proposo anar al cine amb Marta Cailà.
3: Sí,
2: a veure, quina proposta tens avui per anar al cinema?
3: Mira, si voleu gaudir d'una experiència premium, Movie Cinemas ha inaugurat el Movie Gran Sarrià Club, que és el cinema més exclusiu per a tots els públics. Té, atenció, 8 sales premium, d'aforament reduït, amb unes butaques d'aquelles que són...
2: I va anar el Pàmies, que ens ho va explicar.
3: Reclinables.
2: Sí, sí, que van a veure una pel·lícula, el Sergi Pàmies, i va anar-hi.
3: Equipades amb el màxim confort i amb el bar del cinema adaptat a la nova línia Premier Lounge, amb productes gourmet per a tots els gustos. Descobreix tota la informació i la cartellera a moviecinemas.com.
2: Gràcies, Marta. I ara, Joan Torres, anem amb els efectes secundaris del que ha estat la caiguda del decret d'habitatge del Partit Socialista.
21: Sí, perquè tenim més reaccions, en concret una picabaralla bastant sonora que hi ha hagut a les xarxes, concretament entre Junts i Esquerra, entre Gabriel Rufián i Jordi Turull. Tot ha començat quan Turull aquesta tarda ha comentat un vídeo de la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, on aquesta deia el següent.
1: fet d'avui no té nom i crec que només es pot explicar perquè són un partit que depèn directament del finançament que els dona la patronal immobiliària. Perquè avui han donat l'esquena a la gran majoria de catalans només per beneficiar a uns pocs que ja són els més rics. I el que és més greu és que jo crec que avui és un cop molt fort contra la democràcia. Veiem que tenim un congrés que està absolutament allunyat del poble i del carrer. El carrer el que està dient és necessitem solucions, que algú aturi aquesta sagnia, i ells un cop més diuen no, no, no, no volem posar-hi solució perquè ja ens sembla bé que tot segueixi com va.
21: Jordi Turull ha respost a aquest vídeo dient esperàvem arguments de més pes, Carme Carazo, massa fàcils fins i tot per tu, junts sempre lluny dels extrems i dels interessos electorals a costa espúriament dels més vulnerables. I aquest comentari concretament no li ha agradat a Gabriel Rufián, que ha destacat aquesta frase que ha escrit Jordi Turull, fins i tot per tu. Ho ha qualificat de classista. Classista amb un insult, aquí en aquest cas. Classista de merda, li ha dit a Jordi Turull. Oh. I aquí Jordi Turull ha replicat a Gabriel Rufián dient que a hores d'ara Gabriel Rufián ningú sap on és, tothom sap que és un invent de les clavegueres de l'Estat infiltrat a l'associació Súmate i després a Esquerra. Més enllà d'aquesta picabaralla, Toni, deixa'm dir que segueix aquesta assemblea que hi ha en marxa del Sindicat de Llogateres a Plaça Catalunya, que està en marxa des de les 6 de la tarda, on s'ha demanat a la gent que es mobilitzi davant d'un possible avís de vaga general. Ens diu el Segiró que és allà, que d'aquí aproximadament mitja horeta es decidirà si es demana anar a aquesta vaga general. Ara hi ha també convocada una manifestació a Plaça d'Espanya, i on també hi ha convocada una assemblea en aquests moments és a Sol, a Madrid, a les 8 és quan s'ha convocat a la premsa per anunciar una possible crida a la vaga.
6: Per tant, qui li ha dit aquí? Com va això al final?
21: No, s'han dit una mica de tot, tots dos. És a dir, primer, Gabriel Rufián no li ha agradat un comentari de Jordi Turull, que ha dit fins i tot per tu, massa fàcil fins i tot per tu, a Carme Carazo. Això Gabriel Rufián ho ha considerat classista, l'ha insultat, i després Jordi Turull ha qualificat a Rufián d'invent de les clavegueres de l'Estat i infiltrat primer a Súmate i després a Esquerra Republicana.
6: Doncs amb aquesta relació extraordinària entre aquests dos partits, de ben segur que quan torni Puigdemont
16: Junqueras,
6: jo crec que es pot reprendre, sí. Es pot descongelar aquests 8 segons de la independència, i crec que està tot en ordre per continuar aplicant-la.
18: Saps qui s'està frotant les mans, no?
6: La Sílvia
25: Oriols, la presidenta.
6: 3 minuts i les 7. Gràcies, Rocco, bon cap de setmana.
18: Bon cap,
6: tornem i ho fem amb temps afegit. Muntem el decorat i la pilota en 3 minuts.
25: Oriols.
8: Versió RAC1. Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
22: De què parlem quan parlem de córrer a la cursa de RAC1? D'esforçar-se, persistir, perseverar, prosseguir, continuar. I amb l'esperit de superació sempre present.
23: CaixaBank dona suport a la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1. Us hi esperem.
24: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
26: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells a RAC+1 al concurs de Castells de Tarragona.
27: Vinga, la una mica més!
26: El diumenge 4 d'octubre, des de 3:15 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tarraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
28: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada 2 anys.
26: El diumenge 4, des de 3:15 del matí, Castells a RAC+1 al concurs de Castells de Tarragona.
27: Primer peu, segona i castell, carregat!
26: RAC1.
0: Fent pinya, tots som u. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
7: Aquest 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric.
9: Descobreix com vivien, com construïen i com s'organitzaven els ibers amb més de 100 activitats gratuïtes per tots els públics.
10: Recorre els 30 jaciments arqueològics i els 5 museus de Catalunya que formen la Ruta dels Ibers, impulsada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya.
9: Consulta les activitats a mac.cat.
10: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
12: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
14: RAC 1. RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró, en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanes, de Dana Lixenberg.
15: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
14: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró, en directe des del Centre de Fotografia KBR. Fundació Mafre de Barcelona. RAC 1.
15: Els museus estan vius.
14: Tots som un milió. RAC 1.
27: Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mondooffice.es.
29: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
30: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
31: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 11:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
32: Del 2 al 4 d'octubre, Esparreguera es converteix en l'escenari del millor circ contemporani amb la 6a edició de La Palanca. Espectacles i tallers per a tots els públics, a sala i als carrers i places. Recorda, del 2 al 4 d'octubre, t'esperem a La Palanca. Més informació i compra d'entrades a lapalancafestival.cat.
33: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet, al Teatre Poliorama.
34: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
35: El Festival Internacional de Música Sona Mollet celebra l'onzena edició del 30 de setembre al 4 d'octubre.
36: Amb joves promeses i grans intèrprets de jazz, piano, música simfònica i de cambra.
37: Gaudeix de Paula Vilà Quintet, d'Art Simfònica Jove, Daria Piltiai, Orcemis i Mollet Jazz Band.
36: A més, amb finalitat solidària, tota la recaptació es destinarà a la Fundació Josep Carreras. Visita cultura.molletvallès.cat.
38: RAC1.cat és un portal de notícies.
39: RAC1.cat és una finestra a la ràdio.
38: RAC1.cat és fàcil.
39: Notícies.
38: Actualitzada.
39: Ràdio en directe.
38: Tot RAC1 és
39: a RAC1.cat.
38: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
40: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
0: 7 de la tarda, 4 minuts. Aprofitarem aquesta hora per posar la pilota en moviment. Abans ho hem comentat amb l'Arnau Vila. Primer, deixem-me saludar Edgar Fornós. Edgar, bona tarda.
1: Molt bona tarda. Bon divendres, bona setmana.
0: A veure, abans hem comentat aquest... Sí? Que avui hem conegut qui... O sigui, quin és el cantant triat o grup triat pel clàssic. Estàvem parlant de Taylor the Creator.
2: No,
3: Trailer
0: the Creator, que té nom de decrèpit. Però bé, aquest és el nom que hem posat sobre la taula. A veure, escoltem una mica.
4: No, n'he descarregat una altra, perquè sigui variada...
0: No, però jo només et dic una cosa. Si aquest és el...
4: No, però espera, espera.
0: Si aquest és el referent pel clàssic, ja tremolo.
4: Però espera, que ara, la segona hi ha una segona cançó que
0: estic
4: posat per allà. Mira.
3: Fua, que buena. Esta a mi me pone la piel de pollo.
0: Escolteu.
5: Quina mala puta merda.
0: Però torno a repetir. Aquest tio, el Tyler, aquest...
6: Tyler the Creator.

0: explicaràs després d'entrada. Sí, sí, sí. El presentarem perquè hi ha una de les persones que avui ens acompanya que ha confessat, i m'agrada que hi hagi sinceritat al temps afegit, no saber qui era. Jo tampoc. És Irati Vidal, com estàs?
1: Hombre.
2: Vidal, bona tarda. M'he sentit bastant inculta quan he vist qui era aquesta persona, vull dir. No,
1: ja som dos.
0: I tres, o sigui, tranquil·la, que aquí ni boomers ni no boomers.
2: He vingut a aprendre avui.
1: En canvi, a l'Adri sí que...
3: Home, claro, que si no ho conoces...
1: Taylor de Creator,
3: que si no sabe eso, pa què vive.
1: Suposo que vindrà a l'estadi, no?, que és un clàssic que porten els artistes, sempre el porten aquí.
3: Estarà ahí con el móvil y masticando chicle.
2: L'any passat, Olivia Rodrigo va coincidir amb concerts seus aquí a Barcelona.
1: Sí, sí, que és cert. Doncs potser ve a fer un concert Taylor and the Creator.
3: No, and the Creator no. No,
0: ara faig un petit parèntesi i em va encantar, Toni, quan a l'inici el temps afegit, en comptes de dir TikTok, m'has dit Kit Kat.
1: Sí, bueno, és igual, però és que la gent m'entén.
0: Sí, la gent
1: també. Doncs ja està, lo important és la intenció.
0: Doncs dit això, també ens acompanya.
1: Si li poses un KitKat o TikTok, és el de menys.
0: Aquests el TikTok, els KitKats. Bé, també ens acompanya l'Àngel Pérez de Mundo Deportivo.
4: Molt bona tarda, i em sumo a la llista de la gent que no sabia quin assos és Taylor the Creator.
1: And the Creator.
3: Hostia, soy una panda de viejos.
0: Francament, Adri, jo creia que a tu t'agrada un tipus de...
1: Atenció, perquè, clar, el nom és Taylor, el creador.
4: Taylor. Tyler.
1: Bueno, Tyler, el creador.
4: El creador.
1: És un tio modest.
4: Amb una coma, perquè això insistim, sí. El nom incorpora la coma després de...
1: És a dir... Bueno, això et demostra que és un cretí. Això queda ja... Això és evident. Això ja, per començar, és un cretí.
4: Jo he consultat. He consultat a una persona...
1: Bueno, i després, quan repassem les cançons, les lletres que fa, confirmareu que és un cretí, però a una dimensió estratosfèrica.
4: A mi se m'ha dit per això, perquè només conec una persona que sàpiga qui és, que és bastant geni.
3: Ja, vale.
1: Bueno, hi ha molts genis que són uns cretins. Pues comença a repassar la història. Sí. Pablo Picasso era un molt geni, però un cretí,
4: de mucho cuidado. Pot ser molt geni, però vull dir que, no sé quan, de totes les persones que estem en aquesta aula, no haguéssim sentit mai, vull dir, al final són persones informades.
1: No som el target.
4: No som el perfil de... d'alguna manera o altra, tu...
1: Perquè això qui ho decideix?
2: Però, per exemple, tu havies escoltat Olivia Rodrigo?
4: D'alguna...
1: Sí, alguna cosa
2: sí. Ella té nom, però...
0: Clar, Olivia no et sonava, però la cançó sí.
2: Sí, això
0: aquest
2: sí.
0: Aquest tio no et sona.
2: I a l'esquari del Barça, creieu que hi ha algú que hagi escoltat algun...
3: Sí. Home, claro.
2: Potser Cundé.
1: No, però la pregunta és, qui tria la cançó?
0: No, això
4: el Barça
0: és...
4: amb Spotify.
0: Exacte, és Spotify.
1: Però el Barça, si el Barça, tu preguntes a la directiva del Barça.
2: Poques gràcies.
1: A la gent del Barça, els hi preguntes per Tyler the Creator, i no sé, Rafa Juste, si li sona Tyler the Creator.
5: Sí, és molt bon nano, vam tenir una...
1: Ah, sí?
5: Sí, vam mantenir una trucada telefònica, jo no sé anglès, però escolta, pel que deia anava dient foc, foc, foc, i escolta, segur que és molt bon nano.
1: Bueno, bon nano
5: no sé. I escolta,
1: no sé,
5: i parlava, que semblava que tingués un somriure a sobre, de debò que sí,
4: Sí, bueno, aquí un tema de pasta, és a dir, jo crec que Spotify li presenta al Barça dues o tres opcions,
5: a sentir-lo
4: o quatre,
5: no
4: d'artistes internacionals, sí. Fan números, perquè al final el futbol, la lamentablement, és un negoci i els diners van per sobre de tot. Llavors, fan una estimació dels que ells consideren que pot generar més ingressos en quant a venda de samarretes, en repercussió de l'acció de la campanya. Llavors, entenc que es cuien Tyler the Creator, que no sé si ho he dit bé, però bueno, és igual, perquè creuen que és el que els reportarà més diners. Perquè al final...
2: Clar, entenc jo que fora d'aquí. No.
4: Sí, bueno, a nivell global... Sí. O sigui, per exemple, jo sempre, quan surt aquest tema recurrent del clàssic, jo... insisteixo en que jo vull veure la samarreta d'Estopa, però clar,
2: és
4: un tema molt local, és un tema
0: no,
4: molt...
0: No.
4: Per què no?
0: Pau de Pons o Marino Rossell.
4: Bueno, també, hi ha dos clàssics cada any.
6: Què passa, penya?
7: Què passa, tio? Sóc el...
1: Sí, el José Montero. Escolta, a veure si un dia... digue'ls
7: són gilipolles aquests del Barça. O què,
4: com?
7: Tio?
4: Va, però si els hi vas,
7: vull dir, en lloc de posar la samarreta del matat aquest del Bonnie Tyler...
1: No, Bonnie Tyler no. Taylor and the Creator.
7: Escolta, que posin talent local, tio. Són que carden, tio. I han de posar els oques, tio, la samarreta. O si no, el nostre símbol, el corcul. El corcul és guapo, tio.
1: És que això, perdona, això quedaria bé a la samarreta.
7: Què saps les samarretes que venem, tio?
1: Posa, Lujas, posa el corcul, va.
7: El cul, posa el cul, tio.
1: Digue-li al Molló que no molesti. Us està despistant.
6: Jo vull ser papa, jo vull ser rei. Vull ser la nòvia d'una...

0: Corcol, que és un cul al revés.
1: Home, és la cançó per si el Madrid et guanya.
0: Se'n vagin pues a tomar pel cul. Escolta, a veure si m'ha només entrades, tio. I potser haguéssim fet quatre clàssics seguits, tio.
1: Sí, home, clar.

0: Tu saps la pasta que fotrien amb lo cares que van les entrades? A més, jo vaig poder dir l'himne del 125 aniversari del Barça, ho sabies?
1: Ah, sí que és veritat!
0: Va, tio, l'escut del pit és meu, tio.
2: Amb la Liz, no?
0: Va, bueno, a veure, la Liz... Ell no va cardar res, saps? Va, home. Vaig fotre tot
1: això. A veure, això de l'himne del Barça és així?
2: Sí, sí. Van ser els dos productors de la cançó, de l'himne.
0: El documental aquell del Caravent, tio, es veia, tio, es veia. Mira, posa-li.

0: Flipa,
1: és preciosa, eh? M'agrada més aquesta versió.
2: No, és que no ha sonat.
0: Pésima,
2: no ha sonat aquesta cançó.
0: No, tio, si tot
2: és més emocionant.
1: Escolta, escolta.
3: Perdona. Em protegeix el cor.
0: Carles, Futbol Club Barcelona!
2: Calla!
4: Calla, calla, home!
3: El meu tresor.
0: Fà, tio.
3: Per tu l'escut al pit.
0: És guapa,
4: tio. Piano així, que
2: doncs ara vaig dir una cosa. És millor?
4: Sí.
2: Estic totalment d'acord amb l'Arnau Vila. Clar. Tu aquesta cançó la poses, clar, un partit de la Champions. Només aquesta versió, abans que surti els jugadors, clar, i això et posa la pell de gallina, l'estadi cantant.
5: És el You'll Never Walk Alone, aquí.
2: Sí, sí, molt bé. Mm. Clar, molt millor que la versió del Chumba Chumba. No, home, no.
4: Aquí massa gent.
0: Clar, aquí tens uns hooligans, tio. Ricard, gent en sap com
2: això
0: jo,
2: tio. Són uns manifestants que estan reclamant un augment salarial.
0: Exacte, tio.
2: Estan a la porta del Barça, els de les portes, reclamant que els hi paguin alguna cosa.
1: Massa ràpida.
0: Sí. No, massa ràpida, tio. Massa gent, una cosa més instrumental, tio.
4: Massa soroll.
0: Tio. No hi ha músic més col·le que jo, tio. Vull dir, voleu que posin el símbol del carcó a la samarreta del Barça? Sí,
2: bueno, ja ens agrada.
0: Sí,
2: no, no, anem a la pregunta que heu formulat. Gràcies, Montero.
4: Avui, que és el Gerard Ballera.
6: Què tal, com esteu? L'estic escoltant atentament, eh? Aquest inici musical que heu fet de temps afegit, eh?
2: M'ha agradat molt, molt, molt, molt. És que, perdona, la versió original.
1: Vols que et digui d'on surt?
6: La versió és...
1: No, és que això...
6: És millor que la original.
2: Això és millor.
1: Això apareixia en el documental del David Carabén, el nou clam que va fer, en els crèdits de l'episodi 6. Llavors... està per allà, per
0: s'ha amagat, tio,
1: i no s'ha tret aquesta cançó, no, no, no ha existit.
4: No, no.
1: És millor?
0: Guapíssim, tio. Guapíssim.
1: Guapíssim.
0: Guapíssim.
2: Sí, sí.
1: És millor.
2: Sí, sí.
1: Ja està.
2: Fins aquí, ja. Ja ho hem dit i el Barça farà al revés del que hem dit.
4: No sé si coneixes Gerard Ballera.
6: No, no, no. Ni el consumeixo ni el coneixia. No,
4: cap dels tres. Perfecte.
6: Vaig acabar en la línia una mica de Travis Scott, però a Travis Scott sí que n'havia sentit a parlar, tot i que tampoc el consumia. Però n'havia sentit a parlar de The Creator, el creador, no.
2: No,
6: però mira,
2: jo crec que estem...
6: S'ha posat el map, vull dir, l'objectiu de l'artista ja l'ha aconseguit, que és com a mínim, ja que sabem que en sona.
4: I ha aconseguit que obrim el temps afegit amb ell i que sigui el protagonista de la pregunta, perquè precisament Tyler, The Creator, aquest raper nord-americà, serà el protagonista de la samarreta del Barça del proper clàssic, recordeu, el diumenge 25 a les 9 de la nit. Què et sembla? Això és el que preguntem avui als stories d'Instagram. Et sembla un encert?
6: No.
4: Et sembla que això cada cop va a pitjor?
2: Sí. Merda.
4: Cal posar talent local, com deia, crec, Vicenç Martí fa una estona.
2: Sí.
4: O prefereixo la samarreta neta, és a dir, sense cap tipus de logo ni patrocini al dia del clàssic.
2: Lo pau de Pons.
4: Per Gerard Ballera. A veure, Gerard, quina opció per tu és la més idònia?
6: Has dit aquesta de que cada cop va pitjor. Home, jo crec que tenint en compte els artistes que el Barça havia escollit i que Spotify havien escollit anteriorment, doncs potser em sembla una mica l'elecció més estranya, no?, dels últims 8. Jo no sé si han estat 8 o ja 10 artistes, perquè n'hi ha uns quants. Potser em sembla l'elecció més estrambòtica. Però, vaja, estic segur que ho redreçaran i que la tornada al Santiago Bernabéu veurem potser algú una mica més... no més conegut, perquè aquest senyor té... Quants seguidors té?
1: 17 milions, he mirat ara a Instagram.
6: Clar, quants?
1: 17 milions.
5: Déu-n'hi-do.
6: Clar, té 17 milions, aquest... Vull dir que potser sí, sí. Els inculs som nosaltres.
2: No, no.
6: Però vaja, em sembla que...
2: Si aquests 17 milions es compren la samarreta del Barça, mira, tot aquest negoci que farà el Barça.
6: I mira, jo recordo que sempre que s'ha posat a la venda hi ha hagut cues a la botiga de l'estadi, de l'Spotify Camp Nou. Sempre hi ha algú que va allà, o sigui, 8 o 10 hores abans a intentar que no se li escapi la samarreta. Per tant, veurem si fa el mateix efecte també The Creator o no, també a les botigues quan es posin a la venda.
4: Samarretes i merchandatge que també en treuen d'aquest raper. A veure, era Nati Vidal.
5: A mi m'agrada la idea de tindre algú a la samarreta, vull dir, crec que és un dels millors patrocinis, o si no, el millor que hi ha ara al món del futbol, no? Aprofitar el barrejar això de la música amb el futbol, i m'agradaria, sé que a nivell de business segurament els números no quadren tant, però que fos una mica més local, no? Que ens sentim representats, perquè al final és un clàssic, perquè el Barça sempre aprofita la samarreta per representar la seva gent, i no sé si The Creator representa la gent del Barça.
4: Doncs dues opcions diferents, el Gerard que diu que això cada cop va pitjor, la Irati que vol talent local, i falta l'Àngel Pérez.
1: Jo, com ja he dit, fins que no vegi una samarreta del Barça més topa, no descansaré. Per tant...
4: Escolta,
1: aquest
4: no.
1: Ara estava mirant Lamine Yamal i Valde, que serien dos els que més m'encaixen amb ell, no el segueixen a Instagram.
4: Muy.
5: Bueno, és que Lamin en rap no el veig, que, no? Rap... Potser Koundé.
1: Però què, veus a Cubarsí?
5: Koundé segueix?
1: Veus a Cubarsí, veient-ne...
2: Koundé podria ser. Bueno, no ho sabem, perquè aquests jugadors a vegades tenen cops amagats.
1: No sé, m'ha semblat estrany de que no... O sigui, ja no és només nosaltres que som uns boomers, alguns de la taula, però vull dir que els jugadors del Barça, que són més joves, normal seria que si fos tant d'això que els seguíssim. Però en tot cas, insisteixo, mentre es doni pasta, com si volen posar a qui sigui.
4: Per tant, un encert segon Àngel Pérez perquè prioritza el business,
1: sí, tal qual.
4: Jo crec que va de gustos. En aquest cas, a veure, Arnau, la gran pregunta, no sé a xarxes com ha funcionat.
1: Bé, doncs ha funcionat bé perquè més de 1.000 vots, però no ha agradat, perquè només un 8% de la gent creu que ha estat un encert, i després tres opcions molt repartides. Això cada cop va pitjor amb un 33% dels vots, cal posar talent local 24% dels vots, i la més votada, prefereixo la samarreta neta, amb un 35% dels vots.
4: Doncs ja ho sabeu,
1: Koundé sí,
4: Koundé
1: segueix.
4: És proposat a Spotify. Pues, este mi amigo, ¿eh? No sé si és Jules Koundé, ha tingut alguna
2: cosa. Tu sabes quién es, Taylor de...
1: No, pues mira, que veig el partit amb ella.
5: És que el seu Instagram encara és una mica de més cretí perquè és de Goat. Es fa anomenar ell mateix de Goat.
1: Felicia, no? Felicia.
6: Mare meva. Competeix amb Cristiano, a nivell d'ego.
2: Sí, sí, no, tenen poc ego,
4: De fet, quan s'acosta, ja ho sabeu, un Barça...
2: Bueno, però és el que es porta ara, Qui no té ego, no sigues d'anar amb un ego...
6: La societat aixafa, no?
2: La societat d'ara, si tu no vas amb un ego inflat...
6: Tiene que farmear
2: com la Pantera Rosa quan tocava, saps? Es deixava anar com un paracaigudista i aleshores s'inflava com el Hulk. Si no vas amb un ego així, no fas res. Tothom, escolta, vas sobradíssim d'ego.
4: Genera respecte, és veritat,
2: home,
4: no?
2: Home, la minya mal, no? Quin tenia que anar... Abans era... No, hombre, yo creo que podem... No, yo...
7: Yo tengo que ganar, claro que sí.
2: Sí, ha canviat. O sigui, surt l'Mbappé, jo, i vinga, i aquí...
5: Fabián Ruiz també l'ha demanat.
2: Clar, per això et dic que la gent va sobrada d'ego.
4: Bé, doncs ja ho sabeu, quan s'acosta un Madrid-Barça a Barça-Madrid, sempre hi ha aquesta figura musical que s'escolleix, i ja ho hem dit, és Tyler, the Creator.
6: Això la setmana que ve suposo que el Barça ho farà oficial, perquè normalment ho fa amb marge, i amb 15 dies com a mínim de marge, jo crec que la setmana que ve hauríem de tenir l'anunci.
4: Per qui no ho conegui, quatre pinzellades i després entrem a sucar pa amb la polèmica que ens aporta l'Arnau Vila sobre aquest raper nord-americà nascut a Los Angeles d'any 91, força jove, 35 anys, és cofundador del col·lectiu Odd Future i es va convertir en una de les figures més influents del hip-hop contemporani i ha guanyat diversos premis Grammy. Recordem que Pinto, per exemple, també en té un. Però atenció, Arnau...
2: Per tant, no és cap garantia. Ja, amb el que m'acabes de dir de Pinto...
4: Sergio Ramos està fent campanya per...
1: Vol un Grammy, Sergio Ramos.
2: Jo em sóc del meu planeta.
4: Sí, el segon en aconseguir una Champions i un Grammy. L'Arnau ens porta una part de polèmica d'aquest cantant raper perquè les lletres no acaben de fer el pes.
1: No, a veure, és un cantant que ara fa uns anys, l'any 2015, se li va prohibir l'entrada al Regne Unit perquè van considerar que les seves lletres...
2: Se li va prohibir l'entrada al Regne Unit.
1: Sí, una prohibició que es va aixecar l'any 2019 perquè consideraven que les seves lletres tenien fantasies de violació, assassinats i homofòbia.
2: Doncs està molt ben triat. Sí.
1: No, escolta,
2: per representar els valors del Barça.
6: Ideal per als niños.
1: Tinc aquí algunes lletres, però potser no es poden reproduir en antena.
4: Jo crec que podem...
2: Si ho pots suavitzar d'alguna manera...
1: Bé... No, hi ha lletres que són de les cançons més conegudes.
2: Aquí hem posat, va, tanqueu les ràdios dos
1: nens,
2: minuts.
1: No escolteu, nens.
4: Vinga, va. Posem-vos els dits a les grans.
2: Home, però si arriba una part d'això... Cuidado! Posa-li un pito, posa-li alguna cosa.
1: Parla de tenir una persona atrapada en el seu soterrani i estar-se-la mantenint relacions sexuals morta.
4: Oh, quin fàstic, per favor. Què és això?
2: Bueno, aquest és el cantant que està a la samarreta del Barça. Un tio que diu que li agrada... Bueno, que, com és la cançó?
1: A la seva lletra.
6: Em surt del jardí.
1: És això, és incitació, doncs, clarament a la violència, a tenir relacions amb persones que no tenen vida.
6: Amb difunts, no?
1: Sí.
6: Això es diu necrofília,
1: sí,
6: no?
1: I fins i tot una frase que és... mantenir relacions amb una embarassada i dir-li als meus amics que vaig fer un trio.
7: Hòstia.
2: Mira, el més suau que trobo és l'últim. Coses que pot quedar com un acudit, però la resta, bueno, ja el veurem si ve a la llotja. Escolta.
1: Després això, amb els anys s'ha suavitzat, però és veritat que a l'any 2000...
2: Ha madurat,
5: no? Va matar fa 15 anys, però ara ja...
1: Ja et deixes més tranquil.
6: Ha madurat.
8: Que no tenéis ni idea, Tete, de lo que es el rap y de cómo funciona este mundo loco, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo?
6: Ni tenemos idea ni ganas de tenerlo.
8: Mira, los raperos tienen que ser exconvictos, tienen que hacer letras violentas, homófobas de esas, y todas esas cosas, porque si no, no es rap, Tete, si no es música clásica, es un bodrio loco, ¿me entiendes? Yo solo espero que la próxima camiseta del Barcelona sea del rapero El Alfa, el jefe, Tete. ¿No lo conoces, El Alfa,
6: no,
8: el jefe?
6: No, mira, un alfa que tampoco, no sé ni quién es.
8: Tiene temazos rollo dembow y tal, Tete, dembow. Como la mamá de la mamá. ¿Tú no la conoces esa canción, La mamá de la mamá? No, es Saura, Tete, tiene un mensaje muy profundo, dale, Tete.
4: Aquest sí que el coneixeu, eh?
5: Aquest sí.
8: Muy claro.
6: Aquest el coneixeu?
4: Claro. Mira, jo és que s'ha
6: no, els hi fa gràcia la lletra.
4: El Ballera, bueno, però el Ballera i l'Aki s'ha posat a ballar i a riure.
5: Crec que la cançó, sí, no sé de qui és,
6: crec
5: però...
6: Aquest fragment sí. L'havia escoltat, però no sabia de
8: qui era. El Alfa el Jefe. El Alfa el Jefe se llama, i un dominicano. Mira,
4: Tigrit, bang, bang. Pues no l'animem, que avui l'animem.
6: Bueno, no el trobo malament.
8: Escúchate la letra, ja veràs com ho trobo.
6: Bueno, yo creo que su ya...
4: Costa seguir-ho, ¿eh? ¿No?
5: Sí.
8: No, pero hay un momento que hace así como una vocecita que se entiende mejor.
9: Yo he entès, ¿eh?
8: Más adelante.
4: Sí, que me estaba la menta.
10: Que mama,
6: bueno, venga, va. Va.
4: Y después han criticado para Alex Ubago. No sé qué es.
6: Bueno, jo crec que ja tenim la mostra cuétera, ja l'hem sofert.
4: Fins aquí, i fins crec...
8: No t'ha gustat, Tete, per llevar-lo ahí per un programa?
6: No m'ha gustat.
4: Doncs, de moment, el Tyler, the Creator, quedarà confiscat fins que no sigui oficial, i en tornarem a parlar, per desgràcia, però aquesta és la història i així l'hem contat, com diria Ernesto Sáez de Buruaga. Dit això, entrem amb el cas Rafinha. Per fi, Toni...
6: Bueno, que no hi ha cas.
4: Que no hi ha cas, però que sí que hi ha un cas que m'ha preocupat, que això potser ens hauria de dir el Ramon Vallès, però tantes hores de vol, tantes hores perdut, que tu deies, però no ha arribat aquest tio? És que, clar, a sortir d'Austràlia, havia passat per Qatar, ha estat una escala complicada, però ja el tenim aquí, Ciutadans de Catalunya, es perd, per fi, aquest partit a la Índia, perquè havia de fer Austràlia, Brasil, la Índia...
6: Per sort,
4: afortunadament. No té res, després de practicar-li una ressonància magnètica i comprovar aquest edema d'on venia i si podia fer la guitza, Rafinha estarà disponible, si no passa res més greu aquests dies, contra el Getafe el dia 10. Però, Àngel, hi ha una cosa que tu hi vas darrere, l'estàs ensumant i no fa massa bona olor, i és que quan Rafinha va amb el Brasil,
11: sí,
4: com diria el Parsi, nyec.
11: Exacte.
4: Hi ha alguna cosa que fa que es trenqui, que es lesioni, que pateixi alguna dolència.
9: Jo crec que la part positiva de la història actual és que hem après la lliçó, que, com molt bé dius, Edgar, anteriorment, quan ha anat en Brasil, ha tingut lesions, ha tensat la corda, ha tingut recaigudes, i que ara, a la mínima que ha vist qualsevol petita alarma o alerta de que podia tenir qualsevol un problema posterior, ha sabut per a temps. Vull dir, per mi, el millor d'aquests dies és que el resultat és que hem après la lliçó, que el jugador ha après la lliçó, i que quan abans s'exprimia amb la selecció, tot i potser notar algun tipus de molèstia, com quan es va lesionar contra Haití, si no recordo malament, en aquest cas ha dit a primera que ha dit canvi el descans del partit contra Austràlia i cap a casa. Ja era hora, d'una vegada per totes, que aprenguem a fer lo que fot el Real Madrid a cada convocatòria internacional. Perquè
11: no
9: el Madrid ho fot sempre.
6: No hace falta. Jo recordo, en aquest sentit, jo recordo, el vam entrevistar el dia abans del partit al Pizjuán, amb la Marta Ramon i l'Aleix Pariser, i jo recordo que li vam preguntar i li vam dir, ostres, la gent està preocupada amb el que et passa amb el Brasil, amb les lesions, etc. I a més, ara te n'has d'anar a Austràlia, etcètera, etcètera. I jo recordo la seva cara. I ell ens diu en un moment, no sé si passa desapercebut, però ell diu, jo també, o sigui, jo també estic preocupat per haver d'anar a Austràlia i a la Índia. Vull dir que el jugador n'era molt conscient. Hansi Flick li ha demanat expressament, diu, perquè li pregunto, què t'ha demanat com a capità i tot això, i diu, l'únic que m'ha demanat Hansi Flick és que em cuidi i que no em lesioni. Quan li pregunto per què li havia demanat per exercir de capità, ella em respon això, és a dir, que ho té molt clar, ho té, jo crec, que gravat aquí a foc, no dic que s'hagi inventat que tingui una edema muscular, però que ho tenia claríssim, i la seva cara en aquell moment va ser de dir: a mi em fa, Déu meu, una mandra terrible haver de fer Austràlia, Índia, Barcelona. I crec que ha quedat demostrat amb els fets que han passat en aquests últims dies.
5: És que jo crec que no hem d'oblidar, no?, que aquest estiu, després d'aquella última lesió al Mundial, es va parlar de la possibilitat de que Rafinha marxés a l'Aràbia, no?, que d'una forma o altra se li va obrir la porta i que estava en una de les millors oportunitats, crec que de la seva carrera, sent capità del Barça. Petició expressa del entrenador, no del vestuari, de l'entrenador. Hansi Flick l'ha fet capità del Barça donant-li una responsabilitat molt gran, caient de nou de la forma que ho està fent, i jo crec que, evidentment, també això aporta una responsabilitat. Després hi ha una altra cosa, que l'any passat hi havia Mundial, potser havia de demostrar que aquest any no hi ha Mundial, i anar a la Índia, doncs potser tampoc fa tanta il·lusió.
4: A la Índia i al novembre a Singapur. Hi ha una altra trobada a Brasil a Singapur contra el Japó. No sé si és més...
5: No sé qui ha generat el calendari del Brasil, però déu-n'hi-do, eh?
4: És la volta al món i en poc temps. No sé si és més que Rafinha està agafant aquesta consciència que dèieu, o que des del club han dit: ep, anem a començar a aixecar el dit perquè no ens tornin a passar coses com aquestes i amb trams importants de la temporada.
5: Les dues, segurament, no? Perquè al final, per molt que el club li digui vigila amb això o intenta saltar-te, si el jugador no vol, no ho acabarà fent i s'acabarà exprimint com feia l'any passat en Rafinha. Llavors jo crec que hi ha consens i que és una mica part del club i de Hansi Flick i també de l'altra banda Rafinha.
6: I hi ha un factor per mi important, que estem en aquest escenari desconegut, no havíem tingut una aturada tan llarga de competició de clubs, no? I jo el que estic veient, en el cas d'Eric García, de Rafinha, però també si tu mires futbolistes d'altres grans clubs, de l'Arsenal, del Paris Saint-Germain, del Bayern, hi ha molts jugadors que han prioritzat ser molt precavuts i no lesionar-se. Vull dir, tenim el cas de l'Arsenal, per exemple, crec que té el Havers, que tampoc va lesionar, Zolis amb Grècia, amb Isaac i Gapco, amb
2: Ferran Torres.
6: Ferran Torres avui amb el Paris Saint-Germain. Hi ha molts casos de molts futbolistes que no han esperat acabar la setmana. O sigui, crec que se'ls està fent llarg. Crec que se'ls està fent llarg i, efectivament, no hi ha Mundial, no hi ha Eurocopa. Els futbolistes entenen, el mateix, podem posar el cas d'Mbappé, el mateix Valverde amb aquest esquins de grau 3 que no se'l creu ningú. No hi ha Mundial, no hi ha Eurocopa, no és un any important de seleccions com ho era la temporada passada, no? I aquesta aturada crec que ens està demostrant, doncs, que els futbolistes, si tenen una mínima molèstia, doncs escolta'm, perdo dos partits, torno cap a casa i no tenen cap problema en gestionar-ho.
4: Mínima molèstia, però hem de reconèixer que ens hem espantat. Ara de seguida arriba el fred, ja estem a la tardor, està plovent. Si Rafinha s'encostités, Déu no ho vulgui...
9: Ara no plovia, ja.
4: No, però... Vaja, estem en temps inestable, eh?
9: Sí,
4: si s'encostités, pensem, algun dia podem estar sense Rafinha. A quin nou seria el que us donaria més garanties per seguir competint a aquest nivell, Irati?
5: Bueno, jo crec que Gabriel Jesús està tocant a la porta, que al final sí és cert que ve d'una lesió que s'està recuperant, però és que ha marcat 2 gols en 52 minuts amb el Barça. Què més se li pot demanar a un fitxatge que venia a ser una mica fons d'armari, no?, que va arribar a l'última hora i que jo crec que en la seva trajectòria ja ha demostrat que quan té continuïtat és un nou de garanties i que és un gran jugador. Després tens Hamza, que jo crec que el Lierto dona minuts en algun moment de la temporada si no ha de jugar amb el Barça B, però és un altre tipus de futbolistes, crec que per escenaris diferents, però partits grans, jo crec que Gabriel Jesús, amb la dinàmica que està tenint i amb la voluntat d'ell, no?, que l'altre dia deia: he marcat però no vull marcar el cinquè ni el sisè, vull marcar el primer i ser important a partits importants, això també és garantia d'aquesta competitivitat entre els dos.
4: Compleu teoria, Irati, o aposteu més per Fermins o Olmos falsos nous?
6: Mira, jo per com m'entén Flick el futbol, crec que Gordon i Fermín són dos futbolistes que podrien actuar en aquesta demarcació, perquè vol un futbolista que pressioni des del primer moment i que lideri la pressió, etc, etc. El mateix Gabriel Jesús és també un gran pressionador i per això crec que se'l va fitxar, entre d'altres qüestions. Però, no sé, m'imagino Gordon i Fermín. De fet, la idea, ens ho explica també Rafinha en aquesta entrevista, una de les idees de Flick també era optar per Gordon com a nou, com a davanter centre, però a mi, si he de triar entre Gordon i Fermín, em quedo amb Fermín per una qüestió d'efectivitat. Jo crec que Gordon ve de marcar 2 gols amb Anglaterra, però crec que a vegades dins de l'àrea se li fa una mica de nit, no? I Fermín és un bon golejador, tot i que no és un nou-nou com poden ser Gabriel Jesús o no sé, o és veritat que Rafinha ara s'ha reconvertit, però tampoc ho era.
9: Jo estic amb el Gerard, jo per a mi Fermín... O sigui, si tu has d'intentar emular el que tens amb Rafinha i si busques que el substitueixi et t'aporti al màxim el que t'està portant Rafinha, per mi no hi ha cap dubte a favor de Fermín. És a dir, si dic una mediàtica...
5: Però a nivell de gestió de vestuari, fitxes a un jugador com en Gabriel Jesús, es lesiona Rafinha i li dius que Fermín està, bueno, per davant?
9: Si estiguéssim al mes de febrer, març, potser... la reflexió seria diferent. Però al final no hem d'oblidar que Gabriel Jesús acaba d'aterrar, és a dir, Gabriel Jesús porta setmanes. És a dir, estàs en un punt a nivell de gestionar-lo...
5: Sí, però jo crec que estem parlant també en general, no?, de la temporada, que en el moment en què li passi alguna cosa a Rafinha, que ara no li ha passat, a nivell de gestió, sí, sí, no m'imagino un jugador com Gabriel Jesús, que ja ha demostrat, que ja ha demanat que vol ser important, que li treguis el que té davant i li digues, no, doncs ara ve un altre que no és nou i que jugarà aquí.
9: Jo crec que si és més endavant i Gabriel Jesús ja ha tingut un període més d'adaptació, i etc. Sí, ara mateix, si ha d'escostir per Rafinha, és més, inclús crec que a nivell de gestió de vestidor, asseure Fermín en detriment de Gabriel Jesús et pots, o sigui, d'entrada seria injust, perquè vull dir, Fermín ha fet molt
5: més. No, però Fermín podria seguir jugant a la seva posició.
9: Però llavors has de fotre Dani Olmo. Vull dir, al final el puzzle de Flick no és fàcil, però bueno, espera, que l'Edgar...
4: Són dos gestors del temps, gestors de vestidor, el puzzle, he sentit moltes paraules i de seguida em ve un nom que molts segurament l'havia oblidat, que és Frenkie de Jong.
0: Ai, que ganes tenies que volva, eh?
2: Sí, sí. No, hi ha un clam a l'estadi.
0: Estoy a punto de
9: no
0: volver.
9: No duermo, Frenkie, no duermo por las noches.
0: Equipo me necesita en Mundo Deportivo, sí. Ha bajado ventas desde que no estoy en campo y no me ponen asteriscos ni anacrónicos estos.
4: Frenkie, no sé si és Lobatón, però hem estat a punt d'obrir un quién sabe dónde perquè, sincerament, no sabíem... Algú sap de Jong on para... ¿Com para? ¿Y si tornará aviat, Àngel?
9: A Barcelona.
0: Estoy por aquí entrenando, que estoy tan fuerte que me han llamado para ir a robar toros.
4: Pero con
0: y en breve vuelvo. Hombre,
4: pero
0: mira cómo está el equipo, encajando goles, es inconsistencia a medio campo. Pues
9: sí, sí, está fatal, sí, sí.
0: Soy favorito de Frick.
2: Si el Barça ara està fatal, ja no sé, o sigui, no sé exactament quan... Bueno, no sé quan valorarem que està
0: mira,
2: pitjor.
0: La piña está tocado y yo soy capitán. Fermín delantero, Pedri media punta para que yo sea jefe de medio campo con huevos gordos.
9: Sí, señor.
0: ¿Cómo? Con mis caracoleos seguro que se pierden menos balones, encajamos menos goles. Y ya podéis preparar portadas de Mundo Deportiva.
9: Sí, sí. Lo pondremos.
0: Frenkie ha vuelto.
9: Ha vuelto, ¿eh?
4: Uf, sí, sí. Y cuando vuelva tendrá espai.
9: ¿Ha vuelto o abuelo?
6: Ha vuelto. I dilluns que ve, els jugadors del Barça, els que no han anat amb la seva selecció, han tingut 9 dies de festa, i dilluns que ve hi ha entrenament al matí, i s'espera la presència de Frenkie de Jong a l'entrenament, amb el grup, a priori.
0: Passillo,
6: no sé si farà una part, potser només, però... Però s'espera a Frenkie de Jong que es provi i que aquesta setmana sigui clau per veure quina ha estat la seva evolució.
0: Mira, s'intuyen el tono boss, ganes de...
9: Sí, il·lusió.
0: I de Jong, mira Xavi, empatando sin mi.
2: Bueno, però la pregunta és... bueno, encara, si comença a entrenar encara li falta, vull dir, no està
6: home,
2: per jugar.
6: Jo crec que no... A mi em costaria creure que n'és convocat contra el Getafe. Jo crec que això anirà encara a poc a poc. Sí,
4: sí. Pregunto, tenint en compte l'overbooking que hi ha a la seva posició, al mig del camp, algú li consta que el club es plantegi de cara al gener donar-li una possible sortida?
5: Però és que la sortida, o almenys el que semblava que estava interessat, era el Manchester City, que no crec que ara mateix estigui per fitxar jugadors. Que aquest és el problema. Vull dir que l'únic club que sembla que s'ha pogut interessar en l'últim temps era el Manchester City per la sortida de Rodri i per tot el que tenia allí en quant a futbolistes, però ara mateix
6: no
5: crec que puguin fitxar.
6: Es va gastar 100 milions amb Boadi, el marroquí que el van fitxar del Lilla. Van gastar 100 milions amb el Mundial que va fer, vull dir que no crec que vulguis fitxar.
5: Ara mateix no.
0: Mira, estáis hablando aquí tonterías. Sí. Mentira, siempre la prensa, siempre. Mundo Deportiva, la otra...
5: Potser a l'Ajax li interessa, no? Ter Stegen per allí.
4: Sí, vés a saber. Mira.
6: El que és innegable és que si el Barça vol fitxar un central a l'hivern pel que sigui, o Balde,
2: sí.
6: O De Jong, o algú...
5: O De Jong de central.
6: O algú ha de sortir. Bueno, sí.
0: Són declaracions de Flick de
2: Verano. No, perdona, però està...
5: A Joan de central.
2: Està molt ben vist, sí, sí. Jo crec que és la solució que tenim a casa, que és el que has dit tu, De Jong de central.
5: Amb Xavi Koeman van jugar.
2: Sí, tant, per això.
0: Ja veréis, sacando balón des de atrás.
2: No, sí, això ho fas de conya.
0: I llegando línia a tres quartos.
9: Caràcter té.
4: De l'àrea caracolear.
2: No, però està bé, o és una... Mira, perdona, en falta un central i el tenim.
4: No, mira, per provar no és per res. Elegant.
2: Exacte. Ara tornem, fem una pausa i ara tornem.
10: I hablaremos de Manolo Royo, ¿no?
4: ¿De qué?
10: Que está contando que estuvo 55 días en coma, tuvo un infarto, una embolia, un ictus, tuve que volver a andar y hablar.
4: Pues está impecable.
10: Lo está contando.
4: Sí, sí.
10: Y no habéis dicho nada.
2: Bueno, es que no me interesa.
10: Hombre, no me está contando.
11: Versió RAC 1. Tu Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
12: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
13: Al cor de la Costa Brava, a Begú, arriba una cita amb el cinema de comèdia. Arriba el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begú, Costa Brava.
14: Del 2 al 12 d'octubre, pel·lícules, exposicions, concerts i trobades al voltant del cinema.
13: Us esperem a Begú, el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begú, Costa Brava.
15: Entrades a begufilmfest.com.
16: Instal·lador, instal·ladora, aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
17: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
16: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
17: Acredita't a efintec.cat amb el codi EFINTEC26. Efintec, impulsant una nova era energètica.
18: Arriba al Teatre Condal la nova comèdia de Joel Joan, Bons i Dolents. Una comèdia sense filtres, escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente.
19: Tots som bons, fins quan ens convé no ser-ho.
18: Bons i Dolents, a partir del 6 d'octubre, al Teatre Condal.
20: Hola, només tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons i dient hola, molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, aquest bàsicament sobrava, esclar. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú Liber is Liber, el festival d'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no és una opció. Aquest cap de setmana, Liber is Liber, a Besalú.
21: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
22: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: RAC 1. Tots som 1.
24: Torrons Vicenç us està oferint el... Temps afegit de la versió RAC 1.
25: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.

0: Camí de 3 quarts de... De 8 del vespre, ens vols parlar de què?
1: D'Autovivo.
0: Autovivo.
1: Sí, ai, ai, és ai. El moment...
2: Ahí es donde hay que estar.
3: Hombre, Fernando.
2: Sí. Igual llevo el Aston Martin.
3: Alonso.
2: Porque el pesado de Pedrerol, que no me hace más que le lleve a sitios con el carrito del golf. Y me
3: Fernando,
2: voy a ir a... Dime.
3: ¿Me puede firmar la sila?
2: Hombre.
1: ¿Qué pasa?
2: A ver, aparta la pelambrera.
3: A mí, aquí.
0: Pero, escolti, vostè ja en el seu dia ja porta una gorra signada de Renault...
2: De, sí, he firmado de todo.
0: De Fernando Alonso.
3: Sí, pero que porto un rotulador permanent para que me firme el sobaco.
0: Va,
3: sí,
0: va,
3: a la vida.
2: Venga, aquí al lado de la verruga.
1: Deixeu-me dir.
3: Con cariño, Miguel.
0: Por favor, quin
2: fàstic. Ahí va.
3: Ahí, dale, dale.
2: Ahí está.
0: Va.
1: Vinga, sí, que és el moment de parlar d'Autovivo Ponés.
2: La firma. Perquè...
1: Sí, la firma. A veure, aquest octubre, Autovivo liquida en estoc. Més de 300 cotxes, quilòmetre zero de gerència i seminous t'estan esperant amb grans descomptes. I atenció, no comences a pagar fins al gener del 2027.
3: Alonso.
1: Ho heu sentit bé. Ara és el moment de canviar de cotxe al millor preu. Descobreix totes les oportunitats a Autovivo Ponés o visita'ls a la carretera de Santa Creu de Calafell a Sant Boi de Llobregat, a només 10 minuts de Barcelona.
2: Me retiro.
0: Sí, no, que...
2: Però hoy no.
0: No, exacte.
4: Mañana!
1: Ai, no, deixeu-me dir un moment, abans de passar a un altre tema, que hi ha una sèrie d'usuaris, efectivament, que ens escriuen que ells sí que coneixen a Tyler, the Creator, i que ens recorden i que ens diuen que és un tros d'artista i fins i tot m'he quedat amb que el seu disc Cromacòpia l'any 2024 va ser considerat un dels millors a les llistes. Que he dit que som nosaltres
0: que no sabem. Que té no sé quants...
5: No, que els inculs som nosaltres.
0: Clar, ho ha dit, és que ho ha dit.
6: No, no, francament, em quedo més tranquil perquè això vol dir que la cosa anirà bé, perquè, i que els ignorants són nosaltres que també està bé saber-ho.
5: Cuidadito con estos artistas que luego se pinchan en el campo, ¿eh?
6: Sí, bueno.
5: Presidente.
7: Es que eso a nosotros no lo traeríamos.
6: Puntos. Aquesta setmana començàvem parlant del Camp Nou i l'acabarem parlant del Camp Nou perquè Santo. Hi ha calendari que es va actualitzant i val la pena fer F5. I més que el femení, per cert, juga diumenge a l'estadi. Va venir aquí, per exemple, Julià Bretos, que és un divulgador de les obres. El que volem saber és una miqueta és el calendari. Anem a que quedi clar. A veure, Gerard Bellera, que aquí recusen a parlar. Fins la temporada que ve, res de res, amb la tercera graderia.
5: Exacte. De fet, ho ha confirmat avui, bé, no calia que ho confirmés, però ho ha confirmat avui la vicepresidenta i portaveu Helena Fort.
3: M'agrada molt.
5: I crec que ha estat molt sincera. Prioritat a les anelles VIP.
3: Sí.
5: I,
1: de fet, mira,
5: i la tercera graderia ja la deixarem per més endavant.
1: La podem sentir, si vols.
8: I una qüestió que neguiteja els socis, segons alguns mitjans de comunicació, la tercera graderia es quedarà buida fins a la propera temporada. És a dir, això, aquest neguit de poder ja anar al nou Camp Nou... què passarà amb la tercera graderia?
9: Ja vam dir que la condició d'abonat, diguéssim, no retornava fins l'any 28, per tant, estem ja, això ja ho teníem clar. La qüestió és què passava durant aquesta construcció a la propera temporada. Al final, nosaltres anirem fent, la tercera graderia ja està, diguéssim, construïda estructuralment, ara de fet s'estaven començant a posar alguns seients, però el cert que és que nosaltres hem de focalitzar la finalització dels anells VIPs, que són els que al final ajuden al finançament, i això és una realitat, per tant no podem mirar-la d'altre costat. Anirem fent-ho progressivament i al final sí que per dates i per lògica a l'hora estructural i com que hem de posar la coberta la temporada que ve, la decisió més lògica és esperar-se a tenir, diguéssim, la coberta i l'estructura feta per poder ocupar la tercera graderia, perquè no era un renou bastant complex.
8: És a dir, que la tercera graderia no s'obriria fins després, fins al retorn de Montjuïc, diguéssim.
9: Correcte.
6: Paraules que ha fet a BTV aquest matí Maria Elena Fort. L'exili a Montjuïc ha parlat de que, per tant, la temporada que ve, ja segur, el Barça juga a Montjuïc, la jugarà sencera la 27-28 a l'estadi Olímpic Lluís Companys.
5: Està pressupostat fins a nivell de pressupost fins al mes de febrer. Aquí hi ha el tema de la normativa Champions, que si jugues un partit de la fase Lliga a priori a Montjuïc, ja has de jugar tots els partits de la fase Lliga com a local a Montjuïc. Jo tinc la sensació, el club diu que per molt que pressuposti fins al febrer, que podrien tornar al novembre o al desembre, però jo tinc la sensació que mínim mitja temporada es jugarà a Montjuïc i veurem què passa. No?
10: Per experiència segurament acabarem la temporada allí.
6: Àngel, fa poc publicava, fa dos dies, Los secretos del Camp Nou, més enllà del calendari. No sé si ens pots explicar alguna curiositat de quins secrets ara mateix hi ha en aquest estadi, que veurem aviat,
11: suposo. Bàsicament, per mi, el més interessant del reportatge va ser que va ser la primera vegada que gràficament es podien veure àrees com el vestidor, com el que serà el vestidor del Barça, com tota una zona molt... La zona d'aigua, zones internes que fins ara... havíem vist amb renders, i a mi el que més em va agradar d'aquestes imatges reals és que per primera vegada en la meva vida crec que és la imatge definitiva s'assembla molt al render que ens havien posat fa 4 o 5 anys, perquè jo me'n recordo quan van anunciar-nos la reforma del Spotify Camp Nou, que veiem uns renders tant interior com exteriors, que deies, ostres, això, si acaba sent així, serà espectacular. I ara que està començant ja a acabar i a tenir el resultat final, clar, tu veus, per exemple, el vestidor, si tu ara et poses...
10: Perquè potser el més difícil serà l'exterior, no?, que s'assembli 100%.
11: Però tot i així, l'exterior també és... Jo me l'imaginava, potser sent més pessimista, jo veia la imatge digital, com si diguéssim, la imatge artificial, i intentava visualitzar el que seria el resultat final, i m'imaginava jo el que compres per AliExpress i el que t'arriba a casa, no? I realment no està sent així, sinó s'assembla molt a el que ens van ensenyar, i em sembla que... O sigui, jo cada vegada que surten imatges noves, com les que vam treure a Mundeportivo, estic encara més encigalat en veure l'acabat del tot, perquè és que crec que és el millor estadi del món amb molta diferència. Ah,
1: sí? De fet, l'altre dia, el Julià, vostès no se'n recorden, el Julià Breto?
3: Sí, que el senyor Al.
1: Que ell està molt a sobre de com van les obres i ens deia que l'obra té molts problemes, però que un d'ells no és el de que s'assemblarà al render. És a dir, que realment el Camp Nou va a camí d'assemblar-se molt al que estava projectat.
11: O sigui, hem de tenir paciència, al final, com tota obra de la magnitud de l'Spotify Camp Nou, ens hem d'acostumar que fins que no estigui posat l'últim cargol i pintada l'última porta... Pues bueno, pues paciència, cada cop queda menys. Ara, això sí, el dia que estigui ja acabat, tindrem estadi per anys i anys i serà el millor del món.
6: Ho va dir el Breto, que és l'obra...
3: I va dir una cosa molt preocupant. Bèstia,
1: no comencem una altra
3: vegada. Molt preocupant.
1: Ui, aviam, ui.
3: Aviam si m'ho pots buscar, per favor.
1: Aviam.
6: Sí, ja sé que
3: d'un responsable de l'obra que no és del Barcelona.
1: Ah, però va dir responsable.
3: Que és de l'equip contrari.
1: Va dir responsable.
3: Bueno, no va voler dir el càrrec. Mira què va dir.
4: No, jo ara podria dir una persona que és del Real Madrid, que és madrileny,
1: com
4: compta que està emocionadíssim, responsable, i que està emocionadíssim perquè són persones que estan creant.
0: L'exclusiva de la tarda, eh?
3: L'exclusiva més escarosa que s'ha sentit des que aquesta ràdio està a la planta 3.
4: Jo podria dir que sí, que és un responsable.
0: Del Real Madrid, que és del Real Madrid.
4: I que està enamoradíssim de la seva feina.
3: No pot ser, no pot ser.
6: La seva feina concreta és operari de les obres del Camp Nou.
4: No,
3: és a dir, d'aquest ens hem de fiar?
1: També
3: d'un
1: merengol
3: que està allà dirigint com ha de quedar tot?
10: Bé, més que el Bernabéu, no? Que sí, el render no s'assembla gaire.
11: Hem tingut jugadors i jugadores, i potser encara en tenim, que són del Real Madrid i no ha passat res.
6: Però sempre recordem
0: una cosa.
3: Digues noms.
6: És veritat, recordem noms. Un dels noms de no fa gaire, que ja és del segle XXI, és Alfonso Pérez Muñoz, que jugava al Futbol Club Barcelona.
11: O alguns que no t'ho esperaves tant.
6: I alguns que no tant. Aquest era molt evident, és lògic.
5: Billy Hernán Gómez, jugador de Barça Bàsquet fins la temporada passada.
6: Efectivament.
5: Va fitxar per Unicaja aquesta temporada.
11: De futbol, Ballera, de futbol.
5: No, però no. Dic de bàsquet hi ha Billy, n'hi ha algun més, i de futbol no ho sé.
11: Homes i dones.
10: Sí, jo crec que ara mateix els dos vestuaris
6: n'hi ha. Sí. Ai, doncs mira, parlant de vestuaris d'homes i dones...
3: Quina vergonya. Però ja podeu treure un informe. Això és el que és un informe interessant.
11: Escolta, cadascú que sigui,
3: d'aquí
11: vulgui ser, mentre defensi l'escut del Barça, escolta'm, final, jo sempre he defensat aquest càntic de jugadores mercenarios. Escolta'm, què vol dir jugadores mercenarios? Que són professionals, que guanyen pasta.
3: No.
11: A qualsevol dels que estem aquí, o almenys jo, si a mi el dia d'ama em ve una altra empresa i em paga 3 vegades més i professionalment és un d'això interessant, per què no he de marxar?
3: Perquè ets un traïdor.
11: Per què?
3: Perquè no et mereixes ser periodista i defensar els colors del que estàs defensant. Si l'únic que vols són els diners i agafar i vendre com una senyoreta que fuma i escuma, que fuma de tu i escuma de vostè.
11: Calma.
3: Vergonya t'hauria de donar, ja pots marxar.
11: Fora.
1: Per favor.
3: Aquest telèfon que fa aquí?
6: Està molt excitat.
1: Ho ha tirat tot per terra.
6: Entre que sap que un madridista construirà el Camp Nou i que l'Àngel es vendria el diable, no, l'hem d'anar calmant.
11: Escolta'm, l'Àngel, i jo crec que la gran majoria de la població, l'única diferència hi ha qui ho reconeix públicament i qui no.
6: Exacte, això també és veritat, Àngel. En qualsevol cas, diumenge, partidàs al Camp Nou, Barça-Madrid, Barça-Madrid, les de Pere Romeu que venen després de guanyar...
0: El femení, sí. M'havies de res, m'havies de susta.
11: No hi anirà.
0: Jo?
6: No, escolti. Però home, el femení ens fa gaudir, ens fa feliços, ho ha guanyat
10: absolutament més Champions
6: tot.
10: Que els homes.
0: Sí. I quan van les entrades?
5: El ritme que van, aviat els passaran.
10: Sí.
6: Si no, doncs bé,
0: s'ha punxat el globus, la gent
5: arriba. Aquesta temporada, a veure què passa. 4-5, no?
0: Bueno, veurem què passa. És una temporada de canvi, però de moment que hi havia un sector molt pessimista, tampoc...
10: És l'únic equip que de moment ha guanyat els dos partits de Champions.
0: Per això dic, tampoc pinta tan malament. Vull dir que hi havia tota gent que ja, ui, res, estem en un moment de... Bueno, veurem a veure què és el que passa.
10: Bueno, bona temporada per fer el que no ha fet mai cap club, guanyar les dues la mateixa temporada.
6: Sí, sí, i de fet ho ha guanyat absolutament tot, i amb solvència el Madrid no ha perdut, però no ho ha guanyat tot. Hi ha tanta diferència, o hi ha més o menys diferència respecte a un i l'altre equip de la temporada anterior?
10: Jo crec que el Real Madrid s'ha reforçat molt bé, però molt. Vull dir, jo crec que el fitxatge de Felicia Schroeder, una delantera sueca de 19 anys, estava tot Europa darrere d'ell, d'ella van pagar 1,5 milions, ha caigut de peu i li està portant moltíssim, però jo crec que al final la principal idea és, o diferència, vull dir, és la idea. El Barça té una idea, és igual que jugui amb noies de 15, 16 anys, que acaba jugant i guanyant, i jugant molt bé i agradant a la gent, i el Real Madrid ho està demostrant. Té molt millor plantilla, però no té idea, i això fa que molts partits doncs, desconnectin per complet.
6: El Toni ho deia, moltes jugadores i cracs han marxat, però algunes han arribat, com per exemple Caroline, Nicolí, que va venir del City, que és brasilera, i atenció, l'ha entrevistat aquesta setmana l'Àngel Pérez,
11: sí,
6: del Mundo Deportivo.
11: Sí, hem estat amb ella.
6: Fixeu-vos, més enllà d'això que acaba d'apuntar el senyor Santa Susana, fixeu-vos com elogia Rafinha.
12: Para ser sincera, yo estoy un poco impresionada con Rafinha, porque sí, todavía si pensábamos como no necesita hacer eso, ¿sabes? Pero no, eres un chico especial, porque se importa, estás ahí y siempre hablamos y calma. Y siempre me dice, calma, que tu gol va a salir, no se ponga nerviosa, porque es normal, es un proceso de adaptación. Yo también estaba ahí un día y mira hoy cómo estoy. Entonces esa troca creo que es muy importante porque... Creo que estás cerca de los chicos que juegan también. Es importante porque vivimos la misma vida, estamos lejos de la familia y todo. Entonces, creo que es un chico que nota 10, es muy especial y ya lo sé porque tienes mucho suceso, porque no tienes una persona que puede decir algo mal o que no gusta a Rafinha porque eres un chico muy especial.
6: Això explica per què és capità, amb tan poc temps.
13: Hola, Toni. Hola, sóc home de cintes.
0: Hola, Manel. Soci
13: 65.432
0: sí,
13: de Barça.
0: Sí, bueno, és igual. No, perdoneu. Més indiferent.
13: No, escolta'm, aquesta noia, la Caroline Nicolí,
0: sí,
13: aquesta és la que un dia sortia de l'entrenament, sí, i els que sempre estem allà esperant que desparin els jugadors,
0: sí,
13: i ens firmin.
0: Que tu ets un d'ells, que tu ets un d'ells.
13: Sempre estic allà, però és que a mi em va confondre.
0: Però és que no sabies ni qui era.
13: No, és que ella anava amb el seu cotxe i no sabíem qui era, perquè la vam confondre amb el Rafinha, la vam confondre. No se'n recorda. Creo que preguntaban, sí, sí, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Poso.
14: ¿Qué te cuesta pararte 2 minutos con ellos, tío? No, ya no. 2 minutos, tío. Mira cómo está esto de gente.
15: 2 minutos.
14: Mira su puta bola.
15: ¿Quién eres? ¿Quién? ¿No eres futbolista?
14: Vicky. Que te mueras. Yo no soy Rafinha.
15: Vicky, ¿quién eres, cariño?
14: Yo no soy Rafinha. Yo soy la mujer.
15: Vicky López. Vicky, párate, bro. Ya estoy harto.
13: Pues claro, surto amb el cotxe i he de preguntar quién eres, perquè
0: no
13: saps qui són.
0: No sap, eres famosa, eres no saps qui és. Eres futbolista.
10: I confondre amb Vicky López, després també.
0: Eres Rafinha, vull dir que... és esperpèntic.
13: Que es faci un canvi de look perquè no la confonguem, o posin el nom del jugador al cotxe.
11: Aprenguis-la, aprenguis la cara que té.
13: Aprendo tu.
11: Una senyal molt clara de que aquesta gent, per dir alguna cosa, que estaven allà, no tenen ni idea de res. És que els habituals de la ciutat esportiva... És tan senzill com veure la que no insortia amb el Cupra, i Rafinha no va mai amb el Cupra oficial. Aleshores, els habituals d'allà ja sabien que no era Rafinha. El que passa que aquests que hem escoltat eren quatre papanates que passaven per allà aquell dia, que van veure...
10: Eres famosa.
0: Aquest és el moment. És
11: lamentable.
0: Primer li munten el pollo perquè no es para. I després...
11: Para't dos minutos. La senyora aquesta, que a més, aquesta senyora està bloquejant-li el cotxe. Que jo sempre que era...
0: Però clar, després ve la següent i diu... Eres... L'han bloquejat i tal.
13: Quién eres?
0: Quién eres?
14: Vicky López.
0: Vicky López. Una diu... Quién?
10: Ja estoy harto. No li va muntar un Íñigo Martínez de miracle.
0: Home, jo agafo i els atropello.
6: Si sóc una mujer, és que clar... És que
0: jo els foto en l'aire.
6: És surrealista.
0: La primera i els foto en l'aire.
6: Àngel, tu que has estat amb ella?
13: Tu què ets? Tu ets futbolista?
11: Sí, jo sóc futbolista.
13: Firma aquí.
6: Aquest papel.
11: Espectacular.
6: Com és la distància curta? I sobretot, de quina jugadora es tracta?
11: Es tracta d'una jugadora amb molta personalitat. òbviament, no vull dir que és Ronaldinho, perquè la Ronaldinho és una figura molt gran, però et transmet aquesta vibració, una tia somrient, una tia que només arribar ja notes una mica que té un aura precisament diferent, que molt futbolera, molt feliç d'estar al Barça i a Barcelona, que ja coneixia la història una mica dels brasilers que havien jugat al Barça, o sigui, amb moltes ganes de triomfar, que ho ha passat malament aquestes primeres setmanes perquè no li acabava de sortir tot, que ara ja s'ha tret amb el primer gol, i que, compte, això no es va publicar, però que té tantes ganes de marcar diumenge al Camp Nou que ja té clara la celebració que farà. Sí, marca.
6: No t'ho va dir, per això?
11: Sí, sí, m'ho va dir. Sí, però no, home, no.
0: No es pot desmentir. Tampoc és que una celebració sigui molt radiofònica. Vull dir que si ara fa gestos...
11: No, podríem explicar-ho, però li guardarem una mica...
0: Què farà, el coco guagua?
11: Bueno, farà un gest.
10: Bueno, jo crec que en aquest sentit, Kerolin aportarà molts moments estil Lamine, no? Molts balls i moltes celebracions de moltes jugadores del Barça.
16: Cuidado con celebrar los goles antes de marcarlos.
7: ¿Qué pasa? A veces resulta que no marcas.
16: Resulta que no marcas y te los marcan a ti.
6: De al Barça, en tota la història.
10: I en polèmica.
11: I robant.
6: Exacte, va ser fa dues temporades amb pluja.
11: Tairat, ho ha dit més suau.
7: Això se lo dirà sol, pues.
5: Sí, més clar. Hi ha un tema...
6: Sí,
5: farem el partit a les 5 de la tarda. És
6: 5 de la tarda,
5: sí,
10: correcte.
5: Jo crec que hi ha un tema mental, també. Vull dir, no...
11: Estic d'acord.
5: Crec que moltes vegades la diferència no és de 0 a 6, vull dir, però hi ha un tema mental.
10: No, perquè al final el Real Madrid ha competit contra tres equips grans d'Europa i contra el Barça.
5: Que et dic una cosa, al Barça li fot 4, al Lió, al Bayern, i per tant li pot fotre 4 al Madrid també fàcilment. Vull dir, és que li fot 4 a tothom. Vull dir, per què no li fotrà 4 al Madrid? Però hi ha un tema mental, jo crec, que de diferència.
7: Serà mig buit.
5: Durant el partit.
6: Supirà així l'estimatge de la Irà Tividal i Àngel Pérez, que tingueu un molt bon cap de setmana.
11: Adéu.
17: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
18: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
17: El 3 i 4 d'octubre vine a celebrar els 20 anys de la Fira Internacional de Bruixeria a Sant Joan les Fonts.
19: Dos dies on bruixes i gegants ballen per tot arreu, amb mercat de productes esotèrics, tallers, conferències i activitats de màgia i misteri per a tota la família.
17: El 3 i 4 d'octubre viu la Rauxa Bruixa a Sant Joan les Fonts.
20: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
17: RAC 1 Podcast. Sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Cada setmana Marta Cailà parla amb veus conegudes sobre què significa conviure amb neurodivergències i trastorns mentals.
21: Per exemple, parlarem de l'alcoholisme amb el pastisser Cristian Escrivà.
22: Al principi, sense donar-te'n compte, et converteixes en el pallasso de la festa. I ja quan la cosa s'agreuja és quan t'amagues, no? I l'addicte és un gran mentider. Se les inventa totes perquè els altres no se n'adonguin i tal, que tothom se n'adona, menys tu.
17: Sense filtres, amb Marta Cailà. Tots els dijous un nou capítol a l'app i al web de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
23: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a alianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fritz Ravik, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona. Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
23: Truca a Verisure al 900-903-744.
2: Verisure.
23: RAC 5, 4,
0: 3, 2, 1.
23: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
4: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
23: Us hi esperem.
8: Mira, ja ve, recta final.
9: Mare de Déu.
23: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
24: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
25: Un autèntic bochorno.
4: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
23: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
4: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
23: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Doncs va, nosaltres aniríem recollint, sí, perquè arriba el moment de la nova Llonesta. Espera, que estic aquí intentant...
6: Bueno, la pilota torna,
10: què passa?
0: Torna a jugar-se. No, hi ha un jack aquí, o no sé,
10: no,
0: una connexió
10: no funciona,
0: que no...
10: Eh?
0: Bueno, és un clàssic.
10: Va demanar auriculars nous.
0: No és el d'auricular,
3: és
0: la connexió que no...
3: Sordar el cable. Sí,
10: doncs
0: quan
10: escolti'm,
0: no és el cable, si vol posar vostè... Cable, quan no és la cable, passen els anys, passen els dies, i si fa no fa sempre estem...
10: Déu-n'hi-do quin final de setmana que ens ha quedat, eh?
0: Home, mira, sí, he estat entretingut.
10: Allò de que els divendres no passa res...
0: No, sí que passa, i tant, caram,
10: Déu-n'hi-do, portem una ratxa de divendres
0: estat
10: que
0: distret,
10: animats. Ara farem
0: resum. Deixo que me'n vaig al cinema a veure La Bola Negra. Ja us diré
10: a veure què em sembla. Ui, la setmana que ve. Ja espero la teva crítica, ja Toni.
9: Una història de tres maricons.
6: Crispetes que fas dos a salades.
10: Bueno, va, vinga, les 8 en punt, bon vespre.
0: Vinga.

0: A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: La legislatura espanyola penja d'un fil després del no de Junts als decrets d'habitatge. Pedro Sánchez es pren el cap de setmana per decidir si convoca o no eleccions anticipades mentre el PP el pressiona perquè ho faci com més aviat millor, abans de la votació dels decrets. Però el president del govern espanyol deia això, adreçant-se directament a Junts i als populars.
2: Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: Ara mateix fins i tot hi ha veus dins el mateix PSOE que també creuen que la millor opció seria avançar les eleccions. Tot aquest tancament, com dèiem, però s'ha donat per aquest no de Junts, sumat al de PP i Vox, als decrets d'habitatge. La portaveu del partit, Míriam Nogueras, ho justificava d'aquesta manera.
3: I nosaltres tenim la responsabilitat de dir la veritat, sigui quin sigui el preu a pagar per fer-ho, senyora ministra. Perquè la gent necessita poder confiar. La gent necessita saber què passa, encara que no sigui allò que voldria escoltar.
1: Doncs bé, Junts ha rebut per totes bandes per aquesta decisió, però qui ha estat especialment crític amb ells i amb Míriam Nogueras ha estat Gabriel Rufián.
4: Considera que haciendo de Ayuso le irá bien. Nuestro país es muy diferente. Ustedes no están calibrando adecuadamente lo que está pasando hoy aquí. Y una promesa, lo que me quede en política, yo me voy a esforzar mucho para que ustedes acaben en el más ostracismo político, que ustedes no cuenten para nada.
1: Avui en Temps de Tertúlia entrevistarem Marta Madrenas, diputada de Junts al Congrés, i també Montse Mínguez, que és la portaveu del PSOE, per analitzar la situació i saber també què pot passar a partir de dilluns si Pedro Sánchez decideix convocar eleccions. I després d'aquest resultat, també el sindicat de llogateres demana una vaga general. A Barcelona, a aquesta hora, els manifestants estan tallant la Gran Via, Plaça Espanya, i també l'Avinguda Meridiana a Fabra i Puig. De seguida hi anirem en directe. Més enllà d'això, avui la pluja ha tornat a ser protagonista. De fet, ha causat estralls al sud de Catalunya i està previst que Protecció Civil actualitzi el balanç de destrosses en els propers minuts. Ara bé, Nil Ferrés, això encara no s'ha acabat i continuarem parlant de pluja els propers dies.
5: Sí, durant la nit encara es poden formar algunes tempestes aïllades a les Terres de l'Ebre que puntualment descarreguin amb intensitat. Per tant, encara cal precaució, sobretot en aquestes zones. Demà al matí tindrem una petita treva pel que fa a la pluja, tot estirar algun xàfec puntual i irregular a la costa, però de tota manera, de cara al migdia, sí que es formaran més tempestes al mar que aniran entrant a la costa i acabaran escombrant Catalunya de sud a nord al llarg de la tarda. Ara bé, tot i que poden ser localment intenses, seran molt disperses i no es preveu que acumulin tanta precipitació. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran al voltant de la mitjana climàtica fins a inicis de la setmana vinent.
1: Ara de seguida ho ampliarem i d'altra banda, avui sí, el judici pel cas de Roger Espanyol ha quedat dispers per sentència. Les defenses dels policies insisteixen que es van complir amb els protocols a l'hora de disparar les pilotes de goma i també us explicarem que aquest setembre la primera causa d'incidències a Rodalies ha estat el robatori de coure. Des de principis d'any aquesta mena de delictes s'han multiplicat per 7 comparat amb els anys previs a la pandèmia. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i 4 minuts. Anna Salvador, bon vespre.
6: Bon vespre.
1: Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si convoca eleccions anticipades després de la derrota al Congrés amb els decrets d'habitatge. El govern de Pedro Sánchez, que viu un dels seus moments més crítics i cada vegada són més les veus que el pressionen perquè avanci les eleccions. Això després que Junts per Catalunya s'hagi alineat amb el PP i amb Vox per votar en contra i, per tant, tombar els dos decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres aquesta mateixa setmana. Un abans i un després en el taulell polític que obliga el president espanyol a agafar-se tot aquest cap de setmana per reflexionar i per prendre una decisió.
6: A hores d'ara, la Moncloa no descarten cap escenari, però també deixen clar que Pedro Sánchez no prendrà cap decisió en calent. Per això asseguren que dedicarà el cap de setmana a analitzar el revés avui al Congrés dels Diputats i també la reacció de la ciutadania als carrers, que ja està sent multitudinària. A aquesta hora, de fet, està en marxa una manifestació a Barcelona que talla el trànsit en dos punts de la ciutat, mentre que a Madrid també continua la protesta a la Puerta del Sol.
1: Doncs a seguida anirem en directe cap a aquesta manifestació a Barcelona per saber quin és l'ambient, però abans, com dèiem, ara mateix tots els ulls estan posats en Pedro Sánchez i en aquestes possibles eleccions anticipades. Diputades des de Madrid. Jordi Armenteres, bon vespre.
7: Sí, bon vespre. Pedro Sánchez no anunciarà cap moviment per recuperar els decrets derogats, com a mínim fins diumenge o dilluns. Això és el que explica el seu equip. La Moncloa demana paciència per gestionar la derrota parlamentària d'avui i, sobretot, per ajornar el debat sobre un possible avançament electoral que ara mateix es situaria el 29 de novembre, d'aquí a 8 diumenges. Ja hem sentit Sánchez a les 8 advertint les dretes que avui han tombat els decrets que ho acabaran pagant, ha dit, abans del que es pensen, però també feia aquesta altra advertència.
2: Si hoy decaen, el daño a nuestro país será inmenso, porque afectará a la vida cotidiana de millones de españoles, pero también al crecimiento de nuestra economía, a nuestra imagen internacional. La culpa no la tendrá la troika, ni la prima de riesgo, ni los bancos, la tendrá...

0: terrible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
1: I després deia que el que ha passat avui al Congrés és l'evidència que hi ha un conflicte de classes. El PSOE admet que Sánchez necessitava un revulsiu per convocar eleccions i el gran debat és si la sonada derrota d'avui ho és o no és aquest revulsiu. Hi ha molts quadres socialistes i ministres que fora de micròfons demanen convocatòria electoral. Davant de micròfons, Anna, no ho diu cap.
2: Doncs en aquest escenari i amb la possibilitat d'aquest avançament electoral, que sembla que va agafant més força, al llarg d'aquesta tarda també la resta de partits han anat prenent posicions. N'hi ha que no tenen candidats i que, per tant, aquest cap de setmana hauran de fer assemblees, Jordi. D'altres, en canvi, sí que llancen advertències directament al PSOE.
1: Sí, l'advertència concretament és de Gabriel Rufián avisant Pedro Sánchez que tota l'esquerra del PSOE no està organitzada per anar a eleccions i que, per tant, això podria ser un error garrafal.
3: Hoy van a pagar deudas. Le pido a Moncloa cabeza fría y que entiendan que esto no va de ser una ambulancia emergencia, sino que hay que entender que no tienen nada a su izquierda para poder sumar.
1: Suma en aquests moments no té candidats i el debat intern és seriós, per això hi ha reunions durant el cap de setmana. Formalment el que diuen és que estan preparats per afrontar unes eleccions. Però aquesta pressió a la dreta també té un altre nom, i és habitual. Alberto Núñez Feijó, que fa 2 anys que repeteix que vol eleccions i avui ha tornat.
4: Si el presidente necesitaba un relato para convocar elecciones y así intentar tapar la corrupción que aún no conocemos, adelante. ¿Cree que tiene la coartada? Que ponga fecha. Disuelva las Cortes. Convoque elecciones. Que hablen los españoles.
1: La decisió de convocar eleccions és exclusiva de Pedro Sánchez i tot el seu entorn adverteix que el personatge és imprevisible, que pot passar de tot, però que qualsevol decisió, aquest cop, no serà ràpida com altres vegades.
2: De seguida tornarem amb tu, Jordi, per saber com ha anat també tot el debat d'aquest matí amb la negativa de Junts, però el cert és que el fracàs dels decrets d'habitatge també pot ser una bona excusa per Pedro Sánchez per convocar aquestes eleccions. De fet, ara mateix el president espanyol té damunt la taula diferents momentums que poden ser precisament aquest argument per anar a les urnes. Adrià Santasusagna.
5: Si no s'avancessin eleccions, es convocarien automàticament per finals d'agost. Ara bé, Pedro Sánchez vol trobar un moment que li permeti tenir opcions de tornar a ser president i evitar el govern de PP i Vox. A Moncloa ja tenien controlats aquests momentums. Un era l'escalada internacional en què Pedro Sánchez es presenta com el darrer bastió d'esquerres a Europa, però és un argument que amb els canvis constants arreu se li podria girar en contra. L'altre momentum és amb els pressupostos generals de l'Estat. El govern espanyol volia presentar-los, estar dins de la seva agenda, i no aprovar-los podia ser l'excusa, dir que no manté la majoria d'investidura i demanar més suport per no tenir dependència de la dreta. Però la situació a hores d'ara, amb la crisi d'habitatge, pot ser l'argument que funcioni millor, president espanyol. Té el carrer mobilitzat, l'accés a l'habitatge afecta la majoria de la població, pot culpar la dreta i activar l'esquerra perquè surti a votar. A més, aconseguiria allunyar les eleccions generals de les municipals i autonòmiques, tal com demanaven els seus barons, tapar la crisi de Ceuta i s'avança al calendari judicial que li espera tant a ell com a la seva família.
2: Doncs bé, sobre com queda l'escenari polític que s'obre a partir d'ara després de la votació fallida al Congrés, avui li hem preguntat a l'experta en relacions institucionals, Isabel Lleuger, què en pensa.
6: Avui no hem vist només una votació sobre habitatge, hem vist un assaig de precampanya i la fotografia és políticament molt significativa. El primer decret ha caigut per 178 a 172, amb PP, Vox, Junts i UPN, votant Junts en contra, mentre PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, Bildu i també PNB hi votaven a favor. En el segon, el PNB també ha votat no perquè discrepava d'aquelles mesures concretes que sortien del confort, que també han de satisfer els propietaris que els voten. Bildu és especialment interessant. Pot ser radical en el discurs nacional, però avui i altres vegades en la legislatura ha optat per prioritzar una política social concreta. PNB ha demostrat que es pot votar diferent en 2 decrets al mateix dia. Això és política, no alineament automàtic. Junts també ha pres avui una decisió que haurà d'explicar molt bé a Catalunya. I més igual que defensin que no són el mateix que PP i Vox. Avui, novament, han produït el mateix resultat polític si les mesures han caigut. Carles Puigdemont ha de calibrar molt bé que fer tombar aquests 2 decrets abans de la seva tornada no és qualcom innocu. En aquesta nova etapa de lògica preelectoral, cada partit intentarà deixar de ser soci i començar a ser alternativa. Avui pot haver començat la precampanya. El problema és que l'habitatge no pot esperar que s'acabi.
2: Gràcies, Isabel. Tot això, com dèiem, després d'un debat molt polaritzat avui al Congrés Junts per Catalunya, que tenia la clau de volta del futur dels decrets, ha estat l'asa dels cops de la majoria dels partits, sobretot per part d'Esquerra Republicana. Jordi, tornem amb tu, que ha carregat de valent contra els de Carles Puigdemont.
1: Sí, hi ha moltes peticions que s'han anat repetint durant tot

0: del ple cap a Junts per tal que s'abstinguessin, perquè l'abstinció hauria servit per tirar endavant els decrets. No se'ls demanava el sí, sinó aquesta abstenció, i l'argument de tota l'esquerra és que ho pagaran. Dels més contundents, Gabriel Rufián.
1: Visca Catalunya lliure de vostès, i una promesa, lo que me quede en política, yo me voy a esforzar mucho para que ustedes acaben en el más ostracismo político, que ustedes no cuenten para nada, que mi partido no vuelva a pactar con ustedes para nada, porque yo no quiero una Cataluña con gente que se dedica simplemente a putear a mi pueblo.
0: La resposta de Junts, la de Míriam Nogueres, advertint que els decrets són un nyap i que no tenen cap problema a l'hora de votar amb el PP i Vox.
2: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop. Xantatge ideològic dels extrems també ens allunya de ser un país de progrés, un país ric, un país productiu.
0: Ha acusat a més Pedro Sánchez de no haver fet res per l'habitatge durant aquests 8 anys amb aquestes legislatures i que ara no es pot culpar Junts de no votar-hi a favor.
3: Gràcies, Armin. En temps de tertúlia tornarem amb tu. Fins ara.
0: Fins ara.
3: I a Junts no només li han caigut garrotades del govern espanyol i d'Esquerra Republicana, sinó també de tota la resta de partits del bloc d'investidura. Els han acusat de vendre's els interessos immobiliaris i també de deixar a l'estacada la gran majoria de la gent.
4: És el cas, per exemple, de Compromís, Bildu i Podem, que acusen els de Carles Puigdemont de fer el joc al PP i Vox. Àgueda Micó, Òscar Matute i Ione Belarra els han tirat la cavalleria per sobre.
5: Junts tenen pressa per a que vinguin PP i Vox a perseguir la nostra llengua i el nostre autogovern. ¿O es que le volen fer la campanya al Partit Socialista?
6: Porque estoy profundamente cabreado. Las derechas, la española, la catalana y la vasca han decidido causar baja.
7: Señora Nogueras, señor Feijó, señora Abascal, cada vez que haya un desahucio, serán ustedes quienes con sus propias manos estén echando a la gente de su casa.
4: El PNB i Coalició Canària, que fins ahir van estar rumiant què votar avui, no han carregat contra Junts, però sí que han defensat el seu vot a favor del decret antidesnonaments. Tot i també tenir-ne dubtes i creure que fa curt, els dos partits han reconegut que és un punt de partida per intentar resoldre la crisi de l'habitatge.
3: I qui també hi ha dit la seva és Salvador Illa. El president ha assegurat que li ha fet molt mal la decisió de Junts per Catalunya.
8: Crec que és un error greu que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa. Esto se puede discutir, si se puede hacer mejor o se puede hacer peor, pero hay una demanda social importante en que las administraciones públicas, las instituciones, demos respuesta a una necesidad de garantizar acceso a la vivienda.
3: I ja ho ha dit des del Fòrum d'Empresaris La Toja, que es fa en aquesta illa de Galícia. El no de Junts i la derogació dels decrets, que també ha provocat, com dèiem a l'inici, mobilitzacions a Catalunya. A aquesta hora, dues manifestacions tallen els accessos a Barcelona, a la plaça Espanya i també a l'avinguda Meridiana. Anem en directe, doncs, cap a un d'aquests punts, cap a plaça Espanya, i tenim el Cesc Giró. Cesc, bon vespre.
9: Bon vespre. Entre 200 i 300 persones es concentren ara mateix a la plaça Espanya de Barcelona, cridats per la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya. L'objectiu inicial era tallar l'entrada a Barcelona per la Gran Via. Ho han fet amb una gran pancarta on s'hi llegeix: cauen els decrets, bloquegem-ho tot. Els activistes, que duen banderes reivindicant el dret a l'habitatge, i han encès bengales al moment del tall, fa pocs minuts, però, que han començat a moure's i van generant talls per allà on passen. La portaveu de COSAC, Marta Espriu, reivindica que aquestes mobilitzacions han de servir per encendre la flama del moviment pel dret a l'habitatge.
10: Avui hem convocat tant aquí a plaça Espanya com a Avinguda Meridiana un parell de talls d'artèries centrals d'accés a Barcelona per començar a generar aquest ambient que estàvem dient. Hem de seguir lluitant dia rere dia per no permetre que aquesta encesa dels carrers que s'ha generat arrel del desnonament de la Mari Carmen, sobretot, que no s'apagui.
9: Espriu fa una crida també a mobilitzar-se demà en la protesta convocada a les 7 de la tarda a l'Hospitalet de Llobregat, on hi arribaran columnes que surten des de Barcelona a les 6 de la tarda, però també des de Badalona, Cerdanyola, Terrassa, Sabadell i el Maresme. Entre les proclames més repetides, i segur que també ressonaran demà, crits contra els desnonaments, els especuladors, i exigint una vaga general.
3: Doncs, paral·lelament també a aquestes protestes, aquesta tarda el sindicat de llogateres ha convocat una assemblea oberta a la plaça Catalunya per valorar l'opció d'anar a una vaga vaga general. Els activistes han votat per unanimitat intentar forçar la vaga de Bracet, també, Cesc, amb els sindicats majoritaris, oi?
9: Sí, els sindicats de llogateres denuncia que ha cedit moltes de les seves reivindicacions a l'hora de trenar els decrets d'habitatge per facilitar precisament el consens, i ara subratllen que aquests acords ja són pantalla passada i que les seves reivindicacions passen a ser de màxims. En parlen els seus portaveus Carme Arcarazo i Enric Aragonès, que confia sumar als sindicats laborals, Comissions Obreres, UGT i CGT per impulsar aquesta gran vaga general.
11: Veient que tenim un congrés que dona l'esquena a la ciutadania, que li és igual que centenars de milers de persones hagin sortit al carrer demanant que això ha de canviar, pensem que el que cal és generar un conflicte molt més gros, un conflicte de masses.
12: Podrem moure tot el sindicalisme laboral per aconseguir que es convoqui i s'organitzi una vaga general per l'habitatge. Si cal, passarem per sobre de qui sigui.
9: Posicionament àmpliament compartit per tots els activistes que han participat aquesta tarda a l'Assemblea a Plaça Catalunya en una votació simbòlica, perquè el sindicat de llogateres, en coordinació amb centenars d'assemblees de tot l'Estat, ja tenia la decisió presa. Per cert, aquesta manifestació que dèiem fa uns moments ara enfila a la Gran Via direcció Besòs.
3: Doncs després ens explica si continuen o no també aquests talls a l'Avinguda Meridiana i a la Plaça Espanya. Gràcies, Cesc. Fins ara.
9: Fins ara, Anna.
3: I mentrestant, a Madrid també continuen les protestes, que un dia més es concentren a l'acampada de la Puerta del Sol. Tot i la caiguda dels decrets, de moment el sindicat de llogateres de Madrid manté l'acampada, i com el de Barcelona també fa aquesta crida que ara sentíem a la vaga general. I en aquest context, la CGT ja ha posat també fil a l'agulla, ha començat a preparar aquesta vaga que demanen els sindicats d'habitatge. De fet, la podria anunciar oficialment des del seu congrés estatal, que es fa aquest cap de setmana. Per la seva banda, Comissions Obreres i la UGT diuen que ho estan estudiant, Montse Martí.
13: Comissions Obreres i la UGT creuen que s'ha de sortir al carrer, però no tenen clar si tiraran endavant una convocatòria de vaga general o cridaran a la mobilització amb aturades parcials a les feines. El secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha explicat que encara ho estan valorant.
14: Convocar les vagues és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. Hem de veure, doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització que doni l'oportunitat de que els treballadors i les treballadores i el conjunt dels ciutadans puguem posar de manifest al carrer fins a quin punt, doncs, aquest és un tema que s'ha d'encarar.
13: El sindicat de llogateres no pot convocar una vaga general, tot i que pot animar i pressionar perquè es faci. La vaga general, que afecta tots els sectors productius del país, recordem, la convoquen els treballadors a través dels seus representants, els sindicats. A l'Estat espanyol només la poden convocar legalment els sindicats que tenen representació estatal i autonòmica. L'altre tema és com es justifica. Una vaga general només es pot convocar si es fa per la defensa dels interessos professionals, econòmics i socials dels treballadors. Per això la CGT la prepara ja amb el lema "Una vaga general per un habitatge i treball dignes".
3: Gràcies, Montse. I per cert, que tot i que han estat menys de 2 dies en vigor, concretament 16 hores, els decrets del govern espanyol han aturat almenys 3 desnonaments de persones vulnerables a Catalunya. Ahir en van ser 2 a Barcelona i avui també s'hi ha pogut acollir una dona de Manresa a qui havien de fer fora del pis que ocupa amb el seu fill menor d'edat, Eudald Martínez.
15: L'última persona que se n'haurà pogut beneficiar a Catalunya és la Lucélia, que fa 8 anys que ocupa un pis propietat del fons d'inversió Gramina Homes. La justícia va acceptar paralitzar-lo ahir la tarda, tot i que la informació no ha arribat a l'afectada fins aquest matí. De fet, davant del seu pis aquest matí hi havia més de 70 persones disposades a intentar aturar el desnonament. Les entitats que defensen el dret a l'habitatge lamenten que sense el decret ara els serà molt més difícil evitar aquests desnonaments. Sense anar més lluny, la setmana que ve n'hi ha diversos de programats, alguns també amb menors d'edat afectats. Qui també esperava amb candeletes l'aprovació dels decrets són els llogaters, a qui se'ls acaba el contracte abans del 2029. La normativa establia que es podien prorrogar 2 anys més amb les mateixes condicions. La Moncloa calcula que aquesta mesura hauria beneficiat més de 732.000 llars només a Catalunya.
3: 8 i 21 minuts, més enllà del Congrés. Avui també hem estat molt pendents del temps, i és que l'episodi de pluja s'ha acarnissat tal com estava previst amb el sud de Catalunya. Les comarques del Baix Ebre i el Montsià van recuperant-se a poc a poc dels estralls provocats per les inundacions d'aquesta matinada i matí. Els aiguats han provocat el confinament de la població, el tancament d'escoles i instituts i també el rescat d'una vintena de conductors atrapats per l'aigua. En total, més de 150 bombers han fet front a prop de 300 avisos per incidències provocades per les pluges torrencials. Corresponsal de RAC1 a Tarragona, Esteve Giral, bon vespre.
16: Bon vespre. Mobilització excepcional dels bombers amb més de 50 vehicles terrestres i dos helicòpters per fer front avui a uns aiguats que han arribat a acumular més de 300 litres per metre quadrat des de la mitjanit d'ahir. Superat el moment més crític, però encara pendents de si arriben o no noves tongades de pluges torrencials, quedaran dies i setmanes de feina per arreglar destrosses en carreteres, camins rurals, equipaments públics i habitatges. L'ai al cor encara en el pitjor moment, al matí, just abans que el govern ordenés el confinament de les dues comarques. L'inspector Oriol Corbella, cap de tot l'operatiu desplegat pels bombers, ho ha explicat després dels rescats.
17: Amb gent que ens trucava des dels propis vehicles, que l'aigua els estava entrant i que estaven atrapats i no podien sortir.
16: L'aigua que ha baixat amb molta força per barrancs i rieres i que ha originat la majoria d'inundacions i danys. La feinada ara dels equips d'emergències es centra en treure l'aigua, netejar brossa i retirar desperfectes. Queda feina també per recuperar el subministrament elèctric d'unes 3.000 famílies. Els alcaldes de la zona han tornat a reclamar solucions més estructurals a les administracions superiors per mirar de reduir d'una vegada l'impacte de pluges torrencials cada cop més freqüents per culpa de l'emergència climàtica.
3: I, de fet, avui hi ha hagut polèmica entre alguns dels alcaldes i el govern de la Generalitat pel tancament d'escoles i instituts pels aiguats. Al Baix Ebre i al Montsià, una desena de municipis, van decidir ahir al vespre que suspenien les classes i els alcaldes han criticat que Educació no donés cap instrucció concreta. Per la seva banda, però, la consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que els alcaldes són els que coneixen més bé la situació de cada centre educatiu, Esteve, i tenen competències en protecció civil.
16: Sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat que van mantenir durant tot el dia d'ahir el contacte amb els municipis en alerta per les inundacions i que amb tota la informació damunt la taula han deixat que fossin els alcaldes els que tinguessin l'última paraula.
18: I els alcaldes i les alcaldesses del territori doncs són autoritat de protecció civil i, per tant, com a autoritat de protecció civil, amb la informació que facilita el CECAT i amb el contacte que mantenim permanentment amb ells, són actors adequats per prendre aquest tipus de decisió, perquè són els que millor coneixen en quin estat estan les seves escoles.
16: Alguns alcaldes s'han queixat perquè, diuen, s'han sentit sols a l'hora de decidir quines activitats havien de suspendre i quins centres educatius i equipaments municipals havien de tancar. Al Baix Camp s'ha donat una situació diferent que també ha generat queixes entre les famílies. La Generalitat ha suspès les classes a instituts i escoles de la comarca quan els alumnes ja eren a classe, a 9:15 del matí, el que ha obligat a les famílies a fer mans i mànigues per recollir els seus fills.
3: Doncs aquestes són algunes de les afectacions principals, per tant, que deixa el temporal de pluges, que ha afectat bona part del país en les últimes 24 hores i que encara s'allargarà durant aquest cap de setmana. Nil Ferrés, bon vespre.
19: Bon vespre.
3: Primer comencem per on ha plogut més avui i quins són els registres que deixen aquests aiguats.
19: Doncs sobretot a les comarques del Montsià, el Baix Ebre, també nord de Castelló, és on s'ha acumulat més aigua. Per posar alguns exemples, per exemple, Santa Bàrbara, al Montsià, alguns registres arriben fins i tot als 300 litres per metre quadrat. Per tant, molta precipitació en aquest punt. A l'Ametlla de Mar, 273, les Cases d'Alcanar, 239, 54 dels quals en 30 minuts, per tant, molta quantitat d'aigua en ben poca estona. A Mas de Barberans, 227. Al Perelló, 226 litres. Aquí és interessant veure que en tot l'estiu només van acumular 14 litres.
3: Déu-n'hi-do, i en un sol dia...
19: I en un sol dia, 226 litres acumulats, per tant, moltíssima precipitació, a més, 155 dels quals en 3 hores. També a l'Aldea, 127, o, per exemple, també altres localitats del País Valencià que han superat els 170 litres per metre quadrat.
3: I com dèiem, però, aquesta pluja no s'ha acabat aquí perquè demà ha de tornar a ploure, no?
19: Exacte, sí, sí. A més, durant la nit encara podem tenir alguns xàfecs localment
3: aquesta
19: intensos
3: nit, eh?
19: Aquesta nit, al sud de les Terres de l'Ebre. En tot cas, no haurien d'acumular tanta pluja com el que vam tenir ahir. De cara demà al matí, no esperem gaire precipitació, com a molt alguns xàfecs més aviat aïllats, localitzats a la Costa Daurada, potser Costa Central. Poca cosa en general, cel ennuvolat, algunes clarianes també al terç nord, unes màximes que al migdia fregaran els 25 graus a ponent, i serà precisament a partir del migdia quan s'hauran anat formant diversos xàfecs i tempestes al mar, que al llarg de la tarda s'aniran desplaçant terra endins, de sud a nord, i aniran ocupant la majoria de comarques. Aquests xàfecs seran, sobretot, molt irregulars, es repartiran per tot el territori, sí que localment poden ser intensos, però en general esperem acumulats que siguin més aviat moderats. Ara bé, a la matinada de diumenge, les precipitacions sí que podrien ser intenses entre la Costa Central, sud de la Costa Brava, i després ja es concentrarien al nord-est. De tota manera, encara hi ha força incertesa per aquesta franja i ho haurem d'anar seguint.
3: Doncs estarem atents al que pugui passar aquestes properes hores, però sobretot, ara ens deies, Nil, de cara a diumenge, no?
19: Matinada de diumenge.
3: Matinada, exacte, de diumenge, que és quan hi podrien tornar a haver aquestes pluges intenses. Ho anirem seguint també al cap de setmana. Gràcies, Nil, fins ara.
19: Gràcies a vosaltres.
3: 3 minuts i arribarem a 9:15, i avui sí que sí, el judici pel cas de Roger Espanyol ha quedat vist per sentència. L'han tancat les defenses dels policies, que han reivindicat l'actuació dels agents aquell 1 d'octubre a l'escola Ramon Llull, amb les pilotes de goma incloses, Benet Iñigo.
20: Per les defenses, i en aquest cas això inclou la fiscalia, els quatre acusats es van ajustar als protocols. Alejandra García ha recordat que els policies tenen el monopoli legal de la força i fins i tot poden provocar lesions si ho fan correctament, i aquell 1 d'octubre estava justificat, asegura disparar bales de goma.
21: En el tramo de calle en el que se terminó produciendo el disparo, se dio una situación de auténtico bloqueo, con 800 personas rodeando a los policías, en un clima de tensión elevadísima y de creciente riesgo para la integridad de todos.
20: Les defenses dels agents diuen el mateix i afegeixen que no es podia preveure que aquell projectil acabés provocant lesions tan greus, una estratègia per combatre el possible dol eventual, un concepte jurídic que és l'únic que queda fora de l'amnistia, i per això els advocats han negat de dalt a baix.
3: I per cert, que avui també hem sabut que hi ha novetats en el cas de la policia infiltrada a Girona, que va tenir una relació durant anys amb un independentista per espiar-lo. La justícia ha admès a tràmit una denúncia per via civil per una possible vulneració de la intimitat.
22: L'afectat la va denunciar primer per la via penal, però com en el cas d'altres policies infiltrats, la justícia ho ha anat arxivant. Només queda ara un recurs del Suprem que té pocs números de prosperar. Per això, ara ho prova per la via civil i li demana una indemnització de més de 150.000 euros.
3: I d'altra banda, els dos guàrdies civils ferits en un tiroteig ahir a la nit continuen ingressats a l'hospital. No estem per la seva vida, tot i que un ha rebut 4 trets. Els Mossos han detingut 3 sospitosos i en busquen més.
22: Els dos policies van identificar un grup de lladres de camions a la P7 i els van perseguir fins al barri de Can Parellada de Terrassa. Allà els van descobrir i van acabar a trets. Hi ha imatges del tiroteig perquè un veí ho va gravar en vídeo. Els Mossos, com dèiem, ja han detingut 3 persones implicades, però encara en busquen més.
3: I justament avui el fiscal superior de Catalunya ha donat suport a la iniciativa del govern d'augmentar les penes per tinença d'armes.
22: Francisco Bañeres ho ha dit en l'obertura de l'any judicial, només 2 dies després que Salvador Illa anunciés que enviarà al Congrés una proposta per endurir les penes.
23: Se nos mueva una reflexión acerca de si efectivamente la extensión de la cantidad de armas, tanto de fuego como blancas, de cara a plantearnos si la respuesta penológica que se da a ese tipo de delitos es lo suficientemente contundente.
22: La proposta de Salvador Illa planteja elevar fins a un màxim de 4 anys les penes per tenir armes prohibides o modificades.
3: Encara en successos, una dona ha mort atropellada per un camió de la neteja al barri de Gràcia de Barcelona.
22: Encara no se sap per què el vehicle va xocar amb la vianant. Aquest és com a mínim el segon cas similar en un any. El juliol, un altre camió de neteja va atropellar un home a Sants Montjuïc. Des que va començar l'any, a Barcelona han mort 14 persones en accidents de trànsit.
3: I atenció també a aquesta notícia, que avança a El País. Ha fugit el principal condemnat per una estafa immobiliària a persones grans que venien al pis a preu de saldo sense saber-ho.
22: És l'advocat Francisco Comitre. L'Audiència de Barcelona n'ha ordenat la crida i cerca perquè havia d'entrar a presó per una condemna ferma de més de 7 anys per tràfic de droga, però no s'ha presentat al centre penitenciari i ningú sap on és. A Comitre també el van condemnar a més de 4 anys pel cas Cocoon, el principal cas d'estafa immobiliària amb més de 100 víctimes. La trama que liderava feia servir notaris per fer operacions de compravenda en què enganyaven els propietaris dels pisos, persones vulnerables, que pensaven que demanaven un préstec.
3: I parlant precisament de delictes, el robatori de cable de coure ha estat el primer motiu d'incidències a la xarxa de Rodalies durant aquest mes de setembre. N'hi ha hagut 35, és a dir, més d'un de mitjana al dia.
22: S'han multiplicat per 7 aquest any a Catalunya respecte als que hi podia haver de mitjana en un any abans de la pandèmia. S'ha passat d'uns 40 casos l'any a uns 300 aquest 2026, i això que encara queden 3 mesos per acabar l'any. Adif assegura que els robatoris d'aquest 2026 han provocat 15.000 minuts de retard acumulats. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha explicat que s'ha convertit en un gran problema pel servei de Rodalies i que el Ministeri treballa per endurir el Codi Penal per augmentar els càstigs.
0: Estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy, muy, muy en serio, ¿no? Y por tanto, colaboración con los Mossos, mejora de nuestros sistemas de vigilancia, que en eso también se está trabajando, y medidas de carácter legal que hagan que quien comete este tipo de delitos sienta que efectivamente el peso de la ley cae sobre él, porque el daño que se produce al interés general y al sistema ferroviario general es muy fuerte, es muy grande.
22: La línia R3, que està en obres, és la que concentra més robatoris. El govern diu que substituir el cable robat en aquesta línia ja ha fet un sobrecost de 20 milions d'euros.
3: I més enllà dels robatoris de cable, però un altre delicte habitual als combois de trens i metros són les pintades. Una nova operació policial contra els grafiters ha acabat amb 9 detinguts acusats de fer més d'una cinquantena de pintades als combois.
22: Rodalies, Ferrocarrils i TMB calculen que els danys pugen a 230.000 euros. Els arrestats tenen entre 20 i 36 anys i la meitat tenen antecedents per delictes similars. La unitat especialitzada en aquests vandalismes els ha investigat durant 2 anys. Tots 9 han quedat en llibertat, pendents que els cridi el jutge.
1: Adecco, l'autèntic cercador de talent, t'ofereix aquest espai.
3: Doncs l'ocupació ha tornat a créixer a Catalunya al setembre i torna a superar la barrera dels 4 milions de persones amb feina.
22: El Ministeri vincula el repunt d'ocupats a l'inici del curs escolar i també el procés de regularització extraordinari que va activar el govern espanyol. Catalunya és el territori de l'Estat on hi ha més persones treballant i cotitzant a la Seguretat Social. Això, tot i que l'atur ha repuntat una mica l'últim mes, amb unes 600 persones més apuntades als serveis públics d'ocupació que a l'agost. Al conjunt de l'Estat, l'ocupació també ha crescut en més de 92.000 persones respecte a l'últim mes.
1: Talent Topic. A Adecco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
2: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a adecco.es i descobreix-ho.
3: Passen gairebé 4 minuts a 9:15. Potser recordeu el cas d'en Francesc Auger, fa més de 2 anys que espera l'eutanàsia perquè el seu pare, de 96 anys, va portar el cas a la justícia per intentar frenar aquest procés. Doncs bé, a les últimes hores hem sabut que finalment el pare ha cedit i ha enviat un escrit al jutjat que porta el cas.
22: En Francesc arrossega les seqüeles de 2 infarts i 4 ictus i la seva eutanàsia està autoritzada des de l'estiu del 2024. Tot i això, el seu pare s'hi havia oposat fins ara i havia encallat el procés. Això va fer que fa només unes setmanes, a mitjans de setembre, en Francesc intentés suïcidar-se. En aquest context, el seu pare finalment ha presentat un escrit de desistiment al jutge, que ara té via lliure per tancar el procés judicial i reactivar la petició de l'eutanàsia.
3: Més qüestions. El Departament d'Educació treballa en noves mesures per intentar posar fi al boicot dels docents a les colònies escolars. La conselleria preveu donar un dia lliure als mestres i professors que marxin de colònies. Això s'afegiria als 50 euros que cobraran com a extra per cada nit fora de casa.
22: El Departament diu que està acabant de tancar els serrells tècnics de la proposta. També inclouria mesures per reforçar la protecció jurídica dels docents que acompanyen els infants en aquestes activitats. Tot i això, la proposta no convenç els sindicats, que mantenen el pols amb la conselleria. USTEC, per exemple, encara creu que no n'hi ha prou. Entre altres, considera que cal garantir que hi hagi prou personal de suport per atendre els alumnes amb necessitats o unes compensacions més dignes. USTEC, a més, recorda que no es recuperaran les colònies fins que hi hagi una millora general de les condicions de tots els docents. Ara mateix són més de 1.300 els centres que s'han adherit a la campanya de no fer colònies aquest curs.
3: Demà comença una nova edició del Temporada Alta a Girona. Hi ha programats prop d'un centenar d'espectacles més d'una quarta part, a més, són estrenes. El Festival de Teatre durarà fins al 8 de desembre i portarà artistes com Ramon Madaula, Carlota Gurt o Roger Coma a 9 municipis de les comarques de Girona. Corresponsal de RAC1, Joel Penya.
4: Girona i Salt seran les seus principals, però la temporada alta també durà teatre a altres poblacions, com Palafrugell, Figueres o Maçanet de la Selva, que aquest any s'estrena com a subseu. A la programació hi ha 91 espectacles, com el Permagel d'Eva Baltasar i Victoria Spumberg, o una lectura dramatitzada de Lluís Omar, anomenada Mística, a més de 4 estrenes internacionals. En parla a RAC1 el director artístic del festival, Narcís Puig.
5: Portem molts anys treballant en xarxes internacionals i en projectes internacionals, i això ha fet que les companyies tinguin confiança perquè temporada alta sigui el seu lloc d'estrenar peces.
4: Les entrades ja estan a la venda per tots els espectacles i en cas que n'hi hagi d'exaurides, qui vulgui pot apuntar-se a una llista d'espera per si se n'alliberen. El festival arrenca demà amb Disfòria de Maria Giricelaya, però la gran inauguració serà diumenge amb Hasbin de Civil Arbi, Cherkawi i Martin Zimmerman.
3: I bones notícies, en aquest cas en música, pels fans de Rod Stewart, perquè el cantant britànic passarà per Catalunya abans d'acomiadar-se definitivament dels escenaris. Com ha avançat aquest matí al món a RAC1, Stewart actuarà el 8 de juliol a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona, dins la gira de comiat. Les entrades surten a la venda el proper dilluns 5 d'octubre a les 10 del matí. Això serà aquest estiu, però d'aquí a poca estona, a les 9, Vetusta Morla actua a Barcelona.

Després de 2 anys de silenci, Vetusta Morla trenca la seva pausa amb una gira que aquest vespre fa parada al Palau Sant Jordi de Barcelona. I si teníeu entrades pel concert de presentació del nou disc de La Casa Azul, atenció perquè la banda de Guille Milky Way ha canviat de data i també de lloc. Es farà el 19 de març al Sant Jordi Club en lloc del 13 de març al Palau Sant Jordi, com estava previst inicialment. Tothom que tingués una entrada rebrà un correu sobre què cal fer arran d'aquest canvi de data. El concert serà la presentació oficial de Fauna i Flora Subaquàtica, el primer disc de La Casa Azul en gairebé 8 anys. I pel que fa a novetats musicals, els Rolling Stones estrenen una cançó nova. Ha publicat aquest Bad Luck Highway, un tema gravat fa temps, però que fins avui només havia sortit en discos físics o en subscripcions de pagament digital. I també té música nova, Art de Bogotà. Es titula Manufactures de la Gente Sola i és un disc que parla de la soledat, el desamor i també les ruptures. I també estrena disc, atenció, David Bisbal. És un àlbum amb col·laboracions, entre les quals destaca, per exemple, la de Joan Manel Serrat.

0: Estàvem esperant que aparegués Serrat, però vaja, de moment no ho fa. Corroborem que sí que hi ha aquesta col·laboració amb Serrat al disc, que es diu Eternos, i és un homenatge a algunes de les cançons i artistes que l'han marcat. Per exemple, també hi ha Rocío Dúrcal, Nino Bravo, Camilo Sesto o, com dèiem, Joan Manel Serrat. I arribarem a les 9, temps pels esports. Miquel Agut, bon vespre.
1: Bon vespre, la Ballonesta.
0: Està en marxa aquest moment la recta final del partit de l'Eurolliga del Barça a la pista del Besiktas.
1: Sí, ha començat d'hora avui a les 7 i ara ja és el tram final d'aquest partit de la tercera jornada que estem seguint en directe a RAC+1.
0: Doncs hi connectem amb RAC+1 amb el Xavi Puig. Xavi, bon vespre.
2: Hosti. Bon vespre, Anna. Connexió puntual amb el 9C, amb aquest partit, com dieu, recta final, i de moment amb bones notícies, Dani, perquè això fa pinta que ha d'acabar amb victòria del Barça.
3: A 6:24 per al final del partit, manada 14 al Barça a Istanbul, al districte de Besiktas, contra un dels nouvinguts de la competició, amb un partit molt seriós fins ara del Barça d'Alexander Sekulić. Ha anat pràcticament tot el partit per davant el marcador, i ara manada 14-68-69 Besiktas, 83 Barça.
2: Acabar-ho de lligar en aquests 6 minuts que queden per sumar la segona victòria en 3 jornades.
0: Doncs a veure què passa. Gràcies, Xavi Puig. Gràcies, Dani Galà, que vagi bé.
3: Fins ara.
2: Fins ara.
0: I més enllà de l'Eurolliga, avui també és un vespre de futbol. Miquel, ara a 8:45 hi ha partits de seleccions amb la presència de jugadors del Barça i també del Girona.
1: Sí, són partits de la Lliga de les Nacions. El més destacat, el França-Itàlia, que juga a París. El blaugrana Jules Koundé és suplent a l'equip francès. També a 8:45 es juga a Eslovàquia, un Ucraïna a Irlanda del Nord. Esperàvem que jugués Banat, però no és ni a l'11 inicial ni a la convocatòria, i tampoc no hi ha notícies d'última hora sobre l'estat del jugador del Girona. Esperem que no tingui cap problema i que no repercuteixi ni en ell ni en l'equip. Per cert, avui s'ha confirmat que Rafinha no té res després de tornar de la concentració de la selecció brasilera amb un edema a la cuixa dreta. S'ha confirmat que no té lesió i que estarà disponible per la represa de la Lliga dissabte de la setmana que ve. I encara parlant de futbol, a la Lliga masculina de segona s'està jugant el partit entre l'Aldenc i l'Oviedo. L'equip alacantí, que recordem-ho, és propietat de Leo Messi, tot i que s'espera la confirmació del CSD per donar el vistiplau a aquesta operació. Els catalans de segona, el Sabadell rebrà l'Andorra a 6:45 demà, i el Girona jugarà a Montilivi contra el Mallorca diumenge a les 9. I ja que hi som aquest cap de setmana, a la Lliga femenina, diumenge a les 5 al Camp Nou, tot un clàssic Barça-Madrid.
0: I acabem encara parlant de futbol, però d'una altra derivada, en aquest cas el Manchester City, que presenta l'apel·lació a l'opinió del comitè independent, que el culpa de 114 de les 115 infraccions del fair play financer dels quals se l'acusa.
1: Exacte. Aquesta comissió opina que el club havia fet inversions il·legals amb patrocinis fraudulents que provenien de l'Abu Dhabi United Group, que és el propietari del club, per valor de més de 900 milions d'euros. El City ha presentat un recurs d'apel·lació en què es declara innocent i denuncia que la feina del comitè presenta, literalment, errors materials evidents de dret, de principi i de fet, i que no és segura. Arran del recurs, s'espera que la Premier League arribi a una resolució final, com a molt tard, el 23 de gener de 2027. El futbol anglès, i arreu del món del futbol, no es parla d'una altra cosa, com ha reconegut el seleccionador anglès Thomas Tuchel.
4: We had some times off and some time between...
5: Hem tingut temps entre els entrenaments i els partits per parlar de tot, i aquest és un dels grans temes, però com que a tothom en parla, no calen més veus. I estic encantat de no ser aquesta veu, perquè ningú no necessita els meus coneixements limitats sobre aquest cas. És evident que els jugadors en parlen, i els del Manchester City també. Nosaltres només ho hem comentat amb ells molt per sobre i estan a punt per jugar demà. Però sí, és un dels grans temes de la concentració.
4: It's a big topic in camp.
1: Tuchel ha fet aquestes declaracions a la prèvia del Croàcia-Anglaterra de demà. Per cert, també demà, Espanya-República Txeca a Oviedo. Ha fet roda de premsa fa uns minuts Luis de la Fuente, acompanyat de Cucurella, i quan li han demanat si farà descansar Lamine, ha dit que jugaran els millors. Si ens tenim a la literalitat, Lamin no descansa.
0: Gràcies, Miquel, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Un minut minut per arribar a 9:15. De seguida comencem la tertúlia del 9C d'aquest divendres. Avui, déu-n'hi-do, molt de material, però abans saludem el Josep Moragues. Josep, bon vespre.
6: Bon vespre.
0: A veure, què ens hem deixat avui per explicar?
6: Que aquesta nit Barcelona fa la primera festa exclusiva per gent alta al Tol People Club, on el mínim per entrar-hi és 1,82 metres en cas dels homes, 1,72 metres en cas de les dones.
0: Tampoc. Crec que ni tu ni jo no...
6: Cap de les dues, ni jo com a dona, tampoc entraria. Els organitzadors ho avisen sense embuts, adverteixen que mesuraran a la gent a la porta cap al final de la nit, coronaran el rei i la reina més alts de la festa. Entrades, per cert, exaurides, i la festa d'avui és per majors de 18 anys, comença a les 10 de la nit. Demà la festa continua a les 6 de la tarda amb un vespreig per majors de 35 anys, i darrere de tot plegat hi ha l'Eloi Rodríguez, un home de 1,93 metres d'alçada, no hi cabria per aquest estudi, i oprimit per la seva condició tota la vida. La idea va néixer només dues setmanes a Instagram, dues setmanes per uns vídeos d'humor on es reia una mica d'aquestes situacions que poden viure les persones altes. Aquest èxit que va tenir aquest vídeo ha obert aquesta convocatòria de fer festa, fins i tot ha superat totes les previsions i han hagut d'obrir més convocatòries pel 17 i pel 18 d'octubre.
0: Sí que és bona idea, això, eh?
6: No, està triomfant. La d'avui serà la primera festa de gent alta de la història. Esperem que estigui a l'altura.
0: Sí. No m'esperava ara aquesta.
6: T'ha agradat una mica.
0: No sé si algú de la... Crec que... Bueno, ara ho pregunto aquí a la taula, però... No sé si entraríem... Amb dones ho veig una mica més assequible, que tu 72, però 82 ja és una mica més complicat. Deies no. que... Em fan que no. Ara quan us saludi la gent dirà, són ells, val, d'acord.
6: Sí, sí. Com diria més, si no alcanzamos, en aquest cas passaria el mateix.
0: Gràcies, Josep, que vagi bé.
6: Vagi bé.
0: Ara passa un minut de 9:15.
7: A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.

0: Doncs comencem a aquesta hora la tertúlia d'aquest divendres, un divendres que, bé, acaba explosivament, podríem dir, amb aquesta decisió avui de Junts al Congrés i amb aquestes properes hores on se suposa o s'està tenint aquesta possibilitat de que Pedro Sánchez estigui rumiant la possibilitat de convocar eleccions anticipades. Ara en parlarem. Primer deixem-me que saludi els tertulians d'avui, el periodista i filòleg Oriol Ribet. Oriol, com estàs?
1: Molt bé, bona nit.
0: No aniries a la festa de...
1: Em falten 3-4 centímetres.
0: Anava a dir, tu baix no ets.
1: No, però em falten aquests 3-4. De fet, t'he de dir que han tallat baixet, perquè un home de 82 tampoc no és especialment.
0: Home, a veure.
1: Però no arribem, no arribem.
0: Àlex Gobern, delegat del diari ABC Catalunya, com estàs?
2: Bona nit. Bona nit. Tampoc arribem.
1: No veiem la talla. No veiem la talla.
0: Bueno, ja tenim moltes altres. Vull dir, de fet, la resta de festes podem anar a totes, no?
2: Podríem anar-hi.
0: Deixa'm també que saludi la Sílvia Cànovas, periodista i consultora en comunicació. Sílvia, com estàs?
3: Hola, bona nit.
0: Bona nit.
3: Amb les dones, quan era?
0: 1,72.
3: No,
1: Us recordeu quan a les proves dels Mossos d'Esquadra hi havia una alçada mínima? Això va ser molt polèmic.
2: I les van baixar.
1: Les van haver d'eliminar.
2: Ah, del tot.
1: Crec que sí, bueno, era il·legal.
3: També han animat altres coses que no caldria.
1: Ara fem... Sí.
0: I també saludo l'Irene Galí, que és sociòloga de la Fundació Cipriano García i professora universitària. Irene, com estàs?
4: Hola, bona tarda.
0: Bona nit. Qui crec que sí que podria anar a aquesta festa és Pedro Sánchez. Jo crec que sí que supera aquest límit. Em sembla, però, que Pedro Sánchez té altra feina aquest cap de setmana.
2: I supera altres límits.
0: Exacte, sí. Ara, de seguida, anirem cap a Madrid, parlarem de tot aquest enrenou. De seguida us pregunto també la vostra opinió, si us ha sorprès, si no. Però deixeu un moment que vagi fins a Plaça Espanya, a Barcelona, perquè hi teníem una part de tots aquests manifestants que ja han vingut des de Plaça Catalunya, i el Cesc Giró. Cesc, com estàs? Bona nit.
5: Hola, Anna, bona nit.
0: Crec que s'ha pres una decisió d'última hora, perquè recordem que hi havia dos grups, un que estava tallant a aquesta hora la Meridiana a Fabra i Puig, i l'altre que tallava la Gran Via a Plaça Espanya. Què és el que hem decidit, Cesc, els manifestants?
5: Doncs mira, aquestes dues concentracions que es feien en dos punts molt diferents de Barcelona, un pràcticament a cada punta, han decidit desconvocar aquestes convocatòries, aquests talls que han fet des de les 7 de la tarda, per demanar tothom que descansi, que s'ho prengui en calma, perquè demà hi ha la manifestació convocada a les 7 de la tarda a l'Hospitalet de Llobregat, i han fet aquesta crida a demà concentrar-se amb encara més força en aquesta convocatòria que fa diverses plataformes en defensa del dret a l'habitatge a l'Hospitalet de Llobregat. Aquí, en aquest punt, eren unes 300-400 persones que des d'aquesta hora, a 2:15 de 8 del vespre, estaven ja a Plaça Espanya, han anat voltant per diversos carrers de la zona, sobretot han tallat la Gran Via, que ara, de fet, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ja l'han reobert als vehicles, ja torna a haver-hi trànsit fluid per aquí a la Gran Via. Doncs han fet aquests talls fins a arribar a Plaça Espanya una altra vegada, i aquí han decidit que per avui n'hi havia prou, que han de guardar forces per continuar-se mobilitzant els propers dies.
6: Volem ampliar les nostres aliances, i ja estem parlant amb els sindicats laborals, amb Comissions, amb UGT, amb la CGT, perquè pensem que l'espurna que s'ha encès aquesta setmana no només no acaba, sinó que s'ha de fer molt més gros i arribar a molts més cantons.
5: I aquesta és Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
0: Sí.
5: Bàsicament, amb la crida que en queda d'aquest primer dia de mobilitzacions, aquesta vaga general que han posat sobre la taula aquestes plataformes avui, després de que Junts per Catalunya hagi votat que no en els decrets i, per tant, s'hagin derogat els dos decrets del govern espanyol, les plataformes pel dret a l'habitatge, que diuen d'alguna manera que han fet moltes concessions per tal de que es pogués acordar uns decrets que per ells eren de mínims, on no havien posat sobre la taula totes les seves reclamacions en pro, en favor de que hi hagués un consens, un acord. Doncs bé, diuen que ara això ja és pantalla passada, i per tant posaran tota la carn sobre la taula, tota la carn a la graella, i aniran a unes reivindicacions de màxims que volen començar a exemplificar amb aquesta petició de vaga general. I el que feia aquí Carme Carazo era fer una crida als sindicats majoritaris, als sindicats laborals majoritaris, els que tenen pes pes per convocar, pes i cost per convocar aquesta vaga general, perquè tanquin files amb les plataformes pel dret a l'habitatge perquè aquesta vaga pugui ser una realitat. No serà una vaga immediata, això ho avisen, no serà una cosa de dos dies, serà cosa d'anar-la treballant, anar-la fent i quan ja estigui musculada poder-la convocar. Però avisen que el més important d'una vaga general és treballar-la i anar-la fent grossa des de baix.
0: Cesc, els concentrats, per tant, dissolen aquests talls que havien fet aquí a Barcelona, tornen cap a Plaça Catalunya o què és el que han dit?
5: Sí, aquí hi havia molta disparitat de gent, aquestes 300-400 persones, n'hi ha alguns que evidentment han tirat Gran Via avall en direcció Plaça Catalunya per unir-se en aquesta acampada, doncs, que ja fa dies que està en marxa, i altres simplement el que han fet és anar cap a casa, sobretot els més joves eren els que tiraven avall cap a la Plaça Catalunya, i altres doncs anaven cap a casa seva per demà continuar aquesta sèrie de mobilitzacions, que diuen que això ha de ser constant, que avui comença un període de mobilitzacions constants. És la frase que s'ha repetit més avui en les intervencions davant dels mitjans de comunicació en favor del dret a l'habitatge.
0: Gràcies, Cesc, que vagi bé, bona nit.
5: Bona nit, Anna, a vosaltres.
0: Ara seguida anem a Madrid, perquè el Jordi Armenteres ens situa una mica, però us demano una primera opinió ràpida, perquè la setmana va començar amb el debat sobre els lloguers, els desnonaments, les limitacions als fons d'inversió, i l'acabem amb una possible convocatòria d'eleccions anticipades. No sé si us esperàveu aquest gir d'última hora, no només de Junts, sinó de tema de debat. Penseu que fa dues setmanes, no fa tant, estàvem parlant de Ceuta, de la dona de Pedro Sánchez, de l'aplicació de l'amnistia, com han canviat les coses, Oriol?
1: Sí, a veure, jo m'ha sorprès relativament. Jo crec que els decrets estaven fets perquè no s'aprovessin, ni el redactat ni l'articulat estava pensat perquè Junts pogués donar-hi suport, i ni el PNB, de fet a mi el vot favorable del PNB m'ha sorprès molt, perquè és evident que trenca tota la...
0: Què vols dir, que hi ha una intenció darrere de que això no s'aprovés, sí, per poder convocar eleccions anticipades?
1: Sí, jo crec que sí. Jo crec que és
0: retorçar-ho molt, això, eh?
1: No, a veure, no dic que no es plantegessin que això es pogués aprovar, però jo crec que qualsevol persona que s'hagi llegit els decrets, començant pel preàmbul, que és absolutament escandalós i impropi d'un real decret, amb mentides incloses, no? Com dir que la legislació que ha permès el desnonament de la Mari Carmen és franquista, al contrari, la legislació que ha permès el desnonament de la Mari Carmen és una reforma de Boyer als anys 80, que va desmuntar les rendes antigues, o va fer que tinguessin un límit temporal. És a dir, que tot l'articulat i tot el preàmbul ja estava fet d'una manera que era molt complicat que una força mínimament d'ordre i ordenada i que respecti la legislació i que cregui que per conviure, per funcionar i perquè un mercat qualsevol i també l'immobiliari funcioni, hi ha d'haver unes normes clares, com per exemple que quan s'acaba un contracte s'ha acabat. És a dir, això és una cosa que jo crec que qualsevol persona amb un mínim de sentit comú entén. Si uns propietaris, sobretot petits propietaris, firmen un contracte per uns anys, quan han passat aquests anys, no pot venir un govern d'una manera autoritària, arbitrària, i dir-li que això es prolonga perquè ens sembla a nosaltres. És a dir, és que això no és que l'hauria de semblar estrany a les forces conservadores, que això li hauria de semblar estrany al propi PSOE. De fet, al PSOE de fa 5-10 anys no li hauria passat mai pel cap aprovar això. Per tant, no sé si hi havia una intencionalitat, però que hi havia altres probabilitats, i el PSOE ho sabia, que això no sortís, eren evidents. El que passa és que ara el PSOE es troba en una disjuntiva molt important, per no allargar-me més, perquè tindrem estona, però...
0: Sí, he dit primera ronda ràpida,
1: Que és molt ràpid. Si hi ha un clamor popular, i resulta que ho ens expliquen tots, tot el poble en el seu conjunt, de cop i volta s'ha tornat comunista i vol col·lectivitzar els béns privats, escolta, no, és molt fàcil, només cal convocar les eleccions. Clar, no hi hauria d'haver cap dubte, hauria hagut de sortir Pedro Sánchez aquesta tarda a convocar eleccions. Si no ho ha fet, a veure si resultarà que la ciutadania és més diversa i més complexa del que ens han estat venent sobre aquesta suposada unanimitat.
0: A veure, Sílvia, si pot ser una mica més ràpida que l'Oriol. Tenim temps, per parlar-ne.
3: La pregunta exacta era...
0: Si us esperàveu aquest gir de guió que acabéssim la setmana parlant de l'Oriol, d'eleccions anticipades. Ja tindràs temps d'agafar el fil de l'Oriol.
3: Vale, no, d'eleccions anticipades no, sí que és veritat que s'han com destapat alguns serrells que justament comentàvem la setmana passada aquí a la tertúlia, que era com ja li ha sortit com bé el debat per tapar Ceuta, aquests serrells, sí, els comparteixo absolutament. Eleccions anticipades, jo si m'he de posicionar, que ningú m'ha demanat l'opinió, si m'he de posicionar sí o no, crec que no les convocarà. Crec que no les convocarà. M'he transportat els 5 dies de reflexió, sí, que tampoc va passar res a l'altre món, i també semblava que hagués de convocar eleccions i tampoc les va convocar. En tot cas, dos factors importants. No entro amb el paper de Vox i amb el paper del Partit Popular, perquè ells tenen la seva estratègia electoral. Jo crec que Junts, dic sorprenentment, i no hauria de ser sorprenentment, però dic sorprenentment, ha sigut respectuós amb el seu pensament i amb la seva ideologia. Jo crec que ha recuperat una mica el respecte electoral del seu electorat, valgui la redundància, i no ha caigut una vegada més amb el xantatge, digue-li polític, digue-li emocional, que últimament o darrerament venia estant sotmès per Pedro Sánchez, que no soe, perquè jo aquí sí que recupero un fil, i ja acabo, un fil de l'Oriol. Jo crec que si féssim una enquesta sincera i discreta i anònima entre els diputats del PSOE, jo crec que pocs haurien votat a favor lliurement del que es volia aprovar avui al Congrés dels Diputats.
0: A veure, Irene i després Àlex.
4: Sí, doncs jo vinc aquí una mica a trencar amb aquesta unanimitat que sembla que hi ha de moment. Jo crec que el que ha passat avui al Congrés dels Diputats és una molt mala notícia per moltes persones en aquest país. Potser fins i tot diria que és tràgic, i no em fa gaire por utilitzar aquesta paraula, perquè quedar-te al carrer és una de les coses més tràgiques que et poden passar. I a més és una tragèdia de les pitjors, perquè considero que és una tragèdia evitable, i aquestes són les pitjors. O sigui, ja sabem que aquests decrets no venen a solucionar el problema de l'habitatge en aquest país d'una vegada per totes i per sempre més. No ho crec jo, no ho creu el PSOE, ni els que han votat que sí, ni els que han votat que no, però que era important en aquest moment que això s'aprovés, i que hi havia moltes persones en aquest país que tenien moltes esperances posades en aquesta aprovació per un tema personal també. Era molt important que això s'aprovés, i malauradament doncs no ha pogut ser així.
0: Àlex.
2: Coincideixo amb l'Oriol. El redactat dels dos decrets estava fet per no aprovar-se, malgrat que ens expliquen, no?, que estava negociant-se amb Junts des de fa 5 mesos i que se porta molt temps parlant. El PSOE que havia d'escollir o trencar amb la majoria de govern o atraure's a Junts, les dues coses, era impossible. Quan us referíeu al paper del PSOE, no? Jo crec que, ostres, és que no fa massa temps, el 2009 el Partit Socialista va impulsar una reforma, en aquell moment era la ministra de Vivenda, era Carme Chacón, i després va, diguéssim, la que va implantar la reforma és Beatriz Corredor, que precisament era una reforma per donar seguretat jurídica als propietaris, perquè era, en aquell moment es considerava que era la manera d'aflorar pisos i portar-los al mercat de lloguer. Estem a les antípodes amb una sèrie de receptes que jo crec que a l'experiència de Catalunya han demostrat que són ambivalents. És veritat que hi ha hagut una contenció de les rentes. Si s'analitza el preu per metre quadrat, això no és així, que els pisos són més petits, els que s'estan llogant, però hi ha hagut una dràstica reducció de l'oferta. El decret que s'està a punt d'aprovar avui segurament afavoria, evidentment, els actuals llogaters, una prolongació de contractes que els afavoria, però que ens conduïa, jo crec que de manera inevitable, a una crisi, a una debacle en quant al número de pisos en oferta. Per això que també m'estranya per part del PSOE, perquè és un partit molt, bueno, amb una llarga història, una tradició de govern, que no crec que no està llegint bé, crec, la realitat sociològica del país. És veritat que hi ha una crisi, que hi ha un problema d'accés a la vivenda molt greu, que afecta sobretot els joves.
0: Home, quan es pregunta per les preocupacions, l'habitatge sempre
2: és obvi,
0: guanya,
2: És obvi. Però cal recordar
3: però,
2: que...
3: Un segon, però quan es fa? que guanya.
2: Sí, sí, sí. No,
1: no, preocupar-se per una cosa no vol dir estar suport, donar suport a segons quines
2: mesures. El que vull dir és que el 73% de les llars espanyoles... El 73% de les llars espanyoles són de propietat, de les quals un 25, un 30% amb hipoteca vigent, l'altra vençuda. A Catalunya és una mica menys. El que vull dir és que està clar que el soroll i les manifestacions a les places són absolutament legítimes, però que jo no sé si això respon a la realitat sociològica complexa d'un país més divers del que ens pensem.
3: No sé si respon, faig un apunt. Jo ho pensava aquesta tarda. Jo estic d'acord de...
0: Després ho podrem debatre, Sílvia?
3: Sí. No, només un apunt. És que referint al que deia a l'Àlex ara... Jo ho estava pensant aquesta tarda. D'acord que, no?, ahir junts amb reunió nocturna decideix que no, i aquest matí ens llevem amb la sorpresa i exclusiva de RAC1 que se li farà una oferta a Sánchez. Miriam Nogueras, en la seva intervenció. Puc entendre que Pedro Sánchez, president, digui no, tal. Però jo també espero, i també responc una mica, no?, a la preocupació que mostrava la Irene, jo també espero d'un govern i d'un president que si avui no s'ha aprovat, dilluns ens posem tots a treballar una altra vegada amb aquesta línia. Perquè el que s'ha fet segurament per pura estratègia electoralista durant aquests últims 5 dies, que és impossible resoldre el problema de l'habitatge, que és preocupant, no, vamos, el següent... a Espanya i a Catalunya, i a tot Espanya, entenc mai, però tot darrer és que 20 anys no es pot resoldre en 100 dies, això és evident, i posar-nos una mica com a treballar, però molt seriosament, amb totes les parts assegudes a la taula, totes, perquè ahir, per exemple, parlava la presidenta de l'associació d'APIs, que ni se l'ha trucat. Clar, és a dir, si no se llama a totes les parts i comencem a treballar d'obre dilluns, aquest problema és, entendrem que ha sigut una estratègia electoral.
0: Va, que he dit ronda ràpida i no volia entrar encara en el debat perquè és evident que el problema de fons és el de l'habitatge, però que ara tenim sobre la taula aquesta altra qüestió de si hi haurà o no eleccions anticipades. Deixeu-me que vagi ràpidament cap a Madrid, que porta una jornada maratoniana. El Jordi Armenteres, el delegat de RAC1 a Madrid. Jordi, com estàs? Bona nit.
7: Hola, bona nit. Crec que no sabrem respondre a la pregunta. És més, crec que ens passarem tot el cap de setmana fent-nos la mateixa pregunta.
0: I intentarem cap pista, no, Jordi? Cap pista.
7: Buscar-hi respostes? No. A veure, sí que hi ha un consens polític en aquests moments de tots els partits que calen eleccions. Quan dic tots els partits, vol dir tots, inclòs el PSOE. Hi ha ministres, hi ha càrrecs de Ferraz que en aquests moments, sense micròfons, estan dient que calen eleccions, que aquí hi ha un, que tota aquesta situació s'ha de desllorigar d'alguna manera i que, evidentment, passar per eleccions seria aquesta manera. Des del PSOE, més, hi ha un argument que és que Pedro Sánchez necessita un revulsiu, necessita un cop d'efecte per poder convocar les eleccions, no hi pot anar en la situació que estan les enquestes, i que evidentment avui hem vist aquesta polarització tan bèstia al Congrés dels Diputats que podria ajudar a una mobilització de l'esquerra. Això és teoria PSOE. També era teoria PSOE per unes eleccions del mes de març. I aquest és un debat que estava a la taula des de feia moltes setmanes.
0: Sí, ho havíem comentat aquí, sí.
7: Però a partir d'aquí hem escoltat també Gabriel Rufián dient vigila, perquè tens un problema, perquè la teva esquerra no està organitzat, Suma efectivament no té candidat, hi ha un cacau intern al voltant de quines cicles han de representar l'esquerra del PSOE en unes properes eleccions, d'aquí que hi hagi assemblees durant el cap de setmana, però vaja, hi ha molt consens a la classe política que aquesta ha de ser la solució. De fet, avui el Congrés dels Diputats és com si hi hagués dos debats paral·lels. El debat de l'habitatge, òbviament, que era dins l'hemicicle, però és que a passadissos, a despatxos, al pati, als carrers, el debat era eleccions, i tothom es feia la mateixa pregunta. És més, la premsa, quan ens acostàvem a càrrecs polítics, eren faràs la mateixa pregunta, eh? Ja la saps, ja la pots respondre de dret, no?
0: Creus amb això que deia la Sílvia de Pedro Sánchez i es va prendre aquells 5 dies, no?, que tots vam pensar que hi hauria eleccions anticipades, tu ho assimiles una miqueta en aquell moment o no, Jordi? Creus que és diferent ara?
7: En Jordi Juan, aquesta tarda, el director de La Vanguardia, aquesta tarda, el versió RAC1 el Clapés, feia aquesta sinergia perquè, a més, ha aparegut el concepte de reflexió. Pedro Sánchez s'agafa 48 hores de reflexió. Allò va acabar com va acabar, ja ho sabem tots. Quan es donava per fet que continuava, ell va dir que no. Avui hi havia una altra teoria que corria als passadissos, que era que potser Sánchez no convoca precisament perquè tothom està demanant que convoqui en aquests moments. El cop d'efecte hauria desaparegut i no sortiria de la seva manera de ser, diríem. Pedro Sánchez és un polític que està acostumat
0: a les sorpreses. No hi hauria sorpresa, no?
7: A treure's conillets del barret, aquesta és una frase que s'utilitza molt en alguns cercles socialistes, dient quin serà el conillet i quin serà el barret en aquesta ocasió per poder desfer tot aquest embolic, no? Ja ho veurem.
3: Fins i tot el Felipe González se n'enreia una mica de si ell deia una cosa, Sánchez faria la contrària.
0: Bueno, però Felipe González, ja aquesta sabem tarda, que fa temps que...
3: Sí, però ell farà el contrari.
0: Que desbarra una mica, eh?
2: Jo li volia preguntar al Jordi, no sé si t'ha creat l'atenció, la falta de virulència, o sigui, és a dir,

0: Dèiem que diu alerta que hi ha un problema a l'esquerra del PSOE. De fet, avui Rufián ha anat a la contra amb tothom. No sé si teniu aquesta mateixa percepció, perquè la bronca amb Junts ha estat la més bèstia amb molt temps que podem recordar, i per l'altra banda és l'únic que és una mica crític amb una possible convocatòria electoral.
1: Mira, podem recuperar, de fet, un dels talls que ha fet on ha estat especialment dur contra Junts.
2: Visca Catalunya lliure de vostès. I una promesa, lo que me quede en política, yo me voy a esforzar mucho para que ustedes acaben en el más ostracismo político, que ustedes no cuenten para nada, que mi partido no vuelva a pactar con ustedes para nada, porque yo no quiero una Catalunya con gente que se dedica simplemente a putear a mi pueblo.
1: Tu, Àlex, t'ho esperaves tot més així, amb aquest to, eh?
3: Jo voldria discrepar amb això de tu, perquè, és a dir, veure, és que, clar, és que portem una setmana que s'acusa a les persones que discrepen d'aquests decrets per aquest ordre.
1: Sí.
3: Inhumans. Inhumans. No tenen sentiments. Però és que avui se'ls ha acusat des d'una tribuna de ser els responsables de suïcidis.
4: Ah, perdona, faig un apunt. Junts Lleida d'assassins.
3: Si tu considers que això... Sí,
5: no, no, és gros. Clar,
3: si tu considers
5: clar.
3: Que això és poc virulent, estem parlant d'un debat en el qual, en el fons, els objectius són de tothom els mateixos. I tu creus que Junts no vol un mercat de lloguer dinàmic? En la que, és a dir, veure, estem parlant de qüestions...
5: Tècniques, quasi. Quasi tècniques.
3: Sí. És a dir, hi ha qui pensa... Jo entre ells, que aquests decrets intervencionistes i Junts també són catastròfics, perquè si no hi ha confiança en que els contractes es compleixen, ningú no llogarà res. Clar. No les grans empreses que tenen el 7 o el 8% del parc, és que ningú no llogarà absolutament res, és un autèntic disbarat. Doncs dir-li a aquesta gent, a aquests diputats, a diputats escollits pels ciutadans, que no tenen sentiments, que són inhumans, que són responsables de suïcidis, que el desnonament portarà els seus cognoms. Tu trobes que això és poc violent? El que passa és que suposo que la degradació de la vida política
5: ens porta a que ens
3: cridi
5: l'atenció,
3: això. Ha arribat a un nivell tan extraordinari que ens acaba semblant normal que es diguin aquestes coses al Congrés. I que les diguin forces que es pretenen progressistes. És a dir, que haurien de ser precisament les que rebutgin tota aquesta manera de fer política que habitualment atribueixen a l'extrema dreta, i a Donald Trump, i a Putin. No, ells... Ells van al Parlament a insultar els que discrepen i els que pensen diferent. Ah, és a dir, tot això, més enllà de la qüestió estrictament de la vivenda, o sigui, denota un grau de maniqueïsme, perquè això té un nom que és maniqueïsme. Quantes vegades s'ha dit avui en el Congrés els bons i els dolents? Nosaltres som els bons i vosaltres els dolents. Això es feia a les croades de l'edat mitjana, eh? Els bons i els dolents, els purs i els impurs.
1: A veure, Sílvia...
4: No, recuperant el tema de Rufián, jo li vaig fer una pregunta amb en Jordi Armenteres. Aquesta mena de crispació de Rufián, que sí, d'acord, que ens té acostumats, pot venir, que s'ha posicionat a no convocar eleccions, pot venir d'una banda a que no li queda temps o no li està resultant efectiu la seva aposta per formar tota l'esquerra conjunta i ell, per entendre'ns, ser el cap visible, o potser ara una mica de frustració perquè comencen a sortir noms com Urtasun, un Montero o Colau?
0: Uf, això és un altre debat i molt llarg, eh?
1: Sí.
0: A veure, Gabriel Rufián ha negat que vulgui liderar l'esquerra del PSOE. Ell sempre diu, en públic i en privat, que ell és candidat d'Esquerra a Madrid i que pretén continuar no sent. Una altra cosa és els equilibris que s'hauran de fer Esquerra, perquè ha exigit fer ell les llistes i posar unes condicions molt clares, perquè és Vox Populi, que amb el grup parlamentari en aquests moments no s'entenen. Llavors, a partir d'aquí, sí que és veritat que va fer aquella proposta on, si recordeu, cada partit polític que liderava els vots a cada circumscripció electoral encapçalava la candidatura. Però aquí topava amb un problema, i això ho va advertir Oriol Junqueras, que és que a Catalunya no hi ha Esquerra per davant dels comuns, hi ha els comuns per davant d'Esquerra, i per tant el candidat de Barcelona no hauria de ser Gabriel Rufián en nom d'Esquerra, sinó que hauria de ser algú dels comuns barra Sumar. Llavors, a partir d'aquí, és curiós que Gabriel Rufián li ha demanat eleccions a Pedro Sánchez aquests últims 5-6 mesos com a mínim, perquè un dels debats habituals al Congrés era per governar com està governant, per no donar resposta al que la gent li preocupa, millor que convoqui eleccions. Aquest ha estat el discurs de Gabriel Rufai en moltes sessions de control allà.

0: que insisteixo, d'aquest últim mig any. I avui, de cop i volta, quan tota la onada era eleccions, Rufián anava a la contra i deia el tanto que pot ser contraproduent perquè l'esquerra del PSOE en aquests moments no està organitzada com per poder tenir múscul i acabar parant, clar, el PSOE, el PP, però tota l'esquerra que hi ha per l'altra banda, aquí hem d'aturar-se a Vox.
1: Irene, volies afegir alguna cosa?
2: Sí, no, jo volia repescar una mica algunes de les coses que s'han dit, que com sabeu que sóc nova, de vegades em costa una mica meter...
1: tu mateixa, endavant.
3: Tu no et tallis, tu dispara.
2: No, la primera... Dos temes de dades. La primera és que s'ha dit que potser el PSOE no està sabent llegir bé quina és la societat a la que s'està adreçant, quina és la seva base electoral. Avui hi havia una enquesta molt interessant, em penso que era El País, en la que han preguntat quin era el recolzament de la societat espanyola, depenent de quin era el partit al que votaven, a mesures d'intervenció del mercat de l'habitatge. I trobem dades com que la intervenció als preus de l'habitatge pot té un recolzament del 96% dels votants de Sumar, 85-83 PSOE Podemos, aquestes ens les podríem esperar, però resulta que entre els votants de PP i Vox també són majoria.
4: Bé, no, aquesta la fa El País,
2: Digues?
4: La fa El País, l'enquesta. I també
2: bueno.
4: les fonts ho sabem els periodistes, són molt importants.
2: El 57% dels votants del PP i el 55% dels votants de Vox, segons aquesta enquesta, estarien a favor de mesures per limitar els preus de l'habitatge. Bueno, ho podem contrastar-ho amb altres, però jo sí que crec que hi ha un... No estan sabent adonar-se'n del moment en el que estem. Deies abans, no sabíem que ara mateix estaríem parlant d'això. Però el que passa és que aquest és un tema que sempre està soterrat i quan explota amb molta virulència.
5: Perquè hi ha molt d'escolta. Fa molts anys que en parlem, crec jo, no? És un tema molt present.
2: Però és un tema que no desapareix mai, no? És allò, és com...
1: Va apareixent i anem parlant.
6: Apareix i desapareix. A mi no em resulten estranyes, és a dir, qualsevol persona, és a dir, això de propietaris vers una mica el que tu deies abans, bons i dolents, propietaris contra llogaters, que tots els... dreta contra esquerra, bons contra dolents... És que això no és veritat, és a dir, a totes bandes, a tots els partits polítics tenen, totes les formacions polítiques tenen, avui han sortit diversos, és que clar, és que el que ha passat avui és que és com molt desastrós sortir amb propietats privades a tots els ministres del govern espanyol, és a dir, a tots els partits polítics hi ha membres, càrrecs, persones i personetes que tenen quatre propietats privades i dos lloguers, per tant, a mi no em desquadra que les dades del PP i Vox també vagin cap aquí, perquè que l'habitatge ens preocupa a tots d'on vinguem, és evident. Tots tenim fills o filles que volem que mai s'emancipin i no podran. Per tant, el problema de l'habitatge és real, molt d'acord amb la Irene. Com s'ha intentat resoldre avui, totalment en contra.
1: Un quart de deu de la nit, deixeu-me que afegeixi una persona més a la tertúlia d'avui del Nou Sé, que és l'Enric Sierra, el vicedirector de La Vanguardia. Enric, com estàs? Bona nit.
7: Bona nit, com estem?
1: Enric, ahir tu vas venir aquí a la tertúlia, no? Que encara no sabíem ni la decisió de Junts. Tu t'esperaves o no aquest gir de guió, aquesta decisió?
7: Jo, bueno, fora de micro et vaig dir que els fums que arribaven, els ecos que arribaven en què sortiria el no?
1: Sí,
7: tant,
1: sí.
7: Massa sorpresa no, però és veritat que ha sigut una decisió que ha desencadenat doncs, tota aquesta ira, no?, per part dels socis de govern i tota aquesta moguda, no? I efectivament, ara la notícia més que, com deia el Jordi, més que el tema dels decrets, és la notícia si avança o no avança eleccions al president del govern, no? Que aquí, no sé si Jordi estàs d'acord, bueno, en tot cas ho podem comentar.
0: Perquè Enric, jo tenim un problema.
7: No, sí.
0: Jo tenim un problema perquè la setmana passada vam fer una tertúlia, vam fer un debat tu i jo,
7: sí,
0: a sota l'edifici de la ràdio, que jo divendres passat a Barcelona, parlant precisament d'avançament electoral.
7: I hem fet aigua tots dos, ja t'ho dic, perquè si les eleccions són ara, ja... No, jo volia... No, la teoria... O sigui, el Pedro Sánchez i la coalició de govern tenen un problema, que és que les enquestes li donen una derrota clamorosa si es convoquen eleccions. I per tant...
0: El 6 no.
7: Perdona?
0: El 6 no. Qui es creu no, el ja. 6? Ningú. Probablement no, si Pedro Sánchez es cregués el 6 ja, hauria convocat, no?
7: Sí, però el 6, correcte, ja, qui se'l creu, no? Per tant, si això és així, i a Moncloa ho saben, hi ha la teoria, i perdona'm la comparació, de l'efecte 11M. Recordeu que aquelles eleccions que també anava a guanyar de carrer el Partit Popular, les va guanyar el Partit Socialista justament per la mentida dels atemptats de l'11M, no? En 3 dies, en 4 dies de marge, el vot va girar i van guanyar els socialistes. A la Moncloa i el Partit Socialista estaven esperant, o estan esperant, o tenen aquesta esperança de que pugui haver algun efecte que pugui fer tombar un vot, no? El vot. Òbviament que no passi mai per un atemptat, eh? I això d'avui és un element. Per això avui, sobretot la gent de la coalició de Sumar deien ara és el moment, ara és el moment. Perquè és veritat que això mobilitza bastant el vot de l'esquerra, el tema de l'habitatge. Però aquestes 48 hores o 72 hores que es dona de reflexió al president Sánchez, jo crec que és molt per veure quina és la reacció al carrer demà, que hi hauran aquestes manifestacions, i si això es quedarà en una bromera d'avui i demà, o si té realment una base. Si té aquesta base, diguéssim, electoral, que pugui empènyer a fer un tomb, podria convocar eleccions. Si això no té base, jo ho veig difícil. I després hi ha un segon factor, que a diferència d'aquell malaurat atemptat, aquí tant el PSOE com Sumar tenen la cua de palla en aquest tema, perquè porten 8 anys governant i no han sabut resoldre aquesta qüestió. Per tant, si ara es presenten en una campanya dient mira, no ens deixen arreglar el tema de l'habitatge, això es desmunta molt ràpid, perquè de seguida li diran bé, però tu has tingut 8 anys de govern, més els altres que va tenir, per exemple, a Barcelona, a Ada Colau, i els preus han augmentat enormement, els lloguers estan impossibles, no s'ha construït habitatge públic i no s'ha trobat la fórmula per intentar resoldre això. Lo dels els decrets d'avui eren uns pagats que com deia també l'Oriol, amb molts dubtes legals, que si no se l'ha, avui se l'ha carregat el Congrés, però se l'hagués carregat immediatament algun jutge, perquè vulnerava drets constitucionals.
4: Mira, una pregunta a tots dos.
1: Oriol està content que li donis la raó, Enric.
4: No, estic content. Només estic content que em citi, però això ja tinc prou.
6: Com
4: diuen, l'important és que parlin de tu. Si parlen bé o malament ja és una altra cosa. Escolta, Enric i Armenteres, no creieu que això de les eleccions a primera hora del matí semblava que sí, però s'ha anat desinflant, i a hores d'ara ja queda bastant clar que en fi, que potser esperaran una ocasió més propícia.
1: Enric i Armen.
7: Jo no descartaria que pugui convocar eleccions, però vaja, jo ara mateix, a les 21:20 del divendres, m'inclinaria més perquè això se'n va al març, que no pas ara, però bueno, la bola de vidre no la tenim i vés a saber.
5: Just abans de les municipals.
7: Sí.
1: Que això és el que ja sonava aquestes setmanes prèvies, Enric.
0: 14.
7: Sí, correcte.
4: El que passa és que això també, perdona, Enric, és una esmena a tot el que s'ha dit aquestes últimes setmanes. Perquè el que es deia aquestes últimes setmanes és que el clamor popular era de tal calibre que, en fi, que si ara anessin a les urnes arrasarien. Per tant, d'alguna manera s'estan desmentint a si mateixos, també. Si fan això de dir, bueno, doncs escolta, no passa res, ja ens veurem a les urnes al març, no?
7: Sí, però ells necessiten una espoleta, eh? Necessiten un element, una via d'enganxe, perquè venen de molt avall.
4: Però havia de ser aquesta, no?
7: Aquesta,
6: com era aquesta? Venen de molt avall i passen per Ceuta.
7: Correcte, no, per Ceuta, perdona. Després passa perquè la seva... La Begoña Gómez seurà en una banqueta dels acusats en un judici popular. Bé, perquè encara està pendent el tema de si imputen a tot el PSOE com a corrupció. I alerta amb una altra cosa que per mi és molt rellevant. Si finalment Carles Puigdemont pot tornar a Catalunya, pot tornar a Espanya, l'acusaran de ser el traïdor, no a Carles Puigdemont, sinó a Pedro Sánchez, de ser el traïdor per haver haver fet que Carles Puigdemont torni al fugat, torni a Espanya i torni a Catalunya sense que hagi tingut cap pena, no? Per tant, el calendari a molt curt termini no li és gens propici.
1: Armen, vols afegir alguna cosa sobre això?
0: Jo d'opinió en tinc poca en aquest sentit, i em sembla que no és la meva feina, però jo crec que hauríem de plantejar que el cap de setmana serà molt important. S'ha de veure com evolucionen les concentracions que hi ha sobretot a Madrid i a Barcelona, però que s'estan reproduint a moltes altres ciutats. Veurem què passa demà amb una manifestació convocada a les 12 del migdia a la ciutat de Madrid, que promet ser molt multitudinària. I en base a tot el que passi aquest cap de setmana, jo tinc la sensació que Pedro Sánchez ha de dir alguna cosa dilluns a primera hora del matí. Dilluns és d'aquells dies propicis que de cop i volta, a 7:45, a les 8 del matí, rebem un missatge dient Pedro Sánchez anunciar comparecència, sin periodistes i sin preguntes, i allà pot convocar eleccions. És una opció. Pot ser que... Alguna cosa ha de dir. O sigui, la resposta política ha de ser d'alguna manera. En forma d'eleccions o no, però en tot cas, dilluns al matí, quan Sánchez acabi aquest període de reflexió, aquesta pel·lícula ja ens la coneixem una mica.
7: Estic totalment d'acord. Totalment d'acord, eh?
6: Respecte a això que estàveu dient els dos, eh? Jo aquest matí, que m'he passat al matí mirant totes les televisions possibles per copsar diferents opinions, perquè depèn de quina tele, evidentment, o de quin mitjà de comunicació, doncs entrevistaven unes persones o altres, o seleccionaven uns talls o altres, perquè això ja ens ho coneixem. Una cosa que era molt comuna, molt, molt comuna, i és una dada molt interessant, és que els representants dels manifestants, que estaven acampats a sol, sobretot a sol, bueno, a sol primer, després els que han anat cap al Congrés, deien i repetien molt que no se sentien representats per cap partit dels que estaven a dins del Congrés. Llavors, i ho repetien moltíssim, eh? Llavors, amb independència del relat que després construeixen, no?, sobretot televisions, les televisions, clar, aquest relat existeix dins les acampades, entenc que també existeix dins l'acampada de Barcelona. No és fer-se una mica trampes al solitari de Pedro Sánchez, de dir, depèn de com vagi la manifestació demà i o de diumenge, si hi ha altres concentrades, concentracions, perquè al final tots sabem quin és el relat, qui el construeix, qui el provoca i també qui anima a anar a manifestacions. Vull dir, que prendre una decisió en funció de com vagin les manifestacions, jo m'indico una mica, que ja ho he dit al principi de la tertúlia, i estic totalment d'acord amb l'Enric, jo si m'hagués d'inclinar, m'inclinaria que no convocarà eleccions. Potser guanya aquests dos dies una mica salvant les pantalles, el que hi ha entre al principi, també comentava el Jordi Juan, que són els dies de reflexió, com per passar pàgina, però clar, si tu agafes totes les dades i no ens fem trampes al solitari, tot indica que fins i tot les manifestacions que estan havent-hi ara, les acampades, tant de Madrid com de Barcelona, la gent no està totalment d'acord amb el que ha passat avui al Congrés, o si més no està d'acord amb les persones que els representen.
7: I sobretot, perdoneu, no està d'acord perquè aquests decrets no resolen el tema. O sigui, aquests decrets eren una tireta en una ferida molt oberta i això no resolia. En el fons, bueno, el sindicat de llogateres, tots els portaveus, diguéssim, de l'activisme ho estaven repetint. Vull dir que ara s'ha agafat això dels decrets com si hagués sigut la panacea, i no ho és. Aquests decrets no resolen el tema de fons, i el tema de fons no es resoldrà i no resultarà ni a curt ni a mig termini, perquè s'han deixat de fer els deures durant molts anys.
1: Àlex.
5: És evident, la temptació de prendre decisions importants en funció del, no, del xup-xup del carrer és inevitable, no? Allò, aprofitar el momentum i dir, d'aquí un any potser no ens en veiem una millor. Sí que és veritat que moltes vegades això condueix a decisions equivocades. Només cal recordar aquí a Catalunya, aquí es van adelantar unes eleccions autonòmiques amb el caliu de la Diada del 2012, pensant que Mas aconseguiria, em sembla que en aquell moment ho va definir com una majoria indestructible, no sé com recordo, i no sols va ser això, sinó que va quedar en mans d'Esquerra i vam iniciar un període molt, molt, molt del procés que tots vam veure, hem vist com ha acabat. No estic comparant la situació, però jo crec que en aquest sentit em fa l'efecte, i estic d'acord en aquest sentit amb l'Oriol, que la mobilització al carrer d'aquests dies està sent important, però no crec que sigui prou contundent, prou decisiva perquè el PSOE, que és un partit amb molta experiència, no?, i amb molta història al darrere, entengui que aquestes mobilitzacions, jo crec que en algun cas aquestes mobilitzacions, si algú ho afavoreix, és a l'entorn de Podemos, Sumar, no sé si el PSOE evidentment pot intentar capitalitzar en part aquest malestar, però jo no crec que sigui un canal de vots cap al PSOE. I la sensació de dir allarguem un any més, o sigui, estem molt malament, estem pels terres, per què no? Allarguem un any més. Els processos judicials també són, evidentment, van a la seva contra, i potser això, esperar un... com deia l'Enric, no? Ostres...
4: Això que diuen, un signe negre.
5: Exacte. No?
4: Una cosa estranya que surti.
5: Tant de bo, no? Evidentment, no? El passadell més immediat el recordava l'Enric, no? És absolutament tràgic, però ves a saber, no? Allò, Iran, o sigui...
4: Sí.
6: Però, Àlex, has de saltar les municipals, perquè si no se'ls emporten per davant. És que ja no es
5: pot ser municipal al maig.
1: A veure, un segon, que la Irene volia fer una altra cosa també.
5: Perdoneu.
1: Que són molts ara, és que sou sis, eh?
2: Sí, no, jo volia dir, jo sí que crec que el Pedro Sánchez vol esperar a veure què és el que passa aquest cap de setmana, i no el culpo, perquè teniu raó, la gent que es concentra normalment en aquest tipus d'acampades és gent que segurament és possible que després no vagi a votar, per això que dius, no? No, ningú em representa, no? I tenen aquesta vessant potser una mica més apolítica del rotllo de no m'està representant ningú. Però una cosa és l'acampada i una altra cosa és el que aquesta acampada pot acabar creant. A quanta gent és capaç d'arrossegar? Hi ha molta gent que no es veu amb cos d'anar-se'n a dormir a Sol o a Plaça Catalunya en una tenda de campanya, però que potser diu, ah, doncs mira, potser a la mani sí que vaig. I és el que aquesta espurna de la acampada sigui capaç de mobilitzar, el que sí que pot fer canviar, doncs, aquesta percepció de quanta gent hi ha al darrere. Dieu que potser no convoca les eleccions perquè no és tan bon moment, però quin serà millor? Vull dir, és que no ell ha dit durant tota la legislatura que tenia la intenció d'arribar fins al final i apurar aquesta legislatura. No sé imaginar-me quin moment millor que aquest es pot presentar en els propers 2-3 mesos, perquè és que tampoc queda tant.
4: Però saps què passa? Vull dir, és que no hi ha més marge. Que li han passat coses que li han donat a entendre que poden passar coses estranyes. Li va aparèixer una pandèmia, per exemple. I una pandèmia en la qual, que hem d'admetre-ho, la seva figura es va realçar. I va saber gestionar molt bé aquesta crisi. Allò era un signe negre, allò no ho podia esperar ningú. Ara parlàvem de l'Iran, parlàvem de Rússia. Ell pot tenir la temptació de dir, escolta, això que jo he venut... el meu entorn, l'entorn mediàtic, ha venut que això hi havia un clam social. Bueno, hi ha interessos més contraposats a la societat i més complexos. No ho és tant, esperem, i deixem que... I a veure si apareix alguna
6: novembre,
4: cosa.
6: El que sí que li va bé són les intermitges americanes.
4: Per exemple,
6: les aprofita segur al novembre, per això la data del 29 no estava mal buscada, mal col·locada o mal
4: pitjors,
6: pensada.
4: O coses més greus.
6: Un segon, només un apunt al que deia la Irene. Clar, potser hi ha gent que no és tan jove, o jo crec que sí, eh? Recordem el 15M de fa 15 anys. Què passa? Que la gent té memòria. El 15M allò sí que va ser una revolució. Què ha passat després? Després ha passat de molts anys de coalició de govern progressista que ni tan sols ha afrontat el problema de l'habitatge ni l'ha resolt. Clar, quan jo dic, que tu comentaves, no és tanta gent la que està acampada com la que pot pensar o a casa comprar el relat, però és que hi ha molta gent a casa que aquest relat ja l'ha viscut. I el problema és que hem viscut un 15M de fa 15 anys i a posterior hem tingut govern progressista durant molts i molts anys, a Barcelona durant 8 anys i a Espanya també, i clar, el resultat de l'habitatge, que era el principal, no?, el cavall de batalla d'aquestes forces progressistes, doncs no ha donat el resultat.
1: Un segon. Deixeu-me que doni pas a l'Enric i al Jordi, perquè aquests homes porten moltes hores treballant però aquesta setmana i els deixo...
4: I prou, que estan una mica d'ocupes d'aquesta tertúlia.
6: Però que tornin.
1: Enric, escolta'm, dilluns ens veiem a la tertúlia i ja sabrem què ha decidit fer Pedro Sánchez.
4: Que vagi a la seva tertúlia. Escolta les seves coses.
8: Escolta, Oriol, que t'enviaré els desocupes i a veure si tindràs...
4: Me'n vaig pel meu propi peu.
1: Enric, digues, per tancar.
8: Jo crec que el càlcul electoral que fan ara els socialistes, i sobretot Sumar, és mobilitzar un vot que ja tenien i que arran d'aquesta legislatura tan estranya que han tingut, molt bloquejada, la intenció d'aquest electorat era quedar-se a casa. No era canviar el vot i anar-se'n al Partit Popular o a Vox, sinó era una abstenció. I aquest tipus d'accions, com ara això de l'habitatge, ells posar-se al davant de la manifestació, per entendre'ns, pot reactivar aquest vot que ara, abans de votar el Partit Popular, es quedaria a casa. Per tant, mobilitzarien un vot que ja tenien i que segurament ara estan molt decebuts. Jo crec que aquest és el càlcul que fan.
6: Però, Enric, insisteixo, però clar, és que estem parlant de gent que en principi... No, clar, perquè estem parlant de gent que en principi pensa i que pensa i medita un vot. És a dir, aquesta gent que està a l'abstenció, que està per alguna cosa, recuperar-la. Quan estàs fent d'oposició del teu propi govern i estàs defensant unes polítiques d'habitatge que no has sabut executar o no has pogut o no has volgut executar en els últims 8 anys governant tu, a mi em resulta molt difícil de com poden fer-s'ho per mobilitzar aquest vot de l'esquerra.
8: Sí, sí, no, tens raó, però és allò de la... A veure, diguem-ho així, la desesperació, no?
6: Sí, una
8: via
6: d'agafar-te
8: amb un clau roent. No?
1: Mm. Enric, ens veiem dilluns, una abraçada, gràcies.
8: Molt bé, igualment, abraçada per tots.
1: Adéu. Armin, que portes més hores també que un rellotge, vols afegir alguna cosa més?
0: No, que serà un cap de setmana molt, molt intens. Tinc la sensació que aquest cap de setmana estarem donant voltes al que no és notícia, que és el que no s'ha dit, que és una convocatòria electoral, perquè tothom en parlarà, i em sap greu admetre que haurem de fer aquesta feina, però la farem, perquè al final serà el debat polític, no? Quina conclusió arribarem dilluns? És la gran sorpresa i és el que haurem de jugar tot el cap de setmana.
1: Jordi, gràcies, i si pots descansa una miqueta, encara que sigui.
0: Ja tocarà descansar. Vinga.
1: Va, una abraçada. Vagi bé. Fem una pausa i de seguida parlem d'una banda amb Montse Mínguez, la portaveu del PSOE, i també amb Marta Madrenas, diputada al Congrés.
9: RAC 1. Sabies que l'autogàs que necessita el teu cotxe és a tan sols uns metres? Amb Repsol, repostar autogàs sempre et queda de pas. A més, ara pagant amb Wilet, estalvies el doble en els teus repostatges. Vine a una de les nostres més de 450 estacions de servei Repsol amb autogàs i reposta còmodament. Més informació a Repsol.es. Repsol Autogàs, sempre et queda de pas.
10: Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundoffice, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundoffice.es.
11: Autovivo Punès. Aquest octubre, Autovivo, liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i xaminous t'esperen en grans descomptes i no comences a pagar fins al gener del 2027. És el moment de canviar el cotxe al millor preu. Totes les oportunitats a Autovivo Punès o visita'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat. Autovivo Punès.
12: Notícies.
13: Contingut exclusiu.
12: Ràdio en directe.
13: RAC+1.
12: Podcast.
13: Perquè amb l'app de RAC1 tot és més. Més. A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: 9:35, com dèiem, el govern espanyol avui ha vist com el Congrés tombava aquests dos decrets d'habitatge aprovats dimarts pel Consell de Ministres. Pedro Sánchez, que ha assegurat que es pren aquest cap de setmana de reflexió, però són moltes les veus que diuen que aquesta decisió acabarà sent, o que podria acabar sent, la de dissoldre les Corts. Per això aquesta hora volem parlar amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez. Senyora Mínguez, bona nit.
14: Hola, molt bona nit.
1: Vostè creu, Pedro Sánchez convocarà eleccions anticipades, sí o no?
14: Jo crec que és una resposta que no sóc jo qui l'ha de donar. En qualsevol cas, el president ja s'ha manifestat, ha dit que vos reflexionaria i que diria alguna cosa. Ara el que s'ha de fer és reflexionar sobre el que ha passat avui. Avui és que ha passat una cosa que, la veritat, i si m'ho deixa qualificar d'alguna manera, és una cosa terrorífica. I és que s'ha posat en perill la vida de molta gent. Avui teníem dos decrets que asseguraven i garantitzaven la protecció de moltes famílies, moltes famílies també catalanes, que això s'hauria de recordar també a Junts per Catalunya, doncs perquè hi ha molta gent que està ara mateix a la plaça de Catalunya i que està a moltes places dels nostres ajuntaments, i per tant avui s'ha deixat caure dos decrets que, jo insisteixo, que el que volien i el que pretenien era protegir els lloguers, i el que pretenien era protegir a la gent escoltant d'alguna manera el que ha passat aquestes darreres setmanes. I la veritat és que ha sigut un dia bastant decepcionant, les coses com són.
1: Tenen previst reunir-se aquest cap de setmana amb el president del govern espanyol, o estarà més aviat sol reflexionant sobre què farà?
14: Jo la veritat és que jo desconec la seva agenda aquest cap de setmana. No em correspon a mi participar l'agenda de ni conèixer l'agenda d'aquest cap de setmana. Jo sé que avui està preocupat, són molts dies i moltes hores que s'han dedicat a redactar aquests decrets, i avui la veritat és que s'ha donat una imatge en el que tenim un hemicicle, un Congrés dels Diputats que mire cap a la dreta, cap a l'ultradreta, que està més pendent dels fons voltors que de la gent del carrer, que està més pendent de construir barris que siguin pisos turístics i no pas de protegir i ajudar a la gent. I és que ho hem d'explicar, el que ha passat. I és que votant que no a aquests decrets, el que han dit és que sí, aquest pugui pujar el lloguer d'una manera il·limitada. És que han dit que sí, que una família vulnerable pugui ser desnonada. És que han dit que sí, que no puguis tenir un recurs per poder pagar una entrada en un pis. Que tu pots tenir un sou, pots pagar religiosament cada mes, però ets incapaç d'estalviar per una entrada d'un pis. Doncs és que també han dit que no amb això. I per tant, avui s'ha donat una imatge que jo, de veritat, m'ha decepcionat perquè no me l'esperava, en el que aquí hi ha molta gent que posa per davant els interessos partidistes, els interessos individuals, fins i tot si em deixa fer aquesta expressió, i no pas els interessos col·lectius, que és per la que estem cridats a fer, o els que ens dediquem a la política.
1: Avui Junts, per exemple, justificava aquest vot en contra dient que aquests decrets deixaven també que els fons d'inversió segueixin comprant i segueixin sobretot especulant. Si li sembla, sentim el que deia avui Míriam Nogueras.
12: Que els especuladors podran seguir comprant, podran seguir especulant, i no es frenaran els desnonaments si s'aprova aquest reial decret. Per tant, una cosa és el titular i l'altra és el que recull la llei. I quan parlem d'habitatge, la diferència és massa important com per amagar-la darrere d'un eslògan.
1: Què respon a aquestes paraules de Míriam Nogueras? Els decrets permetien o no que els fons seguissin especulant?
14: És que s'ha de diferenciar moltes coses. I escolti'm, està lletra sobre blanc escrit que no es poden fer compres inferiors al 70% de la taxació dels edificis. Negro sobre blanco escrito. És que no hi ha excuses. Són textos que estan treballats per Junts per Catalunya, que han de buscar les seves performances i les seves excuses sempre. És que ha arribat a dir la senyora Nogueras que no protegeix suficient els llogaters vulnerables. Pues imagini's el que passarà, perquè una cosa és podem discutir quan, com, per què, però imagini's el que passarà sense aquests decrets. És a dir, un pot dir que són insuficients. Bueno, doncs treballem perquè hi hagi un altre paper més endavant, perquè, escolta, això ha de ser més important. Però és que imagini's sense aquests decrets què és el que passarà. És que no es pot jugar així, d'aquesta manera, amb la vida de les persones, que avui triàvem, i ho dèiem molt clarament, avui triàvem si estàvem amb els fons voltors o si estàvem amb les famílies, si estàvem també protegint els petits propietaris. Si no hi ha cosa que els neguitegi més a un petit propietari, que és quan li marxi el seu llogater, que li pague cada mes i vens el contracte i marxa de pis, i llavors aquest petit propietari pensa, i ara aquí posaré, no?, aquest neguit que tens. Si els donàvem garanties també per dir tindrà bonificacions fiscals, quedarà protegit. És que jo insisteixo, no s'ha de llegir bé el que diu la lletra dels decrets i s'ha de ser responsable amb la seva votació. Avui els vots de Junts eren importants perquè són 7 vots de Junts, i aquests 7 vots de Junts s'han juntat els del Partit Popular i Vox, que, com vostès saben, no tenen cap altra estratègia i ja ningú espera res ni dels diputats del Partit Popular ni dels diputats de Vox, perquè mai estan quan la gent els necessita.
1: Junts demanava que es retiressin aquests dos decrets per precisament poder-los continuar negociant. Per què hi havia tanta pressa per aprovar-los avui, quan és un debat que fa molt de temps que dura, que l'abril doncs ja el Congrés també amb els Junts...
14: Ja, però fixi's del que estem parlant. Estem parlant de desnonaments, que et facin fora de casa...
1: Sí, sí, però estem parlant que des de l'abril fins ara no s'havia mogut res, tampoc.
14: Sí, com que no, sí, vam estar sentats al juliol i se va tornar a tombar i han estat també treballant textos aquests darrers dies, han estat treballant textos i fins i tot els reals decrets incorporaven propostes que venien de Junts per Catalunya, tal i com s'ha dit, i per tant s'han estat treballant. I per què s'ha d'aplaçar o per què hem de deixar per demà, que és que estem a l'octubre, que és que el decret de la protecció de les persones vulnerables, el decret de prohibir els desnonaments a les famílies vulnerables, tenia que haver estat aprovat al gener, que portem així des de l'any 2020, i al gener van decidir tombar-lo. I quants desnonaments ens haguessin pogut estalviar des del mes de gener? Se va tombar al gener, es va tombar al febrer, es va tombar a l'abril, es va tombar després també al juliol, i ara una altra vegada. De veritat, no hi ha en el Partit Popular, a Vox ni a Junts per Catalunya, no els ha fet sacsejar una mica la sang després del que han viscut amb la senyora Mari Carmen o el que han viscut amb la Olga, o, per exemple, no els ha alegrat que a la Maca, que és un altre últim desnonament, no?, i el d'aquest matí, s'hagin pogut aturar? No se n'han alegrat? No senten pena quan han vist el que ha passat? No tocava córrer? Per què hem d'esperar més? Que estem al mes d'octubre.
1: Vostè creu que si s'hagués donat aquest temps que demanava de més Junts per negociar aquesta proposta que presentaven ells avui, tampoc no s'hauria aconseguit arribar a un acord?
14: Però és que, aviam, per a què necessitem una pròrroga? Que és que això no és un partit de futbol. Que és que a qui li va la vida a la gent?
1: Potser per aconseguir aprovar uns decrets que no s'han aconseguit aprovar.
14: Però és que aquests decrets estaven treballats. Diguem les coses com són. Aquests decrets tenen textos que estaven treballats. És que el PNB és un partit nacionalista, també. El PNB és un partit nacionalista i estava d'acord, i ha votat que sí al primer decret. De fet, se van dividir inclús en dos decrets per dir, vinga, doncs evidentment hi ha un decret que la gent encara no ho veu, que és el tema dels contractes indefinits, que n'hauríem de parlar perquè al final Europa també va cap aquí, doncs aquest encara no està madur, ho separem, però després fem el paquet de la protecció de les famílies i del que ens està remenant la gent. Que és que, escolta, és que aquí estem parlant d'investigadors que no poden pagar un lloguer, que és que estem parlant de l'infermer que no pot fer front a un lloguer. És que estem parlant de persones treballadores que paguen religiosament el seu lloguer cada mes i que amb això tindran una pujada del lloguer de manera exponencial o il·limitada. És que estem parlant dels joves que per llogar una habitació, per anar a estudiar, estan pagant el que hauria de ser el lloguer de tot el pis. És que no ho veuen que això s'ha de corregir, que no ho veuen que això és una anomalia dintre del mercat immobiliari. Per tant, què hem d'esperar més? És que estem al mes d'octubre, és que ja fa molt temps, és que la senyora Olga es va suïcidar a l'abril, és que la senyora Mari Carmen ha acabat hospitalitzada, que porta una lluita impressionant a darrere... És que per què hem d'esperar? Per què no tenim pressa? Per què els polítics hem de deixar les coses per després? Quan hi ha una urgència, s'ha d'activar l'urgència. I ara que la gent hi havia sensibilitat i s'ha d'intentar, i això és el que ha intentat el govern, intentar, doncs, que evidentment cadascú, i el Congrés dels Diputats són molts partits polítics, intentar escriure en un decret les diferents sensibilitats. Està clar que en Partit Popular i en Vox no farem mai res. Perquè no han estat mai, ni quan la pandèmia, ni quan el Covid, ni quan el volcà, ni quan les guerres, ni quan puja la inflació, o sigui, no hi són mai. Però home, hi ha diferents partits polítics en els quals se treballa i s'arriba a consensos. I jo vull posar l'exemple del PNB, i vull posar l'exemple d'Esquerra Republicana, i de Bildu, i del BNG. És que el BNG també... Llavors, per què no li preguntem a la senyora Míriam Nogueras per què el BNG ho troba bé, perquè el PNB ho troba bé, i ells no, són partits nacionalistes.
1: Ara ho preguntarem a Marta Madrenas, amb qui parlarem a continuació.
14: Bueno, doncs a Marta Madrenas també li hem de fer una reflexió, és que ja ha sigut alcaldessa de Girona. És que a Girona hi ha pisos turístics? No? És que hem de posar coto amb això o deixem que tots els barris es converteixin en pisos turístics? A Barcelona, jo sóc de Lleida, a Barcelona els meus fills no, perquè estudien a Lleida a la universitat, perquè han pogut estudiar a Lleida, però hi ha gent que està estudiant a Barcelona. És que a mi les mares, quan me diuen lo que paguen per una habitació perquè un nen estudi, a mi se me tinguin les mans al cap. Doncs necessitem una reflexió. Sí, doncs escolti'm, aquests decrets corregien aquestes anomalies que estan passant i per tant votar que no és votar que, pues, que això continuï passant i en algun moment, i si era el dia 2 d'octubre, doncs era el dia 2 d'octubre, s'havia de posar fre. I per això li dic que a mi avui ha sigut un dia d'aquells de que la bona política doncs ha fracassat.
1: Si no ens dediquem a això,
14: ens hem de dedicar a fer bona política i ser bons diputats i protegir la majoria social.
1: Si no es convoquen eleccions anticipades, i acabo amb això, senyora Mínguez, estan oberts a tornar a negociar de nou? Perquè, si no, quin altre camí hi ha?
14: No, no, ara deixem, el president Sánchez ha dit que deixem doncs, un dia de reflexió, el que hem de fer és que cadascú sigui conseqüent amb el que ha passat. Jo em vull solidaritzar amb tota la gent que ha sortit al carrer, amb tota la gent que està defensant el seu dret a l'habitatge, que és que no hi ha, a la Constitució no hi és el dret a l'especulació, hi ha el dret a l'habitatge. I per tant, jo em vull solidaritzar amb tota aquesta gent i que sàpiguin que ens tenen al seu costat. Veurem ara què és el que farem, veurem ara què és el que els passos que es duran a terme. Vostè ho ha dit, jo la veritat és que he arribat i entre els viatges i tot, doncs ara veurem què és el que es decidirà en les properes hores. Però sí que ho he insistit fins al final, avui tocava apoyar a les famílies, avui tocava donar suport amb aquesta gent que està al carrer i que no està demanant res més que poder viure tranquil·lament a casa seva i que no el passin fora.
1: Montse Mínguez, portaveu del PSOE, gràcies per atendre'ns al No ho sé. Que vagi bé, bona nit.
14: Moltes gràcies, adéu.
1: Bé, doncs aquest és el posicionament a hores d'ara. Sé que teniu moltes coses a comentar, però mireu l'hora, no tenim temps, i deixeu-me que saludi a aquesta hora també la diputada al Congrés de Junts, Marta Madrenas. Senyora Madrenas, bona nit.
15: Hola, molt bona nit.
1: Vostès donen la legislatura per acabada? Creuen que Pedro Sánchez convocarà eleccions anticipades?
15: Nosaltres el que veiem és que l'actual govern espanyol ja fa molts mesos, segurament un any, que arrossega un evident cansament, no són capaços d'arribar a consensos, no són capaços d'aprovar lleis i, per tant, doncs, no sé, això està en mans del president Sánchez, que és qui ha de decidir fins quan està disposat a aguantar amb aquesta situació en què no pot donar solucions als ciutadans.
1: Veient el que ha passat, vostès avui han marxat de Madrid satisfets?
15: En absolut. En absolut, absolutament decebuts, perquè hi vam destinar hores i dies, jo concretament també, vam treballar moltíssim, semblava que quasi teníem tancat l'acord fa dos dies, i al final ens apareix tot de cop. Mira, precisament després d'unes declaracions dels socis del govern, de Sumar, de quedem si pacteu en Junts, nosaltres trencarem, i després d'altres actors polítics dient que no s'havia d'acordar res en Junts, que van tornar a col·locar el mateix text inicial com si no haguessin fet quasi bé res o no haguessin treballat gens. I te pots imaginar que quan has estudiat mil informes i has consultat a mil juristes i has mirat mil opcions i fa molt temps que hi estàs treballant i estàs involucrada i passa això, i que una cosa que semblava que hagués pogut tirar endavant per ajudar la gent, per ajudar les famílies, unes fórmules equilibrades, no traspassant doncs la vulnerabilitat d'una família a una altra, no? Sinó que l'administració en potència assumís la seva responsabilitat de fer que tots els drets socials doncs es preservin, doncs hi veus. Però així, en unes hores que te tornen a posar un altre text amb coses que havies dit, això no perquè així, d'aquesta altra manera, i això va ser terriblement decepcionant.
1: Però llavors, després... aleshores denuncien que els van enganyar, perquè avui, per exemple, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha dit que es va incloure el 90% de les propostes que Junts va fer. Això és mentida?
15: Absolutament mentida. Absolutament mentida, i ho dic així perquè era jo mateixa la que negociava, els textos estan sobre la taula i, per tant, és mentida. Llavors, qui es dediqui una miqueta a comparar què demanàvem nosaltres i què no, doncs ja està, només ha de fer aquest mínim esforç, no? Llavors, jo entenc que la gent, ostres, està vivint situacions molt complexes, la situació de l'habitatge... Cada dia que passen aquests darrers anys, cada any va pitjor i no es veu que es vagi per trobar una solució que pugui donar tranquil·litat i un benestar a la gent en termes d'habitatge. I, és clar, nosaltres estem molt preocupats perquè hem fet un esforç ingent, perquè sabíeu que teníem les relacions trencades. O sigui, teníem les relacions trencades, però creiem que el tema de l'habitatge és tan sensible i tan important i estan en cada any, cada cop, tan pitjor, que creiem que era que era la nostra responsabilitat, en aquest cas, per ajudar els catalans i les catalanes, a totes les famílies, les que s'ho estan passant malament a totes, posant-hi. És a dir, nosaltres vam fer un canvi, que ho sabeu tots, és a dir, nosaltres no negociàvem amb el Partit Socialista i vam reconèixer que ens posàvem a negociar amb el Partit Socialista en aquests termes, en els termes de protegir les persones en un decret d'emergència, però modificar totes les normes.
1: Sí, però el text, per exemple, que es va publicar al BOE i que ha estat vigent durant 48 hores, sí que ha servit per aturar alguns desnonaments. Sense anar més lluny, com a mínim a Catalunya tenim constància de que s'han pogut aturar 3 desnonaments amb persones vulnerables implicades. No creuen que sí que hi havia una part positiva d'aquests textos que podia ajudar a que persones en aquesta situació, doncs, no es veiessin fora de casa seva?
15: Miri, jo li diré una xifra. En els últims 8 anys que estan governant el govern socialista s'han produït 250.000 desnonaments i hi havia també vigent durant molts anys, des de la Covid fins al febrer de l'any passat, aquesta llei. A vostè li sembla que ha estat útil? Bé, aquesta és una cosa, aquest és un primer punt, però jo vull recordar l'origen d'això, i era que nosaltres, Junts, vam dir, i ho vam dir-ho públicament, que volíem que els fons voltor, aturar els peus als fons voltor, volíem això, i que nosaltres tots, semblava que era un acord bastant majoritari, bastant de consens en el Congrés, vaig dir, doncs demà mateix ho podem signar, fem aquest document en què esperem els peus al fons voltor, que no puguin adquirir i que no puguin desnonar. Ho explico una mica perquè, clar, ells diuen, nosaltres hem dit, és que no podran, sí que podran seguir desnonant i sí que podran seguir adquirint. I ara he sentit a la diputada Mínguez que deia, això no és veritat. I jo només demano, esclar, és que hi ha d'haver un punt de rigor, no? I nosaltres, tot el que ha estat passant ara, tot avui i ahir, en què se falta la veritat i que s'enganya a la ciutadania donant esperances que són mentida, jo només diré que el que s'acorda aquí, en el Real Decret, és una frase, ja està, l'estic llegint.
1: Sí.
15: És que es prohibeix la venda a persones que comprin per un preu inferior al 70% del seu valor. És a dir, un fons d'inversió que compra l'immoble al 71% del seu valor, o el 72, 73, 80, 85, 90, podrà comprar? Sí. Una societat de titularització d'actius, que nosaltres ho preteníem a prohibir, podrà comprar? Sí. Una filial immobiliària d'una entitat financera podrà comprar? Sí. Llavors, jo no m'explico com tenen la barra, perquè l'he estat escoltant, i de dir-li a vostè, que segur que s'ha llegit aquesta línia, perquè és el primer article 1, és la tercera frase. Llavors, com té la barra de dir que sí que es prohibeixen les vendes als fons voltor? Perquè això no és una qüestió de...
1: El que passa és que no només especulen els fons voltor, vull dir, també hi ha grans tenidors o petits propietaris que s'hi posen el seu pis de lloguer a 1.500, 1.600 euros de lloguer, doncs també estan especulant, o gent que ven els seus pisos, per exemple, a gent que ve de fora, uns preus molt més elevats que no pas els que pot pagar la gent d'aquí, també estan especulant, vull dir que no només això afecta els fons d'inversió.
15: És que si algú es va creure el govern pensant-se que aquest Reial Decret anava a solucionar tots els problemes relacionats amb l'habitatge, doncs era de molta innocència, perquè no era així. Un Reial Decret Llei d'aquestes característiques només pot abordar mesures urgents. S'han d'acreditar molt bé. El Constitucional ho tomba tot, si no. És que s'ha de complir la norma. No es pot modificar la LAU, per exemple, que coses de les que me diu, doncs potser seria modificar d'altres aspectes, no?, que s'haurien d'abordar amb debat parlamentari, amb consens i parlant-ho tot. Aquí parlem de mesures urgents. I aquesta prohibició, és que li diré els tres punts bàsics del que nosaltres dèiem i que coincidia amb el conjunt de la ciutadania.
1: Li demano brevetat, sisplau, que tenim molt poc temps.
15: Vale, que es poguessin prohibir les vendes als aquests grans fons. Però per què? Ostres, perquè no competeixin amb les famílies, amb els joves, vull dir que tinguin clar que puguin adquirir abans un jove, una família o qui sigui, que no pas aquestes entitats. La segona, que aquests grans fons no poguessin desnonar. I això tampoc ho impedeix per el redactat que han fet. I qualsevol jurista veurà i li confirmarà que aquest text és absolutament indesxifrable. I després, que quan l'administració ho creiés necessari, sempre que l'administració ho creiés necessari i a costa de les arques de l'Estat, pogués aturar qualsevol desnonament, amb una figura molt clara, una figura jurídicament molt pensada, que els experts jurídics la validen. I no ho han volgut posar. És a dir, nosaltres volem equilibrar tot. No és protegir l'un i l'altre. Per nosaltres tothom és víctima igual. Totes les famílies, les que estan patint, no són igual. Doncs volíem trobar l'equilibri. L'administració, fins al moment exacte del llançament d'una persona de la seva llar, tindria dret a pagant en el propietari, aturar el desnonament i, a més, desapareixia aquell procediment. No hi havia una llosa permanent a sobre del arrendatari pensant a veure quant temps durarà aquesta suspensió, si 3 mesos, 6 mesos, no. Desapareixia. Llavors, són 3 coses que eren essencials per nosaltres. Mm-hmm. I no és cap de les 3, no? I ja no entro en tots els altres temps perquè, òbviament, doncs no tenim temps, no? Ja m'ho ha recordat.
1: Sí,
15: però les 3 coses
1: sí.
15: Bàsiques de protecció extrema dels llogaters vulnerables, equilibrant-ho amb les famílies propietàries i prohibir fons voltors, comprar i desnonar sempre, home, doncs jo creia i a nosaltres ens agradaria. Jo em pensava, sincerament, que ens trucarien i dient, doncs, amb el que heu dit, veniu ja, parlem, perquè això és que ho comprem tot, és que estem d'acord i tal.
1: I però ho donen totalment per perdut, per tant, senyora Madrenes?
15: No, és que no ho hagin... Jo si me trobés al seu lloc, si jo estés al seu lloc, jo hagués trucat immediatament si veia una oportunitat per poder ajudar la gent. Mm. Com que no ho han fet, penso que les motivacions de tota aquesta farsa eren unes altres.
1: Per tant, ho donen per perdut, eh? Donen per trencades aquestes negociacions i...
15: Si no, te truquen immediatament. I si diuen que és tan urgent com acaba de dir la diputada Minguet, què pensaria qualsevol amb una mica de sentit comú? Que no tenen interès.
1: Marta Madrenes, diputada de Junts al Congrés, moltíssimes gràcies també per atendre'ns aquesta nit al 9C. Que vagi molt bé, bona nit.
15: Mil gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bona nit. Ens allargarem una miqueta més perquè sé que tots hi voleu dir la vostra. Comencem per la Irene. Avui la secció serà una miqueta més curta, però vaja, el tema val la pena. Irene, digues.
16: Sí, jo estic ara mateix que no em crec el que acabo d'escoltar. Escoltar que Junts digui que no han votat a favor del decret perquè és tebi, perquè no arriba on ha d'arribar, de veritat que és una cosa que no m'esperava sentir en el dia d'avui. Hi ha moltes mesures en els decrets que no estan allà incloses per voluntat ni de, ni del PSOE, ni de Sumar, ni de cap partit a l'esquerra, i s'han ficat com millores de la protecció de, dels, dels propietaris que no poden desnonar a un inquilí vulnerable i que se'n faci càrrec a l'administració, més de desgravacions fiscals. Vull dir, això està aquí per algun motiu, i aquest motiu és Junts i és PNB, sí, per aconseguir els seus vots, ja està. Uh-huh. Si no trobo compatible, d'una banda, dir que aquesta llei era una cosa d'urgència, i per això s'havia de votar, i que evidentment no podia entrar-hi tot, i després precisament no votar que sí perquè no hi entra tot, vull dir, o una cosa o l'altra. I per últim, una cosa que m'ha cridat també bastant l'atenció, parlaven de que no es podia transferir o traspassar vulnerabilitats, en dir, no? Per protegir massa els llogaters, hem de deixar desprotegits la figura aquesta que ens agrada tant parlar del petit propietari. Només us vull donar algunes unes xifres poques. Per cada llar, a veure si aquestes dades sí que us agraden, aquestes les ofereix l'IDESCAT i són de l'enquesta de condicions de vida per l'any 2004. Per cada llar que hi ha a Catalunya que rep rendes del lloguer, per tant, que té un pis en lloguer, n'hi ha tres que són llogateres. Per tant, estem parlant d'una realitat on hi ha moltes més llars llogateres que propietàries. De tots aquests, gairebé un 90% o un 91% tenen només un o dos habitatges. Per tant, estem parlant de petits propietaris. Mm-hmm. La renda mitjana de les llars que reben ingressos pel lloguer està en gairebé 60.000 euros, 59.500. La renda mitjana de les llars llogateres, que recordem són tres vegades més, està en els 33.000 euros. Això vol dir que les llars que tenen ingressos del lloguer tenen uns ingressos un 80% superiors als de les llars llogateres. Si descomptem els 10.000 euros que reben de mitjana aquestes llars que reben ingressos del lloguer, encara i així segueixen tenint un 47% més d'ingressos que les famílies llogateres. Per tant, si hem de parlar de famílies vulnerables, no estem parlant de les famílies que tenen pisos en lloguer, per molt que siguin petits propietaris. Existeix la figura de la dona gran que té un pis i el lloga per complementar la seva pensió. Evidentment, però estadísticament aquesta no és la realitat. Acabo en...
1: Sí, però, sisplau, que hi deu hauríem de marcar el límit, eh?
16: Parlant de les vulnerabilitats, el risc de pobresa severa entre les llars que tenen ingressos per lloguer és del 1,7%, mentre que entre les llars llogateres és del 16,5%. Per tant, tinguem també totes aquestes dades al cap quan parlem de les vulnerabilitats i d'aquesta
4: pretesa
16: transferència de vulnerabilitats.
4: Fem una cosa, abolim el sistema de relacions capitalistes, instaurem el comunisme. Clar, és la solució. O sigui, la solució sempre ha estat aquesta, tradicionalment. La dicotomia, les desigualtats, ha estat aquesta. Però hi ha una via tercera, que havia estat la via socialdemòcrata, que és la redistribució de la riquesa. No la confiscació, que és el que es fa amb aquests decrets, sinó la redistribució. I la intervenció de l'Estat. La intervenció de l'Estat no és anar a aquests que tenen un o dos habitatges i dir-los, ara us els prenem perquè els necessitem pels vulnerables. No, perdoni,
16: això no ha passat.
4: Sí, i tant que passa. Sí, sí? Sí, home, clar, en aquests decrets passa. Si vostè li diu...
6: El decret no està tombat.
4: Si vostè li diu, li faig lloguers indefinits, o li dic, jo li prolongo dos o tres anys el contracte que vostè va firmar per uns anys determinats, això és una expropiació dels usos. Aleshores, hi ha una alternativa, que és que l'administració faci la feina que ha de fer, que és construir habitatges per a aquelles persones que acabes d'esmentar, que pel que sigui no poden accedir al mercat, i garantir d'aquesta manera que el mercat funcioni. Perquè si el mercat no funciona i es bloqueja, que és el que està passant, no hi haurà res. No hi haurà ni pels que poden pagar-ho, ni pels que no. Perquè, com et pots imaginar, que tota aquesta gent que acabes de dir que tenen un o dos o tres habitatges, tu creus que els posaran a lloguer després del que ha passat aquestes setmanes? Quan trigarem a recuperar la confiança perquè aquestes famílies propietàries, que, per cert, també tenen gastos, també tenen despeses, també han de rehabilitar els edificis, o és que et penses que molts edificis que posen en lloguer no són fruit a vegades de les rehabilitacions que han fet? És a dir, no tot és tan senzill com mirar les estadístiques de l'IDESCAT, però en qualsevol cas, no és la feina d'aquestes famílies pujar pisos a disposició de gent vulnerable. No és la seva tasca. Aquesta és la tasca de l'administració. I una última cosa.
1: Sí, ràpid, Oriol, sisplau.
4: A la base de tot, la llei d'arrendaments urbans és una llei essencial. No es modifica per real decret. Es modifica amb una proposició de llei i es discuteix en el Parlament. A no ser que ens pensem que el Parlament no serveix de res i que li podem passar pel damunt mitjançant reials decrets que fa el govern, que fa el poder executiu, no, perdoni. Respecte legislatiu, debati i reformi lleis.
1: Àlex i Sílvia, ho deixarem aquí, eh?
5: Que a través del reial decret o decret llei no es poden reformar lleis, estan pensats per mesures urgents, etc, etc. Dos, estic d'acord, crec que hi ha consens general i ampli en què s'ha d'intervenir en el mercat. Ningú està plantejant, crec jo, cap partit polític ara mateix, la desregularització absoluta. El que és, hi ha una discrepància absoluta en on s'ha d'intervenir. Les polítiques que han intervingut en l'oferta han fracassat, s'ha vist, i l'exemple de Catalunya és clar. I per últim, una lectura política. Jo crec que avui que Junts ha fet el pas més decisiu i determinant per tornar a ser un partit central i determinant en la política catalana després d'anys de polítiques absolutament erràtiques i equivocades.
1: Sílvia.
6: Ah, per complementar, perquè ja ho esteu comentant tot, em quedo

0: per continuar i us he deixat avui 8 minuts més de marge, eh? Només, no, i home generosa.
1: No, i hem començat abans.
2: No, i un punt final. Sí. Si la Marta Madre ens diu és que és molt comprovable el text, els textos que Junts ha facilitat i els que s'han acabat aprovant. Vull dir que també és molt comprovable tot, si volguéssim comprovar.
0: Segur que tothom té una mica de la raó. Seva part de raó, perquè el de l'habitatge, i no és nou, és un tema molt complicat. Segur que hi ha propietaris que fan bé les coses, propietaris que no fan bé les coses, llogaters que cuiden els pisos, llogaters que no els cuiden, llogaters que paguen i llogaters que no paguen, alguns perquè no poden i alguns perquè no volen. Vull dir que aquí la casuística és molt i molt complexa. En fi, ho deixem aquí, avui aquesta tertúlia que hem fet amb l'Oriol Ribet, l'Àlex Obert, la Sílvia Cànovas i la Irene Galí. Moltíssimes gràcies. Ens veiem d'aquí a uns dies. Fem... No, ja podeu dir adéu.
3: Bona nit.
0: Perquè, clar, anem tardíssim. Fem una pausa i de seguida arriba la Zoè Ribaudí aquí al 9C per tancar la setmana. Avui una mica més curt, però ens parlarà de com queda bé quan anem a la perruqueria i no ens agrada com ens ha quedat el pentinat. Doncs acabarem així la setmana.
4: 9C amb Anna Ballonesta.
5: Carinyo, 5x5?
6: 25.
5: I per 3?
6: 75.
5: Ara ets de números.
6: No, de Mi BP.
7: Amb l'app Mi BP les mates molen. Durant aquest mes acumula 75 litres i emporta't fins a 14 euros d'ahorro Mi BP. I a més participacions de Nadal en tu lotero. Consulta les condicions a mibp.es/ahorro extra.
8: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
9: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells a RAC+1 al concurs de Castells de Tarragona.
10: Vinga, una mica més!
9: El diumenge 4 d'octubre, des de 3:15 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tàrraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
11: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada 2 anys.
9: El diumenge 4, des de 3:15 del matí, Castells a RAC+1 al concurs de Castells de Tarragona.
12: Primer creu, segona i castell, carregat!
9: RAC1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
13: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
14: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
13: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
14: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
13: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
14: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
9: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1.
15: Aquest any sabem que vindràs i gaudiràs de la cursa de RAC1. Saps per què? Perquè tu pots. Vine i corre amb FIAC, les 5 lletres que donen tranquil·litat.
9: FIAC Assegurances dona suport a la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Us hi esperem.
16: Em deixes una tovallola?
17: Sí, fa servir la que vulguis. Són el moble auxiliar de joc amb el moble de lavabo suspès, el que hi ha al costat de l'inodor japonès, just davant de la dutxa amb lleixes d'obra retroil·luminades i aixetes encastades.
18: Quan estàs orgullós del teu bany nou, es nota. Reforma el teu bany amb Leroy Merlin. Assessorament, disseny, instal·lació i l'acompanyament dels nostres experts.
9: RAC1. RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanes, de Dana Lixenberg.
19: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
9: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona.
14: RAC1.
19: Anar als museus estalvia.
9: Tots som un milió.
4: RAC1.
1: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 2:15 del matí

0: i a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
1: Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
2: Increïble!
1: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
3: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
4: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Notícies.
7: Contingut exclusiu.
6: Ràdio en directe.
7: RAC més 1.
6: Podcast.
7: Perquè amb l'app de RAC 1 tot és més. Més.
8: Ho canvies tot. Canvies la vida del Pablo, que pot estudiar el que li agrada. Canvies la relació del Carlos i la Marta, que amb la nova línia d'autobús es veuen molt més. I que el Marcos accedeixi a la feina per les rampes sense problemes. O canvies els matins de la Paz, que rep ajuda i no els passa sola. El seu tot canvia. El de tothom. Contribueixes amb els teus impostos, la societat avança. Amb els teus impostos ho canvies tot. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
9: Talent Topic. Talent Topic. A Deco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
10: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a deco.es i descobreix-ho.
11: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
12: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
11: Us hi esperem.
13: Mira, ja ve, recta final.
14: Mola de Déu.
11: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
15: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC!
16: Un autèntic bochorno.
12: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
11: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
12: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i 2 copes de vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
18: Plutó!
19: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
11: RAC 1. RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanes, de Dana Lixenberg.
20: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
11: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR. Fundació Mafre de Barcelona.
21: RAC 1.
20: Els museus estan dits.
11: Tots som un milió. No ho sé. Em van a Ballonesta.
22: Passen 2 minuts d'un 11:15.
23: Manual imprescindible per anar pel món.
22: Ai... Crec que és el rècord de començar tard una secció avui, Esberri Baudí. Com estàs? Bona nit.
2: Bé, em faràs córrer amb un dels temes, meus temes preferits,
22: Tu ja corres molt. Escolta'm.
2: Jo ja corro de
22: principi. Bueno, primer expliquem de què va avui aquest manual imprescindible, però jo crec que ens porta directament a haver de fer una segona part, perquè avui no ens donarà temps.
2: Hi haurà spin-off. Vull parlar d'una de les relacions més complicades i de dependència que tenim a l'edat adulta, que és la relació amb la nostra perruquera. Ara, jo intueixo que tu tens un bon historial per explicar de quina és la teva relació amb la perruqueria.
22: Jo tinc molt bona relació amb la meva perruquera. Amb la perruqueria he tingut èpoques de tot, perquè ja saps que jo sóc una mica atrevida amb els cabells.
2: Sí.
22: He fet una mica de tot.
2: N'hem vist de tots colors.
22: Sí, de tots colors també. Complicat, però és que clar, això donaria per, jo crec, per un programa sencer. Però bé, hi tinc bona relació. Ara fins i tot ja hi confio de dir, escolta'm, què em faries? I ella ja m'ho proposa i normalment dic que sí. Sí, perquè ja em coneix.
2: Però és nivell avançat, això, eh?
22: Sí.
2: Jo tinc una relació
22: No li pots dir que sí a tothom, això.
2: No, completament. Jo tinc una relació més complicada i jo, sobretot, aquesta secció la vull dedicar a la meva germana perquè ahir va arribar la meva germana a casa destruïda perquè no es va entendre bé amb la seva perruquera confiança.
22: És terrible, això.
2: Que fa anys que hi va, però fa anys i anys que hi va.
22: Sí.
2: I no és mentida que me la vaig trobar plorant al lavabo.
22: Totalment.
2: Repassant-se el serrell amb les tisores de la cuina amb aquella mirada perduda que vaig dir, com pot ser que persones que de tant en tant, no sempre, perquè ens les estimem a les perruqueres, però et poden arribar a destrossar la vida?
22: Absolutament.
2: Tu segueixis anant-hi allà i pagant religiosament allò que et faran.
22: Allò que et mires al mirall
2: i dius,
22: i et diu que t'agrada. I a mi m'ha passat, de pujar-me aquesta cosa de plorar.
2: Que tens el nus a la gola i tu,
22: no.
2: Ah, has dit que no, eh?
22: Sí.
2: Ara en parlarem.
22: No, de dir... Ara en parlem.
2: En tot cas, per gent com ella, per gent com tu i com jo, avui he preparat el manual imprescindible per sobreviure o tallar, si cal, amb la nostra perruquera. Abans de res, això, una abraçada a tots els perruquers i perruqueres de Catalunya.
22: Sí,
2: us estimo i us estimem molt. Però el meu primer consell és que hem d'aprendre a calibrar la relació que tenim amb la perruquera i la nostra experiència a la pelo. Perquè jo crec que, clar, la relació amb el perruquer és massa íntima, perquè és una persona que et toca el cap.
22: Sí, amb qui parles de temes que al final... Sí. Per què li estic explicant això?
2: Li expliques coses molt personals, et veu cada poques setmanes, sap com portes els cabells, sap coses de tu, com tu dius, i a més també hi vas en moments molt vulnerables, perquè jo, per exemple, hi vaig, tipus, quan canvio de feina...
22: Quan ho necessites, com anímicament,
2: quan tens una ruptura amorosa, aquests dies que estàs de màxima davallada, tu vas allà, és una mica com la psicòloga. Llavors, és normal que un petit error seu, aquells dos dits tallats de més, el sentis tu com una traïció, com una ferida profunda a l'ego. Però, clar, he de dir que nosaltres també hi tenim part de responsabilitat. Llavors, jo demano des d'aquí que a partir d'ara hem d'intentar no anar-hi en moments de màxima debilitat.
22: És molt difícil, és molt difícil.
2: Sí, però almenys deixar passar 48 hores. No anar-hi en el moment de l'impuls, sinó esperar dos dies...
22: Com Pedro Sánchez, eh?
2: Després de
22: 48 hores de reflexió.
2: Jornada de reflexió. després d'un esdeveniment traumàtic, perquè si no aniràs allà pensant-te que els cabells et canviaran la vida i com a molt et poden arreglar o arruïnar un dia.
6: Per què... La Manela, si és dijous, se'n va la peluqueria, no crec...
2: Deia allò d'arruïnar el dia, Anna, perquè què passa llavors? El que deies tu ara, que arriba el moment.
22: Mm-hmm.
2: Tu has estat ja parlant de tot amb la teva perruquera, heu parlat de la feina, heu establert ponts, connexions, i de sobte et gira la cadira, veus la teva cara d'horrors... A més, amb aquelles llums de nital, que hauria de ser il·legal que hi hagués aquelles llums de les perruqueries i que tu poguessis veure aquella cara d'espant. I tot això ve acompanyat d'una pregunta molt delicada, que és, t'agrada? I tu en aquest moment dius de tot menys la veritat, que dius, gràcies, sí, ja em va bé un canvi, m'anirà bé un canvi, pago un targeta, dius qualsevol cosa, menys la veritat.
22: I només estàs desitjant fugir d'allà per intentar arreglar-te una miqueta a casa teva.
2: I perquè penses, si estic 3 segons més aquí, em posaré plorant directe.
22: Sí.
2: Llavors, en aquest moment és el que tu busques complaure. I després surts plorant per la porta, et rentes el cap a la font que hi ha cada 3 cantonades sortint de la pelo, i és tot horrorós. Llavors, jo aquí vull dir una cosa. És veritat que a vegades són experiències humiliants, però no està tot perdut. Jo tinc una regla, que és la regla de les 3 dutxes, que és que penso que tu no pots decidir si t'agrada o no un pentinat fins que no t'has dutxat 3 vegades.
22: Estic molt d'acord amb aquesta regla.
2: Perquè és temps perquè recuperar la forma natural del teu cabell i també per anar assimilant què ha passat, no?
22: Exacte. I que tu saps com te l'aixugues a casa teva, saps si el serrell va millor això, perquè allà, no sé, a vegades t'ho planxen o t'ho fiquen tot llis o et fan al revés, un serrell que et queda tot cap amunt i dius, ai, no, això no m'ho vull treure. Exacte. Quan ja li trobes el truquillo al nou cabell, dius, bueno...
2: Que això hi ha molta gent que peca d'anar-hi el dia que té una urgència, que el dia que ha d'estar guapa, de dir, avui tinc un casament a la tarda i vaig al matí. Error, però error de principiant, això no s'ha de fer mai.
22: Ves-hi dues setmanes abans, si pots.
2: Clar. Ara bé, clar, tu necessites aquests dies per entendre què ha passat, i si ja passen aquests tres dies,
22: sí,
2: i encara no et queda bé, llavors aquí sí que jo ja aconsello canvi de perruquer. Ara bé,
22: sí,
2: aquí et porto un altre consell, que és, abans de culpar el teu perruquer, mira bé, revisa't bé i mira, sí, què li has dit.
22: Què vols dir, que és culpa nostra?
2: Bueno, perquè tu, clar, tu a vegades sí que ve d'un pam. Vull dir, a vegades dius, talla una mica per aquí, talla per allà, i no especifiques bé, i no, aquí nosaltres tenim una responsabilitat.
22: Hem de ser precisos.
2: Sí, perquè ja sabem que hi ha instruccions que no podem donar mai a un perruquer. Per exemple, una obvietat, això que deia, mai diguis, talla'm només 2 centímetres o 2 dits, perquè per tu és una unitat de mesura i per ells és com una proposta.
22: Home, els 2 centímetres és bastant acurat. Els 2 dits, ja, això depèn dels dits,
2: sí,
22: de cadascú.
2: Sí, però ja saps que ells també fan màniga ampla. Llavors, sí, tu has de dir, veus aquesta ratlla del jersei? Doncs aquí, ni per sobre ni per sota. Si cal, li assenyales, li poses, li col·loques les tisores allà i que entenguin que no és una metàfora, això que estàs dient.
22: Va.
2: Després hi ha una segona norma, que és que no has de cedir mai el control. O sigui, hi ha molta gent que fem que diem allò de fes el que tu creguis.
22: Ah, jo.
2: O encara pitjor, què t'agrada més a tu? Aviam, Anna.
22: Sí.
2: A les perruqueres els agrada tot, que per alguna cosa això és la seva feina.
22: Yeah.
2: Llavors, les probabilitats de, si els dius això, les probabilitats de sortir amb un pentinat xunguíssim són altes, són molt altes.
22: Però això ja ho has de fer quan tens un nivell de confiança molt alt, no alt, molt alt.
2: Com tu amb la teva perruquera, que ja et pots permetre començar,
22: sí,
2: a dir...
22: Sí, sí, sí.
2: Però
22: jo
2: si no...
22: Jo la deixo, jo la deixo fer.
2: Que fort.
22: Amb uns límits, eh? Jo li porto unes fotos, sí, saps? I llavors, bueno, però això... Bueno, val, el que tu creguis.
2: Hi ha una estona de negociació, no?
22: Sí. Hi ha diàleg.
2: Ja per precaució, moltes vegades el que fem també és per evitar que innovin, perquè ja saps que si innoven a vegades pots sortir tu plorant d'allà. Tu dius el mateix que l'altra vegada, perquè et facin exactament el mateix. Però aviam...
22: No se'n recorden.
2: No se'n recorden.
22: No.
2: I més et diré, què vols reproduir exactament de l'última vegada? Si és aquella vegada que vas sortir plorant i et vas prometre que no hi tornaries mai més i et vas quedar tancada a l'habitació i no vas sortir d'allà. Això no ho volem. Per tant, això fora també. Res
22: fora,
2: a dir
22: fora.
2: El mateix que l'altra vegada. Després hi ha un senyal d'alarma, també, que jo això m'ho he trobat, que són aquests perruquers que et diuen, no, és que jo capto molt bé l'essència del client, tu deixa'm fer, aquest fora.
22: Estilistes.
2: Sí, no, essència res, vull dir, jo t'he dit això i vull això tal qual t'he dit. Aquesta gent fora.
22: Jo sóc la persona que jo vull ser, no la que tu em veus, creus que sóc, no?
2: Efectivament. I per últim, crec que des de casa també hem de fer un exercici d'humilitat, Anna. Vull dir que això que has dit de portar la foto està molt bé, però això li dic a la meva mare i m'ho dic a mi. No podem arribar amb una foto de la Jennifer Aniston com a referència, perquè també és anar-hi amb una expectativa que la perruquera
22: totalment
2: no podrà complir. Llavors, no som qui pensem.
22: Tu no vols aquells cabells, tu vols aquell conjunt,
2: clar,
22: aquella cara.
2: Tu vols aquella cara. I en aquest moment et penses que ho podràs assolir, però no, no som qui pensem, Anna, i no passa res. Si vols portar una foto, jo t'aconsello portar la foto de carnet del teu pare o de la teva mare, te'l guardes a la butxaca i de tant en tant, mentre t'estan tallant el cabell, la vas traient per recordar qui ets i d'on vens i, sobretot, bueno, pues, això, els teus orígens, perquè no som qui ens pensem, Anna.
22: Em sembla una bona tàctica.
2: Efectivament. Llavors, ja, per anar acabant, si apliques tot això i no et funciona, si tu ja has fet autocrítica, ja, tu ja has dit totes les instruccions com volies, però realment veus que no et funciona, aquí sí que és el moment ja llavors de prendre una decisió amb el teu perruquer. Ils ont la tête en acier, ils ont le cœur en papier mâché, les baladins du cycle d'aujourd'hui. Quan s'ha de dir prou, no? Perquè és això que també tenim memòria de peix, i oblidem molt ràpid, sempre sortint d'allà diem no hi tornaré mai més, però hi torna i acabes tornant, perquè no te'n recordes de l'experiència traumàtica, te'n recordes de quan t'ha quedat el cabell al cap de 2 setmanes, que ja el portes bé. Llavors, jo crec que això és una mica com les parelles, no? Vull dir, quan tu ja veus que t'estàs fent ullets amb altres perruquers o que et comences a fixar amb altra gent, és moment de començar a pensar que potser s'ha de fer algun canvi, no?
22: Sí.
2: Llavors, jo crec que és lícit...
22: És un moment complicat, aquest,
2: és molt delicat.
22: Sí.
2: Com ho entomes, és superdelicat. I com li comuniques a aquesta persona que tant t'estimes que ja no hi tornaràs? Jo crec que no s'ha de comunicar.
22: No s'ha de comunicar.
2: No, s'han de fer unes petites banyes. Llavors, jo tinc diferents propostes, no? La primera seria banyes dins la mateixa perruqueria.
22: Com?
2: És
22: canviada...
2: No canvies ni de local, simplement demanes hora amb una altra perruquera del mateix local i ja està.
22: Tensió, eh?
2: Molt fàcil per tu, lletgíssim per la resta de l'equip, i has de tenir molt coratge, sobretot. Però és una manera que et segueixin veient el pèl, mai millor dit, i... I llavors no quedes tan malament, perquè no t'han perdut de vista. Llavors és com qualsevol dia la podrem recuperar.
22: Però l'estratègia l'has de tenir molt ben entrenada, perquè sí. Com se n'adoni obertament que has anat a buscar l'altra persona, ho trobo molt tens, perquè mira, t'estàs allà tallant sí. Els cabells davant seu, davant
2: sempre
22: l'altre.
2: Sempre pots jugar per horaris, que et va millor, tal i qual. Ja, la segona que recomano jo és la intermitència. Aquesta, jo estic molt a favor de la intermitència. Sí. És com una ruptura, però més gradual. Primer deixes de fer-te el tall amb la teva perruquera i vas només a fer-t'hi el color. Després, un altre dia, dius, oh, és que m'he canviat de ciutat, ara el tall me'l feia a prop de casa i vas només a buscar-hi un parell de productes. Després, hi vas al cap d'un any i mig, només per un bateig que no t'importa gens, de dir, mira, avui vaig allà, perquè així passem una mica...
22: Canvi de ciutat és una excusa que funciona.
2: Que funciona i que moltes vegades és veritat.
22: Sí.
2: Llavors, això, tu hi vas... Ara, aquí recordatori també, que si de sobte tu no hi has anat i has anat a tallar-te el cabell amb un antre i de sobte hi tornes...
22: Sí.
2: Porta't molt bé l'estratègia, una excusa pensada. Perquè llavors et dirà, ostres, això que portes, t'ho vaig fer jo? Hosti, no m'hi reconec. Llavors t'has de pensar una excusa
22: sí,
2: que sigui ben vàlida.
22: Sí, perquè més no se'n recorden de l'últim pentinat que et van fer, però si veuen sí, algun no canvi, això no t'ho vaig fer jo, perquè jo no tallo així.
2: Elles es coneixen bé, I l'opció pels més valents o pels més covards, depèn de com tu miris, és la ruptura abrupta. El que les parelles coneixem com contacte zero, però aquí no hi ha la part prèvia de que sigui de mutu acord, simplement ho has decidit tu unidireccionalment, és una fugida endavant, llavors tu desapareixes i et pregunten t'ha passat una cosa molt greu.
22: Jo ho he fet, això.
2: Sí, eh?
22: Sí, marxar, sense dir res.
2: Marxar, sense mirar enrere.
22: El problema és que, bueno, diguéssim que d'on vaig marxar i he de passar sovint per davant, llavors...
2: Ah, això és ben delicat.
22: Situació tensa, sí.
2: És ben delicat. Per això jo et porto la meva última proposta, que si tot això no funciona...
22: Sí.
2: Exili forçat. Aquí t'exilies, et canvies de ciutat, t'inventes una nova vida i fas el que sigui per no tornar-hi mai més, no perquè no vulguis, sinó perquè realment no et queda més remei. Jo crec que aquesta seria la meva recomanació per aquest dia de divendres d'avui.
22: Aquesta d'inventar-te una vida nova
2: sí.
22: Per no haver de tornar-hi.
2: Completament.
22: Eh?
2: I si fas veure que t'han passat coses molt grosses, sempre hi ha causes majors de dir, mira, no puc tornar perquè és que t'inventes qualsevol cosa.
22: Dona molt de sí, tema perruqueries. Joan, no t'ho dic en broma, el que deia al principi. Crec que no haurem de fer una segona part perquè és un tema molt complex. A veure, sí, clar, hi ha gent que no va a la perruqueria i dirà, a mi això no em passa mai. Però les que hi anem, o els que hi van, sovint...
2: Portem una motxilla de traumes.
22: Sí, perquè a més s'entén com una traïció, és com que li has de ser fidel a aquella persona...
2: Sí. Però clar, alhora li estàs pagant, tampoc li deus res. No. És una relació complicada.
22: Hi ha molt d'estir i arrons aquí. En fi, Zoé, un gran tema aquest de les perruqueries.
2: En parlarem.
22: Sí, esperem que divendres que ve no, però d'aquí dues setmanes a veure un altre manual imprescindible per anar pel món.
2: Allà ens veurem.
22: Gràcies, Zoé, bon cap de setmana. Nosaltres ho deixem aquí, ara el tu diràs, fins dilluns. Bon cap de setmana.

0: Tu ho diràs, amb Gerard Vallero.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit. Fins fa pocs dies desconeixíem quina seria la manera dels seleccionadors i dels futbolistes que gestionarien aquesta finestra de partits internacionals que tenim en joc ja des de fa uns dies. Encara no torna el futbol de clubs pel que fa a la competició masculina, us recordo, aquest cap de setmana continua havent-hi futbol de seleccions. Qui vulgui futbol de clubs s'haurà d'esperar encara uns dies més. Doncs bé, crec que després de 12 dies podem arribar ja a alguna conclusió. Per exemple, que cada seleccionador ha optat per estratègies diferents a l'hora d'afrontar aquesta aturada. Hem vist una convocatòria de més de 40 futbolistes, hem vist 11 molt diferents respecte a un partit i un altre, i després també hi ha qui opta per directament fer poques rotacions i intentar doncs, que 13 o 14 futbolistes siguin els que juguin la majoria de minuts. En canvi, la sensació és que els futbolistes han tingut claríssima la recepta en aquesta finestra de partits. Màxima prudència. El mínim problema físic, cap a casa. És el cas de Rafinha, que aquest matí ha passat més proves a la Ciutat Esportiva Joan Gamper i que han confirmat el que us avançàvem amb l'Aleix Pariser dimarts a la nit aquí al Tu Diràs, i és que Rafinha està bé. No té cap lesió important, ni tampoc menor, i per tant podrà estar disponible pel pròxim partit del Barça contra el Getafe, fins i tot ser titular si Hansi Flick així ho decideix. És el cas de Rafinha, però és el cas també d'una llarga llista de jugadors, de noms, que es va engreixant mica en mica i cada dia que passa. L'últim, el de Ferran Torres, desconvocat amb la selecció espanyola de futbol aquesta tarda per unes molèsties al turmell. I això que al matí s'ha entrenat. Al matí l'hem vist entrenant-se amb la resta dels seus companys. El seu lloc a la convocatòria l'ocuparà el davanter del Real Madrid, Carlos Espí. Del virus FIFA, d'aquesta gestió que n'han fet els futbolistes i els seleccionadors, en parlarem aquesta nit a la tertúlia amb el Juan Irigoyen, l'Albert Fernández i el Carlos Martínez. I també de si Lamine Yamal hauria de descansar demà en el partit que la selecció espanyola juga contra la República Txeca a Oviedo. Aquest vespre, a la roda de premsa del Luis de la Fuente, no n'hem sortit de dubtes, la veritat. Per cert, parlant d'aquest partit de demà, aquesta nit passarà pel Tu Diràs Santi Denia, el seleccionador de la República Txeca, que recordo que fins aquest estiu portava 15 anys treballant a la Federació Espanyola de Futbol. Aquest Espanya-República Txeca serà demà, a partir de 3:15 del vespre. Aquesta nit tenim esport en directe i el partit de futbol que més ens interessa s'està jugant a l'Estat de França. És la reedició de la final del Mundial del 2006. El juguen al partit França i Itàlia. Hola, Jaume Molló, què tal? Bona nit.
2: Bona nit, Gerard.
1: I el partit és a la seva recta final.
2: Sí, està sent un partit que està responent a les expectatives, un partit entretingut, amb oportunitats de gol, amb picabaralles, amb Upamecano fent d'Upamecano. Ha vist dues grogues en 12 minuts, l'acaben d'expulsar en fa 3 tot just. Per tant, ara, França 1, Itàlia 1, Olyseh de falta avançat als francesos, 10 gols en 10 partits aquesta temporada per Olyseh. No té els números de Rafinha o Lamine Yamal, però s'hi acosta, el davanter del Bayern. I Bastoni, amb una errada en la sortida de pilota entre Rabiot i De Cunha, empatat pels italians. Per cert, un partit que Koundé no està jugant, suplent el jugador del Barça. Deixa'm tornar a mirar que no hagi entrat ara en els últims minuts. No ha entrat a Koundé, per tant, inèdit avui Jules Koundé en aquest França 1 Itàlia 1 al 88.
1: Seria el segon partit consecutiu que Koundé no juga cap minut, va ser titular en el primer partit amb Zidane i de moment inèdit en els dos següents. Qui no hagi vist el gol d'Olyseh de falta directa, que ho faci, perquè la veritat és que ha estat un gran gol del futbolista del Bayern, que afegiria que no té els números de Lamine Yamal i de Rafinha i tampoc té el màrqueting que tenen d'altres futbolistes com Kylian Mbappé, que es posiciona per la pilota d'or. Per mi, per exemple, Olyseh hauria d'estar per sobre d'Mbappé en aquesta classificació d'aquest distintiu, d'aquesta distinció que ja fa dies que n'anem parlant i recordo que les votacions ja estan tancades. Alguna cosa més en joc o que s'hagi de destacar dels partits d'aquesta nit, Jaume?
2: Doncs mira, d'entrada, en l'altre partit d'aquest grup A de la Lliga de les Nacions, el de França i Itàlia, Alemanya, Bèlgica 3, Turquia 0, punt d'acabar, doblet de De Bruyne, l'altre de Lukaku. Això vol dir que França quedaria amb 7 punts, Bèlgica 6, Itàlia amb 4, i dilluns hi ha un França-Bèlgica. Interessant, per tant, per decidir la primera posició del grup. I destaco 3 resultats més. El hat-trick de Lewandowski en el Polònia 6, Romania 0, el primer de penal, però els altres dos han estat prou bé, sobretot el tercer.
1: Continua jugant Lewandowski amb la selecció polonesa, sí, sí. Que potser per alguns els hi estranya, però continua jugant.
2: I fent gols, sí. I jugant els 90 minuts. Això potser Cristiano Ronaldo ho enveja. Benet, per cert, el davanter del Girona, tot i que està convocat amb la seva selecció amb Ucraïna, no ha estat ni a l'11 ni a la banqueta avui en la derrota dels ucraïnesos 0-3 contra Irlanda del Nord, amb una errada del porter ucraïnès per llogar-hi cadires. Li ha passat la pilota per sota les cames. I també et destaco el Bòsnia 0, Suècia 1, per dos motius, perquè ha marcat Jokeres i perquè s'ha fet homenatge a Zeko, que s'ha acomiadat de la selecció. Li han fet un passadís a la segona part quan han substituït el mític davanter de Bòsnia-Herzegovina. Mira, s'acaba ja el primer partit, el de Polònia. Polònia 6, Romania 0, les altres a punt de 0.
1: Quan dius que n'ha fet Lewandowski?
2: 3.
1: 3, eh? Hat-trick, eh?
2: Hat-trick de Lewandowski.
1: Déu-n'hi-do, tu.
2: Sí, sí,
1: contra
2: sí.
1: Romania, però s'han de fer, un d'ells des del punt de penal. Parlava el Jaume Molló de Cristiano, no té res a veure amb el virus FIFA, en aquest cas. Efectivament, el cas de Cristiano Ronaldo té més a veure amb el seu ego que no pas amb una altra cosa i amb les desavinences que ha tingut amb el seleccionador portuguès Jorge Jesus. Ara resulta, pel que diuen a Portugal, que la federació està mirant de programar per la setmana que ve una reunió. No sabem si entre el futbolista i el seleccionador o si primer reuniran amb el futbolista i després amb el seleccionador. L'objectiu, que facin les paus. Jo no sé si és viable que, tot tan recent, puguin fer les paus. De fet, les dues parts, tant Cristiano Ronaldo com Jorge Jesus, després del partit de diumenge, segurament donaran la versió dels fets i s'explicaran. Per tant, haurem d'estar atents, encara hi ha uns quants episodis més d'aquest enfrontament. La setmana passada, per cert, divendres, va esclatar tot Anglaterra i una setmana després el Manchester City ha presentat un recurs d'apel·lació contra els 114 càrrecs que se li imputen per saltar-se les normes financeres de la Premier League. El City diu que el recurs, de fet, el va presentar ahir a les 7 de la tarda. I a partir d'ara, què? Que diria el Xavi Puig al Superesports. Doncs ens ho explicarà el Miquel Agut, també en temps de tertúlia, per saber què pot passar no ja en els pròxims dies, sinó en les pròximes setmanes i en els pròxims mesos, amb aquest cas que continuarà, jo crec que centrant l'actualitat del futbol anglès a Anglaterra i quan s'engegui la Premier League, especialment amb els partits del Manchester City. A tot això, aquest migdia, l'Espanyol ha jugat un amistós de forma clandestina perquè no hi havia ni aficionats ni tampoc hi podia entrar la premsa. Ha perdut 0-1 contra l'Ipswich Town, equip de la Premier, i ha reaparegut Gorosabel, encara no Puado, que fa molt de temps que està lesionat però que és a punt de reaparèixer. A més, ha començat la 8a jornada de segona amb un resultat definitiu, Aldenc 4, Oviedo 1. És el primer partit de l'Aldenc des que s'ha confirmat que Leo Messi és el nou propietari del club. I parlant de Messi, aquest matí ha arribat a Rosario, a l'Argentina, pel comiat i l'homenatge que li faran dimarts en un amistós contra Benín. Recordo dimarts a la 1 de la matinada, és aquest partit aquí a Catalunya, a les 8 del vespre a Buenos Aires. Messi i la seva família també podrien assistir demà a l'amistós de l'Argentina, el penúltim d'aquesta aturada, que també és l'estadi monumental, el de River Plate. Compte, però, perquè el partit ha perillat en les últimes hores perquè el rival, Burkina Faso, encara no ha arribat al país. Resulta que els han cancel·lat el vol charter que havia d'enlairar-se des del Marroc i està previst que arribin demà mateix, el dia del partit, al país argentí. Esperem que no hi hagi cap problema, sobretot amb el vol de Benín, que el de dimarts ha de ser l'amistós o un dels amistosos més importants de la història per tot el que implica. I abans de comentar-vos la victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, un partit en joc a la primera federació, el grup dels catalans. És un derbi madrileny, de fet, entre el Castilla i l'Atlético Madrileño. De moment, el 18 de la segona guanya el Castilla 2-1 amb Sergio Ramos a la graderia del Di Stéfano. Sí, sí, el de veritat, eh? No el que ve cada dijous aquí amb el Mutante. No, no. Sergio Ramos, el de veritat, a la graderia del Di Stéfano, presenciant aquest Castilla 2, Atlético Madrileño 1, el 18 de la segona meitat.

0: I a l'Eurolliga, com dèiem, victòria del Barça a la pista del Beşiktaş. Hola, Dani Aguilar, què tal?
1: Hola, Gerard Ballera, bona nit.
0: És oficial, el Barça ha començat bé la temporada. Després passarà el que passarà, però ha començat bé la temporada a l'Eurolliga i a la Lliga CB.
1: 9 partits oficials, 7 victòries, 2 derrotes. L'última victòria, la d'avui, segurament la més consistent. 82-95 a la pista del Beşiktaş. Des del 2-3 ha estat tota l'estona per davant l'equip de Sekulić. Ha arribat a manar de 16, sumant molts noms a la causa. Compta amb el creixement del avui designat MVP del partit, Umoja Gibson, 15 punts, 20 de valoració. De nou amb Panther, els millors del partit per fora. Per dins, segueix Balcerowski fent molta feina. Bons minuts de Justin Minaya. Fixa't, el quart jugador amb més minutatge, el quart Justin Minaya, bona feina. Dues victòries en 3 partits a l'Eurolliga i Alexander Sekulić, que és conscient que cal seguir mirant el present.
2: Let's not talk about future or some players.
3: No parlem del futur dels jugadors, parlem del partit d'avui, perquè no dono cap victòria per feta, li dono valor, la vull gaudir, perquè els jugadors han jugat molt bé i no era fàcil fer-ho.
2: Players who played this game really good. It was not easy to play.
1: El Barça que viatja a Múrcia per jugar diumenge contra l'UCAM i acabar amb aquesta setmana realment intensa amb 4 invictes fins ara. Panathinaikos ha guanyat Maccabi 90-67 fàcilment. Fenerbahçe ha superat el Dubai 76-66 en el duel d'ex-tècnics del Barça, Saras Pasqual. El València, que ha arribat a perdre de 17 a la pista de l'Asbel, ha acabat guanyant 92-105 amb una gran segona part. Mirotić, perquè es pensava que l'home no estava fi. 24 de valoració, 22 punts, Nikola Mirotić. I tenim el Partizan de Joan Peñarroya, també col·liderant l'Eurolliga. 3 victòries, cap derrota, 84-86 ha guanyat a Múnich. Compta el millor inici de la història del Partizan a l'Eurolliga. 3-0, el pitjor del Madrid, el millor del Partizan, amb la gran Joan Peñarroya, acabat ara fa pocs minuts, el Baskonia 87, Milà 76.
0: El Madrid penúltim, un dels dos equips que no ha guanyat cap partit en aquestes primeres 3 jornades contra, igualment que el Maccabi, que és l'últim classificat de l'Eurolliga. I el Barça en la 6a posició. Signaries aquesta posició? A veure com has de confiança. Signaries aquesta 6a posició pel Barça de la temporada regular?
1: Amb el nas. Sí.
0: No va estar amunt, eh? A la redacció deies que s'havia de confiar més en l'equip de Sekulić.
1: S'ha de confiar, però tenint en compte la resta de conjunts, la resta de, mira com el tinc, com me la juga, la resta de potencials que hi ha, home, evitar el play-in, jo crec que el Barça és un,
0: és veritat, seria,
1: és un bon objectiu.
0: Seria play-off, això.
1: Correcte,
0: seria play-off.
1: Per això t'ho dic. Evitar el play-in, mira, ja t'ho signo.
0: I el 6è classificat aniria contra el quart, que és el Partizan de Peñarroya.
1: A Belgrat.
0: A Belgrat.
1: Home, això estaria xulo.
0: Això estaria xulo.
1: Amb en Joan allà tenint-nos des de Belgrat.
0: Gràcies, Dani. Després ens expliques quin menú tenim pel cap de setmana. Fins ara.
1: Exacte.
0: Dos minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Va, un minut abans d'arrencar la tertúlia per repassar alguns dels altres titulars de l'actualitat esportiva d'aquest divendres, com per exemple que els tres candidats al títol de MotoGP, Marc Márquez, Marco Bezzecchi i Jorge Martín, han accedit a la Q2 del Gran Premi del Japó, per tant lluitaran aquesta pròxima matinada per la pole en un divendres en el qual el millor ha estat Àlex Márquez. A més, Novak Djokovic s'ha classificat pels quarts de final del torneig de Pequín, ha guanyat el xinès Wu en 3 sets. A Tòquio també és als quarts de final el balear Jaume Munar, que avui s'ha desfet del portuguès Faria per un doble 6-1. I tenim en joc també a aquesta hora una mica de futbol sala, el partit del CatGas Energia Santa Coloma a casa contra el Saragossa. De moment a l'Equador, ja ha passat l'Equador de la segona part, empat a 1 entre el CatGas Energia Santa Coloma i el Saragossa. 1:45, un minut i arrenca la tertúlia. I anem a França també un moment, que s'ha acabat aquest França 1, Itàlia 1. Ara tornem.
4: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
6: Peugeot.
7: Visió personalitzada. Tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia. Adaptades a tu. Cotet. Una nova manera de sentir.
8: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells a RAC+1 al concurs de Castells de Tarragona.
9: Vinga, va, una mica més.
8: El diumenge 4 d'octubre, des de 3 quarts de 10 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tàrraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
6: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada dos anys.
8: El diumenge 4, des de 3 quarts de 10 del matí, Castells a RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
9: Primer peu, segona i castell, carregat!
8: RAC 1, fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
10: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
8: RAC 5, 4,
11: 3, 2, 1.
8: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
12: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
8: Us hi esperem.
13: Mira, ja ve, recta final.
14: Mora la Déu.
8: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
15: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
16: Un autèntic bochorno.
12: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
8: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. RAC1. Tots som un milió.
12: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
18: 21.693 21693.
17: Sèrie
18: 65065.
17: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
8: Tu diràs, amb Gerard Ballera.

0: 3 minuts per sobre, 3 quarts d'11 de la nit. Sempre atent el nostre tècnic de so, l'Oriol Montfort, perquè començarem parlant. De fet, un moment anirem cap a França per parlar d'aquest empat a 1 entre França i Itàlia amb el nostre company, amb el Dani Gil, que ha estat a l'estat de França. Hola, Dani, bona nit.
1: Hola, Gerard, què tal? Bona nit.
0: Bona nit. Deixa que presenti també els integrants avui de la taula, a banda del Jaume Molló, que també corre per aquí, a l'Albert Fernández. Hola, Albert, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Hola, Juan Irigoyen, què tal? Bona nit.
3: Què tal? Bona nit.
0: Hola, Carlos Martínez, bona nit.
4: Bona nit.
0: Ja hi som tots. Ha acabat el partit, Dani, amb l'empat a un, eh?
1: Sí, un empat que, mirant les estadístiques, es pot dir que ha estat just, perquè, tot i que Itàlia no ha fet gran cosa, doncs ha tingut les millors oportunitats, i França és veritat que de menys a més, però no ha sabut sentenciar quan ha pogut fer a la segona part. Hem vist una França que està sent més protagonista, que porta més el pes del partit que la que hi havia abans amb Didier Deschamps. Estem veient poc a poc com Zidane està fent que l'equip pressioni, que sigui intens. Veurem si ho aconsegueix quan torni Mbappé, que recordo que va haver d'abandonar la concentració per una petita lesió al genoll esquerre la setmana passada. Però, com dic, és un equip que s'instal·la a camp rival. El segell de Zidane comença a imposar-se, vol dominar, vol sotmetre i després, doncs, evidentment, que sigui el talent dels jugadors del davant el que marqui les diferències, perquè, evidentment, doncs, tenia a Dembélé, a Olise, a Doué, a Barcola, a Mbappé, que avui no hi és, doncs són malabaristes, són jugadors de PlayStation i són els que han de resoldre els partits. Itàlia, doncs, ha sabut resistir els mals moments. Donnarumma ha fet un gran partit, especialment a la segona part ha hagut de fer intervencions de molt de mèrit, ha aprofitat una errada de França per fer l'1-1 i és un resultat que jo crec que satisfà més els italians que els francesos, però en tot cas els de Zidane segueixen com a líders de grup de la Nations League.
0: Era el primer partit de Zidane a casa, com a seleccionador francès. Vaja, entenc que tot el que no sigui que hagi estat una rebuda especial i sí, multitudinària seria estrany, no? L'han rebut com el que és.
1: Com un heroi. La veritat és que hi ha autèntica devoció. Fixa't que no m'ha calgut arribar a l'estadi per adonar-me'n, perquè des de la pròpia sortida del metro fins als exteriors de Saint-Denis, que hi ha uns 10 minuts a peu, la samarreta que més vegades he vist repetida ha estat la vintage de Zidane. I després, a la prèvia del partit, doncs, una bogeria. Quan han recitat les alineacions per megafonia, el nom que més cridòria, que més passió ha despertat de llarg ha estat el del nou seleccionador, que, a més, era una nit especial per ell, perquè fixa't que el seu primer partit aquí a Saint-Denis va ser l'any 98 i ell va fer el primer gol. Va ser en un França-Espanya i de pocs mesos després, a l'estiu del 98, també va guanyar el Mundial marcant-li dos gols a la final contra Brasil. Per tant, era un dia assenyalat en el calendari per Zidane, que viu els partits amb bastanta intensitat des de la banda. No l'he vist assegut en cap moment, li agrada gesticular, està a sobre de la jugada, però sense ser tampoc un corcó pels seus futbolistes.
0: M'ha sorprès que no hagi jugat Koundé, que va ser titular en el primer partit. Esperava que avui fos a l'11 inicial.
1: Sí, va ser titular contra Turquia. Avui no ha jugat ni un minut contra Itàlia i, de fet, és el segon partit consecutiu que Zidane el deixa a la banqueta, perquè tampoc va jugar contra Bèlgica. O sigui que, bé, potser són bones notícies pel Barça, perquè tornarà més descansat, sense tanta càrrega.
0: Bueno, descansat ho estava ja, eh? Descansat ho estava bastant. Sí.
1: El que és evident és que Koundé ha perdut protagonisme no només al Barça, sinó també aquí a la selecció, perquè almenys el que hem vist en aquests primers tres partits és que Zidane només li ha donat la titularitat en el primer. En els altres dos ha estat Kalulu, el lateral de la Juve, el titular, que fins ara ho està fent força bé i li està guanyant la competència.
0: Aquí a la taula del partit és que s'ha de veure el gol d'Olise, eh? No sé si l'heu vist de falta, però quin futbolista, eh? Quin futbolista que no té, jo deia abans, no té el màrqueting que tenen d'altres jugadors, però va fer una Champions espectacular la temporada passada, eh?
2: Sí, el gol és per qui no l'hagi vist, és una falta, però que no es tira directa, no? Li toquen en curt i la posa a l'escaire curta, perquè és un gol que hem vist moltes vegades d'Olise, perquè té aquesta capacitat de xutar amb l'esquerra, amb l'interior, la posa a l'escaire, li és igual a la més propera o la més lluny, però més enllà d'això, ara, quan no està Kylian Mbappé, clarament l'estrella d'aquesta selecció francesa ha de ser ell. De fet, vaig llegir entre setmana i crec que és cert que si té un rival Lamine Yamal com a futbolista nivell top, és aquest. És el jugador que entre els dos s'assembla molt. Cert que un és uns bastants anys, no? 6-7 anys.
0: No, però el que més,
2: més gran, com a, però...
0: per nivell
2: en l'actualitat
0: i per estil de joc, el que més se li pot apropar,
2: com a
0: no sé
2: millor
0: si estan d'acord
2: del món,
0: i...
2: per mi són aquests dos.
0: I no sé si estan d'acord el Juan i el Carlos, però és veritat, jo estic molt d'acord amb el que diu l'Albert. Sí, sí. Tot i que crec que la mit m'agrada més i crec que encara genera més Colisé, eh, però
3: jo crec que sí, pel perfil actual del que és Lamine i del que és Olise, crec que s'assemblen a nivell futbolístic, però crec que el sostre de Lamine, clar, és molt més alt.
2: O sigui, a l'edat de Lamine, Olise era un jugador que anava entrant al Reading. Bueno, que i aquest ja té un Mundial
0: de la Copa. A l'edat de Lamine, com a molt... ni Haaland, potser Mbappé. Havia fet alguna cosa al Mónaco.
2: Mbappé sí, Mbappé, sí, Mbappé, sí, i el campió del món.
4: Sí, Mbappé sí.
5: Jo pensé que era Mastantuono, no?
0: Eh?
5: Pensé que era más tanto. Bueno.
0: Pensaba Florentino Pérez también. Y Diomandé.
5: Me están okay. Acá descartándolo. Estoy triste ahora.
0: No, ¿estás de acuerdo? No, ¿estás de acuerdo o crees que no? No, no te agrada tu Olise.
5: Sí, me gusta Juan. Mucho. Lo que pasa es que es muy difícil encontrarle un competidor ahora que se me ocurra a Lamine por el nivel que tiene y por la edad que tiene. Entonces, imaginarte una rivalidad como la que fue con Messi y Cristiano, que se llevan dos años con jugadores que al final sus rivales... pisan los 27, 28, como puede ser Mbappé, o Olise, o Haaland, o no sé quién.
0: Olise entre 24, sí, probablemente.
4: Sí, 25 de sembra, sí.
5: Bueno, 25, o sea, 6 años más.
0: Mm. Sí, sí, claro.
5: ¿Quién más está en ese ahí que puede estar ahí? ¿Haaland cuántos tiene? ¿Haaland debe pasar los 25? 26,
2: 25, sí. 25.
5: Claro, es que estamos hablando de un chico que juega en otro nivel y está en otro nivel por su edad, que es Lamine. No sé. Me es difícil encontrar un hoy. Pensé que era más tanto uno, pero ustedes me lo descartaron, así que ahora tengo que tendré sí, que pensar. Voy a hacer la tarea.
0: De momento el descarto.
5: El próximo viernes traigo a alguien.
0: Sí, porto preparat.
5: Hausen tampoco es, ¿no?
0: ¿Eh?
5: Hausen tampoco
0: no. No comparteixo en posició, tampoc. No. Deixo marxar el Dani Gil abans. Dani, aquí de Mbappé i de que estigui a París i que, en fi, que estigui fent vida personal i que sigui pública als mitjans, etcètera, etcètera, això aquí els és igual, no? És una mica més a Madrid que estan mosques en aquest tema.
1: És una mica més a Madrid. Aquí, de fet, a França, a París, el debat que hi ha és una mica la relació entre Mbappé i Dembélé. De fet, estan parlant aquests últims dies de guerra freda entre dos de les estrelles de la selecció francesa. Diuen que la relació és políticament correcta, però que s'ha refredat arran de les declaracions que han anat fent aquestes últimes setmanes, tant l'un com l'altre, en relació a la pilota d'or. I serà una de les carpetes obertes i una de les carpetes importants que té Zidane sobre la taula, perquè són jugadors importants i s'han de venir perquè França vagi bé.
0: Doncs estan en altres debats, queda claríssim. Dani, moltes gràcies, una abraçada. Si hi hagués qualsevol notícia de Condé, de notícia que fos important, doncs evidentment tornem a trucar aquí a l'estat de França. Una abraçada.
1: Perfecte, una abraçada, bona
0: nit,
1: companys.
0: Que vagi bé el Dani Gil, que ha presenciat aquest França 1, Itàlia 1, el partit més destacat de la nit a la Lliga de les Nacions. Mbappé no es porta bé amb ningú, eh? Té problemes amb Dembélé, amb Bellingham, amb Diomandé... No, amb Diomandé crec que no. Amb Vinícius, també, vull dir que... Té un difícil encaix.
2: És un patró que es va trobar també el Paris Saint-Germain. Vull dir, Neymar no el suportava... Entenc que Messi tampoc gaire, no sé si va transcendir. També va tenir certs problemes amb altres fitxatges que ell no acabava de provar per la qualitat que tenien. I és una persona que sembla tranquil·la quan parla, però està bastant clar que, no, fora de càmeres deu ser complicat, deu ser difícil.
0: Deu ser difícil, sí. 3 minuts i les 11.
5: És un bon tema ese, la gestió de Mbappé, Dembélé. Me parece interesante lo que pasa, porque claro, Dembélé se crió bajo la sombra de Mbappé, y cuando dejó estar a su sombra, a Mbappé ya no le gustó tanto. De hecho, en el Mundial que ganan, Dembélé suplente prácticamente, en el de 2018. Ya juega en el Barça,
2: sí,
5: Dembélé.
2: Sí, sí, sí.
5: O sea, es interesante ver cómo se gestiona. Y también es muy difícil, porque esto, como decía Cruyff cuando llegó Neymar al Barça, después no se pueden haber dos gallos en el mismo gallinero. Resultó que después Neymar se adaptó, pero me parece interesante la gestión, porque quizás tiene que haber uno solo, tiene que haber dos. ¿Cómo tienen que ser para que haya dos? Uno tiene que ser generoso. A mí me da curiosidad. Sabemos que en Madrid hay varios, ya no es que hay uno o dos, hay
0: aquí,
5: cuatro o
0: cinco. Aquí al Barça tens l'extrem oposat. Tens Rafinha i Lamine Yamal, que podrien ser dos futbolistes que es matessin per la pilota d'or.
5: Sí,
0: que
5: está claro quién es quién ahí, ¿no?
0: Sí, sí, el rol està molt clar i, per tant, per mi és una de les grans èxits d'aquest equip i d'aquesta parella, que s'entén tan bé, després s'entenen molt bé a dins del terreny de joc. Però fora estan els rols molt marcats, no? Lamine més l'estrella, però Rafinha també vol, jo crec, sentir-se protagonista i reclama protagonista.
5: Una cosa és sentir-te protagonista i otra cosa és sentir-te el dueño del equipo. Son cosas, creo que, diferentes a la hora de gestionar un vestuario.
6: Sí, i a més, Rafinha, jo crec que és l'anticrac, no? Bueno, o sigui, a nivell de comportament, jo dic en positiu, no, no en negatiu.
0: Voldria tenir qualsevol entrenador del futbol professional, a Rafinha. No, Carlos? Vull dir, és que és un futbolista que dius... Té el seu propi ego, no? Però després el terreny de joc no ho mostra com a tal.
3: T'anava a dir, jo per mi, evidentment que Rafinha és un futbolista que li agradaria tenir-lo a qualsevol entrenador, perquè el seu nivell de compromís i de treball està més que demostrat, no? Però que al final tot aquest tipus de futbolistes tenen el seu propi ego i que ell segur que en el seu interior se sent poderosíssim.
2: Clar.
3: Altra cosa és que tu acceptis pel bé grupal i sobretot pel benefici de poder guanyar títols, de dir, el que l'estrella és aquest i jo vinc aquí i tal, però que ell en certs moments reclama protagonisme i vol i això no significa que no s'enfadi, perquè ho hem vist, o sigui, s'enfada quan no li donen o quan alguna vegada que Lamine abusa de conducció i tal, ell el que passa que ho gestionen bastant millor, aquesta frustració la gestionen bastant millor que els altres. Però jo estic segur, o sigui, ego... Per jugar aquest nivell sí. I per rendir aquest nivell, mira, el tenen.
0: Ell ha destacat que li sembla injust les nominacions de la Pilota d'Or. Ho va fer fa 2 anys, també, quan va fer aquella temporada, la primera en Flick, que no se'l va reconèixer com a tal, no? En el premi, tot, crec que va quedar 5è o 6è.
2: 7è.
0: O 7è. Però sí, vaja, què volies dir, Albert?
2: No, volia dir que a més, ja la pel·lícula de cada futbolista és molt diferent. No és el mateix Mbappé o Dembélé, nen prodigi, que tothom parla de tu com el futur millor futbolista del món, o Lamine Yamal, que ser un picapedrer que passa per el Vitoria Guimaraes, per Leeds, que arriba a certa edat, quan ja et reconeixen, però segurament aquest ego no l'has anat cultivant durant tota la teva vida. Ets un treballador, i un treballador que ara veu la glòria i la saboreja, i segurament tindrà el seu ego, el té, però és un ego que neix d'una forma diferent del que l'han estat... Exacte.
5: Hi ha una realitat que també... Sí. Rafinha, si no jugara com juega, no és titular. O sea, no sé si és titular, però no se convertiria en una mega estrella. Él sabe que para ser una mega estrella tiene que correr. Lamine no tiene esa necesidad. Lamine puede ser una mega estrella, una superestrella, como le gusta decir a Aitana, pidiendo la pelota al pie, y él lo reconoce. Él dice, acá lo único que... Lo dice Lamine, acá lo único que puede recibir la pelota al pie soy yo. Y elogia a Fermín, que le abre espacios. ¿No? Y lo dice él abiertamente, lo dijo.
0: Sí,
5: entonces,
0: sí.
5: Claro, y Rafinha lo entiende. Y otra cosa es... Yo estoy con eso, el héroe construido a partir del barro. Lamine, futbolísticamente... Es un héroe de oro, futbolísticamente, ¿no? Después la historia de cada uno personal es otra, diferente.
6: En tot cas, volia afegir, per sí. Tancar això, si vols, Gerard, que, clar, pensava que si aquest debat Dembélé, Mbappé a França, tenen segurament un gestor que s'ha trobat amb un dels tridents més estranys, no? O, no sé si dir conflictius, però com a mínim, no? Cristiano Ronaldo, Bale i Benzema... Sobretot els dos primers no serien precisament els jugadors més convencionals, no?
2: Sí, però el rol... Ells es posaven al calaix que tocava. Crec que mai Benzema, i menys Bale, que sí, estava per altres coses,
0: golf.
2: Volien estar per sobre Cristiano Ronaldo. Això és impossible. I no sé si... Crec que en el Madrid és impossible. O sigui, el Vinícius Mbappé és impossible. Vinícius mai posarà ningú per davant d'ell. A nivell d'ego. I a França no ho sé. Perquè, clar, al final... Dembélé pot dir, vale, tu ets el crac, però el que ha guanyat la Pilota d'Or sóc jo, sí, el que té dos Copes d'Europa, dos Champions, sóc jo. Oh, atenció.
3: Perdona una cosa, sí, o sigui, sí el que dius, o sigui, a nivell Madrid, Vinícius, pel seu ego, mai posarà ningú per davant, però al final, com deia un, la pilota posa cadascú al seu lloc. I la pilota els està posant a un molt per sobre de l'altre.
2: Ara sí.
3: El problema és... A França, crec jo, la diferència amb el que tu deies de Vinícius Mbappé, del Dembélé Mbappé, és que a França Dembélé sí que se sent en el nivell d'Mbappé. Sí, perquè a nivell, evidentment, a nivell col·lectiu està guanyant més títols, perquè porta 2 anys guanyant tot, pràcticament, i l'altre està sec, però és que a més a nivell de joc ella es sent en el nivell d'Mbappé. que jo crec que la diferència és que Vinícius al seu ego li diu que sí, però al futbol després li diu que no.
0: Hi ha un, per tancar aquesta qüestió, però com que heu encetat el calaix de l'ego, jo anava a parlar de Cristiano Ronaldo d'aquí una estona, però ho farem ara, perquè és que tampoc, vull dir...
2: La secció s'ha acomodat perfectament.
0: Tampoc ens podem esperar, vull dir, a parlar de l'ego. Passen 3 minuts de les 11 i parlarem de l'ego de Cristiano Ronaldo, però per tancar amb això, hi ha un detall potser més tàctic, però Zidane, Mbappé porta jugant els últims anys de la seva carrera com a davanter centre en el primer partit, en l'únic que tenim, perquè Mbappé ja no n'ha jugat més, Mbappé se'n va a l'extrem i Dembélé és el davanter centre. Vull dir que em sembla un detall interessant, també, perquè, com vulguem dir, la posició de Dembélé la respecto, que és la mateixa que té el Paris Saint-Germain, la davanter centre, però la teva, mira, m'agrades més. Ell diu que li agradava més d'extrem i el col·loca d'extrem esquerre.
5: Probablement esté pactado, eso, ¿eh?
0: Amb qui? Amb Mbappé?
5: Sí. Yo creo que... Sí, y si a mí me preguntas dónde le gustaría jugar Mbappé en el Madrid, también te dice la misma posición.
6: Yo no voy a decir eso, también, sí.
3: El problema es que ell vol jugar en aquella posició, però sense passar de la línia del mig del camp per defensar.
0: Clar.
3: O sigui, aquest és el problema. Que ell vol jugar a l'esquerra per atacar. Amb això estic 100% d'acord, Juan. O sigui, que ell prefereix molt més jugant al perfil esquerre, perquè ell es sent poderós i còmode i té l'opció d'atacar amb espai, de retallar sempre cap a cama bona, de buscar aquesta finalització que ell fa molt bé amb l'empenya interior i tal. Això, 200%. El problema és a veure qui s'aventura. Zidane ho ha fet, però a veure qui s'aventura a posar-lo d'extrem...
5: Ahí és la mano del entrenador, ¿no? Porque si vos le podés a un Cucurella y un Invento y un Tchouaméni, pues como decía Rakitic y Dani Alves a Messi en el... ¿no? O sea, tenés que buscar los equilibrios donde los armás, entonces vos decís, bueno, te permito... No voy a buscar eufemismos. Tocarte un poco más los huevos. Claro, ¿no?
0: Ve.
5: Sí, no, porque iba a buscar un eufemismo y dije, bueno, vamos a de cara
0: directo,
5: para acá.
0: Directo, sí.
5: Y a cambio, tus otros dos compañeros en ataque hacen un pelín más de esfuerzos y te cubro las espaldas con un Tchouaméni o con un Fede Valverde y no te pongo ahí a un Bernardo Silva para que vos estés un pelín más protegido. Claro, pero ahí, claro, y el otro se puede enojar, entonces tenés que ver a quién pones, si Vinicius puede decir que... Yo creo que Dembélé eso lo tiene claro porque me parece que al final es un ego construido al partir del marketing, o sea, esto es una situación construida a partir del marketing, porque si Dembélé no hubiese ganado el Balón de Oro, todo esto no se estaría generando.
7: Sí, seguramente.
5: O sea, es una de campañas, porque esto empieza con la campaña de cuando Mbappé dice una cosa, entonces Dembélé contesta, porque el otro ya ganó el Balón de Oro el año pasado. Entonces empieza a generar una cuestión que creo que Zidane de decir, hace 10 años yo este problema no lo hubiese tenido.
3: Correcto. A part que era el Madrid, hi ha una altra cosa, que és que si sumem Mbappé, ja van 4 jugadors que la seva millor posició és la d'extrema esquerra. Sí, perquè està Vinícius, està Mbappé, està Rodrigo i Diomandé.
5: Bona gestió del director esportiu.
0: Sí.
3: És que és el que parlem sempre de repetir cromos. De dir, escolta, sí, que Diomandé pot jugar a la dreta, clar, home. I Lamine pot jugar a l'esquerra, també, però que sí, que pugui jugar no significa que sigui la seva millor posició. I clar, el Madrid va acumulant cromos en aquella zona.
5: Lo bueno que lo trajeron de todos gratis.
0: Sí, van costar calents, especialment Diomandé. Obrim l'ego del calaix de l'ego de Cristiano Ronaldo, que és calaix gros, aquella calaixera que Molló tens a casa, que hi cap
3: pesa, tot,
0: Pesa. Sí. Pesa. Aquella que a vegades dius, escolta, ajuda'm una mica, perquè no la puc
6: jo
0: portar.
6: Jo sol no puc,
0: Bueno, l'última hora, el que estan explicant els mitjans de Portugal és que la federació vol, a partir de la setmana que ve, un cop s'acabi, diguéssim, l'aturada, vol parlar amb Cristiano Ronaldo i amb Jorge Jesús. No sé si els vol ajuntar, crec que serà complicat, però que vol parlar amb les dues parts per mirar que tothom faci les paus i ja està.
5: Però
0: jo no ho veig tan senzill.
6: No, clar.
0: I no sé aquí la taula com ho veieu, tot el que ha passat, i si creieu que té solució. Jo és que crec que Cristiano només tornarà si Jorge Jesús se'n va?
3: No.
0: Que
5: no té pinta,
0: això. No fa la sensació. I si es queda Jorge Jesús, jo crec que hem viscut ja l'últim capítol de Cristiano amb la selecció portuguesa. Com ho veieu, Albert, Juan?
2: Clar, l'altre dia vaig llegir un article, no recordo, crec que el Marca, on explicava que...

0: es comença a crear una sensació de trista, perquè estem parlant del millor futbolista de la seva història, per més d'Eusebio, de persona que no han convidat a una festa, que ningú vol que vagi a la festa, però el tens allà fent cua per, no?, per agafar un cubata.
1: I demanar la zona VIP.
2: Atenció a la metàfora, eh?
0: I demanes una
2: VIP. Te la completen, la metàfora,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Ben completada. I ara, què fas, no? Perquè, òbviament, si el seleccionador pensa que no pot, que no aporta rendiment, que estic d'acord, perquè crec que ja no aporta més que els davanters que té Portugal per sobre d'ell, però ell, sent qui és, no entén aquesta situació i no li veig una solució diferent a que no vagi mentre estigui Jorge Jesús. O sigui, no el farà jugar. Crec que ho tenim tots molt clar. Ja ha pres aquesta decisió i no tirarà enrere. I a partir d'aquí anem a veure quina situació. El més lògic seria un partit d'homenatge, no?, tipus Messi, i s'ha acabat, que el gol mil el marqui on pugui. Però es Cristiano Ronaldo, bueno, té un poder brutal.
3: El partit homenatge
0: no
3: puede ser cuando esté con 999 goles
0: también,
3: y lo hagan el 1000. Le haga un amistoso contra...
2: Aquí has donat una idea. El president de la Federació Portuguesa potser no ha contemplat això, eh?
0: Clar, sí, sí. Ah? Un amistós contra San Marino i a priori... mal s'hauria de donar.
2: Cinc com espí, no? Com espí ahir a l'Alcipitiu.
3: En un homenatge un penalti le pitan.
2: Sí, no? Sí.
3: I ahí llega el 1000.
2: Què en penseu a banda d'això, Juan Carlos?
1: Jo... Respecte al tema Cristiano, vaig per parts. O sigui, que el seu ego és infinit, això ho ha demostrat infinites vegades, i mai millor dit. Crec que és molt difícil per qualsevol seleccionador de Portugal poder gestionar la figura de Cristiano Ronaldo ara mateix. I parlem de Jorge Jesús, que probablement ara mateix, junt amb Mourinho, és l'entrenador portuguès amb més pes a nivell de futbol elit. Uh-huh. Clar, per què? Perquè al final et condiciona el joc. O sigui, a tu et condiciona tenir Cristiano Ronaldo. Perquè sí, Cristiano no deixarà mai de ser un excel·lent rematador, això ho ha sigut tota la vida, i ho tindrà, i amb 70 anys el posaries allà i li tiraries una rentadora i la remataria, però és un jugador que ja a nivell d'esforços està molt i molt i molt condicionat. I a nivell mai ha sigut un especialista a nivell defensiu, però és que a més ara ja ha d'estalviar esforços la majoria de les vegades. Per tant, tens un tio allà despenjat que tampoc et genera futbol, perquè no és un generador de joc, i per mi complica moltíssim la gestió del seleccionador. I ara parlo únicament de la vessant futbolística. O sigui, si tu mires des de la vessant entrenador de Jorge Jesús, és això. O sigui, tens una figura que et condiciona moltíssim i a la que, a més, li has de donar un tracte VIP. Va, sí, sí. I enllaço amb el que deia l'Albert abans, eh? O sigui, llavors, jo entenc que la figura és enorme i que és el jugador més important de la història de Portugal, però crec que gestionar-ho... A mi no m'agradaria estar en la pell de Jorge Jesús ara mateix, perquè l'única solució que hi ha aquí és o el fan fora perquè Cristiano torni a la selecció, o ell fa una baixada de pantalons pública que jo crec que no pot fer, perquè si la fa... queda retractat davant de tot l'equip.
2: Mira, avui l'equip tornava de Dinamarca a Portugal, jugant a Porto diumenge contra Noruega. I hi havia algun aficionat de portuguès, Molló, que esperava a Jorge Jesús allà a l'aeroport per dir-li això. Mira, escolteu.
4: JJ, no vales un caracol, JJ! Tens una vergonya, pa! Tens un ego do tamanho da Torre Eiffel, pa! Não vales uma unha do CR7, a unha mais pequenina do pé dele, pá! Não vales nada, pá! Maior antigo português de todos os tempos, pá! És uma vergonha, pá!
2: Continua, l'home continua. Es passa un minut dient-li coses. Ell li diu JJ, eh? Que és Jorge Jesús. Sí. La veritat és que... No, fora conyes, a Portugal estan dividits. Sí, vull dir, ara hi ha la gent que està amb Cristiano i la gent que està amb Jorge Jesús. És totalment normal. A Lisboa, per exemple, s'han vist cartells de suport a Cristiano Ronaldo i en contra del seleccionador. Vull dir, clar, ara Portugal està dividit, està polaritzat, sí.
3: A ver, a mí me da pena Cristiano. Me da pena porque su gran virtud se ha determinado...

0: se ha terminado convirtiendo en su gran condena. Todos estaríamos de acuerdo que Cristiano, a partir de considerarse mucho mejor de lo que realmente era, eso le permitió elevar su nivel a un nivel en el que no estaba, por su ego. Él siempre se creyó mejor que Messi o igual que Messi, y eso le permitió alcanzar ese nivel. Durante muchas temporadas le peleó de igual a igual. Podemos discutir si jugaba en Madrid, si lo favorecían, si no lo favorecían, si ganó 5 balones de oro y le tenían ganado 3, lo que sea, pero estaba en ese nivel y todos estábamos de acuerdo. Ahora, ese ego que le permitió competir con Messi durante 10, 12 temporadas, ahora le está terminando siendo su condena, porque él tiene la misma mentalidad, no es que la cambió, y es difícil. O sea, no es un interruptor que voy a decir, ahora lo prendo, ahora lo apago, ahora lo prendo, ahora lo apago el ego. No es tan fácil. Y si antes pensamos que no tenía sentido común para reconocer que era inferior a Messi, pero eso lo favoreció, ahora le vamos a decir, ahora Cristiano, apelá al sentido común y date cuenta que estás un pelín deteriorado físicamente. No, él no lo ve así. Y entonces me da pena porque me parece un jugador que brillante, un goleador espectacular, que se apague así. Dando un pelín de pena en el último mundial, el partido contra España, yo creo que si no estaba él, quizás la historia hubiese sido diferente, ¿eh? Porque Portugal jugaba con 10. Pasaba lo mismo con Argentina, ¿eh? Argentina juega con 10. El problema es que Argentina juega con 10 cuando. Messi, Argentina jugaba cuando no tenían la pelota. Cuando tenían la pelota jugaba con 12. Portugal jugaba siempre con 10. Cuando tenían la pelota y cuando no la tenían. Y entonces, claro, esa sensación de. Y de lo de siempre, ¿no? De no tener nadie a su costado que le pueda decir, Cris, ya pasó.
1: Clar. Quan sempre ets el convidat VIP de la festa, llavors hi ha un moment que no vols
0: claro,
1: anar
0: si todos son los
1: no,
0: de sus
1: clar.
0: amigos, como el que
1: Sí.
0: trabaja en ese programa famoso en Madrid, claro, si todos sus amigos, todo su entorno es eso, y es difícil.
2: Sí.
3: I
2: ningú,
3: això de representar...
2: ningú li vol, ningú s'atreveix a dir-li
4: no,
2: el que
4: jo,
2: hi ha.
4: Jo comparteixo molt això que ha dit el Juan de la sensació de pena. O sigui, de la sensació de dir, més enllà de que...
0: Però no lo digo de un punto de superioridad moral, ¿eh? O
4: no,
0: sea,
4: no, yo tampoco. Yo tengo pena perquè per mi, o sigui, més enllà de que jo considero que Messi és 55 vegades millor que ell, però per mi, o sigui, això no treu que no sigui una llegenda del futbol i que aquest tio hagi tingut la capacitat de competir-li a Messi durant molt de temps per aquest mateix ego que li perjudica ara, com deia el Juan, però sí que és veritat... No dic cap superioritat moral, és... A mi em fa pena que una llegenda del futbol acabi així la seva carrera en Portugal quan és el jugador que més partits de la...
0: És el màxim goleador de la història del Madrid.
4: Sí, o sea,
0: sí. Estamos hablando de... Claro, no estamos hablando de cualquier tipo.
4: No.
0: O sea, el màxim goleador de la història del Real Madrid.
2: Contrasta més en una
0: de
2: setmana...
0: De la Champions.
2: Contrasta més, Juan, en una setmana en la qual Messi s'acomiadarà de la selecció argentina. Per cert, acabo de quedar al·lucinat... tot i que és lògic, però la imatge com a mínim impacta. Messi, que ha arribat avui a Rosario, a l'Argentina, acaba de penjar una story amb el mate, un portàtil i el missatge AUPA Deportivo Eldense.
1: Home!
2: Mirant el seu aldenc
1: que ha guanyat, no?
2: Que ha guanyat avui 4-1. De fet, la foto la podeu veure a les seves xarxes socials. Aquí la tens, Juan. No la veuràs, però mira, te l'ensenyo directament amb el mòbil perquè...
0: T'emocionó, no?
2: Perquè anirem més ràpid. No, però...
0: ¿Sabes quién toma mate también? Ferran Torres.
2: Ah, sí?
0: Sí, sí.
2: Com és, això?
0: No sé, me lo crucé otro día en la ciudad, sí. La ciudad de fútbol de las Rosas y lo vi con un mate a él y a Puyol.
4: Para Araujo.
0: Por Araujo,
4: sí.
0: ¿Es?
4: Sí, ah, ho sí? Va explicar en una entrevista de que s'havia enganxat per Araujo.
2: No, dic que és lògic perquè és el propietari de l'Aldenc, però vull dir que, sí.
1: que a 3 dies del seu homenatge
2: sí.
1: No esperava.
2: Sí, no esperava aquesta story.
5: No, mira,
2: però...
5: Cornellà, no, també, vull
2: dir,
5: hem de
2: fer-nos sí,
5: cada dia
2: Cornellà
5: una mica.
0: Ja sabem com és això, o sea, poder tenir dos equips de la meva propietat.
2: Ho ha de provar. De fet, encara està pendent de que el Consell Superior d'Esports ho aprovi.
0: Però tenemos, no, claro, no sabemos todavía si se puede o no se puede.
2: Clar, el Consell Superior d'Esports encara no ha donat el vistiplau.
1: Però... És que no sé si ho fan, clar, no sé si ho fa a través d'una empresa, de diverses empreses, clar, que no sé,
2: tampoc,
1: sincerament... No...
2: Tampoc s'han donat xifres de quin tant per cent compra Messi de l'Aldenc.
1: Clar, també...
2: I entenc que si l'Aldenc ahir ja ho comunica de manera oficial, és que té l'input de que el Consell Superior d'Esports ho aprovarà. Vull dir, això fins que no t'assegures, no? Que,
1: sí,
2: tot i que
1: sí.
2: Diu que encara no tenen el vistiplau.
1: Tal com ho venen Cornellà i el Denc, és que... O sigui, en el cas de l'Aldenc, que és una societat anònima, té més del 50%. Vull dir, clar, que allà és el màxim accionista,
2: per això,
1: el propietari.
2: Per això.
1: No sé com ho fa, clar.
2: 3 minuts i un quart de... 3 minuts per sobre d'un quart de 12. Mira, una pausa i de seguida li pregunto al Juan com viurà i què n'espera d'aquest dimarts, el comiat i l'homenatge a Leo Messi, ell que és argentí. I fem l'última hora també de l'Espanya República Txeca demà, amb el dubte de què farà Luis de la Fuente amb Lamine Yamal, titular o suplent. Ara en parlem.
3: Tu diràs, amb Gerard Ballera.
6: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
7: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
8: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
9: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
10: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
9: Us hi esperem.
11: Mira, ja ve, recta final.
12: Mare de Déu.
9: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
13: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC.
14: Un autèntic bochorno.
10: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
9: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
10: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fritz Ravik, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
16: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
17: RAC1, emissora oficial.
18: RAC1.
9: RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació MAFRE de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanas, de Dana Lixenberg.
19: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
9: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació MAFRE de Barcelona.
18: RAC 1.
19: Anar als museus estalvi.
18: Tots som un milió.
3: Tu diràs, amb Gerard Ballera.

0: sobre un quart de 12 de la nit, ara que estàvem parlant de Messi, tots recordem també, per exemple, els grans moments d'Andrés Iniesta, sí, però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Què passava? Doncs ara podreu descobrir la seva història des de dins, els records, les emocions i els moments que va marcar l'Andrés darrere del futbolista. Iniesta Experience. Iniesta Experience, el joc interior a Barcelona. Trobareu les entrades i tota la informació a iniestaexperience.com. Mira, parlant de Messi, això ha dit en les últimes hores el Cuti Romero, que és el nou capità de la selecció de l'Argentina.
1: Me eligió que es el capitán de la selección y para mí es una linda responsabilidad, pero que lo haya hecho él es junto con el técnico, obviamente, pero es algo hermoso y nada, obviamente que aprendí mucho al lado de él en estos 6-7 años que llevamos juntos. Mi amor es demostrarlo así, a lo torpe, a lo bruto, pero sí le dije que me arrepiento tanto de no haberle demostrado todo ese amor que siempre le tuve por ahí. Sí, eso me voy a arrepentir.
0: És el Cuti Romero en un fragment que ha publicat la marca Adidas, marca que ha vestit a Messi durant la gran majoria de la seva carrera, i en el qual el Cuti s'emociona durant aquests 2 minuts, és un dels fragments en els quals explica que Messi el va escollir com a successor per ser el capità de la selecció argentina, amb el vistiplau del seleccionador de Lionel Scaloni. Com viuràs el partit de dimarts, Juan? Estàs...
2: Pensi que tens... la capitania.
0: No, la capitania, diguéssim que...
2: Bueno, hay un duelo que perdieron, que hubo perdedores.
0: Ah, sí? Qui havia de ser capità?
2: Y había gente que se estaba postulando entre De Paul y Dibu Martínez. Y claro, si Messi eligió así es porque evitó disputas,
0: val.
2: Para su legado.
0: Val. Diguéssim que va ser políticament correcte amb l'elecció, vols dir.
2: Sí.
0: Val.
2: Creo, no sé en qué base basó, sé que había una disputa ahí por la capitanía, de que uno iba a pelear los premios por atrás del otro y se discutían y había un poco de circo a partir de ahí, de quién heredaba el brazalete.
0: Val. De dimarts...
2: No te interesa este tema.
0: No m'interessa perquè...
2: Sí, per què dissimular-ho?
0: No cal dissimular-ho. No m'interessa com... Què esperes de dimarts? Què t'imagines? Si per tu el comiat de veritat va ser la final del Mundial...
2: Son diferentes maneras de despedirse, ¿no? Una manera es a nivel profesional, en una final de un Mundial, que se perdió estando en partido hasta casi el final, con uno menos. O sea, me parece que a nivel profesional el Mundial fue una buena despedida. Pero ahora esto es un mimo para él y para todos los argentinos. O sea, recuerdo la despedida de Maradona con eso, la famosa frase, la pelota no se mancha. Claro, es para él y para todos, de alguna manera. O sea, y me parece bien que sea en el Monumental, que sea con él vigente de alguna manera, porque la de Diego ya no estaba bien, ¿no? Y espero que Messi lo disfrute y que lo disfruten todos los argentinos. Al final, de alguna manera es eso. Con una historia tan turbulenta, con un final feliz, ¿no? Es como la historia de Messi en Argentina es medio novelesco, ¿no?
0: Sí.
2: Y termina, para él termina bien, es una historia que tiene muchas cosas contraculturales, ¿no? En el momento de todo lo inmediato, de que si no ganas sos un fracasado, de que no sos Messi, es una historia de resiliencia. Es un buen mensaje el que dio Messi en la selección argentina.
0: Dimarts...
2: No porque haya ganado, porque parece que todo se corona con la victoria, sino por cómo él insistió, me parece que es un buen mensaje. Dentro de otros aspectos que vamos a discutir en la vida de Messi, esto me parece que es un buen mensaje.
0: Dimarts a la 1 de la matinada és aquest amistós contra Benin. Abans juguen demà. Sembla que és a les 2 contra Burkina Faso.
2: Podria haver convencido a Luis Suárez que traiga a Uruguay a jugarle, ¿no? Y no tenen que jugar contra...
0: Per exemple. De fet, demà Burkina Faso, em sembla que juguen a les 9 hora d'allà, i Burkina Faso, perquè ha tingut un problema amb el vol, està previst que aterri a la 1 a Buenos Aires. I a les 9 es posaran a jugar. I Benin, doncs, que espero que arribi bé dimarts, no? Que no hi hagi cap problema, que arribi abans de dimarts.
3: Quanto li falta a Messi per als 1.000, Jaume?
4: Molts.
3: no?
2: No, molts no, tant, no sé.
4: No, li faltaran li va, 60, 70.
0: I està retallant a Cristiano, eh? Jo
4: 60,
0: crec que
4: por ahí.
0: Des de sí, l'últim any, any i mig, està retallant gols.
4: I ha jugat 200 i pico partits menys. Sí. I té 2 anys menys. Vull dir, mitjana de gol, fins i tot en això, mitjana de gol és millor la de Messi que la de Cristiano.
3: Sí, 931. Sí,
0: 931 sí, i Cristiano està pels 970,
2: sí, o sea,
0: no? Falta
2: 69. Oh,
4: sí. Ah. Si apura Messi, si apura d'edat jugant als Estats Units, que no sé quina idea té, arribar segur.
2: Sí, passa que Messi no tiene...
0: No, no, crec, no tiene no és el seu objectiu.
2: El argument, no, no. El argument de los goles para, ser, para considerarse o para que lo consideren el mejor no lo tiene que Cristiano sí.
3: Cristiano 979.
0: Queden 21.
2: Cristiano ja està, quasi. Va a llegar.
0: Sí, sí, aviat.
3: Amb 1.337 partits i Messi 931 amb 1.175. Clar, són...
0: Més de 200.
3: Gairebé 200 partits més, 150.
0: Gairebé, sí. Sí, gairebé 200 partits. Doncs aquí, així està la cursa dels 1.000 gols. 2:02, parlant de l'univers de seleccions, hi ha hagut notícies avui, una aquí a Barcelona, ja us explicàvem dimarts, amb l'Aleix Parisé, us avançàvem que la suposada lesió, els problemes físics que tenia Rafinha eren molt lleus, que no tenia res perquè el culer s'hagués de preocupar. Aquest matí ha anat a la ciutat esportiva, li han fet una ressonància magnètica, han confirmat que efectivament no hi ha res, que està sa i que està disponible, si Hansi Flick ho considera, pel partit de Lliga contra el Getafe del pròxim cap de setmana. Per tant, bones notícies per Rafinha, que s'havia fet mal pràcticament en cada aturada que havia anat amb el Brasil. Però han anat caient jugadors, o com a mínim han anat sumant-se en aquesta llarga llista d'aquesta aturada jugadors que tenen molèsties o que abandonen les convocatòries de les seleccions. L'últim ha estat Ferran Torres amb la selecció espanyola, que aquest matí s'ha entrenat, però a la tarda, comunicat de la federació, desconvocat per unes molèsties al turmell. Ha informat la federació que ha convocat a Carlos Espí, que ahir marcava 5 gols contra San Marino, estava convocat amb la sub-21, doncs bé, ara va convocat amb l'absoluta per aquests dos últims partits. I amb el Jaume Mollons hem fet la pregunta de si hi ha hagut molts jugadors dels grans equips europeus que hagin anat marxant cap a casa per algun problema físic més lleu o més greu, que no, ara m'ho diràs, si són problemes lleus o són problemes greus. Què t'has trobat, Jaume?
3: No molt greus, però sí que hi ha algun jugador que es perdrà tots els partits del mes d'octubre. O sigui que ja són 3-4 partits que no podran jugar.
0: Els del Barça els tenim clars. Els que han arribat,
3: sí, sí, sí.
0: Sants, però han arribat abans d'hora.
3: El Barça, que tenia 17 convocats, recordo, en aquesta aturada, Eric García i Rafinha han tornat abans d'hora, però podran jugar contra el Getafe al Camp Nou. A més, Adeyemi, recordo, també va participar només en els dos primers partits d'Alemanya, per tant, també va tornar abans d'hora. I Joan García, fent memòria, queda molt lluny, però no va ser convocat quan en un principi havia de ser-ho, per unes molèsties que tampoc l'impediran jugar contra el Getafe.
0: Si fa o no fa, el Madrid també té el mateix nombre de futbolistes que se n'han tornat cap a casa.
3: Sí, 16 convocats tenia el Madrid, quan Ateu i Mbappé van tornar abans d'hora. En el cas del 10 madridista ja sabem que estarà a punt per jugar contra el Villarreal al Bernabéu en la represa de la Lliga, i quan Ateu ja està entre 2 i 3 setmanes de baixa. No està descartat, però Mourinho se'l podria guardar per la segona jornada de la Champions a l'Olímpic de Roma. Recordo que Fede Valverde ja no va viatjar amb l'Uruguai per un problema al turmell derivat de la famosa entrada en el derbi de Can Xinli. Queda lluny, eh?
0: Queda lluny.
3: Però va ser l'últim partit.
0: Queda lluny. Sembla ja la temporada passada, gairebé.
3: Sí, sí, sí. Sí.
0: Madrid-Barça, però si anem fora de la Lliga espanyola, la Lliga anglesa, per exemple, l'Arsenal i d'altres equips també tenen problemes.
3: Sí, l'Arsenal, que tenia 14 convocats, li han caigut també dos jugadors, Havertz i Ziolis. En el cas del grec va ser ahir mateix, en l'empat contra Països Baixos, té una lesió muscular pendent de proves, i en el cas de Havertz, les informacions a Londres apunten que estarà un mes de baixa. Per tant, aquest, una lesió de certa gravetat, també per un problema muscular.
0: El Liverpool, també un altre equip afectat.
3: Sí, tenia 13 convocats i n'ha perdut dos d'aquests 13 pel camí. Isaac, lesió muscular, i Gakpo, problema al turmell. Han tornat abans d'hora tots dos. Isaac podria arribar per la represa de la Champions. Es perdria, per tant, el partit contra el City Anfield, que és el que tindrà la represa a l'equip red. I en el cas de Gakpo es podria perdre els 3 primers partits post-aturada. Per tant, aquí hi perd força l'equip d'Iraola.
0: I del City, que és el rival de Liverpool, en el següent partit?
3: Doncs, si fa no fa el mateix, però potser podrà comptar amb algun dels dos lesionats, dels 14 convocats que tenia, Semenyo, la Jol Turmell, i O'Reilly, problemes musculars, també van donar la concentració de la seva selecció. En el cas de Semenyo, dubte seriós pel partit al camp del Liverpool i pel que fa a Aurelí està pendent de proves.
0: I ens hem mirat també el Bayern i el PSG, que diguéssim que són els altres potencials equips candidats a guanyar la Champions. Afectats?
3: Sí, però el Bayern és el que menys. Només un jugador ha tornat abans d'hora dels 13 convocats que tenia, Musiala. Va tornar, de fet, abans de jugar cap minut en aquesta aturada amb Alemanya, lesió muscular, però, segons alguns mitjans, estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa, per la qual cosa es perdria segur els tres primers partits dels bavaresos post-aturada i podria arribar pel partit contra l'Arsenal de Champions. Aquest és de la quarta jornada, juraria. Mhm. O de la tercera, ara ja aquí he tirat de memòria.
0: Contra qui dius?
3: Contra l'Arsenal.
0: Ara ho mirarem, sí.
3: Ara ho mirarem, però... sí, vaja, que espero uns quants partits.
0: Val. I el PSG amb el nom de Ferran Torres, que hem comentat ara?
3: Sí, PSG, que és qui tenia més convocats, de fet, 18 convocats per Ferran Torres, amb aquest problema al turmell, també per Mayulu, que no és una pèrdua tan important, una lesió muscular. Ferran podrà jugar a la represa de la competició contra el Lens a París, i sobretot pensant en el següent partit del PSG, Champions, al camp del City, i Mayulu serà baixa fins a final de mes d'octubre. Però vaja, no crec que Luis Enrique tampoc estigui tremolant per l'absència de Mayulu.
0: No. Així està el virus FIFA, després de 12 dies aproximadament de període de seleccions, compto des del dilluns que van tots convocats amb les seves seleccions i amb els partits que ja s'han jugat fins ara. El virus FIFA dels equips més importants d'Europa, que juguen la Champions i que tindran competició europea un cop es reprengui la competició. Jo deia abans que la sensació és una mica que els jugadors s'ho estan prenent amb molta prudència en aquesta aturada, no?
5: Sí. Jo, de moment, el que veig més fotut és el Liverpool.
0: Clar.
5: Perquè Isaac i perd Gakpo.
0: Dos atacants
5: que estan sent importants en aquest inici de temporada i que, en principi, són els que ha dit el Jaume, que com a mínim tenen per 2-3 partits de l'inici de la competició. Perquè al final la resta, dius els del Barça, que per mi sí que eren molt importants, perquè Rafinha és evident per què, i Eric també, però sembla que arribaran tots dos.
0: Sí, no, de fet, excepte els del Liverpool i Havertz, que és el de l'Arsenal, els altres, si fa o no fa, es perden algun partit, no? Però no són lesions greus, no?
3: Sí, el del City, bueno, no.
5: O'Reilly.
3: Sí, O'Reilly... Jo he vist que estava pendent de proves, no...
5: Jo, de moment, el que veig és que el més afectat de moment és el Liverpool, per mi, sí. dels equips que ha comentat el Jaume. I és veritat que aquestes aturades, el que comentaves, per mi és un... Per mi, com és la primera vegada que hi ha aquesta aturada tan llarga, jo crec que la gent s'està curant en salut. O sigui, a la mínima que el jugador té una molèstia, la gent s'espolsa les puces. Jo l'envio a casa i... Perquè, a més, no s'està jugant res tan determinant com per dir, sense aquest jugador... O sigui, tu creus que Ancelotti, coneixent com és Ancelotti, es fotran al jardí de que Rafinha es torni a lesionar en Brasil jugant... amistosos? Ara, que té un edema cap a casa.
0: Si fos oficial seria diferent.
5: Va, clar. Si fos una eliminatòria sud-americana, jo estic convençut que Rafinha estaria allà. Clar. Però convençudíssim. Però és el que et dic. Entre que els sud-americans estan jugant amistosos, que els europeus juguen la Nations, que no seré jo el que li tregui importància, perquè el Damien mataria, però...
0: Avui no hi és, avui li pots treure, si vols. Està descansant. Demà serà Oviedo, amb aquest Espanya-República Checa, ara hi anem.
5: Anem a dir que de tot el que pot jugar una selecció de manera oficial, no és, seria el menys important de tot això. Llavors, dius, home, jo crec que ningú, en aquesta primera experiència, es vol mullar a que li passi una cosa greu a un jugador... per una negligència a l'hora d'exposar-lo o de tractar-lo del que sigui. Llavors és molt més fàcil el que diem. Aquest està tocat, l'envio cap a casa i ja ho gestionaran allà. De tota manera, anem a deixar que passi el cap de setmana i...
0: No, és un informe...
5: Fins dimarts, dimecres de la setmana...
0: És un informe provisional, eh?
3: Un
0: informe provisional del Jaume Molló.
5: Però anem a esperar que acabi tot això.
4: No cantaria victòria, tampoc.
5: Exacte.
4: Estic en la mateixa tessitura, perquè, clar... Ara s'ha passat una part, però ara venen dos partits després d'uns altres dos, més desgast, anem a veure sobretot a la selecció espanyola, que és on el Barça té més.
0: I ara és quan menys temps hi ha de recuperació. Correcte. Respecte al partit de clubs, que és el cap de setmana, no?
5: Sí, sí. Cicle curt una altra vegada.
4: O sigui que creueu els dits perquè encara...
0: Sí. No ha passat això, no ha passat. Hi ha gent que deu apagar la ràdio i el dimecres el deu tornar a posar. Però... S'ha lesionat algú, no s'ha lesionat ningú. Però, en fi, de moment està així la situació. Hola, Albert Ferran, què tal?
6: Bona nit.
0: Bona nit. Bé, demà és el tercer partit de la selecció espanyola amb República Txeca, el camp de l'Oviedo, el Carlos Tartiere, sí. No? Juga aquest partit, la selecció espanyola que ve de guanyar els dos partits, no? A Wembley 2-3 contra Anglaterra, va golejar 4-1 a Croàcia i a priori hauria de ser el partit més fàcil. Això vol dir, això vol dir que podria haver-hi alguna rotació o no a l'onze inicial de Luis de la Fuente.
6: Les previsions són que farà rotacions Luis de la Fuente i, de fet, la gran pregunta de la prèvia és si Lamine Yamal serà o no titular. Ve de jugar els 90 minuts contra Anglaterra i 68 minuts contra Croàcia, i el de demà sembla el partit indicat per començar des de la banqueta, perquè dimarts Espanya té un partit més exigent a Croàcia. A la roda de premsa d'aquest vespre, Luis de la Fuente no ha donat pistes. De fet, li han fet dues preguntes sobre la titularitat de Lamine. Diria que les dues respostes són gairebé antagòniques. Escoltem la primera. Escoltant aquesta reflexió, fa la sensació que Lamine demà té més números de ser titular.
7: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Ya lo tenemos más o menos en mente el equipo, obviamente, pero esta noche pues le daremos los últimos retoques. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
6: Bé, ja va dient que va jugar 60 minuts, va jugar 68, no 60. Bé, clar, escoltes aquesta reflexió, aquesta resposta, i dius, ostres, demà fa pinta que pot ser titular. A més, hem de tenir en compte que l'extrem dret, l'extrem esquerre, que hauria de ser el titular, Nico Williams, ha tornat cap a casa amb molèsties musculars, i també avui Ferran Torres, que és un futbolista que podria jugar a la posició de Lamine. Però escoltes la segona resposta y llavors ens inclinaríem que podria començar des de la banqueta.
7: Es que Lamine es importante en cualquier momento del partido, pero sea desde el inicio, sea desde el minuto 60 o del 45, quiero decir que Lamine es importante siempre. Y hay una cosa muy importante, de verdad, y quiero destacar, que es que creo que todos le hemos visto más maduro cada día. Me gusta verle, saben, interpreta muy bien todas las situaciones, ya no solo futbolísticas, sino fuera, ajenas al partido. Se le ve ya una persona que acepta cualquier propuesta y las interpreta y entiende perfectamente.
0: Fins aquí les proves, companys. Ara heu de...
4: No entenc ni què està dient.
6: Ah,
4: no,
6: jo crec que
4: ni ell mateix, no?
6: Que és madur perquè en pot entendre decisions externes a la gespa, és a dir, que si li diuen avui no jugues, que ell l'accepta. Jo he entès això.
5: Val.
6: Sí, jo també. Però, sí, clar, és que les dues respostes...
2: Si és per una qüestió de madurez, Cristiano Ronaldo... Sí. Si tenemos que aferrarnos a la madurez para aceptar una suplencia, no estamos en el mejor ambiente.
0: Bé, aquestes són, de moment, les úniques pistes, si és que li voleu dir pistes, que ha donat Luis de la Fuente en la prèvia del partit. Ara, per tant, Albert, Juan i Carlos, també, si voleu dir la vostra, Jaume i Albert, esteu convidats a fer-ho.
2: Què tengo que decir, si va
0: si
2: a jugar o no?
0: Si creus que serà titular o serà suplent Lamine Yamal demà contra la República Txeca. Mira, comencem pel Carlos, que és qui es va mullar el cap de setmana passat. Carlos, què vols dir?
2: Que havies dit, Carlos, no t'escuché.
5: Jo ja vaig dir la setmana passada que jugaria els quatre partits.
2: De titular?
5: I, de fet, em vaig mullar més i vaig dir que tant ell com Cubarsí jugarien els quatre partits de titular, segur.
2: Però vos crec que hi ha un tema com joder-la al Barça?
5: No. És un tema, per mi...
2: Deportiu.
5: Esportiu, i que ell, com a entrenador, ell mira per lo seu i diu jo vull que aquest i aquest juguin, perquè per mi són dos pilars, i els posarà, sí, i li
0: Carlos,
5: donarà igual el que
0: Carlos,
5: diguin des d'aquí.
0: Carlos, són quatre partits en 11 dies, i és la República Txeca, eh? A casa, al Tartiere.
5: Mira, després de tota la setmana ja m'heu fet dubtar amb Cubarsí, però que demà la minjuga jo ho tinc claríssim, i em puc equivocar, i pel bé del Barça... encara que això mai saps, però pel bé del Barça, que no jugui Lamine, si no vols, però jo et dic que... Jo estic... Ja ho vaig dir, és que no ho vaig dir en antena, no m'amago. Si ho vaig dir, que crec que jugaran els dos, els quatre partits.
0: La postura del Carlos queda clara. Albert, Juan, escoltant a Luis de la Fuente... Albert, a cada mestre has tocat. Tu ja venies a dir que una cosa i amb de la Fuente ara ja no saps ni què dir, eh?
4: Clar, és cert que, sobretot pel que ha dit també l'Albert, de les baixes en els extrems... Clar, al final és un partit... O sigui, la República Txeca no és Benín.
0: Ja ho sé.
4: Vull dir, és una selecció competitiva. I si el que tens a banda... A l'esquerra serà Baena, entenc, perquè no hi ha res més. I l'altre ha de ser Víctor Muñoz... A veure qui juga en punta... Ja et queda una selecció que està bé.
2: Baena era el titular en la final del Mundial, eh?
4: Sí,
2: estamos hablando de un...
4: Sí. Però també per les baixes. Ramiro ho va fer molt bé. Està bé, Baena, eh? Ara està molt bé. Però El que et dic és que ja comences amb una selecció una mica més fluixeta del que és la selecció espanyola, que ara mateix és super ultradominant. Però és cert que, escoltant també el que diu el seleccionador, i té raó, si Lamine Yamal entra l'última mitja hora contra una selecció com República Txeca, pot destrossar.
0: El suplent és Víctor Muñoz.
4: És Víctor
0: Muñoz. Estem d'acord. Sí, sí. Si no juga Lamine, jugarà Víctor Muñoz. Si no, no tindria sentit. Segur. Jugarà Víctor Muñoz.
4: Sí, sí.
0: Què? Juan, tu has estat en moltes rodes de premsa de Luis de la Fuente, que no sé si et mareja, no, molt, eh?
2: A mi no me sorprende estas rodes de premsa alocadas en las que se va contradiciendo, ¿no? Él tiene él tiene como algunos estándares así de comunicación que son todos los mejores, o sea, ese va en toda la rueda de prensa, y alguna que otra contradicción así media divertida. Pero es un tipo bastante entrañable. Dicho esto, creo que por la sensación que tuve cuando cae Eric, que es el primero que cae, si no me equivoco, de la selección.
0: Sí. Eric, Nico y Ferran,
2: hablando,
0: creo que son los tres.
2: Hablando un pelín con gente que estaba ahí cerca de la selección, en Wembley, era el punto de no, tranquilo, está bien, no tiene nada. Y mismo De La Fuente dijo, y lo dijo públicamente, que si hubiese sido otro contexto, Eric se hubiese quedado. Entonces, viendo lo que va pasando, no solamente en la selección española, sino con lo que venían hablando antes de Rafinha, de Klopp, que mandó dos convocatorias, ¿no? Una con dos plantillas diferentes, me da la sensación de que están todos en plan, cuidemos a los jugadores. Y entonces sí, ahí es donde veo que no tendría demasiado sentido forzar a Lamine, forzar a Rodri, forzar a... Y aparte porque también tiene que darle rodaje a Zubimendi, a Víctor Muñoz, que jugó poquito. Ya sé que Zubimendi otro día entró, pero un poco que juegue un poco más, que se siente un poco importante. ¿Quién está de centrales también? O sea, que se me fueron los centrales.
5: Hausen, Laporte, Cubarsí, puede jugar ahí.
2: Pubil puede jugar
4: y
2: ahí.
4: Y Lenormand.
2: Traerlo a Lenormand, sí. Hacerlo jugar. Bueno, Grimaldo se fue, ¿no? O sea,
0: sí, también, Grimaldo se fue.
2: Claro, no sé quién puede poner de lateral izquierdo para no cargarlo a Cucurella de...
4: Fran, ¿no? Está...
2: Fran García
5: llevado.
2: Entonces sí, creo que es un buen momento para probar con otras cosas y también para no solamente para motivar a los jugadores que van y que no sean todos suplentes todos los partidos, sino también para hacerlos descansar a los titulares si Lamine es candidato.
6: Yo, si hay...
0: Sí, tú siguieses apostando, creo que Lamine banqueta.
2: Si mañana tuviésemos que apostar, apuesto a que juegues, que empiece el partido suplente.
6: Yo si hagués jugado los 90 minutos contra Croacia, convençudíssim que era suplent. Però ara té aquesta excusa de, no, va jugar 60 minuts.
2: Sí, no.
6: Bé, però ell avui ja ho ha posat sobre la taula, no? Que va jugar 60, va jugar 68, però ell ja el va fer descansar mitja horeta. Però és que jo crec que avui la roda de premsa són dues preguntes de Lamine i també de rotacions, unes quantes. Llavors, si tu fas jugar a Lamine amb la pressió que hi ha, amb el Barça posant la lupa, i és titular, i té una petita molèstia, és que tenim un incendi.
2: Las ruedas de prensa de La Fuente no son como para cogerlas.
6: Es evident, però...
2: No es Guardiola tirando mensajes de... No.
0: Ya. No vol enviar cap missatge. No.
2: No están tan meditadas.
0: No, no.
4: Ell va improvisant mitjançant, va pensant i va...
0: Alguna idea clara, Molló, sobre el tema?
3: No, la veritat és que estic bastant perdut. Veig en Carlos molt convençut.
2: Carlos però... està convencidíssimo de que...
3: No ho sé.
2: De que, claro,
3: és que jo no faria jugar, llavors...
5: Ja. Demà em cobraran totes les factures.
0: Totes!
5: No hi ha problema.
3: Però... Saps que mai ho fem, això,
2: Carlos? Nosaltres no.
5: No, ho deia per vosaltres.
0: Demà el Carlos ve a comentar a 3:15 al Superesports, aquest Espanya-República Txeca, que el seguiran amb el Damià.
2: I el Damià va estar ahí.
0: Sí, el Damià des de...
2: És talismán ahí, no?
0: Eh?
2: És talismán?
0: Va, allà
2: va. O és con el Madrid, nada más?
5: Allà... Només amb el Madrid.
0: Bé... De moment és bastant talismà per Luis de la Fuente, perquè no perd un partit, amb el Damià allà. Vull dir que...
5: Demà, cobrament de factures en directe.
0: Sí.
2: No, però clar, és que 41 si ganen mañana, no?
0: Sí, 41, sí.
2: Bueno, si no pierden.
0: Si no pierden.
3: 41 partits sense perdre, clar. Sí.
0: Més enllà del tema rotacions, hi ha alguna cosa més de la roda de premsa que valgui la pena?
6: Diria que l'única pista potser és la porteria, que pot haver-hi canvis a la porteria, perquè li han preguntat, no ha desvelat la incògnita, però s'ha rigut i jo crec que la cara apagava, vull dir que jo crec que demà serà Raya el titular.
0: Tot i que no has d'interpretar Luis de la Fuente.
6: Correcte.
0: A la sala de premsa, ja t'ho ha dit el Juan.
2: No, algo sí, però estàs d'acord que los que seguimos sí, a Sosa de la Fuente...
6: Ja a veure, sempre està destacant els porters, sí, que tots són tan bons, tan bons, si contra la República Txeca no pot fer el canvi a la porteria, escolta. Sí. Espanya, que suma els 6 punts possibles, i demà si guanya deixaria encarrilada la classificació pels quarts de final, al davant aquesta República Txeca, encara no ha puntuat, 2 derrotes, 1-2 contra Croàcia i 0-2 contra Anglaterra. I encara un document de Marc Cucurella, en aquest cas parlant del Madrid, ahir escoltàvem Courtois fent autocrítica i no centrava el seu discurs en l'arbitratge, i avui també Cucurella ha admès que els ha faltat regularitat en aquest inici de Lliga.
8: Nosotros acabamos de empezar ahora con un entrenador nuevo, muchos de los jugadores han tenido poco tiempo de pretemporada, casi solo una semana antes de empezar a competir, y bueno, yo creo que es pronto aún para hablar. Es verdad que quizás el inicio no ha sido el que todos esperábamos, hemos tenido buenos partidos, pero quizás nos ha faltado un poco de acabar de la regularidad, pero bueno, yo creo que como todo es un proceso y al final donde se va a valorar va a ser a final de temporada, con lo que conseguimos, donde llegamos, y ahí es donde realmente podremos valorar el trabajo que hemos hecho.
6: És una bona notícia pel Madrid, que com a mínim els jugadors siguin conscients que, vaja, si perden punts no és només la qüestió arbitral.
0: Ho explicava divendres passat el periodista d'Atlètic, el Mario Cortegana, que des de dins, des del vestidor, tenen clar que per molt que els perjudiqués o que sentissin que l'àrbitre del derbi els perjudiqués, tenen clar que hi ha alguns dels mateixos problemes que hi havia en les temporades anteriors. I que una cosa és el que pensen els futbolistes i el que pensa el vestidor, fins i tot diria el que pensa de portes endins el senyor José Mourinho, que després fa un paper institucional a fora, i l'altre és Florentino Pérez i
2: la gent que té al voltant. És una molt bona pronunciació de los nombres portugueses. Con Jorge Jesús, José Mourinho...
0: JJ! JJ!
2: Te veo ahí muy fino.
0: No vales un caracol.
9: JJ, no vales un caracol!
0: No vales un caracol. Mira, te diré una cosa, marxarem a la publicitat, però torna-me-la a posar, JJ.
9: JJ, no vales un caracol!
3: Es nota que aquesta tarda ens l'ha fet unes quantes vegades a la redacció, eh?
0: Sí, és perquè...
9: No
3: vols
9: una
3: uña, 200 setes! Jo crec que
2: s'està... Te gusta mucho, porque te reíste.
0: Ara tornem.
9: Mayor antic portugués tots els temps, pa!
10: RAC 1. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
11: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
12: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
11: Entrades a auditori.cat.
10: Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a autovivo.es.
13: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
14: Tu ho diràs. Amb Gerard Ballera.
15: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
16: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes. Peugeot.
17: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC+1 al concurs de Castells de Tarragona.
18: Vinga, una mica més.
17: El diumenge 4 d'octubre, des de 3 quarts de 10 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tàrraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
18: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada 2 anys.
17: El diumenge 4, des de 3 quarts de 10 del matí, Castells de RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
19: Primer creu, segona i Castell, càrrega!
17: RAC 1, fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro.
20: Vine a viure amb Torrons Vicenç l'adrenalina dels segons abans d'arrencar. L'emoció d'estar amb milers de corredors tots junts i de l'últim sprint per creuar la meta.
17: La cursa de RAC 1 sempre té un gust dolç amb Torrons Vicenç. El torró, torró. Us esperem a la cursa de RAC 1. Festa d'esport i ràdio.
21: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a alianciajambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
22: Vinga tots, cap amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
23: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
17: RAC 1. RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanes, de Dana Lixenberg.
24: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
17: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR. Fundació Mafre de Barcelona. RAC 1.
24: Els museus estan bé.
17: Tots som un milió. Tu diràs, amb Gerard Ballera.
0: 5 minuts i arribarem a la mitjanit. Mira, no deixem aquest Espanya-República Txeca perquè en parlarem amb el nostre següent protagonista, que va treballar 15 anys a la Federació Espanyola de Futbol, va ser seleccionador en categories inferiors, va guanyar un or als Jocs Olímpics de París i fins la temporada passada era l'entrenador de la Sub-21 espanyola. Fet per les seves mans han passat un munt de jugadors de la selecció espanyola que hi ha ara a l'absoluta. Aquest estiu, però, ha començat una nova aventura com a seleccionador de la República Txeca i com que el futbol és així de capritxós, doncs el seu tercer rival en partit oficial serà Espanya. Estic parlant del Santi Denia. Hola, Santi, buenas noches.
25: Buenas noches.
0: Buena nit. ¿Cómo estás? No sé si contento de cómo ha empezado todo o esperabas algo más con las dos derrotas contra Croacia e Inglaterra en esta Liga de las Naciones.
25: Nada, a ver, sabiendo dentro de la dificultad que tenemos y dentro de lo que es este torneo para nosotros, bueno, pues no estamos contentos porque al final necesitabas jugar necesitabas juegas en casa y necesitas pues tener puntos o tener algún punto en la clasificación, pero creo que lo importante era conseguir un sentimiento de pertenencia de los jugadores, un compromiso 100%, que creo que se ha conseguido, una idea de juego que creo que los jugadores creen, y eso para el staff, para mí, para Pablo Amo, para los que estamos aquí, creo que se ha conseguido y eso es lo más bonito de momento.
0: Decías que
25: tenemos 0 puntos, pero bueno, estamos en el camino.
0: Decías que te sale demanding, entiendo que te comunicas en inglés con los jugadores, el checo poco a poco, ¿no?
25: El checo, las keywords, las palabras clave, el pivo, que es cerveza, que aquí es la mejor cerveza.
0: ¿Cómo? ¿Cómo se llama?
25: Pivo.
0: Pivo, ¿eh? Bueno.
25: Una cerveza, favor, one pivo, pero sí. Dobri den, buenos días. Bueno, vas conociendo.
0: Eso es lo más importante. Sí, sí, sí.
25: Me gustaría aprender el checo, está claro, porque, bueno, ya que vamos a estar aquí viviendo, me gustaría conocerlo, pero es difícil, tengo que reconocer que es un idioma complicado, pero poco a poco. Espero estar aquí muchos años y aprender el checo.
0: Ojalá sea así. ¿Este sábado tenéis cita en el dentista, en Oviedo, o no?
25: Sí, hay visita. Hay visita. Pero bueno, why not? ¿Por qué no? Vamos a intentar jugar nuestras bazas, a que los jugadores sigan creciendo, porque es una oportunidad, nosotros consideramos que es una oportunidad para crecer dentro de la dificultad. Cuanto más dificultad, más creces para un futuro. Es cierto que la federación, bueno, pues el objetivo, bueno, pues siempre es ganar, pero no era ganar este torneo, es, bueno, pues intentar competir bien, intentar crear un buen environment, iba a decir, un buen ambiente, y bueno, es verdad creo que lo estamos consiguiendo, y con la ayuda de los jugadores y con la ayuda del presidente, de Pavel Nedved, y creo que el feedback que tenemos en cuanto a la federación y a los aficionados, que también es importante, es bueno.
0: Has estado 15 años en la federación, es un partido especial para ti, no hace falta ni preguntarlo. Lo que sí me gustaría saber es cómo vas a gestionar esas emociones, ¿no? Imagino que vas a tener que separar una cosa de la otra.
25: Nada, focus en a ver cómo le podemos meter mano, que es muy difícil, que es la campeona del mundo, que es la mejor selección del mundo, pues enfocando todo a ver cómo le podemos pillar la espalda, a ver cómo le podemos hacer un tercer hombre, a ver cómo le podemos defender bien, a ver cómo le podemos hacer la ayuda a Lamin, a ver cómo, pues bueno, pues lo que es el fútbol, controlar la fase, las transiciones, y un poco hablar de fútbol con los jugadores, aparte de lo emocional.
0: Mira, ahora que lo has citado, ya te lo pregunto ya, ¿cómo se para Lamin? ¿Cómo se para este Lamin?
25: Bueno, pues vamos a decirle a Luis que lo deje en el banquillo y así lo pasa, que lo pare. Luis, déjalo en el banquillo.
0: Pero le has enviado el mensaje Santi, le has enviado el mensaje.
25: No, pero que lleva dos partidos, lo suyo es que descanse.
0: Descanse, ¿no? Sí, sí. Aquí sí, en Barcelona, es que
25: te puede salir Ferran, o te puede salir cualquiera que tienen de elegir. Pero
0: aquí,
25: bueno,
0: en Barcelona, mucha gente de la que te está escuchando le gustaría que Lamin descansara un poquito, ¿eh? Pues ya sabes que aquí, bueno, hay mucho sufrimiento siempre con los jugadores, que no se lesionen. Más allá de la coña.
25: Más allá de esa, te tengo que decir que creo que es un 6, un 7% de los minutos del año son de la selección. Y te digo que la selección están 24 horas con unos fisios que conozco que lo van a cuidar más que su madre. O sea, a la mil lo tienen, cuidado. Por la mañana en el hielo, las máquinas, bueno. Te digo que no os preocupéis por eso.
0: Perfecto, pues esperemos que
25: pero
0: así
25: que
0: sea.
25: Pero que Luis lo ponga, que Luis le dé descanso.
0: Que le dé descanso, importante, sí. No, más allá, si no le da descanso, decías antes, hacer la ayuda a Lamin. ¿Cómo se le para o qué se puede trabajar? Porque está a un nivel importante, ¿no?, ahora.
25: Sí, pues, es que es diferencial. Entonces, a los jugadores diferenciales, pues si vas a lo individual, va a ser complicado. Te tengo que decir, va a ser complicado defenderles y va a ser complicado pararles porque están inspirados, porque les sale natural todo, que Lamin, no sé, les sale todo natural, es como Messi en su momento, está tocado por la varita, no sé, ¿qué hace? No entrena, no sé cómo entrena, no, da igual, está tocado, recibe, te encara, se va por fuera, se va por dentro, pues con ayudas, como un equipo, habrá que intentarle parar, o teniendo el balón también, si lo tenemos nosotros, pues no lo tienen ellos.
0: Te lo habrán preguntado un millón de veces en las últimas horas, pero ¿a quién le darías tú el Balón de Oro?
25: Pues sí, entre Lamin, Rodri, pues a un español. No puedo dárselo a Iniesta, pero bueno, porque ya no está, pero me hubiera gustado que Iniesta tuviera un Balón de Oro.
0: Sí, aquel del...
25: Y además es que es de Albacete.
0: Sí, eso es verdad. Aquel del 2010 bueno. estuvo cerca de ganarlo.
25: Tenía que haberlo ganado, hombre.
0: Dicho esto, más allá de Lamin, Santi, hay muchos jugadores que tú has formado, porque Lamin lo tuviste realmente o muy poco, ¿no?
25: Pues... Lamin, yo, bueno, tiene el récord en la sub-19, Yo estaba en la sub-19 en aquel momento, Luis en la sub-21, y tiene el récord de haber debutado en la sub-19 conmigo con 14 años. O sea que sí lo conocí, pero luego ya, olvídate. Creo que debutó conmigo en febrero, era un febrero contra Alemania.
0: ¿Y qué tal? ¿Recuerdas algo?
25: Pues bueno, salió y le dije lo primero, oye, a un alemán de esos grandotes, lo primero que haces es tirarle un caño.
0: No me digas.
25: Tú... Sí, sí, eres libre, Lamín. Sí, sí, fue contra Alemania un febrero que hacía frío y le dije, uno de esos grandotes, porque era 14 años. Digo, al grandote lo primero, tíralo un caño, no te preocupes. Y te vas de uno contra uno. Eres libre.
0: ¿Y qué hizo?
25: ¿Qué diferencia? Pues sí, sí. No sé si le hizo un caño, pero se fue.
0: Se fue.
25: Uno contra uno y se fue. Se fue.
0: ¿Era la primera vez que lo veías o ya lo habías visto?
25: No, la había visto en una sub-15, que además estaba en ese partido Cubarsí, en Suiza. Y es el único partido, yo creo que lo he dicho alguna vez, que era el único partido que la grada, la gente en la grada hacía os. Nunca me había pasado. Ni con Isco, ni con Morata, ni con Thiago, ni con nadie. O sea, la gente en la grada hacía os viendo a Lamin jugar. O sea, una barbaridad.
0: No, te decía que más allá de Lamin, que bueno, está de actualidad porque lleva una racha increíble de goles y asistencias últimamente, que has formado tú a muchos jugadores... De esta selección española, que si te hace especial ilusión encontrarte a algún jugador determinado, enfrentarte a él, no sé, especial algo en concreto, no sé, algún futbolista que digas, mira, pues me gusta enfrentarme a él por lo que sea.
25: No, hombre, es que claro, los que,
0: es que casi
25: los juegos,
0: el 80% han pasado por tus manos, sí.
25: Pero bueno, quizá, pues hombre, está claro que Eric García, porque lo conozco desde los 14 años y lo he tenido en todas,
0: sí.
25: En todas.
0: Sabes que no está, pues, ¿eh? Sabes que ha vuelto a Barcelona, que estaba tocado y ha vuelto
25: sí,
0: a Barcelona.
25: Sí. Bueno, pues Fermín, Baena, que también lo conozco desde pequeñito, pues los que... Todos, Rodri, pues es que no... Oyarzábal también, si es que Zubimendi, si es que son todos muy buenos, y Merino es que es también para comérselo. La familia Merino es para comérsela, sí.
0: Más allá de nombres, ahí el debate también, Santi, en este parón del nuevo formato. Son 4 partidos en 10 o 11 días. ¿A ti eso te gusta o no?
25: No nos gusta, no nos gusta. No, si has oído a los seleccionadores, no es una cosa que te guste. No te puedes quejar porque al final todos estamos en las mismas condiciones. Oye, tienes 26, 28, los que tú quieras, al final de la lista 23, pero no es un formato que te guste 11 partidos en 11 días, 4 partidos.
0: Claro, tienes que hacer rotaciones, ¿no? Tienes que cambiar mucho el equipo.
25: Sí, rotaciones, bueno, que tiene 2 equipos para hacer, pues será más fácil, pero si no, creo que en cuanto a lo que estamos hablando de salud de jugadores, tanto física como mental, después de un inicio de temporada, después de un Mundial, después de una previa de Champions, después de partido de Champions... Pues oye, quizá es bueno que tengan algún día más de descanso. Mínimo en selecciones nacionales absolutas, yo creo que siempre han sido 4 días. Este tipo de torneos parece más un torneo de los más jóvenes, donde cada 2 días juegas y eso es muy, muy, muy exigente a nivel físico y mental.
0: Y termino.
25: Pues si queremos cuidar a los jugadores, que al final es un poco el objetivo, pues yo creo que si volvemos al anterior formato sería mejor.
0: Y termino con 2 muy rápidas, que hemos hablado mucho de España, pero República Checa sin Patrick Schick, que era quizá el jugador más conocido, sí, para el público mayoritario. ¿Qué jugador, ya sé que es difícil individualizar cuando uno es seleccionador, pero ¿qué jugador te ha sorprendido más actualmente? ¿Qué jugador nos tenemos que fijar este sábado para verlo y para analizarlo?
25: Lo que me gustaría es que dijeras qué buen equipo o qué buena idea de juego, porque al final, mira, el que ha ganado el Mundial es el mejor equipo. No ha habido tampoco que destacar al... Bueno, Lamin quizá un poquito por encima, pero es el que ha ganado el equipo. Bueno, Adán, que está jugando en el Hoffenheim, creo que es un jugador que ahora mismo nos está dando mucho. Karabet es un jugador que, bueno, aunque lo vamos a perder, creo, porque tiene un problema en el tobillo. Sulchit, que juega en Olympique de Lyon, tiene mucha calidad. Bueno, jugadores con talento. Ambros, que viene del Anderlecht. Bueno, son jugadores con mucho talento.
0: Y la última, jugasteis contra Inglaterra. Aquí, bueno, hay en Barcelona una especie de de enamoramiento con Anthony Gordon, con el futbolista extremo de la selección inglesa. ¿Qué te pareció?
25: ¿Qué jugador?
0: ¿Sí?
25: Sí, me parece diferencial. No sé si al nivel, casi te iba a decir al nivel de Lamine, pero diferencial, ¿eh? Una velocidad, el uno contra uno, me parece un jugador top y de nivel de crecimiento, además joven.
0: Sí.
25: O sea que tenéis extremos para unos cuantos años.
0: Y además, creo que no había marcado nunca de cabeza, o bromeó y va y os marca de cabeza. También tiene guasa el tema, ¿eh?
25: Pues ya se lo podía haber ahorrado, pero bueno, esto es fútbol y... Y bueno, me parece un jugador extraordinario. Santi, ya lo habíamos analizado, me parece un jugador extraordinario.
0: Santi, muchísimas gracias por atendernos, por tener estos 10 minutos con nosotros y mucha suerte. El sábado igual es difícil, pero mucha suerte en esta larga trayectoria que quieres tener en la República Checa. Y nada, gracias. Tómate una cerveza o una... ¿Cómo has dicho?
25: Una pivo.
0: Una pivo a nuestra salud. Un abrazo fuerte.
25: Pero después de los partidos.
0: Después mejor, sí. Después
25: aquí,
0: mejor.
25: Sí,
0: un abrazo, bueno. Santi, gracias.
25: Un abrazo, gracias.

0: Santi Deni, el seleccionador de la República Txeca, aquí el Tu Diràs, que ja ha pres, com es diu, cervesa en txec, eh? Una pivo, eh? Ja ho heu sentit, que
1: important.
0: Han pres això, dir bona nit, etc. En fi, paraules clau, com ha dit ell, que...

0: a la pregunta del Juan.
1: Jo, per mi...
0: Li pots dir que no, eh?
2: No, home, sí,
0: no. Sí,
2: jo, no te sientas cohibido de mandarme la mierda, eh? ¿Eres muy fan de Pedro Rodríguez?
1: Que si soy yo.
2: Sí. Sí.
1: Sí, o sea, per mi Pedro és un d'aquells jugadors que probablement la seva trajectòria, per la seva sortida potser molt temprana del Barça, va ser... O sigui, no s'ha tingut tant en compte com altres jugadors, però per mi és un jugador que en un moment de la història recent del Barça, molt exitosa, parlo tant de l'etapa Guardiola com de l'inici de l'etapa Luis Enrique, crec que Pedro va ser una peça absolutament cabdal i crec que aportava coses que no donava ningú en aquell moment. Per tant, per mi, jo crec que és un jugador al que se li ha donat poca importància pel pes que ha tingut.
2: Exageré per a vos.
1: No, perquè crec que Gordon a dia d'avui no ho és.
2: No, però bueno, por ese punto de extremo que he sacrificado...
1: Però en quant a perfil futbolístic sí que crec...
2: Inteligente para jugar... Yo lo decía por eso, no sí. Porque sean dos clones,
1: ¿eh? Yo per mi, Gordon té un punt més de talent en situacions de 1 contra 1, en situacions de combinació ràpida, però és veritat que la capacitat...
2: Pedro tenia mucho gol.
1: La capacitat d'anar a l'espai de Pedro i el gol que tenia... O sigui, aquell home va haver-hi un moment que estava tocat per una vareta màgica. Sí.
0: Home, que aquella temporada que va marcar totes les competicions,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, finals.
0: Totes les finals. Sí.
3: Va marcar l'any del sextet, va marcar les 6 competicions.
1: Sí, llavors, sí. Jo crec que, clar, aventurar-nos a comparar Gordon amb Pedro en aquest moment és difícil, més enllà d'una semblança futbolística que sí que la comparteixo en certs aspectes. Però crec que dintre de que comparteixen una posició i de que tenen certs aspectes similars, també tenen altres de molt diferents, com dèiem, sobretot de dir, jo crec que el perfil de Pedro i on ell va destacar més va ser en aquesta fixar a lateral contrari per poder atacar esquena i sobretot finalitzar accions, que jo crec que era increïble amb això.
0: Per tancar, Albert,
4: sí, sense entrar tant en aspectes tècnics i com he tingut temps per pensar també una mica la resposta... Entenc el Juan, perquè crec que Gordon té dues coses que tenia Pedro fonamentals. Una, ja ho has dit, la capacitat de treball, la capacitat de sacrifici, que dona moltíssim que un dels tres atacants sigui, no, tan sacrificat. I dos, que és el pitjor dels tres que jugaran al davant. Saps que, però sent molt bo, és important que hi hagi un que sàpiga que és el pitjor dels tres. I ell era... generalment Villa, Messi, era el pitjor. Si no estava Neymar i estaven Suárez i Messi, era el pitjor. I crec que un sàpiga que és el pitjor, sent molt bon futbolista, és bo per l'equip, perquè es manté una mica els rangs i és el que dèiem, una mica dels egos, i això també és positiu. I és el que passa ara. Ell és pitjor que Rafinha i, òbviament, és pitjor que Lamine Yamal. Però que el tercer sigui un jugador com aquest... Per mi és sensacional.
3: A mi sempre he pensat que m'hagués agradat que algú li hagués dit a Pedro, en el moment que va marxar, que Neymar només trigaria un any a marxar del Barça, o dos. Jo no crec que no va trigar gaire més, no?
1: Tres.
3: Tres?
1: Sí.
3: Tants?
0: Va estar tres, sí. No? Clar.
3: Pedro marxa Pedro?
1: Pedro marxa després de la primera, sí, temporada de Luis Enrique.
2: I Neymar dura...
4: I Pedro marxa el 2015...
2: De Luis Enrique i una de Valverde. Sí.
1: Per això et dic
2: Ostres, no, pensava una que... Una de Valverde no. No llega la primera de Valverde. Dos más.
4: No, dos más.
0: Fa la pretemporada. Se'n va, no? Se'n va estar a Miami, no?
2: La foto aquell clàssic. Piqué, la foto de Piqué...
0: Sí, però no comença la temporada amb Valverde.
4: Dos más. Fa la 15-16 i la 17-17.
3: Bé, doncs això. Que algú li hagués dit, aguanta dos anys més, perquè...
1: Ja, però dos anys en la vida d'un futbolista són...
3: Sí, però...
1: Un de temps. Això una...
2: No està en una càrcel. Tampoc.
3: No,
0: però el que vol dir el Jaume
3: és que... I no era un jugador d'ostracisme, vull dir que...
1: Ja, però
3: que sí, que estava darrere aquells tres monstres, però jugava, vull dir, tenia minuts.
1: Per contextualitzar, vale? Una mica la història. Pedro ve de ser molt protagonista en l'etapa Pep, molt, i el primer any de Luis Enrique juga el trident, Messi, Suárez, Neymar, i ell passa a tenir un paper secundari. A més, ell, durant aquell any, observa que aquests tres jugadors cada cop volen descansar menys.
3: Ja.
1: Perquè és quan comença tota
2: sí,
1: la...
2: Les ferites.
1: No, i que tots aquests jugadors, al final, volen jugar-ho tot perquè volen ser pilota d'or...
2: Estan els rècords ahí...
1: Llavors, ell observa de dir... Perquè clar, si tu dius, mira, jo sóc el quart, jo sóc el quart darrere d'aquestes tres bèsties, però jo tinc clar que cada

0: tres partits n'entro un de titular, però ell comença a observar que no és així.
1: Ja.
0: O sigui, que és que ha arribat un moment, que ho parlàvem, però que, i això continua passant ara mateix, que ell, ha arribat un moment que parlàvem de, o sigui, que pràcticament aquesta gent, no aquests, molts d'aquest perfil, no volien descansar ni a la Copa del Rei.
2: Sí. Alguna cosa saps d'aquella època, no, Carlos?
0: Una mica. Una mica.
1: A mi m'hagués agradat que Pedro s'hagués quedat, ja està.
0: I a mi, Jaume, si no tens el contrari...
3: No, Jaume sí. Y a todos, creo.
0: Ah, exacte.
4: Sí. I marxa a lo grande, guanya ell la final contra el Sevilla a la Supercopa Europa.
0: Recordo perfectament la foto d'ell, ell es fa una foto sempre amb cada títol del Barça, el Miguel, el fotògraf del Barça, li feia una foto com carregant la copa. I jo recordo perfectament el moment de fer-li aquella foto i ell el dia següent, els dos dies, marxa al Chelsea. Però i, evidentment que a mi no, tampoc em va agradar que marxés, però que jo el que dic és posem-li context per entendre per què pren aquesta decisió. Perquè de vegades la gent és, com pots... Ja, és que tu no tens només la informació que té la resta del món, tens la de dins també i veus les coses. I jo crec que ell, al final, passa de tenir durant 3-4 anys amb Guardiola, té un paper molt protagonista... a que de sobte deixes de tenir-lo i a més intueixes que no anirà millor.
1: Perdó per haver-te obert aquest retrodebat.
2: No, està molt bé. Escolta, de fet, és el moment per fer-lo. Ara mateix que, diguéssim, hi ha d'altres temes que també hem de tractar i que tractarem a continuació, com per exemple Camp Nou, Spotify Camp Nou i el que, diguéssim, que envolta socialment el club a dia d'avui. Jaume, hem tingut una entrevista a la vicepresidenta de l'àrea institucional i portaveu també del club, la senyora Elena Fort, a BTV, no?
1: Sí, el programa Bon Dia Barcelona, en què ha confirmat la informació que us hem explicat ja aquesta setmana sobre l'Spotify Camp Nou. La tercera graderia no s'obrirà aquesta temporada per prioritzar que la zona VIP estigui enllestida a temps.
5: De focalitzar la finalització dels anells VIPs, que són els que final ajuden al finançament, i això és una realitat, per tant, no podem mirar-la d'un altre costat. Anirem fent-ho progressivament, i al final sí que per dates i per lògica a l'hora estructural i com que hem de posar la coberta la temporada que ve, la decisió més lògica és esperar-se a tenir, diguéssim, la coberta i a l'estructura feta per poder ocupar la tercera graderia, perquè si no era un renou bastant complex.
1: Li ha caigut la pregunta del milió. Quan s'acabaran les obres de l'estadi?
5: L'objectiu és, evidentment, tenir-lo el 29. No, l'objectiu no, és la realitat, perquè no podem fer res més. Per tant, anirem modelant. Crec que anem bé amb el retard que hem acumulat, però crec que ara ja ho tenim tot molt endreçat. Ara ens queda la part final. Per tant, pujarem un dia, baixarem un dia, anirem algun moment, però anem pel camí.
1: Sobre el preu dels abonaments de cara a l'Spotify Camp Nou quan ja estigui acabat. Fort deixa clar en aquesta entrevista a BTV, almenys jo interpreto això, ja em direu vosaltres si coincidiu, que els preus, com a mínim alguns, s'encariran.
5: Hi ha canvis, és a dir, les pròpies obres impliquen canvis, ara tot el camp està cobert, hi ha moltes millores i, per tant, haurem de mirar exactament com es reordena, però l'objectiu d'aquest club entén perfectament que la seva base d'abonats i socis són els que són, que és familiar i que, per tant, sempre trobarem un equilibri per reordenar, però també pensem que hi ha espais en el Spotify Camp Nou que l'any 23, quan vam marxar, per tota la temporada s'estan pagant 180-200 euros, que evidentment és un preu absolutament fora del que és de mercat en qualsevol circumstància, per tant, molt il·lògic.
2: Sí, s'apujaran els preus quan l'estadi estigui acabat. És lògic, no?
1: Jo crec que aquí... Si abans et mullaves i ara no, doncs això té un preu, no?
2: Per exemple, sí. Altra cosa és el preu de les entrades del Clàssic, que s'han fixat. Altra cosa és, si voleu, haurem de saber quin és l'augment, no?, el percentatge. Sí. Vull dir que a partir d'aquí sí que podem debatre, però que pugin els abonaments en un estadi nou, jo crec que és el més lògic del món. Aquí veurem, però, fins a on pugen.
1: Que s'ha de tenir clar que l'ambient, o sigui, que el perfil de l'abonat del Barça és un perfil familiar, per tant, tampoc poden pujar molt. Per això,
2: que crec que serà interessant saber fins quan, no? Fins quan és aquest augment de l'abonament. Alguna cosa més?
1: Sí, una última reflexió que m'ha sorprès perquè no calia, i sí que ha dit això la vicepresidenta de l'àrea institucional quan li han preguntat què canviaria de tot el procés de construcció del nou estadi.
5: Si ho trobés a fer, tornaríem a escollir l'IMAC, de debò. Vull dir que ens diuen moltes coses, però l'IMAC, amb totes les circumstàncies que pot tenir una constructora que ens hagués passat de tot, jo crec que la relació ha estat bona i sempre hem arribat a consensos i estan fent unes obres de gran qualitat. faríem altres coses, segur, segur, jo sempre... Però al final s'equivoca el qui fa coses, el que no les fa no s'equivoca.
1: Fort afegit que les incidències, pel que fa als treballadors que han participat a les obres del Camp Nou, tenint en compte el seu volum, han estat mínimes.
2: O sigui, que no ho he dit abans, però m'ha agradat que la senyora Elena Fort reconegui que s'han de prioritzar les zones VIP, les anelles VIP, en detriment de la tercera graderia. Ho dic perquè... A vegades jo crec que està bé ser sincer i ja està, i dir la veritat, i s'ha de pagar el camp. I el camp no el pagarà l'aficionat que va a tercera graderia, sinó que el camp el pagarà, sobretot, el de les anelles VIP. A partir d'aquí el club ha de trobar un equilibri, és veritat. Però escolta, abans de mentir, o abans de dir una cosa que al final no s'acaba complint al cap de dos o tres mesos, doncs està bé i sortir, dir, doncs mira, les anelles VIP ens financien una part de l'Espai Barça... I ja està. I com a mínim, escolta, el soci abonat estarà emprenyat perquè es pensava que obririen la tercera graderia, algú que hi volgués anar i s'haurà de seguir esperant, però com a mínim no se sentirà que un dia dius A i l'altre dia dius B. Per tant, xapó, si és que jo crec que es demana això, una mica de sinceritat i ja està, tampoc cal ser hipòcrita. Si les anelles VIP són importants, són importants. No sé, és la meva opinió, però crec que s'ha d'anar per aquí i comunicar la realitat que viu el club a dia d'avui i un dels aspectes més importants amb el retorn d'aquest finançament de l'Espai Barça. Avui la plataforma Som un Clam ja ha dit la seva també, no sé si ha proposat algunes millores o què és el que han dit.
1: Sí, ha fet aquest comunicat, de fet un escrit que ha fet arribar també el president Joan Laporta i la junta directiva. El club es mostra preocupat d'aquesta plataforma de socis per l'economia del Barça després que s'aprovessin els comptes amb unes pèrdues de 18 milions d'euros i per les pèrdues continuades. De fet, reclama 6 punts i el primer i més important considera que és reactivar l'article 67 dels estatuts, que és aquell que Laporta va suspendre i que deia que dos exercicis consecutius amb pèrdua suposaven o havien de suposar la dimissió de la Junta i la convocatòria d'eleccions. També reclama depurar responsabilitats per haver duplicat els costos del Camp Nou i pel retard acumulat. També exigeix a la Junta Directiva informar els abonats abans d'acabar aquest any del seient que tindrà el nou Spotify Camp Nou i del preu que s'hauran de pagar, en parlàvem, igual que ja s'ha fet amb els espais VIP. I, per últim, reclama a Laporta, són els més destacats aquests punts, un pla i un calendari per la construcció del nou Palau Blaugrana el més aviat possible.
2: Doncs així està el club social i institucionalment. Aquesta és, com a mínim, l'última hora. Tercera graderia, ens haurem d'esperar. Diumenge, torna el futbol al Camp Nou. Hi ha un Barça-Reial Madrid de la Lliga Femenina, amb els mateixos espectadors, amb la mateixa capacitat, amb 62.000 espectadors. Això no canviarà. Ara en parlem. Gràcies, Jaume, eh?
1: Fins ara.
2: Que vagi bé, perdó, que t'he trecat. Un glob d'aigua, estava veient un glob d'aigua d'una altra substància, no és
1: és un cafè, ja ho pots dir.
2: No és una substància prohibida.
1: No, és legal.
3: Què t'has tomat, això?
2: Una mica de cafè, perquè... Sí.
3: Ah, com he dit la substància, me asusté.
1: No, jo també. Deixa'm aclarir-ho, que no us pensin a casa.
3: No convida.
2: Fas bé d'aclarir-ho.
1: Bona nit.
2: I'm so used to being bold. Hola, Clara Rodergues, què tal? Bona nit.
6: Bona nit.
2: Bona nit. La Clara pendent de tot el que envolta aquest Barça-Reial Madrid de la Lliga Femenina, diumenge a les 5 de la tarda, el farem en directe a RAC1. Espero que la Clara també s'apunti a la cursa de RAC1, que es corre a Platja d'Aro, Igual que la Clara, sumeu-vos a la 11a edició de la cursa aquest any a la Costa Brava. El diumenge 18 d'octubre veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres i passeu un dia d'esport ràdio i moltes sorpreses. Com sempre, ràdio en directe amb el Via Lliure i Xavi Bundó i un munt de cares conegudes de RAC1. El Jordi Basté, el Toni Clapés, l'Anna Ballonesta, els Taloners, l'Aleix Pariser, l'Edu de Batlle, el Jaume Molló, que el tenim aquí. En fi, moltíssimes cares conegudes. Inscriviu-vos a la cursa de RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. I més enllà de la cursa de RAC1, per on passa l'última hora d'aquest Barça-Madrid, Clara?
6: Doncs el Barça ha tornat a la feina avui després de tenir festa ahir i celebrant que a més és líder en solitari a la Champions després de la golejada de dimecres a Roma i dels resultats de la resta de la jornada. La novetat de la sessió ha estat Vicky López. El tècnic Pere Romeu ja va explicar que avui tornaria a treballar amb el grup i així ho ha fet a l'espera de l'entrenament de demà, l'últim, veurem si entra o no a la convocatòria, com si va entrar la de la selecció espanyola, malgrat estar lesionada. Romeu, recordem, no li va fer molta gràcia, avui Vicky ha tancat la polèmica.
7: Estoy bien, estoy bien. Voy día a día. Veremos el entreno de hoy, el de mañana y ojalá que pueda jugar unos minutos el domingo. Sí, bueno, al final yo estoy disponible para el Barça siempre que se me necesite, igual que para la selección. Ha habido comunicación. Veremos qué da el entreno de hoy y de mañana para ver si puedo estar el domingo y por consecuencia con la selección.
6: Per ara s'han venut més de 35.000 entrades per aquest clàssic de diumenge en què s'espera pluja, això sí.
2: Sí, ara estava mirant, s'espera més pluja al matí que a la tarda, Clara, eh? També t'ho he de dir, eh?
6: Bé.
2: Ho dic perquè, per no espantar la gent, que mirin aquí a la previsió del Meteocat, que crec que hi ha més probabilitats de pluja al matí que no pas a la tarda a la ciutat de Barcelona.
6: Però, en doncs fi, cap al Camp Nou tots.
2: Ho anirem seguint. Vicky, que és una de les jugadores que avui ha participat a l'atenció als mitjans prèvia al Clàssic. De fet, han parlat totes les nominades a la gala de la Pilota d'Or. Patri i Payor han estat les guanyadores de la porra, entre les companyes, també Alexia. No és el cas de la futbolista que millor ha començat la temporada, Graham Hansen. De fet, la Clara Rodergues ha pogut parlar uns minuts amb ella.
8: Amb la Graham. Graham, què tal?
9: Bien, què tal?
8: A les portes d'un altre clàssic, són molts ja, però preguntar-te com afronteu cada clàssic, és diferent, però a vegades teniu les mateixes ganes, com va això?
9: No, siempre hay ganas, es un partido grande, importante para nosotros. Madrid es un muy buen equipo que queremos ganar, sabes que tienes que ganarlas para ganar la liga, así que jugamos de mucho y bueno, porque es un clásico también te hace ilusión jugarlo. Encima vamos a jugar en Spotify Camp Nou, así que hay muchas cosas ahí que se junta para tener alegría y ganas de salir a jugar.
8: I això que em deies que és important per guanyar la liga, el Madrid ja s'ha deixat punts i si guanyeu, ja obriu una mica la coixí.
9: Bueno, es lo que vamos a intentar, ganarlas para hacernos con más puntos de ellas, pero bueno, sabemos que es un partido siempre tenso, está en un buen momento también ellas, así que vamos a salir con todo, como siempre, y intentar ganarlas.
8: Això et volia preguntar, com l'estàs veient aquest Madrid? Perquè també ha fet molts canvis a la plantilla, ha fitxat jugadores que estan aportant molt, com l'estàs veient? Creus que ha fet un pas endavant aquest any?
9: Bueno, por momento, aparte de este de dejar puntos allí, están compitiendo bien en el Champions, están haciendo las cosas bien en Liga. Es verdad que es un equipo joven y nueva, pero lo veo que están haciendo bien, así que sabemos que tenemos que jugar bien y serio para poder ganarlas.
8: I vosaltres també heu tingut canvis aquest estiu, un inici de curs amb moltes baixes també per lesió mundial. La valoració que feu fins ara, quina és? Perquè és cert que l'altre dia dèieu, no?, que heu millorat respecte al partit contra Logroño, contra el París. Com us veieu en aquest moment ara mateix de la temporada, just abans de l'aturada també?
9: Hemos estado en un momento difícil, con muchas bajas, gente que ha estado fuera con el sub-20, todo el mundo sabe, hemos podido seguir ganando. También estamos conscientes que aparte de Roma antes hemos tenido un par de partidos que a lo mejor no eran los más bonitos de ver, pero es un parte de fútbol, seguir compitiendo y hacer las cosas que toca para poder seguir ganando. Por ahora hemos hecho bien, el otro día yo creo que todo el mundo se sentía más como queremos sentir cuando jugamos, y yo creo que es un buen señal que estamos haciendo las cosas bien dentro del equipo, dentro del staff technique, para ayudarnos, para mejorar, que un momento es difícil también podemos pasar y somos un equipo que siempre vamos a intentar ganar todos los partidos que salimos. Es imposible hacerlo, pero hemos seguido haciéndolo y por ahora ha salido bien.
8: Et volia preguntar, ho heu guanyat tot més d'una vegada, sempre esteu allà lluitant per la Champions i els títols d'Espanya els guanyeu tots, però la sensació és que quan ja marxa alguna jugadora o quan hi ha un mal partit, que es dubta de vosaltres. No sé si teniu aquesta sensació que sempre surt aquest dubte i sempre acabeu demostrant que no han de dubtar de vosaltres.
9: Es entendible. Buena gente ha salido. Gente importante de muchísimas temporadas y años aquí ha salido. Siempre cuando haya unos cambios grandes en cualquier club o sitio, la gente tiene dudas, y por la situación que ha estado ahora no hemos jugado el mejor fútbol del mundo, pero hemos seguido ganando y dentro del vestuario estamos tranquilas y, como lo digo, estamos competitivas y es un reto de seguir compitiendo, seguir asegurarnos que estamos ahí, y también como grupo sabíamos que teníamos que pasar ese tramo para que la gente vuelva, y eso nos iba a ayudar mucho, y el otro día ha vuelto casi todas, y es como conjuntado todo el grupo un poco otra vez, y de repente con calma ha salido las cosas muy bien, así que bueno, es normal, pero dentro del vestuario hemos tenido calma, y porque estamos entrenando bien y las cosas están haciéndose bien.
6: I un parell més per acabar, parlant ja de tu, creus que ara ets una de les veteranes des de fa uns anys, però més han marxat figures com Alexia, com Mapi, i a més t'han donat braçalet de capitana. Creus que també aquest any tu ets més líder que altres i tens aquesta responsabilitat una mica més extra?
9: Cuando sale gente así, la gente que hemos estado aquí muchos años sabíamos que, bueno, tenemos que hacernos aún más fuertes, tomar aún más responsabilidad dentro del campo, fuera del campo, para seguir ganando. Es normal, sube mucha gente joven y tú tienes que seguir enseñando cómo deberíamos hacer las cosas para seguir ganando, y yo creo que estas cosas no es algo que piensas, es algo que sale sola si quieres seguir compitiendo y ganando partidos e intentar ganando los títulos.
6: I l'última, esteu aquí les nominades a la Pilota d'Or. Creus que el guardó està preparat ja per premiar jugadores com tu, que sobretot destacant pel que fan sobre la gespa i que no tenen tanta reputació fora?
9: Bueno, lo veremos. Lo importante siempre ha sido para mí de ganar títulos con el equipo, y este premio yo creo que es un gran mérito para primero la jugadora que gana, pero nosotros como equipo queremos que una de nuestro gane, porque también es un gran mérito que nosotros como equipo hemos hecho una gran temporada, y eso refleja que tener los mejores jugadores del mundo, la mejor jugadora del mundo en este momento, es un parte de tu equipo, significa que el gran mérito del equipo de hemos hecho una gran temporada, así que para mí eso refleja las dos cosas.
6: Gracias, Graham, y que vagi molt bé diumenge.
9: Muchas gracias.
2: Graham Hansen, al micròfon de la Clara Rodergues, sense fer un Mbappé, sense voler autoproclamar-se com a guanyadora de la Pilota d'Or, però bueno, algun
3: Mbappé,
2: dia el mereix.
3: Un Mbappé i altres més, no?
2: O sí, o Lamine, o... Sí. No sé si n'hi ha hagut algun més. Fabián també va dir que la mereixeria. Avui Cucurella li han preguntat, Cucurella, més de conya, però ha dit que ell es votaria també ell mateix, etc. Però la mereix, la mereix. Tant de bo, no sé si fa tard o no. Jo crec que no, que aquesta temporada, per què no? Si el Barça fa una bona temporada la pot guanyar, però crec que la mereix.
3: Graja no, este año te pinta Alexia, no?
2: No, que aquest any vull dir...
3: Ah, el que viene.
2: L'any que ve, sí, exacte, ah, l'any que ve. Que és el següent.
6: És cert que hi ha Mundial l'any que ve, i això també pot
2: pues aleshores,
6: marcar.
2: Aleshores marca tant que ja, sí. Que ja està... Sí, ja...
3: I Noruega no tiene pinta que lo vaya a ganar, no, Clara?
2: No fa pinta, no. No fa pinta.
4: Altres anys sí, no? Sí que tenia una selecció molt potent.
3: I tenia una delantera...
4: A Hederberg.
2: Sí, però no ha fet mai un bon torneig de seleccions, i això la penalitza molt. I la penalitzarà molt més aquesta temporada, tens raó, Clara. Però bé, per nosaltres sempre serà una de les millors. De fet, veient-la fa coses que no fa ningú.
4: Brasil.
2: A Brasil. Sí, l'estiu que ve.
3: Buena plaça.
2: És allà, sí. País de futbol. Sí, sí. Que, sí. Bon lloc. Més enllà de Graham, alguna cosa més, Clara, destacada aquesta atenció als mitjans d'avui?
6: Sí, que una altra de les que està en forma i que no és sorpresa i que també li donaríem la Pilota d'Or segurament tots sense pensar-ho és Patrick Guijarro, que ha confirmat el que va explicar el director esportiu Marc Vives aquesta setmana des de Roma, que les negociacions per renovar les jugadores que acaben contracte van bé.
10: Bueno, de momento hay que esperar, pero como bueno, ya dijo Marc el otro día, estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
0: Ahí también.
6: Dilluns el tu diràs, Irene Paredes va expressar el seu desig de quedar-se també, ho va fer Payo la setmana passada en roda de premsa, i avui sí. Un altre que acaba contracte, Brooks.
11: vivo cada día, pero en el fútbol nunca sabe, pero para mí tengo tranquilidad de estar aquí. Soy una persona, cuando estoy en casa, en un sitio, quiero quedar, es también aquí. Me siento feliz, quiero quedar aquí.
6: Per tant, el projecte que de moment va canviar de mantenir futbolistes importants, que això també per seguir guanyant, evidentment, després de les marxes d'aquest estiu, doncs serà d'ajuda.
2: Sí. A les 5, aquest partit diumenge, demà dia de prèvia, entenc amb la roda de premsa de Pere Romeu, no? A la ciutat esportiva.
6: 3:15 entrenament i a 2:15 la roda de premsa del tècnic.
2: Molt bé. Doncs amb la Clara n'estarem pendents. Clara, gràcies. Una abraçada. Bona nit.
6: A vosaltres. Bona nit.
2: La Clara Rodergues. 4 minuts per sobre de 1:15 de la nit. Abans de deixar-vos marxar, una de les notícies també en aquesta aturada de seleccions ha estat la... no sanció, perquè encara no està sancionat, però els càrrecs que se li imputen al Manchester City a Anglaterra per haver-se saltat normes del fair play financer de la Lliga Anglesa. Hola, Miquel Agut, bona nit.
4: Bona nit, Gerard Ballera i Pineda.
2: Això va esclatar la setmana passada, un divendres, fet era el divendres, estàvem fent programa, vam parlar amb el Pol Ballús, etcètera, etcètera. Fa uns dies, fa 2 o 3 dies que es va publicar de manera oficial i de fet avui ja hem tingut el recurs d'apel·lació del Manchester City.
4: Correcte, perquè el termini s'acabava avui. Aquesta comissió opina, i això no és vinculant encara perquè la sanció no és definitiva, però aquesta comissió opina que el club havia fet inversions il·legals en patrocinis fraudulents que provenien de l'Abu Dhabi United Group, que és el propietari, per valor de més de 1.000 milions d'euros. S'investiga un període de 9 anys, des de 2009 a 2018, i el City ha presentat un recurs d'apel·lació en què es declara innocent i denuncia que la feina del comitè presenta errors formals, jurídics, de fons, i que, per tant, diuen, literalment, no és segura. Arran d'aquest recurs i pels tempos que remenen en el futbol anglès, s'espera que hi hagi una resolució final del cas, com a molt tard, a finals de gener de 2027. Per tant, estem parlant d'uns 3 mesos llargs, 4, que quedarien perquè es pogués saber definitivament com acaba aquest cas. El City avui ha fet pública l'apel·lació en un comunicat. Hi ha hagut altres reaccions del City arran de la notícia de divendres passat, que avançava David Ornstein a The Athletic i que ara comentaves que havíeu tocat aquí al programa, com per exemple la carta del president del City Group, Khaldun Al-Mubarak, i un vídeo exculpatori de Ferran Soriano en el qual parlava d'una teoria de la conspiració d'altres clubs del futbol anglès i també de la pròpia competició, d'una mena de conxorxa anti-Manchester City. També va recolzar el club Pep Guardiola en un comunicat públic, i avui a Anglaterra es comenta que potser per donar suport al club d'una manera més visible i més directa, assisteixi a l'Etihad al partit entre el City i el PSG de la Lliga de Campions del dia 14. Serà el primer partit del City a casa després d'aquesta informació i amb l'apel·lació en marxa. I per acabar-ho d'embolicar tot plegat, un prestigiós influent mitjà econòmic com Bloomberg avui assegura que els Emirats Àrabs han advertit al govern britànic que la sanció al Manchester City podria provocar que hi hagués menys inversions o que deixés d'haver-n'hi des dels Emirats en qualsevol àmbit de la societat anglesa, perquè les inversions, evidentment, no van només al món del futbol, sinó que s'escampen a molts altres àmbits. I, de fet, aquesta esfera més política i no tan futbolística del cas ha agafat també una mica desprevingut el primer ministre Andy Burnham, que és l'exalcalde de Manchester i que deia això ara fa un parell de dies.
12: Agraeixo molt al City Football Group i a la propietat els diners que han invertit no només en l'Etihad Stadium i el campus que l'envolta, sinó també a la ciutat. Em semblaria molt preocupant perdre un soci tan important com ells en la construcció del Manchester modern i en la transformació del Manchester City en la potència futbolística global que és a dia d'avui. No puc intervenir més en aquest procés perquè seria un error, com també ho seria arribar a alguna conclusió abans d'estudiar tots els detalls del cas.
4: Clar, si el primer ministre diu això, hi pot haver algú que es posi les mans al cap o que hi busqui segones interpretacions, no? Downing Street es va afanyar l'endemà a matisar aquestes paraules i, evidentment, a dir que qui la fa la paga i que si es defineix el City com a culpable, doncs s'haurà d'atendre a les conseqüències. I el futbol anglès se'n parla, no només a la política, sinó també a la concentració de la selecció anglesa.
13: We had some times off and some time between.
14: Hem tingut temps entre els entrenaments i els partits per parlar de tot, i aquest és un dels grans temes. Però com que tothom en parla, no calen més veus. I estic encantat de no ser aquesta veu, perquè ningú no necessita els meus coneixements limitats sobre aquest cas. És evident que els jugadors en parlen, i els del Manchester City també. Nosaltres només ho hem comentat amb ells molt per sobre i estan a punt per jugar demà. Però sí, és un dels grans temes de la concentració.
13: It's a big topic in camp.
15: Aquest és Thomas Tuchel, el seleccionador anglès, que ho ha dit abans del partit de demà del Croàcia-Anglaterra, sense O'Reilly. Abans explicava en Molló que ja no és a la convocatòria de la selecció anglesa. Encara hi ha Gay i Anderson com a jugadors del City, que té aquest calendari immediat. Visita, quan torni la competició, al camp del Liverpool a la Lliga. S'espera que els rivals, quan el City vagi fora, mentre hi hagi aquest procés encara obert, però amb aquesta ombra de culpabilitat, siguin molt hostils amb el Manchester City i amb el Liverpool. Hi ha una rivalitat que ha anat guanyant pes en les últimes temporades. Posteriorment, l'esmentat partit contra el PSG a la Champions a casa, i també a casa, Lliga contra l'Ipswich i Champions contra l'AEK d'Atenes.
2: I també hi ha una derivada, que és la figura del denunciant de Football Leaks en el seu dia, que és Rui Pinto, una persona que resulta que ara ha denunciat que ha perdut la seguretat com a testimoni protegit, diria, i en fi, que diguéssim que ara es troba sense la protecció de les autoritats que tenia, no?, durant tot aquest procés. Vull dir, hi ha tantes derivades en aquest cas que, en fi, és que ja no parlem només de si el City jugarà a la Premier, de si li trauran 50 punts, o si jugarà a la Championship, sinó que és un tema polític, judicial, vull dir que és un dels temes grossos de la temporada, sens dubte, ho veurem. Gener, eh? Gener,
15: sí, a finals de gener, en teoria hauria de ser el 23, però vaja, no, potser és difícil filar tan prim, però ha de ser per aquelles dates que se sàpiga com acabarà aquest cas, perquè també una de les coses que es comenta molt a Anglaterra és què es farà amb els títols del City durant tot aquest temps. Si se'ls dona als finalistes, per exemple, o al segon classificat a la Lliga quan el City era campió, si és una copa, per exemple, si el subcampió és qui es queda amb el títol. Hi ha qui diu que potser es podrien deixar en blanc perquè quedés un asterisc que per sempre gravés el City com allò, com una taca, i que el perseguís. En fi, hi ha molts debats oberts sobre això.
3: Me parece muy inglés el debate este hipócrita del City, cuando todos durante muchísimos años sabían lo que estaba pasando, y de hecho porque es muy evidente que cuando se construye un club de la nada, como se construyó el City, que con las normas estrictas, que algo pasaba. Lo mismo pasó con el Paris Saint-Germain. En un periodo de 10 años competía al mismo nivel que clubes que llevan 100 años de historia invirtiendo, como puede ser el Manchester United.
15: O
3: el Chelsea, o el Newcastle en su momento, o mismo el Manchester United. Pero lo que te quiero decir es que de ese beneficio en el que tantos jugadores buenos hayan elegido la Premier League en lugar de otras ligas, se beneficiaron todos. Porque los derechos de la Premier League aumentaron, y aumentaron para todos justamente porque los mejores jugadores estaban ahí. Entonces el Tottenham con Pochettino, puede ser estupendo, o el que sea, se benefició también de alguna manera de que esa liga se haya convertido en lo que se haya convertido. Eso por un lado. Y después por otro, me parece injusto el legado de Pep Guardiola, que quede manchado, porque Pep, a diferencia de Pep, de construir lo que construyó, no va de 10, 12, 15, 20 millones de euros. O sea, va por otro lado el legado del tipo en el fútbol.
2: Bueno, entonces, va cambiando el fútbol inglés a l'estil de joc, correcto, ¿no?
3: Es un tipo que hizo una diferencia en el fútbol que va más allá de una diferencia económica. Entonces, todo esto me parece un... No, estoy a favor de que si cumplieron normas, que se cumplan, pero es raro.
15: És una mica estrany.
3: És estrany.
15: És una mica estrany que només sigui el City qui ho hagi incomplert. El cas és que l'han agafat potser amb els pixats al ventre, exacte, però que segurament són pràctiques
3: que... Però vos crees que el PSG no passó esto.
15: Clar.
2: Però les normes de la Lliga Francesa són unes altres.
15: Però això és,
2: no?,
15: a vegades com es comenta en l'actualitat política, que hi ha, no?, que hi ha partits que saben que hi ha d'altres que incompleixen certes pràctiques, però que
3: no,
15: ningú no diu res, mal, perquè si no després...
3: No és que me quiero poner en defensor, però me parece un pelín estrany.
2: 2 minuts i 3 quarts d'una. Hem de deixar-ho. Vols dir alguna cosa, Carlos, del tema?
0: No. Meva opinió és molt similar a la del Juan, o sigui que no cal que facis gaire coses més.
2: Perfecte, doncs mira, esteu en sintonia. No heu coincidit del tot en...
15: Portaveu,
3: no, con el Pedrito, pero estábamos en el fondo de Ecuador.
2: Sí. Bastant. Estem en aquest costat esquerre de la taula. Gràcies, Agut, ens seguirem parlant.
15: A disposar.
2: Gràcies, Albert Fernández, Carlos Martínez i Juan Irigoyen. Ara ve la volta al món, amb el Jaume Navera, com cada divendres.
16: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
17: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
18: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
19: RAC 5, 4,
20: 3, 2, 1.
19: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
21: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
19: Us hi esperem.
22: Mira, ja ve, recta final.
23: Mora la Déu.
19: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
24: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
25: Un autèntic bochorno.
21: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
19: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
21: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
19: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
26: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
19: RAC 1. RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanes, de Dana Lixenberg.
27: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
19: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR. Fundació Mafre de Barcelona. RAC 1.
27: Els museus estan dits.
19: Tots som un milió. Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
2: Un minut per sobre, 3:15 de la nit. És el moment de parlar d'Autovivo.es. Aquest octubre liquiden estoc. Més de 300 cotxes, quilòmetre zero de gerència i seminous t'estan esperant amb grans descomptes. I atenció, no comences a pagar fins al gener del 2027, eh? Sí, ho has sentit bé, ara és el moment de canviar de cotxe al millor preu. Descobreix totes les oportunitats a autovivo.es o visita'ls a la carretera de Santa Creu de Calafell a Sant Boi de Llobregat, a 10 minuts de Barcelona, autovivo.es. Abans de que passi el Naveira, fer la volta al món com cada divendres, a segona divisió, avui com hem comentat, ha començat la jornada amb la victòria de l'Aldenc de Messi 4-1 contra l'Oviedo. Demà juga un dels equips catalans, juga al Sabadell a 6:45 de la tarda contra l'Andorra. Els arrequinats tornen a jugar a casa, allà on se senten més forts. Té l'última hora d'aquest partit el narrador del Sabadell Juga RAC1, el Pau Bonastre. Hola, Pau, bona nit.
28: Hola, bona nit. Sí, la nova Creu Alta és un fortí pel Centre d'Esports Sabadell. Fins ara 3 partits, 3 victòries, totes de prestigi, amb el suport de l'afició. I és en aquest escenari on el conjunt arlequinat vol recuperar el camí de la victòria després de l'empat de la setmana passada a Balaïdos contra el filial del Celta. El rival de demà és l'Andorra, exequip de Ferran Costa, que ha arribat a encadenar 5 derrotes seguides aquesta temporada i que el cap de setmana passat va trencar la ratxa guanyant a Granada, per cert, amb doblet del català Jordi Cano. En un partit on els andorrans van canviar moltes coses de la seva manera de jugar, per exemple, la línia del darrere amb 5 futbolistes. En parlava la prèvia Ferran Costa.
1: Van canviar d'estructura, van canviar inclús, van renunciar a coses molt seves a nivell de model. Diria que és el partit que menys possessió han tingut amb diferència. Van ficar el primer gol en una pilota llarga del seu porter, el segon en una segona jugada d'una acció d'estratègia i el tercer en una acció de contraatac o en una errada del rival.
28: El Sabadell té 12 punts, ha començat la jornada a un sol punt de la zona de play-off. Per demà, Ferran Costa recupera el central brasiler Artur Bonaldo, que s'ha perdut els últims partits per lesió. És una peça important pel tècnic, que ha assegurat que s'ha entrenat aquests dies amb normalitat.
2: Gràcies, Pau. Demà, 6:45, Sabadell, Andorra. Va, a fer la volta al món.
5: La volta al món.
2: Hola, Jaume Naveira, què tal? Bona nit.
7: Què tal, Gerard? Bona nit.
2: Aquest fragment de l'aficionat aquest portuguès que ha barrejat amb JJ, a mi m'ha encantat, però t'he de dir que la idea d'afegir-lo aquí a la careta de la volta al món no és meva, és del tècnic de so, de l'Oriol Montfort, que diria que també li ha agradat bastant, també li ha agradat bastant a l'aficionat portuguès, eh? Però...
7: Mira, jo el Montfort el conec de fa uns quants anys i me'n refio 100% del seu criteri. M'ha agradat el tall.
2: Li cedim l'autoria.
7: Per acabar d'arrodonir, eh?
2: Sí, m'ha recordat aquella aficionat de Boca, també, de, sí. que començava...
7: I té Boca!
2: Sí, deia això. Va, 10 minuts i la una de la matinada, no sé si sortirà JJ, els titulars del Jaume Naveira d'aquesta setmana. El primer té a veure amb una mesura que només se li acudiria un boig.
7: Sí, i és que Aurelio De Laurentiis, el president del Nàpols, ha dit aquesta setmana que el futbol europeu hauria d'aprendre de la cultura americana. Necessitem reenganxar els joves. Per exemple, hauria d'eliminar-se el temps de descans, perquè si no els nens trobaran alguna altra cosa a fer en aquells 15 minuts i no tornaran a mirar el partit. Jo aquí he de fer un comentari, Gerard, que és que hi ha una cosa que em fa molta gràcia d'alguns presidents o menys pensants del futbol europeu apel·lant a mesures que s'emmirallen en lligues americanes quan els americans ni les fan. O sigui, a totes les grans lligues americanes...
2: No, perdona, ni la Kings League. La Kings League hi havia descans, no, també?
7: Sí, curtet, però n'hi havia.
2: Ah, però n'hi havia.
7: Sí.
2: Mare de Déu. El segon titular, un heroi als penals amb 30 minuts de retard.
7: Sí, i és que el Torneo Federal A, la tercera divisió del futbol argentí, Círculo Deportivo i Sol de Mayo es disputaven la permanència en el play-off de descens. Després d'empatar a un als 90 minuts, havien de passar directament als penals per reglament, però l'àrbitre va ordenar que es jugués la pròrroga. La igualtat no es va trencar i a la tanda definitiva Pedro Fernández, porter de Círculo Deportivo, va aturar els 4 xuts del rival.
2: Vaja, que es va saltar la normativa directament i va ordenar que 30 minuts més de futbol. Ai, senyor. I l'últim, abans d'anar cap a un dels nostres països, el que vulgui visitar el Jaume Naveira, tots els països del món es poden visitar amb el Naveira, sí. Hem d'explicar breaking news, notícia important.
7: Sí, Gerard, a veure, la setmana passada em vas preguntar si George Desmond Camurasi, futbolista de la novena divisió anglesa i protagonista de la nostra primera volta al món de la temporada, si havia assumit ja el tro del regne ugandès de Toro, càrrec al qual l'havien nomenat per part d'un consell de savis, un cop que el rei mort era cosí seu. Doncs bé, ara ja sí que tenim la resposta definitiva i és... que no, que Murasi ha declinat ser monarca del regne ugandès de Toro citant altres responsabilitats i que no estava en condicions de ser rei. El nou rei és Edward Rukidi Kijan Angoma, que ni em sortia. Dir el cognom, home que era presentador d'informatius a la televisió estatal ugandesa. Així que tenim un nou cas, Letícia Ortiz, arribant a una família reial.
2: Sí, és veritat. El nostre Desmond volia ser futbolista, encara que sigui a la novena categoria.
7: I para tranquil a Londres.
2: Sí.
7: Volia
2: ser. No anirem a Londres avui. Cap on anirem, Naveira?
7: Vinga, anem cap al Brasil.

0: Una lenta, Naveira, has triat aquí per anar cap al país brasiler. Ho dic perquè podies haver triat no? una cosa més animada, però has triat una lenta per algun motiu en especial, segur.
1: Sí, sí, el motiu te l'explicaré després. Et dic el títol de la cançó, que es diu Fas un milagre, de Regis Danese, que és el cantant doncs, que interpreta aquesta cançó. I bé, el que t'he d'explicar és que Lula da Silva, president del Brasil, va signar el passat divendres la medida provisòria 1394-2026, l'equivalent brasiler a un decret llei que prohibeix l'activitat a territori brasiler de les cases d'apostes físiques i online, tant esportives com de jocs de casino. Si la mesura ha creat tant l'atenció, més enllà del seu contingut, és perquè Lula va signar aquest decret llei a només 9 dies de la primera volta de les eleccions generals del govern de Brasil, on competeix davant Flávio Bolsonaro, el fill gran de l'expresident Jair Bolsonaro, i que es presenta un cop que el seu pare està complint una pena de 27 anys de presó en règim domiciliari per planejar un cop d'estat i tractar d'evitar que Lula arribés al poder després de les eleccions del 2022. El que realment és molt remarcable des de l'òptica de l'aficionat al futbol, pel que fa a aquest canvi de llei, és que en els dies previs a l'aprovació temporal de la mesura, els considerats 12 clubs grans del futbol brasiler van difondre a través de les seves xarxes socials i canals de comunicació propis un text que portava per títol O Fim do Futebol Brasileiro, on els punts bàsics eren que els patrocinis de les cases d'apostes expliquen el protagonisme brasiler en competicions internacionals com la Copa Libertadores i la Copa Sud-americana, advertia que la capacitat d'inversió seria menor i que existirien desequilibris competitius entre equips dins i fora del país, i també deia que existien riscos per a les canteres, pel futbol femení, per a les estructures dels clubs i pels equips petits sense patrocinadors alternatius immediats. O sigui que, crec que en diferents països hem vist com s'ha prohibit la publicitat d'apostes o hi ha hagut prohibicions d'apostes relacionades amb elles i que han afectat el terreny esportiu, però mai havíem vist com els propis clubs de futbol públicament feien un comunicat conjunt que van publicar tots ells doncs, dient que les cases d'apostes i la seva eliminació doncs, podia provocar aquesta situació.
0: Perquè estem parlant de clubs que et porten patrocinis de cases d'apostes fins i tot al frontal de la seva samarreta? N'hi ha algun?
1: Sí, clar.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Uns quants.
1: És que, de fet, dels 12 grans, no tots porten publicitats de cases d'apostes, però sí que és cert que 15 dels 20 equips del Brasileirão tenen com a patrocinador principal de la seva samarreta
0: 15 dels 20.
1: Una casa d'apostes. Sí, els únics que no porten patrocinar apostes són Gremio, Inter, els dos, curiosament, de Rio Grande do Sul. Després, Atlético Paranaense tampoc la porta. Bragantino tampoc la porta. De fet, porta només la publicitat de Red Bull perquè és qui finança el projecte. I Mirasol, que ha estat aquest any sorprenent participant a la Copa Libertadores després de fer una gran temporada l'any passat. Així que, però és que no és només això. Les dues divisions principals del futbol brasiler també tenen els naming rights venuts a cases d'apostes. O sigui que realment és... econòmicament és cert que és una avaria importantíssima pel futbol brasiler.
0: Sí, també és veritat que no sé si hi ha un punt de ludopatia en el món del futbol, per tant, no? Si hi ha els dos naming rights de les dues divisions són de cases d'apostes, hi ha 15 dels 20 clubs de primera divisió que són de cases d'apostes, vull dir que està tot una mica tot relacionat, no? I dependrà una mica d'aquestes eleccions que ara parlàvem, no? Entenc, del resultat que hi pugui haver.
1: Correcte, sí, perquè al final, doncs, si Lula té majoria de representants tant a la Cambra de Diputats com també al Senat, doncs la llei tirarà endavant. Cal dir que Lula pot donar-li efecte immediat a aquesta mesura durant 60 dies, però que es poden prorrogar més a uns altres 60, però com diem, doncs això s'ha d'aprovar per part del poder legislatiu. Per cert, abans t'he dit que quedava pendent l'explicació de per què hem escollit aquesta cançó, i és que aquesta cançó, Fas un milagre en mil, és un tema molt reconegut, és pràcticament un himne entre els cristians evangèlics, que són milions i milions al Brasil, i si Lula pot tenir un interès en tirar endavant aquesta mesura de prohibir les cases d'apostes és perquè, els analistes polítics al Brasil veuen que electoralment li pot venir bé per atreure un públic molt concret, que és el de les dones evangèliques de baixos ingressos. Un electorat que desconfia de l'esquerra, tradicionalment, i que és, a la vegada, especialment sensible a l'impacte familiar de les apostes. De fet, Flávio Bolsonaro, que és el seu rival en aquestes eleccions, com hem dit abans, ha dit públicament que és una mesura electoralista per part de Lula. Cal dir que el recolzament popular a un eventual tancament total de les cases d'apostes doncs està molt recolzat per la societat. De fet, un estudi recent del Folha de São Paulo, que és un dels diaris doncs, més importants de tot el Brasil, diu que el 78% de la població està a favor de la seva eliminació. Així que veurem si això acaba sortint endavant, però com a decret llei, i almenys durant els propers dos mesos, això serà així. I, de fet, el dia 6 d'octubre, doncs els equips de futbol brasilers ja no podran portar els logos de les cases d'apostes als seus, a les seves samarretes, i les webs de les cases d'apostes i les seves aplicacions hauran d'estar ja tancades. Per tant, doncs és una mesura molt important.
0: Molt, tenint en compte que el Brasil ja des de fa uns anys és el país més potent del futbol sud-americà, per sobre de l'Argentina amb molta diferència, amb molts calés, i que està dominant aquest futbol en els últims anys. De veure, gràcies per explicar-nos aquesta història. Marxem amb aquest... Fes un miracle, no? Es diu la cançó?
1: Sí, fes un miracle en mi, seria la traducció literal, sí.
0: Doncs marxem i la setmana que ve, divendres que ve, tornarem a visitar un país amb el Naveira. Gràcies, Naveira, una abraçada.
1: Gràcies, Gerard, bona nit.
0: Un minut i rematem el Tuiras. Entra na minha casa.
2: RAC 1. Aquest octubre, Autovivo, liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous t'esperen en grans descomptes i no comences a pagar fins al gener del 2027. És el moment de canviar el cotxe al millor preu. Totes les oportunitats a Autovivo.es o visita'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat. Autovivo.es.
3: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
4: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
3: Entrades a auditori.cat.
5: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Porta RAC1 i RAC1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
8: Escolta, descarrega.
7: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
9: Tu diràs, amb Gerard Ballera.
0: Va, i abans d'acabar, torno a tenir per aquí l'Aguilar per repassar quin menú tenim de bàsquet aquest dissabte, començant pels dos partits dels catalans a l'ACB de demà. Dani?
10: Sí, a les 6 obre foc la segona jornada de competició, la 6 a Joventut, rep el Morabanc Andorra, partit que servirà més per celebrar o per acabar, vaja, la celebració de la Supercopa ACB. A nivell esportiu, els verdinegres volen sumar la primera victòria de la temporada després de caure contra el Breogán la setmana passada, la primera victòria en Lliga, als andorrans amb expenyes a les seves files com Pustovi o Cassio Robertson. Això a les 6. A les 9 el Kitchen es Manresa rep el Rio Breogán, precisament, l'equip que va derrotar la penya, recupera Minchev, Diego Campo, però segueix sense poder comptar amb Pere Oriola i amb Hugo Benítez. Tots dos partits els veurem als Superesports de RAC1. I el que arrenca demà és també la Lliga Femenina. Recordo, amb dos equips catalans aquesta temporada, l'Espart Girona, que vol refer-se de l'eliminació de l'Eurolliga d'entre setmana, debuta demà al Magariños contra l'Estudiantes d'Isaac Fernández, un dels quatre entrenadors catalans de la competició, juntament amb Javi Torralba al València, Bernat Canut al Jairis i César Aneas a l'Estepona. El Cadí la Seu, de la seva banda, visita el Würzburg. L'equip de Pepe Vázquez jugarà contra el Mainz Avenida de Salamanca en la seva nova denominació. Tots dos partits es juguen a les 6 de la tarda.
0: Demà ho expliquem. Gràcies, Dani. Una abraçada.
10: Adeu, Gerard. Fins demà. Bona nit.
2: RAC 1.
0: Per sobre de la 1 de la matinada, precisament aquesta matinada. Hola, Xavi Puig, bona nit de nou.
11: Bona nit.
0: Classificació de MotoGP del Gran Premi del Japó i cursa sprint a les 8 del matí, per qui vulgui matinar.
11: Sí, avui en el primer dia d'entrenaments, Àlex Márquez ha marcat el millor temps per davant de Costa i de Marc Márquez. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha marcat el 8è millor temps. Martín arriba al Japó, recordem, amb 12 punts d'avantatge sobre Marc Márquez a la classificació general. Queden 7 grans premis amb aquest i Marc Márquez té clar com els ha d'afrontar. Declaracions de DAZN.
12: Todas al ataque. Quedan 7 finales y toca ir en todas al ataque y marcar... o conseguir los máximos puntos posibles en todas. Bueno, es un circuito favorable a mi estilo de pilotaje, donde me he encontrado siempre cómodo y bueno, el asfalto nuevo es verdad que es difícil entender dónde está el límite de momento, porque siempre parece que hay un poquito más, en qué es lo que pasa con los asfaltos nuevos, ¿no? Que hay tanto grip que és difícil entender, no hi ha moviment antes de la caída.
11: La Q2 a un quart de 5 de la matinada, la cursa sprint a les 8 del matí, a Moto2 el millor temps del dia ha estat per David Alonso i a Moto3 amb Máximo Quiles, ja amb opció de ser campió del món al Japó, el catalano-argentí Marco Morelli ha fet el millor temps amb Quiles 6è. Les qualificacions de Moto3 i Moto2 quan passin 10 minuts de les 6 i 5 minuts de les 7 respectivament.
0: Tenim gran premi del Japó de MotoGP i gran premi de Bahrein de Fórmula 1, tot i que no és a Bahrein, amb Verstappen, que ha fet el millor temps del dia.
11: El circuit de Sepang, aquest gran premi de Bahrein. A la primera sessió de lliures, Max Verstappen ha fet el millor temps, Leclerc ha fet el segon millor temps del dia i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet el 8è. Millora d'Alonso, que ha fet el 15è millor temps, a poc menys de 2 segons de Leclerc, i problemes per Sainz, que només ha fet 17è. La qualificació a les 10 del matí, la cursa és diumenge a les 9 del matí.
0: Molt bé, gràcies, Xavi.
11: Bona nit.
0: Escoltem demà. I abans de l'últim minut, d'aquí a 4 hores, mal comptades, es pren la sortida de la Salomon Ultra Pirineu, la prova de trail més important que es fa aquí a casa nostra, a Catalunya. Les pluges d'avui, de fet, i de demà, han obligat a modificar molt el recorregut. Marxem cap allà, cap a Bagà, per saber-ne l'última hora, amb la nostra ultraesportista, la Gemma Montero. Hola, Gemma, bona nit.
13: Bona nit. Doncs el mal temps ha desterrotat els plans de l'organització de la Salomon Ultra Pirineu. La prova prendrà la sortida demà a les 5 del matí, com estava previst, però el traçat quedarà ostensiblement modificat. Al final, els corredors fan la primera part de la cursa en el traçat normal, fins al quilòmetre de 36, a l'avituallament de Cortals, i a partir d'aquí hi haurà un recorregut alternatiu que deixarà la prova en 60 quilòmetres i 3.900 metres de desnivell positiu. Retallaran doncs uns 40 quilòmetres aproximadament, i enguany doncs el pas per Gósol no hi serà, per exemple, degut a que s'esperen pluges al migdia. La marató sí que es farà demà al matí, com estava prevista, per tant tots els corredors professionals, els favorits, com Dimitri Mitayev, Julen Calbó, Gemarena, doncs hauran de fer un recorregut diferent per aconseguir una victòria atípica. Sí que hem pogut veure aquesta tarda, per exemple, la presentació de la Salomon Paratim, amb la participació dels dos participants d'aquest projecte de running adaptat de Salomon. Hi ha dos participants catalans, la Maria Petit i el Pol Macuri Redolat, que formen part d'aquest equip de Salomon. També avui no s'ha pogut fer la nit Pirineu, s'hauria d'haver disputat a les 6 de la tarda la prova vertical de 5 quilòmetres, però l'organització també l'ha suspès per avís de tempestes i alerta de pluges a la zona de la Molina, i era inevitable anul·lar-la per no posar els participants en perill. Els corredors ara tenen l'opció de disputar, si volen, la mitja marató diumenge al matí. Per tant, ara pendents de demà a les 5 del matí, amb el tret de sortida de la Salomon Ultra Pirineu, retallada 60 quilòmetres en la seva 17a edició.
0: Molt bé, gràcies, Gemma. A l'últim minut.
14: Winamax, el més important és guanyar.
0: Amb l'Albert Ferrano. L'Albert, bona nit.
15: Bona nit.
0: Ens queda per saber, per exemple, què ha fet el CatGas Energia Santa Coloma a la Lliga de Futbol Sala.
15: Sí, ha empatat. CatGas Energia Santa Coloma 1, Saragossa 1. Per tant, segon punt de 12 possibles del CatGas, que continuarà la part baixa de la classificació. El Saragossa, a priori, ha de ser un rival directe i avui ha acabat sumant un punt jugant com a local. D'aquesta matinada també tenim tennis. Paula Badosa juga partit de segona ronda del 8 a 1000 de Pequín contra Ostapenko, i Carlos Alcaraz juga partit de vuitens de final a Tòquio contra l'italià Arnaldi. A la Lliga Femenina de Futbol, diumenge hi ha el clàssic, que ja n'hem parlat abans amb la Clara, però demà, aquest dissabte, juguen els altres dos equips catalans a les 12 del migdia, Espanyol Alavés i Sevilla Badalona. I a la primera federació masculina, aquest dissabte només juga el Sant Andreu. A 3:15 rep l'Antequera a Can Dragó. En handbol, el Barça torna a competir després de la derrota a la final del Mundial de Clubs. A 6:15 juga el Palau contra l'Alacant. En canvi, el Freiking Granollers descansa aquest cap de setmana perquè el seu rival, el Conca, va demanar ajornar el partit per una situació mèdica que afecta diversos jugadors de la plantilla. També tenim una cita destacada en waterpolo. El Club Natació Catalunya juga la Supercopa d'Europa Femenina a la piscina de l'Olimpiakos a 6:45. Final complicadíssima, perquè l'Olimpiakos, campió d'Europa, és el gran favorit. I també es disputa en ciclisme la prova en ruta del Campionat d'Europa Femení. En aquest cas, sense les catalanes, que són baixa. Finalment, no participen ni Paula Blasi ni Mireia Benito.
0: Gràcies, Albert.
15: Bona nit.
16: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
17: Winamax. El més important és guanyar.
18: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
19: A RAC1, tu ho diràs.
20: Vols que el partit...

0: i renovada.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
1: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
0: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
1: Us hi esperem.
3: Mira, ja ve, recta final.
4: Mola de Déu.
1: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
5: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC!
6: Un autèntic bochorno.
0: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
1: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
0: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: A Codere sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta, guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
8: RAC 1 Podcast.
1: Sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Cada setmana Marta Cailà parla amb veus conegudes sobre què significa conviure amb neurodivergències i trastorns mentals.
9: Per exemple, parlarem de l'alcoholisme amb el pastisser Cristian Escrivà.
10: Al principi, sense donar-te'n compte, et converteixes en el pallasso de la festa. I ja quan la cosa s'agreuja és quan t'amagues, no? I l'addicte és un gran mentider. Se les inventa totes perquè els altres no se n'adonguin i tal, que tothom se n'adona, menys tu.
1: Sense filtres, amb Marta Cailà. Tots els dijous un nou capítol a l'app i al web de RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Tres minuts i arribarem a un quart de dues de la matinada. Nosaltres ho deixarem aquí. Demà més ràdio esportiva. I a les 11 tornarem aquí al capdavant del Toiràs. Fins demà, bona nit.
12: Tu diràs.
1: RAC 1. Notícies. Jordi Claret.
13: Bona nit, passen 12 minuts de la una. El govern espanyol afronta un cap de setmana decisiu després de la caiguda dels decrets per l'habitatge que han tombat el Congrés, el PP, Vox i Junts. Pedro Sánchez ha demanat un temps mort abans de prendre qualsevol decisió i meditarà aquest cap de setmana si avança o no les eleccions. Al carrer, el bloqueig polític encès els ànims. A Barcelona, durant el vespre, hi ha hagut talls a la Meridiana i a Plaça Espanya que ja s'han aixecat i es mantenen les acampades a Plaça Catalunya i a Madrid a la Puerta de el Sol, que els manifestants, una acampada que els manifestants volen eixamplar fins a Callao. Mentrestant, Junts es defensa. Aquesta nit la diputada Marta Madrenas ha acusat el PSOE de mentir. Diu que els hi han intentat vendre gat per llebre i que els decrets no incluïen el 90% de les mesures proposades per Junts, com assegurava la ministra d'Habitatge. N'ha parlat el 9C de RAC1.
14: Absolutament mentida, absolutament mentida, i ho dic així perquè era jo mateixa la que negociava, els textos estan sobre la taula i, per tant, és mentida. Qui es dediqui una miqueta a comparar què demanàvem nosaltres i què no, doncs ja està, només ha de fer aquest mínim esforç.
13: També ha passat a l'ofensiva Carles Puigdemont en un escrit a xarxes socials. El líder de la formació retreu als socialistes que els seus decrets no solucionaven la crisi de l'habitatge i que han volgut fer-ho a correcuita per encendre els ànims i guanyar-se la ciutadania. Un discurs que de Junts que el PSOE nega en rodó. També el 9C, la seva portaveu, Montse Mínguez, defensa que han jugat amb les vides de la gent.
15: No hi ha excuses, són textos que estan treballats per Junts per Catalunya, que han de buscar les seves performances i les seves excuses sempre. És que ha arribat a dir la senyora Nogueras que no protegeix suficient els llogaters vulnerables. Pues imagini's el que passarà.
13: Aquest dissabte serà un dia de mobilitzacions arreu de l'Estat. A Catalunya, els sindicats per l'habitatge han convocat una gran marxa a l'Hospitalet de Llobregat a les 7 de la tarda. Hi arribaran columnes que surten des de Barcelona, però també des de Badalona, Cerdanyola, Terrassa, Sabadell i del Maresme. Els col·lectius volen que sigui el preludi d'una vaga general.

0: Central. Són els portaveus del sindicat de llogateres Carme Arcarazo i Enric Aragonès.
1: Veient que tenim un congrés que dona l'esquena a la ciutadania, que li és igual que centenars de milers de persones hagin sortit al carrer demanant que això ha de canviar, pensem que el que cal és generar un conflicte molt més gros, un conflicte de masses.
2: Podrem moure tot el sindicalisme laboral per aconseguir que es convoqui i s'organitzi una vaga general per l'habitatge. Si cal, passarem per sobre de qui sigui.
0: Tot i que la CGT els hi donaria suport, de moment UGT i Comissions prefereixen esperar i mesurar el pols de la societat aquest dissabte abans de pensar en aquest escenari de vaga general. Més enllà d'això, Protecció Civil ha aixecat les restriccions pels aiguats a les Terres de l'Ebre, però manté l'alerta de tempestes fortes durant tot el cap de setmana. Al Baix Ebre i al Montsià ja es permet la mobilitat. Ara bé, les autoritats diuen que no es pot abaixar la guàrdia. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, demana prudència amb les activitats a l'exterior.
3: Si hi ha alguna activitat en l'exterior que s'hagi de desenvolupar i en el moment que s'hagi de fer es veu que les condicions meteorològiques del lloc no permeten aquesta seguretat, doncs la nostra recomanació sempre és no desenvolupar aquesta activitat. Per tant, els responsables de les activitats, els responsables dels organismes, de les administracions, que estiguin al cas d'aquestes necessitats que es puguin derivar de la situació puntual que hi hagi al territori per tal de prendre les mesures que siguin adequades.
0: L'episodi ha deixat registres rècord, com els 260 litres per metre quadrat que s'han acumulat a l'Ametlla de Mar. Per sort, no hi ha hagut víctimes. El SEM ha hagut d'atendre 11 persones per lesions lleus. Tot i això, encara hi ha més d'un miler de cases amb incidències per talls de llum. I els esports amb el Xavi Puig.
4: El Barça de bàsquet ha guanyat per 82 a 95 a la pista del Besiktas a la tercera jornada de l'Euroliga. Els blaugranes sumen dues victòries en els primers tres partits. Panter i Gibson, amb 16 i 15 punts, han estat els màxims anotadors de l'equip de Sekulić. A la Lliga de les Nacions de Futbol, Koundé no ha jugat ni un minut en l'empat a un entre França i Itàlia a Saint-Denis. El gironí Benat tampoc no ha jugat en l'Ucraïna 0, Irlanda del Nord 3. A segona, un partit jugat aquest divendres, el Den 4, Oviedo 1. Aquest dissabte, a 2:15, el Sabadell juga la nova Creu Alta contra l'Andorra. A la primera divisió masculina de futbol sala, el Catgas Energia Santa Coloma ha empatat a una casa contra el Sala 5 Saragossa. Aquesta matinada, sessió de qualificació del Gran Premi del Japó de MotoGP. La cursa sprint serà a les 8 del matí. Aquest divendres, Àlex Márquez ha marcat el millor temps. I el Gran Premi de Bahrein de Fórmula 1, a les 10 del matí, la qualificació. Max Verstappen ha estat el més ràpid aquest divendres.
0: I al temps, aquest dissabte al matí tindrem una petita treva pel que fa a la pluja. Com a molt, hi ha possibilitat d'algun xàfec aïllat a la Costa Daurada i la Costa Central. A la resta de comarques s'espera un cel ennuvolat, amb algunes clarianes al terç nord. Serà a partir del mig matí quan s'aniran formant diversos xàfecs i tempestes al mar que aniran entrant cap a la costa i acabaran escombrant Catalunya de sud a nord durant la tarda. Ara bé, tot i que poden ser localment intenses, seran molt irregulars i no es preveu que acumulin tanta precipitació. El que caldrà seguir amb atenció és la matinada de diumenge, ja que hi ha diversos models que apunten a la possibilitat d'aiguats que podrien ser importants entre la Costa Central i el sud de la Costa Brava. Malgrat tot, encara hi ha força incertesa i, per tant, caldrà estar atents a les properes actualitzacions, tot plegat amb unes temperatures que es mantindran al voltant de la mitjana climàtica durant el cap de setmana. És tot. Més informació al portal web de notícies RACU.cat.
5: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
6: a RAC1.cat.
5: El portal de RAC1.
7: Ciutadans de Catalunya.
5: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
8: Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
9: Olesa!
10: Sí!
9: Gavà!
10: Sí!
9: Les Corts!
10: Sí!
9: Sant Cugat!
10: Sí!
9: Feliu de Guixos!
10: Sí!
9: Càrrega!
10: Sí!
9: La Caminés del Tru!
10: Sí!
9: La Romana!
10: Sí!
9: La Vila Olímpica!
10: Sí!
9: L'Eixample!
10: Sí!
9: La Corunya!
10: Sí!
9: I Cádiz!
10: Sí!
11: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
8: Són les 12 i 12 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
12: Bon dia, Òscar Dalmau.
8: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
12: I el control tècnic hi ha en David Valverde avui.
8: Sí, senyor, si us acabeu de llevar, heu de saber que...
12: Heu de saber que sembla que no tiraran endavant cap de les mesures per protegir el dret de l'habitatge, que ara mateix ja hi ha sobre la taula, ni al Parlament ni al Congrés Espanyol de Madrid.
8: Saps què va molt bé per protegir el dret a l'habitatge?
12: Aviam.
8: Comprar-te un pis.
12: Sí, home, sí. No, amb el que portis a la butxaca, no?
8: Jo vaig comprar un pis en el seu dia.
12: Home, en el seu dia.
8: A mi no tinc cap problema.
12: En el seu dia. Vostè ho ha dit, en el seu dia és bastant definitiu. Que sigui en el seu dia, no ara.
8: En el meu dia, me vaig comprar un.
12: Sí, però estarà...
8: Anys després, un altre.
12: D'acord.
6: Encara va millor, no?
12: Sí, però estarà d'acord amb mi que abans potser sí que era relativament fàcil, o si no fàcil...
8: No, és que jo no vull comprar perquè jo prefereixo llogar. Pues atents a lo que us diré ara, eh? Llogar és tirar els diners, eh?
12: Sí. Escolti.
8: Per lo que et costa un lloguer,
12: fa
8: una hipoteca.
12: Fa una hipoteca, però...
8: Això és una frase meva, eh?
12: Sí, no, clar.
8: Després hi ha un munt d'economistes que s'han apuntat al carro.
12: Has de donar l'entrada abans, tot això. En un país normal no hauria de ser així. La gent podria triar entre...
8: Però... Protesto, senyorita.
12: Molt bé.
8: Protesto.
12: Sí, però què protesta? O sigui,
6: contra què?
12: Exacte.
8: Escolta, aquí el problema està clar. Us agrada treballar? No.
12: Bueno, no. Els de Tàrrega ja han dit que no.
8: I el públic que ha vingut avui, gent que no treballa.
12: Sí, no, home, gent que no treballa. Potser s'han demanat festa
8: per venir avui. Aquí tota la gent que heu vingut de públic, és que el que us agrada és que el papà Estado us compri un pis i així ens poder continuar dedicant-vos a viure de subvencions i de beques i tocant al metro versions de xarango amb un ukelele.
12: A veure...
8: Per favor, que ens coneixem.
6: Al metro de Tàrrega.
8: Sí, que ens coneixem.
12: Ara mateix, al Congrés de Madrid, debaten els dos decrets d'habitatge que va aprovar en Consell de Ministres el govern de Pedro Sánchez. Crec que parla el portaveu d'Esquerra Republicana, que és Gabriel Rufián. Sí.
8: Mira quin tupé.
12: Sí, bueno.
13: Como el decreto de Junts, ¿no? Presumiendo. De hecho, es un decreto...
14: Ya no es para hablar en catalán al Congrés, en sembla.
13: ¿Por qué? ¿Por
15: ya ha arribado la extrema dreta.
8: No, és Gabriel Rufián. Fixa't lo que ha dit, eh? Diu, només tinc ganes de plorar. Els valents que surtin al carrer sense escorta. Això s'ha dit el Gabriel Rufián.
13: Aquí el problema no és que ustedes sean de derechas.
8: Déu-n'hi-do, eh? Aquesta frase és d'una obra de teatre, eh? Solo tengo ganas de llorar.
12: Ho ha dit Gabriel Rufián.
8: Los valientes que salgan a la calle sin escolta, eh?
13: Se va a vender que yo, en fin, soy español, y es que soy del PSOE...
8: I què passa? No passa nada.
12: Que ja dolent.
8: Va, Gabriel Rufián fa 8 anys que està fent oposicions a ministre del PSOE.
12: Bueno, doncs al final jo suposo que tindrà sort, encara que sigui, no sé, qui hagi de venir ara. En Pedro Sánchez no hi ha hagut sort. A veure, què, ara?
15: Què diu?
12: Home, què diu?
13: Aquí hay partidos, Coalición Canaria, PNV, que tienen opciones diametralmente diferentes a nosotros y van a permitir que este decreto se vote.
8: Fixa't.
13: El problema es que ustedes aquí...
8: Jo, sentint Gabriel Rufián...
12: No dic ni una frase, o sigui, ni una paraula, ni una lletra.
8: Perdona.
12: Gabriel?
8: Gabriel. Ara li he dit bé el nom. Gabriel.
12: Gabriel?
8: Gabriel Rufián.
12: Si és més difícil dir Gabriel que Gabriel.
8: Posa'm el... Perquè a mi jo trobo que de fondo a Gabriel Rufián el que li falta és música.
12: Però què no música?
8: Puja'l, puja'l.
12: Ja sona com si fos un micro...
13: ¿Tiene intereses inmobiliarios? ¿Lo sabe todo el mundo?
8: Teatro... La tuya es puro teatro.
12: Bueno, escolti, no podem continuar així.
8: Falsedad bien ensayada, estudiada si vola caro.
13: Esto es mentira. Ustedes están aquí pagando una deuda, y la pregunta es por qué.
8: Igual... que en un escenario
12: no, o sigui, no cal...
8: finges tu dolor barato.
13: Que sus intereses particulares...
8: Tu drama no es necesario.
12: Sí, sí.
8: Ya conozco ese teatro.
13: Mentira.
12: Sí.
13: ¿Está acabado? Mentira.
12: S'ha acabat d'Espanya,
8: eh?
12: Pensava que l'havia clavat, eh? No, bueno. Doncs em sembla que estem en condicions de connectar amb el Congrés dels Diputats, allà mentre el representant d'Esquerra Republicana doncs fa tot aquest speech relacionat amb aquestes dues lleis a l'habitatge. Allà, com sabeu, hi viu i dorm sota un escó el delegat de RAC1 a Madrid, en Jordi Armenteres. Jordi, bon dia.
6: Bon dia.
8: Jordi!
6: M'he quedat sense paraules amb aquesta resposta. Escolteu, ara que parlàveu del teatre, sí, esteu veient la televisió vosaltres?
8: Sí.
6: Ajudeu-me a descriure això. A veure, Gabriel Rufián, quan ha pujat a l'hemicicle, sí, al faristol, el que ha fet és agafar un...
8: Millor
6: d'un 400, 500 papers que té a la seva dreta, sí, que diu que són tots els correus electrònics que ha rebut en aquestes últimes hores, sí, demanant el suport a aquests decrets.
8: Sí.
6: I llavors, si us hi fixeu, a la seva esquerra,
15: sí,
6: i té unes claus de casa seva, sí, dient que aquest és el debat o un bitllet de 50 euros per retreure a Junts la posició en aquesta votació tan transcendental.
8: Juli.
6: Llavors, Rufián en aquests moments no va amb la impressora, que és la gran imatge de Rufián d'aquests últims anys,
8: sí,
6: però sí que va amb aquest bitllet de 50 i amb les claus.
8: Mare de Déu, senyor, 50 euros o no? Què fas avui amb 50 euros? És que no en tens ni per mitja lliure de llenci, eh?
12: No, que entre el Real Madrid i Gabriel Rufián, qui està fent l'agost a Madrid, són els venedors d'impressores.
15: HP,
12: perquè,
8: és veritat, és veritat.
12: Doncs això, ha passat de la impressora conceptualment al bloc de 500 d'això i té realment un bitllet de 50 molt ben posat allà sobre.
8: Jordi, en una estona s'ha de votar si els dos decrets tiren endavant. La primera pregunta és clara, tiraran o no tiraran endavant? I la segona és, per què no tiraran endavant? Sí, ja veig que t'has avançat. És ràpid, en Jordi, eh?
12: Sí.
6: No la primera endavant, és no tirant endavant, perquè sabem tothom que votarà, perquè hi ha una majoria de dretes que ho tombaran. Aquesta majoria de dretes en aquests moments la sanifiquen Partit Popular, Vox, Junts, la UPN i un diputat no adscrit, que és l'Ortega Smith, que el van fer fora de Vox.
8: Hombre,
6: si us en recordeu.
8: Aquests sí, els foten fora dels llocs, però mai reneguen el seu escó, eh? A l'Abascal aquell, no, com es diu?
12: Ortega Smith?
8: No, el que ha anat a la presó del PSOE.
12: Avalos també hi va ser.
8: Avalos va ser també un diputat no escrit durant uns quants temps.
12: No escrit, no escrit.
8: El que sigui.
6: Aquesta majoria suma 178 vots,
8: sí,
6: i els favorables són 172,
8: però escolta,
6: que són tota la resta de partits.
8: Però Jordi, i
6: llavors el resultat de la votació, si vota tothom, si no hi ha un error d'última hora, si no hi ha vots invàlids, si tothom s'acaba presentant, el resultat en principi és aquest.
8: Però i per què voten? T'ho diré jo.
12: Què?
8: Tot junts! La tuya és pura!
12: A veure, un moment, s'ha de votar perquè és com funcionen les democràcies. De moment, doncs sí, tu fas una proposta, la portes al Parlament, al Congrés, allà on hi hagi la sobirania, que en aquest cas la sobirania a Espanya és a Madrid.
8: Tu te creus que estan no sé quants diputats hi ha, i tu me diràs, Jordi, 1.500 aquí al Congrés dels Diputats.
6: 350.
8: Bueno, més o menys. Més o menys, és que sempre va al detall.
6: Els comptes són fàcils. Són 350 diputats,
8: sí,
6: un secretari i secretària per cada dos diputats,
8: sí,
6: un assessor per cada tres,
8: ah,
6: i un supraassessor per cada quatre.
8: I la taquimecanògrafa, que no la comptes?
12: No, secretària,
8: aquesta també treballa.
6: Llavors el personal de funcionaret, que són 600 i pico.
8: Fixa't, tota aquesta gent que hi ha aquí...
15: Hi ha uns mims que porten uns guants blancs, que són els que porten l'aigua amb...
8: No,
15: amb
8: no són mims. Són una mena de conserges, no sé com n'hi diuen.
15: Ushiars.
8: Però escolta'm una cosa, Jordi. Avui és divendres.
12: Sí.
8: Som a Madrid. Jo estic preocupat pels diputats del Congrés, per si s'allarguen molt aquestes votacions, que no s'haurien de fer perquè ja se sap el que sortirà. Me pots confirmar, Jordi, que sent avui divendres i treballant a Madrid ara mateix, a la sortida del Congrés, estan tots els cotxes, els diputats, amb els motors en marxa? Perquè just quan s'hagi votat la cosa aquesta, tots sortiran corrents per marxar de cap de setmana a llocs tan exòtics com Segovia, Palència o Ávila? M'han dit que la...
6: I Burgos.
8: Bueno, i Burgos, per favor. La Sierra Burgalesa. M'han dit que el cotxe de la ministra de Vivienda, el xofer, està carregant maletes, brics de caldo a Neto i pasta maravilla, com per no haver de sortir de la segona residència en 3 mesos, que a aquestes senyores li caurà la cara de vergonya.
6: Isabel Rodríguez, Puertollano, eh?
12: Puertollano.
8: Ojo, que s'ha acabat la funció. Estan aplaudint, puja. Hi ha aplausos.
6: Mira, acaba Gabriel Rufián agafant les claus de casa seva com el bitllet de...
12: Home,
16: el grupo parlamentario...
8: Sí, s'ha acabat Gabriel Rufián i hi ha aplausos. Per què? Perquè això és... Teatro! Lo tuyo es puro teatro! És una funció de teatro.
6: Defensarà la posició de sumar... Gerardo Pisarello, dels Comuns, candidat a les eleccions a Barcelona, probablement per això també és el portaveu que en aquests moments intervindrà.
17: Això és català. És el...
6: Hi ha vents electorals, com sabeu, hi ha un xup-xup creixent als passadissos, en el sentit que sembla que hi ha d'haver una resposta política de Pedro Sánchez d'aquesta derrota, que serà tan sonora, perquè és una de les votacions ja no d'aquest curs polític, sinó d'aquesta legislatura. Convocarà o no Pedro Sánchez eleccions en les properes hores? És la gran pregunta.
12: Sí.
6: És la gran pregunta. Ens la fem nosaltres, perquè se la fan els polítics. I aquí tothom està engreixant maquinària electoral.
12: Hi havia
6: aquelles dues finestres, semblava, març-juliol...
12: Sí.
6: Sí, treu fotografies... Perdoneu que jo a través de la pantalla...
12: No ho sé.
6: No aconsegueixo...
17: Puja l'àudio que ho està explicant.
18: És de Madrid. Todavía sigue ingresada en el hospital Gregorio Marañón por no poder pagar la
17: miseria al cap.
6: Foto de Mari Carmen a l'escala.
12: Sí.
18: Ceja es de Cornellà. De la PAC. Està embarassada de 7 mesos.
17: Mare de Déu, si ha d'ensenyar una fotografia de cada persona que està en risc de ser desnonada o l'han desnonat...
12: Apagaran els llums i quedarà ell sol parlant.
17: És que no s'estan aquí fins demà passat, eh?
12: Escolta una cosa, Jordi, el govern espanyol, que recordem que és el més progressista de la història, vol arreglar en una setmana el que no ha estat capaç d'arreglar en 8 anys que fa que manen. La pregunta és, en això del Congrés avui, qui guanyarà el Premi Butaca Millor Interpretació? Pedro Sánchez, Miriam Noguera de Junts o el tupé de Gabriel Rufián? Perquè, clar, i en tot cas, quan acabi tot això, en Pedro cada dia ha de sortir a dir si fa o no eleccions, quin marge tindrà?
6: Seria un plantejament. Vull, heu dit moltes coses i algunes les esmenaria, perquè, de fet, el decret antidesnonament, si ho recordeu, ja va ser vigent durant 2 anys a causa de la crisi econòmica derivada de la guerra, de la invasió de Rússia a Ucraïna.
12: Sí.
6: Durant 2 anys hi va haver congelació de lloguers, hi va haver prohibició de desnonament si no hi havia alternativa habitacional. Això és el que va quedar derogat pels vots precisament de PP, Vox i Junts, amb aquell argument que deien que això obria la porta a les ocupacions.
12: Sí.
6: Ara s'intenta recuperar allò anant una mica més enllà, garantint que els lloguers no pugin per l'IPC o que hi pugui haver una contenció de preus.
12: Segur.
6: I sobretot que els contractes no tinguem un problema, que és que quan acabem el contracte, cop i volta ens canvien les condicions i ens puguin apujar els preus d'una manera molt abusiva, no? Sí. Això és el que es debat en aquests moments. De fet, són mesures que ja han existit durant molts mesos i que ara diria que és des de febrer-març que va quedar derogat aquest últim decret, perquè era un decret que no era permanent sinó que s'havia de prorrogar. Llavors el debat és aquest en aquests moments, o sigui, mesures que ja teníem, uns drets que ja teníem que vam perdre i que ara s'intenten recuperar precisament pel clam social que hi ha en aquests moments sobre la taula. Realment això ho canviarà tot. Això ho canviarà tot, la votació d'avui al Congrés. I políticament aquí tothom s'haurà de posicionar i ja veurem què respon Pedro Sánchez. De moment, insisteixo, ho hem explicat abans al final del Basté, Pedro Sánchez ha desaparegut del debat, se n'ha anat al seu despatx, està reunit amb ministres. El Basté explicava que Carlos Cuerpo, que avui és a la Toja, que hi ha allò del foro de la Toja, allà de la Galícia, que és on hi tenia una intervenció, Carlos Cuerpo, vicepresident primer, s'havia quedat tot el dia a la Toja, i ha tornat, i podem interpretar perfectament que aquí ha trucat a Pedro Sánchez dient vine cap a Madrid. Ell és vicepresident primer, això vol dir que hi ha d'haver moviments polítics de calat en les properes hores.
12: Sí.
6: I a partir d'aquí podem especular el que vulgueu, però és evident que coses n'han de passar.
12: Pedro Sánchez. Ho vaig avançar fa 3 dies en aquest programa i estic convençut que hi ha eleccions.
17: Què ha passat? Què passa? Que estàs malalt?
12: No, perdona, les coses com siguin, eh?
19: Sí.
20: És veritat, ho va dir Òscar Andreu, jo votaria per ell.
12: Farem una cosa, que és connectar amb tu, Jordi, d'aquí una estona.
17: A veure si parla, connecteu quan parli algú que tingui algun pis de lloguer. Un pis per llogar, perquè trobo que els que són propietaris...
12: Sí, vostè no han tingut veu.
17: En fi, no han tingut veu.
12: No,
17: van a per nosaltres, vull dir, no. Per l'enveja, eh? Perquè jo tinc, doncs, bueno, 2 principals, que de 2 principals n'he fet 8 pisos cada principal. Perquè això és l'art del pladur.
12: Sí, l'art del pladur, és un art japonès.
17: És un art, eh? Posar pladur és un art, eh? Realment, depèn com el posis, doncs això és un principal de l'Eixample, es transforma en 8 pisos.
12: Sí.
17: Està molt bé, eh?
12: Jordi, connectarem amb tu d'aquí una estona per veure si hi ha algun canvi en el sentit de les votacions o algú ha imprès més fotos i documents amb una impressora Hewlett-Packard o de xorro de tinta.
6: D'acord, fem una cosa. Jo m'escaparé passadissos, perquè avui és d'aquells dies que t'enteres més del que passa als passadissos que no del que llegeix... també. Ah. Vindrà Vox aquí un moment. Escolta, tampoc ens interessa saber gaire què dirà Vox, perquè ja sabem el que dirà.
8: Escolta,
6: llavors...
19: Un moment, Jari, que Conrad Consum vol fer una aportació.
6: Endavant, Conrad, endavant.
8: Estic fent aquesta pregunta a sobre des de fa tota l'estona.
12: A veure, Jordi... Estem parlant del Congrés,
8: sí,
12: eh?
8: Sí, el Congrés dels Diputats, que tota aquesta votació que anirà per llarg, la cosa...
12: O no.
8: Jordi, la pregunta important ara mateix... Quin és el menú del dia al bar del Congrés? Tu que t'hi hauràs de quedar a dinar avui. La relació qualitat-preu. Ho hem mirat, això, no?
6: Estem emprenyats, Conrad. Mira, el Congrés... Ara no us estireu dels cabells, els que en teniu.
8: Ai.
6: El menú del Congrés, de ranxo, valia 6 euros amb 40.
20: Una cita.
6: Valia.
8: Fa 20 anys que no he vist un menú a 6 euros.
12: No, ni ningú.
6: Valia. Fa unes setmanes ens el van pujar 8,5.
8: Bueno, t'haurido.
6: Hi ha 6 primers, 6 segons i un bufet d'amanides per si vols substituir-ho.
12: En un mateix àpat?
6: Sempre d'una carn a un peix a la planxa. Si no vols les coses aquestes més greixoses que et solen servir.
8: Des d'un bar.
6: Si voleu pujar, pujo a la planta 3 i us ho dic.
8: Home, sisplau, però cantant. Els plats s'han de cantar.
19: No, però deixem que el Jordi faci passadissos, podem connectar amb tu d'aquí 10 minutets o una cosa així.
17: Que és paleta, ara.
19: No, que faci passadissos.
17: Que ha de fer passillos.
19: No, ha de fer passillos, però els ha de fer la informació.
17: La rajola posa i terrazzo, que ara s'ha posat molt de moda.
19: Sí, gràcies, Jordi.
17: Que vagi bé. Ara
19: connectem. Vinga, fins ara.
17: Bueno, és que, escolta, amb el tema aquest de l'habitatge...
12: Sí.
17: Això és de l'habitatge, és terrible, eh?
20: Sí, és terrible.
17: Perquè mira tu la notícia que em va enviar ahir la Pilarín. És que la tinc aquí. Mira el WhatsApp que tenim amb les amigues. Mira, llegeix tu mateix.
19: Ara ho he de mirar jo.
17: Llegeix aquí.
19: Aprovecha ahora esta oferta en juguetes sexuals.
17: No! Aquest no! Perdoni. El de sota!
19: Ah, hòstia, no, perdoni.
17: Oh, és que des de luego...
19: És que no, greu, però és que m'ha dit llegeix aquí, jo he llegit allà
17: no,
19: i és el primer que llegeix.
17: No, era el de sota.
19: Sí, el de sota.
17: Doncs... Porta el mòbil que ja ho llegeixo jo.
19: Què diu? Aviam.
17: És una notícia del diari, ara.
19: Això del juguet és que...
17: No són... T'interessa?
19: No, perquè clar...
17: Això és la Consolín que fa per ser.
19: Clar, ah, fa per ser.
12: Dient-se Consolín normal.
17: Sí. Nosaltres li diem Consoladorín, a vegades. No? Mira, que ja ha vingut la Consoladorín.
19: És molt
17: complicat. És Consuelo, eh? Sí. Déu-vos en guard que li haguessin posat Consoladorín. Vull dir, això és una broma que fem entre les amigues. Bueno, total!
20: Què passa ara?
17: El diari ara.
20: Què dius?
17: Mireu el titular, si hi ha problemes amb l'habitatge.
12: Aviam.
17: Susana Griso relata les seves dificultats per trobar pis.
12: Va.
17: Patapam! Com us heu quedat?
12: Bueno.
17: No m'invento, eh?
12: No, ja.
17: Que ho ha confessat ella mateixa al seu programa, que aquest que fa a l'Antena 3, que es diu Espejo Público.
12: Público.
17: El fa els matins.
12: Sí.
19: Si vol la sentim, perquè tenim el tall del moment en què explica aquestes dificultats per trobar pis.
21: Yo me he pasado 4 meses. Yo, que se supone, y perdonadme que haga de agado con Lau y cuente mi experiencia personal, pero yo, que se supone que tengo una nómina y que tengo garantías, no he encontrado un piso en alquiler.
17: Ho veieu?
12: Sí, no?
17: Pobre Susana Griso. Sí,
12: ha faltat a Pissarello ensenyant una fotografia de Susana Griso. Susana Griso no encuentra.
17: Escolta, no feu broma, eh? Aquesta dona s'ha gastat tots els diners en el casament i el banquet a la Costa Brava aquest estiu per 250 convidats, eh?
12: Bueno, escolta, no era poca cosa, era un senyor casament.
17: Escolta, què voleu que us digui? A mi em fa pena la Susana Griso. Bueno. Ara passaré a recollir entre el públic tot... pots de llenties i cigrons, sisplau, per portar-li a Susana a veure si així pot menjar algú calent avui, eh?
12: Ella ho ha dit, que té una nòmina... Diu, se supone que cobra una nòmina. Diu, bueno, pues, suposo que sí.
17: Escolta'm, que la gent fixa si ho està passant malament, la gent. Aquest és el resum, que en aquest país no troba pis ni Susana Griso.
12: Bueno.
17: No, Susana Griso troba pis de trobar.
19: Sí, però diu que ha trigat més temps, ha trigat molt de temps.
12: Bueno,
19: 4 mesos.
12: Però mesos.
19: No és gaire temps.
17: Bueno, 4 mesos és perquè deu estar buscant pis de 400 metres quadrats amb piscina olímpica al menjador.
12: Sí,
17: bueno. I de pisos així, pues, bueno, no n'hi ha gaires.
12: No, has de trobar.
17: És així, entres a l'idealista, piscina indoor. Pues, bueno,
12: no,
17: trobaràs
12: indoor,
17: 2, 3...
12: en el menjador.
17: Efectivament, no? Sí. Bueno, i si parlem de la Griso, també hem de parlar de la de Colau.
12: Sí.
17: I l'habitatge, la que va ser presidenta de Barcelona.
12: Presidenta de Barcelona, va ser alcaldessa de Barcelona.
17: Que es veu, bueno, la que manava, durant molts anys, eh?
12: Sí, no sé si...
17: Vull, doncs es veu que la de Colau...
12: Sí.
17: L'han desnonat de casa.
19: No, l'han desnonat de casa. No.
17: Todes somos Mari Carmen.
12: No.
17: Mari Carmen Colau.
12: No,
17: a partir d'ara se li ha de dir Mari Carmen Colau.
12: No, aquesta setmana l'exalcaldessa de Barcelona, de Colau, ha dit que no pot pagar el pis on vivia de lloguer i s'han hagut d'anar a compartir pis.
17: Fixa't,
22: Som llogatera i vivia fins fa pocs dies en el pis de lloguer en el que portava més de 15 anys, però amb un sou sol no podia. I el Dec m'ho ha deixat. i m'he hagut d'anar a compartir pis amb un familiar. Sí, sí, perquè no, clar, jo aquell pis de lloguer vam entrar amb la meva exparella, el pare dels meus fills, però quan ens vam separar fa 4 anys vaig passar a tenir que pagar un lloguer amb un, només un salari.
1: Bueno...
17: Bueno, és que sí, sí, és un pam d'això també, eh?
1: Sí, sí, un pam de...
17: La gent es separa, es divorcia, i bueno, després gent divorciada o separada, vivint...
1: I amb feina, eh?
17: Sota el mateix sostre, perquè clar, no pots, no pots.
1: No sé, però perdoneu una cosa, que surt jo, ara, i tant.
17: Bon dia, Dani Fornells, què vols ara?
1: És que esteu parlant de tota aquesta gent que no troba pis, refugiats immobiliaris, que com Ada Colau o Susana Griso...
17: Bueno, no, crec que no podem comparar els desnonaments i la situació de la població en general amb aquests dos casos, no, no, no compararia.
1: Sí, no sé què dius. Bueno, total...
17: No m'escoltes, no, quan parlo, no...
1: No sé si escolta o sentir, però cap de les dues coses.
17: Però ni em sents ni m'escoltes, ja.
1: Sí, sí, sí, gràcies. Bueno, total, que tenint en compte que la pobresa s'està democratitzant, m'he vist obligat a fer l'emprenedoria i he creat una ONIE.
17: No? ONIE.
1: Sí, IE, per ajudar el nou proletariat perquè pugui tenir pis.
17: Però com es diu aquesta ONG?
1: Títol provisional es diu Dòlar Mari Carmen, no? Aleshores, tenim tot de pisos a disposició de gent com Susana Griso per acollir a gent que està patint la crisi a l'habitatge, en la seva pròpia pell i en la del seu servei. Sí. No? Perquè no només vas amb una persona, tu vas amb altres persones que també són...
17: Convius.
1: Convius.
17: Convius, bueno, comparteixes pis, comparteixes casa...
1: Ala. O sigui, hi ha una ala que ja tenen les personetes aquestes.
17: Personetes, què vols dir?
1: Persones.
17: El personal de servei, vols dir?
1: Exacte, sí.
17: Xofer, jardiner...
1: Sí, sí, sí, veig que saps de què va trollo, eh?
17: Majordomia.
1: Sí, sí, majordomia, exacte. Per exemple, tenim a l'Avinguda Pearson un petit zulo de 600 metres quadrats amb un terreny de 4 hectàrees i pica privada.
17: Hòstia.
1: El cavall l'has de posar tu.
17: Home, ja, ja, ja.
1: És molt just per una família de 3 persones perquè només té una piscina. O sigui...
17: Escolta, no,
1: això em sap greu,
17: nani.
1: No?
17: Tu creus que una família necessita més d'una piscina?
1: Home, és broma, no? O sigui, per favor, si tens una mica d'essència humana, mai has de convertir piscina en cap altra persona. O sigui, no es pot tocar l'aigua que hagi fregat la pell d'algú més pobre que tu. Com, no sé, una criatura d'aquestes, no sé... O és que pots estar banyant en una aigua on en algun moment algú d'esquerres, per exemple, ha sucat els ous, no? O sigui,
17: va,
1: això,
17: vale.
1: Això ho heu pensat, no?
17: Prou, o sigui, prou, no, prou,
1: si
17: deixem-ho
1: favor, si esteu a favor de... Com es diu aquestes
17: no,
1: gotes
17: ja està, que us preneu? Vermella.
1: No, home, no.
17: No, no.
1: Per això les dues paraules que més por em fa... Saps quines són?
17: No.
1: Piscina i municipal. Tot junt. Tot junt. Així que, bueno, moltes gràcies i recordeu que podeu fer ingressos a la meva ONIE, Dòlar Mari Carmen, sense fronteres. Ara,
17: sense fronteres, clar,
1: Mari
17: perquè
1: Carmen
17: és una ONIE.
1: Sí. És una ONIE que estem treballant, doncs... Pues,
17: ONIE, pues, o sigui, sí. No és una ONG, és una ONI.
1: Yeah. Yeah.
17: ONIE.
1: ONIE, estem treballant en llocs deprimits com, per exemple, Bona Nova, passeig de...
17: La...
1: No?
17: Lloc deprimit.
1: Estem avinguda Pearson.
17: Sí,
1: no?
17: Pearson.
1: Estem treballant també a Pedralbes una mica, també, perquè comencem a veure brots negres. I estem treballant amb tota aquesta gent que, clar, si tu ets pobre, estàs acostumat a la pobresa. Però quan no estàs acostumat, el sotrac és molt més heavy.
17: Sí, sí, sí.
1: Estem amb aquesta gent.
17: No? Ja, ja, ja. Bé, escolta'm.
1: Volem acollir.
17: Gràcies, Nani. Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Tot seguit la repassem.
2: No cal moure el carrer per explicar la competència.
17: Bé, doncs reprenem el tema del dia de la setmana. De fet, no n'hem deixat de parlar perquè les lleis que haurien de regular el mercat de l'habitatge no tiraran endavant. Eh?
20: Ja ho he
17: no,
20: sentit no, no. Tota l'estona, les lleis espanyoles... Perdoneu una cosa, que us veig molt excitats tot el dia. On era quan el 2022 el Tribunal Constitucional Espanyol va tombar la llei catalana de l'habitatge que limitava el lloguer? On eres tu?
17: Bueno,
20: on eres tu, hippie?
17: Escolta'm,
20: on eres tu?
17: Estem a explicar la notícia. Parlem de l'actualitat, no del 2022.
20: Perfecte,
17: Mohamed.
20: No parlem del 2022, parlem del 2024. On éreu el novembre del 2024 quan el Constitucional espanyol, va tombar l'obligació d'oferir lloguer social de la llei catalana antidesnonaments.
17: Bueno, doncs
20: que quan el problema és de l'exfuncionària de Madrid, que correu cap al Decalón a comprar una tenda desplegable. Vinga, ja he dit el que volia dir, bon cap de setmana, i crideu amb mi aquesta proclama que acaba amb Espanya i comença...
17: Ja està, he tancat jo avui.
20: D'acord.
17: Molt bé, un momentet, perquè sembla que l'Armenteres té una notícia d'última hora.
19: Sí.
1: Breaking news.
17: S'han quedat sense tinta la impressora del Congrés.
1: No ho sabem. Jordi Armenteres, bon dia, bona hora.
3: Hola.
1: Què?
17: Última hora?
6: És una notícia d'última hora, vol dir una cosa, llavors no sé què voleu que expliqui.
19: No, que
17: m'expliquis...
19: Sí, sí, digues, perdona.
6: El passadís està bullint, el pati està bullint, hi ha una mena de porra de si anem o no anem a eleccions generals, que serien el 29 de novembre.
8: I a la olla del cocido del menú del bar està bullint o no està bullint?
6: Ah, per això em demanava. Ah, sí, he passat, he pujat a la cafeteria de la Teresa, mira què hi ha per dinar.
8: Home, home,
19: ens ha enviat la fotografia del menú del dia.
8: Posem una mica de música. Home, música celestial.
6: Aquesta era la notícia d'última hora, de veritat?
12: No, no, la notícia d'última hora, algú ha de posar una mica de seny. Has dit el 29 de novembre, Jordi? 29 de novembre és aquest ronron que hi ha, és aquesta mena de...
6: És el primer diumenge, o sigui, per convocar eleccions tu les convoques amb 54 dies de marge, tan bon punt signes el decret. Llavors, el primer cap de setmana és el diumenge 29 de novembre. Ho dic bé, que el 29 de novembre és el diumenge, no?
8: Hombre,
12: ara toca hem de confirmar.
6: 29 de novembre, sí, sí, sí.
17: Diuen aquí que sí, un noi que té un calendari al cap.
19: Sí, sí, sí, 29 de novembre, sí, sí, sí, confirmo.
6: Sí, sí, 29 de novembre. És el primer diumenge 54 dies. Però voleu anar al menú?
0: S'ha cansat
6: ell
0: mateix.
6: Menú de la cafeteria del Congrés dels Diputats.
8: Sí.
6: 2 d'octubre de 2026.
8: El que menjaran avui.
6: 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8: Després de no aprovar cap decret i que la gent estigui emprenyada com una mona, aquesta gent s'anirà a dinar el següent.
6: Amanida de llenties amb brots de soja i daus de tomàquet?
8: No res.
12: No res.
8: L'amanida de llenties...
6: Sopa de carbassa i gengibre?
8: Oh, carbassa i gengibre, però què collons és això?
6: Favada asturiana?
12: Ara!
19: El vegetarià que interessa, no?
6: Vale. Espaguetis amb bolets i trufa. Són molt dolents.
8: Són
6: molt dolents.
12: Això no ho diu el menú, eh?
8: Doncs digue'ls-hi, digue'ls-hi, que això ja ho poden retirar del menú. Fora.
19: Fora de tot.
8: Fora. A veure, el següent.
6: Coliflor gratinada.
8: Coliflor?
12: Sí.
8: Però què li agrada la coliflor? Però què és això? Però qui és el xef?
6: Si no t'agrada la coliflor gratinada, també tenen coliflor amb AOVE, que no sé què és AOVE.
8: Però AOVE, collons.
19: Oliva verge. Ah, sí, crec que sí. O això és un programa d'aquests del Photoshop, però...
8: Però escolta'm una cosa, però qui és el xef del bar del Congrés dels Diputats? Una vaca. Però què collons és això?
19: Coliflor gratinada.
6: Esperi, perquè també hi ha caldo de putxero, si vol, eh?
19: Caldo de putxero.
8: Ojo! El xup-xup. Ens agrada.
6: Anem als segons?
19: Sí.
8: Vale, vinga, va.
6: Anem als segons.
8: Espera, apunta'm favades d'Oriana, si podem fer un tastet de favades d'Oriana... Mitja reacció. Sí? Va d'estudiar i de caldo de putxero.
19: Que és el Jordi Armenteres, no és el cambrer del Congrés.
8: Bueno, però va apuntant ara, ell anirà, sí, que mira.
12: Segons, aviam, què tenim de segon plat?
6: Porc agredolç amb verdures?
8: Bueno, ja hem tocat, ja hem tocat.
20: Cuina oriental, cuina oriental, eh?
8: El porc, bueno.
6: Bacallà gratinat.
8: Val, m'agrada.
6: Que no està malament, que no està malament, depenent de quanta estona fa que ha sortit del forn. Perquè això és un bufet d'aquells que va estirant.
19: Quantes vegades has estirat?
8: Se sap tots els grups, eh?
19: Masses,
8: exacte. Bueno, també tenim porc, bacallà, a veure què més.
6: Contracuixes de pollastre.
8: Bueno, bé, cuixetes així, això també. Què més?
6: També hi ha un wok de tofu amb verdures, que és el plat begui.
19: El plat begui, eh? Wok i tofu, les dues paraules que més...
8: Hòstia santa, només podria ser pitjor si fos...
6: Llavors, clar... Si vols una cosa saludable, tens l'amanida en un bufet i llavors tens l'opció de peix i de pollastre a la planxa que te'l fan al moment. I si no...
8: Menjar la planxa és de covard.
19: Si no, què?
6: Tens plat únic, que és una hamburguesa completa que porta de tot, amb moltes salses.
8: No.
6: I una altra cosa... I una altra cosa que es diu...
8: Va, ja, si ho arregles. Va, arreglem-ho, això. Va, vinga.
6: Yuca asada con espinaca salteadas.
8: Però, ¿qué collons?
20: Es una patata.
6: Tofu espaciados.
8: Pero...
6: I garbanzos con una salsa, no sé com, balsànica, con lima i cilantro.
8: I el tros?
6: Podríem eliminar, no?
8: I no hi ha tros?
19: No hi ha tros. Coco ratllado,
8: No hi ha tros, coco ratllado. Sí. Qui vol un tubercle al forn? Fota-te'l al cul.
19: Home, no, però què dius?
8: Bueno, li pot dir al Jordi, amb educació, que li digui al xef.
20: Hi ha gent vegetariana que menja això.
8: Escolta.
20: Ara, perdona, això són pets 4 dies, eh?
8: Sí. Això tenim. Tot de vegetarians al Congrés dels Diputats i per això aquestes lleis i aquestes votacions i aquestes històries.
12: Home, no, però si cada cop hi ha més...
8: Gent que menja iuca.
12: Hi ha civilitzacions.
8: Sí, que menja lluc, que no pot votar. No pot, és que no té criteri.
6: Aquest seria un per viure. Gran debat, eh? Perquè sí. Podem menjar patata, perquè hem de menjar lluca.
12: Bueno, ara l'altre. Ara sortirà.
0: Votem al Congrés.
19: Sí, ara Gabriel Rufián està comentant aquest tema. Bueno, és la dictadura wok. Wok amb tofu, sí, concretament.
8: Jordi, deixem aquí el menú sí. del Congrés, perquè hem d'anar a publicitat, però tornem de seguida. La
12: Vinga, va, gràcies.

0: 1.
1: A Repsol volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
3: Peugeot.
4: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra amb els 15 milions del dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
6: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
7: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
8: Quan vulgui.
7: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
8: Tot el temps que vulgui.
7: I totes les bombolles que vulgui?
8: Totes les bombolles que vulgui.
7: I tot el relax que vulgui?
8: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
9: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
12: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
11: Truca a Verisure al 900-903-744.
13: Verisure.
14: Només fins diumenge, al Corte Inglés, estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
15: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
14: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
15: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
14: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
15: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
16: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses... Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
17: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: Aquest supercap de setmana batem el rècord de l'estalvi a l'engròs. En format estalvi, 1 quilo de llonces de porc a 5,49, t'estalvies un 11%. I 500 grams de mental ratllat a 3,69, t'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
19: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
20: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.

0: Ja tornem a ser aquí, això és la competència. Noemí Polls, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia. Mireu, vinc a recordar que la cursa de RAC1 es corre a Platja d'Aro.
0: Sí.
1: Així que és la 11a edició de la cursa. Ah. És diumenge 18 d'octubre i són 5 quilòmetres. Ja, per tant, us heu d'apuntar. Trobareu tota la informació i les inscripcions obertes a la cursa de RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC, Assegurances i Torrons Vicenç i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Doncs vinga, tothom a córrer. Moltes gràcies.
2: Vinga,
0: continuem pendent del Congrés espanyol, on s'han de votar els dos decrets de llei d'habitatge que proposa el govern de Pedro Sánchez.
3: Mira, ara parla el Patxi López.
0: Ara parla Patxi López.
4: Encara hi és, eh?
3: Aquest tio quants anys porta aquí vivint del mòmio?
4: 187.
3: Sí. Ojo, eh?
4: Sí.
5: Aquest va ser president gràcies a que van il·legalitzar un partit i tota la pesca. I aquí està, no? Que viene l'ultradereixa. Però si vas il·legalitzar un partit...
4: L'endecari va ser, sí.
0: Bueno, doncs això, Junts ha anunciat que hi votarà en contra. Per tant, ja podem dir que aquest decret no s'aprovarà avui, però s'haurà de votar igualment.
3: Pues escolta, tots junts. Teatro, lo tuyo es puro teatro.
0: Bueno, una prèvia al concert d'Oques Grasses.
3: Sí.
0: Perdoneu una cosa, bon dia, bonjour,
3: bon
0: James Bond, com estàs? Com esteu? Teniu mal de cap i mal de gola com la meitat dels catalans aquestes setmanes? Us està passant alguna cosa així?
4: Sí? Doncs aquí en Bruy, sí, la Noelia és que sí.
0: Perquè pot ser Covid o que ja teniu una edat per sortir de nit entre setmana i en Nifa Betum de sabates. Podria ser una de les dues coses o les tres coses. O les dues coses alhora.
4: Tenim exactament aquesta edat.
0: Sí, bueno, ja ho sé, tu ets molt jove per l'edat que tens.
4: Sí.
0: Què tal? Com està, Bru? Què m'explica? M'expliques alguna cosa o no m'expliques res?
4: Sí. Has vingut per una trucada, em sembla.
0: Sí, he de fer una trucada directa a Madrid, perquè avui la cosa passa per la capital del reino amb Y.
4: Sí.
0: Truquem a Madrid per lo dels pisos. A Tevi de Foix. Truca, sisplau, Valverde.
6: Vinga, truca, va.
0: Tevi?
6: Sí.
0: Ai, ara m'he avançat.
7: Tevi de Foix, Chilimboy de l'Otro, a Caraidu for you, chocho.
0: Tevi, que sóc el Duque, bon dia.
7: Uy, Duque, ¿cómo estás?
0: Sí.
7: Bueno, ya contesto yo, está buenísimo.
0: Gràcies. Molt bé, escolta, te truco per saber quin ambient es respira avui a Madrid, a punt de votar la llei d'habitatge.
7: Uy, madre de Dios, lo de la vivienda, estoy cansadísimo ya del tema, estoy más cansado que el peluquero de la niña de Exorcista.
0: Ja, però tu per sort vius molt bé, en canvi hi ha molta gent que ho està passant fatal, perquè no es pot pagar un lloc on viure, l'àrea metropolitana de Barcelona, especialment,
7: sí, que s'han fet tota aquesta
0: llei, però clar, com són lleis catalanes...
7: Que sí, que los catalanes siempre, los catalanes siempre lo pasáis peor que el resto de españoles.
0: Bueno.
7: Y mira, si tiene problemas con la vivienda, Duque, en dos palabras, sauna sueca.
0: ¿Qué?
7: O finlandesa, la que sea. No te me hagas la loca, si no te puede permitir un alquiler en Barcelona, pues múdate a una sauna de esa donde vas a sudar y lo que surja.
0: Sí, bueno, pero no...
7: Que ya me han dicho que en Barcelona vas mucho a la sauna.
0: Bueno, yo es que obra los poros.
7: Que prácticamente en tu segunda residència, sí, lo abre todo, sí.
0: Escolta, la situació és molt fumuda, Tevi, que un de cada quatre desnonaments són a Catalunya.
7: Oye, pues escúchame, si tan mal lo pasas, vente pa Madrid conmigo.
0: No.
7: Que tengo un piso de propiedad y te puedo alquilar una habitación por un módico precio.
0: Ah,
7: 900
0: sí?
7: euros por ser tú.
0: Ah, no, va.
7: ¿Cómo es aquello que decís los catalanes? Casa me va es casa vostra,
0: sí.
7: Si es que hi ha coca i bambú.
0: No, cases d'algú. I sí. Això és d'encisa.
7: Ay, espera un momentito, que me entra una clienta, perdona.
0: Sí.
7: Nena, ¿qué tal? Estás estupenda, Miriam.
0: ¿Qué,
7: pero vamos.
0: ¿Qui és?
7: Pues, Miriam Nogueras, la de Jung.
0: Ah, Jung.
7: La de Jung, sí.
0: Cal Jung.
7: Guapísima.
0: Sí.
7: ¿Qué tal? Hacemos lo de siempre, ¿no? Sí, lavado y planchado. Sí, baño de queratina, sí, mujer, y tal. Tengo la hormigonera de queratina aparcada aquí fuera.
0: Bueno, perdón. Escorta, et penjo, ja diràs què tal.
7: Ui, et penjo.
0: Sí.
7: Como me gustas cuando te pones así.
0: No, que penjo literal.
7: Vente pa Madrid que te he comprado cuerdas nuevas para hacer bondage.
0: No,
7: Y seré yo el que te pencharé.
0: No.
7: Ay, que te pencho yo, mira. Que te pencho yo. Que te pencho en la boca.
0: Doncs sí que ens apetxés, tia.
8: Nosaltres som la competència.

0: amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
1: Han de venir dos homes.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
3: Peugeot.
4: Vinga tots, cap amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
5: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a citroen.es.
6: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de màsters, postgraus i doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
8: Multiòptiques presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo, només a Multiòptiques.
9: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
10: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
11: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
10: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
12: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
13: Increïble.
12: Platòric.
13: Patata.
12: Eh?
13: L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
12: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
14: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
15: Aquest 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric.
16: Descobreix com vivien, com construïen i com s'organitzaven els ibers amb més de 100 activitats gratuïtes per tots els públics.
17: Recorre els 30 jaciments arqueològics i els 5 museus de Catalunya que formen la Ruta dels Ibers, impulsada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya.
16: Consulta les activitats a mac.cat.
18: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Només fins diumenge, al Corte Inglés, estalvia't l'IVA en electrònic, electrodomèstics i de tot i més.
20: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
19: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
20: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
19: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
20: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponès.
21: Si vols ser la compra bé a
22: Inflat a tant compra bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles, com el del raïm a granel Origen Espanya, a un preu imbatible d'1,99 € al quilo, o els quarts de la cuixa de pollastre Origen Espanya a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Fins al 4 d'octubre a Carrefour.
23: Ja s'acaba això,
24: Hem de marxar pràcticament explicant però també que això és rellevant que a Tortosa, a Amposta... Que està plovent una barbaritat, en parlarem ara, suposo, que hi ha emergència per pluges torrencials al sud del país, al sud del Principat.
25: Encara va, allò del debat? Allò
24: del debat,
25: Congrés,
24: sí, però això, que han caigut 265 litres per metre quadrat a l'Ametlla de Mar, per exemple, i que la cosa va cruar.
23: Ara ens ho explicarà la Mònica, ho sap, que acaba Mònica, d'entrar exacte. En aquest estudi, perquè avui es veu que faran les notícies, el que fan del butlletí...
24: Sí.
23: Ho faran des d'aquí, no?
24: Sí, això la gent normalment no ho sap.
23: Doncs pues ja està. aplaudiu!
24: Ara, bravo!
25: Nosaltres ho deixem aquí, però tornem dilluns. Bon cap de setmana. Feu bon des.
0: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, a més avui a la una del migdia.
1: Vale, jo el que vull advertir, aquest programa que anem a repetir ara ha estat horrible, els pitjors dels pitjors de la temporada. Vostès sabran el que escolten. Escolta, jo no me l'escoltaria.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
2: Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, l'Ester Romagosa, que està col·loant coses, estem entrant gent, estan sortint els informatius, avui dia intens, absolutíssimament. Nosaltres avui s'està...